0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per l'explosió de gas que hi ha hagut passades les 10 d'aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. La majoria dels ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que surt encara de la zona d'obres i que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. És per això que els bombers demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: La previsió és que aquesta torxa de foc que surt del subsol encara trigui hores a apagar-se. 4 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu, i la resta a l'Hospital Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. Més notícies, Joan Trias.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha explicat el ple del Parlament.
4: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern, i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riyadh està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat que ha fet pública aquesta nit el Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
3: Han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida per un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, una al Penedès i l'altra a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales.
1: Els agents rurals tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400. L'últim incendi s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, i ha afectat una quinzena d'hectàrees. Els bombers l'han donat per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada treballaran a la zona per evitar revifades. Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar el carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat.
3: La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
5: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 o 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
3: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar encara unes hores més aquest dijous, probablement perquè s'han endarrerit algunes qüestions legals entre les converses dels advocats.
1: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada. S'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Els descans ja guanyaven per 0-2.
3: El belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats de la 17a etapa del Tour de 175 quilòmetres. L'eslové Tadej Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
0: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
8: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
9: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
7: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
9: Música catalana refrescant i emergent.
7: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
9: Sona Nou.
7: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
9: Escolta'ls abans que ningú.
10: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Les 8 tocades. Arrenco una nova pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Remissions al cap de setmana, dissabte, diumenge i sempre Trescat Cultura. Més o menys va per aquí. Miqui Puig, els plats fa girar. La bola de mirall. Selecciona cançons que ens han de sacsejar. Cap peus i maluts. I us diu hola. Ja sabeu que la nostra discoteca porta oberta unes quantes temporades i és a la 25-26, on gairebé la nostra maduresa ha arribat a dalt de tot, on la nostra comunió a llocs, festes, balls populars i una mica més ens fa molt més feliços. Arrenquem en Brasil d'ara mateix.

0: La descoberta del Pista de Fusta. Pista de Fusta.
1: Nina Maya, el seu disco es diu Inteira i aquest gosto meio doce. Diu que li agrada una mica dolç. És sempre l'arrel de la música popular brasilera, però portada als sons d'ara mateix.

més tradició tenyida d'electrònica i de sons contemporanis. Paulina del Carmen, dos persones. Era la cantant de les Dianes i ara ho prova en solitari. I aquest senyor va viure a Barcelona molt de temps. El nòrdic Jimmy Tenor torna amb aquesta Sunny Song.

And things you can explain. It'll just let myself go. Hi ha coses que no poden explicar-se, que tenies d'anar de cap i a darrere. Kid Sebastian jugant a les bandes sonores de cinema francès, al pop acadèmic, a les faldilles curtes i els folars al coll. De manera psicodèlica, Kid Sebastian. I en les Ferguson li ha agafat d'ell això de fer de versions. Ara es brena.

Tira bé. The Herb Albert. My Future. Una peça original de Billie Eilish. Queda així. Amb la Lance Ferguson Rare Groove Spectrum. L'australià que li ha agafat. Vostè de fer versions contemporànies. Amb toc retro. La veu és de Rita Stach. I déu-n'hi-do. Hello Sunshine. MF Robots, els britànics buscant el sol, com sempre han fet.

0: vinga flautes, vinga hippies. Hello Sunshine. MF Robots. En Jackin Cake va militar, liderar i escriure cançons per Brand New Heavies. I ara el teniu aquí, a MF Robots. És un ball de tarda que sol ocorre. Aicat, la ràdio inquieta, que també el tens en digital quan necessitis i que sempre ofereix qualitat, mel, cançons que ens han de fer millors, coses que sanen i vés a saber. Per això vens a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.

italià de Bassano di Grappa, Alex Fernet, té un disco que es diu Modern Night. Aquesta Hey Lady és increïble perquè és glam rock, és italo, és funk i és diferent, tot i mimetitzar gèneres passats. El fa nou cada cop, cada compàs. Hey Lady. I això m'ho va recomanar el mestre Ireneu. Miquel, això t'agradarà. Dimensions, l'Anna Gasparotti. Més l'Itàlia, més sons orgànics, més teclats.

Aquesta meravella, signada per l'Anna Gasparotti, es diu Dimensions, igual que el seu EP. L'Anna Gasparotti, croata d'ascendència italiana, fent feina a Portugal. És una pianista dotadíssima i els arranjaments de Space Funk són gairebé mel, tocant el cantó del jazz i descoberts per el mestre Ireneu Grosset. Gràcies, Ireneu. És un goig descobrir cançons per amics i compartir-les aquí amb vosaltres.

tros de cançó, el britànic Rootman, el londinec Rootman, deixen aquest Kiss Good Night. I hi ha de tot. Hi ha disco, hi ha jazz, hi ha funk. I hi ha molta tradició. Una tarda groove, plena de ritme, de baixos, d'increïble arrel afroamericana, per la tarda de ball. Més línies de baix, que no t'acabes. Everyone says hi. Communication.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I això és un combión. Senyor Wilson i Griffey.

0: rombo que que
1: pista de fusta trenca maluc.
2: Tengo toda la fiebre de bailar cumbión, cumbión, cumbión, cumbión.
3: Això és una animalada. És el disco Un fin de semana en Nibiru. És el senyor Wilson i en Griffy mandanga fet aquí al costat a Terrassa i la mare que em va parir. Més. Aquesta és la diosa rumbera de Micromambo, Martín Bru i el senyor Mañana. Col·labora amb De Pedro.

La nit de Madrid. Tres amics que els agrada els ritmes tropicalistes i neix Micromambo. El disc es dirà República del Baile. I això és la diosa rumbera. Micromambo. Malucs. Ben servits.

0: pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Entren els sintetitzadors de Carlita. Col·laboren Who Mother Who.

Turquía. Dinamarca i França. Carlita, Who Mother Who, Your Side, amb una cançó que m'ha recordat i moltíssim. Els 90. Sou ubicat a la pista de fusta i ara França. Nou track de mig. Oh, home.

0: know what? Like this. Disco music.
1: I like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta. Dance Club. Yo.
2: Disco. Disco music. Ja ho tindríem. I ara em despedeixo, dic que som Miki Puig als plats. I que demà hi tornem, que és de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, amb discos clàssics, amb invitats, sempre buscant la millor excel·lència, la música. Que ho acabarem a Archie Holmes, amb un discjockey d'ara mateix, i amb una cançó Baby, que veu de l'UK Garage, i que és un pas més de la música de ball que sempre ens ha agradat. Sigueu feliços, balleu. Aquí sempre hi ha un lloc per als pista de fusters. Ja ho sabeu, arreu, a Trescat Cultura, quan necessiteu, tingueu morrinya de programes passats i, sobretot, feu bo conella. La secta us necessita. Sigueu feliços, balleu.

0: Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada per una deflagració de gas aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, dues d'elles han estat greu. La majoria són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita detectada unes hores abans. La deflagració ha passat cap a 10:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. Els bombers de Barcelona demanen als veïns que no surtin a balcons o finestres. Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
4: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i la resta al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
6: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona, de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident, que ha engolit una grua de grans dimensions. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a circular en aquest tram.
4: El Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del Servei de Protecció a la Infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats en el seu funcionament. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
7: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
6: L'Audiència de Girona condemna 2 anys i 10 mesos de presó al conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a Quart, al Gironès, l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització.
4: Aquest any la barema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ho provoquen les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja caiguda. Els productors, com el celler Gramona, creuen que aquest avançament serà tendència a partir d'ara. Ho explicava a Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona.
8: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment creiem que tornem a batir el rècord.
4: El sindicat de guionistes de Hollywood vol paralitzar la fusió entre els gegants audiovisuals Paramount i Warner Bros.
6: L'entitat, que compta amb més de 20.000 membres, ha demanat a la justícia nord-americana mantenir bloquejada l'operació perquè creuen que la nova companyia acumularia un 35% del mercat de cinema d'estrena, destrossaria llocs de treball i precaritzaria els sous. La petició per aturar la polèmica fusió s'afegeix al bloqueig temporal que ja ha dictat un jutge a instàncies de 12 estats dels Estats Units. Per la seva banda, Paramount assegura que l'operació, valorada en més de 110.000 milions de dòlars, fomentarà la competència i crearà més feina per als guionistes.
4: Esports en bàsquet, el Barça ha confirmat Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai, i compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
6: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Ademeyi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè hi ha hagut qüestions legals que s'han allargat entre els advocats de les parts.
4: I el Barça femení sí que ha comunicat el reforç de la central neerlandesa René Van Aanstem, de 19 anys, fins al 2030. La jugadora procedeix de l'Ajax.
6: El Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. A la mitja part ja anaven 0-2.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Doncs aquí teniu aquesta versió original. Bertolt Brecht, Kurt Weill, Mark Blisstein i cantant Louis Armstrong. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Aquests copets que sentiu sóc jo, que li estic donant cops al cable del micròfon. Els han de fer inalàmbrics. Avui, al Delicatessen, abans de començar amb tota la llista d'especials, que ja us ho vaig explicar, però per si de cas algú no va sentir-ho, a partir de demà farem especial de Nadales així més noves, i el dia 25, que és Nadal, doncs farem Nadales més clàssiques. Farem Nadales molt ensucradetes, però molt bones totes elles. El dia 29, que és dilluns, farem les millors cançons internacionals del Delicatessen d'aquest 2026. El dia 30, les millors cançons nacionals catalanes d'aquest 2025. I el 31, com que és l'últim dia de l'any, volia fer un recull d'aquells discos que aquest any han fet 50 anys. Millors discos de l'any 75, o discos que a mi m'agraden. I el dia 1, primer dia del 2026, doncs el mateix, però amb discos que fan 50 anys l'any 2026. Anys, o sigui, per tant, discos publicats l'any 1976. I el dia 5 farem un programa de reis i reines del món de la música. Ja que és la nit de reis, doncs així ho farem. Per tant, tot un plegat d'especials a partir d'ara, però avui, programa dedicat a Kurt Weill, però en aquest cas des de la perspectiva de Rufus Wainwright.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely.

0: out old Mac is back.
1: Mac the Knife, primer sentit la versió que havia fet el senyor Louis Armstrong. Mira, que no s'acaba, posem-la fins al final.

Ara sí, és que sóc una agonia. A vegades vaig massa de pressa. Aquesta era la versió que feia Magda Knife de Rufus Wainwright amb la Pacific Jazz Orchestra. Abans heu sentit la de Louis Armstrong, una cançó original escrita per Kurt Weill, aquest compositor alemany que, diguem, va deixar moltíssimes composicions per a la història i que, conjuntament amb Bertolt Brecht, que és qui va escriure la lletra, va fer el Magda Knife originalment en alemany, tot i que la traducció és de Mark Blistein, com us deia abans, que eren els tres crèdits que acompanyaven a l'únic que cantava era Louis Armstrong. I el senyor Rufus Wainwright ha volgut fer un homenatge a la figura de Kurt Weill i ja ho va fer a la Judy Garland fa uns anys enrere i ara ha publicat un àlbum doncs, que justament vol rendir homenatge a aquesta figura del gran Kurt Weill. El disc es diu I'm a Stranger, Hear Myself, Wainwright Does Weill o Weill. I a partir d'aquí, doncs, enregistraments fets en directe al costat de la Pacific Jazz Orchestra. És la gran orquestra que acompanyava aquí a Rufus Wainwright. I abans de seguir...

0: The Saga of Jenny. El que tenen aquestes cançons és que totes elles tenen una història al darrere. Evidentment, la cançó està composada per Kurt Weill, però la lletra és de Ira Gershwin, un cognom d'aquells que, evidentment, ja delata. És el germà gran de George Gershwin. George Gershwin era el germà petit d'Ira Gershwin, que va ser també un gran lletrista de musicals de Broadway. I, de fet, aquesta cançó, The Saga of Jenny, forma part d'un d'aquests musicals, Lady in the Dark. Això es va estrenar l'any 1941. La meitat no hi éreu. La veritat, jo diria que gairebé tots, no hi éreu. I forma part també d'aquest àlbum de Rufus Wainwright que ha volgut retre, insisteixo, homenatge a la figura de Kurt Weill. L'última no està enregistrada en directe. Són gires que es van fer el 2024, amb la Pacific Jazz Orchestra, però també hi ha coses, doncs, així en format una mica més petit, com aquest Surabaya Johnny, que està enregistrada en el Cafè Carlyle. Això ara miraré un test perquè no ho sé.
1: Okay, now we're gonna do one of the big ones.

Doncs ja veieu la diferència d'aplaudiments i la diferència de que aquí només era piano i veu. A vegades Rufus Wainwright tampoc necessita massa més. Amb la guitarra no es defensa també, però amb el piano fa les mil meravelles. Era des del Live at Café, en directe al Café Carlyle. Això ho he mirat perquè no sóc una persona... Home, sí que he viatjat, però tampoc tan viatjada perquè no he estat en aquest cafè. Sí, he estat a Nova York, però no he estat en aquest cafè que està a la ciutat de Nova York. Deixem enrere ja el nostre disc de l'aparador, Corbyle, Rufus Wainwright, i tinc aquí algunes quantes coses noves que tenia ganes de posar abans de que s'acabi l'any, perquè començarem amb tots els especials i totes aquestes coses. I justament de l'any 75 hi ha un disc que fa 50 anys. I en parlarem, el dia que parlem dels àlbums del 75, això serà justament el dimecres de la setmana que ve. Però em venia de gust doncs posar una cançó, perquè justament s'acaba de publicar un disc així com d'homenatge dels 50 anys de Wish You Were Here de Pink Floyd. I aquí, com que ens podem permetre el luxe que ens doni la gana, vaig a posar el Shine On You Crazy Diamond en les parts de la 1 a la 5, que van totes seguides, que duren 13 minuts, però perquè us deixeu portar, perquè això és una meravella.

Una barbaritat. Algú dirà que és una bogeria posar una cançó de 13 minuts, però a mi em sembla increïble, aquesta Shine on You Crazy Diamond. És una edició, 50 aniversari, del Wish You Were Here, de Pink Floyd, que s'edita amb un munt de coses així afegides, en fi, algun dia ja ens hi recrearem. Però avui tenia ganes de seguir-vos usant coses noves d'aquestes abans de que acabi l'any, que són discos d'aquest 2025, i que són coses xules. Hi ha nou àlbum de George Ritter.

Cançons precioses per un tipus que sempre, sempre ens regala les orelles. Hi ha nou àlbum del senyor George Ritter i el títol és I Believe in You, My Honey Dew. I també tenim nou àlbum d'aquests canadencs meravellosos que es diuen Great Lake Swimmers.

Una altra d'aquelles bandes recluïts entre les fustes, els boscos, els ossos, si voleu, fins i tot. Great Lake Swimmers, que tenen nou àlbum en aquest 2025, que es diu Coke Light, igual que aquesta cançó. I també hi ha noves cançons per aquest senyor, Grant Lee Phillips.

Arribem al final avui d'aquest Delicatessen. A partir de demà, especials, un darrere l'altre, un festival. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada aquesta nit per una deflagració de gas en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu. La majoria de ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita que s'havia detectat al migdia. La deflagració ha passat cap a 10:15 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. De fet, aquestes hores encara crema i els bombers estan ruixant tota la zona d'obres contínuament. Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i els altres 4 al Clínic. Més notícies, Joan Trias.
4: La Comissió Europea ha dit aquest dimecres que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i ha recordat als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, denunciants que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. D'altra banda, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028 i podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins a un 21%.
4: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat donat a conèixer aquesta nit pel Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
2: 3 municipis de la comarca del Priorat trenquen les crítiques generalitzades cap al Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, i volen més aerogeneradors als seus municipis del que preveuen per a ells. Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant volen més molins per generar més potència des del seu territori i pensen en els recursos via impostos que pot reportar-los a cada ajuntament. El Consell Comarcal defensa la voluntat de cada municipi en el repartiment final. D'aquí 2 mesos seran les festes de la Mercè de Barcelona i ja s'ha anunciat qui seran els pregoners i s'ha presentat el cartell.
4: Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i parlaran del comerç tradicional. Antoni Falgueres regenta un celler emblemàtic al barri de Sants, que té una història centenària i que ha transformat en un autèntic centre de cultura del vi més enllà de l'antiga botiga de venda granel. Per això se'l considera un mestre celleret. El cartell és obra de l'artista visual Cinta Vidal. El disseny està plegat d'elements arquitectònics tombats i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. La programació vol arribar per primera vegada als 10 districtes de la ciutat i s'estrenarà una nova porta de l'infern per rebre el correfoc. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
4: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol s'haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè les qüestions de gestió legal entre advocats s'han endarrerit.
2: I el Tour, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa, de 175 quilòmetres. L'esloveta de Pogacar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
0: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
0: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
1: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
9: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
10: No podem acceptar que hi hagi...
9: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
12: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
15: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i, fins i tot, farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
16: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
17: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
15: Crims. Per què matem?
17: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
15: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
16: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
5: Ni des de la sala ni desde la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
16: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
6: Me sento en el cotxe. Comprobo el mòbil, cargo el arma. Comprobo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador. Comprobo el arranque. Bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
16: El que tenia que romperle el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
6: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto.
14: Ya me han visto muchas personas. Ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los mozos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un mozo moreno y una mozo rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme. Cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están dos, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. Unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
16: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
15: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
16: Una capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les dues mans lliures.
14: És quasi la 1:30. Veo salir dos mozos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta paso ligero. A medio camino veo a una mozo rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora... El mozo rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El mozo se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la mozo que sigue...

0: I és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
1: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó, lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
0: L'escena és de pel·lícula. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos Mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
2: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
0: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mozos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
3: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la divisió central d'investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs, el que passava, i llavors, moltíssimes vegades, truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que s'han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit, i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
0: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
3: Tot allò que sortís de mare anava a parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons, anaven a toc de pitu. Toc de pitu. I per això, la unitat central de delictes contra les persones se n'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
0: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
3: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle, no recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent, que havia estat sostret a Barcelona, i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
0: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
2: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros más o menos paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a par.

0: paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
1: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
2: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van, volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo, per tot arreu.
1: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
3: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava, llavors els agents eren joves. Bé, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
1: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
2: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí, a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, no, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim automàticament dilluns al matí, intervinguts telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam aquesta, perquè s'ha de trobar.
1: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
2: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda. De dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això et dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
1: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
2: Allà hi havia mapes, de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i unes brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
4: Crims amb Carles Porta.
1: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les quatre motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
4: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
1: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
2: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic. O sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, de pressa acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplègic, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa. Oi que no? Treballa.
1: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
2: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. A les entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat, i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crema estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò... és que no tenim més... El meu superior m'ho va dir, No tenim més gent. Tots els que estaven allà, els hi vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, doncs allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons. Per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema moltíssim.
1: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
3: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'Horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant, que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar, diguem.
1: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient. Però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
5: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga. No hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron 4 días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata, a oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
1: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
6: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure amagats a la natura és en les 4 motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els 2 delinqüents a fugir de la presó.
1: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, 2 dies després del tiroteig a l'hospital.
7: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
1: La hipòtesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
5: Una duda, ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y 2 peines es importante para yo saber qué he de mover.
1: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito, es cura de la profunda depressió que pateix.
5: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
1: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
5: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras. pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
1: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
5: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos. Quedaría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
1: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
8: Va idear una mena de codi increïble, de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito, doncs, no va complir aquesta petició.
1: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
8: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer, escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
1: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
5: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
1: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maika Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
8: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona, i per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat. Per tant, en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
1: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
2: Era brutal. tot el contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que ho continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dos vegades, no una, dos.
1: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
6: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
9: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina, intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
1: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricob a La Vanguardia.
7: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. 2 Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
1: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins aquell moment.
2: La setmana de Lleida va ser brutal. Però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant. Però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia, l'ajudem.
1: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
3: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs no perillosos i després resulta que eren capaços de... Es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són. I la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà. Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? la que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia de dir no, no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
1: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
5: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
1: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste en la seva carta confessió no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
2: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
1: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
2: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Ens va trucar i ens va dir: oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga. Bueno, pues vam anar-lo a veure. I aquest home ens va dir: sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros. Ho fan molts, Molts confidents ho fan, això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, Ah, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula. Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
1: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar.
10: You want it darker.
9: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
10: I'm ready, my lord.
9: Amb Carles Porta.
2: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament dos, tres de nosaltres corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir ves al tanto, ¿vale? I mirar qui ha trucat. Pues aviam, on estan? No són, me cago, hòstia. Marxar. Però clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí al carrer Aragó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet. Ho van fer al Pallars. Envolteu tot el poble. Se'ls hi va dir per telèfon. Envolteu tot el poble. I està que anar sortint aquests dos, estic aquí esperant la resposta.
1: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
2: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten Salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen: Toni, que són ells, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els van tenir xerrant pràcticament mitja hora.
1: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
9: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. 8 persones ferides, dues d'elles greus, per l'explosió de gas que hi ha hagut a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Des de poc més de les 10 de la nit, que crema una flama de grans dimensions, ha tocat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen contínuament amb aigua aquesta torxa de foc i han traslladat als veïns que no hi ha perill. La flama triguen a poder-la apagar perquè l'operació de tallar el gas, que passa per la canonada trencada, és dificultosa, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara La Torre.
3: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: El trànsit està tallat a uns 50 metres a la rodona i està activada la prealerta del Pla de Protecció Civil Procicat. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic en la no proliferació nuclear, segons ha destacat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
4: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: La Comissió Europea ha dit que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reaccionava ahir d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, denunciant que la justícia espanyola està esquivant l'aplicació de l'oblit judicial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho deia ahir al ple del Parlament.
5: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern, i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Desarticulada una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals un llançacoets antitanc, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma de codi obert Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels seus models, encara no publicat, i la seva versió més nova de ChatGPT. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. L'especialista en intel·ligència artificial, Josep Maria Enganyet, alerta del futur.
6: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: Esports, el Barça de bàsquet confirma oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec a la banqueta blaugrana amb el de seleccionador d'Eslovènia, del seu país. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment avui, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre els advocats de les dues parts. En canvi, el Barça femení sí que ja ha comunicat un nou reforç. És la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, procedent de l'Ajax, i que ha firmat fins al 2030. Encara en futbol, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. I el Tour, el belga Jasper Philipsen, ha guanyat l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa. Tadej Pogačar manté el velloc groc de líder d'una general sense canvis.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la caixa.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Mira, avui m'he llevat cansat, tu.
0: Vas anar a dormir cansat?
1: No. Quan vaig anar a dormir estava bé, eh? Això és lo raro. Perquè des que em vaig anar a dormir fins que m'he despertat només he dormit.
0: I t'has aixecat cansat?
1: Cansadíssim. No tingués venir a preguntar qui ve avui.
0: Bueno, avui ve en Ferran Palau, músic de Collbató.
1: En Pau Bertran era de Collbató.
0: Qui collons és en Pau Bertran?
1: No saps qui és en Pau Bertran?
0: No sé qui és en Pau Bertran.
1: Oi, un poeta. És un poeta, eh? Un poeta, un tio ben parit del segle XIX.
0: No ho sabia jo, noi, no ho sabia. No.
1: Ah, i avui ve en Pau Bertran?
0: No.
1: És mort, eh?
0: Avui ve en Ferran Palau, et dic. Ferran Palau, que és un músic de Collbató.
1: Ah, mira, com en Pau Bertran.
0: Ves a la merda. Mira, avui farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè Martínez ens parlarà dels monòlegs de tamboret, el que diuen l'stand-up comedy.
1: No m'agraden els monòlegs de tamboret.
0: Doncs avui, precisament, dediquem el capítol al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Avui, al tamboret.
1: Però el tamboret que té...
0: Xxt, ojo, que arriba el jefe. Déu us guard.
2: I visca el Barça!

0: La Renaixença.
1: Els primers tamborets van aparèixer a l'antic Egipte, cap al 3.000 abans de Crist. Baixets, petitons, res a veure amb els tamborets alts de bar actuals, on alguns clients expliquen la seva vida al pobre cambrer com si fos el seu terapeuta.
2: Mira, això ho fa sempre aquest...
3: No, jo no ho faig. Això.
4: Ui, tant que ho fas. A mi m'ho fas.
3: La mà, jo xerro, si els cambrers escolten és cosa seva.
1: Mira, que hi ha cambrers que, pobrets, Déu-n'hi-do, els hi veus la cara. Sí, sí. Jo no entenc com, tenint l'alcohol tan a l'abast, i havent d'escoltar segons qui, no entenc com no hi ha més alcohòlics darrere la barra que davant.
2: Bueno, no totes les mestresses de bar són com la Mercè.
1: No. Tornem al tamboret, va. Invent dels egipcis, eh?
2: Collons d'egipcis.
1: Els primers tamborets baixets, plegables, fins i tot, eren reservats als faraons. De fet, quan es va descobrir la tomba de Tutankamon, el 1922, entre les joies, escultures i tot el que hi havia, també van trobar un tamboret.
2: Va, és que quan fa molta estona que estàs estirat, també et ve de gust ser una mica peio.
1: Sí, és veritat.
2: Saps? S'ha d'entrar d'hostiar l'esquena. Hòstia, mira, aquest tamboret, saps què vull dir?
1: Ben amb... Bé, si us fa gràcia veure el tamboret plegable de Tutankamon, el podeu veure al Museu Nacional d'Egipte, al Caire. Sempre és bon moment per anar-hi. El tamboret més antic del món. Podeu anar a fer el turista, si voleu fer una foto. Alerta amb el flash, que no crec que es pugui fer fotos amb el flash. No semblen molt permissius.
2: No, allà no estan gaire d'hòstia,
1: no. A vegades també veus uns senyors als museus que fan patir una mica amb les càmeres. El jubilat milionari que va amb aquella càmera de fotos amb un teleobjectiu.
3: Ui, allò tan llarg.
1: Allò tan llarg. Que el veus, pobre home, que només pot fer fotos de l'horitzó cap avall perquè no tenen ni força per aixecar la càmera.
3: Sí, sí. Ai, mira, ha tornat l'avi de vacances d'Egipte i totes les fotos només són peus i sandàlies.
1: Doncs mira, és això. Hauríem de comprar càmeres una mica en funció del coneixement de fotografia que tinguem, més que del poder adquisitiu. Això és un missatge pels jubilats de Catalunya. I no fer fotos de tot, que hi ha gent fent fotos al guarda de seguretat, al museu, a vegades. Que aquells senyors també fan patir una mica. No sé, i no quadra, normalment, la cadira del guarda de seguretat d'una sala de museu, no sol estar a l'alçada de la resta del
2: museu. Són petites.
1: Bueno, vull dir que... I lletges.
2: I lletges.
1: No? És com més barato que la resta. Museu Reina Sofia, una sala tota moquetada, i de cop un senyor amb una cadira de platja blanca.
2: Jo vaig donar la moneda, aquell home. Vaig ben
3: comportat. Són les mateixes cadires que hi ha als trencants allà a la carretera de Sils?
1: Sí. Les mateixes. Són les mateixes.
2: Tira, feio, tira.
1: Per cert, què va ser primer, el tamboret o la cadira?
2: Bona. Jo diria que la cadira.
1: Doncs el tamboret. El tamboret va ser primer, que en la seva creació era reservat a les classes altes. Llavors, quan s'hi va afegir el respatller i el reposabraços, o sigui, quan es va convertir en cadira, la cadira era reservada pels rics i el tamboret era cosa de pobres perquè era molt més incòmode.
2: Clar.
3: Per anar a bunyir les vaques.
1: Exacte.
3: Mira. Sortirà alguna vaca en aquest programa?
1: Fes la vaca.
3: Mm!
1: És el que t'agrada. Sí. Has vingut només per això.
3: Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Mm.

0: Coneixeu un senyor que es diu Albert Aalto?
1: No
2: el tinc present.
0: Jo tampoc el coneixia, ara ja sí. És un dissenyador finlandès que va marcar un abans i un després en el disseny del tamboret. Mm-hmm. Un arquitecte que va dissenyar grans edificis i va fer plans urbanístics importantíssims.
1: Com en Cerdà.
0: Exacte.
1: Com en Cerdà, però de Finlàndia.
0: Sí. Exacte. Però, a diferència, que ara aquest se'l recorda per un cony de tamboret.
1: Ah.
0: Saps? El tamboret es diu Stull 60.
2: Stull 60?
0: Stull 60.
2: No, no estiu.
0: No.
2: Stull.
0: Saps aquell tamboret, aquell típic d'Ikea, que és com una fusta rodona i les tres potes?
1: El clàssic d'Ikea. Una rodona i tres potes.
0: Sí. Una rodona i tres potes. Sí. Doncs aquest el va inventar el senyor finlandès, aquest, el 1933. Va patentar el sistema de les tres potes de fusta de bedoll corbades i des que va sortir fins ara se n'han venut més d'un milió.
2: Cony,
1: un milió de tamborets.
2: Quin preu té aquest tamboret per fer quatre números?
0: Fes números. L'original val 250 euros.
3: Collons, 250 euros per un milió. A mi em surten 250 milions d'euros.
1: Sí, doncs... no, a tu i a tothom.
3: No, però saps? Que jo he estudiat, eh?
1: Sí.
0: Però que a veure, que si no voleu gastar-vos aquests 250 euros, també podeu anar a l'Ikea i per 12 euros ho teniu arreglat, eh?
1: Mira.
0: I si sembla molt. Mira, doncs mira. És el moble més venut de l'Ikea de tot el món.
1: És que un tamboret sempre fa falta, eh?
3: Sí,
2: és veritat, això. Mira, jo perquè sóc alt, però la gent baixeta sense tamboret ho tenen fotut, eh?
1: Sí.
2: Jo arribo tot arreu.
1: Mira, tu, Arnau Tordera, estàs assegut en un tamboret que no et vull desil·lusionar, però que sàpigues que no val 250 euros el teu. És una mica més barato. Avui tenim boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, un músic a qui el cinema dels anys 80 i 90 ha acompanyat tota la vida. Tant que el seu últim treball, en comptes de fer un videoclip, ha decidit fer un curtmetratge.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ferran Palau.
5: Bravo!

0: Què tal, Ferran? Com estàs?
1: Molt bé, Pell.
0: Què has esmorzat avui? Anava a dir a viu, avui.
1: Jo sempre esmorzo el mateix.
0: Sí?
1: Sí, dos ous remenats i una torrada de mantega.
0: Vas fort, eh?
1: Bueno.
0: Dos ous remenats, eh?
1: Sí.
0: Te'l remenes tu?
1: Sí.
0: Com en Piqué, en Piqué, recordeu aquella vegada que va explicar allò que es tallava el fuet i es feia una truita? Que va dir que per ser feliç no necessites res més que una casa a la Cerdanya.
1: És veritat que de vegades uns tallets de fuet també me'ls poso.
0: Mira, fuet amb ou remenat i torrada de mantega.
1: Sí.
0: Però no hi, el pa amb tomàquet no, eh? Mantega.
1: He tingut èpoques de pa amb tomàquet. El que passa que necessito greixos, perquè cremo molt ràpid i...
0: Estàs prim.
1: Sí.
0: T'emprenya que et diguin que estàs prim?
1: No, no molesta, està bé.
0: Estàs prim.
2: Va, a mi no em digueu que estic gordo, però...
0: Vale.
3: Estàs prim, Xuriguera?
2: Ah.
0: No, però vull dir que és un comentari que la gent que està en prims... Vull dir que sempre...
2: En aquest programa n'hi ha molts de prims.
0: Sí.
2: Trobo. Sort que m'heu portat a mi per compensar.
0: Tu eres dels que de petit ja tenies fixació per la música? Anaves a classes de música? Havies encarat la vida cap aquí des de petit?
1: Sí, vaig fracassar absolutament en les classes de música. Em van expulsar de l'escola de música d'Esparreguera.
0: Home, has començat fort, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Inclús m'amagava al pati, m'enterrava amb fulles, perquè hi havia uns arbres que a la tardor caien les fulles a terra, i me'n recordo enterrar-me amb fulles per perdre 10 minuts, un quart d'hora de classe... Sí, sí, vaig
0: ser... És una estratègia... Vull dir, jo vaig llençar els llibres d'anglès i la meva mare es va passar 2 mesos fent fotocòpies perquè tampoc m'agradava fer anglès. I tu et cobries de fulles.
1: Sí.
0: És més pertorbador el teu, eh?
1: És raro,
0: És estrany.
1: I la música sempre m'ha agradat, però de petit no especialment. O sigui, m'agradava la música, el cine, els còmics, dibuixar, totes les coses així com de creatives... No sé.
0: I recordes qui et va expulsar, el nom i el cognom de la persona?
1: Sí. Ell va recomanar als meus pares que deixés de l'escola, es deia Pep.
0: Saps que no ets la primera persona que li... La Marina Rossell una vegada em va explicar exactament el mateix, que tenia un professor de música que li va dir que no serviria per res.
1: Doncs a mi em va passar el mateix. Sí, doncs... sí, feia classes de guitarra i el meu professor de guitarra va dir als meus pares que, bueno, que potser una altra cosa se li donarà millor.
0: No l'has anat a buscar mai més? No ets rancorós?
1: Ens hem vist.
0: Ah, sí?
1: Sí, inclús actualment, el Bon Preu, per exemple, no fa massa, me'l vaig trobar.
2: El Bon Preu.
1: I ell toca amb una banda de versions.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, està bé.
2: Anima'l.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Escolta, m'he llegit que dius que fas easy loving, pop metafísic amb tendències minimalistes.
1: Uau.
0: És que jo de gèneres musicals, jo més enllà, o sigui, jo hi entenc el que em diu la meva filla. Fa una de ràpida o una de lenta? És més o menys el que... Explica'ns una mica què fas per la gent que no et conegui.
1: Jo faig cançons.
0: Cançons.
1: Sí, llavors un dia els hi poso unes coses, un altre dia els hi poso unes altres, però al final m'he dedicat a escriure cançons.
0: Però no t'agrada que diguin que ets cantautor, tampoc?
1: Bueno, tampoc és que em molesti molt, però cantautor, és que no sé què vol dir. És com folk, no? A mi m'encanta el que se suposa que és la música folk, és la que més escolto, de fet, però no acabo d'entendre a què ens referim quan diem cantautor, quan diem folk o...
0: Collons, cantautor. T'escrius les cançons i les cantes.
2: Sí.
1: Però tothom ho fa, això, no?
0: No, tothom no. Tothom no.
1: Bueno, molta gent.
0: Hi ha molta gent que no les escriu i ara ja hi ha molta gent que ni les canta.
1: És veritat.
0: Tu has viscut a Esparreguera, ara vius a Collbató, no? Al Bruc. Què passa amb Montserrat? Tens com tendència, no?, a viure a prop de Montserrat?
1: Bueno, jo vaig néixer a Esparreguera, amb 3 anyets amb els meus pares ens vam instal·lar a Collbató i he viscut tota la vida a Collbató. Vaig estar una temporada al Bruc i vaig tornar a Collbató i necessito la muntanya a prop, és casa meva. Jo quan torno amb avió d'algun puesto o conduint, a la que veig la muntanya, ja sento que estic arribant a casa.
2: A mi també em passa amb el Montgrí.
0: Amb el Montgrí?
2: Amb el Montgrí.
3: A mi em passa amb el Montseny.
0: Sí, sí, sí.
2: Ens passa a tots els catalans amb la seva muntanya.
0: Sí. Cada català té una muntanya.
2: Quina tens tu?
0: Jo no en tinc cap, en concret.
2: Perquè no ets català, doncs.
4: Però Collbató és que...

0: Aquesta devoció, no et vas plantejar mai fer d'escolanet?
1: No, és que jo no sóc religiós ni...
0: Bueno, però és per la música, la gent castellana, no és per la religió, no?
1: Ja, m'hauria fet mal rotllo, no sé.
2: Home, ja és anar molt fort si t'expulsen de l'escola de música Esparreguera, anar-te'n a fer d'escolanet a l'escolania de Montserrat.
1: No hauria portat bé a fer d'escolanet, segur que no.
2: Llavors, què és el que et fa pujar a Montserrat, diguéssim? Per si no ets religiós, que és la màgia de la muntanya...
1: Però sí que hi ha una part espiritual, que això és un altre tema, eh? I una connexió amb la muntanya, amb el símbol de la Moreneta, i un ritual familiar, sobretot això.
2: No hi vas a veure ovnis? Hi ha gent que pugen a veure ovnis.
1: Oi. Ho he fet, abans n'he parlat amb l'Arnau.
2: Tu, Arnau, hi vas a veure ovnis?
3: Què vol dir?
4: Sí, sí, jo cada dia 11 de cada mes, des de fa un any, sóc un habitual de les trobades per avistaments ovnis de...
0: Què dius?
2: Però anem a poc a poc, anem a poc a poc.
0: O sigui... Ets molt friqui!
3: O sigui, esteu ben xerbotats, tots plegats.
2: O sigui, cada 11 de mes us trobeu una gent...
4: A veure, des de fa 40 anys, això.
2: Això fa 40 anys que es fa a Catalunya.
4: Un tal Grífol, en el seu moment, va començar-ho i s'hi van anar sumant adeptes fins que, bé, la tradició s'ha mantingut. Ara aquest senyor ja fa anys que no ve, però els seus seguidors, doncs, continuem anant-hi allà cada mes.
2: I què feu? Què feu?
0: Però hi heu vist algú?
4: Jo no he vist res, però molta gent assegura que ha vist diverses coses. Hi ha gent que porta documents, fotos, anècdotes... Hi ha gent de tot tipus, la veritat.
2: Hi has anat, tu, Ferran, o no?
1: Jo hi havia anat de més jovenet, sí, a fumar porros.
5: Oi, em veies de coses després.
1: Sí, ens ho passàvem molt bé i me'n recordo del senyor Grífols, molt entretingut escoltar-lo. També hi havia penya que se'n fotia una mica, i que anaven allà a increpar-lo, llavors s'enfadava, se n'anava, després tornava. Era tot un espectacle, el senyor en si.
2: Tot el món de... Déu mos en guarda dir que els ovnis són ciència-ficció, eh? Però tot el món de la ciència-ficció t'interessa. Vull dir que en els teus treballs parles molt de monstres, no? Ja quan eres petit t'agradaven els monstres?
1: Sí. Bueno, i ara també.
2: També?
1: Sí, m'agraden els monstres.
2: O sigui, tu quan eres petit i hi ha un monstre sota el llit, el millor que et podia passar era això, digues.
1: Sí, m'encantaven els monstres, bueno, el cine de terror en general, els còmics de terror, i sí, la cosa del pantano m'encantava.
3: Què és la cosa del pantano?
1: És un monstre que viu en un pantà i està fet d'algues, molt maco.
3: Jo més clar que el monstre de Banyoles.
1: Similar, el monstre de Banyoles també m'ha interessat molt sempre.
2: Tens com un món de monstres curiós, està bé.
1: Bueno, cadascú té les seves tonteries.
2: Escolta, aquest estiu acabes la gira del disc Plora amb mi, amb el que has fet una seixantena de concerts. Què faràs ara, diguéssim, quan acabes la gira?
1: Pues
2: a part d'anar a Montserrat un cop al mes?
1: Sí, pues en faig una altra.
2: Que és el que...
1: Mentre em deixin, jo vaig fent, sí.
2: Mira que és l'única professió que es pregunta, això, eh? Perquè normalment els cuiners... Sí. Quan has fet aquest servei, què faràs? Si pots fer el de demà?
5: Els mestres igual, els metges igual...
1: Està bé que ho diguis, perquè és veritat, eh? Que sempre... Hòstia, ja...
2: I ara
1: ja,
2: què?
1: Bueno, ara doncs... què? Pues, què vols que facis? Si faig això?
2: Seguir treballant. Ara tens 42 anys, m'has dit abans.
1: Sí.
2: T'has sorprès que jo fos més jove que tu? Ho he vist? En la teva mirada, m'és igual...
5: Tots ens han sorprès, Peyu.
2: Sí. Jo en tinc 39 i ell en té 42.
3: És que no ho sembla.
2: No, ni ell ni jo.
5: No.
2: Però no em despisteu, escolta. 42 anys, en quin punt estàs? Què et ve de gust fer ara, a part de fer un altre disc i continuar treballant?
1: A viure la vida, ja està. No sé, dia a dia, no tinc plans més enllà de la setmana que ve.
2: I... T'han preguntat mai per què ho fas en català, això que fas? Perquè tens cançons precioses, deixa'm dir-t'ho.
1: Moltes
2: gràcies. I sonen com molt, molt boniques. T'han preguntat mai per què ho fas en català, sabent que en castellà arribaries amb molta més gent.
1: Aquesta és la frase mitiquíssima, i en anglès ja no et dic.
2: Sí.
1: És un idioma fet per la poesia. Uh-huh. I tenint-lo a... No sé, és que no sabria fer-ho d'una altra manera. Alguna vegada, també jovenet, havia provat de cantar en castellà i...
2: I no, eh?
1: No.
2: No acabaves, eh? No...
1: No funcionava. I, a més, quan jo vaig començar a fer cançons en català, no molava fer cançons en català. I vaig pensar, bueno, no ho està fent ningú, això, no? Aquí tenim un terreno inexplorat.
2: Bueno, jo és l'esperança que tinc amb el català, que arribi un moment que el parli tan poca gent que la gent jove digui, hòstia, això mola, vaig a fer això per portar la contrària a tothom. No sé si arribarem a temps per això, però vaja. Parlant del català i de Catalunya...
1: Ui.
2: No, aquí fem algunes proves relatives al català, a la gent que ens entrevistem.
1: Vinga, doncs fem el ridícul.
2: El català i els presidents de Catalunya, per exemple. No sé si et saps gaires presidents de memòria.
1: Sí, home, tots.
2: Tots, eh? De Catalunya. Començarem per l'últim, que és l'actual. Aquest el regalo, Salvador Illa.
1: Vale, senyor notari.
2: Senyor notari, li has dit, eh? Sí.

0: No?
1: Sí? No, no t'agrada?
0: No.
1: Hòstia, no, no, no, no ha voltat gaire. No, ha voltat
0: no
1: gaire.
0: La veritat, sincerament, no.
1: No t'agrada, no t'agrada per algun, per l'aspecte de notari? O...
0: Avorridíssim, no?
1: És veritat.
0: No sé, vull dir, la política s'ha convertit en un circ i si no fa gràcia al lector...
1: Ja, ja. Yeah. 133è, Salvador Illa. 132è.
0: Junqueras?
1: Junqueras? No, ha sigut mai Junqueras.
0: No?
1: No.
2: Portem una setmana, Peyu.
3: Déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do. Una setmana...
0: No va ser-ho?
1: No.
0: Ah, no.
1: No.
0: Era l'altre.
1: Era l'altre.
0: Era el segon.
1: El petit.
0: Era el segon. El
1: Pere Aragonès.
0: Pere Aragonès.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Es veu que era ell. Una maco. Cosa és que es deixés aconsellar per...
2: Ha deixat empremta, Pere Aragonès?
1: Sí, sí.
2: Vols dir que el sap algú?
1: Home, el Junqueras el deu saber, sí, com a mínim. Ferran Palau, has estat còmode, has estat bé?
0: Sí, ja hem acabat, sí, amb els presidents.
1: Sí, bueno, home, fallat. Has acabat tu perquè has fallat.
0: Hòstia, ja
1: clar,
0: està.
1: Sí, sí.
0: Joder, quin ridícul, em sap greu.
1: No, no passa res, no passa res, escolta'm. Ferran Palau, que s'ha volgut sumar al que ens agrada que facin la gent que toca algun instrument i que canta aquí a la Renaixença, que és interpretar-nos en directe un dels seus temes amb la sonoritat de la Renaixença. Per tant, estàs a punt per actuar?
0: I tant.
1: Sí? Ens ve molt de gust sentir-te. Ferran Palau, en Bernau Tordera i Laia Gluck interpreten Estimar-te és com un joc. Oh!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
1: Tu, avui no parlàvem del tamboret.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del tamboret.
3: Bueno, un moment, ara hi anem. Mercè, el tamboret. El tamboret no només pot ser útil per seure, sinó que també és acompanyant d'alguns còmics i actors a dalt de l'escenari, no?
4: Home, fa molta companyia un tamboret. A veure, pel...
3: Bueno, a veure, home, has d'estar una mica sol perquè et faci companyia un tamboret. Sí.
4: Home, és que és ben bé això. Quan sí. estàs sol, almenys tens
2: el
4: un tamboret.
2: Al dinar de Nadal hi ha molta gent que fot un tamboret a taula.
4: I ningú a veure, més. No se'm despisteu. Jo us planto un escenari, plantem un tamboret allà al mig, sí. No? I com que una imatge val més que mil paraules, a vosaltres qui us ve al cap?
3: Tamboret sol a l'escenari?
4: Yeah.
3: Home. Eugenio.
1: Home. Hòstia, no. Clar.
3: Eugenio.
4: Ara que ho
1: ho dic, sí.
3: Ara sí.
1: Però no havia pas pensat, això. Ara que ho dic, sí.
5: Diu marit a la seva dona, diu, nena, diu, d'on vens? Diu, de l'esteticien. Diu, estava tancat, oi?
3: Clàssic.
4: Un mal parit.
1: Clar.
4: L'Eugenio va elevar el tamboret a la categoria de tron, sí, sí. No? Aquell senyor amb posat seriós, sí. Amb ulleres fosques, el combinat de vodka amb taronja a la mà i el cigarret sempre encès.
3: Era també dels que hagués pujat a veure ovnis, eh?
4: També.
3: Tenia tot un món esotèric.
2: També. Sembla que ja en va veure algun, eh?
3: Sí, segurament.
4: I amb aquella veu que tenia de ressaca perpètua, no? S'asseia al tamboret i es convertia en el rei dels acudits.
5: Saben aquell que diu que eren tres borratxos que anaven caminant per la via del tren? I un dels borratxos diu, és incòmode aquesta escala, eh? I diu, el segon diu, lo més pesat és el passamà. I diu, el tercer diu, no us preocupeu que ara baixa l'ascensor.
4: L'Eugenio tenia aquell estrany do de fer riure sense fer res, no? Mm-hmm. Segut i prou, allà impertèrrit, el tamboret i ell eren una parella indissoluble.
3: Bueno, hi havia més química entre ell i el tamboret que amb algunes parelles que he vist jo en restaurants mirant el telèfon mòbil.
4: Tens molta raó, molta raó. Sí, doncs mira, parlant de parelles, tinc una anècdota d'aquelles tan bones que segurament no van passar mai. No? O potser sí que van passar, o potser no van passar exactament com diuen.
3: Va, si no n'he vero, ben trobat.
4: Ah, exactament.
2: Explica-la.
4: Mira, diuen que un dia l'Eugenio i el Dalí es van trobar a Cadaqués en una festa de l'alta societat catalana.
1: Ja pot ser, això.
3: Sí.
4: Oi que sí? Sí. De moment anem bé.
1: Ja pot ser.
3: De moment quadra.
4: Els presenten. Sí. Dalí, Eugenio, Eugenio, Dalí.
3: Sí.
4: Es miren, hi ha un silenci d'aquells incòmodes interminable, i de cop el Dalí pren la iniciativa i diu... M'encanta la seva manera de no dir res.
3: Vaja.
4: Sabeu fer la de veu de Dalí? És que jo
3: d'imitar... De Dalí? No, ni la de l'Eugenio. No sé.
4: Doncs passem pàgina. Sí. I l'Eugenio, impassible, amb aquelles ulleres fosques, li deixa anar... I a mi, la seva manera de dir-ho tot.
3: Això és mentida, això. Això va passar?
4: Sí. No ho sé si va passar. Ja he començat dient... Pot ser. I si no va passar, doncs escolta, què vols que et digui?
1: Carxofa!
3: Ara! Sí que el fas bé, sí que el fas bé.
1: Carxofa!
3: Clavat. Aquest és l'Eugenio, eh?
1: M'encanta!
4: Si va passar o no va passar, no sé, és igual. El que trobo és que hauria d'haver passat, perquè una frase així, sincerament, ni el millor que ha dit d'Eugenio, ni el millor quadre de Dalí. I des que ens va deixar l'Eugenio, jo tinc la sensació que el tamboret, no, ha quedat com una mica orfe.
3: Bueno, hi ha altra gent que el fa servir, el tamboret.
1: No penso.
4: Però més d'acompanyant, no? I tampoc el fan servir tant com el feia servir ell.
3: Ja.
4: Tot i això, noves generacions de monologuistes catalans no han deixat d'arribar. L'André Buenafuente, Alberto Romero, Magí García, el Marc Serrat...
3: L'altre dia em van dir en un restaurant si eren Marc Serrat, jo.
4: Què et sembla?
3: Em van dir, ets en Marc Serrat? I dic, no.
1: A mi m'han dit, tu ets en Peyu?
3: Ah, sí?
1: Vaig dir, quasi. Sí.
2: I a mi em diuen, tu, ets en Xuriguera, no? Vull dir que la gent no coneix ningú, ja ha arribat un punt.
4: Per sort, entre tants homes, ja cada vegada s'atreveixen més a fer-se un lloc en el món predominantment masculí,
3: sí.
4: Dones com la Charlie P, la Judith Martín, la Oye Sherman...
3: No t'hi has fotut tu a fer monòlegs, Mercè?
4: Jo, no, em moriria sola en un escenari.
1: Què dius?
4: Sola.
3: Com cardi un tamboret? Pots un tamboret?
4: Potré un tamboret.
3: Fa molta... Saps la companyia que fa un tamboret?
2: Posa-n'hi tres, si vols.
4: Doncs, si voleu saber com és de bèstia ser dona i voler fer humor, jo us recomano molt una sèrie d'Amazon Prime que ho retrata perfectament. The Marvelous Miss Maisel. L'heu vista?
6: No.
1: Sí? No.
4: Sí? Tu l'has vist? Boníssima o no és
2: no
4: boníssima?
2: No m'agrada gens.
4: Ai, tampoc t'agraden els gossos, no. Per tant, no tens cap mena de criteri. Una sèrie que explica la història de Miriam Mitch Maisel, que és una mestressa de casa de l'Upper West Side dels anys 50, que descobreix que té un talent innat per la comèdia.
2: Ja me'n recordo què em va passar, per cert.
4: Què et va passar?
2: Em van parlar d'aquesta sèrie, la vaig començar pel capítol 6.
1: Però què el 6?
4: Què fots?
2: Em vaig equivocar.
4: Llavors... A mi m'ha passat això amb sèries i les he deixat
1: clar,
4: de veure.
1: No vaig entendre res.
4: Perquè no puc amb l'espoiler.
2: No sé.
4: No puc, és terrible, l'espoiler. Doncs aquesta, no us faré cap espoiler,
1: no.
4: Però dura 5 temporades la veiem lluitar contra els límits de la societat conservadora i masclista de l'època. La sèrie és una sèrie que és àcida, que és brillant, amb uns diàlegs afiladíssims, interpretacions que són una meravella, i, pels que us fan pols finals, té un final molt ben tancat i molt emotiu.
3: Sí. No hi ha una... Hi haurà una sisena temporada.
4: No. Final, com il fa.
3: Això emprenya, eh? Molt. Això emprenya molt, eh? Jo vull que les coses s'acabin en...
2: Sí. Quan diuen, Peyu, mira't aquesta sèrie que és molt bona. Dius, vale, mira, te sentes a casa, pos, veus 17 temporades.
3: No. Dius, jo ja no la començo.
2: Jo la començo
3: pel 6, com tu. És igual.
4: Doncs per sort, ara el tamboret ja és per tothom. I un que em fa molta il·lusió que hi hagi pujat és el Roger Coma.
1: Bo!
4: És un tio que a mi em fa riure molt, perquè té aquell humor, no?, que és ben boig.
3: És que fes-ho tu ho has de fer, Mercè.
4: No.
2: Per què no ho fas?
4: Perquè jo no tinc.
3: Fes-me un ola.
2: Fes-me un ola.
3: Explica un xiste.
4: Doncs el Roger... Jo no, però el Roger Coma farà una temporada curteta al Texas amb el seu monòleg. Això no ho hauria de fer, que és el que dic jo. Això jo no ho hauria de fer.
3: Yeah.
4: Fer humor en català, però no és només pujar un tamboret.
1: Yeah.
4: És pujar-hi sabent que segurament no et posaran mai ni a un catàleg de Netflix ni d'Amazon.
3: És més complicat.
4: Que tiran aquella frase que li has dit.
3: Com és que no ho fas en castellà, que així arribaries a més gent?
4: Clar. Doncs mira, no ho fem en castellà perquè les riallades no tenen traducció. L'humor en català té aquella cosa de, no?, aquell...
1: És elegant.
4: Bueno,
1: és
4: elegant. Aquell to, aquella ironia, aquella manera de dir les coses que només s'entenen si es diuen el nostre propi idioma,
3: sí,
4: no?
3: Sí, te'n rius de... Vas a Andalusia i comences a parlar de la gent que envia fotos del temps a TV3, poc que entendran res.
4: No. Poc que entendran
3: no.
4: res.
3: No. No.
4: Així que, des d'aquí, gràcies a tots els que ens feu riure en català. I res més. No, sí. Per cert, que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils... Que jo us l'organitzo.
1: Aviam.
2: A comprar tamborets.
4: Demà i fins diumenge es fa la Fira del Teatre del carrer de Tàrrega.
3: Ah.
4: Tamborets, no sé jo si en trobaré.
1: Sí.
3: Tu sí que hi has anat a Tàrrega.
1: A Tàrrega, oh, collons, amb aquest senyor hi vaig triomfar-hi bastant. En el seu moment, eh?
4: Veus?
1: En el seu moment.
4: Jo hi he anat d'espectadora i prou.
2: Érem molt joves.
4: En aquell descampat, ple d'iglús i gent borratxa.
2: El teatre vas
1: apa, apa! Això és que publicitat de Tàrrega...
4: Home, bé que m'ho passava, jo m'ho vaig passar molt bé. El meu primer nòvio crec que el vaig treure d'allà.
2: Vinga.
4: A Tàrrega.
3: Espera.
4: No, deixa'm acabar.
3: No, només un petit apunt, no. Com us vau conèixer?
4: No, ja el portava de Sabadell.
3: Ah.
4: El portava de Sabadell, vam anar junts i ella es va acabar de concretar.
3: Ah, es va acabar de concretar. És un eufemisme ben maco, eh?
2: Va dir, es veu que aquí hi ha un bon clown.
3: Sí.
2: I aquell va tindre malament.
4: Hi ha un bon clown.
3: És maco, això. Quan surti l'oportunitat li direm a alguna noia, vols que ho acabem de concretar?
2: Anem a Tàrrega.
3: Acabem de concretar.
4: Doncs això, aneu a Tàrrega, que tamborets potser no en trobareu, però veureu teatre a peu dret i us ho passareu molt bé.
3: A peu dret al teatre a la Fira de Tàrrega i a veure monòlegs en català, a veure el Roger Coma i els 4 o 5 més que hi ha que fem monòlegs en català pel món. Que tampoc som gaires, eh?
4: Que no t'he dit a tu perquè em feia com cosa dir-te.
3: No, perquè a més jo no he fet servir mai tamboret, no passa res.
4: Vinga.
3: Ja, no m'he enfadat, no t'ho he tingut en compte perquè no faig servir tamboret. Bueno, una vegada vaig fer servir, en Dani, el tècnic que m'està fent, sí, que vas fer servir el primer espectacle que feia sortia un tamboret, però mai més. Llavors ja he fet servir altres coses. M'he complicat la vida. A vegades penso...
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí que te la complica,
3: si anessis amb un tamboret seria alguna més fàcil.
1: Les vegades que t'ho he dit amb feixades, això.
2: No sé què t'ho dic.
3: A vegades havia arribat a portar-te una parada d'autobús.
1: Sí.
4: El proper amb un tamboret.
3: Per explicar quatre xistes. Mira, m'ho estudiaré. Quan tu facis monòleg...
4: El monòleg?
3: Jo tornaré a fer servir el tamboret.
4: Vinga, repte.
3: Gràcies, Mercè.
4: De res.

0: Tots just despertàvem del son.
1: No et preguntaré què està sonant, Arnau, perquè la conec, aquesta, eh? És Lluís Llach.
2: Certament. Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.
1: Sí.
2: Durant 45 anys va portar de gira un tamboret que era de la discoteca Bocaccio de Barcelona.
1: 45 anys, dius?
2: 45 anys, sí, sí, amb el mateix tamboret que resulta que se'l van portar de la discoteca, el va robar, sí.
1: El Joan Manuel Serrat...
3: Ho explica.
1: Va robar un tamboret.
3: Això ho explica.
1: Ah, sí?
2: Sí. Home, jo em documento quan faig això.
1: Sí. No, ja m'ho penso.
2: Li agradava tant que em va fer dues rèpliques. Té l'original, que el té guardat en una caixa forta,
1: sí,
2: com d'anel de joventut, i dues rèpliques que van girar amb ell durant aquests 45 anys.
1: Hòstia. I els de la discoteca Bocaccio no l'han reclamat mai?
2: Home, entenc que no, que per ells és...
1: És un honor, no?
2: Un honor, no? Que...
1: O sigui, arriba un punt que ara jo ja podria començar a robar coses,
4: sí,
1: no? I la gent... Hòstia, ja és que ho té en Peyu, sí, ja ens fa gràcia.
4: És el bon preu.
3: Jo li vaig robar en Roger Mas...
4: És veritat.
3: Li vaig robar tots els CDs que tenia per vendre.
4: Sí.
1: Ah, sí?
3: Sí, els hi vaig robar tots.
4: El pop-art d'Arbúcies.
3: El pop-art d'Arbúcies. Sí.
1: Però fa anys, d'això.
3: Sí, fa anys.
4: 5 del dematí.
3: El 5 del dematí. Llavors passa que me'l vaig trobar i jo anava amb la seva caixa de CDs a sota el braç. Mm.
1: I els hi vas tornar?
3: Sí, vam riure, i som molt amics ara.
1: En fi, Joan Manuel Serrat, que l'ha acompanyat un tamboret, per això l'estem sentint. Escoltem una mica de Serrat i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Avui us volem presentar la nana, la gossa de la Marina. Mm-hmm. Gerard, posa'ns una foto, mira.
1: No sé quina raça és, això.
0: És una mescla entre raça Staffy i vés a saber quina altra raça, perquè és fruit d'una nit boja.
1: Ai, carai.
0: Sí. I el que és important de la nana és que és una gran nedadora.
1: Li agrada nedar?
0: Li agrada molt nedar. Tant li agrada nedar que de vegades s'endinsa tant a dintre el mar que la gent dubta si podrà sortir o no podrà sortir.
2: Puta de gos
0: però
2: mullat.
0: Però sempre acaba sortint.
2: Fàstic.
1: Mira, què dius?
2: Els gossos mullats, foten una pudor. Va, és
0: ben veritat. Bé que no t'agraden els gossos,
2: no,
0: eh?
2: I mullats encara menys.
0: Ai, per favor.
1: Déu-n'hi-do, a on el passejarem, Arnau?
3: Doncs avui el passejarem per la Costa de Morte. Som a principis de novembre del 2002.
1: Avui passegem el gos pel desastre del Prestige.

0: La Costa de Morte és plena de penya-segats i racons inaccessibles. Gairebé està deshabitada. Els únics habitants del lloc són peixos, crustacis i ocells. Les seves corrents marítimes són un malson pels navegants. Les aigües empenyen els vaixells contra les roques, provocant tota mena de desgràcies. Si ha de navegar amb els cinc sentits posats, una vedada et pot fer embarrancar.
1: Que ben parida és la vida de mariner, eh?
2: Bueno, sí, una mica humida i solitària, però està bé. Ep, ep, nano, has vist? Mira allà dalt, el penyí segat.
3: Hòstia!
2: Hi ha una mossa!
3: Hòstia, és veritat!
2: Mossa!
0: Ai, mossa! Nois, sisplau, el que són aquests crits?
3: Capità, mira allà les roques, hi ha una dona.
0: Hòstia, per això hem de fotre quatre crits, per l'amor de Déu, eh?
2: Oh, és que fa molt de temps que no en veiem cap, eh?
0: Escolti'm, aquí som professionals. A veure si estem una mica més pel... Hòstia, sí que hi ha una mossa!
4: Mossa! Les roques! Què diu? Cuidado con las roques!
3: Diu no sé què d'unes roques.
4: Mima.
2: Em sembla que ha dit que estem forts com roques.
0: Ja venimos, mossa!
3: Ja venimos.
0: El que passava després d'una vedada com aquesta... Ja us ho podeu imaginar. Avui parlarem d'un d'aquests accidents marítims, el d'un petrolier construït al Japó, registrat a Grècia i propietat d'una empresa liberiana. Ja es veia que no podia anar bé.
5: No, massa.
0: Un veler que, un petrolier, que navega sota la bandera de les Bahames. Es diu Prestige. A dins seu hi viatja la nana. El Prestige té menys de 30 anys, però fa pena de veure. Està ple de rovell i d'esquerdes per tot arreu. Funciona, però està molt mal conservat. El capità del Prestige és conscient del mal estat del vaixell. Us llegirem un tros d'una carta real, seva, en què es queixa de l'estat de l'embarcació.
6: Los tanques de aguas fecales no están en servicio. La basura se tira por la borda y todos los componentes del barco están corroídos o rotos.
0: Actualment el vaixell té problemes. Està a punt d'enfonsar-se perquè ha xocat contra un contenidor que havia quedat a la deriva. Com que està en tan mal estat, no ha suportat l'impacte i s'ha obert un forat a l'estructura. Està entrant aigua, bàsicament.
3: Clar,
0: està entrant aigua a l'interior del Prestige.
3: Sí.
0: I això fa que la nana, bueno, ja faci estona que nedi. Ah. Ja neda.
2: Atrego el vaixell! Ens enfonsem! Ens enfonsem! Atrego el vaixell!
3: Què dius, ens hem d'enfonsar? Això amb una mica de massilla s'arregla.
0: Per més invents que pretenguin fer els mariners, el Prestige està condemnat. El forat de l'estructura del petrolier és enorme. Més els val saber nedar com la nana.
2: Ens enfonsem! Agafeu els bancs salvavides!
3: Que n'hi ha passat, eh? Tant cridar.
0: El forat es fa cada cop més gros. El mal estat del vaixell provoca que el forat inicial, que era de 5 metres, ara sigui un esvoranc de 35 metres de longitud.
2: No hi ha esperança! Les dones i els nens primer! Ens enfonsem!
7: Jo aquí sí trobo que li hauríem de fer cas, eh?
3: Senyora, vostè creu que en aquesta barcota hi ha bots salvavides o què?
7: I vostè creu que en un petrolier hi ha hagut mai cap dona?
6: M'haureu de disculpar, però és obligatori que els vaixells portin bots salvavides.
3: I també és obligatori que no tinguin un forat. Però mira, ha anat així,
7: les
3: veïns.
7: Les coses van com van.
0: La situació a bord del Prestige és desesperada. La nana i els tripulants fan el que poden per no ofegar-se. Mentrestant, a terra ferma, tothom es coneix la notícia. Els informatius n'estan parlant cada dia.
3: Me'n recordo.
0: No te'n recordes, d'això? Te'n recordes?
8: No, i tant.
3: Sí.
0: Ara tothom sap que el Prestige transporta 80.000 tones de petroli.
8: Són moltes, eh?
0: Són moltes. Jo normalment poso 100 euros.
8: Sí. 2.000 peles.
0: 2.000 peles?
8: Jo poso 2.000 peles, sí.
0: Hòstia. I t'ho accepta allà a
8: l'esclat? Ah, és el que tinc.
0: A l'esclat oil?
8: És el que tinc. Vull dir, escolta, 2.000 peles.
0: No trobeu que els sortidors de l'esclat parlen massa fort? No? Ha seleccionat dièsel.
3: Però si no ens diguessin res... Jo trobo molt... Jo sempre tinc unes converses...
0: Ah, sí? Xerres
3: amb el de l'esclat, molt.
0: És molt maco.
3: Sí, sí.
0: És molt maco. Per sort, la majoria de la tripulació està fora de perill. Les autoritats els han rescatat pràcticament a tots. L'única que hi queda és la nana, la nostra gossa. Se les haurà d'empescar sola i nedar fins a la costa.
7: Ai, però què? Però pobra, no?
0: Oh, bueno, què vols? Mira, ja, per sort sap nedar.
7: Per sort sap nedar.
0: Ho has dit tu que li agradava nedar.
8: Sí, ja, però... ara no tiram enrere.
7: Massa música trista, jo crec que això no acabarà bé.
8: No.
0: Qui ha ordenat el rescat dona pel que dona, també. Han estat el ministre de Defensa, en Federico Trillo.
2: Ostres!
0: I el portaveu del govern, en Mariano Rajoy.
7: Ja ho deia, que no acabaria bé, això.
3: Ai, dia tan maco que passarem avui.
0: Sí. El panorama és el següent. El Prestige és a la deriva a 50 milles de la costa, amb un forat des d'on n'està sortint petroli. Per la seva banda, la Nana ja ha sortit del Prestige i neda a mar obert. Esquiva les taques de petroli prou bé. Només se li veuen unes taques negres als ulls, però són les que ja duia de sèrie. No patiu. Els ecologistes estan espantats. Creuen que si el vaixell s'enfonsa, es produirà el desastre ecològic més gran de la història.
5: Exagerats.
0: Però en Mariano Rajoy demana calma. I es nega a parlar de vessaments. Segons ell, allò són simples petits fils de plastilina sense importància.
5: Pare que el va parir.
9: Home, quins moments...
5: Els tenia ben posats.
10: Un oixilillo així de plastilina.
9: Mariano...
0: Va ser la primera imitació que vaig fer quan era jove, em sembla.
10: Sí.
0: Però era dolenta. Era de les imitacions que comencen sempre dient el nom. Soy Mariano Rajoy.
5: Sí,
9: perquè sàpiguen.
0: A hores d'ara està oferint una roda de premsa en Mariano, on diu que el govern espanyol valora les dues propostes. Una és enfonsar el Prestige de manera controlada, aprofitant que és lluny de la costa, i l'altra és esperar que se'ls acudeixi una idea millor. Ha dit que tenia dues coses a dir, eh?
5: Sí.
0: O sigui, la primera...
9: Jo la segona m'agrada molt, eh?
0: La segona és bona. O sigui, han vengut que tenim dues solucions, però en tenen una, eh? Perquè la segona és esperar que se'ns acudeixi una altra cosa millor.
9: Però això és de puto geni, eh?
0: Home, la reunió aquella del comitè d'experts ha de ser maca d'escoltar.
9: Bueno, i què? Què s'ha de fer amb el Prestige?
5: Mira, ho tinc claríssim, eh? Això li hem de fotre uns flotadors aquí ben posats aquí, i així no s'enfonsarà.
9: Boníssima.
5: Flotadors.
9: Boníssima.
11: Jo tinc una altra proposta.
0: A mi m'agrada, el del flotador ja m'agrada, eh? Fins i tot podem buscar un patrocinador i posar-hi publicitat.
5: Ara.
0: Nivea, allà, amb
5: ara.
0: Cacardem calés.
5: Sí.
11: Jo tinc una proposta més sensata.
9: Sí, i li podem fotre uns trampolins, com si fos Isla Fantasia.
5: Ara, sí senyor. Sí, ben vist.
11: El que esteu dient no té cap ni peus. El que s'ha de fer és intentar...
10: Té raó. No, és que això del flotador és una bajanada, això.
5: Apa.
10: El que s'ha de fer és lligar el vaixell amb un arnet, el penges d'un avió i te l'emportes volant.
9: Hòstia, sí, com a l'Orca Ulisses.
0: Bona, bona idea. Podem trobar alguna companyia aèria que ens ho patrocini.
5: Segur.
0: Que fotrem, Turkish Airlines. Algú està apuntant tot això que estem dient o no?
10: No, jo no.
5: Ara no tinc boli.
0: Per bèstia que sembli, la proposta més assenyada era enfonsar el vaixell de manera controlada, procurant que es mantingués d'una sola peça. Així, un cop al fons del mar, s'hauria pogut segellar evitant mals majors. Sabeu que hi ha soldadors submarinistes?
5: I tant que sí, jo en conec un.
0: Ah, sí?
5: En Jordi? En Jordi el Cuber.
0: El Cuber?
5: Sí.
9: És del Cuber?
5: No, es diu així.
9: Ah, ja ho conec.
5: Soldava sota aigua.
0: Diuen que cobren molts diners, aquestes.
5: Cobren molts diners, però tornes l'elo, eh?
10: Sí.
9: Però i les xispes?
5: Les xispes no n'hi ha.
9: De soldar no n'hi ha?
5: Bueno, sí que n'hi ha. Però...
9: Van al revés.
0: Ja el convidarem.
5: Sí.
0: Porta'l un dia.
5: Sí.
0: Que l'entrevistarem.
5: Sí, un boig per conèixer.
0: Xuri. En fi, no... Al final de les dues opcions no es va triar ni la primera ni la segona. Es van deixar passar els dies, simplement, fins que el Prestige es va partir per la meitat i es va enfonsar a tocar de la costa gallega, fent que tot el petroli que duia a l'interior s'aboqués descontroladament.
9: Va ser maco, allò.
0: Allò va ser bastant maco.
9: Com els focs de Blanes?
0: Lo mateix, però en vez de mirar amunt, mira avall.
9: Avall.
5: Al revés.
9: I tot negre.
5: Sí.
0: A la Nana la tenim nedant, encara li falten moltes milles per arribar a l'aigua i el cansament la comença a afectar. Però no es pot aturar perquè cada cop hi ha més petroli al seu voltant. Comença a ser més negra que blanca, pobreta. Mentre la Nana neda desesperadament, la fauna autòctona de Galícia es tenyeix de negre. Hi ha 4.000 tones de petroli acostant-se a la costa. És un desastre descomunal. Una immensa taca negra impregna la costa de Morte d'una substància viscosa, negra com el carbó i espessa com la mel. Sembla vinagre de Mòdena, però és una substància encara més fastigosa. Que el vinagre de Mòdena, que ja costa d'imaginar, eh?
9: Sí.
0: Carda un fàstic, el vinagre de Mòdena?
5: El dolent, sí. Perquè el que ens donen per aquí és... Collons, allò és que no és ni vinagre ni de mona, ni és una merda, allò.
0: La crema balsàmica.
5: Va.
0: Allò és terrible.
5: Va.
0: Bueno, allò deu ser...
9: Allò és el que van treure del Prestige.
5: Sí.
0: I ara ho carden a les amanides...
9: Les
0: amanides de formatge de cara.
9: Exacte.
0: La gent el bateja com chapapote. Tia, aquest concepte, eh?
9: Sí, temps,
0: recordi,
9: eh?
0: No ho havia sentit, feia dies que no sentiu, això, eh? L'aigua, la sorra, les pedres i els animals en van plens de chapapote. Al mínim contacte queden ennegrits. És el que li ha passat a molts animals, començant per la Nana. Quin paisatge de mort, eh, bàsicament.
9: Cosa, espavila, hòstia!
3: Em fas patir mi tot. A mi em fa patir aquesta gossa.
0: La costa és plena d'animals empastifats de petroli. La gran majoria acaben morts i n'hi ha molts més que tard o d'hora acabaran igual. L'única manera de salvar-los és netejar-los a consciència. Per fer-ho, les platges s'omplen de voluntaris, els anomenats moviment Nunca Mais.
5: Nunca Mais. Nunca Mais. Sí, sí, sí, sí.
0: Els voluntaris treballen sense descans i uns mètodes molt rudimentaris. És una feina molt perillosa perquè el chapapote és altament tòxic.
3: Quin dematí tan alegre que estem passant, eh?
0: Sí, sí.
5: Nena!
4: Què?
5: Nena!
4: Què?
5: Ja sé que els hi podem regalar als teus pares per les seves noces d'or. Els regalarem un viatge a la costa de Galícia.
4: Ai, carinyo, quina bona idea. Els fa molta il·lusió. Sí, sí, no, la veritat és que no sé per què diuen aquestes coses tan horribles de tu. Si és que mira, si ets un amor. Ets una coseta.
5: Me n'alegro que estiguis contenta. Ai, per cert, tu saps quina talla de guants fan servir els teus pares?
4: No.
0: El moviment Nunca Mais va netejar la costa de Morte fins que va recuperar el seu aspecte. A més de voluntaris, van caldre milions de subvencions per ajudar els pescadors, que ho van perdre tot per culpa del prestig. I en Rajoy, fixeu-vos que també va dimitir, eh?
5: Sí, ui.
4: Ui, com ui. Sempre, en aquest país.
0: Galícia va necessitar més d'una dècada per recuperar la normalitat. La normalitat que hi havia abans, del prestig, que ja era una...
3: Pensava, vull dir, hi ha normalitat?
0: Ara hi ha normalitat a Galícia. Sí, ara...
3: Val.
0: Ara, bueno, l'última cosa que va passar a Galícia va ser allò de la narcollanxa aquella de la Guàrdia Civil, no? Sí. O va ser Andalusia, allò? No me'n recordo.
3: Xapapote blanc.
0: Va passar... Sí, un altre tipus de xapapote. Un altre tipus de xapapote.
4: Però escolta, Peyu, que jo estic pendent molt ja per la nana. Portem molt bona setmana. No se'ns ha mort ningú encara.
0: És veritat.
4: Però és que jo ho veig molt pelut aquí.
0: La nana, voleu saber què ha passat amb la nana?
3: Sisplau.
0: Sí. Si ha nedat i ha arribat a la costa.
3: Aviam.
0: La nana, amics meus, és...
4: No.
0: És que hi havia xapapote, pel mig.
4: No, clar.
0: La nana
4: va patir.
0: És... Viva! Viva! Oh!

0: banana ha aconseguit nedar fins a terra ferma. Hi haurà feina a netejar-la, però se n'ha sortit. Però hi ha molts altres animals que no van tenir tanta sort. S'estima que 250.000 ocells i un número incalculable d'animals marins van morir. Però, noi, cap membre del govern va haver de passar comptes amb la justícia per la mala gestió. Un fet que segurament no els hagi sorprès gaire. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.

Són pelegrins ateus, filòsofs en trànsit. Són dos actors creuant el decorat.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulic com a nou entrenador fins al 2028. Sekulic, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps. Les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut
15: 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
17: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
15: El escalfament global als 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells

0: recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
2: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
3: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
4: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
6: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan

0: Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental, amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
4: Alexander es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
5: 3CAT Info.
3: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
7: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
3: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
3: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Sin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
8: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, també anava bastant davant, i però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
3: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 2:15.
1: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías en circulación, Y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps. Les màquines aquí sota, què pot passar?
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menor. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord, les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaix.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 euros.
0: Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubac.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles, quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al terroest del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a Ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es preu un augment de núvols, ja amb alguns preruixats a la tarda, sobretot al terroest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada que, de fet, Joan, a aquestes hores, encara crema.
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a quarts de 4 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'11 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat els veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores. I la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de Plaça de Sants, es va produir una fuga de gas. Van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits. Dos d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui,
2: a la
0: és una
2: quarta
0: flamarada
2: planta,
0: important,
2: sí.
0: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins a la quarta planta ben bé i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
0: Joan Trias, mil gràcies. Fins ara.
2: Adeu.
0: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada, encara. Ha estat cremant tota la nit. En alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha una certa dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvorant que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si ho recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surt a res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
4: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF. Normalitat, ens deia. Normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també amb Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumptes Carp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Columna de foc.
7: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
8: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
9: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
10: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió.
6: i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
7: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
8: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del pou de les obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detall, Roger Santaló.
10: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
11: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
12: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
10: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
7: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
8: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. I Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
6: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
7: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires.
14: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar als jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats autoritats comunitàries cobrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
8: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
6: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
7: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
8: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marc Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
16: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: El Iemen.
6: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu al Matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts de 7:45, 30 nits.
7: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
17: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
8: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions, per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, va deixar una 15a d'hectàrees cremades en una zona a prop de 2 urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
18: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
19: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament. I a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
18: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
20: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 3.

0: havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A disposició judicial.
2: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
1: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
3: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
1: Txell Garriga.
4: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Canyet, especialista en intel·ligència artificial.
5: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
4: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 7:45. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
6: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, com va generar el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
7: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
6: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
1: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
6: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
8: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
6: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
1: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
6: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
2: 40.651-40651 de la sèrie 18.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i dos quarts. Avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
13: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys.

0: Xiques, sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
1: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
2: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
1: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
0: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà i molt ben donades l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península a més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent i encara hi haurà la al Repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
3: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
0: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te'n destaco, però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més pel mateix preu, aquesta també és bona. I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
3: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
0: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
3: Gràcies, Marc. Fins ara.
0: Fins ara.
3: Bé, que ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Mariló Montero.
4: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Mariló Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir, ni falta que en fa.
3: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet tens proposa la sèrie Fossi Verdon.
5: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle amb les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
7: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
8: A ver, dame el papel.
9: Munir, pare de la Minyaval, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
9: Perdona?
10: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre per fer nuggets.
9: Quin supermercat d'aquí davant?
10: Aquí, l'Ametller.
9: Compres a l'Ametller?
11: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
9: Hi ha llum, sí, estan endreçant les cosetes.
10: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com fum.
9: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
10: Sí, tio, ja era hora, no?, que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no?, y en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
9: Molt bé, sí, és
10: això. I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada dia faig nuggets pel meu fill...
6: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en compte les circumstàncies, però les viviendes no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny político-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts, finalment, facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Croset de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten, avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més, de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general, s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, xafó a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'ampliaran tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el tronó travessarà més clarament el cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurada, bon dia.
5: Bon dia, doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no el metro, sinó els autobusos. Es desvien en diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi, les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció, també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han decatat l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisi Rellevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei l'anomenada prioritat nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foc a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura, comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
12: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
17: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
18: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del Damunt, i deia, volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
17: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
18: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai del segle XVI i XVII. Llegim al diari més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris, els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada el 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna de 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia, de famílies de Singapur, per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Holaluz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça Bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Aleksandar Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana. Comença una...

0: El diari ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team, és el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que clar, em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, eh? Lectures, ha entrat al xalet de Sheila Vanna, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmeja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Ja són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Luis. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries. Sobretot en la línia de Daniel, no? Bona lectura.
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbito de les obres, no en l'àmbito de les vies.
9: La preocupació és important, perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Sistema il·luses... Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
13: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que fa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, al programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
13: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
13: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
1: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
1: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
1: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
14: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
14: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 11:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I a la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Becar és un tren regional, oi?
15: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raimat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix, diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement, aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira, també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores i hores que crema amb aquesta situació, amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentrestant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions. I això ens amb una jornada, de nou, amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures inicien un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans, i a més encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte, més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons, això passa des de dilluns a la nit, encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'RL4, hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf, s'estava gestionant de fet servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Claudi. Fins ara.
9: Bon dia.

0: Dos minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Déu-n'hi-do quines últimes hores que hem tingut relacionades amb les obres públiques a Catalunya. Hem tingut un parell d'incidents, un d'ells, dels més recents, a Barcelona, a tocar de la plaça de Sants. Aquí hi ha hagut una explosió de gas als accessos del metro en unes obres per l'accessibilitat. Han quedat ferides 8 persones. 8 persones han pres mal. En principi són 8 operaris que havien anat a reparar una fuita de gas i una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada quan l'estaven reparant. És una de les hipòtesis. Això estem a l'espera de que ens donin més informacions i més explicacions en aquest sentit. Però el que sí que sabem és això, que hi ha 8 persones que han quedat ferides greus, 8 persones que han quedat ferides, dues de les quals greus, en aquesta explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això té una imatge molt visible i de seguida hi anirem en directe perquè aquesta explosió ha provocat una espectacular columna de foc de diversos metres d'alçada que encara crema. Fa hores i hores que crema i encara es pot veure a la zona i encara el poden veure els veïns de Sants. De fet, hi ha molts carrers que estan acordonats, que estan tallats per la Guàrdia Urbana, per tant, tingueu en compte si sou veïns o aneu a treballar en aquella zona perquè la circulació en aquell punt és francament complicada a aquesta hora. Aquesta columna de fum que encara, de foc, que encara es pot veure arran d'aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, és un dels incidents. Però l'altre, el coneixíem ahir, és aquest esvoranc que s'ha obert al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada, un esvoranc que s'ha obert en unes obres que està fent Adif. Aquesta companyia diu que investigarà què és el que ho ha provocat, però assegura que fa un seguiment, i farà encara un seguiment més estret per comprovar que no hi hagi moviments de terres, que en principi ningú no ha de patir, però els veïns, evidentment, poden tenir el neguit que us imagineu, i el que sí que provoca, i això segur, és que estiguin tallades, i no se sap fins quan ho estaran, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. De seguida connectarem amb els dos barris, amb Sants i amb el barri de Vallbona per veure l'última hora d'aquestes incidències. Al marge d'això, una altra de les notícies de les últimes hores continua sent la calor, o és la calor, vaja, perquè avui tenim avisos del Meteocat, sobretot a partir de les 2 de la tarda, molt especialment a l'interior i a Ponent, màximes que poden arribar als 43 graus a la plana de Lleida, per la qual cosa, evidentment, això augmenta el risc d'incendis. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui pinta així, això, pinta complicat una altra vegada per la calor.
1: Sí, sí, sí, però amb un rerefons una mica de bones notícies és el repunt final al llarg del cap de setmana baixa. De fet, demà ja no creiem que s'assoleixin els 40 o si n'hi ha algun, serà res a veure amb el que tindrem avui, que n'hi haurà amb força i fins i tot, com deies, al Segrià, la Ribera d'Ebre pot haver-hi valors de 41 a 42 i en repunt notable de la temperatura en aquests indrets de 4, 5, 6, 7 graus més respecte ahir i, per tant, déu-n'hi-do, el risc és molt alt d'aquesta calor extrema en aquests sectors. De fet, el terç oest del territori ha de pujar força la temperatura. A la resta, si fa no fa, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, un dia que comença amb núvols baixos al Camp de Tarragona, al Delta de l'Ebre, es poden anar esqueixant, però no acabaran de desaparèixer. Potser aquí el cel es manté una mica variable, però amb molta xafogó, i tarda amb alguna nuvolada al Pineu, al voltant del Ripollès. També no descartaria amb alguna gotellana aquests indrets. Demà farà calor, molta calor, però la temperatura pot baixar ja 1, 2, 3 graus, i a la tarda, a més, arribaran nuvolades per Ponent, amb alguns primers ruixats, que és una mica l'aperitiu del que tindrem al llarg del cap de setmana, amb un descens que notarem de manera més general del termòmetre, sobretot diumenge i embruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquestes són les bones notícies, que això es comença a acabar. Les males notícies, si voleu, és que avui encara s'enfilarà el termòmetre. De fet, dèiem que, segons el Meteocat, a partir de les 2 de la tarda d'avui entrem en un altre moment de temperatures molt altes. Això es tradueix en risc d'incendis. Estem una mica pitjor del que estàvem a principi d'aquesta setmana, molt millor del que estàvem fa 15 dies, per buscar una referència, però a principi de setmana hi havia desenes de municipis en alt risc d'incendis, ara són més d'un centenar, i per tant, des de Protecció Civil es torna a insistir en la prudència i en recomanar doncs, no fer segons quines activitats al bosc i, sobretot, doncs, tenir molta, molta cura en el que pugui causar un incendi, com les feines al camp o les famoses borilles o els famosos petards. En fi, el risc d'incendi que continua alt, per exemple, aquí estem bastant, bastant millor, però a França tenen un escenari francament complicat en alguns departaments i l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més importants de la història d'Espanya, està en vies d'estabilització, però aquesta hora continua cremant sense control. Ara són al matí de Catalunya Ràdio, les 8 i 5 minuts. Anem en directe. Aquests dos incidents que hem tingut a les últimes hores, tots relacionats amb les obres públiques. Al barri de Sants de Barcelona hi ha la Maria Fernández Noguera. Maria, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I al barri de Vallbona, tocada Montcada, i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per Sants, perquè aquí una explosió de gas als accessos del metro, de la plaça de Sants, ha deixat 8 persones ferides, que en principi serien els operaris que treballaven, com dèiem, a les obres d'accessibilitat a l'estació. 8 operaris que han quedat ferits per aquesta explosió de gas. L'explosió ha provocat una columna de fum molt espectacular, molt alta, de diversos metres d'alçada, que a aquesta hora, l'últim que sabíem és que encara crema, no sé si encara crema, Maria.
2: Sí, sí, encara crema i, de fet, veiem com hi ha diverses mànegues dels bombers que van ruixant amb aigua aquesta columna de foc que arriba ben bé fins a la quarta planta, podríem dir, dels edificis adjacents que estan a uns 10 metres de distància. De fet, ara mateix, un dels bombers que estaven aquí treballant ens explicaven que ben bé fins a mig matí no podran apagar aquest foc perquè necessiten primer tallar el gas d'altres zones perquè, si no, seria perillós si no deixessin que aquest foc cremés. Aquí hi ha diversos veïns que es van aturant, curiosos, que miren a veure què és el que passa, com per exemple la Mari Carmen, amb qui hem parlat fa uns moments i que de fet ella va veure l'explosió.
3: Era a la galeria, estava mirando y he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
2: De fet, els bombers recomanen que no s'aturin els veïns aquí a Miran i que tampoc la gent surti als balcons, però tot i així és inevitable. De fet, hi ha molta gent que se'n va cap al metro, que no sap ben bé cap on ha de passar i que s'ho troba, diguéssim. Els bombers el que diuen, com dèiem, és que aquesta operació és complicada.
4: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: Una flamarada que ja fa 10 hores que crema i que, com deies, Freddy, doncs va causar aquesta explosió. 8 persones ferides, 2 d'elles estan en estat greu.
0: Aquesta flamarada que continua, insistim, fa 10 hores que crema, ens ho han dit diversos veïns durant aquesta matinada aquí al matí de Catalunya Ràdio. I és important dir, Maria, també que en aquesta zona on ets tu ara hi ha molts carrers tallats encara, eh?
2: Sí, sí, molts carrers tallats. De fet, ara som aquí a plaça de Sants i ben bé des de l'estació de Sants doncs no es pot passar amb el cotxe. És uns 50 metres a la rodona que està el trànsit afectat.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Aquesta és la situació que tenim ara mateix a Sants, a Barcelona. Aquesta explosió de gas, insistim, recapitulem, 8 persones ferides, 2 de les quals greus, aquesta flamarada que és molt espectacular, però que els bombers diuen que no ha de fer patir, que senzillament és una qüestió, vaja, senzillament no, que és una qüestió de l'enorme dificultat que hi ha per apagar el gas a tota la zona per poder fer les feines necessàries, però vaja, la flamarada hi és, i evidentment es recomana doncs, home, que els tafaners no s'hi acostin per que no impedeixin la feina dels bombers. Bé, a veure, aquest era un dels escenaris. L'altre el teníem al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada. Adif, aquí, es compromet a controlar cada 24 hores l'estabilitat del terreny que ahir es va ensorrar prop d'un pou de les obres per soterrar la línia del tren en aquest barri, a Vallbona. De moment, continuem sense saber les causes de l'incident. Aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal, no hi ha hagut ferits. Però, Toni, és espectacular també perquè el forat es va empassar una grua de grans dimensions, eh?
1: Sí, sí, l'efecte ha de ser espectacular perquè les grues que treballen en aquesta zona de les vies del tren són grues importants, són grues altes, per tant, que s'ensorrés la grua havia de ser un esvoranc important. Ara mateix, aquí, els operaris treballant amb normalitat, en principi en la zona en la que estem, amb entrada i sortida de camions constant, amb molt poc trànsit, que ja està desviat cap a altres punts. També veiem hem vist almenys diversos enginyers per aquí parlant per telèfon i treballant. Com deies abans, Adif ha dit que faria controls d'ausculturació, que és una mica de provar sobre el terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments aquí a la zona afectada. L'últim monitoratge disponible, que va ser just fet ahir al vespre, no va detectar moviments respecte del control anterior que s'havia fet. Tampoc danys en els habitatges més pròxims. Aquests habitatges estan just al costat d'on estan les obres regulars. Sí que és veritat que estan a una certa distància, no com el que comentàveu ara de Sants, a una certa distància de la zona d'obres. L'esfondrament que es va produir quan un dels pous de les obres, d'aquest soterrament de les vies, va fer caure aquesta grua que comentaves i altra maquinària pesada sense causar, això sí, cap ferit.
0: Aquí el que diuen a DIF, com deia ara el Toni, que en principi el terreny està estable, però això, Toni, m'he cridat l'atenció perquè això ha estat a les obres de soterrament de les vies, que són unes obres que no només l'Ajuntament, sinó que els veïns reclamaven des de feia molts anys.
5: Sí, sí, feia molts anys, perquè a més és unes vies del tren que passen a prop dels habitatges d'aquí del barri de Vallbona, per tant aquest soterrament era una gran millora per tot el veïnat. Sí que és veritat que fa molts anys que dura i que després d'aquesta incidència ja veurem com és la l'opinió que entén, però com deies, és un, era una, unes obres de gran necessitat per aquesta zona del barri, que estan alguns dels edificis, no estan a, al costat de l'esvoranc, però sí que estan a tocar de les vies.
0: Des del barri de Vallbona, Toni Fortesa, i tornarem qualsevol novetat a micros oberts, Toni. Moltíssimes gràcies.
5: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara el Toni Fortesa des del barri de Vallbona i la Maria Fernández Noguera des del barri de Sants. Aquestes dues incidències que, entre de moltes altres coses, afecten el transport públic i de manera notable. Val la pena que ho repassem. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Perquè, per exemple, aquest esfondrament ha obligat a tallar l'esfondrament que deia la, l'esfondrament que ara ens deia el Toni, ha obligat a tallar la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11.
6: Exacte, no hi ha trens en aquestes línies, no és que siguin tres incidències derivades d'això, sinó que aquest enfonsament a Montcada afecta totes les línies que passen per allà. Aquestes línies són, com deies, l'R2, l'R2 Nord, l'R11. A banda d'això, la circulació avui era força còmoda, sí que hi havia uns problemes a la línia RL4 entre Cervera i Calaf que han estat resolts, i això hi afegim els altres problemes de mobilitat a Barcelona pel foc de la plaça de Sants Freddy. Les línies desviades a aquesta hora a l'entorn de la plaça de Sants són la D20, l'H10, B5, i també les línies 52 i 78. A banda d'això, el servei de bus per obres de metro a la línia 1, perquè recordem que això s'hi ha afegit un tram que estava amb obres, es feia aquest tram que habitualment es fa per metro, es fa amb el bus. Doncs bé, aquest servei de bus alternatiu avui no s'atura, evidentment, a la plaça de Sants, però sí que ho fa a plaça Espanya, i recordem que el servei de metro de la línia L5 sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Marc Jurado. Aquest és una mica el panorama que tenim pel que fa al transport públic, però això no ens ha de fer oblidar l'altre esvoranc que hem tingut aquest estiu, al barri del Putxet de Barcelona. Aquí l'Ajuntament de la capital catalana es compromet a activar un pla específic de suport als comerços afectats i que, per tant, continuen sense poder obrir per aquest esvoranc. Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia, sí. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parla d'un programa directe d'ajuts que inclourà des de bons consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. El pla comptarà amb una inversió entorn dels 100.000 euros. Això s'afegirà als crèdits anunciats ja per la Generalitat. Collboni també prometia afinar altres aspectes.
8: Ens falta un trosset només, falta aquests 900 metres, però són encara mesos d'obres i, per tant, el que nosaltres ens hem compromès ja amb les entitats veïnals i de comerciants és a intensificar la informació, a tenir un punt permanent d'assessorament tècnic i econòmic.
7: Recordem que encara hi ha veïns desallotjats que no tenen data per tornar a casa.
0: Així comença aquest matí de dijous, amb aquests dos incidents a Sants, amb aquestes 8 persones ferides, i al barri de Vallbona, aquí sense persones ferides, però un neguit veïnal important. Ho seguirem avui aquí a Catalunya Ràdio. De moment falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: I l'altre tema del dia, ho dèiem tot just començàvem, continua sent la calor. Avui viurem el pic d'aquesta nova onada de calor. La bona notícia és que llavors començarà a anar a la baixa, però avui, per exemple, a Ponent poden arribar als 42 graus. I a Barcelona, aquesta nit ha sumat un episodi històric. Ha sumat 30 nits, amb aquesta que hem deixat enrere, amb temperatures per sobre dels 25 graus. 30 nits, Montse Poblet.
1: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Com fa dies que alertem, aquesta calorada té moltes conseqüències. Per començar, la salut. Cada dia tenim dades que això ho avalen, Pol.
2: Avui, per exemple, el periòdico explica que Salut calcula que fins ara, aquest estiu, s'han atès 2.800 persones, 2.800 casos de cop de calor, 1.880 de deshidratació i 208 desmais. La majoria de casos han estat entre persones joves, entre 15 i 44 anys. Justament avui la Politècnica presenta dos estudis que demostren que la pujada de temperatures nocturnes a Barcelona és la principal causa de mortalitat per excés de calor a la ciutat.
0: Ja dèiem que a França també el panorama està molt complicat perquè fa calor. A les últimes hores, les dades oficials parlen de 6.000 morts en excés, és 6.000 morts més del que és habitual, molt possiblement, per tant, relacionades amb la calor que han tingut a França des de finals de juny. És un altre rècord des del 2003. Segona conseqüència d'aquestes altes temperatures, segona conseqüència de la calor, torna a pujar el risc d'incendis.
2: Els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat o la Serra de Montsant, que s'afegeixen als 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afecta avui a 156 municipis i el nivell alt afecta més de 400 poblacions.
0: De fet, a les últimes hores ja hem tingut un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat, que a més passava a prop de dues urbanitzacions. Maria Costa.
3: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
4: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi distribuïts a diferents punts d'emplaçament i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
3: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de la Rovira, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
5: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Guadalajara...
6: Vamos arriba!
0: L'incendi, que ha arrasat 32.000 hectàrees, continua actiu. La bona notícia també aquí és que està en fase d'estabilització. El govern de Castella-La Manxa fins i tot ha aixecat l'evacuació que hi havia sobre 5 pobles. I encara una tercera conseqüència de la calor, aquesta diguem-ne que menys dramàtica, però molt significativa, que és que aquestes altes temperatures han avançat la verema. Tenim la collita de raïm més matinera de la història, el Penedès.
2: El Penedès, sí, el celler Gramona, ha començat ja la verema un parell de setmanes abans del que era habitual. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Roc Gramona deia que és una tendència que ha vingut per quedar-se.
7: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: I un altre efecte de la calor són els horaris, perquè els sindicats agraris diuen que la verema durant la nit també comença a ser habitual.
8: Aprofitar les hores de més bonança, de no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: Així ho deia Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
0: Però no només aquí, eh? Ara parlàvem de França, dels territoris veïns. A la Catalunya del Nord, per exemple, les baremes també s'han avançat. El domini Lafaix, que està a poquets quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de vinya avui, Laura Bertran.
9: Ja som a l'inici d'una nova barema. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix, a prop de Perpinyà, comença a collir el moscat avui. Sentim el seu responsable, Jean-Marc Lafaix.
10: Nous le ramassons...
11: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
6: de la récolte.
9: Per ell, la millor notícia de l'any ha estat un hivern de pluges abundants a diferència de les sequeres dels darrers anys. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
12: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de nou. Bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
14: Bon dia. Una de...

0: fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Cristian. Parlem del cas Andic ara mateix. La dona britànica que va ajudar la terapeuta de pare i fill ara demana ser testimoni protegit.
2: Aquesta dona era col·laboradora de la terapeuta de l'amo de Mango i el seu fill. Ella ha explicat als Mossos que va acompanyar Jonathan Andic a la ruta de Collbató després que la terapeuta recomanés al fill de l'empresari que es posés en situacions extremes al caire d'un precipici.
3: Avui el periòdico destaca que aquesta dona britànica va reclamar ser testimoni protegit, la qual cosa permet ocultar el seu nom en el procediment judicial. Tampoc no se l'ha pogut gravar ni fotografiar. Qui l'ha de concedir és el jutge, que probablement la cridarà a declarar com a testimoni.
1: I també una previsió avui dels jutjats, eh? Ha de passar a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una noia de 75, el noi detingut per l'assassinat d'una dona de 75 anys, ara sí, a Soses, si ho recordeu, va passar tot just al cap de setmana, Júlia Albacar.
4: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de coses més ràpides dels tribunals. Continuen buscant un home condemnat per esquarterar-ne un altre que s'ha fugat de la presó.
2: És un intern de Quatre Camins condemnat per homicidi que es va escapar durant una sortida programada. L'home compleix una condemna de més de 10 anys.
1: I la segona, han trobat mort el suposat reclutador de noies que Jeffrey Epstein tenia a Barcelona.
2: Es deia Daniel Seat i l'han trobat molt a prop de París. L'home era agent de models i quan era a Barcelona sospita que buscava noies i nenes per la xarxa del delinqüent sexual.
1: Vuit i 22 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Madrid, avui, el Congrés debat si es perdona o no una part del deute que tenen les comunitats autònomes, allò del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Això ho van pactar el govern espanyol i Esquerra Republicana. Junts ha dit que hi votarà a favor. Avui, per cert, parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb els dos partits. Anem, però, de moment a Madrid. Ani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
1: Això es vota al Congrés, però també es parlarà, sobretot, de la pròrroga de 2 anys als lloguers que han pactat a les últimes hores el PSOE i Sumar.
5: Sí, anem a pams. Pel que fa al FLA, és el primer tràmit al Congrés. Suposarà que Catalunya pugui estalvar 17.000 milions d'euros. En total són més de 84.000 milions a totes les comunitats. Avui el que es vota és el primer pas, eh? Les esmenes a la totalitat de PP i Vox per tombar la norma. Junts votarà en contra, per tant, permetrà el debat, però més endavant exigirà que el deute s'eixugui totalment o almenys d'una manera més alta. Tot plegat, com deies, mentre els Junts fan les seves exigències al govern espanyol en matèria d'habitatge, perquè Sumar i PSOE han anunciat un pacte per prorrogar els lloguers a les mateixes condicions fins al juny del 2028, per tant, 2 anys. Una mesura que passarà pel Consell de Ministres dimarts vinent, però que per mantenir-se amb el temps necessita l'aval del Congrés. Això ja serà després de l'estiu. Junts serà determinant i, de moment, posa condicions.
1: Aquest serà un dels temes a Madrid. L'altre tindrà el nom i els cognoms de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir Artur Mas, amb qui parlàvem al matí de Catalunya Ràdio, li recomanava això.
6: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners.
1: Aquesta és la recomanació que feia Artur Mas. També són molts els membres del PSOE que li demanaven aquestes explicacions. Doncs bé, Tània, avui Zapatero parla en una entrevista.
5: Sí, serà a la una. Televisió Espanyola trenca el silenci. Només s'havia explicat en un breu vídeo on ho negava tot just després dels registres i de la seva imputació.
7: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
5: Davant del jutge fa un mes va seguir la mateixa línia, però tot ha canviat perquè el seu amic i propietari d'Anàlisis Relevante, l'empresa que pagava Zapatero per tasques de consultoria, l'ha assenyalat com la veu cantant, qui prenia les decisions i qui va orquestrar la comissió d'un 1% per fer gestions i aconseguir el rescat de Plusultra. Ell, sentíem fins ara, ho ha negat tot. Per tant, molta expectativa pel que pugui explicar avui. Recordem també que sobre les joies encara no ha donat cap versió ni en públic, ni tampoc davant del jutge.
1: Gràcies, Tania. Fins ara.
5: Fins ara.
1: I avui fa una setmana justa que explicàvem la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. La novetat de les últimes hores és que la Comissió li recorda la justícia espanyola, li recorda la justícia espanyola que ho ha d'aplicar, que ha d'aplicar aquesta sentència. És la que diu Brussel·les després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont.

0: Puigdemont. Bruno Fortea Mires.
1: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar als jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els que sí que han rebut l'amnistia a les últimes hores han estat, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
2: L'oblit judicial els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i 9 anys després de l'inici del procés judicial.
0: I ara sentíem Artur Mas ahir al Matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que l'expresident està investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. Ell, ahir, en aquest programa, demanava al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar l'amnistia.
3: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: 3:02. I una altra de les notícies de les últimes hores.
4: But suffice it to say the US is not going to reach any agreement with any country in the world.
0: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear en principi civil.
2: No, Washington justifica el pacte pel compromís de la monarquia de Riad amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a les companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
0: Dues coses importants sobre això. A l'Aràbia Saudita, en teoria, no li cal energia nuclear perquè té, evidentment, molt petroli. Però els plans del règim saudita passen per reduir les emissions de carboni del 2030 i això passa per energies alternatives. Dos, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que aquest programa nuclear saudita sí que tindrà conseqüències a la regió.
5: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: En qualsevol cas, ara que parlàvem de l'Iran, el conflicte entre els Estats Units i Teheran segueix. Com ja vam dir que amenaçaven de fer, els rebels del Iemen, els Houthis, que històricament tenen suport econòmic del règim iranià, aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig.
2: Ja van amenaçar de bloquejar l'estret de Bab el-Mandeb, que és el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara s'han registrat aquests 2 atacs, també de matinada. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat que han continuat els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: I després tenim una notícia francament sorprenent i que no ens enganyem, fa una mica de por. Una intel·ligència artificial podrien dir que s'ha escapat del laboratori i ha provocat un atac inèdit. És a dir, 2 models d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, han provocat un atac a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria, si es confirma, d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà. Txell Garriga.
6: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
7: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
6: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Barcelona, l'arquebisbat ha intervingut 3 fundacions, la Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i la Vall de Juli, després que una auditoria detectés irregularitats en l'administració i la venda de béns.
8: A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat.
0: Fem ara un cop d'ull, com sempre a aquesta hora, de seguida repassem altres titulars, que ens queda alguna cosa per explicar. Però val la pena que fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
9: Doncs mira, tenim circulació complicada a la P7 a Tarragona, en sentit sud per un accident. Encara el Tarragonès, una carretera local, la T331 a Freginals. Aquí es dona pas alternatiu, també per un accident. I a la C60, a la Roca del Vallès cap a Granollers, precaució per una possible incidència en aquest punt on també veiem trànsit aturat.
0: I punts taronja?
9: Doncs els accessos a Barcelona a aquesta hora encara, per la B20 a Santa Coloma, la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues, i un clàssic a la ronda, trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Bon dia.
0: I la mobilitat, Jurado, com la tenim a aquesta hora?
10: Doncs recordem que l'esfondrament de Montcada obliga a tallar la circulació dels trens de tres línies de Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, i també d'altra banda a Barcelona també, però en aquest cas a la plaça de Sants, hi ha 5 línies d'autobús desviades a l'entorn d'aquesta plaça de Sants. Corresponen les línies D20, H10, V5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de l'ELAU del metro no s'atura a la plaça de Sants.
11: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, molt bon dia.
12: Bon dia i bona hora.
0: Avui pic de calor, això vol dir que en farà, però la bona notícia, ho deies abans, és que comença a baixar després d'aquest pic, no?
12: Sí, efectivament, per fi arribem al final d'aquesta entrada d'aire molt càlid del nord d'Àfrica, una bombolla d'aire càlid que s'ha instal·lat molts dies, podríem dir setmanes, amb oscil·lacions, però que ens ha anat afectant de ple, fent que aquest episodi de calor intensa s'hagi prolongat tant. Avui és el pic final, és una mica doncs una fuata final que es traduirà bàsicament amb un notable ascens de la temperatura respecte ahir a comarques, sobretot ubicades al terro oest del país, on hi ha avisos, i especialment a comarques com el Segrià i la Ribera d'Ebre, que és on el risc és més alt de temperatures que superin fins i tot ampliament els 40 graus. Per tant, avui la calor molt intensa, molta precaució en aquest sentit, en aquestes àrees. A la resta, si fa no fa, tindrem la mateixa calor que ahir, amb xafogor a la costa. De fet, la matinada ha sigut una mica menys càlida i amb menys valors tòrrids, però bé, tot plegat es notarà més a partir del cap de setmana. Demà ja no s'ha enfilat en el termòmetre, farà molta calor, però no tanta, i a més a la tarda amb algunes primeres nuvolades i alguns ruixats que al llarg del cap de setmana han de guanyar més terreny amb un descens més generalitzat del termòmetre i amb un ambient ja no tan calorós i més normal per l'època de cara a diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Abraçada.
12: Que vagi bé.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
14: Bon Preu i Esclat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara que parlàvem de carreteres, important això, eh? Pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda un tall a la C14 a Tàrrega. Per què? Doncs per protestar, en aquest cas, contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció d'aus, les que es coneixen com la ZEPA. Estela Busoms.
15: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
16: Que s'actuï amb un pla de xoc que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
15: També asseguren que les traves per actuar a les zones protegides per als ocells incrementen el risc d'incendi. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho comentàvem ahir, eh? Déu-n'hi-do el que ha passat a Àustria, perquè s'ha inaugurat una comissaria de policia a on hi havia la casa on va néixer Adolf Hitler. La idea, en principi, és intentar frenar el pelegrinatge de neonazis. Berlín, Jordi Regàs.
17: Àustria mira de posar fi al pelegrinatge neonazi a la casa natal d'Adolf Hitler. Aquesta és la intenció amb la inauguració aquest dimecres d'una comissaria al lloc on va néixer el dictador a Braunau. Segons el comissari Stefan Haselberger, els actes d'exaltació estarien anant a la baixa.
18: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
17: El 1989 es va col·locar davant la casa una pedra commemorativa que adverteix dels milions de morts pel nazisme. Una pedra que amb la nova comissaria no es mourà del lloc. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts ara mateix de 8:45 i algunes de les millors pirotècnies del món competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava.
8: Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila.
0: Fèlix Martín.
19: La pirotècnia Hosmann d'Ourense serà l'encarregada del primer castell aquest vespre. El repte és treure els 5 anys consecutius de lideratge a Blanes de la pirotècnia valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat els actes de la Festa Major. Destaca l'alcalde Jordi Hernández.
20: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts, que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
19: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, trofeu Vila de Blanes, considerat un dels millors del sud d'Europa. Des de Blanes, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció amb això, perquè el Festival de Venècia avui anunciarà la llista de pel·lícules que competiran pel Lleó d'Or, a l'edició que començarà al setembre, però, parlant de Venècia, la Comissió Europea li ha retirat la subvenció a la Bienal. La subvenció a la Bienal de Venècia perquè va permetre que reobrís el pavelló de Rússia.
8: 2 milions d'euros que deixarà de rebre. El jurat de la Bienal ja va dimitir en bloc la setmana passada després de negar-se a incloure Rússia i Israel als guardons de la mostra. Brussel·les diu que els actes culturals finançats amb els diners europeus han de salvaguardar els valors democràtics.
0: Ahir a aquesta hora parlàvem de la desaparició d'en Josep Vallverdú. El seu cos hem sabut que serà incinerat, que no hi haurà vetlla pública per desig exprés d'ell mateix. Familiars, amics, institucions sí que li faran demà un acte de comiat a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va morir Vallverdú dimarts en aquesta ciutat.
8: L'escriptor deixa un llegat immens que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer inacabat. Des del matí de Catalunya Ràdio demanava preservar i difondre la seva extensa obra.
21: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: I si ahir dèiem que ja enyorem Josep Vallverdú, també enyorem el baixista dels Antònia Font. Tantam perquè també ens ha deixat en Joan Roca, un dels músics, no cal dir-ho, més reconeguts de Mallorca.
8: Tenia 53 anys i havia format part de la banda des dels inicis amb Joan Miquel Oliver i Pau de Bon i va ajudar a convertir-la en un fenomen arreu dels Països Catalans. S'havia format en música clàssica al Conservatori Superior de les Illes Balears i fa uns anys havia fet realitat una de les seves grans passions amb la creació d'un grup de jazz experimental.
0: I una cosa més de música.
22: Dius que estic bé. No em passa res.
0: El concert que aquesta nit ha fet el Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi dins del Festival Grec, el mateix Teatre Grec de Barcelona. Mar Ruiz.
23: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en 2 parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fa volar els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de dolçaina, com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
24: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició. Perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
23: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 2:45, anem als esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per liderar la secció de bàsquet del Barça i mirar de treure-la de la crisi de resultats.
1: Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepa Lić, ha coincidit amb ell a Dubai.
2: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más de 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Setè tècnic en 10 anys pel Barça, mentre que el Manresa prescindeix d'Olinde, també fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.

0: I Pep Guardiola, Robert, és el tècnic escollit per la selecció italiana per dirigir la selecció, tot i que la contractació no serà fàcil, eh?
1: No serà fàcil. Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. Són una selecció amb urgències. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo, les negociacions. Diu que fins i tot faran un esforç gran econòmicament per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Real Madrid, Casemiro, jugarà al costat de Leo Messi a l'Inter Miami.

0: I el Barça que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol, també.
1: Primer reforç després d'algunes baixes al conjunt blaugrana. Es tracta de la central neerlandesa, 19 anys, molt jove, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
2: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: I avui renova Carolina Graham fins al 2028, mentre que torna a la muntanya al Tour de França amb una etapa animada, dos ports de primera, un de segona, dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge amb el permís de Benepul.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés! Aquadis
9: Ponés! Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
9: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
12: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
12: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
12: Aquest estiu, crims.
13: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
12: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
12: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
12: I per què?
17: No sé per què cogí el martillo i la pega...
12: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem. L'estiu
19: ets tu. Catalunya Ràdio. La llum dins
12: dels meus ulls. Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires
11: i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
21: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'historiadora i escriptora Meritxell Benedí i amb el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir.
22: I de què hem parlat fins ara, Pol?
21: Doncs el tema de conversa aquest matí dels dos incidents en obres d'obra pública que vam tenir, l'Esboranga Vallbona, la fuita de gas i explosió posterior al barri de Sants, i una mica amb l'Assumpta, que és qui ha tingut responsabilitats, no directament en la matèria, però vaja, sap com s'han de gestionar aquestes coses, doncs comentant una mica com ho deuen estar passant els responsables públics en aquestes últimes hores.
22: Complicat, no?, suposo. És a dir, quan hi ha aquestes coses i t'enganxa dins de l'Ajuntament...
23: No, és complicat, que... sí. Sí, sobretot aquests incendis en àmbit urbà, no?, els incidents en un àmbit urbà molt, molt concentrats, clar, acaba generant un... les tensions hi són, no?, i n'hi ha diversos, no?, entre el Putxet, el de Vallbona...
22: Sí, sí.
23: I l'incendi, doncs, acabes... acabes atabalat, per entendre'ns.
22: Aviam, val la pena que endrecem aquests dos incidents, sobretot què sabem a aquesta hora. Comencem per aquest incident a la plaça de Sants. Recordeu que 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus. Serien 8 operaris que estaven treballant a la zona en aquesta explosió de gas. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
24: Molt bon dia.
22: Maria, aquesta explosió, ho dèiem abans, ha provocat una columna de foc de diversos metres d'alçada. La pregunta és la mateixa que et feia ara fa pràcticament una hora. Encara crema? Encara hi ha flama?
0: Encara hi ha flama, i de fet aquesta flama hi serà, segons ens ha dit un bomber ara mateix, fins ben bé mig matí. Per què? Doncs perquè fins que no tinguin controlada el que és la fuita de gas, fins que no tinguin tallades les canonades que necessiten tenir tallades per tenir-la controlada, no poden apagar aquest foc perquè és com una via d'escapament de seguretat. Però sí que ens deia aquest bomber que esperen que avui a mig matí doncs ja deixi de cremar aquest foc. Un foc que és molt alt, com tu deies, arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que té al costat, que són a tocar. De fet, els bombers han aconsellat als veïns d'aquests edificis que no surtin al balcó. Ara mateix no veiem gent que estigui al balcó. El que sí que veiem és aquí, a la plaça de Sants, és moltíssima, moltíssima, però moltíssima gent que està fent fotografies, vídeos, fins i tot hem vist una persona que feia una videoconferència en directe, perquè realment és una imatge que crida molt i molt l'atenció. És aquesta flamarada, juntament amb aquestes mànegues, aquesta aigua que, de manera constant, perquè no s'aturen, els bombers doncs van ruixant aquesta flamarada també per tenir-la controlada.
1: Des d'ahir a les 4 de la tarda no vam poder accedir a la nostra, al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit va haver una hora de flagració i encara continua.
0: I ara encara no podeu accedir-hi?
1: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
0: Ara sentíem en Juan José Reigado. Ell és el regenta una administració de loteries d'aquí de plaça de Sants, i explicava això, que des d'ahir al migdia ells ja van haver de sortir del negoci. Per què? Doncs perquè en realitat aquesta fuita de gas que es va ocasionar pel trencament accidental d'una canonada mentre feien aquí les obres d'accés al metro es va produir al migdia. Primer es trenca aquesta canonada, hi ha la fuita de gas, i cap a les 10 del vespre és quan hi ha aquesta deflagració, aquesta gran deflagració que ocasiona, malauradament, 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, i aquesta deflagració és la que ocasiona aquest foc, que és el que ara mateix encara crema. També hem pogut parlar amb una altra veïna, la Mari Carmen, que de fet va veure com hi havia aquesta deflagració.
2: Era la galeria, estava mirando, i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
0: Estem molt pendents perquè ens diuen que aquest matí hi haurà algun punt de mitjans, alguna roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens actualitzin quina és la previsió d'aquesta situació, d'aquesta flamarada aquí a plaça de Sants, i també dos apunts de servei. Aquí el que veiem són moltíssimes persones que intenten agafar el metro, però aquest accés on hi va haver la deflagració, evidentment, doncs està tancat. Sí que n'hi ha un altre, uns metres més enllà, però la gent doncs ve aquí despistada, que no sap molt bé què és el que està passant. I d'altra banda, per aquells que es moguin en cotxe, tenir en compte que el trànsit està tallat a 50 metres a la rodona. És a dir, que això és una zona a evitar a Barcelona ara mateix, si vas en cotxe.
22: Important, aquests apunts que feia la Maria. Maria, a banda dels serveis d'emergència, qui més hi ha a la zona, a banda dels tafaners que comentaves abans? Ara ho comentarem.
0: A veure, aquí veiem doncs Guàrdia Urbana, hi ha bombers, també veiem doncs personal de l'Ajuntament. Veiem també persones de l'empresa que estava fent aquestes obres, i la zona està acordonada, i la veritat és que hi ha molt de moviment. Hi ha moltíssimes persones, diguéssim, que estan a prop de la flama, és a dir, que entenem que realment no hi ha un perill, perquè els mateixos operaris que els veiem aquí amb cascos i amb armilles grogues estan allà al costat. Hi ha molt de moviment aquest matí a plaça de Sant.
22: Gràcies, Maria. Fins ara.
0: Fins ara.
22: Aquesta és l'última hora des de la barri de Sants, on hi ha hagut aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus. Però l'altre punt de connexió és el barri de Vallbona, a tocar de Montcada. Allà, des de primera hora, hi ha el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
18: Molt bon dia.
22: Sabem alguna cosa més? Sabem què és el que va causar aquest esvoranc ahir que es va arribar a passar una grua? Sabem les causes de l'incident?
18: Doncs no, de moment no se saben les causes, les estan estudiant tot el que fa referència al voltant d'aquests pous de les obres, d'aquest soterrament de la via, que, com dèiem, aquesta caiguda, aquest esbronc, va fer caure una grua de grans dimensions i altra maquinària, a diferència del que estem sentint de Sants, sense causar cap ferit. Avui al matí, des de que hem arribat, les obres continuen, camions i operaris que no paren d'entrar i sortir d'aquí de la zona d'obres. L'esvoranc, això sí, queda tapat per una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici, que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa, que és veïna d'aquest edifici, hem pogut parlar amb ella, ens deia que en el moment de l'esvoranc no van notar res, però que els van venir a informar de seguida.
3: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se ha movido.
18: L'activitat segueix el seu ritme habitual, com dèiem, veiem camions continus entrar i sortir de la zona d'obres, si bé és cert que des de primera hora del matí hi ha també enginyers just a l'entrada de les obres parlant per telèfon. En Blas, un altre dels veïns, no va notar, és una mica d'un edifici una mica més allunyat, sí que no va notar el tema de l'esvoranc, però lamenta que les obres, tot el que signifiquen, estan cansats tots els veïns, que hem parlat amb ells, però estan convençuts que són per un bé major.
4: Home, això penso que amb el temps serà una bona opció. Passa que el problema que tinguin ara és tanta obra i tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra, però amb el temps serà bo per tots.
18: I Adif, que ha dit que faria controls continus cada 24 hores per anar comprovant si hi ha aquests moviments a la zona afectada.
22: Això és important, eh? Aquests controls que ha dit que farà Adif per mirar que no hi hagi més moviments de terra. Clar, això, perquè ho deies tu, eh? Els neguits entre els veïns de ser-hi són, no? És a dir, amb tot el que deies, Toni, però clar, és inevitable quan veus un esvoranc com aquest que, home, t'espantis una mica.
18: Sens dubte, sens dubte. La veïna que ens explicava que els havien vingut a fer les obres igualment estava reticent, fins i tot per la vostra. Ens pensàvem que igual ens haurien de desallotjar, que igual haurien de marxar de moment, però ens han dit que estiguem tranquils, que ens podem quedar.
22: Gràcies, Toni. Fins ara.
18: Fins ara.
22: Saludem aquesta hora el Xavier Mercè, que és el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona. Senyor Mercè, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
22: Ara connectàvem amb el Toni, que està en aquella zona, però continuem sense saber què ha passat? Continuem sense saber quina és la causa d'aquest esvoranc?
5: Bueno, la causa és molt senzilla d'explicar des del punt de vista conceptual. Un pou de contenció amb uns pilars correctes que anava avançant el tunelament per avançar en la via del soterrament de Dif. El que ha fet ha sigut un corriment de terres i, per tant, una part avançada d'un pou s'ha ensorrat. Això és una zona que està relativament allunyada dels pisos, per tant, no té cap afectació a la vivenda. No va haver cap ferit ni cap, problema personal, afortunadament, i el que estem fent en aquests moments és a DIF demanar-li, que ho està fent, és un seguiment diari, per tal d'assegurar que realment no hi ha cap afectació potencial als habitatges que estan a uns 40-50 metres. És important fer-ho per la tranquil·litat dels veïns. No tenim... cap tipus de potencial creixent, opinió de que pot haver aquest problema, però cal fer-ho, i el que s'està fent en aquests moments és una entrada constant de formigó per tal de reforçar aquests pilars, i a partir d'aquí el que cal fer és seguir les obres, però en qualsevol cas, en aquests moments, el que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes, insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs. I, evidentment, el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa, perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és, un tema que ens inquieta, no? Mm. Això és el que ha passat. Hem d'estar tranquils perquè això no ha estat amb el perímetre exacte urbà, afortunadament, sinó una zona colindant entre el Besòs i el Rec Condal. Hem de fer alguns elements que s'han fet aquesta nit, que és tallar o reduir el rec, el canal d'aigua del Rec Condal, perquè estava entrant dins el pou i, per tant, podia afavorir una més feblesa amb les terres que hi ha a sota. Tot això és el que s'està fent i en aquests moments el que vull transmetre és la màxima tranquil·litat dins de la inquietud que, òbviament, genera en aquest context el fet de que molt a prop d'unes vivendes hi ha sigut aquest enfronsament, no?
22: Clar, jo li deia la causa, és evident que la causa és un despreniment de terres, però li preguntava si sabem per què hi ha hagut aquest despreniment de terres, perquè, clar, que hi hagi un forat i se'n passi una grua, doncs, home, hi ha el neguit que vostè comentava, clar.
5: Jo, evidentment, no sóc enginyer i tampoc crec que hagi de donar les explicacions ni això ho ha de fer-ho a dir, però tinc la... Pel que hem comentat, el que jo suposo que ha passat és que els murs de contenció que estaven fent no han aguantat, suposo que aquí és una zona al voltant de les oses que hi ha aigües freàtiques, etc, etc, i en tota segura hi ha hagut aquest moviment de terres que, evidentment, ha sobrepassat el mur de cotatxó que estaven creant. Això és el que ha passat, perquè el fet és que hi ha hagut aquest corriment de terres, no? Per això en aquest moment s'està fent un reforçament extraordinari, i és l'entrada de camions que no paren de vindre, que és entrada de formigó, per tal de reforçar-los. Entenc que això és el que ha passat. A partir d'aquí, si no puc dir més, hauria de ser Adif que exactament fos qui expliqués en detall el que ha pogut passar. Però vaja, les informacions que es donaven ahir eren aquestes, que amb tota, els càlculs que havien fet d'aquest mur de contenció, els pilars que hi havien, pues que no han pogut aguantar un moviment de terres, que imagino que això té a veure amb aigües freàtiques, etc, etc. Però el que estic dient també és una deducció que faig a partir de la informació que ens dona Adif. Permetem que la informació exacta sobre el que ha passat l'estan intentant acabar d'averiguar els tècnics de DIF, no?
22: Pendent d'aquesta informació, suposo que un dels punts prioritaris per part de les administracions serà assegurar-se o garantir o mirar o controlar que tot s'hagi fet bé, diguem-ne, perquè si realment és aquesta hipòtesi que vostè em diu, doncs amb alguna explicació o altra ens hauran de donar per què no s'havia previst això, no?
5: Es reduraran, ho estan averiguant en aquests moments, però insisteixo que en aquests moments la nostra prioritat bàsica, la més immediata, és que aquesta assegurança diària amb la informació a bombers i a nosaltres de que això no pot anar a més és el que més ens preocupa. Tenim la certesa que es farà així i la seguretat que es farà així i el compromís que es farà així. També posarem un punt d'informació diari pels veïns perquè tinguin tota la informació sobre l'evolució d'aquestes obres i especialment també un cop se sàpiga exactament què ha passat, a tot el que s'hagi d'informar, que es pugui explicar a tothom, clar, evidentment.
22: Senyor Marcet, no és del seu districte, ho sé, però la qüestió de ha passat a l'Esporanc del Putxet, també hi ha hagut l'explosió del barri de Sants. No sé si de l'explosió del barri de Sants, insisteixo, ja sé que no és del seu districte, però no sé si del barri de Sants en sap alguna informació.
5: No, sé el que ha sortit de la premsa, suposo que avui ens ho explicaran a l'Ajuntament amb detall a tots, per tant no voldria dir res d'això perquè avui no tinc prou informació i és la que he escoltat a la ràdio, la que he llegit a la premsa.
22: Tornant enrere amb el que dèiem dels veïns, no sé si hi ha pogut parlar, si hi ha aquesta preocupació, ara em deia d'un punt d'informació, els veïns estan preocupats per aquest esboranc d'ahir de...
5: Bueno, vam estar amb els veïns, al cap de mitja hora estàvem ara ja parlant amb ells. Jo crec que estan, i abans hi havia declaracions que heu tret vosaltres mateixos fent aquí molt tranquils, perquè la principal preocupació dels veïns és que això no pugui afectar cap habitatge. Això en principi no ha de passar, ells estan tranquils, no hi ha hagut cap desallotjament ni cap necessitat de deixar el pis ni tan sols uns minuts, per tant, jo crec que la tranquil·litat ho és. El que sí que és cert, i això ho he de reconèixer perquè és veritat i és obvi, i és que unes obres que tenen una duració tan llarga com aquesta, amb un estiu calorós, amb que això a vegades fa pues, pols i que genera certes molèsties, òbviament hi ha un cert cansament. És inevitable perquè les obres de soterrament seran llargues, són complexes, són obres d'una importància molt gran, que òbviament milloraran moltíssim el barri i que permetran també una millora molt gran amb l'espai públic, però òbviament aquesta sensació d'esgotament es reforça amb un estiu tan calorós com aquest, quan passa un incident d'aquest tipus. És inevitable i jo crec que ho expliquen molt bé els veïns, abans ho han dit, però també és veritat i s'ha de dir que tots ells també reconeixen i saben que una obra d'aquest tipus inevitable que s'ha de fer perquè el soterrament de les vies del tren crec que és un principi de millora de l'espai públic tindrà, un cop estigui fet, una millora molt important en la seva qualitat de vida.
22: El Xavier Mercès, el regidor de Nou Barris del districte de Barcelona. Senyor Mercè, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
5: A vosaltres.
22: Bé, és a dir, és veritat que portem un parell d'incidents ja relacionats amb les obres, i això sempre neguiteja molt, i per això li preguntava si tots els controls es faran com s'han de fer, perquè ens diuen, no, hi ha hagut una esllavissada, igual són les obres, els murs de contenció que no han aguantat. Bé, doncs igual haurien d'aguantar, Meritxell.
6: Jo sempre penso que les persones que estan al capdavant de les administracions públiques en aquestes situacions tenen tres coses a fer, no? La primera és la contenció de danys i la gestió de l'emergència, després informar la ciutadania, el veïnat, i després reparar allò que toca, no? I en el cas de Vallbona, no només hi té una afectació pel veïnat del barri, sinó que hi ha un tall de la R2, que és una altra pedra
22: una altra
6: de,
22: vegada, sí.
6: De la gent que intenta utilitzar el transport públic per arribar a Barcelona. per treballar, no? Perquè agafar el cotxe s'atura a la ciutat, perquè potser no tens diners per tenir un vehicle privat, perquè de vegades el vehicle privat no és competitiu amb el transport públic, i és que és una vergonya una altra vegada que a part de trigar tants anys a soterrar una línia, quan es fan les obres torna a haver-hi un esvoranc. És que és tremendo. Jo crec que els veïns, el veïnat del Vallès deu estar ara intentant gestionar-se la vida i veient com li regala novament temps a Renfe.
7: Assumpte.
23: No, que calen infraestructures i que les infraestructures comporten unes obres... Vallbona, la via que passa per allà, és que divideix el barri, és una ferida, i que, el mateix que passa a Montcada, no? I llavors el soterrament ha estat llargament reivindicat pels veïns de Montcada, pels veïns i veïnes de Vallbona, i ara s'ha de mirar què passa, i sobretot s'ha de... La informació ha de ser molt fluida, tant, per exemple, amb el Putxet com aquí a Vallbona, no? És a dir, és una informació diària, i sobretot jo crec que amb totes les obres d'infraestructura s'ha de fer una aposta molt important per la prevenció. O sigui, sapigués, si allà passa el rec comtal, doncs si m'imagino que algun enginyer ha de ser capaç d'haver vist que allà passa el rec comtal i, per tant, que hi ha molta més aigua freàtica de la que hi pot haver-hi a altres zones de la ciutat, no? Però per mi hi ha dues coses importants. Prevenció, que penso que és molt important, i informació. Informació clara als veïns i veïnes, a la gent directament afectada, i sobretot després també quins són els mecanismes de seguiment. És a dir, si quan va passar l'AVE per davant de la Sagrada Família vam monitoritzar cada centímetre de les torres de la Sagrada Família, doncs no. Qualsevol pis és com la Sagrada Família, i per tant hem de monitoritzar tots aquells habitatges que estan a prop d'unes obres. I a més és a l'estiu, i llavors coincideixen més obres. El Puiget i aquestes són obres de llarga durada. Però el de Sants és que estaven arreglant, no?, fent l'accessibilitat del metro, que normalment es fa a l'estiu perquè és quan pots tallar el metro. Les coincidències són horroroses, però jo penso que també ens han de fer reflexionar sobre no només la infraestructura, sinó què comporta la infraestructura.
7: Ignacio.
8: Sí, jo estic plenament d'acord amb el que deia la Meritxell, d'aquestes tres fases, voldria recalar en la tercera, que és la reparació. Perquè tant en el cas del Putxet, per exemple, en aquesta mateixa ràdio aquest mateix matí, escoltàvem l'alcalde, el senyor Collboni, en declaracions dient que s'havia activat un pla especial d'ajuts, per exemple, no?, per la gent afectada i els comerços afectats, en aquest cas, si no m'equivoco, era del Putxet.
7: Sí.
8: La reacció reparadora de l'administració no pot acabar en els ajuts. És a dir, ha de passar per un costat per la prevenció, una prevenció millor, una intervenció millor, que és molt complicat, especialment en el sector de la construcció, perquè la construcció, no dic que sigui poc especialitzada en aquest país, dic que és molt imperfecta, en el sentit que acostumen a ser moltes peces, molts subcontractistes, molts licitadors escometent obres d'extraordinària complexitat, per tant, la perfecció és molt difícil, i per una altra banda, en la reparació directa. Per exemple, els comerços necessitaran ser indemnitzats. Ja no parlo dels usuaris de les línies de metro, de Rodalies o del transport públic en general, que no poden ser indemnitzats simplement perquè la llei no ho preveu. Però la reacció reparadora hauria de ser més àgil i en aquest cas hauria d'arribar eventualment a les persones involucrades. Per exemple, l'esvoranc, si no m'equivoco, que era el de Montcada, part dels anys han estat directament a material d'obra. Entre altres, si no m'equivoco, era una excavadora, no? Això també ha de passar, diguem, per l'auditoria reparadora del subcontractista que havia aportat o havia llogat aquestes màquines i probablement no rebi un cèntim, si és que en rep cap, al cap, fins que no passin dos o tres anys. Les obres d'infraestructura, aquí estarem tots d'acord, són molt necessàries. També estarem tots d'acord en que són molt complicades en la seva part, diguem, física o material, i en la seva part jurídica encara més, diria. Però s'han de fer de tal manera, crec jo, o l'aproximació ha de ser de tal manera, que aquestes reaccions no s'acabin, les reaccions del poder públic no s'acabin en la informació i en la tranquil·litat dels veïns, sinó també en la reparació de la gent particular i particularment afectada.
7: Jordi.
9: Com que l'Ignacio crec que ja ha parlat molt bé de la reparació, jo aniré un pas abans, perquè una de les qüestions que hem escoltat més, per exemple, ahir a la nit en aquesta mateixa casa, per part dels veïns, en aquest cas de Vallbona, era el seu malestar per les informacions contradictòries, quan no errònies, que havien rebut. No? I aquí jo crec que és la part política de la cosa té més a dir i s'hauria d'esforçar més en fer-ho d'una manera més àgil i, diguem-ho, amb millor qualitat. Perquè tinc la impressió de que quan escoltem els testimonis de la gent afectada, la gent té una gran comprensió davant de les incidències i els accidents, és a dir, entenen que són coses que poden passar. El que no entenen és que no se'ls hi expliqui o se'ls hi doni una informació que no és correcta i que ràpidament vegin que no és correcta. Jo crec que aquest és un dels problemes claus que qui es dedica a la vida pública hauria de tenir...
22: No, perdó, la crisi del Carmel, un dels motius de la crisi del Carmel va ser que es va dir als veïns podeu tornar a casa i després els va haver de desallotjar una altra vegada com aquell que diu de pressa i corrent.
9: Mira. Clar, ahir a Vallbona escoltava doncs, testimonis de gent que diu, bueno, se'ns ha dit una cosa, però nosaltres ara amb les imatges que ha més TV3, amb imatges d'un dron, estem veient que no és el que se'ns ha dit, no? Doncs pot haver sigut un error, tots ens podem equivocar, però... En situacions on la vulnerabilitat de les persones queda tan afectada i on estàs especialment preocupada perquè et pot passar, hauríem de ser especialment curiosos per això. Després vindrà tot el que hem de fer, però que les persones tinguin una informació clara. A vegades hem de dir que encara no ho sabem. Jo crec que jo sóc un defensor del dir encara no ho sabem, i quan no ho sabem no podem dir una cosa diferent a la que sí sabem. Però després el que no podem és dir una cosa que no és, o quan tenim informació no comunicar-la de manera més àgil perquè arribi tothom.
22: Deixem que saludi també al Joan Martínez Bofill, que és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Senyor Martínez Bofill, com estem? Molt bon dia.
7: Bon dia, bé, gràcies.
22: Hem tingut aquestes situacions. Quan un fa unes obres, ara, per exemple, ens deien que potser el que pot haver passat en el cas concret de Montcada, de Vallbona, és un corriment de terres. Quan parlem d'un corriment de terres, per què pot passar?
7: Bueno, bàsicament, un corriment de terres és un concepte com molt, molt, molt genèric, no? Bàsicament, quan es produeix una esllavissada o bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, no? Que una paret del pou aquest d'atac, d'aquest pou, no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut, doncs, o bé a una mala execució, un problema durant l'execució, o bé pot ser, doncs, degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, amb terrenys tan complexes, doncs, clar, el que has de fer, en el qual estàs passant per terrenys canviants, doncs, evidentment, es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, participant geòlegs, enginyers i molts tècnics implicats. Es fa un projecte, però, clar, després tu l'has de... Aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. I això, clar, és una situació que és molt complexa, no? Perquè intervenen molts agents en uns terrenys molt complicats i, a més, sovint, doncs, bueno, pues, no tothom va a l'hora, no? Perquè sempre hi ha imponderables, no? Aleshores, clar, aquí el primer que caldria, per això, una part molt important que ja s'ha comentat és fer una monitorització. Això, d'alguna manera, és com una operació, no? Estàs amb algú amb una taula d'operacions i has de controlar les constants, no?, d'aquestes persones. La monitorització és el que ens permet, mentre fem l'excavació d'aquest túnel, en aquest cas que és un túnel amb excavació mecànica, comprovar, doncs, que no hi ha afectacions a elements estructurals externs, principalment als habitatges dels veïns, però també les estructures com poden ser doncs, les vies de tren. En aquest cas, aquest col·lapse s'ha produït en una zona doncs, en la qual estàs dins de la pròpia obra i en principi no hi ha cap afectació a cap infraestructura. No? Per tant, bueno, no és una cosa que sigui extremadament greu, no, per dir-ho d'alguna manera. Que sí que cal ara és estudiar exactament per què s'ha produït això, no, per tal de prendre les mesures adients.
22: És a dir, que l'esbrinar si hi ha hagut, el que deia vostè, un fet imprevisible o si aquests murs, diguem-ne, no es van calcular prou bé, possiblement. Eh? I m'afegeixo el que deia el Jordi, que senzillament no ho sabem. Li demano per entendre-ho.
7: Sí. Aquesta puntualització del Jordi és molt acurada. Ara mateix, clar, quan es produeix un factor d'aquests, el primer que has de fer és entendre què ha passat, no? Una diagnosi. Aleshores, això implica, doncs, ara, doncs, s'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer, d'alguna manera, com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí, doncs, sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important, també s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies, ni als habitatges, perquè, bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors, per tant, cal estar tranquils en aquest sentit, i això s'està controlant, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs ja establir, doncs, quina és, com podem tornar a la normalitat de la manera més ràpida possible.
22: Per exemple, no tant en aquest cas, sinó en l'esvorant que va sortir el Puiget, és evident que molts, els que ja tenim una certa edat, això ens va remetre a l'esvorant del Carmel, però sí que és
7: sí que és
22: important destacar, i vostè em corregirà, que són dues coses diferents. A l'esvorant del Carmel és el túnel que s'ensorra, i en aquest cas és que s'obre un forat fruit, possiblement, de les vibracions de les obres. És això, no?
7: Bueno, no està clar que siguin les vibracions de les obres, però el que sí que està clar és que són situacions molt diferents, no? Aquí el que tenim és que s'ha produït un col·lapse. Al final, el resultat és el mateix, un col·lapse en superfície, no? Vol dir que el terreny, d'alguna manera, doncs s'ha generat un buit en fondària i el terreny en superfície ha cedit. Aquí estem al costat d'un pou d'atac, és a dir, una espècie de pou profund, no? Per fer un túnel que es fa amb excavació mecànica, vol dir que és amb màquines, que no és una tuneladora, i sembla que un mur ha cedit, i per tant això ha generat doncs, que es faci una espècie d'embut que ha colgat part d'aquest túnel. No? Yeah. Això sembla a priori que és el que ha passat. En el cas del Puiget és diferent, perquè la perforació en aquest cas és amb un túnel, amb una tuneladora. Una tuneladora, al final és una gran màquina que té un capçal que va perforant, no? I evidentment es monitoritza i s'estudia molt doncs el terreny que s'està travessant, que no hi hagi afectacions a les estructures o edificis superiors, però a la zona del Puiget hi havia un canvi geològic molt important. Passàvem d'una roca molt dura i molt estable, que és el granit, que tothom té la idea d'un granit com una roca dura i estable. Per tant, amb un sistema de perforació doncs, que té uns requeriments d'un avançament molt lent, però que en principi el terreny és bastant estable, i de cop passes en una zona de contacte en el qual hi ha unes pissarres fracturades que tenen unes condicions d'estabilitat completament diferents. Aleshores, clar, tu la tuneladora l'has d'adaptar a aquest nou tipus de terreny. I just en aquella zona, doncs, bueno, sembla que es va produir doncs, una petita sobreexcavació, degut a que s'estaven acabant d'ajustar els paràmetres i es va produir doncs, aquesta sobreexcavació. En aquest cas, no va haver-hi cap esfondrament de cap mur ni res per l'estil. Doncs va generar una xemeneia vertical, no?, que va generar aquest esvorant, per sort, en una zona sense... en un pati, no?
22: El Joan Martínez Bucilla és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. De debò que moltíssimes gràcies per fer-nos una mica de guia amb aquestes situacions. Que tingui molt bon dia. Gràcies de nou.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
22: És un quart de deu.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
24: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
24: Doncs sí, natural.
25: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
26: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
27: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
28: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
27: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
28: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
1: amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
11: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: Vinga, pendents de novetats d'aquests dos incidents que hem tingut en aquestes últimes hores. Ens anuncien una compareixença del regidor Albert Vall d'aquí uns minuts. Hi connectarem en directe, però de moment volíem anar a Madrid perquè en aquestes, diguem-ne, acaballes del mes de juliol, el govern espanyol, podríem dir que posa la sisena marxa. Avui mirarà de desbloquejar la senda d'estabilitat pressupostària per marxar amb els deures fets i poder presentar els comptes així que comenci el curs polític que ve. Un altre tema serà si els hi aproven o no. En qualsevol cas, Pedro Sánchez també haurà de començar a mesurar avui en el ple del Congrés si té prou suports per avançar amb la llei per condonar part del deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, del FLA. És un acord d'investidura amb Esquerra. Madrid, Tani Tàpia, bon dia de nou.
12: Què tal, bon dia, com esteu?
22: Tindràs un matí mogudet, em sembla, eh?
12: Un altre, sí. És, diguéssim, és l'última apretada abans de l'aturada estival. El govern tornarà a intentar el que dius, aprovar la senda d'estabilitat, tot i que sembla que tornarà a fracassar. Després de la doble derrota, però, podrà fer els pressupostos en base al que marquen les normes de Brussel·les. El debat amb els grups, però, ja començarà al setembre. I avui, com deies, també primer pas per la llei que eixuga el deute a les comunitats. A Catalunya són 17.000 milions d'euros. Junts permetrà el debat, tombarà les esmenes de PP i Vox i veurem què passarà més endavant, perquè Junts ja ha dit que el que vol és que es perdoni tot el deure. I també plenarà avui al Congrés el debat sobre habitatge. Avui no es vota res, però Sumar i PSOE han tancat un acord per congelar els lloguers fins a finals del 2028. 2 anys amb les mateixes condicions. Un acord que va dimarts vinent al Consell de Ministres, que haurà de passejar després de l'estiu per al Congrés i que a hores d'ara no té majories, entre d'altres també perquè Junts no ho veu clar. I si us semblen pocs elements, aquí a partir de la 1 tothom estarà pendent de la primera entrevista que dona Zapatero.
22: Ai, sí.
12: És a Televisió Espanyola, és la primera des que va ser investigat i que el seu amic i empresari Julio Martínez l'apunta com el cervell de tot plegat per aconseguir el rescat de Plus Ultra.
22: I encara hi ha una cosa més que hem sabut ara fa poquet, Tània. Yolanda Díaz, candidata a encapçalar l'Organització Internacional del Treball, ho ha anunciat el propi Pedro Sánchez fa poquet.
12: Sí, era un rumor, perquè sabeu, Yolanda Díaz no es tornarà a presentar a les eleccions. Doncs bé, el que fa ara el govern és proposar-la formalment com a candidata per aquesta organització que depèn de la ONU, té seu a Ginebra.

0: un pro, no?
1: Sí, és exactament així, perquè avui el que es posa a votació és les dues esmenes a la totalitat que han presentat PP i Vox contra aquesta llei que ha de condonar part del deute del FLA, i contra aquestes esmenes a la totalitat nosaltres hi votarem en contra per tal de facilitar que es pugui desenvolupar en el tràmit parlamentari la llei. Bàsicament perquè, fem una mica de memòria, aquest instrument del FLA, a la pràctica el que va vindre a ser és que en un moment de crisi financera, econòmica, molt potent, i que això es va sumar al dèficit fiscal que pateix crònicament Catalunya, l'Estat va vindre a la Generalitat de Catalunya i va dir, escolta'm, amb els diners que recapto dels propis catalans, allò que paguem els catalans en forma d'impostos, us els deixaré a la Generalitat de Catalunya per fer front en aquesta situació de dèficit fiscal crònic més crisi financera, i la Generalitat me'ls anireu tornant més interessos. I, per tant, els catalans tornàvem a pagar els nostres propis diners en forma d'interessos. Això en el seu moment el Parlament de Catalunya va aprovar que s'havia de retornar el 100% del FLA, i per tant Junts per Catalunya permetrem la tramitació d'aquesta llei per condonar el deute, i aquí és on ve el matís. En el tràmit de la llei nosaltres és on tenim una posició molt diferent d'Esquerra Republicana i dels socialistes, en què nosaltres volem la condonació i proposem la necessària condonació del 100% d'aquest deute.
0: Per tant, de moment sí, i a mesura que es tramiti ja mirarem d'afegir aquests canvis que em deia, no?
1: Sí, bàsicament perquè aquí hi ha qüestions de fons que són molt importants. La primera és el que jo li explicava. Aquest és un instrument que utilitzava els recursos dels propis catalans per deixar-nos els diners a Catalunya i fer negoci cobrant-nos interessos, d'acord? Però després, perquè en la proposta que ve en el Congrés, fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra, es condona només el 20% d'aquest deute. I la pregunta és per què només el 20% i no la seva totalitat? Sobretot tenint en compte que aquesta mateixa proposta d'Esquerra Republicana i del PSC proposa que es condoni el 50% del deute d'Andalusia. Per tant, és evident que aquí hi ha un greuge territorial potent que no som capaços d'entendre i que doncs, ja hauran de donar explicacions als catalans, als diputats d'Esquerra Republicana i del PSC, però que en tot cas nosaltres ja estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute, i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
0: Li demana això, senyor Crosset, perquè és evident que cada votació, com que el govern té la majoria que té, o no té la majoria, vaja, cada votació, molt especialment el paper de Junts, se'l mira amb lupa per si torna d'alguna manera a ser soci d'investidura o no, no? Per exemple, la setmana passada, juntament amb el Partit Popular i Vox, van tombar les xifres marc per poder elaborar els pressupostos. En això canvia alguna cosa? O és a dir, alguna possibilitat que en això canviïn de posició?
1: Miri, no hi ha cap possibilitat, però jo, si em deix, li faig un parèntesis. Mm-hmm. En l'àmbit parlamentari només es pot votar sí, no o en contra. I, per tant, que de vegades es posa el focus en has coincidit amb no sé qui votant una determinada posició, l'important no és amb qui coincideixes, l'important és la raó que et porta a votar sí, no o en contra. Perquè és evident que quan la setmana passada nosaltres votem en contra del sostre de despesa, ho fem per raons radicalment i diametralment oposades a la que ho fa el Partit Popular. Però nosaltres no podem donar el vot favorable a un sostre de la despesa que fa coses tan contundents contra Catalunya, com per exemple que de cada euro de dèficit públic que es pugui generar a l'Estat espanyol, de cada 100 euros, només un, ni tan sols arriba a un, 0,9 euros, els autoritza a que siguin per Catalunya, quan nosaltres tenim un pes del 20% de l'economia i de la població de l'Estat espanyol. Per tant, aquesta proposta que fa el govern espanyol i que ara la torna a portar a aprovació, doncs no deixa de ser una broma de mal gust, perquè assignar a Catalunya un euro de cada 100 és evident que això no és assumible. I respecte a la setmana passada, l'últim cop que es va portar a votació aquest punt, s'han produït unes novetats molt importants. Hem conegut, finalment, les dades d'execució pressupostària de l'últim any de l'Estat espanyol a Catalunya.
0: Cert.
1: Unes dades que són importants per tal de després visualitzar què passarà amb aquest supòsit pressupost general de l'Estat per aquest any 2026. Aquestes dades deien que a cada català se li han assignat 162 euros a cada madrileny 452, a cada aragonès 525 i a cada murcià, per posar un exemple, 590. Per tant, és evident aquesta infraexecució que ratlla el 50% a Catalunya i multiplica per molt a Madrid, Aragó o Múrcia, que any rere any va cronificar

0: aquesta situació crítica que viuen les infraestructures, els serveis, la situació general del nostre país. Fixin-se que només en els últims 3 anys la diferència entre Catalunya i Madrid d'allò que hi ha portat l'Estat és de 7.500 milions d'euros. Això, que aquestes xifres ja s'escapen del marc mental, doncs, de vegades dels ciutadans, per entendre el que vol dir que només amb aquesta diferència entre Catalunya i Madrid dels últims 3 anys, d'acord, es podria renovar el 100% de la xarxa de Rodalies. O es podrien contractar 10.000 metges o 20.000 infermeres durant 10 anys. O es podrien construir 60.000 habitatges de lloguer assequible. Per entendre la magnitud del que representa que any rere any es faci aquesta infraexecució a Catalunya, assignant-nos recursos molt per sota del que s'assignen a altres àmbits. I per això nosaltres, a diferència del que escoltem en l'hemicicle, en els diputats d'Esquerra o del PSC, els del PSC no diuen res, perquè no intervenen i no diuen res, però els d'Esquerra que es fan, expressen el seu malestar, el seu estar molt enfadats amb aquestes propostes del govern, però després hi voten a favor, nosaltres, com bé apuntava vostè al començament, no només evidenciem la broma de mal gust, que és la proposta del PSOE respecte a Catalunya, aquesta estafa continuada, sinó que a més hi votarem en contra i, per tant, no hi haurà sostre de la despesa.
1: I una última cosa que li volíem preguntar, senyor Crosset. L'última reforma antitabac, quan arribi al Congrés, saben què hi votaran?
0: No, miri, nosaltres, el nostre mètode de treball és sempre el mateix. El govern sempre fa titulars, sempre fa anuncis en el Consell de Ministres com si estessin en campanya electoral i després aquests anuncis i aquests titulars comencen el seu tràmit parlamentari. Per tant, quan veurem el que arriba en el Congrés, quan veurem el detall, doncs hi farem l'estudi pertinent i, per tant, doncs, evidentment, hi farem una posició a favor dels ciutadans i dels ciutadans de Catalunya, com fem en tots els àmbits. Però ara estem en l'àmbit dels titulars i, per tant, estem encara pendents de veure el que diu l'articulat, que al final és l'important, eh? Perquè fixi-se, no, escolti'm, volem condonar el fla, aquest és el titular, i tothom hi està d'acord, però després quan entres a l'articulat et trobes en les sorpreses de només el 20% a Catalunya i el 50% a Andalusia. Per tant, en la llei del tabac estem en el mateix i esperarem a veure el contingut de la proposta.
1: Senyor Crosset, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Gràcies a vostès. Bon dia a tothom.
1: Bon dia al Josep Maria Crosset, portaveu adjunt de Junts al Congrés. Saludem ara mateix la portaveu adjunta d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà. Senyora Jordà, com estem? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Bé, i vosaltres?
1: Molt bé. Content de comentar aquesta condonació del deute que avui es vota, que de fet això és un acord d'Esquerra. Suposo que confien que això tiri endavant.
2: Bé, avui bàsicament el que es vota són dues esmenes a la totalitat d'aquest projecte de llei, en aquest cas del Partit Popular i de Vox. El que confiem és que avui aquestes dues esmenes de totalitat doncs, caiguin. No? Això és el que confiem i, evidentment, doncs, esperar que en el tràmit parlamentari finalment doncs, es pugui provar aquesta condonació. Sí.
1: No sé si hem pogut sentir ara el que ens deia Josep Maria Crosset de Junts, que permetran que es tramiti, però no és un sí encara. És a dir, tan pendents de possibles canvis en la tramitació que vostè deia ara mateix.
2: Bé, l'he escoltat l'última part, perquè just acabo d'arribar de Barcelona. Bé, la bona notícia és que Junts per Catalunya avui el que farà és votar en contra, pel que he entès, en aquestes dues esmenes a la totalitat i a partir d'aquí doncs, es anirà seguint el tràmit parlamentari i entenc doncs, que hi farà esmenes. Bé, esmenes n'hi podem fer tots, només faltaria perquè tot és millorable. Però nosaltres estem contents que per fi s'iniciï aquest tràmit parlamentari. Això és un acord, com molt bé dius, d'investidura entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, que es va doncs, falcar l'any 2023. I a partir d'aquí doncs, anar treballant, en definitiva, per Catalunya, perquè darrere de cada milió per pagar interessos que hi ha respecte a aquest fons de liquiditat, doncs hi ha un milió, si em permeteu, que no arriba per pagar educació, trens, dependència, transport públic, etcètera, etcètera. És a dir, que per nosaltres això és una molt bona notícia. El senyor Crosset, l'última part, deia, bueno, això no ho resol tot. Escolti'm, tots hem fet la primera comunió, és a dir, tots sabem que això no ho resol tot, no? Però és evident que un cop s'aprovi aquest projecte de llei tindrem un país menys endeutat, tindrem un país menys dependent i, evidentment, tindrem una Catalunya més forta. I aquesta és la vocació d'Esquerra Republicana, ser útils de la ciutadania, no bloquejar per bloquejar i fer que les coses passin.
1: A més, això arriba a pocs dies abans que la setmana que ve hi hagi el Consell de Política Fiscal i Financera i aquí hi ha la proposta del finançament sobre la taula amb l'oposició de la majoria de comunitats autònomes. De fet, Catalunya és gairebé l'única que hi fa costat.
2: Sí, sí, sí. La situació és la que és i ningú ens ha d'explicar res, som independentistes i el que volem és tenir totes les eines que té un país, no? Però avui, a dia d'avui, la realitat és la que és, no? I tampoc val fer-nos trampa al solitari. En aquest cas, sabem que tenim un país infrafinançat, sabem que l'Estat el que fa és obligar els territoris a endeutar-se i que a sobre, en aquest cas, parlant avui de la condonació, el que fa l'Estat és presentar un préstec i vendre'l com una ajuda, no? I això és terrible. Nosaltres el que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament, un sistema de finançament que es va crear fa molts anys, el 2009, que s'havia d'haver renovat, si no m'equivoco, el 2014 i que en conseqüències està caducadíssim, no? Mm. I això és el que volem, això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, doncs, si aconseguim aquesta condonació, doncs, per nosaltres és important. Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: De tot això, evidentment, no haurem de parlar i no haurem de parlar amb molta calma, però també, senyora Jordà, li volia preguntar també per la llei antitabac, perquè és veritat que s'ha anunciat amb aquests titulars que comentàvem ara, però vaja, amb unes línies bastant clares. Saben què farà Esquerra quan això arribi al Congrés?
2: Esquerra el que fa sempre, analitzar la lletra petita, perquè estem acostumats que quan una cosa surt del Consell de Ministres te l'has de llegir, rellegir, i mirar, evidentment, la lletra petita. Òbviament, estem parlant de tabaquisme. Cada vegada que parlem de tabaquisme, cada vegada que parlem d'alcohol, cada vegada que parlem de temes nocius per la ciutadania, per la salut pública dels ciutadans i ciutadanes, òbviament, estem oberts, evidentment, a donar-hi suport. Ara bé, tot s'ha de sospesar i, aleshores, repeteixo, analitzarem bé el text i, a partir d'aquí, doncs, prendrem la nostra decisió de quin serà el vot d'Esquerra Republicana.
1: Teresa Jordà, portaveu adjunta d'Esquerra al Congrés. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
2: A vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada. Passen 3 minuts de 2, quarts de 10. Estàvem pendents d'una compareixença que ens donessin més detalls d'aquesta explosió de gas. Està compareixent ara mateix l'Albert Ventosa, que és cap de la intervenció dels bombers. L'escoltem en directe.
3: Que són les porteries dels diversos habitatges. Vam estar detectant presència de gas, tot i així en concentracions molt baixes, que no generaven la necessitat de prendre mesures extremes o d'autoprotecció elevades. En aquest sentit es va valorar i es va acabar decidint que el criteri adequat no era confinar habitatges, sinó simplement mirar de restringir el pas a l'entorn del punt de fuita. Amb això ja es va considerar que era necessari. Tot i així, en algun punt es va llegir alguna cosa més de concentració i això va fer que motivar que una escola que hi ha, doncs, decidíssim de mirar-la de tancar. Pel demés, no es va detectar major risc. Amb totes aquestes vam estar fent supervisió de les tasques per part de l'empresa de distribució de gas i fins a que va haver la deflagració a les 22:10, que és quan nosaltres rebem l'avís. A partir d'aquí reforcem totes les dotacions que teníem ja en l'entorn de la fuita i fem el rescat, salvament de les persones afectades. Dels 8 ferits que van resultar afectats per la deflagració del gas. Simultàniament, a més, a banda de fer el triatge i l'atenció sanitària conjuntament amb el SEM, els recursos sanitaris propis de bombers de Barcelona i del SEM, dels afectats, doncs vam començar a fer l'extinció, el control del núvol, del dard de foc inflamat. Aquí val a dir que l'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració. també des de, en tot cas, també comentar perquè han sorgit dubtes, consultes, el per què una fuita, com ha estat el cas, és llarga de poder controlar. Pensem que la distribució urbana del gas no és com la que puguem tenir a casa amb unes vàlvules sectoritzadores, sinó que és molt més complexa que tot això. És una malla, és una distribució tota ella entrellaçada, perquè això permet donar major operativitat a la xarxa. Alhora, no disposa de gran número de vàlvules, perquè en definitiva les vàlvules també generen o aporten risc com a element mecànic, i per tant la manera de poder sectoritzar o obturar una fuita de gas no va tant per vàlvules, sinó perquè s'introdueixen uns globus que s'omflen a l'interior de les canonades.
1: Aquest és l'Albert Ventós, el cap de la intervenció dels bombers, donant detalls d'aquesta explosió de gas que hem tingut al barri de Sants de Barcelona aquesta nit, amb aquestes 8 persones ferides, dues de les quals greus, en aquestes obres d'accessibilitat. Ens deia que una mica el que ja ens havien comentat, que un dels motius pels quals la flama ha estat visible durant tota la nit, i encara es veu ben ara, i a més a més molt alta, ha sigut per mantenir aquest incendi del gas controlat, perquè diu, si no, encara hagués sigut pitjor. Després d'ella ha d'intervenir el regidor Albert Valle, també connectarem en directe. Però vaja, és inevitable ara comentar una mica el que abordàvem ara, aquest debat al Congrés dels Diputats, Meritxell, amb aquestes qüestions financeres. Abans, ha posat la sisena el govern espanyol abans de marxar de vacances, a veure si pot esbandir una sèrie de temes abans de tancar la paradeta.
4: Abans de marxar de vacances i abans d'esgotar la legislatura, no? Perquè té uns quants temes pendents que hauria de complir, no? Que són els acords per la investidura que va pactar amb Esquerra Republicana. I jo crec que el FLA és un exemple de com l'estat espanyol es comporta de vegades com un ens mafiós, no? Que genera dèficit fiscal. Llavors això genera deute i a sobre et cobra interessos pel deute, no? I acabar amb el FLA és una victòria no només de l'independentisme, que també, sinó és una victòria de totes les persones que creiem que els serveis públics han de rebre el finançament que pertoca, no? Perquè tots aquests diners que no van a pagar el FLA aniran a pagar serveis públics, no? El sistema català de serveis socials, el sistema de salut, el sistema d'educació, Adif, no? a millorar el servei de Rodalies. Vull dir que jo crec que aquí ningú pot estar en contra, i si hi ha algú que està en contra és perquè la seva idea de nació, en aquest cas espanyola, és una idea de nació que només beneficia els rics i a les persones que es poden pagar qualsevol servei des de l'àmbit privat, no? Jo crec que aquí hauríem de recordar els amics que estan en contra de la condonació del FLA o del sistema fiscal propi català, que es facin mirar aquí quines aliances tenen.
1: Jordi.
5: Hi ha una qüestió que ha aparegut en les dues entrevistes que has fet amb els dos portaveus, no? Que és la diferent concepció de la part del FLA que s'hauria de condonar, no? I aquí potser necessitaríem la claretat del geòleg, si em perdoneu la broma, perquè la gent que ens escolti entengui, bueno, o sigui, val, esteu d'acord en que el FLA no és l'eina que volem la condonació. Després potser el que necessitem veure és què farà falta perquè us acabeu de posar d'acord, no? O sigui, avui és un primer pas perquè això pugui tirar endavant, i crec que, com ara es ve deia, doncs sembla que és positiu per una bona part de la ciutadania. També sembla, em fa somriure una mica, tu, qui sigui que diu que parla en nom de Catalunya i del sud, com si només es poguessin fer un tipus de coses en benefici de Catalunya, no? Dius, què farà sobre el tema del tabac? El que sigui, però sempre en benefici de la ciutadania de Catalunya. Clar, però la ciutadania de Catalunya té diferents interessos també.
1: N'hi ha que fumen i n'hi ha que no, diguem.
5: Llavors hi ha el sector, diguem, dels restaurants i dels bars, llavors aquest sempre té un punt de complexitat, i estaria bé que aquesta complexitat, que, per exemple, el senyor geòleg ens l'ha explicat molt bé, a vegades penso que els portaveus polítics també haurien de fer un exercici d'aquesta claretat sobre les seves posicions i entendre que interessos de Catalunya poden ser diversos i nosaltres estarem a un costat o un altre, i potser ens agradaria que el FLA fos eliminat un 100% i potser en aquest moment això no pot ser. Llavors, no sé, jo crec que tothom ho pot entendre si ho expliquem amb claretat.
1: Ignacio.
6: Bé, jo crec que el que diu Jordi és perfectament raonable, però l'absència de claredat és precisament el que els partits polítics o els portaveus dels partits polítics busquen. No, jo no crec que sigui per malícia, sinó perquè els dona certa flexibilitat negociadora, i perquè probablement encara no, sàpiguen quina és la seva pròpia posició. És a dir, hi ha per un costat indefinició ideològica, que això acostuma a passar en la política actual, però a l'altra banda hi ha flexibilitat negociadora que en un context parlamentari com l'actual doncs, és especialment necessària si vols aconseguir coses per la teva porció de l'electorat o per la teva porció política. Per altra banda, pel que fa a diguem, aquestes iniciatives que van apareixent com bolets durant l'última setmana, que tenim, per suposat, la llei antitabac o aquesta proposta de la reforma i expansió de la llei antitabac, la part de la senda de dèficit, i també no oblidem que ahir mateix també teníem l'anunci de l'allargament o la pròrroga forçosa d'alguns contractes de lloguer. No? Tot això, per un costat, em sembla la tradició, diria, parlamentària actual i la tradició en concret sanchista actual de la pobra tècnica legislativa, perquè la tècnica legislativa acostuma a ser molt dolenta dins del govern Sánchez, generant àmbits d'enorme inseguretat jurídica, però, d'altra banda, la pobra tècnica parlamentària, perquè veiem que, per exemple, els acords no es negocien abans i els propis negociadors dels acords, en aquest cas els grups parlamentaris, com pot ser Esquerra o Junts, amb qui hem parlat, estaven esperant una mica a que els arribi el text per començar, en tot cas, a valorar esmenes. No hi ha una política de, crec, amplitud de diàleg, ni molt menys d'amplitud de diàleg, per exemple, amb l'oposició de dretes. És a dir, ja sé que el Partit Popular o Vox o Junts, si el podem incloure, doncs poden tenir posicions més o menys ambivalents, però en temes de moltíssima envergadura, com pot ser la llei de finançament, s'hauria d'incorporar, crec jo, o intentar incorporar, crec jo, al grup majoritari del Congrés, que en aquest cas és el Partit Popular. En última instància, respecte al finançament, jo tinc una posició conflictiva, perquè per un costat crec que qualsevol euro extra per Catalunya ja està bé, però en altra banda tot és un parche, perdó l'expressió, perquè l'important és canviar la llei de finançament, no anar acceptant qualsevol diner i agraïts. No?
1: Perdó que talli, Ignacio. Sí, Escar està compareixent el tinent d'alcalde, l'Albert Batlle, sobre aquest accident de l'explosió de gas de Sants.
7: El vam acompanyar, estem en contacte permanent amb ell. Jo mateix aquest dematí a primera hora he parlat, he interaccionat amb els representants de tots els grups municipals per explicar, repeteixo, el que ha passat. El per què ha passat, aquest és un tema doncs, que haurem de veure tècnicament com ha estat i que els responsables de l'obra i del Departament de Territori donin les pertinents explicacions. Com ha dit el cap d'intervenció, esperem que dintre de les properes hores es pugui solucionar l'incident i a partir d'aquí anar recuperant la normalitat. I serà llavors el moment de veure les causes que han provocat aquest tema. Jo crec que la bona notícia és que no hi ha cap afectació personal. Evidentment, l'incident ha sigut molt espectacular, el geyser que suposava les flames que sortien de les canonades, doncs això era molt preocupant, però de seguida ja heu vist que hi ha hagut una intervenció prou acurada per evitar que això pogués afectar en el tema de l'entorn i els veïns. No sé si tu, regidor, vols dir alguna cosa. Sí, són 8 ferits, 4 dels quals estan a la Vall d'Hebron i 4 en l'Hospital Clínic, evolucionen pel que se'ns explica positivament. En tot cas, estarem també a l'espera del que el SEM ens pugui dir. Però, efectivament, es va fer el trasllat d'aquestes 8 persones, als dos hospitals.
8: Jo volia aprofitar també per preguntar-li sobre l'esvoranc de Vallbona, no sé en quin estat es troba.
7: Avui ens posem aquí, a Vallbona, hi ha el regidor del districte, la tinenta d'alcaldia de mobilitat, que també està en allà, i aquestes explicacions seran donades en allà, i les haurà de donar també els responsables de DIF, que pel que consta, doncs en aquests moments estan arribant a Barcelona.
8: Comentava abans al cap de la intervenció que hi havia una escola que s'havia hagut de tancar. Aquesta escola, en aquell moment, hi havia algú?
7: Per l'hora que era, no ho sabem, però l'hora és possible que en aquell moment no hi hagués ni activitat, però en qualsevol dels casos s'ha produït sense cap tipus d'incidència.
1: Aquesta és la compareixença d'Albert Batlle amb aquesta actualització dels ferits, i ha confirmat doncs, que les causes encara no se saben, no se sap exactament què és el que ha passat en aquesta explosió de gas. Recordem que una de les hipòtesis és que havia rebentat una canonada, però encara no està confirmat i pendents de les investigacions. En fi, estem fent una mica de zàping de temes avui, però reprenem el que comentàvem abans d'aquesta intensa activitat al Congrés amb aquest estil que l'Ignacio deia que no és especialment reeixit per part del govern de Pedro Sánchez. Assumpte, com ho veus tu?
9: Bueno, però van presentar les lleis van passant. I en tot cas, primer de tot, desitjar als ferits de l'incident de Sants la màxima recuperació. I jo crec que, a més, disposem d'uns serveis d'atenció sanitària excel·lents i, sobretot, per l'atenció als cremats, que no és... que no és gens fàcil. Mira, jo, amb aquest tema del Fla, en general, jo penso que una bona notícia. Junts ha dit, doncs, que no, que deixa que es tramiti, i, per tant, quan deixes que es tramiti, tu pots començar a negociar les esmenes, i, per tant, s'obre un procés de negociació que, bueno, jo estic d'acord amb el Jordi, no? Catalunya és diversa. A vegades ens omplim la boca de lo millor pels catalans, i lo millor pels catalans, que si ens ho pregunten a cada un de nosaltres és diferent. Sí. Dos xifres, eh? Catalunya, diguéssim, se li condonen 17.000 milions d'euros, i el deute de la Generalitat total és de 90.000, és a dir, que el volum, el que representa en percentatge, és important. Però són 1.500 euros d'interessos l'any que s'estalvia la Generalitat, i per tant són 1.500 milions d'euros que tu injectes directament a polítiques públiques, que és el que t'interessa. I és veritat, després vindrà el model de finançament, caducat des de fa 12 anys, si no m'equivoco, 12 o 13 anys, i per tant jo espero que també Junts per Catalunya sigui capaç de tirar la tramitació i poder negociar les coses que siguin. És veritat que amb un Congrés dels Diputats i amb una majoria d'investidura difícil, doncs potser sembla que tu fas la llei, però tu fas les lleis, les presentes, i després has d'obrir un procés de negociació, i això és el que t'obliga, això és el resultat de les eleccions, i això és el que representa fer un govern, doncs, suportat sobre una majoria que té interessos diferents, però que val la pena poder posar-nos d'acord. Jo només dues coses de les que ha dit el portaveu de Junts per Catalunya, el portaveu adjunt, que m'han deixat una mica sorpresa, diguéssim. Ha fet una barreja amb xifres entre inversions i finançament, que ha sigut un ball de xifres que, si algú ha entès alguna cosa, li pago el cafè avui, perquè realment ha sigut...
6: I
9: a més, és curiós, perquè ha parlat molt d'inversions i van votar en contra del Consorci d'Inversions. A vegades, com deia molt bé el Jordi, més val explicar poquet i clar, i que les coses d'alguna manera es puguin entendre. I després, això de que hi haguem tres votacions, a favor, no i en contra, que ens hem mirat aquí i ens hem quedat tots una mica sorpresos, és com un eufemisme per dir jo voto no o voto en contra, depèn si coincideixo amb PP i Vox. Escolta, tu votes, i si coincideixes pots tenir posicions ideològiques molt diferents, però coincideixes, aleshores no cal enganyar amb eufemismes que són una mica estranys. Sí. Jo crec que és bo per Catalunya, i en aquest cas pels diners de la Generalitat que pot disposar i per polítiques públiques, que s'aprovi la continuació del Fla, i després també, doncs, que a veure si a través del Consell de Política Fiscal i Financera pot tirar endavant el nou model de finançament. I per acabar, lo de la llei antitabac, a veure, se la poden revisar, perquè és evident que tu, quan t'arriba la llei, te la mires, abans han vist la memòria, vull dir que hi ha molts tràmits que també et donen peu a que puguis mirar les coses. Però, de veritat, el tabac és un problema de salut pública, i jo crec que s'ha de poder abordar i s'ha de poder protegir també els més vulnerables. Aquesta efusió del vapejador que ha enganxat a molts nanos joves o a molts adolescents és un perill, i realment és un perill de salut pública.
4: Jo, si voleu, retornant al Fla, dir que estic d'acord amb el que dius sobre la llei antitabac, jo crec que hem vist una altra vegada com no, Junts diu que utilitza la seva força a favor de Catalunya, però no ho fa, no? La realitat és aquesta, perquè quan tu poses els diputats que tens a Madrid al servei de millorar les polítiques públiques a Catalunya, estàs fent un favor, no? I com bé ha dit l'Assumpta, de vegades voten en contra dels interessos de la gent de Catalunya, no? Jo crec que aquí Esquerra ha fet un exercici de responsabilitat que el porta fent tota la legislatura, però molt més enllà, molt més en el passat i també en el futur, de ser responsables de fer que Catalunya avanci, que no estarem, no, els independentistes no estarem on voldríem estar ara mateix, però és evident que 17.000 milions d'euros més per la Generalitat de Catalunya i 1.500 milions d'euros més a l'any ens acosten a tenir com a mínim uns serveis públics millor, no?
1: Ignacio.
6: Sí, tres qüestions. Primer, el cas de la llei antitabac, per exemple, és una sine qua non, molt interessant de la política Sánchez. I és, per un costat, abordes un tema on la discussió és molt difícil, la posició en contra és molt difícil. És molt difícil, diguem en termes categòrics, estar en contra de regular i de reduir l'ús del tabac. Però creen així una espècie d'home de palla que no es pot atacar perquè la resposta és, en termes, diguem, generals, que la mateixa que ha donat l'assumpte, no? Que és el tabac és un problema i s'ha de combatre. Molt bé. Com la postura en contra és molt difícil de plantejar, tu la planteges sense necessitat de negociar amb ningú, aconseguint una espècie d'aprovació legislativa factista, que és, jo haig d'anar donant com petits copets a l'opinió pública i a l'opinió diguem electoral perquè quedi, cali una mica el sabor de estem fent coses, aquest govern que és el menys productiu en matèria legislativa de la història de la democràcia està fent coses, està fent alguna cosa. I a part, si tu poses a la cosa que estic intentant fer, doncs és que ets un no sé, una espècie d'esbirro al servei dels fumadors i de la sanitat privada, no? Per una altra banda, tenim la qüestió, insisteixo, la part financera. Per suposat que cada euro per Catalunya és una victòria, per suposat. Però aquí el problema és que tenim un sistema caducat, que totes les comunitats volen reformar d'una manera o d'una altra, i el que estem, pel que estem apostant és una espècie de, insisteixo, condonació de deute prevista dins del propi sistema. És a dir, el propi sistema continuarà generant deute, continuarà perpetuant el FLA, continuarà perpetuant aquest sistema que em sembla pervers, de generació d'interessos que paguem amb els nostres propis diners, que són el que constitueixen el propi capital que ens presten. El sistema em sembla pervers, però...
1: Pues és un sistema mundial, no?, del deute. Els països demanen diners per poder pagar els diners que deuen.
6: Sí, sí, i tant.
4: Això sí tenen un model de finançament com el que té Catalunya, no? En general.
1: Model de règim fiscal basc i navarrès. L'Ignacio ha tret una cosa que jo sempre la trobo molt interessant, és a dir, que és la... Perdó que et talli, eh?
6: No,
1: i tant. Però, és a dir, jo al principi jo pensava, quan era jovenet, diguem-ne, és els estats, els governs tenen uns diners i aquests diners els gasten.
6: Sí.
1: No? I resulta que no, que resulta que els diners demanen diners a un banc o a inversors i amb això gasten. Com que els interessos els has d'anar tornant, has de demanar més diners per tornar aquests interessos. I això és un cicle...
9: Però també per això s'estableix el sostre de despesa.
1: Sí,
9: ho sé.
6: El sostre de despesa...
1: No és dolent. Per això dic que el deute... Però té una connotació dolenta, quan en realitat és com funciona el món.
6: Bé, hi ha deute saludable i deute que no és saludable. Però el que vull dir aquí ja no és que jo no tinc diners, demano uns diners, però puc anar pagant aquests diners de a poquitos. No, ara aquest sistema hi ha una caixa única cap on va, excepte hi ha un règim comú, excepte País Basc i Navarra, on es destinen uns diners, perquè tu... Aquí no és el que Catalunya tingui uns diners o li faltin diners, és que es doten a una caixa comuna
1: sí.
6: I després ens retornen aquests diners, una part en dotació i una altra part en préstec. Dit de forma molt senzilla, aquí és jo m'estic prestant els meus propis diners. Per això dic que és un sistema una mica pervers.
1: Yeah.
4: Absolutament. La meva mare deia que de bobo. Llavors, que el que és al·lucinant és que hi hagi tant de dèficit fiscal i el retorn de la inversió a l'estat espanyol.
6: El que és al·lucinant és que això no es plantegi una reforma com Déu mana.
4: Bueno, els independentistes volem un règim propi.
1: Hem d'anar a publicitat, però Jordi,
5: no hem sentit. Clar, jo crec que el Ignacio deia, és el govern menys productiu. Jo no ho qüestionaré, no tinc les dades, però tu com a referent legal assumeixo l'autoritat. Però clar, avui més que estem un 23 de juliol, hauríem de ser conscients que aquest govern arriba després d'unes eleccions en un 23 de juliol, en un context en què la previsió no era necessàriament que es pogués formar un govern com aquest. I a més, per si cal buscar encara més complicacions, avui a la una del migdia no sabem exactament què passarà, però és possible que el govern encara ho tingui més difícil o no ho sé,
1: exacte.
5: Ja ho veurem.
1: Mira, això en parlarem ara, farem com la tele, això en parlarem després de la publicitat.
10: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
11: I d'on ha sortit aquesta butaca?
10: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat amb Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
12: Esperaim han abaixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
13: Com més calor fa,
14: més fresca et fem la tarda.
13: Les millors tardes d'estiu
14: són les que es passen en bona companyia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Tu, deixa't sorprendre.
15: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
14: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
16: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
17: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
18: Carglass canvia, Carglass repara.
19: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
20: Rere què deia la I, però...
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
23: I pujo al metro de nit.
22: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
25: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners.
1: És l'expresident Artur Mas, ahir en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ell és Rodríguez Zapatero, que avui, com deia el Jordi, a la una fa aquesta entrevista en Televisió Espanyola, després que els uns i els altres, el seu partit, però també el president Mas, li demanessin aquestes explicacions. Què creus que passarà, Jordi? Què creus que... Satisfaran les explicacions? Costa de dir això, però...
5: Jo crec que és una de les persones... O sigui, el president Mas i el president Zapatero són dos de les persones que, quan parlen, més enllà de que estiguis més d'acord o menys amb les seves idees, crec que són de les persones que saben comunicar força bé. És a dir, que tu els escoltes i entens què t'estan volent dir. Jo voldria pensar que el president Zapatero serà capaç de distingir les diferents realitats que s'estan barrejant en aquesta història. Perquè jo tinc la impressió, com deia el president Mas, que aquí hi ha una part de negocis que fan els expresidents perquè es volen guanyar la vida d'una manera o d'una altra, i aquí després podem entrar en si és un referent de l'esquerra que faci determinades pràctiques, que això ha sortit durant aquestes setmanes, però la qüestió clau és si aquestes pràctiques són legals o no són legals, si hi ha delicte o no hi ha delicte, no? I després hi ha tota l'altra banda també, que hem de veure quina dimensió té de campanya, de fer bullir l'olla i anar pujant el foc per intentar fer caure aquest govern, no? Que això tenia a veure amb el que comentàvem abans de la pausa, no? De dir, clar, la improductivitat d'aquest govern o la dificultat per produir d'aquest govern té molt a veure amb que guanyar les eleccions un 23 de juliol del 2023, quan la idea que molta gent tenia és que arribava el Partit Popular amb Vox a governar, ha de fer un acord d'investidura que és molt complex, que això no és suficient. Per tant, avui, del que surti avui, es juguen moltes coses. Es juga el prestigi de José Luis Rodríguez Zapatero, la seva condició de persona, diguem-ho així, sotmesa a l'escrutini públic, però també al procés judicial que pot estar obert, i després el suport del govern i del seu partit pot posar en risc la derivada de la legislatura. Per tant, estarem molt atents.
1: Aquests són uns dels punts que avui apareixeran en aquesta entrevista que fa Televisió Espanyola al president Zapatero, l'expresident del govern espanyol, que, com sabem, doncs aquesta setmana el seu cas ha donat un gir després que el seu teòric amic, aquest empresari Julio Martínez, l'hagi assenyalat com a artífex d'aquestes comissions irregulars. De seguida ho acabem de comentar amb l'Ignacio Rigau, l'Assumptes Caro, el Jordi Mir i la Meritxell Benedí, però abans, Natàlia Ramon, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Ens actualitzem.
0: I ens actualitzarem amb els dos incidents dels que estem pendents. Hem estat pendents tot el matí al Matí de Catalunya Ràdio. La zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, que continua marcada per l'ensorrament d'ahir a la tarda. Tècnics i operaris hi treballen des de primera hora del matí. Els treballs se centren ara a garantir l'estabilitat del terreny i fer-ne un seguiment continuat. Anem cap a la unitat mòbil que tenim a Nou Barris, Toni Fortesa i José Antonio Muñoz. Bon dia.
2: Bon dia. En aquests moments, dos punts d'obres, l'habitual de soterrament de les vies i les de control de l'esvorant, camions i operaris que treballen a la zona des de primera hora del matí. Ara mateix estan fent intervencions per estabilitzar la zona i poder-hi treballar. L'esvorant queda tapat amb una carpa blanca i només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa és veïna d'aquest edifici.
3: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se ha movido.
2: Adif farà controls d'escoltació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments de la zona afectada. Toni Fortès, a Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: I 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions a tocar d'un edifici d'habitatges. Aquesta flama s'ha mantingut tota la nit, però els bombers subratllen que no és perillosa i és necessària per controlar la situació provocada per aquesta fuita. Anem, doncs, fins a la plaça de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Des d'ara, aquí a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers segueixen ruixant amb aigua la flamarada de foc que surt del subsol des d'ahir a les 10 del vespre arran d'aquesta deflagració que hi va haver vinculada a una fuita de gas per les obres dels accessos del metro. El tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, acaba de comparèixer i ha explicat que confia en tenir apagada la flama en properes hores.
8: Les afectacions a l'activitat residencial ha sigut molt mínima. Hi ha hagut 3 o 4 veïns que han hagut de ser allò traslladats, però la resta doncs, han pogut fer la continuar la normalitat amb totes les molèsties que suposa doncs, tenir una intervenció que ha durat doncs, pràcticament durant tota la nit i encara està durant el que portem de dia.
7: Des de l'Ajuntament doncs, insisteixen que no hi ha risc pels veïns dels blocs, que són a pocs metres d'aquest foc, que han passat la nit a casa seva, a excepció de 5 persones que van demanar ser traslladades. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més notícies, Marta Prat.
9: El govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball. Les eleccions es faran al novembre i de moment només s'enfronta l'actual director general de l'organisme. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
26: Bon dia. Fins ara era un rumor que ha confirmat a les xarxes el president espanyol. Díaz, que no repetia com a candidata de l'Espai de l'Esquerra, busca un futur en aquest organisme de les Nacions Unides amb seu a Ginebra. Sánchez destaca de Díaz la seva capacitat d'arribar a acords, diu, i els resultats que ha aconseguit des de la Moncloa en favor dels drets laborals i remarca que si ho aconseguís seria la primera dona i la primera espanyola a dirigir aquest organisme. Ella, de moment, només s'enfronta a l'actual director, que vol repetir. Les eleccions seran al novembre i fons del Ministeri de Treball confirmen que per fer campanya no ha de deixar la Moncloa. Si guanya, la incorporació seria ja l'octubre de l'any vinent. A les xarxes, la vicepresidenta diu que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: I el Banc Central Europeu podria mantenir avui els tipus d'interès i aparcar la pujada fins al setembre. Els analistes creuen que en la reunió d'avui el BCE deixarà els tipus en el 2,25 actual. El principal argument és esperar que la inflació de la zona euro, com que no s'ha disparat, malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic. Però amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euríbor també puja i això anticipa un encariment del crèdit. Als mercats, tothom dona per fet que els tipus tornaran a pujar almenys un cop més abans no s'acabi l'any i el Banc Central de la zona euro podria fer-ho en la propera reunió del 10 de setembre.
9: La condonació de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica a Catalunya, acordat pel PSOE i Esquerra Republicana, arriba avui al Congrés amb 7 mesos de retard. Representa gairebé el 20% del deute total de la Generalitat. El ple debatrà i rebutjarà amb els vots de Junts per Catalunya les esmenes a la totalitat del PP i de Vox. Això permetrà que la llei es continuï tramitant. La diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
4: El que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament, i això és el que volem, això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, si aconseguim aquesta condonació, doncs nosaltres és important, reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
9: El fet que avui Junts rebutgi les esmenes i permeti la tramitació de la condonació del deute no garanteix, de fet, el suport final. El portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha insistit també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que en el tràmit d'esmenes demanaran la condonació de tot el deute de Catalunya. I als esports, Audal Serra.
6: Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Aston, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham.

0: Hansen fins al 2028. Encara en futbol, el Girona va guanyar ahir al vespre l'Olot per 1-3 en el segon amistós de la pretemporada. Mentrestant, també a segona divisió, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la pròxima temporada. En waterpolo, d'aquí a mitja hora comença a Sydney el partit de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. A l'equip espanyol hi ha fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. El Tour de França avui s'ha de disputar la primera de les tres etapes alpines. La d'avui, la 18a, té 182 quilòmetres i dos ports de tercera, un de segona i dos més de primera categoria. Tadej Pogacar continua vestint el mallot groc de líder. I en tennis, l'empordanesa Paula Badosa jugarà aquest migdia partit dels vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Panna Utvardi.
1: Fins aquí les notícies.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Rematem l'àgora d'avui amb l'Ignacio Rigau, l'Assumpte Escarp, el Jordi Mir i la Meritxell Benedí. Parlàvem abans d'aquesta entrevista del president Zapatero avui a la una. Assumpte, què n'esperes tu?
4: Home, jo una mica coincideixo amb el que deia el Jordi també i el president Mas, no? És a dir, jo crec que cal que l'expresident s'expliqui, jo crec que val la pena. És a dir, és veritat que el silenci pot ser una estratègia processal en un moment determinat, però també és veritat que cada vegada és més difícil de justificar, sobretot quan parles de segons quines persones, el paper que han tingut i el paper que han jugat. Aquesta és una part i, per tant, jo crec que és important, està bé, escoltarem avui i espero i desitjo doncs, que les explicacions siguin les que han de ser i que, per tant, puguem parlar amb més claretat de tot. Segona també és el debat aquest sobre el paper dels ex, no? Expresidents o ex el que sigui, diríem, del món de la política, i com ho abordem i com ho fem, i ho fem de la millor manera, transparent també, i també donant la possibilitat d'una vida posterior, no? Que no tot s'atacava. I la tercera, i amb això acabo, és que, clar, també és veritat que la justícia, amb el cas Aldama, no? ha creat una via, no? Que és aquesta de qui col·labori en certs casos, no? És una miqueta el qui pugui fer que faci i, per tant, sí. La col·laboració en certs casos sabrà reconèixer. És a dir, que ahir el corruptor, que a més no ha tornat els diners, que a més no ha entrat a la presó, li tornin el passaport perquè se'n vagi a fer un negoci a l'estranger, bueno, és que ja em sembla tot plegat fora de mida. Vull dir que una mica jo crec que la combinació de les tres coses.
3: Meritxell.
5: Bueno, jo crec que el cas Zapatero, a part de ser una decepció per la gent, no?, d'esquerres d'aquest país, és la constatació del qui pueda fer que haga, no? Vull dir que això hi ha alguna gent que ja ho teníem clar, que l'Estat ens anava en contra, i el PSC s'hi va posar de canto, i el PSOE s'hi van posar de canto, quan va ser l'hora d'imputar, depèn de quines persones, en depèn de quines ideologies. I, llastimosament, ara els hi toca amb ells, no? I a més, d'acord amb el que deia l'Assumpte, no? És a dir, per dignitat, per una dignitat i qualitat de les institucions democràtiques, els expresidents, tant de bo algun dia podem parlar d'una expresidenta, haurien de poder tenir determinades coses assegurades, no? Però, ostres, és que és tan lleig amb algú que és un referent.
3: Ignacio.
6: Sí, primer respecte a la famosa frase d'Aznar, jo crec que s'ha mal interpretat amb molta mala fe, perquè semblava que estigués invocant com a totes les forces vives d'Espanya, quan en realitat no deixa de ser la constatació de Sánchez és un problema per a Espanya, o almenys per la seva concepció d'Espanya, com vulguem presentar, és un problema per a Espanya, així que animo a tota la societat civil a no quedar-se callat i a casa. Ja està, a punt. Tampoc significava que... Tampoc té José María Aznar poder sobre tota la judicatura espanyola, encara només faltaria. Això és el primer. El segon, respecte a l'entrevista a Zapatero, pot escollir una de les dues i una de les dues vies li perjudica l'altra. És a dir, la via, diguem, conservadora respecte a la seva pròpia defensa processal necessàriament danyarà la seva imatge pública i política. Seria la via potser més raonable per la seva pròpia defensa i diria fins i tot per la defensa de la seva família, com poden ser les filles. Si vol restaurar, que jo crec que el president Zapatero ha fet molt pel seu llegat polític, com a president i com a expresident, si vol restaurar la seva imatge pública, el que haurà de fer és explicar moltes coses, perquè al cap i a la fi tenim almenys cert àmbit de certesa respecte a la intervenció del president Zapatero en certs... negocis i interlocucions entre la vida privada i la vida pública. Això no significa que sigui delicte, perquè la regulació del tràfic d'influències és una mica confusa i nebulosa, sí, a vegades, però potser el que ha de dir és, efectivament, jo estava fent tot això, jo ho entenia com un favor, com un lobby, com
3: una
6: consultoria, i resulta que estava incorrent un delicte. Culpa meva. Podria ser així, i seria una explicació dintre de tot raonable, però també autoinculpatòria.
3: Clar.
6: És més difícil d'explicar, per exemple, el joc financer i fiscal de les factures i de com involucra aquí, per exemple, les seves filles i la societat de les seves filles i el cobrament de factures, etc. Això és més difícil d'explicar. També ho entendria si fos una explicació tan fàcil com difícil de digerir, que és, m'ho van recomanar així. M'ho van recomanar així perquè hi ha molta gent que ha fet que ha comès irregularitats fiscals simplement perquè s'ho va recomanar algú en qui confiava.
3: Jordi.
7: Per no repetir coses que hem plantejat, sí, tiraria una mica del que plantejava l'Ignacio de la qüestió de l'Aznar i el que pot ser que ha aparegut aquí molt. Jo no seria tan innocent, diguem-ho així, en aquesta lectura. És a dir, les últimes declaracions que li recordo al president Aznar sobre Pedro Sánchez és que en les properes eleccions està en joc la voluntat de canviar el règim per part de Pedro Sánchez. Això no ho podem separar de les declaracions per part de Vox, de Abascal, dient que en les properes eleccions hi haurà una corrupció a fons del vot per part del govern. Aquí hi ha alguna cosa... Que això no oblidi tot el que he dit abans sobre Zapatero,
3: sí,
7: que,
3: sí,
7: tot
3: sí,
7: el que s'ha d'aclarir, però això no ho podem llegir d'una manera diferent, i particularment jo crec que a Madrid, on els canons, diguem-ho així, treuen fum constantment.
3: Ignacio Rigau, Assumptes Car, Jordi Mir, Meritxell Benedí, moltíssimes gràcies per l'hora d'avui, que tingueu molt bon dia, cuideu-vos.
5: Bon dia.
3: 2 minuts i 15.
8: Catalunya. Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
8: Ja, això passa.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
16: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
19: ara m'ha agafat per aquí.
18: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
20: Home, enòleg no sóc, però bueno.
21: Que jo sóc de Banyoles?
18: Sí.
21: Tota la vida.
18: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
20: Doncs mira, més li fent cas.
19: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
20: Típic de l'escala.
19: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era. Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
22: I tampoc. Ho has aconseguit finalment, no?
19: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
17: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Irene Cordón, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Irene Cordón, doctora en història antiga i egiptòloga, amb qui busquem lliçons per entendre el passat. Avui aquesta cançó ens dona una petita pista del que parlarem, que és el boss parlant d'un llarg camí per tornar a casa. Sí. Camp, tu volíem parlar de l'Odissea, perquè s'ha estrenat la pel·li del Nolan, sí. I llavors, doncs, ja, home, això, anem de parlar amb la Irene, de qui era Ulisses, de qui era Odisseu. Hem de dir Ulisses o Odisseu, per cert?
1: Com vulgueu, Odisseu és en grec.
0: En grec, vinga. Doncs escolta, parlem d'Ulisses, parlem d'Ilíada, sí. Parlem de l'Odissea. Què hem de tenir present per començar?
1: Diguem. Ai, doncs que són les dues grans obres de la literatura que ens marcarà Occident, el pensament i la filosofia d'Occident, sense marge de dubte. Sí.
0: Directament, sí. Ja no només la ficció, diguem-ne, sinó el pensament, la manera de pensar.
1: Estic convençudíssima. A més, jo crec que és d'obligada lectura, la Ilíada i l'Odissea d'Homer.
0: Sí.
1: De debò, feu-vos un favor, és que us fareu un regal a vosaltres mateixos, si us el llegiu.
0: Abans de veure la pel·li, a més. Vull dir,
1: perquè... Fora fantàstic.
0: Comencem al començament. Qui era Ulisses, Odisseu? Qui era?
1: Doncs Ulisses és el rei d'una petita illa, que és Ítaca, però és curiós perquè és un dels herois que apareix a la Ilíada, com també el gran protagonista de l'Odissea, però no és ni el més fort ni el més jove, sinó que sobresurt per la seva intel·ligència, per això el fa tan especial. Llavors, si a la Ilíada no és un dels grans protagonistes, l'Odissea sí que ho serà, perquè jo crec que Homer va veure amb ell la persona amb la qual s'ha de parlar d'aquestes aventures i desventures i d'aquests viatges.
0: Sí. És a dir, va agafar... Aquest és el personatge que em servirà per explicar el que jo vull explicar.
1: N'estic convençudíssima, perquè agafar un altre personatge que apareix, per exemple, a la Ilíada com un Aquiles, que és un heroi invencible, guapíssim, tot és pur múscul... De fet, Ulisses, quan ens parlen a la Ilíada, ja ens diuen que és un heroi que hi utilitza més l'enginy, llavors, que no pas la força. Se li atribueix a ell el que va dir, després de 10 anys d'estar lluitant a Troia, de dir, escolteu, per què no fem el cavall? El famós cavall, que és el símbol que ajudarà a guanyar la guerra als aqueus, als pobles grecs, però també és el símbol de l'engany. Perquè recordeu que els troians diran, mira, goita, ens fan aquest regal, o el que sigui, entrem, i a dintre estava carregat. Doncs això va ser idea d'Ulisses, perquè veieu una miqueta, no? Quan tots els altres herois grecs sempre agafen l'espasa i l'escut, la llança, l'arc i les fletxes, Ulisses busca una solució. Ell és diferent, ell utilitza el cervell i no el múscul, i això el fa extremadament gran.
0: I en tot cas, a banda d'això, també l'altre punt clau d'Odisseu, que m'ha posat aquesta cançó de l'Springsteen, que és el que marca l'Odissea, que és el que vol és tornar a casa.
1: És que...
0: És un llarg retorn a casa,
1: Això és la meravella de l'Odissea, que ell no lluita per glòria, ell no lluita per conquerir nous territoris, perquè el seu gran objectiu és aquest, és una cosa molt humana, tornar a casa, tornar a casa. El que passa que serà un viatge cap a un seguit de conseqüències, doncs es farà molt llarg, seran 10 anys, i per tant això el convertirà en una odissea. De fet, nosaltres utilitzem aquesta paraula, no? Quan hi ha un camí llarg, amb entrebancs, que has de sortejar, doncs això és una odissea. Llavors aquest serà el seu retorn cap a casa, que de fet jo crec que tots i totes a la vida tenim aquests obstacles, no? I que tu la necessitat de tornar al bon camí. Aquesta casa amb el sentit més ampli de la paraula. De, vinga, malgrat tot, hem de continuar. Perquè després de la Ilíada, que és una guerra, després què passa? La vida continua. Però com continua? D'això no se'n parla prou. Sí que se'n parla, per exemple, els veterans de guerres, de les guerres del Vietnam, se n'han fet pel·lícules i tot,
0: sí,
1: no?
0: Tant i tant.
1: Aquests retorns cap a casa, mai res torna a ser igual. Doncs a Ulisses li va passar exactament el mateix. Nosaltres veiem la Ilíada com aquesta gran batalla, però després dius, i què passa després quan tornen cap a casa? Doncs que res torna a ser com abans. I aquest retorn és, per mi, és la màgia de l'Odissea.
0: Llavors, el que és important dir, la Ilíada i l'Odissea, ja ho has apuntat, no són la mateixa història, són dos llibres diferents i dues etapes diferents, no?
1: Sí, però que estan estretament relacionades, això és el bo. La Ilíada explica un episodi de la guerra de Troia, mentre que l'Odissea doncs, narra o passa després d'aquesta guerra, no? Que és el que passarà.

0: dones, personatges totalment fantàstics, però en realitat és una història sobre la perseverança, sobre aquest desig que comentàvem ara de tornar a casa, però de saber qui ets i de tornar al punt de partida.
1: Perquè, sabem per què Homer escriu dues coses tan diferents? Vol separar aquestes dues etapes? És perquè és molt, vist des d'ara, sí, molt modern, això, eh?
0: Totalment.
1: La pel·lícula i la seqüela, o la prequela i la pel·lícula, és igual, però són dos...
0: I són 2.700 anys, que ens separen amb aquestes grans obres.
1: És un plantejament molt modern.
0: Probablement Homer volia explicar les dues cares de la mateixa experiència humana. No direm de la moneda, però de l'experiència humana, perquè la guerra, com dèiem, doncs sí, és un fet puntual, però la vida dèiem que continua després d'aquesta guerra, i la Ilíada ens parla del que passa al camp de batalla, però jo crec que Homer vol explicar sobretot això. Després, tu com trobes el teu món, el teu lloc en el món? Com ho fas? I crec que ho fa d'una manera meravellosa a partir d'aquesta tornada d'Ulisses. Mm. És un viatge que li hauria durat molt poques setmanes, tornar de Troia cap a la seva illa d'Ítaca, i es convertirà en 10 anys. 10 anys de tornada, això és terrible. Més 10 anys a Troia. Per tant, són 20 anys que Ítaca és una illa que ha quedat completament abandonada, que el seu rei els va deixar i que tornarà o no tornarà. Llavors, ho trobo increïble.
1: Que, a més, això et deia que és molt modern, perquè és el retorn i què passa mentre estan a casa, no? Vull dir, explica les dues coses.
0: Això és el que més m'agrada. Sí. Que a vegades la gent oblida la segona part, perquè evidentment hi ha una gent que està esperant.
1: Sí.
0: Sobretot, en aquest cas, Penèlope, que és la seva dona. Per mi és l'altra gran heroïna de la història de l'Odissea, perquè també ha de fer un viatge i té una aventura, en el qual ella no es mourà, perquè aconseguirà durant 20 anys, que és el període que està absent Ulisses, de mantenir el regne intacte, perquè són molts els pretendents que volen agafar, evidentment, el tron de Penèlope. Tenen un fill, que és Telèmac, però és un noi molt jove. De fet, Ulisses va marxar de l'illa, que era tan sols un infant, era un bebè, per tant, ni el coneix. Llavors, Penèlope ha d'intentar, ella és la fidel esposa, però també se'ns mostra com una dona extraordinàriament intel·ligent. Com és capaç ella de mantenir aquest regne intacte? Perquè sense ella aquest regne probablement hagués caigut, perquè està ple d'homes cobdiciosos que volen el poder i que volen l'illa per ells. Mm. Llavors, ella aconseguirà mantenir fins que ell retorni, perquè ella té l'esperança que ell tornarà. N'està convençudíssima. Tard o d'hora, Ulisses tornarà. El que no sap és que tornarà canviat, perquè tots ens canvia la vida. Ah. Et quedis o no en un lloc, a tots ens canvia. Què tenim de nosaltres ara fa 20 anys?
1: Sí, sí, molt poqueta cosa.
0: Poca cosa. Queden records, però tots passem entre bancs. Doncs això els hi passa a tots, els que es queden i els que no es queden, els que van anar a lluitar en aquesta batalla. Per tant, a mi em sembla increïble veure això, no? O sigui, el retorn d'Ulisses cap a Ítaca, però què ha passat a Ítaca durant aquells 20 anys? I ha passat absolutament de tot.
1: I el pare de tota aquesta història, Homer, què en sabem?
0: Clar, aquest és el gran tema, no? És una de les grans preguntes de la història de la literatura, perquè la tradició ens diu que Homer, doncs, que era un poeta grec, que va viure probablement al segle VIII, abans de la nostra era, i que és l'autor de la Ilíada de l'Odissea. Ara bé, quan comencem a estudiar-ho bé, doncs no tenim cap prova de que existís aquest personatge, llavors són molts els estudiosos que pensen que no era un únic poeta extraordinari, sinó que darrere del nom d'Homer, que és un pseudònim, s'amagaria una llarga tradició oral formada per diversos rapsodes que durant generacions anaven explicant de forma oral aquesta història fins que hi ha un moment que es posa per escrit.
1: Sí, pot ser més d'una persona.
0: Sí, probablement. Sobretot aquests rapsodes que ho expliquen i que, clar, el rapsoda és el que explica la història i que pot anar afegint. Jo crec que si està inspirat aquell dia, el rapsoda et comença a posar una miqueta més de literatura, no? És al final aquí d'aquest relat tan ben construït i que finalment es posarà per escrit. I que ja us dic que és una gran de les grans meravelles d'obres literàries que tenim a dia d'avui.
1: Hi havia una teoria que deien que Shakespeare també potser era més d'una persona per aquesta obra tan prolífica.
0: Són genis. O sigui, sí, són grans genis.
1: Això anava a dir això, que amb els genis malament rai.
0: Malament. És més fàcil sempre pensar que això no ha pogut ser obra d'una sola persona.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Aviam, l'Odissea no és només un relat d'aventures, com deies ara, sinó és una metàfora de la vida, ara ho dèiem, no? Amb aquestes dues cares, no de la mateixa moneda, però sí de l'experiència humana, com deies tu.
0: Sí, i que a més Homer, de nou, ens alliçona perquè ens diu que el més difícil probablement no és guanyar una guerra, sinó recuperar la vida que has deixat enrere. No? Tornar a casa també vol dir tornar a ser un mateix, i això és l'Odissea. Bàsicament és això. Per tant, jo crec que hem d'anar molt a fons. Jo dic que aquesta obra és meravellosa ja en si. A vegades la gent s'imagina que és una història que has d'explicar als infants, i s'ha d'explicar, perquè és una història d'aventures. Però si li fem l'autòpsia, si realment l'analitzem a fons, te n'adones, doncs, de lo profund que és, del missatge que ens està donant i que parla d'aquesta condició humana i que aleshores i ara és exactament el mateix. Llavors, això és el

0: fa extraordinària aquesta obra i aquest personatge que és Ulisses.
1: I Ulisses, ojo que ara d'igual pregunto un disbarat, eh?
0: A veure.
1: Però és un heroi? Podem considerar-lo un heroi?
0: A veure...
1: O allò, un tio, diguem-ne, amb una sort justeta que fa el que pot.
0: Doncs una miqueta de totes dues coses. Perquè un inici, evidentment, ens el presenten com un heroi. De fet, a la Ilíada, tot i que no és un dels protagonistes, però ja ens apareixen que ell forma part d'aquests aqueus, d'aquests grecs, com un heroi. Però, a veure, ens el presenta, sobretot, com un personatge molt humà. I amb això vull dir, doncs, que és un heroi, però que comet errors. És un home que és orgullós, o sigui, és brillant, però també té tant orgull que a vegades, per culpa d'aquest orgull, doncs es posa dins d'uns jardins i uns embolics que ell no sap ni com sortir-se'n. I això jo crec que és l'extraordinari, perquè d'alguna manera tu t'hi pots veure reflectit amb aquest personatge. Amb Aquiles no ens hi podem veure reflectit. Perquè
1: no.
0: Aquiles és extraordinari, és un déu, o sigui, és un heroi.
1: Allò,
0: en canvi,
1: Aquiles,
0: Ulisses...
1: Em surt en castellà, Aquiles, el de los pies salados. No sé per què em surt
0: en castellà.
1: Perquè,
0: perquè tot ell és glamurós i vola. En canvi, Ulisses és humà. Sí. És un ser humà, com tu i com jo. Yeah. Amb les seves virtuts. Evidentment que és brillant, insisteixo a dir. Per tant, aquesta part d'heroi sí que el té, però és humà, s'equivoca, menteix. O sigui, fan moltes coses que tu i jo podríem fer o que ja hem fet.
1: Sí.
0: Llavors, aquí és on veus el reflexe i dius, goita, és tan humà com jo, i per tant m'identifico amb aquest personatge.
1: I això encara ho fa més modern, aquesta, una obra com aquesta.
0: Encara més modern, de nou, perquè, clar, podria ser ell, tranquil·lament, i et mostra les seves febleses. Un heroi no té febleses, en canvi Ulisses té moltes febleses. Té la curiositat, té l'orgull, té la temptació, té la impaciència, té tot això que defineix la condició humana.
1: Per tant, els enemics d'Ulisses, n'hi hauria algun d'intern, fins i tot segons com.
0: N'hi havien, perquè jo crec que tots també en tenim, no? Yeah. A vegades hi ha un moment que Ulisses el donen per mort, perquè evidentment està desaparegut, i això és el que passa, no? Quan mor una persona veus lo bo i lo millor de la resta. Llavors, en aquest cas, a Ítaca veiem la cobdícia, veiem aquells homes que deien ser amics d'Ulisses i que resulta que només volen el poder i fer-se amb aquest tron que Ulisses ha deixat vacant, malgrat que Penèlope, evidentment, està governant la illa. Llavors, això és molt bonic perquè fins i tot aquí Ulisses n'és conscient i quan torna cap a Ítaca ell vol mantenir el seu anonimat perquè és l'única manera de poder veure qui està al meu costat i qui no, qui és fidel.
1: És veritat que quan arriba no diu qui és.
0: No. Sí. De fet, ja el gos el reconeix.
1: És veritat, el gos.
0: És que els animals són meravellosos. Són fantàstics i és un moment de la història fantàstica. Però costa, i clar, ell ha deixat una criatura, Telèmac, no sap ni com és. I va preguntant i se n'adona que l'illa doncs, ha patit durant els mesos, els anys que ell no hi ha
1: els
0: estat
1: anys,
0: allà.
1: No?
0: Són molt 20 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: És una bestialitat.
1: Estem parlant amb la Irene Cordón de l'Odissea. Evidentment, ho deies tu, l'Odissea passa per diversos capítols o aventures.
0: Aventures, li podríem dir aventures.
1: Diguem-ne, amb quin et quedes, si n'haguéssim de triar? Aquestes coses futures de dir,
0: És molt difícil, perquè tota ella és meravellosa. La història del ciclop, doncs, jo ho trobo que és extraordinària, perquè representa aquella força, però sense intel·ligència, no? Però jo, si m'hagués de quedar amb algun passatge, a mi m'agrada molt el retrobament amb Penèlope. M'agrada moltíssim, perquè han passat 20 anys i Penèlope no s'acaba de fiar. O sigui, no el reconeix. És molt fort. Físicament no l'acaba de reconèixer, malgrat que els posen a prova. I al final ella diu, ja està, el posaré a prova, una darrera prova. Quan ja finalment, doncs, Ulisses li diu, sí, jo he tornat. Però clar, ha canviat. Tots canviem, comentàvem. I com que Penèlope no les té totes, diu, bé, doncs, com que s'està fent fosc, haurem d'anar a dormir al nostre llit matrimonial. Llavors diu, demanaré que el canviïn, que el moguin de lloc, no? Que el posin en un lloc més a prop de la finestra. I ella diu, Penèlope, què dius? El llit no es pot mellugar. I diu, bueno, i per què? Diu, perquè no el recordes que el vaig fer jo mateix amb les meves pròpies mans de l'arrel d'un arbre d'olivera. Vaig aprofitar, llavors, clar, no es pot bellugar, llavors aquí Penèlope, que l'acaba de posar a prova, és quan se n'adona que realment és ell. Per tant, fixa't que no el reconeix físicament, sinó que reconeixen per un record compartit. I això ho trobo d'una delicadesa tan extraordinària, a part que també ens mostra de nou l'astúcia de Penèlope, d'aquesta dona que, igual que Ulisses, és igual que ell. Ella n'ha d'estar del tot segura. I, per tant, se n'adona que això era un secret que tenien ells dos i que només Ulisses podia conèixer-lo i saber-lo. I llavors, a partir d'aquí, toca tornar a construir de nou una història comuna, perquè no poden tornar a aquell punt de fa 20 anys. Han canviat moltes coses, i això ho trobo sublim.
1: Aquest és un dels episodis de l'Odissea. Abans desdeies, les sirenes. Les sirenes. Qui eren realment les sirenes? Són les, realment les sirenes que apareixen a l'Odissea?
0: Les d'Homer no tenen cua de peix, però el que representa la sirena és aquell cant que si tu l'escoltes, doncs ho sabràs absolutament tot, no? El que passa que, a canvi, hauràs de pagar amb la mort, perquè quedes totalment abduït. Llavors, aquí Ulisses, com que és molt astut, perquè dèiem que la seva arma és l'astúcia, és l'enginy, és quan demana als seus homes que es posin aquella cera a les orelles perquè ells els puguin escoltar, i diu, i a mi lligueu-me en el pal principal, no, de la nau, i sobretot no em feu cas encara que em veieu cridar, perquè ell vol escoltar això. Llavors, per mi és la mostra de l'enginy, no? De com és capaç. Però té tanta curiositat aquest home que diu, és que jo vull escoltar això, però clar, no vull morir perquè no em vull quedar aquí. Per tant, fixa't com ell prèviament diu, hem de cal posar límits, però és que això és la vida mateixa.
1: Sí, sí.
0: Un ha de saber quan ha de posar els límits i no deixar-se temptar per molt suculent que sigui allò que tens allà al davant.
1: Pels cants de sirena.
0: Pels cants de sirena. Sí, sí, sí. Per tant, és meravellós. O sigui, cada aventura és una lliçó. És una lliçó.
1: Dir? És a dir, cada aventura representa alguna cosa?
0: Jo diria que sí. O sigui, podríem aquí anar analitzant, fins i tot apareixen tres personatges femenins fantàstics, que són Nausicaa, Circe, jo li deia Circe, Circe i Calipse, que simbolitzen, doncs, el que ell podria fer de nou, començar de nou amb unes dones, i al final ell diu que no, no? Diu, no, jo vull tornar amb Penèlope. Però, per exemple, ara fa un moment parlant del ciclop, que representa aquesta força sense intel·ligència que també existeix, però sí, no porta enlloc. Yeah. I aquestes sirenes, doncs jo diria que simbolitzen aquestes tentacions que ens desvien del nostre objectiu. Ah. Per tant, cada capítol et dic jo que podríem fer aquesta autòpsia d'estripar-ho i esbrinar alguna coseta.
1: I això és el que fa diferent, una mica enllaçant amb el que deies al principi, a Ulisses, de la resta d'herois grecs.
0: Absolutament. O sigui, jo crec que no destaca per la força física, de fet ens ho deixa molt clar. Dèiem que Aquiles és invencible amb l'espasa, Héctor també és el gran guerrer, molts d'altres, però de cop i volta t'arriba Ulisses que guanya perquè pensa millor que els altres i que probablement és el primer heroi de la història que triomfa més amb el cervell que no pas amb aquests músculs.
1: És més espavilat que fort, diguem-ne.
0: Sí, t'està dient que això és el que preval i per això el fa tan proper a nosaltres.
1: I en el que no és perfecte, diguem-ne, és el que deies tu abans, eh?
0: No, i això fa més...
1: Anava a dir que és de la gràcia, no, amiga?
0: Clar, o sigui, és més intel·ligent que fort, però no és perfecte, però alhora és més humà. I el fet que l'humanitzi, doncs, fa que sigui extraordinari i que tu t'hi vegis reflectit d'aquesta manera. De fet, clar, és un home que els grecs l'anomenaven polimetis. Poli, que vol dir molt, significa polimetis, bàsicament, el de molts recursos, el més enginyós, perquè és aquest, i llavors t'està dient que triomfa l'enginy versus la força. I llavors això és una cosa que a mi m'agrada moltíssim, que la intel·ligència estigui per sobre de la força, ho trobo extraordinari, també quelcom molt modern.
1: I Penèlope, també és important, Penèlope, ho has dit tu abans, que jo és un dels personatges fascinants d'aquesta obra.
0: Jo crec que va més enllà de dir que és la dona d'Ulisses, va molt més enllà. És ella també, personifica aquesta intel·ligència, perquè ella se n'adona que si Ítaca cau en mans d'un d'aquests homes tan cobdiciosos caurà i es perdrà. Llavors ella, Penèlope, intel·ligentment diu, a veure, jo he d'intentar guanyar temps com sigui. Llavors apareix aquell passatge tan meravellós, no?, que ella es dedica a teixir.
1: Això.
0: Que ella diu, deixeu-me teixir aquest sudari pel meu sogre, és a dir, pel pare d'Ulisses, que ja és un home d'una edat molt avançada, deixeu que el teixeixi i llavors quan jo hagi acabat, teniu raó, perquè ella n'és conscient. Hem de prendre una solució que és, he de prendre un de vosaltres pretendents perquè agafi el tron. Llavors, durant el dia ella va teixint, que a més crec que si l'art de teixir, jo el vinculo molt a la dona, no? Al gènere, al femení, i m'agrada molt aquesta imatge, i que de nit ella comença a desfer com una boja perquè intenta guanyar temps. Al final el que vol és guanyar temps perquè hi ha alguna cosa en el seu interior que li diu, Ulisses tornarà.
1: Clar.
0: Ulisses ha de tornar. I ja està.
1: L'Odissea, arran de la pel·lícula del Nolan. Irene, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
6: Ja m'entens.
7: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
15: Comença l'espectacle.
16: Serà genial.
14: Aquest estiu tots som supers.
17: L'esport no fa vacances a l'estiu.
18: Tampoc a Catalunya Ràdio.
17: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
18: També del Girona i del Sabadell.
17: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
18: A més del mercat de fitxatges.
17: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
18: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
17: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Rafael Vallbona, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, content de tornar a casa.
0: Anava a dir, hi ha un cert déjà vu quan entres o allò se'n remouen coses o com va això?
1: Sí, home, aquesta emissora, aquesta casa ha canviat molt, començant per la gent, perquè ja comencem a ser una colla que ja anem passant cap a la pensió, però sí, és aquella sensació de dir, és casa.
0: Sí. El Rafael Vallbona ja el coneixeu, és periodista, és escriptor, i amb ell volíem parlar de flamenc, perquè ha tret aquest llibre que es diu Catalunya Flamenca, que ve a ser una crònica de la relació entre el gènere i Catalunya, però també una certa reivindicació de dir, a veure si deixem clar d'una vegada per totes, que el flamenc també és català.
1: Bé, és una reivindicació argumental.
0: Sí.
1: És a dir, el que faig jo a través d'una crònica, com molt bé has dit tu, perquè jo no sóc historiador ni ho pretenc, ni sóc un savi del flamenc, no. La savi del flamenc és la Montse Madridejos, sí. O el Lluís Cabrera.
0: El Cabrera, que el cites molt, però déu-n'hi-do, el que en saps, de flamenc.
1: Res que no es pugui llegir o que no es pugui preguntar. Sí. Perquè hi havia un ofici abans que es deia periodista, que consistia, com deia la meva amiga Rosario Fontova del periòdic, sí. Diu, és molt fàcil, és... Ves allà a veure què passa, pregunta, vens i m'ho expliques. És així, no? Doncs jo és el que he fet. Aleshores, una mica l'argumentació que jo volia construir anava encaminada cap a això que deies ben bé tu, no? D'allò de dir, escolti, deixem-nos de prejudicis. Prejudicis que tenen fonament històric, eh? No ens pensem que són prejudicis allò... integristes. No, que tenen fonament històric i polític i situem en el seu context exacte el flamenc, que és molt senzill. L'any que ve farà 200 anys del primer espectacle, de la primera mostra pública de flamenc a Catalunya, a Barcelona. És curiós perquè avui en dia jo crec que hi ha poca gent ja que dubti que el trap o el reggaeton o totes les variants d'això que en diuen música urbana no tenen una arrel també catalana, doncs, no sé, perquè hi ha les filles Farelo que s'hi dediquen,
0: exacte,
1: oi?
0: Exacte.
1: I per contra encara hi ha molta gent que té aquest prejudici que dèiem envers una música que realment és una música molt pròpia de Catalunya, com és el flamenc.
0: De fet, hi ha una altra qüestió que jo trobo molt, molt interessant, que és que tu parles, a més m'agrada molt l'adjectiu desinhibit. El flamenc que es fa a Catalunya és més desinhibit que el que hi ha en altres punts d'Espanya, fins i tot que Andalusia.
1: Sí, aviam, jo crec que ja això va ser producte d'un dinar amb sobretaula inclosa.
0: Són els millors, no?
1: Clar, home, és el que dona sentit. Amb en Lluís Cabrera, i que sí. A més anava passant gent del taller per allà, saps? Anava passant en Chicuelo, va passant Pere Pons, fins i tot en un moment donat. Una mica la idea de dir, aviam, és cert que Andalusia és l'ortodòxia flamenca per tradició, per dedicació i per voluntat. Perfecte. Madrid, segurament, en aquest moment, és comercialment parlant, és el centre difusor més important de flamenc. Catalunya té aquest altre aire. Escolti, aquí quina mena de flamenc fan? Doncs fem un flamenc desinhibit, que s'ha barrejat amb el jazz, amb les músiques llatines, amb la poesia catalana, perquè recordo que Miquel Poveda va fer un disc que es diu Desglàs, de poetes catalans que han anat en flamenc. Continua havent-hi importantíssims artistes, molt poc coneguts, però perquè per exemple, es dediquen a espectacles per casaments, i el Joan Clota, el nen, que és un cantador d'Hostafrancs, que és un dels tres nuclis gitanos de Barcelona, ell es dedica professionalment a això. En un arc mediterrani que va més o menys doncs, de la Ligúria fins a Andalusia, va fent bolos. I tinc entès que té una agenda molt complicada.
0: Sí, plena, no?
1: Aleshores, aquí, bueno, això s'ha barrejat perquè... probablement, doncs, perquè la situació de la música a Catalunya sempre ha tingut aquesta visió més oberta, i avui en dia per una qüestió fonamental, perquè tenim un sistema de pedagogia musical que jo crec que és dels millors d'Europa segur i potser dels millors del món, perquè taller de músics, SMUC o Conservatori del Liceu, per citar-ne tres, però que s'alimenten de tots els conservatoris i escoles municipals de música. Jo, per exemple, conec estudiants de l'Elèctrica, no?, que és on hi ha l'escola de música de Palafrugell, que en aquests moments ja estan tocant a la Sant Andreu Jazz Band, ja fan bolos, però bolos potents, al Palau de la Música, així. això genera una trama, diguem-ne, pedagògica molt important. I quan hi ha una noia de Sant Esteve a Rovires que un dia se'n va veure el professor i diu, escolti, és que jo amb uns col·legues que anem amb cotxe pel Baix Llobregat i tot això, posen uns cassets o uns CDs de flamenc i a mi m'agradaria aprendre això. I el xiqui de la línia li diu, vine cap aquí que veuràs de què va l'assumpte. Sí. I és això. I és la Rosalia, per cert, per si ho vol.

0: trobo molt interessant la teoria aquesta que comentava de la sobretaula. A més, tu cites fins i tot el Joan Albert Amargós, que el que et diu és que Andalusia probablement tenen un respecte reverencial cap a l'origen del flamenc, que igual els hi costa més innovar, i aquí aquesta desinhibició, fruit de moltes coses, com has explicat tu ara, que jo trobo molt interessant, fruit de sentir moltes coses, de sentir molta música, la música del flamenc als pares, però també del que es fa, i d'aquesta formació, que tu hi dediques una part important del llibre a dir, el que has dit tu ara, eh? Alerta amb la formació, que el nivell és altíssim ara mateix, no?
1: Bé, és tan alt que en aquest moment, és a dir, costa molt trobar places en segons quins instruments a les tres escoles, però és que també perquè hi ha una afluència de candidats que venen de tota Europa i fins i tot diria de diversos punts del món. Això, aviam, la tradició musical de Catalunya, en especial de Barcelona, però també de la resta del país, és secular. Mira, aquest matí escoltava una magnífica crònica del concert d'en Roger Mas ahir, del Marc Ruiz,
0: que
1: és un excel·lent crític musical i bon músic, que ho deia, no? Diu, escolti, és que això, la cobla, com a formació simfònica, ve del segle XIX, evidentment la sardana és anterior, però la formació, la sardana que coneixem avui en dia ve del segle XIX. Just en el moment en què hi romp també aquí el flamenc, i uns anys després arriba a l'any 19 del segle XX, arriba el jazz, que hi romp d'una manera com un vendaval. O sigui, el jazz a Catalunya triomfa des del minut zero a la graella del Ritz. I de seguida venen els grans músics internacionals, no? I de seguida ve aquí Louis Armstrong, Duke Ellington, i aquí vam poder veure Miles Davis en directe. Em recordo un dia parlant amb el Tito Ramoneda, tots dos havíem estat al concert, i gairebé ploràvem d'emoció, perquè com si se'ns hagués aparegut Déu Nostre Senyor, en el cas que existís. Sí. Això, no? Clar, tot això, dius... I ara, avui en dia, per què passa això, no? Per què va existir Project? Per què continua fent-se el Festival de Jazz de Barcelona 60 anys després? Perquè aquest bon home, el Tito, un dia el van tocar. I això és una mica igual. O quan en Lluís Cabrera, amb el seu col·lega, que era un editor, que eren els que havien editat el Libro Rojo del Cole, i allò que en aquell moment va tenir bastanta forrolla. Ell tenia un local allà al Raval, que recordo que és on hi havia les seus de les distribuïdores de premsa, antigament. I ho van convertir en el taller de músics. I com continua dient ell ara, diu estem vius de miracles.
0: Home, ja en el teu llibre hi ha un episodi que el trobo sensacional, quan estan al Raval, que és quan als anys 80 tot allò s'ho comencen a quedar, doncs, evidentment, el tràfic de droga, que doncs, comencem a parlar amb els camells de la zona i amb els capos de la droga, i n'hi ha un que diu, mira, si em presenteu a Camarón de la Isla, us els trec a tots, els camells.
1: Doncs sí, sí.
0: I és així, eh? I passa.
1: Aviam, això m'ho va explicar el Cabrera i li vaig dir, m'estàs tangant o això és veritat?
0: Anava a dir, no, amb una sobretaula també o...
1: No. No, perquè això crec que va ser aliadíssim a prop de casa seva.
0: Mira, exacte.
1: I em va dir, no, que és veritat. Diu, va ser, diu, és que ens vèiem abocats pràcticament a haver de marxar d'allà, perquè eren els anys finals dels 80, una època, anys de plom, eh? De les drogues més dures, sobretot de l'heroïna. I aquell home va dir, no, mira, jo vull conèixer-me... Evidentment, mai no han transcendit què es va dir de la trobada. Tinc una lleu sospita d'on es va fer.
0: Ah, sí, eh?
1: En un bar que ja no existeix, però tampoc em va voler dir, escolta'm, vam resoldre aquest episodi i això, ja estem vius de miracle, com diu ell.

0: Rafael, tu deies al principi, hi ha aquesta visió que el flamenc no és del tot català, però dius té una base històrica. De fet, en el llibre ho dius un moment, que el franquisme se'n farà una apropiació que tu qualifiques de grotesca i fraudulenta.
1: Sí, en diríem apropiació indeguda, no?
0: Exacte.
1: Podríem dir judicialment. Sí, aviam, jo ho veia a casa, eh? I a casa hi havia una expressió, a casa el meu avi estava malalt i, per tant, des del primer minut van comprar una televisió perquè el pobre home es distregués. I l'expressió aquella, ja hi tornem amb les pataneres, perquè llavors, el meu pare deia, feia servir això, pataneres és un nom d'un poble de Cadis que no li tenia res personalment, perquè sí, sortia constantment. Per què? Perquè el franquisme va segrestar el flamenc per convertir-lo en un símbol folclòric i musical de l'Espanya, aquesta gran i...
0: Una gran llibre.
1: Exacte. I és cert que en aquells, sobretot dic a la televisió, allà convivien des de gent boníssima, artistes de primera fila, que lògicament que havien de menjar, vull dir que no podien dir que no, amb arribistes i gent diversa de Falange, Coros i Dansa, Secció Femenina, etc. Però bueno, hi havia aquesta barreja. Això trenca una progressió ascendent de la història d'amor de Catalunya amb el flamenc, perquè hi ha un moment àlgid, que és l'exposició internacional del 29, que de fet va començar el 29, però va acabar a meitat del... Vull dir, va durar més d'un any, que allò va, allò va provocar dues coses. Primer, l'arribada de molts turistes, que no ens pensem que això dels turistes va començar amb els Jocs Olímpics, sisplau, de molts turistes, alguns escriptors i gent que escrivien en els diaris i escrivien i deien que els havia agradat molt. També és cert que els empresaris de les sales de flamenc, dels locals, que eren molt espavilats, lògicament, bé que s'havien de guanyar la vida, també, i com que sabien que hi havia la mística aquesta de les baralles i de les ganivetades i d'aquesta cosa, feien... irrompien enmig de l'espectacle dos o tres barallant-se amb ganivets, que era teatre.
0: Eren actors, diguem-ne.
1: Sí. Però allò li donava, clar, la gent, no vegis, autèntic, tio, quina mala vida. I això, d'una banda, a la part sud del Raval, al voltant del carrer del Cid, tota aquella zona, que molts d'aquests carrers ja no existeixen. Però després hi havia el poble espanyol, que hi havia cada nit molta festa i molts espectacles de gran qualitat. Allò que va provocar? Allò va provocar, no només, clar, l'emmirallament. És a dir, va haver-hi un moment que la burgesia local va dir, escolta'm, si ens estan venint els guiris a veure això, nosaltres potser que anem a veure què passa.
0: És cosmopolita anar a veure flamenc en aquell moment.
1: Clar, I es posa de moda. I es posa de moda. Fins i tot en algun lloc ho havia llegit, però no ho vaig voler posar perquè tampoc ho vaig poder comprovar, que molta gent, diguem-ne, sortia a la que s'acabava la funció al Liceu, sortien corrent cap a... Això també m'ho havien dit del Jambore.
0: Sí.
1: Que, a més, està a l'altra banda de la Rambla.
0: A l'altra banda de la Rambla, ja.
1: Però sí que és cert que hi ha aquest procés, diguem-ne, d'encisament, no? De dir, ostres, això està de moda, és cosmopolita, posem-ho clar. Tot això es trenca d'una manera brutal amb la Guerra Civil, i després no hi ha recuperació possible perquè hi ha aquesta apropiació. Quan es comença a capgirar aquest procés? Bé, t'escombro una mica cap a casa i dic que som precisament la generació d'aquests que ara ens diuen els boomers, que redescobrim d'alguna manera el flamenc. I jo ho situo, a més, en un dia claríssim, que és un dia de juliol de 1975, la celebració d'una cosa que no sabíem què podria passar, perquè allà hi havia més Guàrdia Civil que públic, que es va dir Canet Rock, i que de cop i volta, a les no sé quantes de la matinada, tots... allò, saps aquell... tens aquella mena de col·locon, de son, de no sé què... I de cop i volta s'apaguen els llums i sento una veu i una guitarra, i no només jo, sinó els companys amb qui anava, gent de Premià, d'Argentona, ens vam quedar, què és això? Era l'Ole Manuel.

0: piano.
1: I això són el Canet Rock, i aquí, doncs...
2: És que, perdona, encara ara em poso la pell
1: ja
2: de gallina,
1: veig,
2: la veu, la veu de la Lole Montoya.
1: Sí, sí.
2: Va ser una fascinació, també, la cosa aquella, el festival, sí. No sé què, una parella estaven en un sac de dormir al costat, que no paraven de bellugar-se sospitosament, bueno, sospitosament, clarament.
1: Em sembla que era molt clar.
2: Clarament. I crec que aquesta descoberta del flamenc, en el fons, també forma part de la descoberta una mica de la vida, no? Perquè jo tenia llavors... Jo tenia 15 anys. Mm. Com que llavors ningú demanava ni carnet d'identitat ni res, i Canet és molt a prop de Premià, vull dir que amb un pispàs hi vaig anar. Sí, va ser una autèntica descoberta. I, a més, la Lola i Manuel, que probablement juntament amb Camarón, però després les influències també del flamenc amb el rock, Triana, Smash, Medina Zahara... Allò va facilitar que tots els que nosaltres, que érem uns nens del rock... Clar, diguem-ne, quan, en el moment que el tocadiscos... Treies, diguem-ne, el Sticky Fingers dels Stones i posaves El Patio de Triana, allà havia passat alguna cosa. Havia passat alguna cosa i començava aquest procés, que tampoc va ser ràpid ni fulminant, però començava, que va continuar amb els... un model de difusió de la música popular que jo crec que em fa molta gràcia, que són els cassets aquells de les benzineres.
1: Això és molt divertit quan ho expliques. A més, hi ha
2: jo
1: moment...
2: tinc una col·lecció raonable, de cassets.
1: A més, hi ha un moment que tu expliques molt bé que les criatures, jo no recordo molt d'aquestes benzineres, que jugàvem a fer girar el mostrari on hi havia les cassets. Però jo tinc més present, una altra cosa que també tu dius, jo tinc més present el boom dels humoristes, que anaves a mirar a veure els cassets de l'Eugenio i companyia. Sí. Molt més que no pas del flamenc.
2: Bé, més que del flamenc va ser de la rumba aquella de Chichos, Chunguitos, Bordón 4, Los Amaya, evidentment. La majoria d'aquestes companyies que podien dir que eren superrendatàries. És a dir, ells no havien produït la gravació. Ells compraven discos que les discogràfiques, EMI i Belter, ja donaven per explotats comercialment. Llavors feien allà uns mix i amb una... portada d'estètica més aviat dubtosa, però molt barata, les posaven en els displays de les benzineres.
1: Deies la rumba. La rumba també és un capítol del teu llibre, perquè d'alguna manera forma part de la mateixa família. Ara mateix aquesta setmana hem vist que Barcelona s'apunta a la petició de Montpellier per demanar-la patrimoni de la humanitat.
2: Mira, quan em vaig començar a muntar, diguem-ne, el que era l'estructura del llibre, vaig tenir el dubte existencial aquest. Dic, ara què passarà amb això de la rumba, que hi ha gent que... I vaig parlar amb la Montse Madridejos i li vaig dir, tu com ho veus? Diu, la rumba és flamenc claríssimament.
1: A més et diu una cosa molt interessant, que és la versió pop.
2: Sí,
1: la rumba és la versió pop.
2: No, és això. Al Museu d'Història de Catalunya hi ha una interessantíssima exposició sobre els gitanos de Catalunya, que per cert s'havia d'acabar el dia 2 d'agost, però s'ha prorrogat fins al 23 de setembre, vull dir que encara hi sou a temps.
1: Molt bé.
2: I té com un subapartat sobre la rumba i la rumba de Gràcia, bueno, lògicament la música parla, no? I també diuen això, diu, escolti, què és la rumba catalana? Són aires flamencs passat per dos filtres. Primer, el de les músiques llatines i caribenyes que en aquell moment començaven a arribar, als anys 50, Antonio Machín era el Springsteen de l'època.
1: Sí, sí.
2: No, és que una vegada va actuar a Premià de Mar i això encara ho tenim
1: clavat.
2: I després, a partir dels 60, en què es posa de moda un pop internacional, sobretot d'arrels anglosaxones, però que també ve del Festival de San Remo i de la música italiana, que això és el que el Paret, que era un senyor molt llest i molt intel·ligent, va dir... i hem de posar una mica de gotes d'això, i aleshores...
1: Mira'l.

0: Que hi ha un moment del llibre que tu dius et fa molta mandra parlar de qui és el pare, qui és la mare, d'on ve tot això.
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que és molt innegable que la família és la mateixa. Trobo molt interessant això de la versió pop, diguem-ne.
2: Sí, és a dir, el tronc comú és el mateix. Probablement el Pescadilla i el seu germà, el tio Polla, venen d'arrels més profundament flamenques i apliquen l'afegit aquest més caribeny, més llatí, i que Peret, lògicament, li posa les gotes aquestes de pop. Sí. Que són definitives, Aquesta rumba que estava mort... Sí. Perdona, aquesta frase, jo crec que forma part de la història de la literatura catalana.
0: Catalunya flamenca, el molt, molt interessant llibre del Rafael Vallbona. Rafael, benvingut a casa, gràcies per explicar-nos-ho.
2: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon estiu.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Els bombers preveuen que la flama que crema des d'ahir després de l'explosió a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona s'extingirà a les properes hores quan acabin de taponar les connexions del gas. També han defensat l'estratègia de deixar el gas que crema de forma controlada per evitar-ne la dispersió. El sinistre deixa a hores d'ara 8 ferits, 2 de greus. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs aquí a la plaça de Sants de Barcelona els bombers segueixen remullant amb diverses mànegues d'aigua aquesta flamarada de foc que surt des d'ahir a les 10 de la nit quan hi va haver la deflagració arran de les obres al metro, arran d'aquesta fuita de gas. És una flama, hem de dir, que cada cop és més petita, cada cop veiem que va disminuint, de fet ara mateix no la veiem, però sí que de tant en tant torna a sortir. Això quadraria amb el que diuen els bombers, que preveuen tenir-la controlada en les properes hores. Escoltem Albert Ventosa, que és membre del cos de bombers i ha estat al cap d'aquesta intervenció.
6: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
5: Tot i que des de l'Ajuntament insisteixen que no hi ha perill de cap altra deflagració, la zona està acordonada perquè hi estan treballant els serveis de reparació i hi ha més d'una vintena de comerços que avui no han pogut obrir. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Més notícies, Marta Prat.
7: A la zona de les obres del soterrament de les vies entre el barri de Vallbona de Barcelona i Montcada i Reixac es continua pendent de les conseqüències de l'ensorrament d'ahir a la tarda. Els esforços se centren ara en l'estabilització del terreny i en el control de l'evolució de la incidència. Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortès, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
8: Bon dia. Les obres al voltant de l'Esboranc no s'aturen des de primera hora del matí. Ara mateix els tècnics estan estabilitzant la zona per a poder treballar-hi. L'Esboranc queda tapat amb una carpa blanca i només es pot veure des dels pisos superiors de l'edifici adjunt. En Juan és veí del bloc més proper a les vies, explica el que van viure ahir.
9: Es como si la aguja se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos. Y a partir de ahí ya, pues nos pasamos aquí abajo y ya... Lo que no fue todo el movimiento que había, nada más.
8: De moment, els veïns no han notat cap moviment a la zona després de l'incident d'ahir a la tarda. Adif farà controls d'esculturació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments a la zona afectada. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Gràcies, Toni. Aquest esboranc és el que ha tallat les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. I els usuaris es queixen de retard i, sobretot, de falta d'informació. Anem fins a Granollers, Marta Vallès.
10: Bon dia. Entre emprenyats, molestos i resignats, perquè n'hi ha que ja estan acostumats a tenir problemes. Avui els usuaris de la R11 entre Portbou i Granollers Centre poden fer el trajecte en tren i a partir d'aquí ho han de fer en autocar per carretera. I els usuaris de la R2 i R2 Nord fan el trajecte en tren entre Maçanet, Massanes i Montcada. A Montcada han de fer un transbordament amb la R4 per anar cap a Manresa i a la R2 Nord per anar en direcció Barcelona i l'aeroport. Una altra cosa és, com dèiem, escoltar els usuaris. La Mar ens diu que avui arribarà tard a la feina.
1: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo.
10: Els autocars que fan el trajecte per carretera, com a mínim els que hem vist des que estem aquí, triguen força estona a marxar i això també provoca les queixes dels viatgers. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
7: Repsol dispara els seus beneficis amb l'augment del preu del petroli per la guerra a l'Orient Mitjà. El primer semestre ha guanyat 2.200 milions d'euros, un 265% més que en el mateix període de l'any passat. El grup petrolier espanyol, que no té actius al Golf Pèrsic, ha revaloritzat els seus actius amb més de 823 milions. I una altra empresa espanyola que també ha augmentat beneficis és la multinacional tecnològica Indra, que ha guanyat 219 milions d'euros, un 2% més que en el mateix període de l'any passat.
4: A la plana de Lleida i especialment al Segrià es viurà aquesta tarda un nou pic de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus. De fet, la mateixa ciutat de Lleida viu un dels estius més càlids de la seva història i això està tenint conseqüències també per l'hostaleria. Les màximes arriben ben entrada la tarda i les terrasses no s'omplen. Lleida, Estela Bussoms.
11: Bon dia. A la plana de Lleida pràcticament no hi ha influència marítima i això fa que sigui la zona de Catalunya on les màximes arriben més tard, entre les 5 i les 7 de la tarda. Uns vespres tan calorosos afecten també bars i restaurants, ja que es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes. Ramon Solsona és secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
12: És evident que hi ha incidència, és a dir, quan les temperatures van pujant, va pujant el consum de begudes, però arriba un punt que baixa. La gent es queda a casa.
11: Una calorada que també dispara el risc d'incendi. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant. El perill és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
4: I als esports, Ernest Macià.
13: Dia de presentacions al Barça i el Barça, recordem que va anunciar el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Aston. El Barça fa aquest migdia l'acte de renovació d'un altre jugador, en aquest cas la davantera noruega Caroline Graham Hansen, fins l'any 2028. I aquest migdia el Barça ha d'anunciar el fitxatge de Karim Adeyemi pel primer equip masculí i farà també la presentació. Encara en futbol, el Girona va guanyar i l'Olot per 1-3 en partit amistós el segon de pretemporada. Mentrestant, a segon el Sabadell ha superat ja la xifra dels 7.000 socis de cara l'any que ve. En joc ara mateix amb waterpolo a Sydney i el partit de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions d'Espanya i Austràlia. De moment 10-8 per la selecció espanyola, que té 12 catalans. També el seu seleccionador, David Martín. Notícia de fa mitja hora. Retira el jugador de bàsquet Brandon Davis, que va estar 3 anys al Barça entre la temporada 19 i la 2022. Brandon Davis es retira als 34 anys. El Tour de França avui s'ha de fer la primera de les 3 etapes alpines, 182 quilòmetres, dos ports de tercera, un de segona i dos de primera. Pogacar continua vestint de groc. I en tennis, Paula Badosa, la tenista de l'Empordà, jugarà aquest migdia partit de vuitens a final d'Hamburg davant l'hongaresa Panna Udvardi.
3: Fins aquí les notícies.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
16: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
17: Saps que t'estimo.
18: Són amics.
17: Només amics.
18: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
19: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
17: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
19: Vull que deixis de veure-la.
17: Si no, què?
18: Ben Affleck.
19: No tens por de mi.
18: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
21: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
22: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
23: Mm. El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? Curiós,
22: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
23: Sí, sí. Interessant
22: perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant i per darrere és una mica com de...
20: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diria.
23: Sí, que és veritat.
22: Aquelles senyores que...
23: I ritme lent, sempre en bata, van fresques.
22: A la que es posa aquella bata, una senyora?
23: Una ja
22: senyora
23: no es mor. Aquella...
24: Com més calor fa...
25: Més fresca et fem la tarda.
24: Les millors tardes d'estiu...
25: Són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
25: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
20: Catalunya Ràdio.
3: Som Tresca.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Ai, Mariola, que he pensat que no tenim sintonia encara.
26: No tenim sintonia?
0: Saps què passa? Com que la setmana passada vam saltar-ho per l'amnistia, ha quedat una mica pendent.
26: Ara pagaré jo.
0: No.
26: L'amnistia l'acabaré pagant jo.
0: Encara li acabo de dir a l'Isma, que no li hem buscat sintonia a la Mariola. No en tens una altra, Isma? Alguna sintonia
26: així, canyera?
0: No passa res, no passa
26: res. Ja, veure, ja ens trobarem.
0: A veure. Tampoc, no.
26: No. Bueno, escolta'm una cosa.
0: Bueno, és que com li vas dir, l'altre dia? Espera, fem-ho bé. Mariola Covells, com estàs?
26: Com estàs? Bé.
0: Secció de televisió, que anaves a dir, perdona.
26: He de dir-te una cosa.
0: A veure.
26: Per si acas tu no ho sabies. I si, per si acas la gent no ha sentit la meua píndola del matí.
0: Sí.
26: Vale? El canvi climàtic és una evolució del món, des del seu origen.
0: Sí.
26: I no té res a veure amb tot el que estem veient.
0: Sí.
26: Ni els incendis. Sí. Vale? Això t'ha de quedar clar. Perquè jo cada setmana, si puc, te portaré un aforisme per a que tu sigues... bueno, això ho ha dit Marilo Montero, ho va dir ahir en la tele pública. No, ara vaig a posar-me seria.
0: Va.
26: És a dir, no podem continuar consentint des de les teles generalistes, és a dir, no estic parlant d'un podcast d'un fatxa que està en sa casa fent el podcast, no. Estem parlant d'una televisió que ha de seguir unes normes, etcètera, etcètera. Que en este cas és Antena 3, és Espejo Público, i Marilo Montero ho va dir ahir, sense que ningú li diguera Marilo, a veure, anem a parlar d'això, no, a aquestes altures de partit, per molt d'ultradreta que sigues, tu ja no pots negar el canvi climàtic. No es pot fer en televisió això, no es pot fer. És a dir, és que hi ha coses ja que estan sobrepassant els mínims de, no ja el sentit comú, sinó de... És que hauria de ser delicte ja dir que això no és... que això no té res a veure. No? Entonces ella, per atacar al govern, ho ha dit. Volia
0: perquè això t'anava a preguntar això. En el context en què ho ha dit Marilo Montero és per matxacar el govern, per criticar el govern.
26: Sí, sí, perquè ella va dir com que Pedro Sánchez va anar a l'incendi de Guadalajara i bueno, va fer una... En fi, va fer unes declaracions i va apuntar també a una cosa que és evident, no? I és que els incendis, per supost, que tenen a veure amb tot això. I entonces ella va dir que estava polititzant els incendis, no? I que només anava als incendis per a atacar a aquells que dubten del canvi climàtic. Que també la frase dius... bueno, no em semblaria mal atacar a aquells que dubten.
0: Sí, anava a dir, és així. Sí,
26: però no és el cas. És a dir, ell va als incendis perquè ha d'anar als incendis, perquè és el president del govern i ha d'anar. Però jo estic ja molt... És que no és la primera vegada que ho sento en televisió. Vaig tindre una història personal amb un presentador de televisió que no puc dir el nom perquè era un sopar privat.
0: Sí.
26: I vaig alçar del,
0: però
26: de
0: que
26: la,
0: també no pot dir
26: la
0: nom,
26: taula.
0: Però perquè
26: sí,
0: et negava perquè el canvi climàtic, també.
26: No, deia, bueno, no teniu la sensació de que fa calor com cada estiu?
0: Yeah.
26: I n'hi haven persones de Vitoria que venien d'eixa setmana d'estar a 40 graus en Vitoria, que és una cosa que mai en la vida havien viscut.
0: Sí.
26: I entonces, jo ja estic una miqueta ja de dir, bueno, és que no sé què més necessiteu. No sé què ha de passar i quina... temperatura hem de... Què ha de passar al món per a que vosaltres penseu... No sé, ens morirem tots i com que no podreu dir si teniu raó o no, pues ja estarem morts. Saps?
0: Sí, però això hi ha dues coses. Una... Jo la vaig sentir una vegada, una frase que si ens ho volem agafar amb humor, que no sé qui li vaig sentir, que deia el canvi climàtic li és bastant igual que tu hi creguis o no, eh? Vull dir, el canvi climàtic et fotràs de calor o et fotràs de fred i tindràs danes encara que tu creguis que això no
26: exactament.
0: És un invent.
26: I te les paparà. Sí, però van passant coses, és a dir, i la comunitat científica parla i parla amb arguments. És a dir, jo és que, per exemple, en la tele sí que desitjaria o demanaria i ho imposaria com si fos... Eso, una norma que tú cada vegada que dius eso, igual que la comunitat científica t'aporta dades, ¿no? Te parla de tot, és a dir, te dona xifres i dades que tu, Mariló Montero, o me da igual qui siga, després de dir això tingues arguments. Si no, et demane que et calles o et demane que retires com si fos un judici, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
26: Que retires el que has dit. Dit això, anem al tema. Vinga.
0: No, el que ja anava a dir, la segona cosa que anava a dir és que, ja ho hem comentat amb tu moltes vegades, ha arribat un punt que ara tot és gratis, és a dir, em fa molta gràcia.
26: Tot és gratis.
0: Tota aquesta gent, em sembla que la deies tu la frase un dia, que deia, hi ha una sèrie d'opinadors o de polítics o de anomenats periodistes bàsicament d'ultradreta que es queixen que no poden dir en mitjans de comunicació coses que diuen a diari en mitjans de comunicació. És que ja no es pot qüestionar el canvi climàtic, però per l'amor de Déu, si ho feu a diari. És a dir, tant de bo no es pogués qüestionar el canvi climàtic, perquè és una evidència científica.
26: No, i ho diuen, a més, en programes de màxima audiència.
0: Això.
26: Jo el que dic és això, no? Que, bueno, que estàs ahí en un podcast en ta casa, bueno, pues sí, mira, sí, ja, sí, això sí, no es pot controlar, no? Però...
0: En fi.
26: Bueno.
0: Anem a parlar de Sandokan. Bueno, parlem de Sandokan, que fa il·lusió.
26: És que, per favor, jo hi ha coses que no entenc. Vaig veure que n'hi ha una nova adaptació. A mi Sandokan, tu eres de Sandokan?
0: Jo em va agafar molt petitet, però tinc molt present... És a dir, el personatge... No tinc present cap episodi, però tinc molt present la sèrie, saps? Allò de aquell actor, que no me'n recordo mai com es deia, però que va sortir després... Que feia de dolent a Octopussy, amb el Roger Murphy de James Bond. El dolent era el Sandokan. Ah. Un dels dolents, sí. Espera, que pues... tenim algo de Sandokan, va. Alguna cosa, sí. Posa.
1: Le encontré yo. En la playa estaba inconsciente, con síntomas de hipotermia.
2: Ese cazapiratas esté a la altura de su reputación.
5: Ya veo por qué la acaban de hacer.
0: Aviam, això és italià, no? Aquest remake o...
26: Sí, és un remake... És que no puc entendre res, saps? Vull dir, primer... Era necessari fer una adaptació de Sandokan, no? És tan testosterònica, això. Bueno, ja sé que és un personatge icònic de Salgar i tot això, i que hi ha tota una generació d'homes, sobretot, que ho recorden com... I que recordem la sintonia, fins i tot.
0: Sí, tant.
26: Ara mateix no sabria tararear-la,
0: Jo tampoc. Ara me'n sortia una...
26: La tinc al cap.
0: Me'n sortia una, però no és Sandokan, era Orthoway, que era una altra de les sèries de... Però...
26: Sí, però la de Sandokan...
0: Això ara mateix, si ens està escoltant algú de menys de 35 anys, està sonant com si féssim interferències.
26: Totalment. Bueno, però mira, esta aposta és precisament per captar a una gent que no sap qui és Sandokan i que no té ni idea de que això va ser una sèrie icònica en el seu moment i que, en fi, i que està basada en aquests personatges. Llavors, què passa? Que és una producció italiana i el més interessant és que la protagonitza Can Yaman, que saps que és l'actor este que ha revolucionat el panorama de les telenovelas turques, esos grandes hitos cinematogràfics, i que bueno, que sembla que és un home que agrada molt. Jo el veig i digo, no sé, bueno, però sí, és a dir, és un fenomen a nivell internacional, i la sèrie ha estat increïblement molt ben valorada a Itàlia. Jo he vist un capítol i te'l pots estalviar.
0: Sí, no està bé.
26: Sí. Sí, hombre, de no ser que sigues superfan de
0: la
26: història.
0: No.
26: Però és com a major glòria de Can Yaman, és a dir, és per a que el personatge es puga lluir i per a que tu, en fi, pugues gaudir de la seva testosterona, per dir-ho d'alguna manera. Mm. I llavors jo el que els dic als oients és que poden estalviar-se-la. Ara ha desembarcat així a Telecinco, a més l'ha estrenat Telecinco, i jo, bueno, pues, si voleu veure-la, allà
0: està. Allà està.
26: És tot el que tinc que dir de Sandokan.
0: Sandokan.
26: Dios mío, sí.
0: Portem un estiu, Mariola, molt marcat també, evidentment, per futbol i televisió. Escolta, això també ho explicaves a la teva columna del matí, el Pedrerol que se'n va a Mediaset.
26: Abans que això...
0: A veure...
26: Ja estaria, eh? És a dir, jo sóc de les que, de veres, que em vaig alegrar, eh? Sí. O sea, vull dir, vaig veure la final. Sí. Jo vaig veure la final,
0: sí,
26: Frederic.
0: No,
26: i em vaig alegrar, és a dir, sí. Oye, que bé, tal. Una vegada passa això, jo me'n vaig a dormir, i el dia següent és un altre dia i s'ha acabat el... No, o sea, no s'ha acabat el món, saps? És a dir, el món continua. Sembla que no, que el món s'ha acabat i que aquí estem, no? I de veres que jo demane també, que t'ho deia l'altre dia, crec que a tu, demane... per favor, això. Que en el pròxim Mundial tinguem una altra cançó. Ho demane, per favor.
0: Perquè ja del Manolo Escobar n'estem una mica...
26: Però, Frederic, és a dir, tu creus que és normal que la cançó que estiga sonant, després la gent que s'ha apuntat a fer la lletra de l'himne, que també estem tenim lletres de l'himne per damunt de les nostres possibilitats, no? Si era música, per algo seria, no? Si era només música, sí, per algo seria.
0: Exactament.
26: Val. I en este Mare Magnum, efectivament, Josep Pedrerol, que és una cosa... A veure, és una cosa que ja se sabia, eh?
0: Quan sí,
26: eh? És que no volien dir-ho públicament fins a que no signara el contracte. I se'n va, val? Se'n va d'Issa a Tres Media i se'n va a Mediaset amb tot l'equip de El Chiringuito. En fi, tot el dret del món, li hauran pagat una pasta que no te la pots ni imaginar, que serà més de la que te paguen a tu ahí en Catalunya Ràdio.
0: Segurament, sí.
26: Això ja t'ho dic.
0: Que no em queixo, però...
26: No, sí, bueno, però esto son... Tu no eres Pedrerol.
0: No, gràcies a Déu, no.
26: I llavors, a mi el que em fa pensar això és que, no sé, o sea, igual les televisions també haurien d'adonar-se de que no sempre funciona el canvi de cadena, no? I Mediaset, a més, li va passar amb Franganillo, no? Que era una aposta revolucionària i caríssima. I la cosa no és que, vamos, és que ha sigut un desastre en tots els sentits, no? Encara que Franganillo fa el mateix informatiu que feia i no ha canviat pràcticament res, no? Però la jugada no els hi va servir. Llavors no sé si... Clar, estan molt desesperats, això és de veres, no?
0: Sí, no?
26: Que ja estaran a punt de fer-li un fitxatge, una oferta a Roberto Leal per a presentar el rosco, no sé.
0: Ara que han resolt el tema... Bueno, han resolt el tema aquest.
26: No, estan ahí. Però el que més m'agrada...
0: Sí?
26: O sea, tu vas veure les imatges estes, i ara parlem de Trump. Vas veure la imatge esta de Trump ahí...
0: Sí.
26: Com és això?
0: Quan baixar el Mundial, que fins i tot l'Infantino, el de la FIFA, li diu: president, ens hauríem d'anar per tant. Ens hauríem d'anar per tant, perquè aquí els jugadors... Aquest moment és pels

0: Right?
1: Sí, posa, posa, Isma.
2: Less than a month ago, he said no more visits from Spain, and now Spain is in America holding the world's most coveted trophy while Trump stands next to them like Forrest Gump during the history montage.
1: Donald Trump allà com... Donald Trump estava allà com Forrest Gump, saps allò? Les imatges aquelles de Forrest Gump al costat del Kennedy. Allà al costat, com volem dir, vull acoplar-me aquí. Sí, sí, tremendo.
0: Clar, m'ha sobtat que no només ell, també John Stewart va fer, sí, va fer broma d'això.
1: John Stewart va ser sensacional, sí.
0: I clar, tu no tens la sensació... Ens hem alegrat molt, no?, de que en Slate s'hagi fet això, vale? Però jo ara vaig a posar-me pejiguera. Tu no tens la sensació de que ens alegrem d'una cosa que és molt soft, molt sutil, molt suau? És a dir, és una crítica... No és una crítica a la seva política nefasta nacional e internacional.
1: Sí. En,
0: no?
1: en el cas concret de John Stewart el critica molt, eh? Molt.
0: Sí, és
1: veritat que John Stewart és només els dilluns. El seu programa, el Daily Show, té cada dia un presentador diferent i el John Stewart el fa els dilluns. Ell és molt dur, molt irònic, que és un tio brillantíssim, és un tio intel·ligentíssim.
0: És l'únic que queda, sí, perquè Jimmy Fallon està a verla venir.
1: I ja veurem què passa, perquè, clar, Comedy Central passarà sota l'imperi Paramount, que és també la CBS. Vull dir que igual diuen... Sap què?
0: Saps què, John?
1: No cal que torni. Però, clar, sí que hi ha una altra cosa, és el Jimmy Fallon, que amb això sí que estic més d'acord amb tu, que és una mica soft.
0: És una mica soft.
1: És veritat que ell no...
0: Mira que a mi m'agrada molt.
1: A mi també, i és veritat que ell no té la càrrega política que tenia el Colbert, però és veritat que vaja.
0: Ja, és de veres que igual demanem, jo ja estic pensant que és que igual demanem massa a tot el món que és a la tele. A mi també em pareix. O sea, vull dir, jo, me passa amb Broncano, que jo li demanaria un poquet més de, pues eso, clar, jo ja demane a tot el món monòlegs com el de Marc Giró, saps?
1: Sí. Dir, perquè... Va estar molt bé el de Marc Giró.
0: Clar, però a mi la situació és tan greu bueno, que considere que si tens un altaveu i tens un lloc comisse, pues te demane una miqueta d'implicació. Igual que demane que no digues que el canvi climàtic no existís, pues demane que li dones pas, bueno, en fi. Però sí, jo tinc la sensació de que ens conformem ja
1: amb
0: això, no? De dir, ostres, se li ha criticat, perquè en realitat esta crítica és una crítica com lleugereta i fins i tot ell la pot encaixar, saps? O sea, fins i tot Trump la pot encaixar, no?
1: Aviam, és veritat que és un tio amb un ego tan gran, tot Donald Trump, que igual també... Jo recordo una que vaig llegir fa temps, que és que no li ha perdonat mai, no recordaré el periodista, però que va escriure un article fa molts anys, quan no era ni president, que va dir que tenia les mans molt petites, Donald Trump. I es veu que el té crucificat, perquè...
0: En sèrio?
1: Sí, perquè és aquesta cosa testosterònica de dir que vol dir que tinc les mans molt petites, I jo recordo que va haver-hi molts anys molta conya amb això per dir, igual tenim un president una mica susceptible, diguem-ne, si no pot aguantar això, però bueno.
0: De tota manera, va ser un moment genial, és a dir, tindre que... diguem, rendir-se a Espanya. O sigui, una de les alegries, a banda del fet en si, una de les alegries era aquest moment en el que, sí, estic així als Estats Units i m'emporte el trofeu.
1: I a més, quan el senties, el Trump, penses, realment, no és que no en sàpiga de futbol. Perquè el moment que va dir va dir alguna cosa com diu, no, el Mundial ha anat molt bé, diu, és la FIFA més gran que s'ha fet en els últims anys. Dic, què vol dir la FIFA més gran? La FIFA és qui ho organitza, la FIFA no és un esdeveniment.
0: Sí,
1: és
0: no
1: tremendo,
0: idea,
1: és tremendo.
0: No tenia idea, exactament.
1: Escolta, parlant de cara de Mundial, pel que fa audiències, suposo que...
0: Bueno, o sea, Televisió Espanyola, por supuesto, el moment de la final, mira tu, com seria, que estava fins i tot jo,
1: tu?
0: Ja t'ho dic, va arribar a picos de 95% d'audiència, és a dir, estava tot el món que estava mirant la tele.
1: 95,
0: mirant. 95, va arribar a moments de 95. Televisió Espanyola, per supost, se va emportar tot. A mi em va sobtar, he de dir-te que tu saps que això en 2CAT es va fer també.
1: En català.
0: Els drets, sí, també, en català, no? I, bueno, a mi em va aparèixer... Mira, gent que li ha aparegut poc, a mi que un de cada cinc espectadors optara per veure això en català, em pareix, bueno, o sea,
1: sí.
0: No sé, em pareix un triomf de la cadena. A més, va tindre un rècord, eh? Va
1: tindre sí, clar,
0: un 14,
1: clar.
0: Un 14 amb 5, que és una barbaritat. I clar, Televisió Espanyola... Era curiós, perquè tu estaves mirant la final i jo vaig fer, digo, bueno, a veure què està

0: fent els altres, perquè els altres saben que da igual, o sea, que no facen el que facen les altres cadenes, no.
1: Jo sempre ho penso, això, és a dir, quan tens un esdeveniment així i ets una altra cadena, què poses? Vull dir, si dius...
0: Pues poses res, no van fer res, van fer algunes repeticions i varen saber-se perdredors des del començament, saps? Vull dir, i no passa res, perquè està clar, és com quan, a veure, passa també amb, ja últimament amb les campanades, no? Sobretot en tele 5, que sap que entre Antena 3 i Televisió Espanyola se ho emporten tot.
1: Ja. Aviam, alguna... Ens queda poquet, eh? Però si vols comentar alguna coseta
0: bueno,
1: de
0: contingut...
1: Bueno,
0: jo te recomane que no veges...
1: Això està molt bé. és molt important recomanar què veure. Però també recomanar què no veure. Ja hem dit que Sandokan ens ho podem estalviar.
0: Sandokan te ho pots estalviar. Una altra cosa que... Mira, no sé si dir-te que la veges per saber si estic a soles o no.
1: Val.
0: Hi ha un altre remei que també és necessari aquest estiu, que és La Casa de la Pradera.
1: Ah, és veritat, que em vas parlar ja
0: d'altre dia. La Casa de la Pradera...
1: Que et feia molta mandra, sí.
0: Sí, he vist també els dos primers capítols.
1: I què tal?
0: La meva reflexió és... Calia...
1: I no, la resposta
0: és... Estem sentint un tall?
1: Sí, sí.
0: Ah, vale.
1: Sí. Tira.
2: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
3: There's no post office, no church, no school.
1: Aviam, això és el remake de La Casa de la Pradera a Netflix.
0: A Netflix. Sí, o sea, és pràcticament l'original. Jo no conec els actors, he vist els dos primers capítols i la meva reflexió, que també jo és que tinc molta por, Freddy, tinc molta por. Yeah. Llavors, clar, aquesta sèrie ara mateix no és com quan la van veure de xicotets. Mm. És una sèrie que ara pot significar moltes coses... per a gent que veu la sèrie d'una manera aspiracional. És a dir, i sa vida era millor, la família tradicional molt millor, massacrar als índios també no passa res, és a dir, anar allí i llevar-los el seu modus de vida. Bueno, ja sabem el que contava La Casa de la Pradera.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I llavors a mi això, tot això em preocupa una miqueta. Però jo, a lo millor estic a soles, i la gent la veu i ja està.
1: Sí. No, però sí que és veritat que el context és molt diferent, clar. És a dir, sense veure res, jo comparteixo la por de que algú digui... Ah, mira, veus? Tant de bo tornéssim en aquestes societats.
0: Claro, no està mal. Lo que diuen els conservadors, no està mal. Sí. La manosfera, no està mal. Sí. L'home ha de manar, ha de subministrar, saps? Vull dir... Sí.
1: Doncs,
0: o sigui, escolta, aquesta és la moguda.
1: Me la miraré i ja ho comentem. Mariola, mil gràcies. La setmana que ve sintonia, t'ho prometo.
0: Petons. A veure si és de veres, eh?
1: Adéu.
0: Que estem acabant el mes. Adéu. Fins demà.
1: Ah, no, és veritat, que demà parlem.
0: Ja, demà.
4: Frederic Vincent. Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Aquesta setmana té gust de França amb Lidl. Ara a Lidl, 5 varietats de formatges francesos a 2,49 la unitat i 500 grams de pa de pessic de marbre a 2,69. Gaudeix dels sabors de Vic de Coeur. Lidl, val la pena.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
13: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
16: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: A Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Aquest estiu serà nostre. La porta a la costa.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Àurea Frank, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Aquí la sentim per partida doble, eh? La sentim cantant i la sentim xerrant aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Amb l'Àurea Frank, la cara ve de les cançons, de què parlem avui, Àurea?
1: Que... Doncs, mira, jo avui et proposo que anem de casament.
0: Home, molt a favor, molt a favor.
1: De festa, com que és temporada alta de casaments, ara sí. Mateix, i qui no els han convidat es casa,
0: sí.
1: Doncs penso que és un bon tema per tocar i m'agradaria repassar doncs, tots els moments del casament.
0: Ah, no? O sigui, no són cançons sobre casament, sinó les cançons que se senten en casaments.
1: Exacte,
0: eh?
1: Com pas a pas.
0: Vinga.
1: Llavors, jo proposo que tanquem els ulls, si algú està conduint, que no cal que...
0: Sí, no? Més aviat no fotem.
1: I això, i ens imaginem doncs, que estem en aquest lloc idíl·lic, no sé, enmig d'un bosc verd o amb vistes al mar, això, a gustos de cadascú, i doncs anem a tocar cada cançó, perquè al
0: Perfecte.
1: Final la música és un element molt important en els casaments.
0: Perquè és important dir que tu actues en casaments i aquestes coses,
1: Exacte.
0: Eh? Vull dir que tu coneixes molt bé això.
1: Sí.
0: Doncs vinga, per on comencem?
1: Doncs res, ara tanquem els ulls, ens imaginem que comença a sonar la cançó i aquí tenim doncs, l'entrada del nuvi.
0: Vinga.

0: Aquesta és la cançó perquè entri el nuvi?
1: Sí, és una cançó que m'acostumen a demanar moltíssim per aquest moment.
0: Ah, sí, eh?
1: I llavors doncs, vaig decidir traduir-la al català per fer-la una mica més meva i donar una altra opció, no? Perquè a vegades penso, mira, a gustos de tothom.
0: I llavors, quan, és a dir, tu et demanen aquesta cançó i tu dius sí, doncs la cantaré en català, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: O no sé, o a vegades fas duet, diguem-ne, fas doblete.
1: Sí, a vegades me les demanen, la podries fer en català i a vegades no la tinc traduïda i, bueno, doncs l'adapto.
0: Sí.
1: O a vegades doncs, em neix a mi mateix de fer-ho així i llavors, mira, si vols et faré un trosset perquè vegis com sonaria.
0: La versió de l'Aurea Frank en català de You Are the Reason del Callum Scott. Endavant.

0: Es que jo, funciona una pregunta, és a dir, però el nuvi no se't queda parant i mirant, diguem-ne, quan entra, perquè jo em quedaria embadalit amb aquesta actuació.
1: Jo em poso nerviosa perquè veig tothom plorant i a vegades m'emociono també.
0: Home, t'ho diràs, t'ho diràs.
1: Sí, sí, sí.
0: La versió que l'Àuria ha fet del You Are the Reason, ja tenim el nuvi lloc, d'acord? Estem al casament, ara arriba el torn de les dames d'honor, nens i nenes que porten les flors, els anells, és a dir, de tots aquells que obren el camí...
1: Exacte.
0: Abans que entri la núvia.
1: Exacte. I en aquest cas estava pensant en una cançó que justament es va fer molt, molt, molt viral a les xarxes socials, que va tenir milers de reproduccions. I doncs tothom la feia servir pel seu casament. I el mateix autor va veure que la feien servir tant pels casaments que va fer expressament una wedding version.
0: Ah, sí, va fer una versió per això.
1: Exacte, com més lenta. I doncs em sembla perfecte, no?, que el fet faci la cosa. O sigui, que endavant.

0: Ordinary, la wedding version de l'Alex Warren. Aquesta és, diguem-ne, la prèvia al que, sense desmereixer el nuvi, segurament és el moment més esperat en un casament, no?
1: Exacte, exacte. I llavors aquí ja anem a l'entrada de la núvia, amb una cançó que per mi és com la reina absoluta de totes les entrades, que des de que em dedico a fer casaments ja fa més de 10 anys, crec que no hi ha temporada que falti. Sí. Que, de fet, aquesta no l'he traduït al català i crec que ho hauria de fer per donar-li, si més no, una nova vida, perquè necessito ja refrescar-la. I és una cançó que segurament que tots coneixem, que ha aparegut en una pel·lícula. I doncs, sort així.

0: Tinc d'acord que l'has de fer, eh? Jo crec. Si es pot votar, jo voto a favor de que facis la versió en català. Home, aquesta és ensucradeta, però jo a mi m'agrada molt aquesta cançó. Sí, trobo molt bonica.
1: També crec que va canviar el concepte dels casaments, eh? Sí, com ha anat evolucionant al llarg del temps els casaments, com eren abans, com són ara, que ja sembla com a la inauguració, no, dels Jocs Olímpics, és molt heavy. I
0: aquesta la posen molt o te la demanen molt per quan entra la núvia, eh?
1: Molt.
0: Caram.
1: Bueno, a veure, dic núvia, cadascú...
0: Sí, està claríssim.
1: Sembli. I llavors, després de l'entrada de la núvia, normalment acostumen a venir els moments dels parlaments on hi ha música instrumental de fons.
0: Sí, però deixa'm dir que és la Cristina Perri, que no ho hem dit, eh? A Thousand Years de la Cristina Perri.
1: Sí, doncs això venen els parlaments amb música instrumental i, bueno, després de que acabem tots plorant doncs arriba el moment, un dels moments més importants que trobo que és l'entrada dels anells.
0: Clar. Sí.
1: I jo proposo, doncs, com a cançó d'entrada dels anells, la de Your Song, de Elton John.
0: Home.

0: Aquest és moment d'entrada d'anells, eh? Aquesta és una de les teves recomanacions, diguem-ne, la teva playlist pel moment dels anells.
1: Que pot ser també en qualsevol altre moment, a l'entrada de la núvia, del que a més els hi agradi. Però bueno, és una bona proposta, una cançó molt maca i que també em vaig atrevir a fer com la meva versió en català. I seria així.
0: Vinga, escoltem a Laura Frank versionant Elton John, Your Song, en català.

0: Mira, no ploraré perquè farem un esforç, eh? Però a mi que m'agrada molt plorar amb cançons. Oh, quina versió més bonica, Aurea, de debò. No, t'emociones tu tocant a vegades?
1: A vegades, aquestes cançons.
0: Déu-n'hi-do. Elton John, amb la versió de l'Aurea Frank, continuem, anem avançant amb el casament, per on seguim?
1: Exacte, doncs després dels moments hi poden haver altres... després dels anells hi poden haver altres moments, com serien rituals o les firmes, o si algú vol fer un homenatge amb algú que ja no hi és, o així. I jo ara doncs portaria un altre exemple d'una cançó que crec que també és bastant típica en casaments, que seria el Conte Partiro, però més aviat potser coneguda com el Time Say Goodbye, de l'Andrea Bocelli.

0: Home, un altre temasso, eh? Un altre temasso del Bocelli, en aquest cas.
1: És un tema que sona molt gran, no?
0: Sí,
1: molt
0: exacte.
1: Èpic.
0: Sí, tant i
1: com
0: tant.
1: Jo m'imagino això, doncs, també una entrada d'una núvia.
0: Sí.
1: I en aquest cas, doncs, justament la meva millor amiga, quan es va casar, va entrar amb aquesta cançó.
0: Oh!
1: I també em va demanar, doncs, que l'adaptés al català, la vam fer especial per ella. I doncs, mira, també, si vols, te'n faré un trosset.
0: Vinga, endavant.

0: com es diu la teva amiga?
1: Clara.
0: Clara, va plorar la Clara o no? Doncs
1: pues mira, em va sorprendre que jo estava a tope emocionada i ella va entrar fresca com una rosa, tu.
0: Però la va sentir per primer cop, no li havies ensenyat en aquell moment.
1: Sí, la va sentir als assajos i ja es va emocionar prèviament.
0: Venim amb la feina feta.
1: Sí.
0: Vinga, doncs hem avançant amb el casament. Passem al moment de les firmes, no? Aquí o...
1: Sí, aquí passaríem al moment de les firmes i cada vegada trobo doncs, que em demanen més cançons en català, com podria ser el Compte amb mi de Charanco, els teus ulls de l'Alfred, et prometo, de l'Ivan. I cada cop doncs, són més habituals a les cerimònies. I una de les coses que et podria dir que més boniques m'han passat a mi, personalment, és que hi ha moltes parelles estrangeres dels Estats Units, del Regne Unit, d'Austràlia, que s'anen a casar aquí i em segueixen per les xarxes socials i saben doncs, tot això que estic fent de traduir cançons en català i em demanen que les canti, aquestes cançons en català,
0: perquè volen
1: que siguin aquestes cançons que ells coneixen de tota la vida, però a la llengua d'aquí, em sembla preciós.
0: Oi, que bonic, oi, que bonic. No, molt maco, molt maco.
1: Sí, i després d'això, doncs hi ha... si vols et sembla, podríem fer una cançó pensada doncs, també per aquest moment de les firmes.
0: Sí.
1: Que et faré en català també.
0: Oh, que bé.
1: I doncs això, una mica d'aquest homenatge per les parelles que es casen aquí i venen de fora.
0: I que trien la música en català. Endavant.

0: Heaven del Bryan Adams, que crec que és la primera vegada que et vaig veure a xarxes socials, et vaig veure amb aquesta.
1: Ah, sí?
0: Crec que sí. Que jo tinc una certa predilecció pel Bryan Adams, és una mica generacional, i aquesta cançó la trobo sempre l'he trobada molt, molt maca. Fins i tot aquella versió dance que van fer els 90, fins i tot aquella m'agrada, o sigui que déu-n'hi-do.
1: No, un clàssic. I després ja aniríem a l'últim moment de la cerimònia, que és la sortida.
0: Sí.
1: I aquí volia parlar d'una cançó que també es va fer molt viral a xarxes socials, perquè jo vaig començar a veure tot de vídeos del moment aquest final del petó, on comencen a sortir fum de colors...
0: Sí, mentre, i roses, i el que sigui. Sí,
1: de
0: sí,
1: tot,
0: sí.
1: I mentre es fan el petó, doncs, fan amb aquesta cançó, que trobo que és molt encertada per aquest moment tan èpic.

0: Still Falling For You de l'Ellie Goulding també m'agrada molt. A més, l'Ellie Goulding trobo que és, no és, prou, no és tot el coneguda que hauria de ser, segurament.
1: Jo també ho penso, a mi m'encanta.
0: És una crac.
1: I a vegades penso, no sé si és que els nuvis trien les cançons per al moment, o si és que els artistes fan les cançons pensades per aquell moment, perquè a mi aquesta cançó em sembla feta a mida per un moment així.
0: Perfecte.
1: I igual que aquesta, doncs també moltes vegades pot ser, demanen el Viva la Vida de Coldplay, o el Happy Together, o algun tema així doncs com més gran, més explosiu. I després de la cerimònia, doncs arriba un moment logístic que hem de mobilitzar tots els convidats de la cerimònia a l'aperitiu. Jo aquí recomano una wedding planner perquè jo no m'imagino els nuvis fent de guàrdia urbana movent el personal.
0: Exacte.
1: I doncs mentre els convidats van gaudint de lo que és l'aperitiu i van començar a menjar canapés, els nuvis passen a fer-se quatre fotos.
0: Exacte.
1: I quan arriben a la zona de l'aperitiu, doncs també hi ha d'haver una cançó.
0: I tant.
1: I jo proposo aquesta, que tant pot ser per entrada d'aperitiu com per entrada de banquet.

0: Home, sí que fa per entrar a Nubis, eh, això? Sí. Quan tornen de les fotos, sí, eh?
1: I, de fet, tampoc estic proposant res nou, perquè aquesta cançó no sé quantes vegades sí. l'he sentit a les entrades. I, bueno, és encertada, també. I a part d'aquesta, també hi ha hagut altres versions que molta gent veig que estan utilitzant, que seria la mateixa, però sí. la versió de Búhos i Mondij i Dani i BPM, que la fan més accelerada encara. I, bueno, aquí ja tothom ho està donant tot.

0: Home, un altre tamasso, eh? Aquí, això ja és un gran moment del casament.
1: I tant. I llavors, doncs ja un cop s'acaba l'aperitiu, arriba el moment d'entrar al banquet. I aquí doncs hi ha molts moments també on hi entra música, com poden ser regals, sorpreses, i sobretot aquest moment doncs quan entren els plats que tothom s'aixeca i fa rodar els tovallons. Jo crec que hi ha una cançó que no falla mai.
0: Oh!

0: Home, aquí, a mi és aquí s'ha de cridar, amb aquesta cançó.
1: Home, sí.
0: S'ha de fer, s'ha de fer.
1: Convida, convida. I res, doncs, després del banquet, d'haver-nos ben atipat, doncs, la festa no s'acaba aquí. De fet, comença el ball nupcial.
0: Clar, aquí que feu la festa comença, clar.
1: És aquest moment que els nuvis porten assajant des de fa mesos. I nuvis ja està convidat, també, perquè a mi també em va tocar aquest any haver-me de prendre un ball.
0: Ah, sí, eh?
1: Però, bueno, molt, molt divertit. I una de les cançons que representa, que és, doncs, s'ha fet un estudi de les cançons més triades per al moment del ball nupcial, seria Perfect, de la Chiran.

0: Home, també fa, eh? També fa de...
1: Molt.
0: De ball, sí, sí, sí. Ed Sheeran, quin crac, també.
1: I ens podríem, doncs, passar hores i hores parlant de cançons de casament. Si algú necessita ajuda, em pot trucar. I res, doncs, també s'ha posat molt de moda de les cançons temàtiques, no? Com seria Disney, els Bridgerton, Star Wars...
0: Ah, sí, eh? Això t'ho demanen, també? Sí.
1: També.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors també hi ha altres cançons que són himnes en casaments, com podria ser l'Aleluia del Leonard Cohen, que de fet és una cançó que no parla ni d'amor, però...
0: No.
1: Que és el que dèiem l'altre dia amb l'Every Breath You Take, que també passa el mateix.
0: Sí.
1: O d'altres cançons que no fallen mai, com l'All of Me del John Legend, el Marry You de Bruno Mars, Boig per tu... I al final penso que tampoc és del tot important si una cançó parla d'amor o no, sinó que sigui significatiu per la parella, que et transporti algun moment especial, i més que centrar-nos, doncs, en si una cançó està de moda o si sona més o menys, doncs, que ens representi i que al cap dels anys, quan ho recordem, ens transporti un altre cop al moment que vam viure. I bé, penso que, doncs, això, penso que l'amor s'ha de sentir d'aquesta manera.
0: Oh, que bé.
1: I res, doncs,
0: com ho rematem, això, no va dir?
1: Això, per acabar-ho, sí. Pensava en una cançó que també he traduït al català, que també és un clàssic dels casaments, i amb això, doncs, vull dir que per sempre així puguem seguir celebrant l'amor.
0: Amb Laura Frank avui hem repassat totes les passes d'un casament i ho rematem amb una altra de les seves versions en català, justament per rematar el casament. I la secció.

0: Aurea Franch, mil gràcies, de debò, una setmana més.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Sempre tinc ganes de preguntar-te, un dia en parlarem amb calma, perquè, clar, traduir aquestes cançons, allò, trobar les paraules, ha de ser molt complicat, perquè Forever Young, per, no només l'has de traduir literalment, sinó que encaixi amb la, amb la cançó.
1: Al final ho adaptem, però jo crec que algun dia podríem parlar d'això, d'adaptar tota una cançó, i a veure, doncs, quins recursos fem servir.
0: Avui han repassat els casaments i els himnes dels casaments amb l'Àurea. Mil gràcies, Àurea, fins la setmana que ve.
1: Igualment.
0: Ho deixem aquí, les notícies de les 12. Nosaltres, doncs, hi tornem a posar demà a les 7. Fins demà, feu bondat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us saluda Natàlia Ramon.

0: L'esvoranc es va obrir ahir a la tarda a Montcada i Reixac, que és on es fan els treballs de soterrament de les vies, està provocant moltes incidències en el servei ferroviari. Estan tallades les línies R2, R2 Nord i també la R11. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, degut a aquest esvoranc no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada. A la R2 Nord i R2 hi ha trens entre Massanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Això sí, atenció, perquè Rodalies informa que aquests trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts. Pel que fa a la R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per anar de Granollers a Sant Andreu hi ha autobusos que surten des de davant l'estació de Granollers. A Barcelona els autobusos arriben i surten de la plaça Ramon Riera. D'altra banda, per la deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de plaça Espanya de Barcelona, el metro funciona amb normalitat. Sí que es desvien algunes línies d'autobusos i a carrers tallats es recomana consultar aquestes afectacions si us heu de desplaçar per la zona. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Doncs pels efectes d'aquest esvoranc a Montcada i Reixac, els usuaris es queixen del desori en les indicacions per part de la companyia.
2: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Montcada. Resulta que llegamos aquí, no llega hasta Montcada.
3: Jo ara vaig a Reus. Normalment vaig fins a Sants, Sants canvia de tren, no? Jo visco aquí a sobre, he baixat abans a preguntar, m'he informat i m'han dit que aquest bus em deix a Fabra i Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
2: Tenemos que coger el bus. Mala informació i sobretot és que és muy mal servicio.
0: Més notícies, Marta Prat.
4: S'apaga després de més de 12 hores la flamarada per la fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
5: La flamarada vertical que ha cremat durant 11 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a 11:45 del matí i els bombers han deixat de ruixar la zona amb aigua. Aquesta flama cremava des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver una deflagració causada per una fuita de gas a les obres que s'estan fent als accessos del metro. La zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que no han pogut obrir. Ben a prop de la flama hi ha diversos blocs d'habitatges que, malgrat que la flama ha cremat durant tota la nit, no han hagut de ser desallotjats. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla de Mossos d'Esquadra d'aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes novetats acaben d'anunciar en una roda de premsa al Departament d'Interior i allà ha estat en Miquel Jarque.
6: Bon dia. La consellera Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han presentat el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
7: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
6: També es faran reforços a les sales de comandament que actuaran en tots els àmbits delinqüencials. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: A Barcelona, les altes temperatures nocturnes maten més que no pas la calor que tenim durant el dia. És la conclusió que han arribat dos equips de la Universitat Politècnica que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat i fins ara. Barcelona, Montse Poblet.
8: Bon dia. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat de Barcelona és entre un 25 i un 45% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
9: Calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veureu que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
8: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: I als esports, Ernest Macià.
10: El Barça acaba de presentar l'extensió de contracte de Caroline Graham Hansen fins al 2028 i estem pendents també de l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi provinent del Borussia Dortmund pel primer equip masculí. En bàsquet, avui el Barça signa l'expivot de l'Unicaixa, Oleg Balcerovski. El pivot fa 2,16 metres, és el 6è jugador, 7è fitxatge si sumem l'entrenador d'aquest nou projecte. D'altra banda, l'expivot durant 3 anys al Barça, Brandon Davis, ha anunciat la retirada, té 34 anys. S'arriba la pròrroga en waterpolo a Sydney, el partit de quarts de final de la Copa del Món entre Espanya i Austràlia. Austràlia empatat a l'últim segon, comença d'aquí a pocs segons aquesta primera pròrroga. L'equip espanyol hi ha 12 catalans i l'entrenador, David Martín. El Girona va guanyar ahir al vespre l'Olot per 1-3, un partit amistós, el segon de pretemporada. També a segona, el Sabadell ha superat la xifra dels 7.000 socis de cara a l'any que ve. Pendents del Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines, i entén l'empordanesa Paula Badosa jugarà el partit de vuitens del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Panna Utvardi.
11: Fins aquí les notícies.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
16: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
17: Enric Auqué.
18: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
19: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: No, aviam què passarà avui. Mireu.
24: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
23: I tant.
25: Faraona no t'ho permeto que ho diguis, eh?
24: No es pot dir?
25: No, és dona faraó. Ah. No hi ha gènere.
24: Hòstia, no en sento res.
23: No saps res.
25: És que no sabem res.
23: No sé. Vale, va, que arriba el fet.
24: Déu vos guard.
26: I visca el guanya!

0: La Renaixença.
1: L'audiòfon, tu. El precedent de l'audiòfon és el que es coneixia com la trompeta d'oïda, o otòfon.
2: Otòfon.
1: Otòfon, sí.
2: No, otòfon.
1: Otòfon.
2: Ho havia sentit mai.
1: Ni ho tornaràs a sentir, potser. Des del segle XVI fins al segle XIX, durant 300 anys, l'única solució als problemes d'oïda era fotre's una trompeta a l'orella, un con que ajudava a captar millor les ones sonores i introduir-les al canal auditiu.
3: Una imatge maca, també, de veure anar així amb una trompeta que l'orella pot
1: fer res. Era l'única cosa que funcionava, llavors. El 1879, un tal Richard Rhodes, un nord-americà, inventa el primer audiòfon.
3: Collons d'americans.
1: Aviam, com a audiòfon era just tot, ja us ho avanço, eh? L'invent es basa en el fet que el paio descobreix que el so també pot arribar a l'orella a través dels ossos del crani i de les dents. Mm. Ell tenia problemes d'oïda i es va adonar que, si es ficava el rellotge de butxaca dins la boca, podia sentir perfectament el tic-tac. Una altra cosa és saber per què es va cardar el rellotge de butxaca dins la boca la primera vegada.
3: No hi sento bé, em foto el rellotge a la boca. Vull dir, com arribes aquí?
2: Aquest li va xuclar el dit a la seva dona, li va xuclar ben fort i va xuclar tant que se li van passar el rellotge de pulsera. I
4: però què dius? Però ho descobria d'haver xuclat
2: molt fort. Ha de ser una cosa sexual, això.
4: No, és que tu, és que de veritat, penses unes coses més rares.
1: Hi ha gent que els agrada xuclar-se el dit, eh?
3: Sí, però que va amb el rellotge a la boca.
2: I el que faci falta.
1: Has de xuclar fort. Richard Rhodes va batejar el seu invent amb el nom de audiòfon pel sord.
3: El nom no enganya.
1: No. Màrqueting directe. No us imagineu una cosa petita que es col·locava a l'orella com els audiòfons actuals, eh? L'invent d'aquest senyor era una placa de la mida d'un dinar 4, més o menys, com un ventall que tenia un mànec per aguantar-lo, i la persona que escoltava havia de mossegar aquesta placa amb les dents. I d'aquesta manera podies arribar a sentir alguna cosa. Ara, pràctic, allò que es diu anar mossegant una placa de 30 centímetres amb la boca per sentir, a veure, explica'm això, i et fots una placa aquí i vas escoltant.
3: I una conversa a l'hora de dinar?
1: Raro. Clar, no pots menjar i mossegar.
3: Estàs menjant, mossegant allò...
1: Se't barreja amb els macarrons. Per sort, l'audiòfon va evolucionar, no prou ràpid pel seu inventor, però en Richard Rhodes, perquè va morir atropellat per un tren que no va sentir com s'aproximava.
4: El karma.
3: Sí. No estava mossegant res.
1: A principis del segle XX es va anar millorant la tècnica, tot i que ha millorat molt els últims anys, perquè jo recordo, no fa gaire, que hi havia uns audiòfons que eren enormes.
3: Jesús.
1: Ja feien un anunci al Teletienda, quan jo era jovenet, que feien un anunci...
2: Ah, a la nit.
1: Sí, sabeu que feien aquells anuncis.
3: Sí, home, i triturar ceba m'agradava.
1: Sí, bona màquina. I la V-Shaper.
3: N'hi he comprat dues, jo.
1: La V-Shaper?
3: Amb un cap de setmana.
2: Sembla que reclamen
4: un cinto. Una V-Shaper.
1: Una V-Shaper, no recordes? Estàs cansado de ejercitar tus abdominales? És algo així, era. Sí. Bueno, doncs, a l'audiòfon aquest es veia un senyor que passejava pel parc i deia, volveràs a escuchar los pájaros como antes. I llavors se sentien uns ocells a un volum que semblava que estiguessin dos dinosaures barallant-se al mig de Jurassic Park, que era una bestieta.
4: Fas molt bé, això de fer la publicitat
1: aquesta. De Teletienda. Sí, és que sí, me'n vaig empassar molts, de petit.
2: No dormies.
4: No sé per què. Si mai no tens feina aquí a Catalunya, te'n podries anar a Mèxic o així, no? Fas bé.
1: La veixei, però el recordo molt, jo. Lo podràs guardar debajo de la cama.
3: Mira que bé. Jo ho mirava quan arribava de Fuerga.
1: Veus?
3: I per això ens ho comprava tot. Els audiòfons, però la putada és que ho sents tot, tant el que vols sentir com el que no.
4: Exacte.
1: És veritat. És veritat. A Osona hi havia un àrbit de futbol, quan jo jugava a futbol quan era petit, parlo de 25 anys, que duia audiòfons, i abans de començar el partit sempre se'ls parava per no sentir la gent que el cridaven de la grada.
4: Això, senyors grans, ho fan al teatre, també.
1: Mira, està bé.
3: Però l'àrbit et treus molta pressió de sobre l'àrbit.
1: També és veritat que llavors a l'hora de demanar canvi teníem unes feinades de Déu, eh? Àrbit! Uns gestos i uns
3: amarells.
1: Tocau l'àrbit! Carles Xuriguera, Luc Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella és doctora en arqueologia i egiptòloga. De fet, Peyu, sempre que parlem de l'antic Egipte en aquest programa, ella es posa una mica nerviosa.
0: Bueno.
1: Ha sigut guia d'expedicions de la vall del Nil i també ha fet divulgació a diversos mitjans de comunicació. Escolteu-la perquè és un pou de saviesa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Irene Corón.

0: Irene Cordón, que m'he deixat la D quan t'he presentat. Dic Coron, Cordón. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar una torrada de pa amb tomàquet, formatge, un grapat de nous i un grapat d'olives.
0: Déu-n'hi-do. Què esmorzaven els egipcis?
1: Més o menys el mateix.
0: Sí?
1: Sí, seria un tros de pa, però potser el cereal que més consumien era l'ordi i l'espelta, però agafaven també cebes crues, t'imagines? Doncs allà un calçot, clac, una miqueta d'enciam, també fruita seca, fruita de temporada, boníssim.
0: Carai, tu. Això els que podien, perquè devien veure que no podien esmorzar, també.
1: Clar, és el de sempre, no? Nosaltres sempre ens imaginem els tres àpats típics, no? L'esmorzar, el dinar i el sopar, sí. I a l'hora de veritat, doncs, sabem que igual menjaven un cop al dia i dona gràcies.
0: Veien el que podien, pobra
1: gent. El que podien.
0: Tu ets egiptòloga.
1: Sí, correcte.
0: Egiptòloga. D'on et ve aquesta passió per Egipte? Quan ho descobreixes?
1: Em ve de família. És a dir, a casa ens agradava molt viatjar, al meu pare li encantava la història antiga, i allò que et van explicant històries, i comences a veure, per exemple, el Partenon, te'n vas a Grècia i dius, qui carai va fer això? Llavors és la necessitat de voler comprendre i recordar tots aquells i aquelles que ja no hi són.
0: Els egipcis van fer moltes coses, perquè en aquest programa apareixen sovint.
2: Sempre.
0: Perquè tots els objectes... Sempre...
2: Coses que, diguem, que hem inventat, els egipcis ja ho feien.
0: Sí.
3: Em foten una ràbia a mi.
2: El pau, els egipcis
3: saben tot abans que nosaltres.
2: Maquillatge.
0: Tot. Quins són els falsos mites que corren avui tot. Sobre l'antic Egipte?
2: Tot mentida, no?
1: Que n'hi ha tants que no sabria ni per on començar.
0: Les piràmides, tenim la idea que les van construir els esclaus.
1: Clar, cada vegada que parleu d'esclavitud, a mi m'agafen tots els mals.
0: No n'hi havia, eh?
1: No n'hi havia. No hi havia esclavitud a l'antic Egipte, per tant, és un dels grans mites que hem de trencar ja d'una vegada. Les piràmides foren construïdes pel poble, pels homes i les dones, camperols i camperoles, el 90% de la població eren camperols, analfabets, i que, degut a les crescudes del Nil, que es produïen un cop l'any i durava 3 o 4 mesos, no es podia conrear la terra, llavors el poble treballava pel faraó, que era el seu déu, per poder menjar. Llavors, és ara quan ells construiran i treballaran per construir aquestes grans...
0: Però llavors tenien un sou a canvi de construir les
1: sempre,
0: piràmides.
1: Sempre. Tu no treballes gratuïtament, ni tampoc el faraó et reparteix el gra de manera gratuïta. Tu te l'has de guanyar. Homes i dones i criatures. Hi ha feina per tothom. Per tant, si tu vas ajudar aquest faraó, a canvi rebràs uns sacs de gra.
0: Mira.
4: I per què s'ha distorsionat tant?
1: Doncs no ho sé. Jo a vegades dic que és perquè no truquen a la Cordón, perquè puguin... perquè els pugui assessorar una miqueta amb el tema, però clar, comença a sortir una pel·lícula a la gran pantalla i a partir del que digui la pel·lícula
4: ja
1: és la veritat absoluta, no? Llavors,
0: perquè s'han fet pel·lícules, no? O és una imatge que tinc jo al cap de veure com esclaus creant una piràmide?
1: Jo crec que la nostra, com que és una societat judeocristiana i l'Antic Testament i el Nou Testament, doncs, ha tingut molt de pes en la societat. Crec que l'Antic Testament, sobretot aquell... hi ha un passatge molt famós, que és l'Èxode, separant les aigües, llavors allà surt tota aquella esclavitud, llavors ja està, això ho porten a la gran pantalla i automàticament ja ens imaginem tot el que ens diu.
0: I no,
1: Per mi l'Antic Testament és un text religiós i ja està.
0: Com movien les pedres aquelles? Són molt grosses, aquelles.
2: Molt grosses.
1: Com movien les pedres? Clar, nosaltres no tenim cap papir que ens digui exactament com es van construir les piràmides, els temples i com ho movien. Però deduïm que tenen rampes, tenen també uns trineus de fusta per poder arrossegar aquestes pedres, la palanca. La palanca és un invent meravellós i, d'entrada, en tant, la corriola.
0: Com és que les piràmides han aguantat dretes tants segles?
1: Perquè estan ben fetes, perquè estan ben construïdes.
2: Ara.
1: Llavors ja està. Sí,
0: no és pladura, allò, eh?
2: No.
1: Malgrat tot, si a dia d'avui alcés al cap un d'aquests faraons, per exemple, Keops, que és el que va el de la gran piràmide de Giza, ell veuria només l'esquelet. Diria, mare de Déu, diria uns altres déus, què ha passat amb aquesta construcció?
0: Perquè hi havia alguna cosa més.
1: Ha caigut tot el revestiment. És a dir, les piràmides a dia d'avui, quan les veiem, són unes construccions immenses, meravelloses, fantàstiques, però falta tot un recobriment, falta, sabem que a dalt de tot, a la punta de les piràmides, està coberta amb electró, que és una aleació entre l'or i la plata. Per tant, imagineu-vos quan sortia el sol.
2: Clar, devia brillar, allò.
1: Allò brillava moltíssim, devia ser un espectacle veure com naixia el sol cada dia.
0: Encara hi ha cambres i passadissos inexplorats dins de les piràmides? Queden coses per descobrir?
1: Queden moltes coses per descobrir, però segur que no hi ha aquestes cambres amagades, que també a vegades se sol dir.
0: Sí, no existeix això.
1: Que sabem, a dia d'avui no. Sabem que és una construcció massissa i en el seu interior hi ha aquella cambra funerària on al seu dia va haver-hi un sarcòfag i on van enterrar...
0: O sigui, tu entres una piràmide...
1: No t'hi perdràs.
0: Un passadís llarg.
1: Exacte, tu continua, tu ves seguint.
2: Tot allò de l'Indiana Jones, tot allò, res?
1: Malauradament no,
0: No hi ha res, només un passadís i una habitació. ni lavabo...
1: Què vol dir res? És moltíssim.
0: Bueno, vull dir que... Coi, vull dir que em sembla... És un llamp de piràmide per un passillo i una habitació.
1: Arribes a una cambra que, a més, és una epígrafa, que vol dir que no hi ha ni escriptura, ni
2: relleus,
1: no ni pintures... Però a mi m'agafa un patatús, que va, que sento algú quan entrem a aquestes cambres funeràries i algú diu, oh, és que no hi ha res. I penso, però us n'adoneu que potser en aquest moment hi ha algú en el món que està parlant de Keops, aquesta piràmide, i nosaltres hi som en aquest interior? Per tant, sí. Intento sempre que la gent sigui conscient de tot l'esforç que hi havia al darrere i que és una meravella.
2: Ja
1: i que de les set meravelles del món clàssic, l'única que es manté dempeus és aquesta.
2: És aquesta. L'altre és tot... Bueno,
0: que hi vas, apuntat, hi vas tot sovint, hi vas.
1: Intento anar unes 5 vegades l'any.
4: I quan dius que vas amb gent, què vols dir?
1: Doncs que també faig de guia. Però només per aquells i aquelles que vulguin realment saber els secrets autèntics i conèixer la història vertadera d'aquest poble.
2: Ja vindrem.
0: Hem d'anar-hi un dia.
3: Quina apassionada, ets una apassionada.
1: Sí.
2: Se te veu, eh?
3: Sí.
1: És que és el millor del món. Tenir passió pel que sigui, tant és, si és per una llangonissa, si és per l'antic Egipte, o pel peix, tant és, el que sigui.
0: Les dones deies que també construïen piràmides?
1: Clar, és que això de nou Hollywood ens apareixen només els homes i, a veure, la societat egípcia, la meitat de la població eren dones, i l'altra eren homes. I jo us diré una cosa, nosaltres sabem, a través dels esquelets que hem pogut analitzar, d'aquells homes i dones que construïen les piràmides, doncs això, que era una gent entre 17 i 25 anys, homes i dones, ja us he dit que ja feina per tothom.
2: Sí.
1: Fa molta gràcia perquè a vegades diuen arrossegar una pedra, la dona no té força. Et faig un pols? Mirem a veure qui és més fort aquí.
2: A mi no cal.
1: Per tant, és gent jove i les criatures petites poden portar aigua, per exemple, portar-los els seus pares, les seves mares. Ja feina per tothom.
0: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
2: I tant.
1: Faraona, no t'ho permeto que ho diguis, eh?
0: No es pot dir?
1: No, és dona faraó. No hi ha gènere.
0: Hòstia, no en sé res.
4: És que no sabem res.
0: No sabem res.
4: Absolutament.
1: Que m'heu de trucar.
0: Però és que a l'escola que jo recordi en la meva educació bàsica fins a batxillerat, poqueta cosa, d'Egipte.
1: Malauradament, res. I això res. Que és una cultura, una civilització mediterrània, que estudiem molt a fons sempre els pobles grecs, els romans, i dius, però
2: i Egipte?
1: Mesopotàmia també, però dius, i Egipte, com és possible, no?
0: Sí, és
1: perquè
0: a
1: més ens ha deixat un llegat, molts llegats molt importants. Potser de faraó preferit? Clar, no en tinc de cap de preferit, perquè jo els hi tinc una miqueta de mania, als faraons.
0: Per què?
1: Perquè crec que tenien un ego desbocat. Mm. És a dir, ens emmirallem amb aquests grans líders polítics, però què diran d'aquí 2 o 3 mil anys, per exemple, del Trump? Què en diran?
0: Hòstia,
1: doncs
0: no
1: fa falta
0: esperar gaire.
1: No, això és cert. Però al final, clar, jo sempre dic que m'estimo molt més el poble. A mi m'agrada molt els estudis de vida quotidiana, de la història política també, i sempre hi ha algun faraó o alguna dona que va arribar a ser faraó, o alguna reina, especialment les reines, a mi m'agraden molt, que els hi tinc alguna estima especial, però com que no les vam conèixer, però sí que potser el Keops, jo crec que hauria sigut interessant haver-lo conegut. O un que es diu Hasehemui, però ja són noms tan enrevessats que m'estimo més, no?
0: Saps llegir jeroglífics, no?
1: Sí, esclar.
2: Que paio, tio.
0: Què? Estic preguntant, hòstia.
2: Mames, l'acordón, clar
0: que està. Bueno, però jo què sé, tio, llegir jeroglífics ha de ser complicadíssim.
2: Bueno, amb paciència.
1: Clar, és tot posar-s'hi. És molt entretingut i de debò que... jo encoratjo a la gent que us agradi la filologia, la llengua egípcia, vull dir una llengua morta,

0: deixo. Donem un altre boli. Ara, ja està, ja està. Aviam, espera't. Uns llavis.
1: Uns llavis.
0: La R. Què més?
1: La E no hi és, perquè amb escritura, les vocals, el C, no, és igual que qualsevol llengua semítica, no, no escrius les vocals, existien, però no hi són.
2: Canvia el nom del
1: llavors,
2: programa.
1: Clar, posem la N, que és aigüeta, aigua.
0: Aigua. Que faig unes gotetes?
1: No, no, no fem unes onades.
0: Unes onades.
3: Unes onades.
1: Unes onadetes, sí. La A podríem fer com una neutra, que
0: sí.
1: La, llavors posaríem un ocell, dibuixem un ocellet.
0: Com la gavina del PP.
1: No, aquesta no, aquesta mai. No. Aquesta, no, un ocell.
2: Pardal,
4: l'àguila de l'escut.
1: La I, que no és una I, vindria a ser com una Y, que és una consonant, que la podem agafar. Una ploma.
0: Una ploma.
1: Una ploma o un jonc, sabeu?
0: No pots dir que ja he dibuixat la ploma, ara.
1: Doncs una ploma. Una ploma. Una ploma.
2: Però ara, jo també et diré que a l'hora de fer una redacció hi devien estar molt rato,
1: sí.
2: Ara que em va parir,
0: Ara ve la C trencada, cuidado,
1: No, va per sons, llavors hauríem de fer el x. X és com una piscina, un llac. T'agrada?
0: No se'm confondrà amb l'aigua d'abans?
1: No, i després has de tornar a posar l'aigua perquè la hem dit que no la posem.
0: Vale.
1: La C trencada és el so S. Posa-hi un tros de tela.
0: Un tros de tela.
1: I de nou l'A, que és aquell ocell.
5: Ja estàs calculant bé els
0: marges. Ja el tinc, ja el tinc. Sí, estic una mica més i una mica, però ja l'hi he ficat, eh?
3: Això sempre passa. Quan comences a escriure, sempre passa.
0: Sí. M'ha quedat així, veus?
2: Claríssim.
0: Oita.
6: Després de la tela...
0: Renaixença, l'ocell.
1: És perfecte.
0: L'ocell.
1: És perfecte.
0: Hòstia, ha de ser divertit, això.
1: Ho és.
0: Ha de ser divertidíssim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, per què tenen caps d'animal els déus egipcis? Són els primers Terians de la història. Se sentien identificats amb...
1: És molt curiós, perquè quan estudies la religió, l'antic Egipte, aquest panteó, que està format per més de 1.500 divinitats, és ben cert que l'aspecte és el que més ens crida l'atenció. Mm. I molts d'ells, i moltes d'elles, tenen aquest cap d'animal perquè fa referència a la força d'aquest animal. Si tu, per exemple, agafes el déu Horus, que és un falcó, és un animal molt majestuós. Mm. Per tant, fa referència i evoca la força del faraó, del rei. Per tant, no és que estiguin adorant els animals ni si vulguin representar, sinó que aboquen aquestes forces. Són grans observadors de la mare natura.
0: I lo de les mòmies, és que déu-n'hi-do, és que no tocaves, de fet, a Egipte. Has tocat mai una mòmia, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Clar, amb alguna excavació toques alguna i sempre hi ha... Pel desert, si aneu a poc caminant, podeu trobar restes de lli, trobareu potser algun tros de braç... Sí, és quelcom molt sec. Que, de fet, durant el segle XIX ho cremaven, aquestes mòmies, perquè deien que era un bon combustible pels trens, però
0: llavors no hi pot haver una maledicció d'aquelles faraòniques si toques alguna cosa que no has de tocar?
1: Això tampoc, no la toquis per si de cas, però jo crec que no et passaria per res.
0: Per què hi ha tantes teories de la conspiració que fan referència als egipcis, també?
1: Doncs perquè...
0: És que és una civilització que trobo que està de pega. En aquesta era nostra no s'estudia... Llavors, hi ha tot de teories conspiranoiques, no?, de que si les piràmides les van fer els extraterrestres, que no sé qui les va fer...
1: El meu punt de vista, la meva opinió, és una cultura tan fascinant que ens costa encara a dia d'avui entendre'ls. I fins i tot ens preguntem, no?, com es van construir les piràmides? Intentem projectar els nostres paràmetres cap al passat i això no funciona. Mm. Llavors, ràpidament dius, clar, si a dia d'avui això no sabríem ni com ho faríem, això què vol dir? Que l'antiguitat, que ens pensem que era gent més ruc i més tonta... i no és cert, doncs segur que no ho podien fer. Per tant, qui ho ha hagut de fer això? Gent vinguda de fora. Digue-li d'altres planetes o el que sigui. Jo és aquesta l'explicació que li dono.
0: Com vius el fenomen turístic?
1: Malament. Porto molt malament. Sí, perquè n'hi ha molt, evidentment, i jo sóc la primera que vaig cap allà i que...
0: Que tu hi vas 5 cops l'any, eh?
1: Sí.
0: Ho has dit,
1: I vaig viure tot un any. Imagina't al Caire per fer el doctorat, sí. Però, clar, jo a vegades distingeixo, sé que és un tòpic, eh? Però allò de ser un viatger i ser un turista, i és ben cert, clar. Aquelles persones que van només per fer una fotografia a davant de la piràmide, sense voler saber ni què carai és, si no saps si és una tomba, un temple, quants anys ens hi separa les persones, els homes, les dones que hi van ser allà ara fa 4.600 anys, a mi això em dol, em fa molt de mal. Però quan veig algú que té realment moltes ganes, jo sóc de les que us ensenyo algun lloc perquè pugueu veure aquestes piràmides sense que hi hagi tanta gent.
0: Haurem d'organitzar un viatge.
3: Oh, i tant.
2: Tenim moltes coses a fer, eh?
0: Faraons, sí, Faraons de Silicon Valley és el títol del teu llibre. Una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta. Trobo que és petitó per 3.000 anys d'història, no?
1: No, tranquil, perquè és dens. És a dir, no et fies mai del gruix.
0: D'acord.
1: No. Per tant, soc molt crítica, però sí, he volgut comparar una miqueta el poder actual amb el poder dels antics faraons, que jo

0: Crec que
1: jo llegiré,
0: no ha canviat gaire cosa.
1: Llegiré la teva tesi, jo.
2: Sí, fota-t'hi, Xuriguera.
0: Fantàstic.
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
2: Ara et farem el nostre jeroglífic, Irene. Prova de, petita prova de català. Una definició, una paraula, perdó, i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa, ral de vinyó, gentilesa de...
4: Pere!
2: La paraula d'avui és trobiguera. Trobiguera. A, trobiguera. Cau de múltiples galeries que construeixen els conills sota terra.
1: Tinc una família de conills vivint al costat de l'hort que se mocarden tot. Agafaré una manguera del tub d'escapament de la moto cap al forat de la trobiguera i els ofegaré tots.
2: B, trobiguera. Sinònim de lligacama, cinta o cordó elàstic que se subjecta a la cama o a la cuixa i aguanta els mitjons o mitges per evitar que caiguin cames avall.
5: La meva dona parla un català tan ben parlat. Em va dir... Avui vull que m'arrenquis la trobiguera amb les dents. No la vaig entendre i em vaig quedar al bar a mirar el Barça.
2: O C, trobiguera. Es diu del tipus de raça de gos que s'utilitza per trobar tòfones sota terra.
6: En Pepito estava a l'atur i ara, mira, mira, mira. Va comprar una gossa trobiguera i s'ha fotut d'or venent tòfones als restaurants de luxe.
2: A, B o C.
0: A veure, la B la descarto. No m'acaba d'agradar gens.
2: No?
0: No, però ara t'ho dient aquest no ja m'estàs... Per tant, direm la B.
6: Correcte!
2: És una lligacama, tu. Una trobiguera, eh?
7: Una
2: trobiguera. Què feies tu al bar?
7: Sí, no, és grossa.
2: Mercè, avui parlàvem de l'audiòfon.
6: Parlem de l'audiòfon.
2: Parlem de l'audiòfon.
6: Els fundadors de GAES,
2: sí.
6: Sabíeu això, que eren catalans?
2: Ah, no, són d'aquí. No.
6: Doncs sí, nascuts a Barcelona. Van fundar l'empresa el 1949. Eren dos socis, eren en Juan Gasó i José María Espoy. GAES, no?, que surt de la unió dels dos cognoms.
2: Sí. Gasó
6: i Espoy, GAES.
7: Està ben pensat, això, eh?
2: Està molt ben pensat.
7: Es va parir,
6: un brainstorming que vam fer allà.
7: Està dies, eh?
6: Sí, sí. Per cert, els que viviu a Barcelona heu de saber que viviu amb un volum de decibels superior al que recomana l'OMS.
2: Mira.
6: L'Organització Mundial de la Salut, per la Salut, diu que els sons als quals ens exposem habitualment no haurien de superar els 50 decibels, i es veu que Barcelona ja està per sobre.
2: Vaja.
8: Sí. Si funciona segons el que crida l'alcalde, Badalona seria pitjor, no? Perquè
6: sí.
8: L'Albiol crida més que el Collboni.
2: No sé si va per aquí.
6: No, crec que no.
2: Ah, no.
6: Però bueno.
2: No ho sé.
6: No, doncs depèn molt de cada rànquing, però n'hi ha algun que situa a Barcelona com la segona ciutat més sorollosa del món, només darrere de Nova York.
2: Hosti, molt relatiu, eh?
1: Sí, de veritat.
2: Molt relatiu.
6: Sí, es veu que sí.
2: Perquè Muntanyola, jo sóc de Muntanyola, i és tranquil·líssim fins que el diumenge els hi agafa tots per agafar la motosserra i desbrossar, que hi ha un soroll de Déu.
6: Bueno, però és un fet puntual, sí. No? Diguéssim que...
2: No sé si eren sorollosos els egipcis.
0: Doncs segurament. En algun moment ho deurien ser. Ves-t'ho saber.
2: Som mediterranis.
0: Però, clar, i som gent de festa, sí. I d'estar...
2: Quina és la... Hi havia alguna festa sonada?
0: Moltes. Sí. N'hi havia una meravellosa, que era una festa que era consagrada a la deessa Hathor i que es regalaven quantitats ingents de cervesa, perquè... Que algú, tothom s'havia d'embriagar, perquè la deessa Hathor és una deessa de l'amor i ells deien que l'enamorament i l'embriaguesa està borratxo, s'assembla molt.
6: S'assembla un buc que t'agrada tot.
0: Clar, llavors, mira, anem a intentar-ho i llavors què feien? Doncs vinga a beure cervesa i llavors així...
1: Les enramades d'Arbúcies.
7: Sí, sí, sí, ve de Grècia.
1: Sí. Tot i que estem parlant d'Egipte.
2: Imagina't a quin nivell estem.
0: No anem bé.
1: No, t'escoltem molt, t'escoltem.
0: Sí. Ja.
2: Home, jo em quedaria mitjora aquí xerrant amb
1: Irene. Més.
2: Que és interessantíssim. Només ens queda... Anem a fer la Renaixença un dia al Caire. Allà.
0: Això m'encantaria, jo us hi porto.
2: Bé.
0: Sí, jo crec que hi hem d'anar.
2: Hem de parlar amb el...
1: Home, fer sortides.
2: Parlem amb el Jordi Borda, de Catalunya Ràdio, el director.
7: Sí.
2: I ja està. Vinc a entrar fins que li passem el pressupost.
7: Bueno, però...
0: que vingui, que també vingui.
2: Que vingui, també.
0: Sí, llavors segur.
2: I des d'on el faríem, però? Des de dins una piràmide no es pot, això.
0: No, però posarem vistes a les piràmides.
2: Vistes amb les piràmides a darrere.
7: Home, que maco.
2: Home.
7: Estarem frescos.
0: M'encantaria en Egipte.
2: Uf. Irene, doncs, ara quan parlem d'Egipte ja ens hi mirarem una mica més.
1: Home, i tant.
2: I almenys et tindrem
1: present. I truqueu-la.
2: La trucarem.
0: Sí, sí.
2: Si tenim algun dubte direm, Irene, la corriola què? hi era o no hi era?
4: Ara.
2: Aquella època. Això ho feien els esclaus o no ho feien els esclaus?
4: Ara.
2: Irene Cordón, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que et paguem la gasolina fins a Gurb.
2: Àlex Vila.
8: Bon dia.
2: Mira, ho has de fer molt bé perquè he llançat el guió ja. L'he llançat a darrere, vull dir que...
8: Ben fet.
6: Estàs assegut com una persona normal, Àlex.
2: Sí, molt bé, avui.
8: Què són les persones normals?
2: Exacte.
8: Aquí és normal, que no. També és... No som tots humans.
4: No ens punxem ni sangrem quan surt mocs per les orelles.
2: Molt bé. Shakespeare.
4: Sí.
6: Shylock.
2: Àlex Vila, audiòfon. Què has
8: audiòfon.
2: Fet? On t'has anat?
8: He anat a fer-me una audiometria.
2: Què dius?
8: Sí.
2: La revisió aquella de les orelles?
8: Sí. Audiometria i joventut són dos conceptes que potser no estem acostumats a veure junts, però heu de saber que us heu de fer audiometria.
2: Sí, home. Almenys quan et treus el carnet de conduir amb 18 anys ja te la fas.
8: Exacte. Potser, Peyu, si tu t'haguessis fet una audiometria, t'haguessis adonat que em falten unes quantes sessions amb el logopeda i no m'haguessis contractat.
2: No, jo ja em vaig contractar sent conscient d'això.
8: Sí. Aleshores, he anat a parlar amb l'Urgell, de la Seu d'Urgell.
2: Molt
8: potser
2: bé.
8: Això és confós. Però...
2: No, s'entén perfectament.
8: Perfecte. I he anat a l'òptica i centre auditiu oral.
2: És curiós perquè el de les orelles sempre fan a les òptiques, no?
8: Sí.
2: Que no hi ha un lloc específic.
7: Bueno, sí, vas amb el metge.
2: Sí, però vull dir... que els audífons,
7: sí,
2: no sé per quin motiu, els venen a les òptiques.
7: Perquè les ulleres van arrepenjades a les orelles.
2: Deu ser això.
7: I és el mateix metge.
8: Sí, que és veritat, sí, això. Sí, sí. Aleshores, sí. Què va passar? Jo vaig dir, bueno, vaig un divendres, ja que vaig fins a la Seu d'Urgell...
2: Passes el cap de setmana
8: passo,
2: allà.
8: Potser si em ve de gust. Mm. Què va passar? Que, bueno, el cotxe... Jo vaig amb el cotxe dels meus pares, i el cotxe dels meus pares va dir prou.
6: Un altre cop?
8: I em vaig quedar tirat enmig de la carretera.
6: Ai, com...
2: Anant cap a la Seu d'Urgell.
8: Cap a la Seu d'Urgell.
2: On vas quedar tirat, exactament?
8: A Bagà.
2: A Bagà? I arribaves, eh?
8: Bagà.
6: I
8: aleshores tinc un àudio d'uns operaris que em vaig trobar a la carretera.
2: Endavant.
9: Aquí som els de manteniment d'aquí del tram aquest de la carretera i esperava que no hi feia falta alguna cosa, però bé,
8: sí, sí,
9: veiem
8: sí,
9: que estàs estupendo.
8: Sí, sí.
9: Potser ja s'arreglarà.
8: Sí. És que, sí, em van reconèixer, em van dir, hòstia, per la veu, tu ets el de la Renaixença, t'escoltem, i jo, sí, sóc jo.
2: Sóc jo, i sóc estic jo, fent un reportatge d'una audiometria.
8: Sí,
4: a la Seu d'Urgell.
8: Sí, sí, avui no serà.
2: Com vas arribar? O no vas arribar?
8: Un altre dia, clar.
2: Que, ah, sí?
8: Home, clar, el cotxe no anava, el cotxe. El cotxe, no, o sigui, no, saps? Com el Gabriel Rufián quan intenta parlar català, que és com...
2: No acabava.
8: Bueno, vas va posar per la castellà, no? Com
2: sí.
8: El Gabriel. Aleshores, jo crec, Peyu, que arribats a aquest punt...
2: Però tenim un reportatge...
8: On se m'ha espatllat el cotxe,
2: sí.
8: Vale? Jo crec, jo ja sé que tu no ets Pablo Motos, però m'hauries de regalar un cotxe.
2: No. Home, podem...
8: Els de Vera, aquests de Vera.
2: Els de Vera, sí.
8: Que home, patrocinar una llonganisseta.
2: Estem a la llangonissa, de la llangonissa al cotxe hi ha un grosset.
8: Hem de pensar en gran.
7: El nano s'ho ha guanyat, també.
2: Sí.
7: Eh?
2: Sí. Sobretot amb aquest magnífic
7: reportatge
2: de l'audiometria, que espero que arribi en algun moment.
8: Tinc, eh?
2: Sí.
8: Vale? Aleshores, seguim parlant de cotxes i audiòfons. És igual d'important revisar el cotxe que revisar l'oïda?
7: Bona.
8: Escoltem-ho. Tu creus que és més important portar el cotxe a revisió o revisar-se la oïda?
10: Revisar-se la oïda sí que és important, l'audició, i a vegades tendim a allargar-ho perquè hi ha un punt d'estigma, hi ha un punt també econòmic, però hi ha un punt d'estigma de dir, ostres, porta audiòfons, soc sord, no tothom que porta audiòfons és sord, té una pèrdua, però pot fer vida totalment normal.
4: Mm. És com dir que tothom que porta ulleres és sec.
8: Exacte. No tingueu vergonya a mostrar les vostres mancances.
2: Això ja és el segon dia que vas anar a la Seu d'Urgell, això, eh? Ja
8: això
2: vas
8: sí,
2: arribar.
8: Un dilluns a la tarda que ja, bueno, se'n va... Bueno,
2: ja hi vas anar amb una altra il·lusió.
8: Tu pensa que, clar, un reportatge de gravació fa 15 minuts.
2: Sí.
8: 4 hores de viatge, si sumes l'anada i la tornada, saps?
2: Clar.
8: Però què soc? Què em paguen aquí per conduir el cotxe? Em paguen aquesta secció?
2: Sí, noi.
8: Però, ei, jo content, eh? Vull dir, també ho he triat jo, eh?
2: Sí,
8: vull
2: sí.
8: Dir, no, ningú m'ha obligat, això, vull dir que això, clar. Però també aquesta gent es mereix que algú vagi...
2: Que sí.
8: És Catalunya, això, també.
2: Sí, tant.
4: Sí.
2: De fet, és Catalunya. No, també. Ho és. El també s'obre.
8: Molt ben corregit, això. Pas, fi de la huida. Aleshores, seguim amb més coses del reportatge, coses més interessants. Quant costa un audiòfon?
2: Endavant.
8: Uns quants diners.
2: 2.000.
8: Escoltem-ho.
11: Quan pot costar un audiòfon?
10: Un ventall d'uns 900 a uns 4.000.
4: Home, sí.
8: Entra...
10: És un ventall molt gran.
8: Sí, sí, sí.
4: Home, però la forquilla és molt gran.
8: És molt gran, sí. Et pots comprar un patinet elèctric o una bicicleta bona d'aquestes que es compra la gent ara per anar a esmorzar. Un audiòfon barat són 3 menús a l'àbac o 90 menús al barbaco. I un audiòfon car serien 3 alvocats, un mango i omplir el dipòsit del cotxe, no?
2: Sí, últimament, sí.
8: Com estan les coses, sí. Amb això de la inflació, que això és una cosa que em fa una mica de gràcia.
2: Lo de la guerra em fa més gràcia, encara.
8: Sí, també, no? I bueno, la inflació, bueno, aviam, jo escric aquí una broma. Jo l'escric malament, la broma no funciona. Responsabilitat meva.
2: Sí.
8: A mi que em diguis tu la inflació, que m'importa la inflació, pots fer tu la teva feina perquè les coses no s'inflin. Aleshores, tinc uns consells, si els voleu escoltar.
2: Sí, sí, home, sí.
8: Ja que vaig anar fins a la Seu d'Urgell.
2: Sí, home.
4: Dues vegades.
8: Tu...
4: Una i mitja.
8: Bueno, una i tornar, sí, una... S'ha entès. Endavant els consells.
10: Evitar exposició de soroll molt elevat, sobretot si és a la feina, gent que treballa amb màquines i tot això, posar-se protectors auditius.
2: Sí.
10: És molt important perquè quan som joves no ens n'adonem, però a la llarga acaben sortint aquests problemes.
2: Sí, sí.
8: Aleshores, bueno, jo treballant en aquest programa, no?, que està ple de màquines com l'Arnau, la Laia, la Mercè, tu, Pello, Fel, el Xuri, tot l'equip tècnic, no?, i de guió, pues, a partir d'ara vindrem la...
2: Amb els caps.
6: Amb taps, amb taps. Ai,
2: molt bé, molt bé.
8: Vinga.
2: Sobretot no porteu els nens petits als concerts, que això a vegades
8: sí,
2: no.
8: Sí.
2: Veus una pobra criatura allà davant de l'alta veu que dius, mare de Déu, senyor. I els gossos, i ara t'explico també.
7: I a teatre tampoc.
2: No. Els nens no els porteu gaire enlloc. Per Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.
8: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona There is a Light That Never Goes Out, publicada l'any 1986 per la banda anglesa de rock alternatiu The Smiths.
2: Noi.
1: A una actuació televisiva als anys 80, el cantant del grup Morrissey va aparèixer amb un audiòfon posat i aquella imatge tan insòlita va generar molt ressò. El que aparentment semblava una cosa poc atractiva estèticament, ell ho va convertir en un gest tendre i fins i tot revolucionari. Resulta que ho va fer per animar una fan de la banda a qui li feia vergonya portar-lo i el necessitava.
3: Molt bé, tu.
1: Cuita, tu.
3: Doncs escoltem una mica els The Smiths i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: tenim en Kant, que
1: en
0: és...
1: En Kant.
0: Sí, Kant.
1: Es diu Kant,
0: sí,
1: el gos. En, com el filòsof.
0: En honor del filòsof.
2: Ah, mira.
0: Kant, sí,
2: ah, mira.
0: Sí. És un gos crestat rodesià, que és una raça originària de Sud-àfrica.
3: No sé pas quin és, no sé pas quin és.
0: Ara, ara veuràs la foto.
3: Vaig perdut amb això.
0: Això sí que és un llamp de gust.
3: Gos gros.
0: És un gos gros. A veure, veiem-lo.
3: A veure.
0: Mira, mira'l.
3: Ah, bueno. No, bueno,
0: no és que no t'ho sembla. No t'ho sembla, però pesa 80 quilos.
3: Quan envieu fotos de gossos grossos, heu de fer com quan cau que la marça i al costat hi posa una pilota de golf. Heu de posar una pilota de golf al costat del gos.
0: Si no, no es percep, clar.
2: Que sigui a escala, o sigui, una pilota de golf per la que la marxa, ok, però per un gos de 80 quilos...
0: No, no queda
4: bé. Una bàsquet, no.
2: Una bàsquet.
3: O posar-hi un...
0: O un nen.
4: O un metro.
3: O però un nen,
4: metro, un boli.
0: Nen no.
3: Hi ha nens grans i nens petits.
0: És veritat, tens metro, tota la raó.
4: Metro, un metro, costat.
3: Exacte, posar-hi un metro.
0: Vale, posem-hi un metro.
4: I una balança allà al costat.
0: Exacte. En Kant és de Bellaterra.
3: Mira.
0: I és del Jordi Tardós. Aquesta raça, a Rodèsia, la fan servir, perquè us feu la idea una mica, és un gos per caçar lleons.
3: Mira,
4: apa.
0: Sí. Sí, és un gos ben parit.
5: Els lleons es cacen?
0: A Rodèsia, sí.
3: A Bellaterra, no.
0: A Bellaterra no tenen costum, no. El Kant només té por una sola cosa, que és els avions que passen volant.
4: I els gossos, de veritat, encara donen una gràcia amb els gossos.
0: Què et passa?
4: Em foten gràcia, un gos va, i veu passar un avió... I...
0: Bueno, tu també tens les teves coses i no ens fiquem amb tu.
3: Ara?
0: No?
3: No et fan por els avions a tu?
4: No.
3: A mi sí.
4: Però com passa per dalt del cel?
3: No me'l quedo mirant, no.
0: No. Mai. Doncs el Kant sí, el Kant es queda mirant els avions i per això potser li no té aquesta aire de pensador.
3: Ah, per això li diuen Kant, perquè representa que està filosofant mentre mira el cel.
0: Exacte.
3: Molta imaginació als propietaris, també.
2: Sí, sí.
6: Per la passejada d'avui mirarem el cel de l'antiga Grècia. Altra vegada ens endinsem fins a l'època d'esplendor de la ciutat-estat d'Atenes, bressol de la civilització occidental, de les lleis i la democràcia. Llàstima que en aquella època encara havien d'ajustar certes coses.
3: Avui passegem el gos per Atenes, any 621 abans de la nostra era. Mentre passegem pels carrers empedrats d'Atenes, hem de ser molt conscients que aquella polis serà on està a punt de néixer la democràcia, la filosofia i l'art occidental. El nostre gos, en Kant, tot i tenir un nom d'un filòsof del 1700, sabrà apreciar la passejada. De tota manera, l'any 600 abans de Crist, Atenes encara té alguns aspectes per millorar. Per exemple, la justícia.
5: O és com ara, no? Això és com, vull dir, això ho hem heretat de l'antiga Grècia.
3: Encara és un aspecte a millorar, la justícia.
2: Sempre ho serà.
3: Sí, a Grècia, també. No sé si també
2: el què?
3: Els jutges de Grècia només t'entenen en castellà. No ho sé.
5: Segurament.
2: No, mai se sap.
3: En aquella època, la justícia funciona per tradició oral, per costum. Davant d'un delicte o una ofensa, un grup de nobles decideix quin serà el càstig per al delinqüent. Cada cas és diferent i no sempre s'aplica la mateixa pena.
7: Exigeixo justícia!
3: Qui és aquesta boja?
4: Feia dies que no sortia.
7: Mira, el bou del veí ha entrat al meu hort i s'ho ha menjat tot,
3: el qui?
7: El bou.
3: El bou.
7: El bou del veí. El bou. Si ara dit així sí que sona molt raro, no?
3: No, està molt bé.
7: El bou del veí s'ha menjat tot el que tenia a l'hort. Saps què t'ho he dit?
2: Bueno, però quina culpa tinc jo, saps?
7: No, tu no, el bou.
2: Bueno, el bou se m'ha escapat.
7: O te'l deixa suelto, el bou.
2: És un bou, saps?
7: Aquest bou ha d'anar amb morrió, eh?
3: La majoria dels delictes que passen a Atenes, un bou amb morrió.
2: A més, ja t'he demanat disculpes, perdona'm, ja està.
3: Deia que la majoria de delictes que passen...
2: Sí, bueno,
3: voleu parar de discutir?
4: Jo el que estic pensant...
3: Què?
4: És que hi ha gent, arribada a Catalunya fa poc, que diu, escoltaré Catalunya Ràdio per aprendre català. I ara sent aquesta conversa i diu... És impossible aprendre català.
0: És molt difícil
3: el català. El català és molt difícil.
4: És molt difícil
0: parlar. Però que nosaltres parlem en grec, eh? Estem parlant en grec, ara. Per això no s'entén.
3: Deia que la majoria...
2: Antica.
3: Em voleu deixar explicar?
4: Tens tot el raó.
3: La majoria de delictes que passen a Atenes són d'aquesta mena. Coses sense gaire importància, però que afecten el dia a dia de la gent.
6: Tranquils. El Consell d'Aristòcrates ha valorat el vostre cas. Li hauràs de donar 3 àmfores d'oli d'oliva perquè el teu bou li ha aixafat l'hort.
7: Sí, senyor! Això sí que és justícia! Bravo! Bravo pel senyor Consell dels Jutges. No sé com era això.
6: Jutge, sóc jutge.
7: El jutge!
2: Però, a veure, ha dit 3 àmfores d'oli?
3: Sí.
2: 3 àmfores d'oli?
7: 3.
2: Home, però és molt! Aquesta dona hi tenia 4 merdes allà plantades, eh?
7: Què vols dir?
6: A veure...
2: Que... Tenies... Allà no. Tenies plantat a l'hort.
6: També hem de tenir en compte una mica el dany moral.
7: Clar.
6: Del fet que el bou li hagi esclafat l'hort.
7: Ara ho has dit, això! Ara ho has dit!
6: Però el dany moral de la dona està fet a poc.
7: Jo és que estic! Si tu sapiguessis com estic! Estic destrossada, eh? Ah. Jo penso... nit. Ara ja no dormo jo a les nits. Penso allà amb el meu hort, és que se'm trenca el cor.
3: Ja ho podeu veure?
2: No ho podeu veure. Per què és aquest drama?
3: Eh? Home, és que el teu bou li ha aixafat l'hort.
2: Oh, però... Però què hi havia plantat en aquest hort? Per tant, de drama, tanta cosa, hòstia.
3: La justícia, atenent que és molt subjectiva. Ara bé, en delictes violents, llavors s'aplica l'ull per ull, dent per dent.
2: Bueno, doncs exigeixo justícia.
3: Què vols dir?
0: Què vols dir?
2: No, que jo també exigeixo justícia.
3: Per què? Què ha passat?
0: Què ha passat?
2: Perquè jo què sé, saps? Perquè a la veïna ha matat el meu bou.
0: Ah, sí, l'ha matat. Ah, no l'he matat.
2: L'ha matat, li ha fotut un hòstia i l'ha matat.
3: Ah, li has matat el bou, tu?
0: Bueno, escolta, massa, que he tardat, eh? Que ja tornava a ser dins del meu hort menjant-se les meves mongetes, eh?
2: A veure...
0: Sí, sí.
2: A veure, sí. Una grega de 600 abans de Crist no hi havia mongetes a l'hort.
3: No hi havia.
2: No hi havia.
0: Si ho has dit tu, que tenia mongetes.
2: No ho he dit jo, no ho he dit jo. A mi no em diguis que ho he dit, perquè jo no ho he dit. No hi havia mongetes. Aquesta dona ens està estafant a tots.
3: Sí,
2: a veure. Tot i gesto justícia. M'han matat el bou i dents per dents, cua per cua. No sé ara, com ho heu dit.
6: Ara. Doncs, si és un delicte violent, ara. En aquest cas hem d'aplicar la llei de l'ull per ull.
2: Ara.
3: Ah, sí?
6: Sí.
3: A l'antiga Grècia, si una baralla algú t'ha fet saltar les dents, llavors tu li pots fer saltar les seves. Si algú t'ha tallat una mà, tu li pots tallar la seva.
2: Vinga.
3: I si algú t'ha matat un animal, tu li pots matar el seu animal.
0: Hòstia.
2: Tens bou?
6: Com que t'ha matat el bou, tens dret a matar-li el seu bou.
2: Però tu tens bou o no tens bou?
0: Bueno, sí, en tinc un parell allà darrere, però...
2: Doncs mira, un me'l carrego ja.
0: Hòstia.
3: Passejant per Atenes en bancant, podem trobar molts exemples de justícia aplicada d'aquella manera, sobretot en conflictes veïnals per qüestions de terreny, de bestiar o d'ofenses personals. Però a la polis d'Atenes s'està a punt d'aplicar un canvi radical. El Consell de Nobles ha escollit un nou legislador, un tal Dracó d'Atenes.
1: Hola, gente, sóc Dracó d'Atenes i vinc per aplicar uns canvis radicals.
3: Molt bé, Dracó. En Dracó d'Atenes va molt fort, eh? Diu que només farà dues mesures, però que seran contundents. La primera és que a partir d'ara les lleis seran escrites.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Res de fer-ho de memòria. A partir d'ara, paper i boli.
3: Bueno, si no hi havia mongetes, fill meu, paper i boli menys, eh?
1: Doncs fem, a partir d'ara, amb escarpa i martell.
3: Molt bé, escrit, sí, eh?
1: Algun lloc ha de quedar escrit.
2: Molt bé.
3: El segon canvi afectarà les sentències. En Dracó diu que, atenció, eh? Qualsevol delicte ha de ser condemnat amb la mort.
1: Qualsevol.
3: Qualsevol.
1: Pena de mort per a tots els delinqüents.
3: En Dracó creu que amb aquesta decisió els delictes lleus s'acabaran. I ho diu seriosament. A partir d'ara, qualsevol delicte, per ximple que sigui, serà castigat amb la mort.
2: És molt gros, això.
1: Bueno, collons, té gros.
3: Els habitants, a part que és un moment amb doble fila...
1: Ah, pena de mort.
3: Pena de mort.
2: T'enfiles a sobre un cotxe?
1: Mort.
3: Mort. Els habitants d'Atenes hauran d'anar amb molt de compte. Una simple discussió pot acabar convertint-se en la pena capital.
6: Senyor, no vol dir que n'estem fent un gran massa de tot
1: plegat. Ah, ja veuràs com així s'acaben les discussions entre veïns.
3: Els habitants d'Atenes poden ser condemnats per qualsevol fotesa.
7: Exigeixo! Sí, sí, cagondena. Exigeixo justícia! La cabra del meu veí, s'ha acostat a la meva parcel·la,
3: sí.
7: I se m'ha fotut l'aigua del pou.
1: Cap problema!
7: Que l'ha beguda tota!
2: Què, senyora? Oi, se m'ha escapat ara la cabra!
3: No. També repassa els ballats una mica, també.
2: Ho tinc tot molt suau, t'ho tinc.
1: No pateixis, cap problema. Pena de mort per l'amo de la cabra.
2: Molt clar.
7: Home, a veure... Ara, potser ens hem passat una mica, eh? No, no. Mira, saps què t'ha dit? Que retiro la denúncia.
1: Ah, que era una denúncia falsa?
7: No.
1: Doncs pena de mort per tu. Me cago en Déu.
7: Per mi...
1: S'ha acabat la comèdia.
7: Hòstia.
3: Va molt fort, aquest home.
6: Va. Ah, haver-ho pensat dues vegades. Que li tallin el cap.
1: Ara m'agrada.
7: Però, en sèrio?
6: És la llei,
7: que em tallareu el cap?
3: Sí. Només hi ha una excepció. Un homicidi accidental. Si algú ha comès un homicidi accidental, no rebrà la pena de mort, sinó que serà desterrat d'Atenes. És el món al revés, eh? Robar una simple gallina es castiga amb la pena de mort, però un homicidi involuntari es castiga, doncs, només amb l'exili.
1: És involuntari.
2: Carai, tio, sí. És més car, és molt més barat, ja em deixeu-ho pensar. Lo barato és anar passejant, jo què sé, per la muntanya de Montserrat i fotre algú dalt a baix d'un barranc.
3: Sí,
2: això,
3: sí, sí.
2: I ja està.
3: Però això ha de ser accidental, eh?
2: Accidental. Llavors t'exilien.
1: T'estàs emmerdant.
3: Sí. Per exemple, si sense voler atropelles algú amb el carro...
2: Per exemple.
3: Que no tenim cap referent per associar-ho ara mateix...
2: Ah, jo no he pensat en res, eh?
3: Doncs llavors t'exilien,
2: sí, sí,
3: en comptes de matar-te. Durant els dies següents, els atenencs viuen ben acollonits, passejant, embancant. No trobem ningú pel carrer. Ningú vol saltar-se la llei. Des d'un punt de vista filosòfic, però la situació és interessant. A través de la por de ser executat, en Dracó ha creat una societat sense cap delicte.
1: Què?
8: Què us ha semblat la jugada, eh? Hem parit, eh? Bé, aquí no hi ha ningú que se salti la llei, eh? Bueno. No, ni un paper terra.
3: Penseu que fins i tot un adulteri es condemna amb la mort. Ah, sí. Si la dona li fa el salt a l'home, ell té dret a matar-la.
0: Sí,
3: sí. Ah, sí?
0: Sí, sí. Escolta, una pregunta. I al revés com va? També passa això? Vull dir que també una dona pot matar el seu home?
3: En Dracó opina que al revés no cal. No cal fer-ho. No. Si l'adúlter és l'home, la dona no el pot matar. Són coses de la burocràcia tanenca.
8: No ho hem vist necessari.
3: No.
8: No ho hem trobat
0: necessari. Aquelles cosetes, tontes.
8: És diferent.
5: Estàs patinant, Fins a... Anaves bé, però t'hauries de revisar.
8: Vols veure com et mato?
3: El passeig amb encant s'ha tornat estranyot. Atenes ha passat de ser una ciutat plena de vida a una ciutat que viu amb la por al cos.
8: Quin canvi que ha fotut la ciutat, eh?
3: Sí.
8: Ara pots passejar tranquil.
3: A veure, abans també podies passejar-hi, eh? Vull dir que Atenes no tenia cap problema de criminalitat.
8: Ah, sí, però és que ara ni una poma roben, eh?
3: No, ja.
8: Ni mitja llimona s'ha
3: robat. No. Com que en Dracó diu que ha eliminat els delinqüents, ara falta eliminar els objectes culpables de cometre un delicte.
2: Aviam, perdona, no és que no ho he entès bé?
3: Sí, ara ho explico. Aquesta
8: idea els objectes... us encantarà.
3: Sí?
8: Ja ho veureu. Digues, perquè és meravellosa.
3: Segons en Dracó, ara només falta castigar els objectes que provoquen una mort.
8: Clar.
3: Per exemple, si un home li cau una viga al cap
8: ara,
3: i es mor...
8: Què hem de fer?
3: Aquesta viga se l'ha de castigar.
8: Ah!
3: Si un objecte inanimat provoca la mort d'algú...
8: Què hem de fer?
3: Aquest objecte ha de ser desterrat d'Atena.
8: L'objecte. Si desterrem l'objecte, ja ningú més s'hi podrà matar ni fotre's mal.
7: Doncs mira, saps que està pensant que hauríem de desterrar el ganivet que tenim a casa?
8: Ai, coi.
7: Sí.
8: Què ha passat?
7: Sí, bueno, res.
8: Ah,
7: el ganivet que ha matat el meu marit.
3: Què dius ara?
7: Sí. Bueno, jo estava cuinant, saps? Estava allà a la cuina, allà fent un sofregit de ceba, no? I l'esquena, per accidente, s'ha agafat i s'ha clavat 10 vegades, així, nyac, a l'esquena del marit. Així,
3: el ganivet, eh?
7: Sí, per accident.
3: Llavors s'ha de desterrar el ganivet.
7: El ganivet.
3: Vostè no ha fet res.
7: No.
8: Jo crec, que del meu que ho has explicat, jo crec que aquest ganivet s'ha de desterrar. Vostè lliure o ganivet desterrat?
7: Sí.
3: Per sort, el despropòsit d'en Dracó durarà poquet. Les seves penes són tan extremes que la gent l'acabarà fent fora d'Atenes.
8: Però què esteu fotent?
3: Home, noi!
8: Però què esteu fotent?
2: Va, que sí, Estrisània,
8: prou, eh? És molt això.
2: Home, l'altre dia vau matar el meu germà només perquè m'ha robat dues figues, eh?
8: Dues figues!
3: Hòstia. Els amotinats prenen els carrers i fan fora el seu legislador. En Dracó d'Atenes acaba sent desterrat d'Atenes. El nostre amic acabarà els seus dies vivint tranquil·lament a una illa de Grècia, lluny de la ciutat que el va veure créixer. Del seu codi penal en derivarà l'adjectiu draconià. Avui dia, quan diem que una cosa és draconiana, significa que és extremadament cruel o severa.
2: Fixa't.
8: Vaig deixar petjada.
3: Vas deixar petjada, nano, eh? I tant. Anem a veure si sobreviu el nostre gos. El gos Encant.
0: Jo he agafat una de les persones més intel·ligents del públic.
3: Per què?
0: Espero que en salvi aquest gos, que a mi m'agrada molt.
3: En què et bases?
0: Com et dius tu? Amb l'aspecte.
3: Intueixes, eh?
0: Glòria. I d'on ets, Glòria?
9: Soc de Sant Boi, però visc a les Planes d'Hostoles.
2: Visca.
0: Té món.
3: Les Planes d'Hostoles. El nom d'Atenes ve donat de la deessa grega Atena. Segons la mitologia grega, com va néixer Atena? A. Del melic del déu Apolo. B. Del cul d'un cavall alat.
2: Ja pot ser.
3: Quan arrenques, pot sortir una criatura per darrere. Quan arrenques el vol...
2: Sí.
3: O C, de dins del cap del déu Zeus.
9: Crec que és la C.
3: Creus
9: Espero
3: que és...
9: Espero que sigui la C, perquè no vull veure morir un gos.
3: Doncs és correcte! Encant és seu!
2: Molt bé! Aquest públic culte!
3: Encant, el gos filòsof que sempre mira el cel, ha superat la passejada sense problemes. Hi havia el perill, si Encant fes una simple pixarada a la vorera, que en Dracó el condemnés a mort i ens matés el gos. Però amb el seu exili tot va tornar a la normalitat. Els lladregots poden robar pomes sense cap problema i els matrimonis poden fer-se el salt sense haver de pagar la pena capital.
8: Millor.
3: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
8: I en el vostre esperit.
10: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Ti giuro, ho provato anche io a riconoscere i gesti.
1: Una cosa que hi ha furgoneta, doncs s'està movent.
2: AP7, l'anarcopista.
3: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
4: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
5: Continuï tot recte 30 minuts.
2: AP7, l'anarcopista.
6: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
4: AP7, l'anarcopista, amb Anna Ponsí.
2: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
4: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Un món on tothom està de vacances.
8: En creure un món.
7: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. S'estan avaluant les causes del gran esvoranc que s'ha obert a les obres de soterrament de les vies del tren entre Vallbona i Montcada i Reixac. Aquest migdia ha comparegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano. Ho ha fet des del lloc dels fets. No ha volgut avançar cap hipòtesi, tot i que ha avisat que el daltabaix provocat per aquest esvoranc va per dies. Unitat mòbil a Nou Barris. Toni Fortesa i José Antonio Muñoz, bon dia.
2: Molt bon dia, doncs exactament així. Tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona han fet una inspecció a la zona on es va produir la caiguda d'aquest mur de contenció d'un pou d'uns 30 metres de fondària. Les obres del soterrament de les vies, l'esfondrament va provocar que una grua de grans dimensions caigués a dins del pont durant tota la nit i al matí. Avui s'està reomplint el forat amb ciment per aconseguir fixar el terreny i poder continuar les obres. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, José Antonio Santano, apunta que és molt aviat per conèixer les raons de l'incident.
3: Todavía están analizando las causas de socavón y, por tanto, sería prematuro y yo creo que imprudente, además, avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso, yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
2: Tal com apuntava Santano, ha anunciat que el tall de servei de Rodalies a l'aturada Montcada i Reixac s'allargarà com a mínim fins la setmana vinent, quan tornaran a tenir una reunió. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
4: S'apaga després de més de 12 hores la flamarada per la fuita de gas a les obres del metro de l'estació de Sants a Barcelona. Els bombers donen per acabada la incidència i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona. El sinistre ha deixat 8 ferits, 2 de greus. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La flama que ha cremat durant més de 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí i també s'ha pogut reparar ja la fuita de gas que la provocava, una fuita que es va generar a causa de les obres als accessos del metro. Ara el que queda és en retirar la màquina que va provocar la incidència i en les properes hores haurà de venir una grua de grans dimensions per treure-la, de manera que la normalitat no es recuperarà en aquesta zona fins ben bé la tarda o la nit. Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
6: Estarem presents, farem el seguiment de seguretat. Un cop s'extregui aquesta màquina que està clavada un metre en el terreny, aleshores ja rebaixarem el nivell de seguretat i podrem ja iniciar la tornada a la normalitat de tot aquest àmbit de seguretat.
5: Ara la zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Maria Fernández Noguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i el de donacions. José Antonio Rodríguez i Mireia Sala, Unitat Mòbil a Barcelona, bon dia.
7: Bon dia. En l'impost de successions es van defraudar l'any passat 137 milions d'euros, en el de patrimoni 100 milions i en l'impost de transmissions 81. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que s'ha fet aflorar tots aquests diners defraudats perquè s'ha reforçat la l'Agència Tributària, no perquè la gent defraudi més.
8: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent doncs, l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
7: Els inspectors de l'Agència Tributària han descobert 24 casos de residència ficticis, 16 cap a altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger, sobretot a Andorra. José Antonio Rodríguez i Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: En marxa la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. En un principi, la mare estaria responent a les preguntes de totes les parts. L'objectiu de l'interrogatori, sobretot, és acabar d'aclarir si la dona va participar d'alguna manera de les agressions, si n'estava al corrent i si hi ha algun tipus d'encobriment d'ella cap a la seva parella. Recordem que el pare del nadó sí que està empresonat perquè els indicis el situen ara mateix en el punt de mira de la investigació. La setmana passada, els metges que van atendre el nadó van declarar davant el jutge i van explicar que presentava múltiples lesions i van detectar indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
1: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i nega qualsevol intermediació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra després de les acusacions del seu soci i amic Julio Martínez. En una entrevista de televisió espanyola que encara dura aquesta hora, Zapatero manté la seva versió.
10: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
1: Doncs ja veieu, Zapatero manté la seva versió en una entrevista que continua a aquesta hora i, per tant, podrem sentir més extractes a partir de les dues al Catalunya Migdia. Els esports, en Bou del Serra.
11: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és oficialment jugador del Barça i el presenten aquest migdia. Adeyemi es converteix en el segon reforç blaugrana. L'alemany, que arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Aston, el Barça femení ha fet aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen, que continuarà al club com a mínim fins al 2028. En bàsquet, el Barça signa l'expivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski. El pivot fa 2 metres i 16 centímetres i serà el sisè jugador que incorpora l'equip blaugrana, al marge de l'entrenador. En waterpolo, l'equip espanyol masculí ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món al perdre els penals amb Austràlia, després que el partit acabés amb empat a 18. I el Tour de França. Avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines. La d'avui, la 18a, té 182 quilòmetres, 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar continua vestint el mallot groc de líder.
0: Fins aquí les notícies.
12: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
13: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
14: Saps que t'estimo?
15: Són amics.
14: Només amics.
15: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
16: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
14: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
16: Vull que deixis de veure-la.
14: Si no, què?
15: Ben Affleck.
16: No tens por de mi.
15: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cuina catalana combina dolç i salat des de fa segles? Fruita o xocolata, o també fruits secs, apareixen en guisats tradicionals sense complexos.
0: La Fonda, amb Pep Noguer.
18: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui conversem amb un cuiner inquiet que ha fet de la curiositat, el mestissatge i el territori la seva principal font d'inspiració. Avui farem conversa amb el cuiner Moja Quash, des de Tarragona. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un plat d'aquells de la cuina catalana. Avui em sembla que costa de trobar. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí, avui costa de trobar, perquè avui parlarem de l'ànec amb naps o l'ànec amb salsa fins, que també...
0: Aquest encara costa més de trobar que el de naps, eh?
1: Exacte. Però bueno, n'hem fet de dos un, perquè una mica és la fórmula de treballar l'ànec, que ja és un au que no és la més habitual, i llavors, bueno, doncs hem fet aquesta barreja dels dos plats, que són plats d'una mica de muntanya i d'empordanesos, també, el tema dels salsa fins. A mi, el restaurant que he menjat un ànec amb naps molt bo és els Casals.
0: Home, clar, el gran Oriol Rovira.
1: Ells el fan amb un cocot de rostit, tallat ja, vull dir que bé, l'ànec ja talladet, amb els naps també fets així com bastons, tipus patates pont-neuf, així com gruixudetes, tot amb la cocot a la taula i tu vas agafant el tros, l'altre et vas servint, és meravellós. A l'Hotel Robert, al poble de Claramunt, també fan l'ànec amb naps, és un dels seus plats icònics i característics, i si anem a la part dels salsafins, que s'inscriu més en la cuina gironina i empordanesa, que d'aquesta cuina d'amarrels, vull dir físicament l'arrel, el salsafí, com el nap, és una arrel, doncs podem anar a Mas Romeu, a Lloret de Mar, que és un espai, Mas Romeu, és un espai florit fantàstic, és molt bonic, és un lloc molt maco, un edifici antic, amb uns jardins, hi ha molta flor, és molt maco per anar i cuina molt bé. El restaurant Can Joan d'Adri, el gironès, una masia enorme, a cuina del rural, on també pots trobar aquest ànec amb salsa fins, o a l'estanc Avellaneda, a Girona, és a Girona, però és una masia que està davant d'unes naus industrials d'un polígon. Que és...
0: Va, és que abans aquestes naus segur que no hi eren.
1: Oh, evidentment, la culpa no és seva. Però vull dir que és com un xoc, no?, visual. Tu vens a ell, és una cuina fantàstica, rural, tradicional catalana, en una masia, i quan s'ho espa la porta et trobes, pum, és que està just a la frontera. Però és igual, no, perquè no estigui mig de la muntanya, no hem de deixar d'anar, perquè hem de defensar aquests restaurants i aquests locals. Doncs, bueno, doncs aquí també fan un molt bon ànec amb salsa fins.
0: Doncs anirem a xucapar a tota aquesta colla de restaurants per menjar-nos aquest ànec amb naps o ànec amb salsa fins, que són una bellíssima manera de conservar la cuina catalana.
2: La Fonda,

0: I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una àvia que ens ve a explicar alguna de les seves receptes més estimades. I avui tenim a la Neus Cuscó de Gran Mas Cooking Barcelona. Neus, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Què tal?
0: Escolta'm, avui també una recepta d'aquest llibre de la cuina de la Neus de l'editorial Bibop?
1: Sí. Mira, un gazpacho molt senzillet,
0: Oh, senzill, senzill, però hi ha gazpachos i gazpachos,
1: Sí, sí. Bueno, aquest no és gaire complicat, és dels més senzills de tot perquè estigui a l'abast de tothom.
0: Doncs vinga, va, què necessitem?
1: Mira, un quilo de tomàquets, una ceba tendra, un cogombre, pa sec que el posarem en remull, amb aigua. Llavors, i oli, sal, vinagre i pebre.
0: Bé, escolta'm, un clàssic, un gazpacho ortodoxe. I com ho fas tu, aquest gazpacho?
1: Mira, agafo el tomàquet i el poso a la batedora. Després hi poso, sobretot el pa. El pa primer, poso el pa en remull amb aigua que sigui bona, amb aigua mineral, Perquè l'aigua de Barcelona o de fora...
0: No és bona l'aigua que tens tu a casa?
1: No, a casa, Déu-n'hi-do, està bastant...
0: A quin carrer vius? No diguis el número, però a quin carrer vius?
1: Jo vinc a Barcelona, vinc a allà.
0: Ah, punyetera, mira l'ella. I parles de l'aigua de Barcelona, tu?
1: Bueno, perquè he viscut també a Barcelona.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Doncs, bueno, llavors hi poso el tomàquet a dintre del túrmix, hi poso la ceba, el cogombre, el pa, que ja el tenim remullat, i afegeixo sal, oli i vinagre, i una mica de pebre negre, i tot ben passat pel túrmix, i ja està. Més fàcil ja no pot ser.
0: Escolta, un granet d'all per donar-li trempera, també?
1: M'he de descuidar, i un granet d'all, eh?
0: I tu l'acompanyes, o ets d'aquella que... Com t'agrada més a tu el gazpacho? Amb got o amb cullera?
1: M'agrada amb cullera. Jo a la ceba, al cuombre... I tot això, i els pebrots els faig a trossets petits. I llavors els acompanyo.
0: Que bo.
1: Inclús, de vegades amb pa torrat, també, amb una mica de pa fregidet, a trossets petits, queda molt bo per acompanyar el gazpacho.
0: I si estem a principi de mes, unes gambetes, també, o no?
1: Bueno, gambetes no li costumo posar amb aquest plat, però, bueno, també m'agraden,
0: Neus, escolta'm, ens encanta aquest gazpacho que avui ens has portat, d'aquest llibre de la cuina de la Neus, de l'editorial Bibop, un llibre de més de 80 receptes d'aquestes que són per tota la família, una recepta 4x4. Neus Cuscó, gràcies per venir.
1: Moltes gràcies a tu, Pep.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la ruta gastronòmica i dolça de Catalunya ens n'anem cap a la Garrotxa. I és que durant molts anys el fajol va tenyir els camps de la Garrotxa amb els seus tons ocres i rogencs de tardor. Avui en dia el seu cultiu és molt escàs, però encara hi ha pagesos i pageses com la Carme de Batet de la Serra que mantenen viu aquest llegum humil i resistent. De fet, no és una llegum, però tampoc és un cereal, és una poligonàcia i està profundament lligat a la història agrícola de la comarca. Del fajol se'n fan les farinetes de fajol, unes postres tradicionals que les àvies preparaven durant els mesos freds d'hivern. Però no em direu que ara, que és l'estiu, que fa calor, no us menjaríeu unes farinetes de fajol. Elaborar-les requereix pocs ingredients, però molta paciència. Cal remenar durant una bona estona aquesta massa feta amb farina de fajol acabada de moldre i aigua i un polsim de sal perquè li dongui aquell sabor que té. No han de ser salades, eh? Només un polsim. Ja sabeu que a moltes postres de casa nostra, masses llevades, s'hi posa una miqueta de sal. Per això, a moltes cases era una feina compartida entre la gent de la família, entre les àvies, però sobretot també entre la gent jove, que era la que tenia força o més força per remenar aquell perol. Avui en dia encara es pot trobar en algunes botigues de la Garrotxa ja preparades i a punt de tallar, fregir i servir. I fins i tot alguns restaurants que el trobareu, com per exemple a l'Hostal dels Ossos, que aquest any està de celebració perquè celebra 50 anys. A veure si trobeu unes bones farinetes de fajol.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: Josep Dolcet, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Et quedes al programa i després anem a fer un arròs?
2: Ah, això, sí, sí. És que els arrossos els dijous a mi em transporten, eh? M'estan transportant a temps.
0: Doncs va, escolta, anem per aquesta tercera ruta xarcutera de Catalunya i avui agafem i anem cap al Maresme i a la Catalunya Central.
2: Molt bé, sí, avui començarem al Maresme, tirarem cap al Vallès Oriental, el Moianès, el Lluçanès i Osona. Aquesta és una ruta densa i llarga, eh?
0: Bona.
2: I començarem al Masnou.
0: Bé.
2: Al Masnou començarem a Can Rac, on el Ramon i la Lluïsa ens ofereixen les seves botifarres d'ou, també premiades als concursos, i un ampli ventall de botifarres tradicionals i safates d'embotits i menjars.
0: Mira, veus allò que deies l'altre dia, allò de l'entremès, L'estiu és un bon moment per fer l'entremès a taula.
2: Exacte.
0: Una bona ensaladilla al mig, els embotits, allò que expliquin un territori...
2: Exacte. Sí, estic completament d'acord i això és una cosa que insistirem i reivindicarem.
0: Del Masnou anem cap a Vilassar de Mar.
2: Exacte, aquí anem a la cansaderia Xarcuteria Pucurull, on la Núria, també insistim, premiada amb la seva botifarra d'ou amb confit d'ànec, poma i ceba caramelitzada i altres botifarres premiades, amb tocs de carxofa, millor botifarra de perol innovadora, amb xerès, birranci, ceba caramelitzada i molt més per descobrir. Deixeu-vos portar de la mà de la Núria.
0: Que bé, la Núria de Can Pucurull. I de Vilassar de Mar anem cap a Pineda de Mar.
2: A Pineda de Mar, aquí tenim, anirem a la botiga dels extremenyos, que tenen altres botigues també escampades pel Maresme, a Calella i Blanes, on la Maria José, també amb les seves botifarres d'ou premiades, la tradicional, les de calçots, la seva salsa, les de tortell de Sant Antoni...
0: Botifarra de d'ou?
2: De tortell de Sant Antoni.
0: Coroi.
2: Exacte, juntem dos tradicions molt juntes, i realment és bonica.
0: I aquí també fan farcit de carnaval,
2: I aquí també van guanyar un any el farcit de carnaval, I tenen sobretot també un amplíssim assortit de formatge, Curat i formatges.
0: Déu-n'hi-do. De Pineda de Mar anem cap a Cardedeu.
2: Sí, a Cardedeu tenim un establiment centenari, que és la cansaladeria Clos Codina, on l'Albert Puig ens recomana el seu pernil cuit. Torneu a insistir, fixeu-vos que a cada ruta surten gent que estan fent el seu pernil cuit, el pernil de gallindi i també les tradicionals, la blanca, la negra, que no poden faltar, la d'ou, la catalana...
0: Catalana, que també, gràcies al concurs que feu a la tardor, al novembre, també s'han animat la gent.
2: Va funcionant. I aquí comencem, entrem en territori ja d'un producte molt tradicional i molt singular, que és el ventre d'ossos.
0: Què és el ventre d'ossos?
2: El ventre d'ossos és un dels màxims aprofitaments del porc, que és les puntetes de les costelles, del costelló, totes les puntetes tendromoses, ben talladetes a trossos, ben amanides amb sal i pebre, i embotides dintre d'un estómac, d'un ventre de porc o d'un bisbe, i això escaldat i deixat assecar.
0: Aquí l'únic que s'ha de vigilar és a l'hora de tallar-lo, fer-ho amb un gabinet que no sigui gaire esvolat, perquè
2: això després tu pots menjar arrossegant o bé, com se feia tradicionalment, posar-ho a les faves o als pèsols.
0: Va, un altre que també fa el ventre d'ossos, anem de Cardedeu cap a la Garriga.
2: Sí, a la Garriga tenim la Canceladeria de la Perla, amb botiga també a l'Ametlla, que hi ha, on hi ha la Iolanda Presseguer, que hi trobarem també els premiats farcit de Carnaval, la botifarra catalana, després les seves excel·lents botifarres crues i blanques, amb la marca de botifarra de la Garriga, en aquest cas, ho hem dit d'allò, la Garriga, l'Ajuntament de la Garriga, per protegir aquells productes tan tradicionals, ha creat una marca amb unes notes de qualitat específiques.
0: I és que fan la fira de la botifarra, no?, a la Garriga.
2: I cada any fan la fira de la botifarra. Aquí també trobem el bull d'ossets. Ells n'hi diuen, els agrada dir ben ventre d'ossos, bulls d'ossets. I també tenim els bulls de llengua, el paté de torró de Xixona...
0: Què dius ara?
2: O el fuet de Rocafort, entre molts altres.
0: Escolta'm, hem de posar-hi algun fuet amb formatge blau català aquí?
2: Ja n'hi ha.
0: Ara, quan surti cap a casa després de la Rosa, anirem a veure la Iolanda. De la Garriga anem cap a... ens enfilem, a Castellterçol.
2: Ja anem tirant. Sí, a Castellterçol tenim la Canceladeria Lluel, amb el Lluís. El Lluís Bou també és un xarcuter premiat amb la seva botifarra catalana i altres especialitats, com les botifarres d'ou, les blanques, negres, bulls, fuets, secallons, llones, llardons, i una bona mostra d'especialitats tradicionals i singulars.
0: Fixa't que agafem alçada i ja comencem a trobar llardons, sacallones, fuets...
2: Una altra manera d'aprofitar.
0: Llardons o greixons, com dieu a Barcelona. Tu com ho dius? Perquè, clar, tu vius a Barcelona, però no ets a Barcelona,
2: no,
0: tu.
2: No, jo soc de la Conca de Barberà, allà els llardons, vull dir... Sí, en fi, eren llardons, bàsicament.
0: De Castellterçol anem cap a Mollà.
2: A Mollà, sí, aquí tenim a Cal Vives, una de les tradicionals, amb l'Agustí, que també seguim amb botifarres d'ou premiades... botifarres d'ou, la catalana, la botifarra d'ou amb carxofes, les blanques, les negres, els bulls de llengua, patés, també, igual.
0: Fan paté, Cal Vives?
2: Sí.
0: Perquè, clar, no hi ha gaire gent que faci patés, eh?
2: No, encara. Ells fan patés, i l'Agustí va ser un personatge que va vindre a l'escola i té un, diguem-ne, ha pogut...
0: Saviesa patera, eh? Ah,

0: Anem cap a Call d'Atenes.
1: Sí, aquí tenim un altre clàssic, que és en Josep Maria Saborit, la xarcuteria Saborit. També botifarres d'ou premiades als concursos, botifarres guanyadores, també, i les seves llangonisses, també premiades el 2017 i 2019, i també tot tipus de tradicionals, de productes tradicionals de Marança.
0: I aquí gairebé podríem anar-hi caminant, perquè de Call d'Atenes anem cap a Vic.
1: Sí, exacte. Anem a la capital de la comarca, ens n'anem a Can Vilada, un clàssic a la plaça Major, David Riera, també, sobretot, Vic, llangonissa, botifarres d'ou, etc. Però també amb bulls tradicionals, com en aquest cas entrem amb un bull de ronyó, les seves somalles i els seus fuets, el pernil cuit i tota la gamma d'elaboracions xarcuteres d'alta xarcuteria.
0: Veus? És que, clar, diem bull, però, clar, bull de què, no? I aquí, a Can Vilada, bull de ronyó. I ara anem també amb una institució a Vic, també per allà, que és els embotits Fusimanya.
1: Sí, exacte. Embotits Fusimanya ara tenen diferents botigues per tot, pràcticament per Vic i per altres pobles de la Plana. En Josep i el seu equip. És un altre dels clàssics, com han dit, llangonisses, botifarres d'ou, premiades, la tradicional, la de carxofes i ceba, i també les seves llangonisses, en aquest cas, llangonisses amb la IGP, amb la Indicació Geogràfica Protegida de Llangonissa de Vic, els seus bulls, els seus bisbes.
0: Clar, i escolta'm, Josep, si esteu a Vic, a Vic. Però si no, desplaceu-vos fins a Tavèrnoles, que és allà on tenen l'obrador, i a més un restaurant,
1: exacte.
0: Que allà entres al restaurant, et menges els embotits, i a l'hora de pagar, saps allò, el compte sempre és més del que has menjat, perquè t'emportes embotits també.
1: Exacte, allò, sí, sí, aquesta,
0: comprar.
1: Allò de la fusta aquesta d'embotits tradicional que tu pots tallar, que pots anar degustant, aquí ho comencem a trobar, això.
0: De Vic cap a Manlleu.
1: Ui, aquí és l'altra capital, també, La capital dels premiats, Canceladria Molist, els germans Dani i Toni Molist, és dels clàssics, guanyadors per partida doble dels concursos de llangonisses de botifarres d'ou, tant tradicionals com singulars, amb una botifarra de patata i ceba, que és exquisida,
0: També,
1: sembla mentida.
0: Clar, també a Manlleu, una persona que fa molta divulgació de la cultura i l'especejament del porc i de l'embotit, en Colom Vila.
1: Sí, aquesta seria la següent que farem allà al mercat en Cesc Colom, al mercat municipal de Manlleu, que també seguim concursos guanyadors, els seus concursos amb les seves llangonisses, amb les seves sacallones, somalles, també amb la seva botifarra d'ou premiada amb mongetes del Coll Sacabra i all i oli. Producte, territori, proximitat, importantíssim. Tot això, no? Vull dir, i ha estat posat dintre de la marca Fet a Osona, premiat allí. Vull dir, en Cesc Colom és un espectacle.
0: És un espectacle. I de Manlleu ens anem cap a Sant Pere de Torelló.
1: Sí, aquí tenim els embotits de la Vall d'Alzès, on en Sergi Mas ens recomana també. Estem a Territori Llangonissa, premiades també, amb diferents concursos, i sobretot amb els embotits tradicionals de la zona, recordem-ho, blanques, negres i bulls.
0: I de Sant Pere de Torelló avui acabem ruta a Can Toni Gros.
1: Exacte, hi ha cap dalt els cingles, on hi trobarem, ens anirem als embotits del Coll Sacabra, regentats per Albert Codina, on ells ens recomana, o sempre té a disposició, les seves llangonisses, també premiades, estem territori... Llangonisses que són més d'alçada.
0: No és la llangonissa de Vic, sinó és un altre tipus de llangonissa.
1: I després tenen una especialitat, en aquest cas, que ell sempre... Li agrada dir que són les pilotilles del Coll Sacabra i les patates farcides, delicioses.
0: Home, les pilotilles o pilotes del Coll Sacabra.
1: Però sí, més aviat pilotes.
0: Són bones, són grosses i bones.
1: Ah, exacte. Sí,
0: home,
1: sí,
0: i a part també fan baion aquí,
1: Sí, aquí entrem ja... Bueno, els altres, alguns d'ells també en fan, però ell ens destaca aquesta, la baiona. La baiona, sobretot, la baiona del coll.
0: Això toca més cap a la Garrotxa, i aquesta part d'aquí, que bé, estem allà a la frontera.
1: Sí, està, exacte.
0: Somalla també fan,
1: Sí, aquí. Somalla, fuets, tota la gamma dels curats, que entrem, és que estem aquí, Osona, Garrotxa, una mica a la selva, i també a tocar una mica Berguedà, Moianès, Lluçanès, etcètera. És aquest territori.
0: Josep Dolcet, moltes gràcies. Torna la setmana que ve.
1: Sí, encara ens queden unes quantes rutes. Vinga, fins la setmana que ve. Adéu.

0: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: I avui obrim la fonda, aquest plat fort de la fonda, mirant cap a Tarragona, però també cap al Mediterrani amb majúscules. Moja Quash, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quines ganes de venir-te a veure, perquè ja que no vens tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs la fonda ve cap aquí.
2: Bueno, penso que això, Pepo, fas molt bé, no?, de sortir fora de casa i de voltar i de conèixer el país, no?, i aterrar avui aquí a Tarragona, per part meva, molt agraït i molt content de rebre't aquí a casa.
1: Escolta, Moja, com és aquest viatge del Rif fins a Tarragona? Fa molt d'això, ja.
2: Sí, fa ja uns quants anyets, penso que de que vagi molt en sèrio 4, perquè quan vaig començar a l'inici apostava per una cuina de mercat, per una cuina actual, amb tècnica dels llocs que havia estat i replicant algun plat que altre, però va haver-hi un moment que vaig fer una reflexió, no?, de dir què estic fent i què sóc jo, no? I em vaig trobar pues, a aquesta barreja de tres cuines, no?, l'antiga cuina romana a Tàrraco, la cuina catalana i la cuina del Rif, i em sento molt identificat reivindicant aquestes tres cuines, no?, i donen molta personalitat al meu restaurant actualment, no?
1: Escolta, tu vas arribar aquí, si no recordo malament, amb 12 anys. Amb què et trobes? Què és el que et marca d'aquí, d'aquestes terres de Tarragona?
2: Bueno, fixa't que jo em vaig connectar de seguida perquè, a banda de Tarragona i tal, per ser Catalunya, no?, per ser un país on es parla un idioma dels minoritaris del món. Jo sóc del Rif, que també és un altre idioma que es parla allà, a la zona del Rif, que no té res a veure amb l'àrab, que a vegades la gent ho confon, i és totalment diferent. De fet, ma mare només parla el bereber, no parla res d'àrab. Llavors això t'ajuda molt, perquè et sents una mica identificat, perquè vens d'un territori pues, semblant, no? I en el sentit de l'idioma i tal, pues, m'ha motivat molt voler aprendre, no? I, bueno, em sento molt ben acollit, em van ajudar molt, vaig aprendre l'idioma de seguida i vaig connectar amb el territori i, bueno, pues, i amb Tarragona molt, no?
1: Escolta, què és el que et va decidir fer allò, ser cuiner?
2: Doncs mira, honestament, va ser un estiu allò que acaba l'institut i dic, bueno, què faig? Doncs pues busco algo de feina, algo he de fer perquè a casa no em vull quedar, no? I baixant per la platja de Miami, vaig trobar feina en un xiringuito de platja, rentant plats. I vaig començar a entrar a la cuina i hi havia un cuiner allà. Bueno, pues cuinava molt bé, no?, perquè la resta, a veure, amb els xiringuitos de platja tampoc fan una gran cuina, no?, i aquest home feia una cuina curiosa, no?, feia un fricandó, feia crema catalana, i li vaig preguntar amb ell, no?, pues com feia jo, i me'n recordo que em va donar la recepta de crema catalana, i jo a les 12 del vespre arribant a casa, liant-la per casa perquè volia fer el postre, no?, i va ser una mica sou, ma mare es va aixecar, què estàs fent a aquestes hores, no?, i va ser molt divertit, no?, i ell em va dir, bueno, pues que hi havia una escola a Cambrils que em podia dedicar i tal, i m'ho vaig estar pensant, ho vaig parlar amb un pare i tal, i un pare, pues fes el que tu vulguis i tal, i em vaig apuntar a l'escola d'hostaleria i quan vaig entrar em vaig xocar una mica tot perquè són canvis, no?, culturals, i sí que venia de mamar una cuina a casa de ma mare i meva àvia, però completament diferent, sí que semblant en el producte i de més, però, bueno, la manera de fer, jo no sabia que era un gastronom. Recordo molt bé un professor que em va dir, com me tornes a preguntar que és un gastronom, no sé què, ara no recordo què em va dir ben bé, no?, però he començat a aprendre, no?, curiositats i tal. I de seguida li vaig agafar, no?, el gust a la cuina i vaig començar a anar a fer pràctiques, vaig començar a anar a menjar llocs i tot això m'ha ajudat molt a aprendre, no? Jo crec que és una mica tot, no?, això que t'acabo d'explicar, que és el que m'ha ajudat a ser cuiner, no? I és un avantatge també tindre una mare que cuina molt bé a casa i una àvia que cuinava molt bé i que tenia una pagesia espectacular, no?, perquè uns avis eren pagesos tots dos i, clar, doncs això ajuda molt i fa entendre moltes coses, no?
1: Per tu la cuina va ser refugi, va ser oportunitat o va ser una necessitat?
2: Jo crec que una mica de tot, no? Una necessitat perquè érem 6 germans a casa i, bueno, clar, el pare arriba on t'arriba, no? I la cuina en aquest sentit m'ha ajudat molt perquè després he trobat feina en caps de setmana, estava estudiant i estava treballant i una oportunitat també perquè gràcies a la cuina i avui dia estic on estic, no? I tinc un restaurant, un somni que fa uns anys enrere em preguntava si no en sabia com o de quina manera hi podria arribar, no? I bueno, pues mira, molt agraït a la cuina, tinc la vida que tinc i sóc molt feliç, sobretot fent cuina.
1: Com sentiries o com explicaries aquesta història personal, no? Aquesta teva identitat amb molt jovent d'ara, que moltes vegades també tots hem passat per aquell moment en què no sabem cap a on volem tirar, no? O cap a on podem tirar. O a vegades volem o ens pensem que és millor anar cap a un costat o cap a l'altre, no? I allò, ens falta una mica una brújula, no? Tu la vas trobar molt ràpid, aquesta brújula.
2: Bueno, a mi et dic que em van ajudar molt les meves arrels i em va ajudar molt el fet d'haver començar treballant en un lloc on es treballava molt, no? I després tot l'altre em semblava com una mica fàcil, no? Però d'alguna manera anava a un restaurant que feien 40 comensals per mirar que fàcil, no? Perquè venia d'un lloc que feien 1.000 persones al dia i allò sí que és pencar de veritat, i venien escambrers amb unes paelles plenes de plats. Niño... I clar, bueno, t'espaviles al final perquè vols el teu puesto també, no? Però bueno, jo crec que al final mai sabem en la vida que volem amb 17 o 18 anys, no? I bueno, és anar connectant mica en mica i sobretot que t'agradi, perquè si no t'agrada el que fas, tens un problema, no només a la cuina, en tota la vida. Jo gaudeixo cada dia de la meva feina i vull que aquest jove, pues, que gaudeixi de la cuina i que s'ho passi bé. I això, sobretot això, és molt important. I després cuinar s'aprèn, perquè et trobes en el camí amb molta gent i t'ensenya a cuinar i al final acabes definint la teva cuina. Tot és possible, no? Però sobretot és la gana, no? I que t'agradi, i que t'aixequis cada dia dient, ostres, me'n vaig perquè he d'anar a cuinar, he de connectar bé amb la cuina. Això és, aquest és la clau, no?
1: Quins són els teus referents? Perquè jo quan he entrat aquí he vist diversos llibres i per una banda hi tens llibres de Pierre Hermé i per l'altra banda del Noma, no? Llavors hi tens una barreja aquí d'identitats culinàries que dona gust, no? I a més això, no? Allò, tu del Rif, cuina catalana, cuina romana...
2: Bueno, a mi en general m'interessen totes les cuines del món i tot el que té a veure amb la cuina, no? Tinc molt clar quines cuines represento jo i què sóc jo, i a partir d'aquí pues, em fixo en totes les cuines perquè és la manera d'aprendre, no? I, bueno, tinc llibres del Noma, tinc llibres d'Àngel León, tinc llibres de Santi Santa Maria, tinc llibres del Bulli, tinc llibres del Desfrutar, tinc llibres de Mario Sandoval de Coque de Madrid, tinc llibres de molts cuiners, m'encanten els llibres de cuina, aquí només n'hi ha una petita part, però a casa tinc una bona col·lecció de llibres i tinc llibres de cuina catalana antiga. Tinc algun llibre de Sensoi també. Un gran llibre de cuina catalana.
1: Escolta, Moja, va arribar un dia, tu ets molt jove, quants anys tens, per cert?
2: 35.
1: 35 anys, i arriba un moment en el qual tu, treballant, creus que ja tens una identitat pròpia per obrir aquest terrat que avui dia estem aquí. Què va representar per tu? Quan vas notar que ja tenies coses a dir i que volies dir coses que fins aquell llavors aquí no sabíem dir ni sabíem fer, no? Com fer aquest mestissatge entre aquestes tres cuines?
2: Mira, quan vaig obrir, o sigui, d'entrada, la idea era, o sigui, la il·lusió de tot cuiner, no? De poder muntar un restaurant i no saber el que comporta un restaurant, eh? Sabem cuinar, sabem com funciona un servei, ho sabem tot això, però darrere d'un restaurant hi ha números, no? Que a vegades molts cuiners no en saben fer bé, no? I vaig aprendre amb el temps, no? A fer això també bé, que és molt important. Però ara, a trobar la identitat del concepte, del que vull fer, del que sóc jo, i que quan entra la gent a casa, se sigui a taula, els podem explicar coses de la vida del cuiner o de la cuina que fem fa pues, potser 4 anys, no? Que vaig agafar aquest camí de fusionar pues, 3 cuines que em representen perfectament a mi i em sento molt còmode i molt a gust, i la gent marxa d'aquí de casa pues, no sé, amb una sensació diferent. He estat en un lloc diferent, no? Diria jo que...
1: Quan parles del Mediterrani, parles d'un lloc o parles d'una cultura?
2: Uf, és que el Mediterrani són moltes cultures i són molts llocs, en final, no? I crec que som cosins germans, els que estem en un racó del Mediterrani i els que estem aquí. Els productes són els mateixos i canvien una mica les maneres de fer, però tenim el mateix tarannà, el mateix caràcter. Ens agrada xalar, ens agrada menjar bé, ens agrada riure, ens agrada... El Mediterrani és això, és sol, platja, bon producte, oli d'oliva, peix blau... Pues, el Mediterrani d'allà del Rif també és així.
1: Escolta, recuperar també aquesta part de la cuina romana, que estem aquí al costat, aquí al barri, ben bé a la part central de l'Eixample, per tu què va ser? Arqueologia o creativitat? Perquè jo crec que dona molt de sí, no?, poder posar tres tocs totalment diferents amb èpoques, amb productes també, no?, cap a un plat.
2: Sí, per exemple, tots els plats que tinc de l'antiga cuina romana, doncs, no hi porten res de xocolata, ni sucres, ni panís, ni patata, tot el que va arribar d'Amèrica no està en el receptari de Rico Quinaria i Apicios, que és l'únic que tenim així que ens diu, doncs, com elaborar un plat, tampoc quantitat ni res, però intueixes que era una cuina de temporada, molt ben feta, feien convivium, saps, convivium, una creativitat amb els cuiners espectaculars, perquè parlem sempre de cuina de rics, cuidado, perquè els pobres menjaven farinetes i casqueria i poca cosa més, És així, però la cuina, l'alta cuina romana és espectacular, barreges de dolços, de picants, d'espècies, era brutal, no? I jo vaig pensar que tenia molt de sentit reivindicar aquest passat, no? Ja que aquí a Tarragona tenim un munt de monuments, o sigui, l'amfiteatre, que fa goig veure-ho, el circ, que és una passada, el passeig arqueològic que està a l'altra banda, que és espectacular també, vol dir, jo crec que els romans van triar Tarragona, Catalunya, per alguna cosa, per alguna raó, tontos no són aquesta gent, o sigui, en sabien molt bé el que feien, no?, i el clima, no?, que és espectacular, i el producte, no?, el que dèiem abans, i jo vaig pensar que tenia tot el sentit del món reivindicar tots aquests valors a través de la cuina, no?, i a vegades els hi dic aquí a turisme que des del restaurant o molts restaurants expliquem moltes coses lligades a la nostra ciutat o al nostre territori, i la gent que ve de fora marxa, pues, amb una mica més de Tarragona, no?
1: Home, suposo que per explicar, per exemple, substituir la soja, que és, diguem, un producte a moltes cuines que tenim avui en dia, per al gàrum, això ja no és només cuina, no? Això també és ideologia.
2: Mira, jo sempre reivindico molt el gàrum perquè és una elaboració que ajuda a ser sostenible a les cuines, perquè parlem molt de la sostenibilitat i molta gent a vegades no sap reinterpretar molt bé la sostenibilitat. Amb això de les estrelles verdes i tal, la gent fotent horts davant de restaurant, això no és ser sostenible. Per mi ser sostenible és buscar de quina manera aprofitar a la cuina aquestes coses que llancem. A vegades tallem un peix, un tall fora, els interiors dels peixos els llancem també, i el gàrum ens ajuda a aprofitar tot això. Nosaltres tenim un munt de gàrums, i amb això, doncs, fem tartars, donem punt de sal a elaboracions, i això és el que feien els romans, era una base molt important. Faria una comparació amb una picada, per exemple, no? Doncs la picada la fotem a tot arreu. Amb avellana sense avellana, amb ametlla sense ametlla, amb pa amb menta, amb julivert sense julivert, però fent picades per moltíssimes elaboracions de la cuina catalana. Pues el gàrum a la cuina romans era algo semblant, que utilitzaven per potenciar infinitats de plats, i per mi és una elaboració que ajuda a ser sostenible, no? I el que et deia abans de sostenibilitat, jo per mi és comprar els pagesos de territori, que canvia molt aquí la cosa. A vegades la gent es fot una orella davant i jo no ho entenc, o sigui, és que no pots donar de menjar tants serveis al restaurant amb l'hortet que pots muntar davant. I ser sostenible és ajudar a la pagesia de territori o del país, que són els que mantenen els paisatges verds, com passegem pels pobles, com veiem els horts. S'ha d'ajudar aquesta gent que fan feina cada dia. Nosaltres, jo no faig horts, jo no sóc pagès, jo sóc cuiner.
1: Quan decideixes a fer un menú determinat, què et pesa més? La història, el relat, et pesa més aquesta creativitat, el producte, el pagès o la pagesa, com deies ara?
2: Bueno, has donat la clau, perquè és la part més complicada a l'hora de fer canvis, no? Perquè aquí entra el relat, o sigui, la història ha de ser coherent, ha de ser certa, no ens hi posem a explicar coses per explicar, perquè no tindria sentit. El producte de temporada, la tècnica que toca i la elaboració que toca, no? I donar el punt de cocció i tal. És un conjunt de coses que a l'hora de fer canvis és molt complicat, no és gens fàcil, sobretot amb la cuina romana, perquè clar, hi ha molts ingredients que hem d'anar eliminant, no? I després amb la cuina de Rif, pues, hem d'equilibrar molt també, no? I el que tu deies abans, no? Que ha d'haver-hi tot el que has mencionat abans, ha de ser-hi. Si no, no tindria sentit res del que fem.
1: Hi ha una cosa més enllà de la cuina, que és, diguem-ne, la part de l'interiorisme del plat, que en aquest cas doncs, és el plat, és el bol. Veig que treballes amb artesans de la ceràmica, de la porcelana, que això també jo crec que ha de donar molt de sí, sobretot per explicar aquestes històries que dius, no?
2: Bueno, al final és un conjunt de coses, no? I si veus, ho acabes de detectar de seguida i has entrat al restaurant, una cosa connecta amb l'altra. Els artesans que fan plats, doncs n'hi ha molts al país. Llavors, se'ls ha d'ajudar també, que a vegades tendem a comprar coses estàndards i aquesta vaixella el que ens dona a nosaltres molta personalitat i, a més, és que jo els hi faig dibuixets. No sé dibuixar, però faig coses rares allà i al final m'ho acaben entenent i entenen la idea. M'han fet tagins, m'han fet ànfores, m'han fet la vaixella que has vist ara, presentació a taula, que és la sorra, l'aigua del mar, el got, que recorda una mica a l'època ancestral, no? Que bueno, tot era ceràmica de fang, no? No era el que avui dia, que tots tenim gots de vidre i tal, doncs era reivindicar una mica aquest passat amb la vaixella també. I en aquest cas això està fet per Sandra, que és sang de fang, i amb ella feim moltes coses. I després amb el Pau, que és un altre artesà que fa moltíssimes coses amb ell. Bueno, tota aquesta gent col·labora i ajuda, i jo sempre dic que formen part del terrat, formen part del projecte, així que, bueno, molt content.
1: Clar, aquí hi ha una cosa amb tot això, ara estava pensant i mirant la proposta teva gastronòmica i penso, ostres, ets molt agosarat per una banda, a vegades no sé si és més agosarat o inconscient, no, per fer una proposta com la que tens, però, diguem-ne, Tarragona ha entès la teva cuina i també pensant en tu i els teus orígens, i tens persones que són marroquins, no, per exemple, o del Rif, familiars teus que venen aquí i entenen la teva cuina, perquè, clar, venen d'una cuina segurament i d'una manera de presentar totalment diferent.
2: Bueno, tinc clients, però no són molts, però la majoria dels clients que tinc són catalans, o sigui, són gent d'aquí del territori, ja que siguin d'aquí Tarragona, Barcelona, de Vic, d'Osona, ens ve gent de tot arreu, de Girona, de Terres de l'Ebre, de Lleida, i bueno, doncs els agrada aquest concepte, no? I el que et deia abans, no? Que al final és algo diferent a la resta. Vens aquí a empapar cultura, a tastar plats que normalment no hi trobes a tot arreu, i gent del Rif o del Marroc pues sí que venen, però és un tant per cent molt baixet en comparació amb la gent local, no? Però sí que hi ha molt d'interès i molt de carinyo per part de la gent d'aquí.
1: Clar, jo ara també pensava, per exemple, no, amb el tema de l'alcohol, no? Religió, condició religiosa, això. Fer un menú dels teus i dir, no, mira, no vull prendre alcohol, sigui per religió, sigui per diguem-ne, perquè un ho creu. No? Cada vegada també ens notem que el consum de l'alcohol està baixant aquí mateix, no? Això t'hi trobes ja?
2: Bueno, aviam, nosaltres al final no ens hi posem, no, en aquest tema, perquè hi ha gent que fa l'àpat només amb aigua o un bitxí, per exemple, amb gel i llimona, i s'ho passa bé també, no? I després tenim maridatge de les 8 dominacions d'origen que tenim aquí al territori, per tant, jo animo la gent que faci maridatges i que demani vi, perquè, bueno, Tarragona té 8 dominacions d'origen i jo he de defensar això, no? I no vull animar ni dir que la gent no prengui vi. És algú que forma part de la història, que forma part de la cultura i s'ha de continuar fent. Per tant, jo crec que no fa mal a ningú, sinó que la gent ve aquí, pren la seva copeta de vi, fa el seu maridatge, s'ho passa bé, viatja amb el vi també per tot el territori. Per tant, animo la gent que continuï fent-lo perquè no fa mal a ningú.
1: Escolta, Moja, hi ha una cosa molt important en tot això, i és que Tarragona, a part del romesco, hi ha molta més cuina, no? Déu-n'hi-do, com es descobreix aquesta cuina de Tarragona, més enllà, com dic, del romesco?
2: Doncs que tenim restaurants tradicionals, per exemple el David del Barquet, que fa una cuina catalana tradicional marinera, que a vegades ens oblidem que la cuina catalana és cuina marinera també, no és només mar i muntanya, que està molt bé, mar i muntanya i estan molt bons, però també hi ha una cuina marinera, doncs amb el David del Barquet, per exemple, et fa uns musclos a la marinera, et fa una sèpia amb cebeta tendra boníssima, et fa uns canyons del Delta, et fa unes gambes vermelles de Tarragona, la canana en cebolla, amb ceba, i a romesco. Bueno, és un plat que hem volgut reivindicar molt perquè És un plat nostre d'aquí de Tarragona i mai se l'ha buscat la identitat o lligar-ho amb una zona en concret, perquè per tot el litoral es fa aquest plat i mai s'identifica si és d'aquí o d'allà. I molta gent ho confon amb la salsa freda, que està molt bona la salsa freda, però nosaltres hem anat aquí a reivindicar una mica aquesta autenticitat d'aquest plat del barri de Serrallo. I l'altre dia parlant amb un bon amic que tinc, que entén molt d'això, i em deia, és que el plat de festes de Tarragona no són els caragolins amb espineta que es fa per la Tecla, no? Que és el romesco, o sigui, les famílies de Tarragona, les cases, feien romescos, no es feien caragolins amb espineta. Per tant, anem a reivindicar molt aquest plat, i a banda tenim molta més cuina, no?, que t'ho acabo d'explicar ara, que això, i es fan romescos també de conill aquí a Tarragona, o de pollastre.
1: Bueno, és que, de fet, el conill potser és una de les proteïnes de carn que estan més oblidades avui en dia a molts restaurants d'aquesta tipologia culinària, no? I, en canvi, mira, aquí a Tarragona, si no recordo malament, Hispània vol dir terra de conills, i hi ha aquella història que diuen, no?, que una part de Tarragona està ensorrada per culpa dels conills que hi havia.
2: Bueno, no en sabia aquesta, però bueno, mira, bona, ja veureu ara a veure amb el què. Però sí, aquí es feien molts romescos de conill. Amb el Jordi ho parlava i em deia, a Tarragona ciutat es feia romesco de conill, a part de romesco de barca, no? I, bueno, no ho sé, o la gent ho troba com un animalet per tindre per casa, o jo crec que és una mica això que no pas l'altre, però el conill és un producte excel·lent i es poden fer plats espectaculars. El conill a la brasa mateix està boníssim, a mi m'encanta.
1: Escolta, jo ara estava pensant, què diuen a casa teva quan venen a tastar la teva cuina? Perquè, clar, la teva mare amb la tagina, no?, amb aquests guisats, aquests estofats, amb la proteïna, l'hidrat de carboni, amb el cuscús, el búlgur, etc. I quan ve aquí li poses els plats tan petits, què?
2: No vas mal encaminat. Ma mare diu que és poc això, que això són fritures i decoracions i no està gens d'acord, no? Sobretot quan faig un tagina així en miniatura en tan poca quantitat, però el que no entenc, que mica en mica te vas omplint, no? I mon germà igual, el primer dia que va fer una degustació aquí va dir al principi, només això, no? Començar amb els aperitius, que tots eren petitots, i després amb els plats, i al final em va dir, bueno, això sí que un plaer, al final i tal, però bueno, això sempre em fan la broma, no?, de que fico poca quantitat als plats i coses així, no? Però en el fons estan molt orgullosos d'on t'he arribat i del que faig, no?
1: Moja, la teva casa és un menú, és un viatge a través de cultures, de moments i d'històries, però va, si haguéssim de venir al Terrat, gent que no ha vingut mai al Terrat, digue'm 5 plats que no podríem deixar de tastar ara en aquests moments que estem aquí. Clar, és un menú que canvia molt sovint, però què és allò, el hit del Terrat?
2: Mira, fem una crema d'ametlla Marcona de Riudoms amb gamba blanca de Tarragona, és un plat espectacular. El romesco de gamba vermella de Tarragona és extraordinari. La tonina vermella, que anem variant molt l'acompanyament, marinada amb gàrum, espectacular. El tagín de corder, fet a baixa temperatura, que és espectacular, acompanyat amb un cremós de pastanaga, amb mantega fermentada i un gel d'aigua de roses i remolatge, extraordinari, i un postre que fem amb ametlla. Ametlla salada, que al nord del Marroc és amlu. Amlu és una barreja que es fa amb ametlla, mel i oli d'argan. Llavors nosaltres fem com unes textures i amb un gelat d'ametlla amarga. És extraordinari.
1: Clar, tu vens d'una zona en el qual el postre és molt dolç, eh? Jo no sé com has viscut aquest canvi generacional que estem portant i aquests últims anys, des de que tu vas arribar també amb 12 anys, i ara la quantitat de sucre ha canviat molt a la part dolça, no? Però, per exemple, la tradició teva, de casa teva, són coses molt dolces, amb els dàtils i aquests fruits secs, les mels, no?
2: Els encanta el dolç. Començant per tell. O sigui, el tell sempre n'hi ha a casa amb menta i sempre li foten un munt de sucre. Jo quan vaig a casa sempre li dic a ma mare, fica'm una mica d'aigua calenta al costat perquè així ho rebaixo. Ma mare no pot prendre el tell sense sucre, que no estigui dolç, no? Però a mi m'agrada equilibrar molt els dolços, perquè al final aquí venem d'un menú molt llarg, de fer molts plats, i quan arribes a la part final han de ser coses molt lleugeres, poc dolces, i que ajudin a pair bé, no? I sempre anem molt en compte, no? El que et deia del gelat de l'ametlla amarga ajuda moltíssim a rebaixar el dolçor de l'altra elaboració, no? Per tant, aquí equilibrem bastant, no? I, bueno, és anar canviant la mentalitat i, bueno, som molts anys aquí i al final, bueno, doncs vas entenent coses, no? I vas ajustant, no? O sigui, el que et deia abans, no? De trobar aquest equilibri. I a casa sé que els agrada molt el dolç. I jo sempre li dic a ma mare, has de deixar de prendre dolços. I ella me diu sempre, la vida ha de ser dolça. No té sentit. No té sentit no prendre dolç a la vida.
1: Clar, moltes vegades amb aquesta cuina que hi veiem amb aquests menús degustació, a vegades plats de, diguem-ne, amb una feina imponent, i també veiem, per una altra banda, que ara moltes vegades hi ha molts cuiners i cuineres que intenten simplificar, no? I no sé si és més difícil simplificar que sofisticar, no? Perquè moltes vegades, clar, podem anar posant poses a un plat o un postre i allà hi ha molta cosa i mira, és bonic, no? Però clar, hi ha d'haver-hi una essència, no?
2: Jo crec que la cuina ha d'haver poc i que s'entengui molt bé. I aquesta és la part més complicada també de trobar el punt, no? A mi sempre m'agrada que la gent entengui el que té el plat. Llavors, perquè ho entengui, no cal que fiqui allà 50.000 tècniques, 50.000 elaboracions, 50.000 gustos. Per tant, hem d'anar a buscar coses molt ben definides, molt ben fetes, i que la gent entengui el que estem fent. És super, super important. I el que et deia abans, a l'equilibri, a les quantitats, de que hi hagin coses confitades. Els confitats van molt bé, ajudant a fer bona digestió. Els cítrics ajuden a fer bona digestió. Jo sempre intento que quan te menges dos plats una mica llípols, que darrere hagi un plat que ajudi a pair bé, no? Jo crec que és molt important un plat que estiguis en una taula, que estiguis còmode, perquè aquí no vens a un plat a la panxa allò de dir, uf, ja no puc més, estic ple. No, és anar gaudint de tots els plats i que aquests plats t'ajudin a estar còmode i a estar a gust. I jo crec que és la part més complicada de tot.
1: Moja, no voldríem acabar aquí a la fonda parlant amb tu sense fer el bocato di cardinale. 10 preguntes que s'han de respondre en menys d'un minut. T'atreveixes?
2: Vinga, som-hi.
1: Doncs avui passa pel bocato di cardinale el cuiner Moja Quash. Moja, per esmorzar, dolç o salat?
2: Salat.
1: Què menjaries de salat?
2: Pa amb tomàquet i formatge.
1: Del mar?
2: Gamba vermella.
1: De la terra?
2: Lletons.
1: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
2: Escalivada.
1: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
2: Ous.
1: Un producte sobrevalorat?
2: Caviar.
1: Què et menges d'amagat?
2: Xocolates, bombons i de nit.
1: Un sabor o aroma de la teva infància?
2: Espècies.
1: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
2: Desfrutar.
1: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
2: Un sàndwich cruixent amb formatge i tòfona.
1: Un producte que no suportis?
2: El bocat.
1: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
2: Un quilo del bocat calent.
1: Moja Quash, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí a la fonda a casa teva. De ben segur que és una d'aquelles mossegades les que es poden fer aquí, històriques de la cuina, i és que jo crec que quan hi ha identitat, Moja, això es nota. I és que la teva cuina és més que una proposta gastronòmica, és una biografia, podríem dir, feta a plat, un relat que uneix el Rif, Tarragona i la Mediterrània, amb aquesta mirada pròpia, honesta i amb criteri. Un moment en què la cuina moltes vegades sovint busca l'impacte, tu busques el sentit i potser és aquí on rau la teva força, no? És entendre que la cuina no és només el que mengem, sinó també el que som i sobretot d'on venim.
2: Correcte, no? I una de les coses que mon pare em deia sempre, no? que el pas per la vida, no? És aportar alguna cosa a la societat, i jo crec que a través de tot això que expliquem aquí cada dia i el que fem, jo crec que estem aportant molt a la societat, no? I que ho fàcim des d'un ofici que m'encanta, no? Que és la cuina, i que em permet de fer tot això, estic al doble de feliç, no?
1: Escolta, si haguéssim d'acabar amb una cançó, quina seria aquesta, de la teva banda sonora d'aquí del Terrat?
2: Ostres, m'encanta la fúmiga, la fúmiga. Ho dic bé, no? M'encanta.
1: Moja Quash, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així. La pagesia és economia real. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: L'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop, ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
2: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
1: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
3: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es van portar una grua que quedarà soterrada. De moment es desconeixen les causes de l'incident.
1: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei. I els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Clàudia Serra?
4: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2 els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
1: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
2: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
1: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
5: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
1: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
2: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
1: Madrid, Tania Tàpia.
6: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
7: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
1: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
2: I justament a la plana de Lleida i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses de Lleida són ben buides.
1: Lleida, Estela Bussó. Somms.
2: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
1: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la fúmiga abans que no es retirin.
2: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
8: Bon dia.
1: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
8: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
1: No serà una setmana de retard,
8: no? Havia de començar dos quarts de dues i hores d'ara encara no comença.
1: Paciència.
8: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'Alemanya arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça. Aquest migdia s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
1: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
4: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
1: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
10: Bon dia.
1: Seguim amb temperatures altíssimes.
10: Avui pugen. Per tant, si ahir la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat, a la Ribera d'Ebre, sobretot, i al Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també, déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports i potser menys probable el Ripollès. Demà la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda. Demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixada de temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
1: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, venim d'on venim, efectivament.
10: Exacte.
1: És una baixada.
10: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes, ho anirem seguint diumenge, eh?
1: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar rependents. Gràcies, Dani, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08 minuts. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí. Aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
12: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
11: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats. Tot i això, es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
13: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se atragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
14: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
15: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
11: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
1: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
4: Sí, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
16: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
4: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
16: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
4: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
1: I mentrestant, els viatgers de Rodalies que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcadi i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord que venen des de Granollers o des de Massanet-Massanes troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
18: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
19: Ahora, un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Para Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
20: Pero Leo, la gente no está clara.
17: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
21: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el
0: conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
21: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí, tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
22: Yo ara vaig a Reus, normalment. Vaig fins a Sants, Sants canvio de tren, no? He baixat abans a preguntar, m'he informat i m'han dit que aquest bus en deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
17: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
1: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
23: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
24: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
5: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
1: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
7: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
1: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'1 milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals i les declarava.
7: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
6: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
7: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
6: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
7: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
6: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
7: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
1: A banda d'aquestes explicacions, Tania, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
6: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, en filtracions.
2: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
6: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. L'has desvingulat de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
2: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
6: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
1: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
3: Catalunya migdia.
8: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes. I, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany-segur.
1: Catalunya migdia. Passen 20 minuts de les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que les l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar, avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
10: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
25: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
26: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
27: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
26: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà admet que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
28: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la

0: és l'assassís silenciós.
1: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
2: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
3: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: També fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
3: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
5: És a última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
6: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
3: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
7: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
3: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
2: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als 100 dòlars al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
8: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Tehran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor, els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Tehran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
9: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord, però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
8: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
2: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
8: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
10: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
11: Aquí s'ajunten dues coses, el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
10: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica.

0: militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
1: 2:45 PM. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
2: Per a dues companyies, aquesta és una aliança estratègica amb voluntat que estiga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta de Almussafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
3: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem codesenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, 5 productes.
2: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
4: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
2: Ford produirà així al Almussafes 3 models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely 2 SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
1: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
5: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa 2 mesos. És una xifra rècord, mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
5: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
1: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
7: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
1: Passant gairebé 5 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Catalunya migdia.
1: Comencem amb el Tinglado.
15: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
1: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peia o Svetlana obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
16: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sone, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
17: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor, a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
16: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
1: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
18: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribeau, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
19: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici, hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
18: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
1: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
20: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
21: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
20: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:45 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
0: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Back in Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
1: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
3: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
22: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
3: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
22: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
3: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estatge de pretemporada.
1: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Síria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
3: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Síria, ha demanat al Barça, en primera instància, que el reconegui formalment com a candidat.
23: Ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables, i per tant que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions del Barça.
3: Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Síria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Síria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport.
1: I on també continua l'activitat és l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
2: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y de decir que sí a continuar aquí.
2: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
4: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
2: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
1: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevada, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
5: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha 2 que començarien la Lliga el 16 d'agost, Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els 2 amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes 2 o 3 setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el tercer amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
6: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos 2 últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
5: L'Espanyol Sabadell de dissabte a 11:15 del matí el podreu seguir en directe per Esport 3.
1: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
24: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el tercer gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins, amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
25: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
24: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
25: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad. y veo muy bien el equipo, sí.
24: Mentrestant, l'altre equip català de segon, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estaig aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
1: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserrat Raya.
7: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo De Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
1: Faltan una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
8: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
1: miqueta... Parlarem, entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
9: Catalunya migdia.
10: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
11: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
10: Tota la informació a buitaull.cat.
11: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
9: Catalunya migdia.
12: Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
26: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
28: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
29: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
30: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà a l'Alpe d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest tour en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entre mig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
1: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és l'Eslovè Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
30: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zach Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys, i ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
31: Estem contents. Al final
0: hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Doncs ja, ara estem segons i segon, i a veure com farem els últims dies.
30: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alpe d'Huez.
0: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana, que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
30: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
13: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
30: Bona tarda.
14: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge. Rest.
24: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador, que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada, és a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Baskonia, havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
13: Jo estem fent un parell de preguntes. L'una, Ezonia ja és reincident, vull dir, no és sí. La primera vegada que munta un embolic.
24: No. Ni l'última, segurament.
13: I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador. Sí. Encara en falten molts més de fitxatges?
24: 2 o 3. 3, probablement.
13: Sí, sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, està refet de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
24: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya guanyava de... Ha anat guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
15: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa. No? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
24: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay, perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons s'han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes, aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
13: Sí.
24: Aquí també ha passat.
13: S'ha espatllat el rellotge.
24: Havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martínez, el seleccionador.
8: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb un waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una mica, vale, moltes excursions, al final del partit les situacions d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat als darrers minuts, i res, felicitar Austràlia i a seguir.
24: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
13: Mític en aquest cas el bàsquet, avui el waterpolo.
24: Qui sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes i atenció perquè aquest partit és important per un motiu i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
2: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
13: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
3: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la sisena incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
13: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
3: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
13: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
3: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
13: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia. Són les 3.
27: Catalunya migdia.
13: Encetem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de rodalies. L'R2, l'R9 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera desmenteix el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
4: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que ahir va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
16: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
4: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
6: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
5: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
4: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dos estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea, bona
7: tarda.
4: Hola,
7: bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè el cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
7: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
4: Manifest d'una 50ena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora d'Alcoi no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels països catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
1: Passant gairebé 7 minuts de les 3.
26: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Òscar.
1: I la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
19: Hola, què tal? Bona tarda.
1: I en els pròxims minuts arribarà Marc Molins, advocat, que està patint des de primera hora del matí. Perquè a primera hora del matí ens ha dit: tinc un judici que se'm pot allargar i igual arribo una mica tard. Tot i això, li feia molta il·lusió venir perquè és l'últim dia de la temporada i, per tant, no ha volgut que la lliuréssim. Per tant, si ens estàs escoltant, Marc, no cal que corris, tranquil, i arribaràs. Nosaltres
18: ja sabem, sabem que la justícia és lenta.
1: Sí. Ja, sé això.
19: I no acabarem el programa fins que no arribi ell.
1: Home, no. Compte que a les 4 en venen uns altres. Vull dir que si hem d'enveir el temps de la tarda d'estiu, això serà més difícil. Però, en tot cas, l'esperarem aquí. Per tant, el Marc Molins, que s'afegirà en el moment que pugui arribar, perquè insisteixo que tenia aquest judici que se li ha allargat. Qui no fa tard és la Llucia Ramis.
13: Llucia, bona tarda.
9: Bona tarda.
13: Com estàs?
9: Molt bé, i vosaltres?
13: Bé, aquí.
9: Ja, a punt de vacances, eh?
13: En refugi climàtic estem dins de Catalunya Ràdio. Estem en refugi climàtic i això sempre s'agraeix. Per tant, sí, a punt de vacances, correcte.
9: Sí, molt bé, molt bé.
13: Dos dies, avui i demà.
9: Molt bé.
13: Què ens proposes?
9: Ara que tothom parla de l'Odissea de Christopher Nolan, a mi m'agradaria parlar-vos d'un mite. Ja sabeu que l'Odissea s'atribueix a Homer i explicar el viatge d'Ulisses des que se'n va a la Guerra de Troia fins que torna a Ítaca molts anys més tard. Podríem dir que es perd pel camí. També s'atribueix a Homer la Ilíada, que és un poema èpic que narra una part de la Guerra de Troia i se centra en la figura d'Aquiles, que és un heroi més vulnerable que Ulisses perquè té un taló fràgil, com ja sabeu. I després hi ha l'Eneida, que és un poema èpic de Virgili, que va deixar inacabat l'any de 9 abans de Crist. Està molt inspirat en l'Odissea i en la Ilíada, que són molt anteriors, són del segle 8 o del segle 7 abans de Crist, però hi ha una figura dins la mitologia grega que és Cassandra, hi ha el mite de Cassandra, i m'agradaria explicar-vos la seva història com una mena de relat d'estiu, no? Ara que estem a punt de fer vacances i que estem esperant en Marc, i fem aquest conte, aquest relat. Llavors, us explicaré que Cassandra era la filla de Dècuba i de Príam, el rei de Troia, i tenia un germà bessó, Nelen. I quan els pares d'aquests nadons celebren la festa del seu naixement al temple d'Apolo, fora de les muralles de Troia, els nins se queden dormits, no? I quan s'acaba la festa, fixeu-vos que és la festa per celebrar el naixement d'aquests nadons, no? Doncs els pares s'obliden dels infants i se'n van, i els deixen allà, en el temple, no? Na Cassandra i Nelen passen la nit al temple tots sols, i l'endemà, quan els van a cercar, veuen que les serps sagrades de l'altar els llepen les orelles per purificar-los, no? I així és com Cassandra i Helen reben el do de la profecia. Aquesta és una de les llegendes sobre la història de Cassandra. Una altra llegenda diu que Apolo s'enamora de Cassandra i li promet que li ensenyarà a veure el futur si ella accepta que ell l'estimi, per dir-ho de qualque manera, no? Llavors ella primer diu que sí, que accepta, però un cop instruïda es fa enrere i ja no vol rotllo amb Apolo. I Apolo s'emprenya, li escupa la boca i la maleix, de manera que ningú es creurà mai les visions premonitòries de Cassandra. Ella serà capaç de veure el futur, però ningú la creurà mai, no? Llavors, les profecies de Cassandra s'esmenten a les històries sobre la Guerra de Troia. Ella ja sap que Paris portarà la destrucció, per exemple, sap que Héctor morirà, és l'única, juntament amb l'endeví Laocont, que s'oposa a que fiquin dins la ciutat el famós cavall de fusta que els grecs han deixat abandonat a la platja, perquè sap, ella sap que és un parany, però ella diu totes aquestes coses i ningú li fa cas, no? Llavors, Cassandra va ser capaç fins i tot de predir la seva pròpia desgràcia, és a dir, podia veure el futur, però no podia evitar aquest futur, la qual cosa és bastant desesperant, no? Llavors, Cassandra representa l'arquetip de personatge que té raó, però que és castigat per dir veritats que ningú vol sentir o que ningú vol creure. La síndrome de Cassandra respon al sentiment que tenen les persones que veuen el perill, són conscients del que passarà, però no hi poden fer res perquè ningú els escolta o es minimitza el que diuen i s'han d'enfrontar a la frustració de veure que les seves prediccions s'estan complint, però també pateixen per ser ignorats encara que l'evidència estigui de part seva, no? Fins i tot pot passar que siguin rebutjats per l'entorn social, professional, institucional, per dir allò que no convé que se sàpiga o directament per dir el que ningú vol sentir, no? Llavors, què passa? Que ara mateix científics, meteoròlegs, ecologistes, gent de la pagesia, bombers, periodistes, hi ha moltíssimes persones que han de suportar que el negacionisme climàtic s'imposi en els seus raonaments i en els seus advertiments, i no només en el tema del clima, no? També en l'habitatge, en la massificació turística, en les amenaces arran d'una manca de polítiques socials públiques eficaces, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, tot això m'ha fet pensar en una cosa que deia l'escriptor mallorquí Guillem Frontera. Ell deia que mai no s'havia escoltat tan poc la intel·lectualitat com ara, no? Però jo hi afegiria qualsevol coneixedor de temes essencials o humans, no? Gent del món de la medicina, de la docència, del camp, del mar, mai s'ha escoltat tan poc la gent que en sap de les coses, no? I per tant, és com si la majoria de les persones ara patissin aquesta síndrome de Cassandra. Ja està que no és el mateix voler tenir raó que tenir-la, i ara és com si es menyspreàs la gent que té raó i s'aplaudís els que imposen les seves pròpies raons. És com si estiguéssim en una mena d'era de Cassandra a escala global. I aquí acaba el meu relat sobre el mite de Cassandra.
13: No sé com ho veieu. Avui dia sí, fem menys cas dels que en saben realment, o fins i tot els menys tenim.
10: Bueno, jo crec que a vegades la intel·lectualitat i el mercat
0: o el poder no acaben de casar massa bé, no? I això, el mite de Cassandra, m'ha recordat ara, ho portarà més cap al Polònia.
13: Oh. Cadascú sí. Tira cap a casa seva.
0: M'ha recordat, us en recordeu, quan imitaven a Joan Tardà i deia allò de algú ho havia de dir?
13: Sí.
0: Doncs, a vegades, això passa molt en política, no? Que hi ha opcions polítiques, no? O que hi ha partits, o que hi ha polítics també dins dels seus partits, que a vegades doncs queden fora del carril central, no? I això és molt perillós, i per això és necessari, no? Unes societats amb partits, institucions, mitjans de comunicació que fomentin el sentit crític i que fomentin la dissidència interna, i que no passi res per dir que no estàs a favor d'una cosa dins d'una organització, i fins i tot també els mitjans a vegades doncs tenim una responsabilitat en normalitzar-ho i no dramatitzar en excés les coses, perquè quan s'ofega el debat i quan les veus que molesten o no diuen el que toca en aquell moment o no estan a la centralitat, doncs s'arraconen, no va bé, no? I evidentment això també ens passa en aquest moment en molts altres àmbits. És a dir, la Llucia parlava del tema de la crisi climàtica, no? És a dir, ara sí que ja és molt mainstream i que estem fatal, a més només cal sortir al carrer per veure com estem, i la gent, els treballadors agrícoles que no poden anar a collir fruita i que han de fer uns horaris intempestius per anar-hi. Però fa uns anys, doncs, era molt friqui, no? I era molt friqui parlar del decreixement, i era molt friqui dir que s'havia d'acabar l'especulació amb l'habitatge, i que potser no podia ser un creixement turístic, no podia ser infinit. Bé, i al final doncs resulta que potser no tenien raó en tot el que deien aquella gent fa 30 o 40 anys, però si s'hagués permès doncs un debat més adult i més raonat, doncs segurament ara no tindríem moltes externalitats negatives que tenim a nivell climàtic o a nivell de model econòmic al nostre país.
10: Jo crec que el que ens està passant és que hi ha moltes ganes d'imposar la pròpia veritat, i passa doncs en molts aspectes. No s'escolta prou, és a dir, no s'escolta gens el dissident, ni a les organitzacions, ni en política. O sigui, és molt comú veure com passa que hi ha una decisió majoritària o una directriu majoritària a l'organització que sigui, i el que ho veu diferent procura no ser vist, no ser detectat, perquè sembla que el qui es mou no surt a la foto llavors, no? Per tant, més val la pena seguir el camí principal, el que es diu, el que marca doncs el president de Gà, líder polític de torn, abans que decidir, perquè si no, si dissenteixo, doncs igual no estic ben vist, que és el sentiment que hi ha. I quan la dissidència es manifesta, la discrepància es manifesta en un sentit constructiu, és quan s'avança. I el fet de voler tancar polítiques, per exemple, a base de decret, agafant el fil de la política que deia el Ferran, no és una bona manera, perquè els decrets no són innocus, perquè si després no es convaliden, els efectes es manifesten, té uns efectes, allò agafa vida i unes aplicacions que després què passa quan es deroga. Però sembla que hi ha la frivolitat de regular cop de decret sense voler escoltar la resta, perquè segurament et diran que allò que tens entre mans doncs no ho acaben de veure bé, o tenen proves de que allò no funciona. Per tant, quina por hi ha a intentar consensuar? Jo consensuo amb els meus, i tant, però també és necessari consensuar amb el dissident, en política, a la feina, a la premsa, i també donar veu al que no és el corrent més típic, perquè si no haguéssim donat veu a les que deien que hi havia un canvi climàtic, doncs ho haguéssim anat negant perquè el mainstream ho negava fins que ara ja està sobre la taula, doncs no hi haguéssim arribat mai. I si no donem veu a tot el sector, perquè parlo del meu perquè sempre vaig allà mateix, al món de l'habitatge, seguirem tenint una crisi d'habitatge de cavall. I així ens resistim a escoltar el que no em dona la raó.
13: Jo estava pensant que el fet que hi hagi una pel·lícula com l'Odissea, de Christopher Nolan, ha fet que aquesta crec que sigui la tercera dèria que fa referència a històries clàssiques gregues. Totes les dèries diferents, i sobre temes diferents, però mira, benvinguda sigui una pel·lícula com aquesta perquè ens faci recuperar un coneixement que ara mateix tenim com molt oblidat, en el nostre dia a dia. I és la tercera dèria. Recordo una de l'Empar Moliner i una altra, no sé si va ser tu o va ser la Carlota Gurt. I
11: la Carlota, segurament.
0: La Carlota, i tu. Sou uns intel·lectuals.
11: Les tres escriptores, que, és que clar, és la nostra base.
13: Que tireu també, sí, es compreu cap a casa. Les tres,
0: jo t'he de dir que dues vegades he intentat llegir-me classes grecs i no he pogut.
11: És una bona època, ara, l'estiu, llegir l'Odissea. I hi ha uns llibres molt interessants.
0: Lucía, no vaig...
10: I un altre
0: pou... Vas superior a mi.
10: Un altre pou de sabidoria són els contes dels Mil i una nits. Són xulíssims.
11: Sí. Però dic que hi ha uns llibres molt interessants sobre la teoria de, són teòrics sobre l'Odissea i sobre l'Ilíada i llavors explica molt bé tota la mitologia grega i són fascinants, eh?
13: No. El Ferran fa cara de no em convencerà.
0: De moment estic llegint Ferran Torrent,
13: que no seria el mateix.
0: No, però em diverteix, molt.
13: Ah, bueno, està bé, escolta'm
10: que... Per divertir de la camisa que ens porta avui el Ferran, porta una camisa de quadros, no l'he vist mai amb camisa de quadros. Escolta, sí. ja fa estiu.
0: Sí, és que avui faig festa.
10: Home, ja es nota.
13: Per tant, vas amb el look dels dies festius, eh?
0: Estic fent un KitKat, perquè com que tinc poques vacances, doncs.
13: Molt bé.
10: És així.
13: Lucía, gràcies. Bona tarda, gràcies. I bon estiu.
11: Bon estiu. Bon estiu.
13: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Bé, anem amb els temes del dia. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies en aquell punt, s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del mateix lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix cap calendari concret.
12: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico. Pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
13: La situació ha provocat avui un malestar evident dels usuaris que han afegit un nou periple i que s'han queixat de falta d'informació i d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santana ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han descartat cap altre problema.
12: Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es dominante porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
13: Això sí, de moment no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc.
12: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas, bueno, es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
13: S'està reomplint l'esvoranc amb formigó i, a tall d'anècdota, si voleu, la grua que va caure pel forat quedarà allà, sepultada pel formigó. No, és molt difícil de treure-la i, per tant, quedarà sepultada per les tones de formigó que hi posaran a sobre. No sé què us sembla tot plegat, l'esvoranc, les declaracions de Santano i, si voleu, afegir una mica a una flamarada de 4 pisos d'alçada que hem tingut durant 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona i un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, que és veritat que són 3 incidents que no tenen relació entre ells, però que sí que demostren que, vaja, amb obres públiques estan passant coses.
0: Bueno, s'estan passant coses. També és veritat que perquè s'estan fent coses. És a dir, si tu fas un túnel, com el que s'està fent a Sants, doncs la màquina es pot equivocar i punxar una canonada del gas i que passi el que va passar ahir. El tema de l'L9 ja hi hauria més de parlar, però com que jo no sóc enginyer de ponts i camins, no sóc capaç de valorar per què ha passat. I el tema de Rodalies, no. El tema de Rodalies és una qüestió estructural. És veritat que s'estan fent obres i que les obres, doncs, a vegades causen...
13: Algunes d'elles que fa anys que estaven pendents.
0: Exacte, però... causen molèsties i tenen algunes incidències, però com que aquí estem per fer una valoració política, el que ens sembla increïble és que el secretari d'Estat d'Infraestructures pugui dir que això de Rodalies, aquest és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya. És a dir, formigó, el que estan posant allà al forat per tapar-lo, i també una mica la seva cara, val? Perquè És a dir, és veritat que hi ha una part de... És a dir, que la Generalitat decideix els preus, decideix els horaris, no, sí, i que se n'ha d'ocupar d'atendre en cas de en la informació i preveure, doncs, assistir als viatgers en cas d'incidències, però estem parlant d'una xarxa que la gestiona Adif, que la gestiona Renfe, que el que té la responsabilitat total és el Ministeri, i per tant no pot dir això. Passa que el secretari d'Estat també jo crec que es beneficia, doncs, d'un govern de la Generalitat que té en això una actitud poc agressiva. I em sap greu usar la paraula agressiva, perquè crec que, com que entenc que són exigents, doncs ho han de ser més. I segurament un pas més en l'exigència és una certa agressivitat en que el senyor Santano i el senyor Òscar Puente, entre tuit i tuit i Vamos a España i el contents que estan d'haver guanyat el Mundial de Futbol, doncs algú se n'hauria d'ocupar una mica d'això i haurien de tindre una mica de vergonya de quina és la situació de la xarxa de Rodalies que ells gestionen a Catalunya.
10: Jo crec que és intolerable el que ha manifestat aquest senyor, que és secretari d'Estat. Algú li hauria d'estar demanant ja una dimissió. Primera, per dir una mentida i una cosa que no és certa. Per tant, la conselleria li hauria de demanar i exigir primer una rectificació. De qui depèn la infraestructura. I la segona, aquest senyor no pot dir a la cara dels catalans que el que ha passat és culpa de Catalunya, de la Generalitat, del govern de Catalunya, perquè això no... O sigui, per tant, el que correspon és que hi hagi una mica de dignitat al govern i se li demani a aquest senyor que plegui, perquè manifestament se n'està fotent de nosaltres quan fa dos dies han sortit els nivells d'inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i quan veiem que ni de lluny s'inverteix el que toca.
0: Aquest secretari d'Estat resulta... que per cert va ser el que quan hi va haver la crisi forta de Rodalies per lo de Gelida va dir que s'instal·laria a Catalunya, sí, i s'hi va estar quatre,
10: sí,
0: dies.
10: Sí, però va marxar de seguida perquè deia que ja estava. Per tant, el que jo deia és que ja m'ha estallat i ja m'ha marxat, hosti.
0: Ai, perdona.
10: Sí, no, vull dir que aquest senyor... O sigui, fa quatre dies que havien sortit tot el tema de la manca d'inversions a Catalunya, de com no s'havia estat invertint. I tu dius, sí, passen coses perquè es fan coses. Doncs mira, no hi estic d'acord. Perquè es fan coses i s'han de fer bé. I si no hi arriba, i si es fan les licitacions per un preu que no correspon, perquè el que vols és adjudicar-te l'obra i l'infraestructura, i retalles per aquí i retalles per allà, poden passar coses. És més fàcil que passen coses que si no pas, si t'hi fixes amb els preus i amb el que efectivament...

0: molts anys. Sí, i, que, sí. I posar una línia al dichós pressupost de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat per aquella línia, no hi havia manera. Finalment, sembla que soterraran. No ho veurem. No ho veurem.
1: Sí, però sobre ens hem de sentir una cosa.
0: Home,
1: que,
0: per l'amor de Déu.
1: Sembla bastant vergonyosa.
0: I estic d'acord amb el Ferran que el govern ha de ser més contundent. Igual que havia de ser més contundent la consellera d'Economia quan va sortir el dèficit d'inversions a Catalunya, que va sortir, doncs, bueno, ja ho mirarem, ja ho parlarem allà
1: sí,
0: al Consell.
1: Sí, perquè ells a Madrid s'escuden en que per culpa de la pressió política del PSC i sobretot doncs, dels partits independentistes a l'hora de negociar els pressupostos s'acaba, ells diuen, sobrepressupostant.
0: És a dir, sobre el paper clar, ho aguanta tot, clar.
1: Home, ells sí. Diuen, no, clar, és que com que ens pressionen tant acabem dient, perquè puguin sortir a ensenyar el trofeu que invertirem a Catalunya el que és impossible invertir. Jo crec que això clar, quan tu
0: veus... Això és un delicte, és gairebé.
1: Clar, això... Pot ser creïble si tu dius, no, mira, ens hem quedat al 70% perquè realment...
0: Perquè sempre passen obres, coses.
1: Sempre passen coses, no. Surt. A vegades els projectes costa tirar-los endavant, licitar, no? Si s'ha d'expropiar, tots aquests processos que la Lourdes coneix. Però clar, quan estem parlant d'una execució pressupostària del 10%...
0: Clar, home, no és ni mig normal. Llavors la gent ens enfadem, clar que ens enfadem i que reivindiquem un finançament just, clar que sí.
1: Doncs res, vamos
0: a Espanya. I un govern beligerant en aquest sentit. Exacte, però hem guanyat la Lliga. Ai, no, la Lliga, la Copa del Món. Tant...
2: Bé, doncs, en tot cas, aquesta és la situació. Falten 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Farem una pausa i canviarem de tema. Estem pendents de poder saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Hem quedat amb ell. En els pròxims minuts podem saludar-lo i li demanarem, no tant per les raons del forat, perquè ja us avanço que la seva explicació serà que no depèn d'ell, que això venia de DIF, però com a mínim sí per veure si el sistema que han ideat perquè la gent tingui un transport alternatiu en aquest tram que està tallat i que ha generat tants problemes aquest matí i que, a més, és una mena de gincama en què han d'arribar a una estació, canviar en algun tronc, fins i tot caminar 5 minuts pel carrer per arribar a una altra estació, doncs a veure si el poden canviar o no i si tenen alguna previsió de quan durarà aquest tall, perquè ja hem sentit que el secretari Santano ha dit que aquest dissabte podran dir quan dura. No sé si des de Rodalies tenen més dades o no. Fem una pausa i després reprenem amb més coses fins que no puguem parlar amb Òscar Playà, director de Rodalies, que insisteixo s'ha compromès a atendre'ns i ens atendrà els 6 minuts.
3: Catalunya migdia.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost. Els matins del cap de setmana
9: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
9: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Som pràcticament 3:45 de la tarda. El Ferran i el Lourdes s'estan fent la tertúlia sobre l'esvoranc i sobre les rodalies. I ens deixo que hi tornarem d'aquí uns minuts, quan pugui atendre'ns...
1: Sobre la gestió política.
2: Sobre la gestió política, sobre la gestió política.
0: Sobre senyals, la no gestió política.
2: Senyals horaris de 3:45, ara mateix en punt. Però avui ha reaparegut José Luis Rodríguez Zapatero. Ha trencat el seu silenci per defensar-se. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol nega qualsevol implicació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
12: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Zapatero nega que parlés del rescat amb el govern espanyol. Defensa que es va limitar a fer una tasca d'assessoria que, segons ell, és del tot legal. On l'exlíder socialista s'ha mullat, menys, és amb les joies. N'ha qüestionat el

0: La justícia les ha xifrat en més d'un milió d'euros, que ell diu que ni de broma, però no ha aclarit d'on han sortit les joies.
1: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: I sobre les seves dues filles, també imputades en la causa, i que haurien cobrat de l'empresa Análisis Relevante, Zapatero nega que les hagi utilitzat per rebre els pagaments d'assessoria.
2: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
1: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
2: Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo la línea de investigación.
1: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
0: Són les explicacions que ha donat de moment José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta entrevista aquest migdia a Televisió Espanyola. De moment les úniques que ha donat d'explicacions, perquè fins ara només havíem tingut un vídeo que va transmetre en el primer moment, donant una expressió ja negant qualsevol mena d'acció a l'hora d'intermediar per l'ajuda de Plus Ultra. El Partit Popular ja ha sortit a dir que no es creu aquestes paraules de Zapatero. Ho ha fet Esther Muñoz des del Congrés dels Diputats.
3: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
0: No sé com us deixa el cos les explicacions de Zapatero.
4: Mira, jo crec que estan bé i que el que explica doncs és lògic i coherent, però hi ha dos nusos que no desfà. Un és el nus ètic, és a dir, s'ha de dedicar a un expresident del govern a tasques d'assessoria d'aquest tipus als entorns de l'administració, és a dir, perquè no són assessories a empreses privades per tancar negocis amb altres empreses privades, són assessories a empreses en la seva relació amb les administracions, havent estat president del govern. Això, efectivament, no és il·legal, però jo crec que planteja un nus o planteja un dilema ètic. I després sí que jo crec que hi ha una altra cosa que no és tampoc il·legal, però que és políticament la menys agradable i la menys elegant i alhora és la més popular o la més icònica, que és tot el tema aquest de les joies, no? Que ell surt a l'entrevista i resulta que no ho explica. A mi això em sembla un error, perquè, és a dir, tu trigues 2 mesos en sortir, com ha trigat ell, perquè, lògicament, i això sabent com funciona, segur que els seus advocats li han dit que no sortís i tampoc haurien volgut que fes l'entrevista que avui ha fet, perquè quan aquests procediments Exactament. Estan així, els advocats sempre extremen la prudència, no? I els periodistes, sempre que els hi consultem, ens diuen, no publiquis. Bueno, però a vegades s'ha de publicar. I ell, que està en primera línia política, doncs ha de sortir. Ha de sortir i ha de donar explicacions. Aleshores, a mi em sembla que el seu relat està bé i és coherent i és lògic, però té aquests dos nusos. El tema de les joies, que és horrible, i el tema ètic de que ell es dediqui a això. Ara bé, s'haurà d'acreditar d'alguna forma, el PP ja el dona per culpable, però no s'ha de demostrar la innocència, el que s'ha de demostrar és la culpabilitat en un procés judicial, i per tant algú haurà de demostrar i haurà de trobar alguna prova de que José Luis Rodríguez Zapatero va pressionar el govern espanyol pel rescat en aquesta aerolínia. Que ho podia fer,
5: la clau
4: segur,
5: és aquesta.
4: Diu que no ho va fer, doncs algú haurà de demostrar que ho va fer.
5: La clau és aquesta, perquè el govern de moment va dient que tota l'adjudicació, tota la tramitació, tot ha estat impecable i que ho ha fiscalitzat tothom i que tothom diu que està molt bé. D'acord? Però això no és incompatible amb el fet de que algú hagi motivat el rescat i aquest algú hagi acabat cobrant una comissió un cop aquest rescat s'ha fet. Aquest és el tema, el nus de la cosa a provar. I llavors aquí, doncs, tal com ha dit l'amic íntim del Zapatero, doncs, que canta com una mallarenga, doncs sembla que hi ha un mòbil i que hi ha un inductor i, a més, una persona que té un ascendent sobre el govern. Per tant, si no vols pols, no vagis a l'era, perquè el teu ascendent amb el govern el que no pot permetre o facilitar-te és que facis negocis. Per tant, assessora, però lluny del govern, lluny de la roba, si vols que sigui una cosa honesta i que, a més, ho sembli. Aquesta per una banda, i per l'altra que el fet de que hagi donat aquesta entrevista em sembla un error molt greu per part de Zapatero, perquè jo crec que els tempos polítics i les formes polítiques i les formes legals no van pel mateix camí necessàriament. I si hi ha una defensa que el que s'ha de dedicar és a desvirtuar les manifestacions tan greus que ha fet algú que en principi era amic seu, la cosa imposa silenci, perquè t'estàs perjudicant de quina manera. Per tant, jo no crec que el seu advocat estigués gaire content, perquè hi ha un repte, que és això, des de desvirtuar unes manifestacions que aquell senyor fa, l'amic fa, perquè s'acull, com veiem, no, a la via Aldama, de dir, escolta, jo si canto com una mallarenga, me'n sortiré de rositos i segons com encara amb la pasta a la butxaca, que és el que li ha passat a aquell senyor. Per tant, jo no auguro un bon final d'aquesta qüestió, tot i que hi ha d'haver un judici, hi ha d'haver una demostració de les coses, però el que sí que hi ha hagut és un dany reputacional de Zapatero irrecuperable.
4: Això no li treu ningú.
5: Irrecuperable.
4: Però clar, el Julio...
0: Martínez.
4: El Julio Martínez, ell pot fer, com està fent, la via Aldama, no?, amb la seva estratègia de defensa per salvar-se. Però d'alguna forma haurà d'acreditar també,
5: clar,
4: i haurà de portar alguna prova que Zapatero doncs va pressionar, per exemple, del ministre Escrivà, no?, que era el de Seguretat Social, o que va pressionar la Moncloa perquè hi hagués aquest rescat en aquesta companyia. D'altra banda, també cal dir que la companyia, quan contracta Zapatero d'assessor, el que busca és que Zapatero faci aquesta persona.
5: Correcte, perquè agafes amb aquesta persona, perquè saps que té bons contactes.
4: Perquè no contracte, és dir, no con... aquest tipus d'assessories, quan les empreses els contracten, no els contracten per als seus coneixements en economia o en dret administratiu. Vull dir, Zapatero és una persona...
0: Per les agendes, per l'agenda que té.
4: Que està dedicat sempre a la política.
5: I saps en quina porta trucar i diuen, escolta, per què ens ajudarà?
4: Sap quins telèfons ha d'aixecar o el que espere la companyia és que aixequi telèfons i que parli amb el ministre i ho arregli. Bé, tal vegada ell no ho va fer i senzillament va donar indicacions de jo de vosaltres aniria per aquí, trucaria a aquesta porta, miraria de presentar-ho d'aquesta manera.
0: Sobre el que deia la Lourdes de per què parla ara i si això pot ser encara contraproduent per la seva defensa judicial, clar, ell està atrapat, entre cometes, entre el que li demana el seu advocat, que és no parlis, calla, no diguis res fins que no arribis al judici, i la petició, que ahir va ser especialment forta, no només de sumar, que ja fa temps que li demana, sinó també de veus del PSOE, de donar explicacions perquè això s'està fent mal.
4: Clar,
0: clar, en el moment en què el seu amic i soci va dir que no, va reconèixer això, llavors encara les demandes de donar explicacions per part del govern espanyol encara va ser més fortes.
4: Això ens porta una mica al procés. El judici del procés, jo me'n recordo com a periodista, i tu també, Òscar, quan nosaltres volíem coses dels encausats en el procés, com no hi havia manera perquè hi havia la contradicció entre la defensa tècnica, que la defensa tècnica diu calla, no diguis res, o em penedeix-te i renega políticament d'allò que vas fer, no?, i li diu això al defensat, i la defensa política. La defensa política és, ostres, jo sóc un líder independentista, jo he tingut responsabilitats, jo no vull renunciar a les meves idees, no vull renunciar al que
5: vaig fer. Això perjudica la defensa, està claríssim.
4: I al final, i de fet, això es va desmuntar una mica el judici del Suprem, perquè allà van veure com n'hi va haver, que van voler fer una defensa
0: tècnica i uns altres que la van fer més política.
5: I va arribar allà mateix
4: per tots.
5: Però és que en aquest cas, a més, li diuen parla, surt i explica, però és que el que ha explicat encara ha generat més confusió, perquè no hi ha hagut cap aclariment de la cosa. Dius, home, clar, és que el que diu, home, podia haver-se inventat una trola que ens convencés a tots, però no ha sigut el cas tampoc. Per tant, el que ha deixat, doncs, igualment la cosa de dir, bueno, sospitós, perquè per dir això, doncs, perquè has fet una entrevista. No ha aclarit res. No crec que hagi donat tranquil·litat d'esperit al PSOE.
4: Jo l'he seguit de tota l'entrevista i jo crec que ell, diguéssim, amb la part legal, ha estat convincent, és a dir, convincent en el sentit de que tu penses, bueno, és difícil que aquest home el condemnin, el que passa que, ostres... que trist, no?, que es dediqui això...
5: Escolta, aquí en aquesta cara,
4: no
5: aquests micros,
4: això de les joies.
5: Deia en Ferran que el David, el germà, que, bueno, que no ho tenia malament. Que
4: sí, no.
5: Engaltada fins al final. O sigui, qui marca el ritme aquí?
4: Però amb una sentència... És que, clar, el problema és...
5: Bueno, és que
4: condemnat amb sentències que no acrediten...
5: Bueno, doncs la pobla
4: dictes... Bueno, vull dir, també va passar... una altra vegada tornant al judici del Suprem, i ara que la setmana passada parlàvem del Tejué i de la malversació.
5: Però això no ens estranya.
4: Condemnats per malversació, i no se sap ni quants diners va costar l'1 d'octubre ni d'on van sortir els diners. Però condemnats per malversació.
5: Això dic, increïble. La sentència està posada, posa-la. Sí, sí. I si vols empurar a Zapatero perquè vols convocar eleccions i a més esquitxar Pedro Sánchez, pues ho fas. I ningú se n'estrany, aquí ho diem tranquil·lament, i hauria de venir algú a detenir-nos per dir això.
4: Bueno, ella amb això també a mi m'ha cridat l'atenció,
5: no passa res.
4: Que ella ha sigut curosa amb això, perquè quan l'han apretat, ell ha evitat presentar-se com una víctima de lawfare o d'un muntatge polític. En el que sí que ell ha carregat i ha dit que li semblava, em sembla la frase que ha dit, que és lo nunca visto i que li semblava inèdit, és en el fet de que es filtressin coses de les seves converses de WhatsApps dels darrers dos anys. Bueno, que això d'inèdit no té res.
0: No.
4: El que passa que normalment els dirigents del Partit Socialista no estan acostumats a patir-ho. Però d'inèdit no en té res. Perquè això ho hem vist en el cas dels líders independentistes, ho hem vist en el cas de l'Esquerra Berchale i ho hem vist en casos d'altres enemics d'Espanya, diguéssim, els que doncs, la UCO o la UDEF han decidit escarnir quan els hi ha interessat amb coses que res tenien a veure amb la investigació. Però clar, evidentment, quan a tu t'agafen el telèfon i t'agafen totes les converses de WhatsApp i tots els teus correus, allà hi ha el que té a veure amb la investigació, que normalment és un 1% i un 99% que res té a veure amb la investigació, però que hi ha coses que poden ser molt goloses per fer mal a algú personalment o políticament.
5: I quan algú et truca, algú que és algú com en Zapatero, imagino que com el pare espiritual de molts dels ministres i ministresses del govern, inclús del president, com no li agafes el telèfon? Com no li mires de fer cas? Com no mires de contentar-lo? Aquest segrest emocional d'una persona que té un ascendent tan clar. Per tant, és molt important en persones així, que tenen aquests ascendents i que tenen aquest patrimoni de credibilitat i que tenen aquesta pàtina de pare putatiu i de pare carbasser, home, m'entén tu, no? T'has de posar a caure, que caigui ni tan sols la sospita sobre el que estàs fent. No hi ha empreses, les
4: clar,
5: coses.
4: Tu has de saber el paper que tens, clar, i la incidència que tens.
5: Qui ets tu?
4: I la incomoditat que li pots generar tu
0: no
4: a
0: només
4: un secretari d'Estat si el truques.
5: Si el truques,
0: i
5: clar,
0: no només legalment, sinó també èticament.
5: Èticament, és a dir, clar.
4: Políticament.
0: Ja ho sabem, que dels lobbies n'hi han existit sempre i en continuaran existint.
4: Sí.
0: Ara, que qui fa aquesta pressió del lobby sigui un expresident del govern espanyol,
5: és que sectors
0: no és il·legal, segurament.
4: No, de fet,
0: però
4: de fet, una patronal és un lobby.
0: Què?
4: Un sindicat també exerceix de lobby.
5: És legítim i necessari dir, que els sectors
4: incideixin. Però el cas de la patronal és més clar, perquè el sindicat al final fan moltes coses, els sindicats, i representen els treballadors i tal, però també fan de lobby, i una associació
5: ecologista
4: és el que
5: hem de fer.
4: Fa de lobby, clar, i una entitat cultural fa de lobby, vull dir, perquè tothom intenta pressionar en favor de la seva agenda d'interessos.
5: És legítim, però has de saber qui ets i on estàs. Sí.
0: Sobre les joies, que segurament no és tan important, però que al final és molt simbòlic, tampoc no ha donat molta explicació.
4: No, que va.
0: Perquè el fet de dir, no, escolta'm, és que són, no, per mi no tenen importància, jo ni me'n recordava que les tenia, no valen un milió. No,
4: però res, tu has de dir, mira, això, vaig anar amb un viatge a Aràbia, i allà es costuma, en aquest país, regalar això, i el que hauria sigut...
0: I no ho vaig declarar, ni ho vaig dir a Patrimoni Nacional.
4: Segurament no ho hauria d'haver acceptat, ho hauria d'haver tornat, o hauria d'haver fet com va fer el Miguel Sebastián, quan hi va anar i li van regalar unes joies molt similars, de donar-les a Patrimoni de l'Estat. Que és veritat que el 99,9% menys Miguel Sebastián de ministres i presidents del govern que han anat a països àrabs i els hi han fet regals d'aquest nivell,
0: se'ls
4: han quedat per ells. Però que tots ho hagin fet i que altres presidents del govern que hagin anat a Aràbia s'ho hagin quedat i que segurament hi hagi un cap de l'Estat que, pel que diuen, ha cobrat comissions milionàries d'aquest país per arreglar coses com l'AVE a la Meca o el tema del petroli, doncs no treu que tu hagis comès un error i hagis de ser transparent, ho hagis d'explicar i ho hagis de dir.
5: Escolta, això no és menor, o sigui, ell no pot dir que, ai, mira, ho hagués hagut de declarar, és veritat, perquè mira, no, hi ha una llei que t'obliga a declarar-ho. Si ell hagués dit això...
4: Bueno, hi ha una llei,
5: ja
4: hi ha una llei ara. Quan va passar no hi era la llei. Però hi ha un codi de bona conducta que no tenia règim sancionador.
5: Però en qualsevol cas...
4: Sí, sí.
5: Tu et portes bé perquè hi ha una llei?
4: Sí.
5: És a dir, ets president del govern.
4: Correcte.
5: No saps quins són els teus límits? En sèrio?
6: Els límits ètics. Els límits ètics.
5: Ets president del govern.
6: Perquè una cosa és el que és legal i l'altra és el que és ètic.
5: Al teu país hi ha una hisenda.
6: Que sí, que sí.
5: Uns tributs que s'han de pagar. Tu et pots quedar un valor de joies, encara que siguin de 40 cèntims?
6: No, això no era il·legal fins l'any 2015, sí,
5: jo no estic a favor de que hagis de ser honest perquè ho diu una llei.
6: No, no, està clar.
5: I clar, doncs no, malament, molt mal fet.
0: De moment, però, el govern central, el govern espanyol, continua donant suport, continua creient-se en les declaracions de Zapatero i, per tant, de moment, no se'n separen.
5: No, no, i aguanten el tema. Però, amb el discurs aquest que dèiem abans, el procés està correcte, l'adjudicació s'ha fet bé, s'ha fiscalitzat per tothom que ho havia de fiscalitzar i, per tant, el procés és net, res a dir. Bueno, és el que dèiem, una cosa és que el procés estigui bé i l'altre és qui el motiva i qui en cobra. Ara, provem-ho. Sí, aquesta persona.
6: Sí, sí, és això, s'haurà d'acreditar la seva culpabilitat, però lògicament doncs la sentència del Partit Popular ja està dictada i ara el PSOE té molt poc marge de maniobra. El PSOE no pot deixar caure Zapatero. I més després de la defensa que n'ha fet aquests.
5: O quan caiguem o caurem junts. O quan caiguem caurem junts. O sigui, aguantem fins al final el mateix relat. I quan toqui, doncs...
6: Sí, però bueno, vull dir, no pot ara desprendre-se'n, crec jo, Vull dir, a no ser que surtin coses, però difícilment sembla que hagin de sortir massa més coses per part de la policia, dels informes policials, del que ha sortit fins ara.
0: Bé, doncs veurem, insisteixo, com ha evolucionat tot plegat. De moment hem tingut aquestes primeres explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, de moment en una entrevista a Televisió Espanyola. Veurem què és quines explicacions més va donant i si en traiem l'aigua clara de tot plegat. Però us deia que tornaríem sobre el tema de l'esvoranc a Montcada i Reixac, sobre l'esvoranc i sobre les conseqüències que està tenint sobre línies, a més, molt importants de Rodalies. Ja hem sentit les explicacions del secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, i ara podem saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Senyor Playà, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, deixi'm preguntar-li per l'esvoranc, si a vostè li han donat alguna mena d'horitzó temporal de quan s'acabaran les obres per tal de poder normalitzar la situació pel que fa referència a tapar aquest esvoranc.
7: Bé, nosaltres estem en constant comunicació amb Adif des d'ahir, i bueno, ja estem fent el seguiment i estem a l'espera de veure pues, totes les actuacions que ha de fer Adif per assegurar la seguretat del moviment de trens, que és amb el que estem treballant.
0: Però, per tant, no els hi han donat una data?
7: No, de moment estem treballant, s'està treballant conjuntament, en poder establir el servei el més possible, però s'han de tenir totes les garanties de seguretat per fer que els trens doncs, puguin circular.
0: Un cop Adif doni per acabades les feines per tapar aquest esvoranc, la represa és immediata o després, des de Rodalies, caldrà uns dies per afinar o per fer alguna mena de prova?
7: Dintre de les actuacions que s'estan ja duent a terme, haurem de fer proves de circulació, clarament. Això ja forma part dels procediments habituals que tenim amb Adif, i en quan diguéssim, doncs es donin totes les condicions, la represa del servei serà automàtica.
0: Des de Rodalies de Catalunya es demana a Adif alguna mena d'explicació extra de per què ha passat aquest accident o perquè redoblin la vigilància i la cura en aquesta mena d'obres?
7: Bé, nosaltres, com t'he dit abans, estem absolutament coordinats amb Adif, tant els centres de control com nosaltres mateixos a nivell de l'estructura de l'organització de les dues empreses, i nosaltres estem treballant conjuntament per restablir aquest mal possible, per garantir la seguretat i per restablir el servei amb la màxima qualitat i seguretat, com he dit.
0: El tall és en una zona especialment significativa, per allà hi passen moltes de les línies que van cap al nord, no només de Rodalies, sinó també de regionals. S'ha establert un sistema alternatiu que en molts casos implica autobusos i en d'altres també fins i tot que els usuaris canviïn d'estació pel carrer caminant fins i tot 5 minuts. Avui alguns dels usuaris han tornat a denunciar falta d'informació i que el servei alternatiu és insuficient. Què els diria?
7: Ahir, quan vam rebre la comunicació sobre la incidència, vam començar a treballar amb un pla de mobilitat que, a més, vam començar a posar en marxa ahir mateix a la tarda, una vegada doncs, es va produir la incidència, i que s'ha anat reforçant tant ahir a la tarda com aquest dematí. Abans de tot, voldria demanar doncs, disculpes als usuaris i usuàries per aquesta incidència, i que la nostra prioritat és garantir la mobilitat dels viatgers, però sobretot aquesta mobilitat amb seguretat. I per tant, com deia, nosaltres vam treballar ahir amb aquest pla de mobilitat, que a més el vam comunicar ahir tant a les estacions com als mitjans de comunicació i les nostres, els nostres canals digitals, web, app i xarxes socials, perquè d'aquesta manera, aquest matí, els usuaris i usuàries poguessin tenir tota la informació sobre les diferents alternatives de mobilitat que hi ha produïdes per aquesta interrupció del tren entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant, com us dic, ahir ja teníem aquest pla de mobilitat establert i aquest matí el que hem fet és reforçar-lo, sobretot en els autobusos que tenim directes des de Granollers fins a Sant Andreu per garantir la continuïtat del viatge pels usuaris, sobretot de la R11, que venen de la província de Girona.
0: Estan satisfets en com ha funcionat aquest primer dia o es plantegen fer alguna mena de modificació o alguna mena de canvi per tal d'acabar-lo d'afinar, el sistema alternatiu?
7: Sí, nosaltres, sí, ja, de fet, al llarg del dematí ja han ampliat els autobusos. Hem començat amb 10 autobusos, 5 per cada sentit. Ara mateix ja en tenim 15 i estem treballant per, durant aquesta tarda, poder-ne arribar a tenir 20. Per tant, això ens donaria aproximadament una freqüència de pas d'aquests busos del voltant dels 8 minuts. I per tant, bueno, pues estem treballant per intentar donar el millor servei possible. I en quant a la R4 l'hem reforçat també aquest dematí amb més trens, de manera que els usuaris que han passat de la R2 Nord a Montcada i Reixac Manresa per continuar el seu viatge cap a Barcelona han vist que hi havia més freqüències en hora punta del dematí en la R4. Això ens ha permès, jo crec que, absorbir amb bastanta fluïdesa el passatge que feia aquest transbordament a Montcada i Reixac, dintre de la complexitat, clarament, que tenim des d'un punt de vista de mobilitat en aquesta zona.
0: Els retards d'aquest matí també s'han argumentat per les dificultats que tenien alguns maquinistes d'arribar a les estacions que s'han acabat convertint en origen i destí de les línies afectades. Són maquinistes que viuen en alguna altra punta, potser al centre de Barcelona, i que utilitzen les mateixes rodalies per arribar a l'estació en la qual han de començar a conduir el tren i que ara no podien arribar per aquest tall. Això ha estat així i tenen alguna manera de garantir-los que arribin fins al lloc per poder-se posar al comandament d'un tren?
7: Jo sí que volia puntualitzar de que han sigut retards molt puntuals. I això vull deixar-ho clar. Han sigut retards molt puntuals. En general, tant la R2 Nord com la R4 i la R11 fins a Granollers s'ha complert pràcticament tots els serveis i amb horaris. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes, que per altra banda, i entenent l'afectació que això té en els usuaris, pues, amb aquesta situació ha passat. I ja estem treballant, de fet hem treballat ja aquest dematí, perquè això no torni a passar. I hem establert una operativa per evitar, diguéssim, aquestes que, com dic, casos puntuals, de trens que han sortit amb retard. Això ja hem treballat perquè no torni a passar.
0: Estem parlant amb l'Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya. Volia que escoltés una de les respostes que ha donat avui el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que és veritat que ha comparegut avui per tal de donar explicacions de què és el que havia passat en aquestes obres. El senyor Santano, en un moment de la seva compareixença, deia això.
8: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad, y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
0: Quan sent que Rodalies, que és un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, té la sensació que des del Ministeri es treuen una mica la pilota de sobre i li passen a vostès, a la Generalitat?
7: No, nosaltres treballem, com he dit a l'inici, nosaltres treballem conjuntament amb Adif, i les administracions treballem conjuntament per intentar solucionar el tema l'abans possible, com he dit, amb les màximes garanties de seguretat, i quan es donin aquestes garanties, establirem el servei amb la màxima qualitat que l'infraestructura. laboral ens permeti.
0: I deixi'm fer-li una altra pregunta que no té a veure amb aquest episodi de l'Esboranc, però aquests dies hem vist un repunt d'incidències derivades de situacions com el robatori de coure. En el cas concret de l'R13 i l'R14, tenen previsió del retorn del servei? I no sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquest fenomen del robatori de coure, que clar, cada dos per tres els afecta el servei.
7: Sí, és una de les, sí, és una de les incidències pues, que estem tenint un creixement important aquests últims mesos. I sí, clarament estem treballant des de Rodalies, des de DIF i també amb el cos de Mossos d'Esquadra per definir accions i poder disminuir aquestes incidències. En quant a l'R13 i l'R14, ara mateix tenim un servei d'autobusos des de la Plana Èpica Moixons fins a Lleida, per la impossibilitat de tenir el servei ferroviari, i en aquest cas, igual que en el que estem en el cas de Montcada, estem treballant també conjuntament amb ADIF per restablir el servei l'abans possible. Però ara mateix s'està fent una anàlisi de les afectacions que hi ha hagut, perquè hi ha sigut un robatori molt important amb afectacions a quatre enclavaments d'aquesta línia i, per tant, amb una afectació important. Per tant, s'està fent una valoració conjuntament amb ADIF i hem d'acabar de veure això com va des d'un punt de vista temporal.
0: Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Ens queden, 3 minuts i mig per arribar a les 4. No sé si voleu fer algun comentari sobre la sensació que escoltes a Santano i li passa la pilota a la Generalitat, escoltes a Rodalies i diu que és Adif i Renfe i que no acaba, no vol com molestar-los.
6: Jo crec que ell, que representa la Generalitat i que la posa a la Generalitat es, diguéssim, lliga la seva sort i el seu destí al que decideixin Renfe i Adif, i això em sembla que, vist les prestacions d'aquestes dues empreses públiques, em sembla un error monumental. És a dir, el govern de la Generalitat, un cop aquestes dues empreses públiques estatals han acreditat la seva ineficàcia en la gestió de Rodalies, la seva incapacitat o la seva mala voluntat, no ho sé, m'és igual, hauria d'estar pensant una solució alternativa en aquestes empreses, que evidentment no serà fàcil ni serà a curt termini i pot ser que fins i tot sigui més car en algun moment. Però els ciutadans de Catalunya no ens mereixem un servei com el que ofereix Rodalies i com el que ofereix Mitja Distància.
5: I sensació d'abandonament. Escoltant aquest senyor, el tema del coure sembla que ara s'hi hagin de posar. O sigui, el tema del... Puc subscriure el que diu el Ferran amb el tema de Rodalies, però escoltant el tema del coure...
6: Dius, fa anys que dura.
5: I això ara ho esteu començant a valorar. En sèrio? És un tema que no ha pogut ningú pensar com ni de quina manera i quins són els recursos que es necessiten per garantir la mobilitat de les persones en vies que tenen una intensa utilització, perquè són vies neuràlgiques que desplacen persones amb mobilitat obligada moltes vegades per anar a Barcelona, que són vies molt recurrents i molt intenses d'utilització. I, per no parlar de les que van a les Terres de Tarragona, que aquells encara estan pitjor que les vies de Barcelona, perquè encara, a més, són de, sembla que els tractin com ciutadans de segona, no? A mi em sorprèn el nivell d'abandonament, em sorprèn el nivell, o no m'hauria de sorprendre, més ben dit, el nivell d'acatament i de cap cot davant del govern espanyol i la manca d'exigència. Llavors, com hem de fer per reivindicar que allò que paguem els catalans, aquells impostos que nosaltres paguem religiosament a les arques públiques, ens retornin a inversions? Perquè vull recordar que impostos i taxes són per prestar serveis. Si no ens presten, per què hem de pagar els impostos llavors? Jo instaria una mica a la contundència a la Generalitat de Catalunya en defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
0: Bé, doncs veurem en tot cas quan es normalitza aquesta situació. De moment sabem que fins dissabte estarem pendents d'aquestes feines per reomplir el forat, i dissabte, un cop s'hagi reomplert aquest forat, sabrem quina és la perspectiva i en quin moment es podrà començar a normalitzar la situació en aquest punt de Montcada i Reixac i aquestes línies que van cap al nord i que afecten a bona part dels usuaris de les línies de Rodalies. N'hem parlat amb la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. Al final, el Marc Molins ens ha fet el salt. Sí. S'ha dit en defensa seva que des de primera del matí anunciava que ho tenia complicat perquè se li estava complicant el judici.
6: Doncs el perdonem perquè s'ha portat perquè molt bé aquest any.
5: Sí, és un bon xicot.
0: Bueno, no us posaré en negatiu que no heu portat pastetes, eh? Perquè dilluns i dimarts em van portar, dimecres i dijous no, per tant estem 2-2. Dos tertúlies sí que han portat pastetes i dos no. Demà divendres
6: desempataran. La pressió que tenen els de divendres, ara...
0: Màxima, màxima, i així comprovarem si escolten el programa o no.
6: I hi ha el Pere?
0: Però Rossinyol, hi ha la García Pagant, hi ha Jaume Clotet...
6: No, vale, sé, no, no els hi diré res.
0: Els tres són amics meus?
6: No,
0: pues, de moment, no digui. Gràcies a tots dos. Bon estiu.
3: Bon estiu.
0: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, els blocs informatius del 3 Catinfo, just després de l'actualitat a les notícies. Fins demà.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
10: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Donald Trump amenaça els rebels xiïtes i aliats de l'Iran amb un càstig encara més gran. També s'ha referit la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, que es mostra alarmada pels atacs dels hutis. Lagarde manté congelats els tipus d'interès, però suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i els conflictes a l'Orient Mitjà. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortià, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen en el 2,25% de moment. I aquest, de moment, l'ha dit textualment. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors de l'entitat han posat damunt la taula, han plantejat la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, al BCE li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i de l'energia per la incertesa a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
12: Which is alarming.
13: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
12: Almost by the hour.
11: Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
10: Més notícies, Txell Vallespí.
14: El PSOE manté el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha negat a Televisió Espanyola haver participat en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En un comunicat, els socialistes confien que Zapatero doni més detalls als tribunals i, en canvi, la portavoz del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat contra les paraules de l'exlíder socialista.
3: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
10: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i altres exiliats, altres exalts càrrecs del partit, com ara els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, han demanat al Tribunal de Comptes que els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre, després de l'aval de la justícia europea. Tots ells han presentat un recurs en què acusen l'òrgan fiscalitzador de vulnerar de manera oberta i flagrant la sentència del Tribunal de Luxemburg, els tractats comunitaris i diversos articles de la Constitució espanyola que exigeixen l'aplicació de les resolucions judicials.
14: Un treballador català costa aquest 2026 un 3% més que ara fa un any, uns 41.500 euros de mitjana. D'aquesta quantitat, 30.500 corresponen al sou i gairebé 10.000 euros a cotitzacions obligatòries, a més d'altres prestacions o indemnitzacions. Ho diu l'enquesta anual de cost laboral que publica l'Institut Nacional d'Estadística. Per sectors, el cost més alt va ser la indústria i assumeixen imports més alts les empreses de 200 treballadors o més. Catalunya és la quarta comunitat en despesa per treballador, més de 4.000 euros per sota de Madrid, que lidera el rànquing, seguit del País Basc i Navarra.
10: Donald Trump condiciona avui l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita al fet que la monarquia del Golf Pèrsic reconegui l'estat d'Israel. El president nord-americà ho ha dit hores després que Washington firmés un pacte amb Riad perquè els saudites puguin desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. En un escrit a la seva xarxa social, Donald Trump diu que seria fantàstic que l'Aràbia Saudita s'assumés als anomenats acords d'Abraham, el pacte de normalització de relacions amb Israel que els últims anys han firmat ja els Emirats Àrabs Units, Bahrain i també el Marroc. Aquesta tarda mateix, el govern israelià ha emès un comunicat dient que si els saudites s'afegeixen als acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per la pau al Pròxim Orient. I als esports, Joan Fitó.
15: Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça, l'extrem alemany de 24 anys i que signa per les properes 5 temporades, ha assegurat que Hansi Flick ha estat clau per la seva arribada al club blaugrana. A més, Adeyemi diu que arriba al millor club del món. El Barça pagarà 22 milions més 7 en variables al Borussia Dortmund per Adeyemi. En bàsquet, Oleg Balcherowski és nou jugador del Barça, el pivot polonès de té 25 anys, fa 2,16 d'alçada i arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. Balcherowski és el 7è fitxatge del Barça aquest estiu i compta com a jugador de formació. El Tour de França avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines. La d'avui, la 18ena, té 182 quilòmetres i acaba en un port de primera categoria. A falta de 50 quilòmetres, tots els favorits roden junts, però a més de 7 minuts del grup d'escapats, on hi ha corredors com Richard Carapaz o Egan Bernal, que no són perillosos, però, per a la classificació general. En waterpolo, l'equip espanyol masculí ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món al perdre els penals amb Austràlia després que el partit acabés amb empat a 18. I en tennis, l'empordanesa Paula Badosa jugarà aquesta tarda partit dels vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Pana Udvardi.
9: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
16: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
17: Un món on tothom està de vacances.
18: En creure un món.
17: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
9: L'altre barri amb Blai Mercè.
16: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
22: Minuts. Espera't, que ara no em sentia jo. Marta del Cor, bona tarda. Mira, ara estàvem comentant de com la gent ens escolta, com fa el consum de ràdio, que és veritat que la ràdio és aquell mitjà que et permet estar-lo escoltant mentre fas altres coses i és com que et tenen allà de fons, sí. I que fas molta companyia.
23: És probable que molta de la gent que la està escoltant, doncs que... Ui, que no va el meu micròfon, a veure.
22: Ah, no va el meu micròfon?
24: No tenim a la Marta.
22: Ah.
23: A veure,
24: Marta, vine.
22: Un, dos,
24: vine.
25: Provant. Ja és aquest, canvi, sí? Mira, estan els micròfons que els fa mantra treballar.
24: Estan de dijous.
25: Exacte, dient, tenen ganes que sigui...
22: La gent a vegades ens escolta de fons. I tu realment anaves sonant de fons. Doncs no. Vull dir que et sentíem com et senten alguns oients que estan aprofitant per acabar de dinar, anant amb el cotxe...
25: Exacte, o fent la migdiada, potser, allò que diuen s'estan quedant mig endormiscats en el llit mentre ens escolten.
22: No deia això perquè m'agrada molt la frase aquella de que la ràdio fa molta companyia. I penso que és així, no? Que tens allà gent que et va acompanyant i que et van xerrant a l'orella.
25: És maco pensar que ets la companyia de no sé quants mil catalans.
22: Molt. La meva àvia, que té 94 anys, sempre m'ho diu. Em feu molta companyia. Diu, estic allà a casa, tot tancat perquè fa molta calor, i em poso la ràdio.
25: A mi em fas companyia, tu, també, cada tarda, Roger.
22: No, i tu també, a mi. També. Mariona Córdoba, bona tarda.
25: Bona tarda. Avui sense sintonia, atenció, perquè la Marta ha decidit llançar una floreta per la teva persona.
26: Home, sí, jo li llanço moltes. De fet, això no t'ho... Mira, ho compartiré ara.
22: Bueno, ara amb l'audiència, no. És que passem de l'atenció a fotre'ns sobre la taula amb una facilitat.
26: Això no t'ho he explicat. Saps que ahir, mira, vaig arribar tard a casa, eren quarts d'una, i em vaig ficar al llit mig endormiscada, i a la meva parella, que va entrar a l'habitació, que també estava despert, bé, li vaig dir, Roger, pots preparar un bibi de 180 per quan es desperti?
22: És duríssim.
26: I vaig dir, no, ell no es va immutar, i jo em vaig adonar que havia dit Roger, però clar, tot el dia et menciono, llavors ja està.
22: També et diré que ell es diu Ricard.
25: També.
22: Que de Ricard, de Roger, sí, no hi ha gaire.
25: Però ell,
22: no,
25: ell, va resum... ell no, som, dir, no, no, no es va estranyar ni res, eh? No, dir... va, I jo vaig dir, ai, he dit Roger, oi? I dic, no, no, Ricard.
22: L'altre.
25: A tots ens passa constantment que ens equivoquem, sí, de nom. Sí. No passa res.
22: Hi ha moments més delicats que d'altres.
25: Sí, es veuen aquells no equivocats.
22: Aleix Figueres, bona tarda.
1: Què tal? Hola de nou, eh?
22: No sé si has tingut algun cop algun lapsus de nom delicat.
1: Sí, tots hem tingut, crec jo, no?
25: Sí, sí.
1: Sí, tant.
22: Però, potser, no però... la, potser no surt a fora.
25: No, no, sí, moment, però
22: moment. Ah, surt a fora.
25: Sí, en moments delicats heu tingut confusió de nom?
1: Jo sí, crec fent... que com a mínim una vegada segur.
22: Fent la migdiada.
25: Ostres, a mi no m'ha passat això. Bé.
2: Jo en recordo una que vaig intentar dissimular al màxim.
1: No, no, i a més, és que
25: violent,
1: queda pitjor
25: moment.
1: Encara, perquè tu intentes com rebaixar-ho.
22: No, és que tinc un cosí que em tal i
2: bueno,
22: hem quedat
2: cosins,
22: abans
2: ja
22: i dius,
2: què
22: ah, calla, que dic, encara pitjor, si és un cosí, no?
2: Sí, sí. No, ai, es dissimula sí. I es passa
1: pàgina. Però és indissimulable, eh? O sigui, tu ja en aquell moment has caigut al pou i has d'intentar veure com
22: escolta,
1: reflotes.
22: Escolta, cap ben amunt i a seguir
1: no,
22: endavant.
1: No, endavant, endavant.
22: La vida és això, entrepancar-se una i una altra vegada. Gemma Puig, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
22: No t'ho demanaré. No, o sigui, m'estic controlant per no demanar.
25: Jo creia que... Tot Catalunya ho voldria saber sí. Ara mateix.
1: Jo t'anava a dir, què, Gemma?
4: Va,
1: què?
4: Gemma.
1: Ara
4: m'ho demanaran.
22: A la Gemma jo no li vull demanar. Si algú li vol demanar, davant. Però, bueno,
25: no, no,
22: Gemma...
25: no en situacions, no en situacions d'intimitat, però segur que t'has confós sí. A vegades, no?
22: No
1: exacte, sí. Això.
25: No, però a la parella, dir-li un nom d'un company de feina...
4: Sí, perquè a més jo treballo, bueno, sempre amb nois, diguéssim, no?
25: Clar.
4: Sí, m'ha passat, però en moments delicats no m'ha passat.
22: Ja.
4: No passat.
22: Bueno, doncs quina sort.
1: Exacte.
22: Però espera, no toqui, ni toca fusta, que
4: exacte, vés
22: a saber.
4: Si
22: vés a saber. Va, Gemma, anem al que ens ocupa, que és si hem arribat ja al pic de calor o no, i si això comença a fer baixada a partir d'avui.
4: Mira, avui sí, serà el pic de calor. Ara ja tenim 42 a Vinebre, eh? 42 a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Escó, al Masroig 40 i cap a Ponent, com que les màximes es donen més tard, cap a les 6 fins i tot, doncs aquí també esperem que arribem a aquests 40 o 41 o fins i tot 42. Per tant, avui tindrem aquest pic de calor i això, quan diem pic, vol dir que una mica a la baixa anirà. Demà es notarà poquet. Demà les temperatures encara arribarem a aquests 40 graus cap a aquests sectors més càlids, però ja no farà tanta calor com avui, i sobretot quan ho notarem serà dissabte i diumenge. Tenim un canvi no només de termòmetre sinó també de tendència, perquè portem molts dies amb molta estabilitat. Sí que hi ha alguns ruixats, alguna gota que avui també pot deixar-se escapar, però tant dissabte i sobretot diumenge tenim aire fred, i això voldrà dir que tindrem ruixats, tempestes que poden ser localment intenses, i sí, notarem que baixa la temperatura. Si avui, per exemple, a Ponent, a Lleida o a les Terres de l'Ebre arriben als 42, dissabte estem parlant de 35-36. És calor, eh? Però, clar, no té res a veure amb el que clar, hem
22: ja
4: tingut
22: noten,
4: aquests dies.
22: Ja es noten, no? Aquests 6 o 7 graus.
4: Sí, i diumenge, doncs, també. I això es mantindria diumenge, dilluns i dimarts. I ja no avanço més, perquè si no despreteu, torno a pujar. Doncs...
25: quarta
22: ja
25: onada
22: pujava,
25: de calor.
22: Ja has vist que pujava dimecres.
1: Però la quarta
22: sí.
1: O la cinquena, no, ja? No. A quina estem?
25: A la... No, ara és la tercera. Clar,
1: ah, d'acord,
25: ara
1: d'acord.
25: Vindrà la quarta.
4: Aquesta no ha sigut onada de calor.
1: Ja m'he perdut, Gemma, ja m'he perdut.
4: A partir de la setmana que ve, tornen a pujar. Sembla que no són valors tan disparats com aquests darrers dies, però sí que tindrem aquests tres dies, dissabte, diumenge, dilluns, fins i tot, doncs, el que nosaltres a vegades veieu a les espai del temps que ensenyem aquella línia és si queden per sobre o per sota de la mitjana, doncs diumenge i dilluns queden una mica per sota, i
25: bé,
4: això és com...
25: Bé. I Gemma, amb aquest pic de temperatures tenim també avui justament el màxim risc d'incendi forestal, de, vaja, com a mínim dels darrers dies per la combinació de calor i també la baixa humitat de la vegetació.
4: Sí, aquest i tot alert... i que el cap de setmana sí. Baixen, no baixem perquè portem molts dies de calor, tot està molt sec, molt ressec, no ha plogut, per tant...
25: Sí, l'alerta s'allargarà més dies, eh? Aquesta alerta de risc alt d'incendi, de risc màxim, vaja.
4: Sí, jo crec que ben bé demà segur i dissabte potser ho rebaixen una miqueta, però sobretot, però encara haurem d'anar amb molta precaució perquè és el que deia, no, fins dissabte a la tarda que no arribarien els ruixats i no arriben a tot arreu, doncs la calor la tenim, tot està molt sec, portem molts dies sense ploure i per tant les condicions potser no pel que fa a temperatura, però sí pel que fa a aquest ressecament que tenim i tots aquests dies que hem portat sense pluja.
25: Quines són les zones més afectades ara mateix on s'ha de vigilar la més?
4: Doncs mira, ara hi ha tot aquest sector del Prepirineu, també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, Catalunya central, aquest és el nivell extrem. O sigui, aquí aquestes comarques tenen aquest perill extrem, que és el nivell més alt de perill d'incendi. Per tant, tot, a tot arreu, i sobretot, també de cara al cap de setmana, entra el vent de nord, no farà tanta calor, però entra el vent, i per tant és un altre factor a tenir en compte. Aquests dies, encara que ara estiguem anunciant, no?, que les temperatures es normalitzen, recordem que estem a l'estiu, que ha fet molta calor, que no ha plogut, i per tant, qualsevol cosa que veiem, doncs, hem d'estar molt, molt pendents.
26: I extremar les precaucions.
22: Això ho hem de fer sempre,
26: però aquests dies encara més.
22: Més que mai. Gemma, moltes gràcies i precaució també amb els lapsos de noms, eh? Que n'hi ha prou en dir que no t'ha passat mai, que avui...
4: Avui em passa.
26: Vull que deixis anar un Roger.
22: Gemma, que vagi molt bé. Fins demà.
4: Fins demà, adéu.
22: Que vagi bé. És un quart de 5 de la tarda. A tot això, l'actualitat del dia passa per una fuga a la presó de Quatre Camins de la Roca del Vallès. De fet, els Mossos d'Esquadra segueixen buscant un pres que s'hauria escapat durant una sortida programada a Barcelona.
0: Perquè els Mossos d'Esquadra en aquests moments estan buscant un intern de la presó de Quatre Camins que ha fugit durant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat per homicidi i que hauria aprofitat el segon grau, que li permet fer sortides acompanyat de personal de justícia, per escapar-se. I encara li queden 7 anys de condemna per haver matat i esquarterat el propietari del pis on vivia, al carrer Casanova de Barcelona.
1: Així n'informava Toni Cruanyes ahir al TN Vespre de TV3. Es tracta de William Morrow, condemnat a més de 10 anys de presó per haver matat i esquarterat l'home que li llogava una habitació en un pis del carrer Casanova de Barcelona durant unes setmanes al novembre del 2022. Les restes del cadàver es van localitzar dins d'una maleta en un contenidor de l'Eixample per part d'un home que buscava ferralla. Segons ha publicat el Caso, l'intern participava en una activitat programada acompanyat de professionals de la presó de Quatre Camins, on compleix condemna, i també de la seva parella. Després de visitar la zona del Born i de fer un cafè, van baixar del vehicle, que doncs, ell va baixar del vehicle que el traslladava mentre es trobaven aturats en un semàfor al carrer Marina i va marxar del lloc. Arran d'aquell homicidi, de fet, pel que està doncs, a presó, l'Audiència de Barcelona va condemnar l'home, ara en situació de crida i cerca, per un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàver, després que l'acusat acceptés que havia comès els delictes en una sentència de conformitat amb la Fiscalia.
22: Per tant, els Mossos que el continuen buscant i que no saben on és.
1: Exacte, de fet, des que doncs, va ahir desaparèixer en aquest semàfor del carrer Marina, han perdut la pista d'aquest home, que, com deia, és un home condemnat l'any 2022 per aquest homicidi, que tenia una condemna de 10 anys de presó i que ara mateix doncs, està en crida i cerca.
22: Uh-huh. I encara en clau policial hem d'anar, ens quedem a Barcelona, de fet, Marta.
26: Sí, no ens movem gaire, perquè a Barcelona mateix la Guàrdia Urbana ha detingut 3 persones en el desmantellament d'una activitat il·legal amb cotorres al parc de la Ciutadella.
1: Exacte, de fet, tot semblava una activitat normal, entre cometes, per atreure turistes, però tot estava calculat al mil·límetre. Els detinguts feien servir cotorres per atreure els visitants del parc de la Ciutadella, els deixaven jugar amb elles, els les posaven a sobre perquè s'hi poguessin fer fotos. Fins aquí, tot força innocent. Ara bé, després de tot aquest joc, els delinqüents amenaçaven i intimidaven els turistes perquè els paguessin després de tot aquest joc, i si no ho feien, els robaven. Agents de la Guàrdia Urbana van detectar aquesta activitat i van detindre els 3 homes. Aquí també se'ls va requisar una navalla i els diners que havien obtingut dels turistes a qui havien extorsionat. Alhora, van comprovar com les cotorres presentaven talls que no els permetien volar i que, per tant, estaven sent maltractades. Ara, doncs, els 3 detinguts, autors d'aquests fets, se'ls imputen delictes de coaccions, maltractament animal i robatori amb violència o intimidació.
22: I atenció a aquesta dada que ara donarem. Jo no sé si vosaltres alguna vegada heu calculat...
1: Quan queda, no?
22: Quan queda i a quin any, més o menys, podreu accedir a la vostra jubilació si tot segueix amb les condicions actuals.
26: Això et surt, eh? Si tu entres a la vida laboral...
1: Això surt.
26: Tu pots veure quants anys tens cotitzats...
22: I quan et queda per arribar a la cotització...
26: I quan et queda per arribar a la teva jubilació.
22: I tu t'ho has mirat, això, alguna
26: vegada?
22: Ara
26: no recordo, que fa falta tant. Vull dir, si he d'anar comptant els dies o anys que em falten...
1: A veure, si féssim la resta així fàcil, en el meu cas em quedarien 31 anys, perquè tinc 34.
22: Sí, és a dir, encara 65, no estàs a l'equador, encara, de la teva vida laboral, en el teu cas.
26: Però tot depèn del temps que hagis cotitzat.
22: Exacte. Clar, si vas començar a treballar més d'hora, no? Llavors acabes més d'hora. Bé, dic que atents amb aquesta dada que ara donarem, perquè els experts alerten que si es volen mantenir les pensions, la jubilació s'haurà d'endarrerir fins als 73 anys.
5: Ara mateix el sistema de pensions, tal com està pensat, és deficitari. No és una guardiola que la que fa 30 anys com que he cotitzat ara cobro la pensió. No, amb la gent que treballa es cobren els impostos i amb això has pagat les pensions corresponents. Problema, amb el que cobrem d'impostos, no arriba per pagar les pensions. Ara imaginem-nos aquest escenari d'aquí 15 anys. Tindrem moltes més persones jubilades que no a dia d'avui. I a més, tindrem menys persones treballant. Per tant, realment, el risc principal és que el problema s'agreugi amb el pas dels anys.
1: És André Boar, economista i director d'estratègia empresarial de la UPF Barcelona School of Management. Aquesta xifra dels 73 anys és el resultat de l'últim informe del Centre d'Estudis, Formació i Anàlisi Social de la Universitat San Pablo de Madrid. Els experts apunten que Espanya hauria de retardar progressivament l'edat de jubilació fins als 73 anys per poder assegurar les pensions de cara al futur.
22: Ara com... hi ha gent que està sentint aquesta xifra i li està venint un esglai, eh?
1: Totalment.
25: S'estan marejant.
1: Clar, és que a més, és progressivament, però això cada cop està més aquí a la vora, perquè ara l'any vinent se situarà la xifra per sobre els 67 anys ja.
25: Sí, ho han anat endarrerint progressivament.
1: Exacte. I clar, aniria d'aquí al 73. Suposo que qui està més a prop, el qui està a la franja dels 50-55, pensa... Que no m'ho tirin enrere,
22: més,
1: que no
22: tirin
1: enrere perquè jo estic a punt aquí. I bé, i com s'explica doncs aquesta necessitat d'endarrerir l'edat de jubilació? Doncs tot plegat és causa de l'envelliment, la baixa natalitat i l'augment de la despesa.
5: L'edat de jubilació és en els 73 anys? No ho sabem exactament. El que sí que està clar és que ningú s'atreveix a debatre de forma real un problema que d'aquí 10 anys ens haurem d'enfrontar de cara. Si hi ha data d'avui on hi ha més persones treballant que no persones jubilades, ja tenim aquests problemes, amb increments constants de pensions, cada cop el forat és més gran. Tenim més persones jubilades que cobren més diners i, en canvi, tenim menys persones treballant amb uns sous que no acaben de pujar al mateix ritme, en aquest cas, que les pensions. Per tant, el forat cada cop es fa més gran.
1: Per tant, doncs, augmenta el nombre de pensionistes, disminueix proporcionalment el de treballadors i això fa que la pressió sobre els comptes públics creixi. Cal tenir en compte que a dia d'avui l'esperança de vida és més gran i cada prestació es cobra durant més anys. Ara bé, no tot és tan senzill. El mateix informe adverteix que elevar l'edat de retir no resoldria del tot el problema. També caldria afavorir la natalitat, reforçar l'estalvi privat, revisar determinades prestacions i impulsar el creixement econòmic i reconsiderar doncs, la forma de calcular les pensions. De moment, però, l'any 2027, la referència general, com dèiem, pel que fa a l'edat de jubilació, arribarà a 67 anys.
22: Per altra banda, la FIFA vol continuar ingressant després de tancar el Mundial.
25: Sí, sembla que no n'han tingut prou amb els preus de les entrades. També recordem, vam explicar que s'havia de pagar per les rodes de premsa. Vaja, aquí han anat fent negoci amb absolutament tot.
1: No, sembla un parc d'atraccions, aquest Mundial.
25: I ara... volen seguir facturant, venent, atenció, trossos de gespa.
6: You could buy the actual match ground grass that Spain won the World Cup with. This is where Messi was.
1: Són petits fragments de gespa del MetLife Stadium de Nova Jersey, on es va jugar la final entre Espanya i Argentina el passat diumenge. Es tracta d'un cub de 17 centímetres on hi ha un trosset de gespa que van trepitjar doncs, a jugadors com Leo Messi o Lamine Yamal.
22: Estem parlant com una terrineta, com un gelat, no?
1: Sí, no arriba a fer ni un pam. 17 centímetres no és ni un pam, pràcticament.
25: Clar, entenc que això més és gespa natural, entenc que o les regues...
1: No, però és un, cub, és un cub, llavors és un cub com de metacrilat.
22: Ah, que està com...
1: I està com ja preservada aquesta gespa, llavors queda dins, posada. Saps això que ara està de moda? Que fan taules, per exemple, i li tiren com aquesta resina epoxi i posen dins, jo què sé, doncs... unes figuretes que es poden fer malbé i de més.
22: Com per immortalitzar, no?
1: Queden immortalitzades. No.
22: Clar, tu t'imaginaves una bosseta plena de palla, no?
25: És que pensava que has d'anar a fer, has d'anar aquí regant la jaspeta, sí, mira, com va això? I segant.
26: És que la Marta l'anava a plantar, que és la seva, aviam si
25: mira. És que no pagaria ni un euro per un trosset de gent. Bé, ja està.
1: Doncs en aquest cas són aquests cubs de metacrilat dins d'una caixeta amb el logotip del Mundial i el preu de sortida és, ni més ni menys, l'edició més econòmica, de 390 euros. 390 euros per un cub de 17 centímetres... amb un trosset de gespa dins.
26: Però la més econòmica, què vol dir? Que si l'ha trepitjat Leo Messi és més cara i si
25: home,
26: no...
25: Com saps? Perdona.
22: A veure quines tenim, que ens ho mirem, no? Clar, mira, quina ens interessa. Vinga,
1: podeu entrar al web de la FIFA ara mateix i dins hi trobareu doncs, aquesta edició econòmica. Però després hi tenim l'Stadium Edition, que va com dins d'un estoig ja, amb alguna coseta més. No és que l'hagi trepitjat algun concret, perquè això, com dèiem, és una mica complicat de saber-ho. Però, com que l'edició és una mica més premium, ja val 675 euros.
22: Val, hem doblat pràcticament el preu, ja?
1: Exactament.
22: Què més tenim?
1: Després tenim la Legacy Edition, que doncs, té un preu de 895 euros, I aquí ja hi tenim una rèplica petiteta, així com daurada, de la pilota del Mundial. Aquí és el
7: bueno,
1: que s'afegeix.
7: Estarà afegint contingut, exacte, no? Però, per pujar el preu.
1: Em sembla poc contingut pel preu, però vaja, igual hi ha algú que li interessa. I després hi ha la Hero Edition, que val uns 2.240 euros.
25: Va, home, va.
7: Espera, Marta, espera't de mirar a veure què hi entra.
25: No, és que m'han de posar Leo Messi, pràcticament.
7: Surant, és que potser a vegades surt a compte.
25: És que no ho acabi comprant.
7: A vegades en aquests packs t'hi posen tantes coses que et surt a compte.
1: Mira, en aquest cas inclou una rèplica en miniatura de la pilota del Mundial, que també estava en l'anterior pack, un petit trofeu del Mundial tallat en vidre.
7: Veus, Marta?
1: Així com, saps, aquestes figuretes de...
25: Era que vaig a treure diners.
1: De Swarovski, saps? Doncs una mica aquesta cosa. Després inclou també un USB, que això ho inclouen tots els packs, que dins diu que porta com el que seria el certificat d'originalitat.
7: Molt bé.
1: Hòstia, us ho veig a tots interessadíssims amb aquest tema.
25: No, és que ho estàs intentant vendre, posant-hi molt d'entusiasme.
7: És que estic esperant el pot de préssec amb el míbar i la pinya amb el míbar i la panera.
25: Mira, no sé què em sorprèn més. Si que algú se li hagi acudit vendre això o que algú sigui capaç de pagar aquests diners per comprar-ho.
1: A veure, hem de dir...
25: S'esgotarà, segur.
1: Hem de dir que dels estadis s'ha venut de tot quan s'han fet reformes. És a dir, hi ha hagut gent que ha comprat quadradets del que...

0: I ja tenim el nou cartell de la Mercè, Mariona.
1: Efectivament, un tema que sempre aixeca polseguera, sobretot a les xarxes socials, perquè tothom té una opinió, mai ningú està prou content i sempre li hem de buscar els tres peus al gat, no? Però és cert que aquest any sembla que tothom està prou content. L'obra d'aquesta edició l'ha dissenyat Cinta Vidal, pintora i muralista barcelonina, i que se centra sobretot en la ciutat de Barcelona i en la vida als barris. És un homenatge a la ciutat on es poden veure diferents espais emblemàtics, com per exemple el Teatre Grec o la Catedral, i també alguns elements característics de la cultura barcelonina, com unes espardenyes, unes sabatilles de córrer per la cursa de la Mercè, o un tomàquet i un setrill que fa una mica de picadeta d'ullet a la fira Terra i Gust al Parc de la Ciutadella. A més, és la primera vegada que el cartell també serà un mural i que es podrà veure a la Biblioteca Paco Candel, que us l'heu d'imaginar ben gran, eh? Es tracta d'un treball de 33 metres quadrats.
2: No m'hi cap.
1: No t'hi cap a casa. I a més et permet, que això està molt bé, aquest mural tan gran, fixar-te bé en els petits detalls que amaga l'obra, no? Perquè, com veureu, quan pugueu veure aquest mural tan maco de Cinta Vidal, té molts petitets detalls dins dels edificis, als carrers de la ciutat...
0: Com que juga amb les perspectives, no?, també, a vegades, que recorda aquestes imatges de perspectives impossibles.
1: Sí, perquè hi ha edificis que estan com tombats, que no estan en vertical, i ella explica que també és... com a Barcelona cadascú viu la ciutat d'una forma diferent, no? Doncs que els edificis estiguin
0: col·locats
1: així. Espera,
0: que veig la Marta molt concentrada. No sé si estaves buscant en Wally aquí o qui buscaves.
3: No, l'estava mirant, l'estava observant, escoltant la descripció de la Mariona. A mi personalment m'agrada, és una qüestió de gustos, això, molt personal, però a mi el cartell d'aquest any m'agrada. Veia també aquí aquesta figura de Miró.
1: Jo
2: me'l posaria a casa.
0: És que hi ha molta cosa. A mi m'agrada,
3: sí.
0: Pots estar una bona estona mirant...
2: Sí, perquè hi ha un trosset, sembla, no?, com del Parc Güell. Després veig les torres venecianes de l'Avinguda Maria Cristina, per exemple. Mm. Els mistos, també aquests mistos que són tan característics.
1: També hi ha uns castellers. Vull dir, és bastant complet.
0: Esteu veient moltes coses. Jo és que...
1: Jo m'he passat una bona estona, ja observant-lo. T'haig de dir que molta gent... les crítiques que he llegit a través de xarxa...
0: Què no agrada?
1: Mira, se centren en què sembla intel·ligència artificial...
3: Ara tot és IA.
1: Sí, mai saps, últimament. I després, òbviament, l'altra gran crítica sempre és la senyera, no? Que en aquest cas sí que apareix en el cartell, però us hi heu de fixar tant com per trobar...
0: És molt petita,
1: ben
0: fet, segur, la imatge.
2: Clar, però perquè això està pensat pel mural de 33 metres.
1: Però és igual, és una...
0: Però destaca poc, és veritat.
2: No, clar, és veritat que en les edicions petites, però hem d'anar a veure...
0: L'aguanten uns castellers, no?, que fan un pilar de dos, bàsicament.
1: Un pilar de dos, sí.
0: No sé si existeix, però és un casteller sobre l'altre amb una senyera.
2: És una mica un joc del Cabro Roc, això.
1: Aquestes són una mica les queixes que he pogut llegir jo a través de xarxes, però per norma general, per ser el cartell de la Mercè, prou bé.
3: És cert, perquè fa el cartell de la Mercè els darrers anys...
0: Sí, hi ha hagut autèntiques traques criticant el cartell de la Mercè. I escolta, Mariona, en aquest acte de presentació entenc que també s'han desvelat qui serà, per exemple, el pregoner d'aquest any, o els pregoners.
1: Sí, tindrem dos pregoners, el mestre celleré Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, que seran els dos els encarregats de fer el pregó d'aquest any. Pare i filla representen la quarta i cinquena generació de l'icònic establiment del barri de Sants, que es va fundar l'any 1895, i és un local amb 131 anys d'història, que és una barbaritat. I com ja han avançat els pregoners, centraran el seu discurs en el comerç tradicional.
4: Una de les coses que explicarem al pregó, com ens hem anat transformant i com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha destacat que aquesta tria vol ser un homenatge a la tradició, a la gastronomia catalana i als vins del país. Per tant, per això s'ha escollit pare i filla per representar a la ciutat de Barcelona, que tot això s'emmarca en el context de la festa major de la ciutat, que tindrà lloc del 23 al 27 de setembre.
2: I, de fet, crec que dilluns vinent, si no m'equivoco, es presenten els cartells també a nivell d'actuacions, així que sabrem dilluns...
0: Els concerts, no?
2: Què hi haurà? Què hi haurà, que és el que tothom espera, aquells concerts de la Mercè.
0: Tens alguna informació privilegiada, potser?
3: Va, Aleix, segur que sí.
2: No tinc cap filtració ara mateix, però sí que sé que la data és dilluns, que dilluns hi ha aquesta roda de premsa de presentació dels cartells.
3: Doncs la Mariona ens ho explicarà, segur.
0: Sí, estarem pendents i quan se sàpiguen ho explicarem. Dos quarts tocats de 5 de la tarda, marxem cap a Tarragona.
3: A veure, això que sentim, Mariona, no sé si ho vas gravar tu en directe, ara ens ho diràs, perquè és del Terracorena, on ahir a la nit...

0: que actuava Juan Luis Guerra i tu ens vas dir que hi aniries.
1: I efectivament, allà vam ser-hi. Sí que és veritat que l'àudio no se sent molt, molt bé, no és de gran qualitat, però haig de dir que a mi em va sorprendre que el Tàrraco Arena, no sé si és una cosa habitual, però costava sentir-ho tot amb precisió, sobretot quan estaves, com jo, al final de la pista. Però tot i així, això no treu que es va gaudir de valent.
0: Sí, això que sentíem ho vas gravar tu amb el mòbil des del lloc on estaves, eh?
1: Al final de la pista estava jo col·locada amb el meu mòbil.
2: És el seu story de allò...
0: Radiofònic.
2: Radiofònic.
3: I seleccionant molt bé el moment, perquè has d'encertar quan fas l'story Instagram del moment bo del concert, que a vegades has de copiar els altres per encertar quin és el moment.
2: Exacte.
1: Els meus stories van ser Ojalá que llueva café en el campo i la bilirrubina, que són grans èxits de Juan Luis Guerra, no?
2: Funcionen.
1: A més, ens va fer ballar sense parar tota l'estona, més de 6.500 persones entregadíssimes i amb molt de ritme, perquè us haig de dir que la persona amb menys ritme de la pista de ball possiblement era jo. I a més, l'artista va començar puntualíssim. 9:00, s'apagaven els llums del Tàrraco Arena i començava l'espectacle amb els seus èxits Rosalía i La Travesía.

0: Als seus 69 anys, Juan Luis Guerra es va plantar a l'escenari amb la seva armilla, el seu mocadoret lligat al coll i la seva boina amb ganes de fer suar a la gent, perquè us aviso també que l'ambient estava carregat. Allò era pitjor que el vestidor d'una piscina municipal. Vull dir, era terrible.
1: Ja, acabes de tintar
0: no.
1: Bastant delicat l'ambient.
0: Pel que fa a la temperatura, no repetiria. Pel que fa a l'espectacle, una i una altra vegada. De fet, durant els primers 45 minuts, l'artista va interpretar èxits com La llave de mi corazón o Vale la pena.
2: Dime si la sol de tu mañana se despierta de mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama.
0: Un cop finalitzada la primera part, el cantant va desaparèixer de l'escenari uns 15 minuts, una pausa d'hidratació, podríem dir, i va cedir tot el protagonisme a la seva banda 440, 14 músics i segones veus, que per mi són els grans protagonistes d'aquest espectacle. Una sola dona sobre l'escenari també és un fet a valorar. I per mi, menció especial, sobretot al realitzador de l'espectacle i a la secció de percussió, sobretot, a mi em va agradar molt, en Johnny Chocolate,
1: sí,
0: que tocava la tabora. Sí, increïble. Una banda extremadament enèrgica i entregada que, tot i la calor, no va parar de donar-ho tot a cada cançó. Llavors passa aquesta petita pausa d'hidratació de 15 minuts, torna Juan Luis Guerra amb un canvi de modelet, cosa que em va sorprendre, ara molt més còmode, i amb algunes de les cançons més importants a punt, com són, per exemple, el Niàgara en bicicleta.
3: Porque es muy duro pasar el Niàgara en bicicleta.
2: No me digan que los médicos se fueron. Oh, oh, oh. No me digan que no...
0: O, per exemple, Visa para un sueño.
2: Eran las 9 de la mañana. Santo Domingo, 8 de enero.
4: La Mariona està revivint el concert d'ahir, eh? T'ho estàs passant pipa.
0: M'ho vaig passar de bé, no us ho podeu imaginar. M'era igual la calor que estava passant jo en aquell moment, que en qualsevol moment em desmaiava al Tarraquarena, perquè veies aquest senyor de 70 anys, pràcticament, allà sobre l'escenari, fent un espectacle impecable, i la banda, que me l'enduria a casa si m'entressin 14 persones a dormir a Ripollet, jo estaria encantada.
1: I que estàs en aquell moment que és fantàstic, que quan t'agrada molt un concert, les hores següents i el dia següent segueixes obsessionat amb les cançons, amb l'artista, vas amb el cotxe amunt i avall, amb la seva música.
5: Des del moment en què surts del recinte,
1: exacte,
5: ja
1: ets un mes,
5: baixes finestres i vinga, endavant.
0: I a més era molt divertit perquè vaig anar a sopar just després i, òbviament, la gent que sopava per la zona havia anat al concert i escoltaves com algú passava i començava... A mi menen de la vida
1: rovina. Quin perfil de gent hi havia? És a dir...
0: Mira, va haver-hi un moment on Juan Luis Guerra va preguntar d'on era el públic, va començar per preguntar quanta gent de Catalunya i d'Espanya hi havia, van aixecar la mà força gent, però sobretot després el públic es va tornar boig quan va preguntar qui era dominicà, qui era portorriqueny, qui era colombià... Ells estaven vivint el seu millor moment i un fet històric per les seves vides personals, perquè suposo que forma part, Juan Luis Guerra, de la vida personal de molta d'aquesta gent.
1: I tant.
0: I sobretot el que feia molta il·lusió és que abans de marxar es va fer aquella pausa dramàtica pertinent, no, on tot el públic va cridar «Otra, otra!». I Juan Luis Guerra, òbviament, va tornar a l'escenari per servir la traca final amb Bachata Rosa i la Bilirrubina. Final apoteòsic a Tarragona, amb un Gràcies Tarragona a la pantalla projectat i un moment d'aplaudiment pel cantant i tot el conjunt de músics que van saber mantenir l'energia del públic al màxim durant 2 hores de concert.
1: Amb tot el que has explicat i el que he sentit, que s'hi hauria d'haver anat, perquè
4: però,
1: era un molt bon concert.
4: Tu no l'havies anat xeiant?
1: No, vaig poder, al final no
5: et va venir bé.
4: Va acabar d'encaixar.
1: Per cert, que avui tenim més llegendes de la música llatina voltant per Barcelona.

0: Ruben Blades arriba al poble espanyol.
1: La música llatina continua sent la protagonista i és que aquesta vegada serà de la mà d'un dels artistes més respectats i influents de la música llatina. Ruben Blades actua al Festival Bars, on farà un recorregut
0: no
1: per
0: riguis,
1: la història.
0: Espera, és que ho sabia, és que ho sabia,
2: tornem,
0: que ens encallaríem aquí.
2: Vinga, tornem.
1: A tu t'ha semblat que era britànic, no?
0: No, aquest senyor va néixer...
3: Ara deixa'm explicar.
0: Aquest senyor va néixer als Estats Units
3: sí.
0: I ell diu que li és indiferent si li diuen Blades o Blades. De fet, i depèn del públic, li diuen d'una cosa o l'altra.
2: Això és una conversa que heu tingut vosaltres.
3: És una conversa que hem tingut just abans d'engegar el micròfon.
0: Ara parlarem de
3: Ruben. Què hem dit? Escolta'm, Ruben Blades o Ruben Blades? Dic, mira, Roger, tu llença't a la piscina, digue-ho ràpid.
0: No, i ho he buscat, m'he intentat informar, però l'altre ja se li estava escapant el riure. No, és que estem dividits.
2: Ens enriolem ràpid.
3: És en Ruben Blades.
1: Ruben, jo dic, sempre he dit Ruben Blades.
0: Depèn per l'idioma que ho diguis.
2: Per mi és Ruben Blades, de tota la vida.
3: Doncs ja està, Roger.
0: Campi, què dius tu?
4: Blades, també, doncs
1: venga,
4: ja està.
1: Ens han donat la raó per
4: Blades.
3: Un zero per nosaltres, no passa res.
0: No, vull dir...
2: No, però un 10 en anglès, eh?
1: Però és d'aquells noms que costen.
0: En anglès també anava malament, jo, llavors. Ni una cosa ni l'altra.
1: Això és com els tiets, tiets, que ja no saps com pronunciar-ho. Vull dir-te, cadascú, mentre gaudeixi de la música, endavant amb tot. I és que si vols gaudir de Ruben Blades o Ruben Blades, pots anar al Festival Bars, on farà un recorregut per la història de la cultura llatinoamericana que ell mateix ha escrit, conegut com el poeta de la salsa, es caracteritza sobretot per ser un gran cronista social en les seves lletres i en les seves cançons, com són Pedro Navaja, Plástico o Amor y Control. Guanyador de 12 premis Grammy i 10 Latin Grammy, torna a Catalunya per revolucionar el poble espanyol avui a les 9 del vespre.
3: I deixem ara la música llatina, anem cap a Vilanova i la Geltrú, on tenim una altra de les grans cites culturals d'aquesta setmana amb El Tinglado.
5: He nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada i per molt que s'ompli de turistes on manin aquells que no van demanar jo no me'n vaig.
1: El Tinglado arrenca la seva 18a edició amb un cartell eclèctic que avui gaudirà de la presència d'artistes com Svetlana, com Clara Peya o Miquel del Roig i que des d'avui fins al dissabte 25 rebrà artistes com Maria del Mar Bonet o Els Pets.
6: Jo vull ser rei, ser per tu i els cap de l'estat, teniu tot bé.
1: Ja tenim en Roger també animat amb Els Pets.
0: Home, és el meu Ruben Blades.
2: Blades. Per tu, Blades.
0: Per mi, Els Pets, top 2 grups preferits de la meva història.
2: Qui seria el top 1? Exacte.
0: Seria Sau, en el meu cas. Sau i Pets. Jo vaig créixer amb això.
1: Doncs mira, si vols anar a veure Els Pets, t'haig de dir que els abonaments estan pràcticament esgotats, però que un any més el Tinglado ha demostrat que l'essència inicial del projecte és el més important, un esdeveniment organitzat des del voluntariat i entitats culturals com Campi Strauss, sense ànim de lucre i autogestionat, i, és clar, amb un èxit indiscutible.

0: I d'un projecte de proximitat a un d'internacional. Sí que el canvi de rotllo és important, eh, aquests? Bad Bunny tanca paradeta i dona per finalitzat el seu Devi Tirar Más Fotos World Tour en la seva última data a Bèlgica.
1: Semblava que mai arribaria i que la gira de Bad Bunny seria eterna, però no. Ahir el porto-riqueny va celebrar el seu últim baile inolvidable a Bèlgica, on ha pujat a l'escenari visiblement emocionat tota l'estona. Hi ha molts vídeos que corren per xarxes on se'l veu amb les llàgrimes als ulls. I és que la seva gira internacional va començar al novembre a República Dominicana, després d'una llarga residència a Puerto Rico, que segur que tots recordeu, i des de llavors ha passat per escenaris d'arreu del món, sense els Estats Units entre les seves dates, molt important per ell, i fent parada a casa nostra, a l'estadi Lluís Companys.
2: Està cansat, eh? Ha de tenir ganes de
3: descansar
2: a casa seva.
4: El bé que s'haurà passat.
2: Home, sí, però ostres, és com Rosalia. Deu tenir unes ganes ja d'acabar. Sí.
1: I la vida de gira ha de ser molt dura, perquè ets pràcticament nòmada d'hotel en hotel tota l'estona, sense els teus éssers estimats a prop.
2: No, el teu sofà, el teu llitet,
4: això
2: no?
4: Segur que sí, però també ens hem d'imaginar que és un artista internacional i que ell no va a les proves a les 4 de la tarda sota el sol. Vull dir que és un altre nivell.
0: Clar, no és com la Ludwig, amb tots
4: exactament.
0: Els respectes, que han d'anar, si toquen el Canet Rock, anar-hi a les 3 de la tarda...
4: I que descarreguen ells la furgoneta,
0: exacte.
4: Pràcticament.
1: Sí. L'Aleix diu que s'aguanti, que es foti, que té prou diners com per treballar.
0: No. Potser sí que està cansat, però bueno...
4: Jo li canvio perfectament, eh? Anar a fer una gira com la de Bad Bunny.
2: Simplement, el que dèiem és que segur que té ganes de parar de descansar.
4: Totalment,
2: segur.
4: Sí. No?
1: Recordem, a més, que Bad Bunny va actuar a Barcelona el 22 i 23 de maig, on el van acompanyar artistes com Bad Yellow, Brian Myers, i on va penjar el cartell d'entrades exaurides en escassos minuts. Tot i fer fortuna amb el seu espectacle, també va generar polèmica amb la seva ja emblemàtica La Casita, on alguns dels famosos de la ciutat i d'arreu gaudien del concert sota l'atenta mirada del públic i de les càmeres.
0: N'ha fet en total?
1: En total, 57 concerts en 23 països diferents i, a més, s'han guanyat pèmpins aquí, perquè, segons Billboard Boxscore, només amb les primeres 41 dates, Bad Bunny ja hauria recaptat 360 milions de dòlars i gairebé 2 milions i mig d'entrades venudes.
2: Mira, gairebé un milió per dia, o sigui, per cada dia de l'any. Ja està.
0: Sí, són molts calés, que no vol dir que els hagi guanyat tots, que també hi ha despeses.
4: No, clar, evidentment.
0: I així segur que s'han portat un pastissal.
1: Però bé, ha superat la barrera dels 1.000 milions de dòlars en ingressos totals al llarg de la seva carrera, que és tota una fita.
0: Barbaritat, sí.
1: Veurem què fa a partir d'ara a Bad Bunny, aviam si potser toca fer unes vacances, com deia la Marta del Cor, o potser un nou disc.
2: I tal dia com avui va néixer Daniel Radcliffe. Aquesta música
1: boníssima.
2: És inconfusible. El protagonista de Harry Potter, que fa, atenció, 37 anys avui.
1: Daniel Radcliffe avui fa anys i recordem, per fer un petit pas per la seva trajectòria, que ell va saltar la fama amb Harry Potter i la Pedra Filosofal. L'actor només tenia 11 anys, 12 quan es va estrenar, i després de 10 anys Radcliffe abandona Hogwarts i decideix continuar vinculat al món de la interpretació. Comença a fer projectes més independents i fins i tot va fer el salt al teatre, que el va fer aconseguir un premi Tony l'any 2024 pel musical Merrily We Roll Along. Ara celebra els seus 37 anys i ho fa coincidint també amb el 25è aniversari de Harry Potter. De fet, la primera pel·lícula de la saga tornarà als cinemes de tot el món entre el 27 d'agost i el 3 de setembre i la projecció inclourà material inèdit del darrere de les càmeres i secrets del rodatge. Warner Bros. Discovery, que sap que és molt important aquesta celebració pels Potterheads, els fans de Harry Potter, i per això ha organitzat diverses sorpreses virtuals i presencials que s'anunciaran durant el que queda d'any.
0: 4:45 de la tarda, ara farem 2 minuts de pausa i de seguida... Comentarem les últimes novetats del cas Julio Iglesias, que, com recordareu, va ser acusat de tràfic de persones i d'agressió sexual per dues de les seves empleades domèstiques.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. Let's be.
3: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt. Li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
4: El treball dignifica les persones.
3: I te'n rius sense gana.
4: Aquesta és una frase d'un hit-polles integrals.
5: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
3: Rius sense ganes.
5: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu és tu.
5: L'estiu ets tu.
0: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Bé, com dèiem, hem d'obrir de nou la carpeta Julio Iglesias, una carpeta que des de fa mesos no para d'obrir-se i tancar-se per les polèmiques que han deixat el cantant en una situació molt delicada, acusat d'agressions sexuals i fins i tot tràfic de persones. Yeah.

0: Bé, un senyor no ho sé, però un trobant segur. Almenys, així ho afirmen algunes dones. De fet, el mític artista conegut per les seves cançons sobre amors fugaços, hedonisme, dones ideals i romanticisme, mai no ha amagat el seu tarannà. Per dir-ho de forma així, vaja, fent servir eufemismes, juganer i seductor.
1: Ella és mi mar, mi muntanya. Ella és mi tempestat i mi calma.
0: Bé, arran de les polèmiques i les denúncies que ara mencionàvem, recordem, per agressions sexuals i tràfic de persones, van ressorgir vídeos i entrevistes seves de fa anys en què es dirigia a les periodistes d'aquesta manera.
2: Per als lugares tan queridos donde... Donde canta para tu padre, para tu madre, para tu abuelo, para tu abuela, y ahora te voy a cantar a ti, que es una chimba. 22 añitos. Tienes las bocas bellas, tú, la boca grande, bella.
3: Tengo boca grande, sí.
2: Bonita, bonita, bonita. Eres monísima, monísima. Una novia como tú me vendría
0: muy bien. És que això ara no s'aguanta per enlloc. Estar-li fent l'entrevista a un personatge i que et comenci a tirar els trastos d'aquesta manera. Bé, en fi. Però la cosa no es quedava només en el terreny verbal, perquè Julio Iglesias era capaç fins i tot de forçar petons i no es tallava ni un pèl, encara que hi haguessin les càmeres davant.
2: Ven aquí, ven aquí.
4: Aquí?
2: Ah, aquí.
4: Aquí?
2: Aquí.
4: ¿Qué vamos a hacer? ¿Acá? ¿Pero vos querés que haces?
2: ¿Yo qué?
4: No, Julio, te lo pido. ¡No, Julio! Escuchame una cosa. Vos sos un hombre casado.
2: No, ¿y tú también?
4: No, sí, no.
2: No, no estamos casados con la gente.
4: Yo soy libre. No, escuchame una cosa.
5: Que és aquell vídeo que li acaba fent un petó, forçant-la una mica amb el coll.
0: A veure, és veritat que aquests documents per si sols no proven els delictes pels quals se'l va denunciar, però sí que fan evident l'actitud masclista amb què habitualment es dirigia a les dones. Bé, fins aquí ja sabíem tots de quin peu calçava Julio Iglesias, cap sorpresa, però ara fa 6 mesos van sortir a la llum unes denúncies que van posar Julio Iglesias sota el focus de tots els mitjans.
6: Les revelacions que han fet al diari Punès i a la cadena de televisió nord-americana Univision, dues extraballadores de les seves mansions del Carib, parlen de com es mostrava el cantant de portes endins l'any 2021. Una d'elles relata agressions sexuals gairebé cada dia.
7: I jo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, ¿qué te va a gustar? Yo, no, señor, no quiero.
6: La investigació periodística recull...
5: Com sentíem, tot va començar amb la denúncia de dues de les seves antigues empleades domèstiques que l'acusaven de tràfic de persones i agressió sexual. La Fiscalia de l'Audiència Nacional, però, va arxivar les diligències, no va resoldre si va passar o no. Simplement, com que els fets denunciats van tenir lloc fora de l'estat espanyol, doncs els tribunals van considerar que no eren competents per investigar-ho.
0: Sí,
5: i ja es
0: formal.
5: Va quedar aquí. Sí. Això no ens pertany a nosaltres, per tant,
0: no podem
5: investigar-ho. Fins aquí la història, que era més que coneguda. I la novetat és que ara ha estat el cantant, per tant, Julio Iglesias, qui ha portat una denúncia als tribunals espanyols. I atenció, perquè la denunciada és la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Tot plegat per unes declaracions a Televisió Espanyola.
8: La investigació que estem coneixent estos dies da terror, da pànico. Se concentran totes les vulneracions de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaven en una posició de debilitat extrema.
5: Clara, quan són aquestes declaracions, Marta?
0: Mira, això va ser al gener al programa a l'Hora de la 1. Poc després, Julio Iglesias va presentar una demanda de conciliació i va exigir-li a Yolanda Díaz la rectificació i unes disculpes, però la ministra va negar a retractar-se. I és arran d'això que ara el cantant li ha posat una demanda civil a la ministra davant del Tribunal Suprem. Li reclama 50.000 euros per una presumpta vulneració del seu dret a l'honor. I aquest no és l'únic procés que té en marxa Julio Iglesias. Així ens ho ha explicat l'advocat penalista Carles Monguilot.
9: Hi ha dues causes que sembla que el senyor Julio Iglesias ha iniciat. Una demanda de protecció de l'honor, on se li demana a la senyora Yolanda Díaz que reconegui que va fer afirmacions que varen lesionar l'honor del senyor Julio Iglesias i que, per tant, rectifiqui i, a més, li pagui 50.000 euros. I l'altra seria una querella per calúmnies o injúries i delicte contra la integritat moral en base a afirmacions que van fer determinats mitjans on ja se li imputava de comès uns fets que serien d'agressió sexual, de tracte de persones, en fi, greus delictes que, pel que sembla, la premsa hauria donat per acreditats, com si fossin certs.
0: I aquests mitjans de què parlava Monguilot, més concretament el diario.es, per tant, no només hi ha una demanda contra Yolanda Díaz, sinó també contra aquest mitjà. Bé, això pel que fa al que Julio Iglesias ha engegat. Però en relació a les denúncies del gener que es van fer en contra d'ell, aquelles dues acusacions d'agressió sexual que no van poder passar pel jutjat per la qüestió formal que m'ha explicat, Monguilot ens ha dit això.
9: S'ha de tenir present que Espanya, quan va rebutjar les denúncies contra el senyor Julio Iglesias, no va dir que fossin falses les denúncies, no que no fossin veritat. L'únic que va dir l'Audiència Nacional és que no era competent a l'estat espanyol per jutjar això. Que els fets haurien passat a l'estranger, tenia que reclamar la suposada conducta delictiva en el país on s'haurien comès els pretesos delictes.
10: Per tant, els tribunals espanyols que diuen que no són competents, i això només té una sortida, si algun dia s'acaba jutjant, i és que aquesta denúncia es presenti a la República Dominicana, no?, que és on van passar els fets, i que allà els tribunals decideixin doncs, obrir una causa, que, bueno, que pel que sembla podrien haver actuat d'ofici, d'alguna manera, no? Sentint tot l'enrenou que hi ha hagut, però de moment, res de res.
0: De fet, això és el que li hem preguntat a en Carles Monguilot, és quines opcions tenen aquestes dones que no han pogut tirar endavant amb el procés judicial a Espanya, què és el que podrien fer perquè el seu cas prosperés?
9: El que jo crec que haurien de fer, i probablement haurien d'haver-ho fet al primer moment, és que si han sigut víctimes d'un delicte en un país concret, en una justícia concreta, denunciar-ho allà. Poder denunciar un ciutadà espanyol per delicte comès a l'estranger a Espanya es pot fer, però té que haver-hi unes causes que ho justifiquin. No crec en la justícia d'aquest país, és molt complicat, jo estic visquent ara aquí, a Espanya.
0: Clar, com que no van, diguem, just fer cap d'aquestes justificacions, diguem, per presentar el cas a Espanya, doncs per això es va desestimar. I ara veurem si aquestes dues exempleades de Julio Iglesias voldran en algun moment denunciar a República Dominicana o a les Bahamas, que són els països on haurien tingut lloc els fets.
10: Val, per tant, doncs quedem pendents de saber com evoluciona tot això i també de si finalment Yolanda Díaz acaba havent de pagar aquests 50.000 euros a Julio Iglesias. Seria curiós tot plegat
0: sí,
10: que acabés
0: a veure,
10: cobrant, no?
0: Em costa d'imaginar que tot plegat acabi en un judici, allà asseguts a la banqueta en Julio Iglesias i Yolanda Díaz. Veurem com s'arriben finalment a un acord i com es tanca tot plegat.
10: 5 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Ara farem una pausa i just després del butlletí ja tenim la Marta Montaner escalfant a la banda amb el peto de Catalunya Ràdio a punt per entrar.
0: El peto de Catalunya.
10: M'està mirant.
0: El peto.
10: Vine, Marta, vine. Perdona, és que he volgut, la metàfora se m'ha anat menjant i al final t'he vist com vestida com Gavi a punt d'entrar al terreny de joc.
11: Ella que es pensa el seu modelet i tu li dius que va amb el peto de Catalunya Ràdio.
12: Ah, podem parar de parlar de futbol i del Mundial i de Gavi i de Ferran Torres, sisplau.
10: És que jo no volia, i no sé per què.
12: I tu has anat cap allà, cap al peto.
10: I a sobre l'anava fent grossa, sempre. La metàfora, grossa.
13: I ha sortit el Pipe que porta dins.
12: Terreny. Sí. El Pipe que porta per dins i per fora, en Roger, perquè és que no se n'amaga ni un moment.
10: Que la peça de roba que portes no és un peto, evidentment, de futbol, però...
13: Més aviat tot el contrari.
0: Roger.
10: No, però vull dir que no té mànigues, i el fet de no tenir mànigues m'ha recordat...
0: A un peto.
10: Hòstia, no.
12: Roger, que em trobes a faltar?
0: Jo crec que és això,
12: una mica, no?
10: És allò que quan trobes a faltar és com que...
12: Dius tonteries.
10: Tractes sembla malament nerviós. A l'altre.
12: Bueno, ja, mica de maltractament, mica de bromes que no fan gràcia.
10: Molt.
12: Si és la teva manera de dir t'enyoro, jo també, Roger.
10: Farem una pausa i després posa-la.
12: Sí. Sort d'això.
10: Jo només volia dir que la Marta ha estat aquestes últimes hores recopilant informació de l'Amy Winehouse perquè avui fa 15 anys de la seva mort, que va morir a la seva casa de Londres, i tenim molta documentació de com va viure i dels seus últims anys.
12: M'he mirat el documental d'Amy, La xica detrás del nombre, que està a Movistar Plus, entre altres plataformes, i és una barbaritat el que explica, perquè coneixem l'artista, coneixem aquesta veu inconfusible, però potser no coneixem tot el que hi havia darrere i tot l'entorn que envoltava Amy Winehouse. Déu-n'hi-do, ara en parlarem.
10: Vosaltres heu vist el documental? Tu
0: no l'he vist, no
10: doncs ara el repassarem.
0: Si recordeu quan va morir, o sigui, què estàveu fent?
12: Oh, sí.
0: Sí, eh? És que va ser una notícia molt impactant.
10: Estava un hotel a Pamplona. Estava de vacances, perquè mira l'edat que és, i estava de vacances a Pamplona.
0: I tu, Marta?
12: Jo recordo que això em va enganxar just després de fer les proves de les Pau, de l'accés a la universitat, aquell estiu que et prometen que és el més llarg de la teva vida, i em va marcar moltíssim, perquè a casa érem molt fans de l'Amy.
0: I no ens esperàvem. Sí que li deies que era una vida una mica així, però no sé, ens va agafar tots una mica contrapeu aquesta mort, no?
10: Jo recordo que uns anys després vaig anar a Londres i vaig anar a veure la casa on havia viscut i que també surt en el documental, i a l'arbre de just al davant de casa seva la gent hi deixava ampolles de vodka.
12: Ai,
10: i fotos de l'Amy Winehouse com a homenatge.
13: Una mica de mal gust, no? Com a homenatge.
10: No, ho feien perquè eren fans i l'estimaven. Però bé,
12: saps ara... qui té un tatuatge d'Amy Winehouse? En Jaume Miranda.
10: Doncs mira, si arriba a temps, en parlem amb ell també.
14: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
15: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
16: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
17: Comença l'espectacle.
18: Serà genial.
16: Aquest estiu... tots som súpers.
14: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
19: Ocasión Plus.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
21: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
22: Entendre és obrir els ulls.
23: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
24: Obrir la ment.
21: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
25: L'estiu és tu.
26: Catalunya Ràdio.
25: La llum és dels meus ulls.
21: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu.
26: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
26: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Maria Costa. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bona tarda.
27: Bona tarda. La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que s'estava plantejant separar-se d'ell, una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que durant les visites mèdiques va comentar als metges que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
0: Més notícies, Joan Aleix Mata.
28: Decreten presó provisional i sense fiança pel detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
29: Bona tarda. L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove, que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona de 75 anys havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim. Júlia Albacar. Catalunya Ràdio Lleida.
1: Restablerta la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que s'ha aturat per un incendi que crema a prop de les vies entre les localitats madrilenyes de Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons Adif no té res a veure amb l'activitat ferroviària, ha impedit durant més d'una hora el trànsit dels convois. A banda de l'AVE de Renfe, la interrupció de la circulació també ha afectat el servei operat per les companyies Ouigo i Iryo.
28: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol. Cada any l'hospital fa unes 80 intervencions. La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat pels pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
1: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han trobat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. Girona, Laia Claret, bona tarda.
2: Bona tarda. S'ha localitzat aquest matí a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat, el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes dues dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postes a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Els esports amb Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, recta final de la 18a etapa del Tour de França. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. Últims 8 quilòmetres a punt de començar l'ascensió a l'últim port, un port de primera, Orciers Merlet, els 6 homes que són cap de cursa, Richard Carapaz, Tobias Johannessen, Mateu Jorgensen, Raúl García Pierna, Mauro Smith i Valentin Paret Pentre. El grup de Tadej Pogacar i la resta d'homes importants es troba gairebé 6 minuts entre mig intercalats diferents restes de la fuga inicial de la jornada. En un dia complicat per l'UAE, l'equip de Pogacar ha abandonat ja Brandon McNulty i hi ha d'altres ciclistes afectats per una gastroenteritis. De moment l'eslové està rodant sense problemes. Els últims 7 quilòmetres i mig d'aquesta etapa, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Sergi Merlet.
3: En futbol, Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça, l'extrem alemany de 24 anys i que signa per les properes 5 temporades, assegurat que Hansi Flick està clau perquè ell arribés al Barça, un Barça que pagarà 22 milions més 7 en variables al Borussia Dortmund. En bàsquet, Oleg Balcerovski és nou jugador del Barça, el pivot polonès arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga i és el setè fitxatge blaugrana d'aquest estiu. D'altra banda, el Manresa ha incorporat Rafa Villar, el base català, ha jugat al Baskonia l'última temporada i s'ha format a les categories inferiors del Barça. En tennis, l'empordanesa Paula Badosa està jugant als vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Panaud Bardi. Està guanyant per un 7-0. El segon set també el domina per 4-1. I en waterpolo, l'equip espanyol masculí ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món al perdre els penals amb Austràlia després que el partit acabés amb empat a 18.
6: Fins aquí les notícies.
7: Recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
6: AP7, la narcopista.
8: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
17: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
23: Continuï tot recte 30 minuts.
6: AP7, la narcopista.
24: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
17: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
6: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Amy Winehouse, la cantant britànica de soul, jazz i rhythm and blues, l'han trobada morta aquesta tarda al seu pis a Londres. Dotada d'una veu excepcional, guanyadora de 5 Grammys el 2006 pel disc Back to Black, Winehouse també es va fer famosa per abusar de l'alcohol i de les drogues. Ara, Carles Costa, la policia està investigant les circumstàncies.
1: Avui fa 15 anys de la mort de la cantant i compositora britànica Amy Winehouse. Va ser el 23 de juliol del 2011 i des d'aleshores la seva antiga casa a Londres s'ha convertit pràcticament en un monument commemoratiu on els seus fans hi deixen flors, cartes i pancartes per recordar-la. Marta Montaner, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Nosaltres avui la recordarem a través del documental Amy, la xica detrás del nombre.
3: El final es un poco triste, ¿verdad?
4: Era muy inteligente. La persona más inteligente que he conocido.
5: Era autenticidad pura.
6: Amy, sonríe y luego apagamos la cámara.
7: ¿Lo prometes?
8: Tenía una relación visceral con la música.
9: Te estás convirtiendo en un artista.
10: Cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música.
2: Amy, la chica detrás del nombre, es un documental de l'any 2015 dirigit per Asif Kapadia. Es va estrenar al Festival de Cannes i va guanyar nombrosos premis, entre ells l'Òscar al millor documental el 2016. M'ha impactat moltíssim, Roger. Tu em vas dir, mira tal, perquè jo crec que hi veuràs una Amy que potser no acabaves de conèixer, o potser
1: totalment
2: la prejutjaves moltíssim, no? Perquè tots havíem vist portades de l'Amy Winehouse, però potser no coneixíem tant qui hi havia darrere d'aquells cabells tan vistosos. Doncs en aquest documental hi veiem una Amy explicada pels seus millors amics, que hi surten, els de tota la vida, també explicada per antics mànagers, antics companys, exparelles fins i tot, també pels seus pares, i on la veiem també ella mateixa en imatges inèdites que ens permeten conèixer una mica més qui va ser i en quines circumstàncies va arribar a la fama. I és un èxit que ella no va arribar a predir mai.
11: ¿Crees que va tener un gran éxito?
12: No creo. Porque mi música no está en esa escala. Lo que hago no está en esa escala. A veces me gustaría que lo estuviese, pero no creo que vaya a hacerme famosa. No sabría qué hacer. Lo más lógico es que acabe volviéndome loca.
2: Ella tenia claríssim quin era el tipus de música que li agradava fer i com que veia que allò no era pop, que no era unes Spice Girls, que no era el tipus de música que sonava a la ràdio, es pensava que no seria famosa.
13: Clar, però li era igual, no se la veia gaire preocupada,
2: eh? Li relliscava completament. Ella feia música per ella.
1: El que a mi m'agrada, si triomfa, triomfa, i si no, doncs...
13: Potser aquesta justament és la clau.
2: I una mica la fama i l'èxit va ser col·lateral de tot això, el que ella volia i desitjava. Perquè el seu àlbum debut, Frank, homenatge a Frank Sinatra, publicat el 2003, sí que va ser un èxit, malgrat no ser música pop, perquè la va col·locar al radar per la seva veu excepcional, pel seu caràcter, per aquest magnetisme que desprenia, i tot de coses que xocaven frontalment contra les seves poques ganes de ser famosa.
14: El éxito es tener la libertad de trabajar con quien yo quiera.
15: Sí.
14: Poder mandarlo todo a la mierda cuando quieras e ir al estudio cuando tenga que ir al estudio.
15: Pero no puedes hacerlo. Tienes responsabilidades. Te estás convirtiendo en famosa. Te vas a ver...
14: Sí.
15: No digo que la prensa vaya a perseguirte, pero tendrá responsabilidades que llamarán a tu puerta cuando no te apetezca.
14: Es verdad, pero cuanto más me conoce la gente, más se da cuenta de que solo sirvo para hacer música. Así que dejadme en paz y lo haré. Crearé música. Necesito tiempo para poder hacer música.
1: Que vaig recordant fragments del documental i és meravellós perquè ella parla moltíssim i parla a càmera, vull dir, hi ha moltes imatges domèstiques, vull dir que la coneixem de veritat, no són només entrevistes a mitjans.
2: Que també gent és interessant veure, no? com es comporten les entrevistes, perquè no és una famosa d'aquestes que entrenen una mica, saps, futbolista, discurs après que va amb les coses que li han ensenyat. Ella era molt natural i si havia de deixar-te malament com a entrevistador, ho feia sense cap remordiment. I el documental ens mostra una noia nascuda per fer música, amb un talent i una intuïció innates, però també ens ensenya una Amy molt fràgil, molt vulnerable, confessant les vivències que més la van marcar ja des de ben petita.
14: Cuando mis padres se separaron, pensé, puedo ponerme lo que quiera, decir tacos, maquillarme, esto mola. Me hice un tatuaje, piercings, me saltaba las clases y me iba con mi novio.
12: Mi madre venía a casa del trabajo a la hora de comer y yo estaba tirada con mi novio.
7: Cuando Amy tenía 14 años, la llevaron al médico y le mandaron antidepresivos.
12: No sabía qué era la depresión. Sabía que a veces me sentía rara. Les pasa a los músicos, por eso escribo música.
2: Una adolescència ja d'entrada complicada, eh?
16: Sí, moltíssim, moltíssim. I unes experiències que va viure de petita, d'adolescent, i combinades amb les que ja va viure de gran i que, sens dubte, van canviar el rumb del seu camí, tant en la part més íntima com en la professional, com, per exemple, el dia en què va conèixer el seu gran amor, Blake Fielder Civil.
17: Nos conocimos en el The Good Mixer, en Camden. Yo estaba en el bar y entró ella. Jugamos al billar y nos fuimos a otro pub. Luego volvimos a casa de Amy. Ella y yo estábamos saliendo con otra persona, pero no pensé en ello como en una infidelidad. Solo la veía como una chica muy caliente. Me gustaba hacerme daño y creo que a Amy le gustaba hacerse daño. Iba en nuestros genes. Le preguntaba por qué era tan promiscua y por qué era como un hombre en cuanto al sexo.
12: Me enamoré de alguien por quien estaba dispuesta a morir. Estábamos juntos y enamorados. Y eso es como una droga, ¿no?
1: Grans dolents del documental i la vida de l'Amy. El dolent, jo diria.
2: Ell i el pare, que després en parlarem.
1: Que quan surti també en parlarem.
13: Però una relació molt tòxica aquí, no?
2: Aquestes declaracions, hi ha quin contrast amb el que diu ell i el que diu ella, que estaria disposada a morir per aquest amor. Va ser una relació tòxica en tots els sentits, amb ruptures sonades pel mig, i també la porta a totes les addiccions que va tenir l'Amy. Estem parlant de l'alcohol, d'altres drogues, però també la depressió i la bulímia que va patir quan ell la va deixar. És una relació també que va tenir fins i tot un matrimoni. Saps allò, aquests matrimonis que et dius, ens ve de gust, doncs ens casem. Van arribar a estar casats. I la seva vida d'excessos i addiccions va ocupar portades de revista. Jo recordo comprar la Cuore en aquella època, els 2007, 2008, i els veies ocupant portades, fent així amb la càmera com tapant els flaixos dels paparazzi, la Cuore posant arc, vull dir que tots vam ser una mica espectadors.
1: Sí, sí. D'aquella parella problemàtica, no?
2: Sí, que era problemàtica, però que potser estaven demanant ajuda, també, no? I que tots ho veiem una mica ja com a meme o no sé.
13: Aquest gran amor seu era un personatge conegut, era músic, era...
2: El va conèixer de la nit de Londres, també estava dins de la indústria musical.
13: Vale.
2: Sí, sí, sí. El que dèiem, una relació molt tòxica, però és cert que també va acabar sent la font d'inspiració dels grans hits de la cantant, perquè aquest que sona és un d'ells, va dedicat al seu exmarit, però el que més va ressonar és aquest altre.

Els desamors són l'origen de grans hits, i això és així. Tots dedicats a Blake Fielder Civil i tots inclosos en aquest segon i últim àlbum en vida d'Amy Winehouse, que és Back to Black, publicat el 2006, que és la seva gran obra magna. Un disc on també hi havia la primera cançó d'Amy Winehouse que va sonar a totes les ràdios del món.

0: la cantava al cotxe amb els meus pares.
1: Sense saber ni el que deia.
0: Perquè amb el no feia molta gràcia. Però és que és una cançó molt explícita on la cantant parla de com el seu entorn la va pressionar per ingressar a una clínica de desintoxicació que ella s'hi negava. I hi ha un moment on diu: el meu pare creu que estic bé.
2: Meravellós.
0: Vale? Doncs provoca, Marta, calfreds veure com literalment a la vida real el pare d'Amy Winehouse va impedir l'ingrés de la seva filla per tractar les seves addiccions.
3: Accedió a ir a rehabilitación. La llevé a un especialista. Decía: no quiero hablar de ello, iré si mi padre me lo pide. Habíamos hablado con Mitch, lo teníamos todo planeado. Se convirtió en una cría. Se sentó en el regazo de su padre y le abrazó.
4: Les dije a los managers: no tiene que desintoxicarse, está bien.
5: Mi padre dijo: estás bien, no tienes por qué ir. Y yo dije: voy, hablo con él y nos marchamos.
4: No tenia que ir a desintoxicación.
6: El segon dolent en escena.
0: I no sé qui guanya, Roger. La competició està molt difícil. El pare no queda gens ben parat al documental de l'Amy Winehouse perquè te l'acaben pintant com un home que es va aprofitar de l'èxit i dels diners de la seva filla, també que va voler acaparar el focus mediàtic fent que el seguissin les càmeres. Ell s'estava fent el seu propi documental també. En Jaume Miranda m'ha explicat fins i tot que després va treure com una espècie d'àlbum sobre el jazz, per, com dient que ell era també l'autor de l'èxit i de les inspiracions d'Amy Winehouse. O sigui, una mica deliri de grandesa aquest senyor. I també queda com algú que va empènyer l'Amy cap al precipici quan ella ja havia patit sobredosis i part del seu cercle més íntim ja estava completament desesperat.
7: El médico que la trató me miró a los ojos y me dijo: si le da otro ataque, morirá. Después me dijeron que tenía que ir a América a actuar. Yo me negué.
8: Mitchell estaba con nosotros en el hotel. Le dijimos: por favor, haz algo. Quítale el pasaporte, haz algo para que no pueda irse de gira. No puedo, la gira está confirmada. Cuando las chicas nos enteramos de que había tomado heroína, fuimos a verla al hotel. Amy estaba sentada sin decir absolutamente nada. Su manager se acercó y nos dijo: chicas, hay muchos profesionales, abogados, médicos, todo tipo de gente que también se droga.
0: És molt bèstia i recorda altres casos també de la indústria musical on familiars i gent propera s'han aprofitat de la cantant en qüestió fins a posar la seva salut en risc. Clar, en el cas de l'Amy tenim el pare, tenim l'exmarit i tota la gent del seu equip que la va forçar a seguir de gira, tot i els seus evidents problemes. Hi ha mil vídeos d'ella negant-se a actuar. També en un estat que era molt delicat i que, bàsicament, era impossible poder procedir amb el show, però fins i tot la seva negativa de dir: no vull cantar més.
6: I que l'obliguen.
0: L'obliguen gairebé.
9: Eren voltors que volien aprofitar-se d'ella, tant com podien espremer-la fins que ja no en quedés ni una gota, encara que fos a costa de la seva vida.
6: Que ho hem vist, això, amb Britney Spears.
0: Sí, és el cas que venia al cap, Avicii, és veritat.
6: També, i no sé si surt el documental, però recordo també que l'Amy una vegada la van portar pràcticament inconscient en una avioneta
0: cap
6: al concert i que es desperta de, no sé, l'emborratge que estava, el que sigui, i no sap on és i surt a l'escenari. I bueno, llavors són aquestes imatges que hem vist i que van voltar molt en el seu moment d'una Amy Winehouse a dalt de l'escenari,
9: totalment passada,
6: drogada, i que no pot cantar i que la banda fa el que pot. Vull dir que sí, és molt
0: trist. És que és inevitable plantejar-se: si hagués conegut una altra gent, què hauria passat? És que igual la història seria molt diferent ara mateix, eh? El cas és que l'Amy tenia ganes de viure, malgrat tots els seus dimonis. Ella volia publicar més música, tenia aquest neguit, tenia aquest nervi, tenia aquesta passió. Volia també recuperar la seva vida. I la prova està en el que explica el documental, que dies abans de la seva mort, ella es va posar en contacte amb els seus amics de sempre per reprendre la relació.
3: El 24 de julio iba a casarme y Amy iba a venir a la boda. Sabía que estaba muy contenta por mi boda. Me dijo que había dejado de beber y que tenía muchas ganas de ver a la familia, a Salam y a otras personas que nos habían acompañado al principio.
7: Me llamó. Y al ver su número pensé: Dios mío, ¿qué habrá pasado ahora? Porque era lo primero que pensaba. Lo único que repetía, y era la primera vez que lo hacía, era: lo siento. Dijo: ¿podemos vernos? ¿Loren querrá hablar conmigo? ¿Podemos empezar desde cero? Le dije: claro, hemos estado esperando a que quisieras hacerlo. Y dijo: mañana os llamo. Le respondí: vale, te quiero mucho.
0: I clar, se'm posa la pell de gallina perquè la següent escena, la posterior a aquesta conversa amb les amigues, és ja la del dia 23 de juliol del 2011, dient que l'Amy Winehouse va morir per una intoxicació accidental per alcohol. I al documental hi ha una imatge del seu funeral, del comiat que va rebre, però a mi encara em ressonen les declaracions del seu guardaespatlles.
1: El viernes por la noche estuvo enseñándome algunos vídeos. Estaba en el escenario. Dijo, sí que soy buena cantando. Yo le dije, claro que sí. Y dijo, si pudiese cambiarlo por caminar por la calle tranquila,

0: I aquest és una mica el resum de d'Amy, la xica detrás del nombre, que trobareu a plataformes com Movistar Plus o Prime Video i que ens ha servit per recordar-la en un dia com avui. És duret, eh?
1: Marta, entenc que després de veure aquest documental no et queda gaire bon cos. O sigui, que el recomanes, però jo només amb aquest tastet que ens has fet, què vols que et digui? No em deixa amb una actitud gaire alegre
0: és
1: positiva.
2: És duríssim, és un documental duríssim.
1: Bé, la vida que va viure.
2: Serveix per conèixer-la una mica més i potser per entendre algunes cançons
0: que
2: va fer.
0: Jo crec que sí, és un exercici d'empatia també per tots nosaltres, eh?

0: Day per seguir recordant a l'Amy Winehouse i entendre una mica la dimensió que va ser aquesta artista i la seva figura. Podem saludar a aquesta hora el periodista i crític musical Jordi Garrigós. Jordi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu recordes que com ho vas viure aquell 23 de juliol del 2011, la notícia de la seva mort?
1: Sí, jo recordo, a més recordo perfectament on estava, que era Lloret de Mar, perquè no hi vaig habitualment, i recordo que no va ser una sorpresa molt relativa, perquè unes setmanes abans, ara ho estava dient, unes setmanes abans ja l'havien vist en un concert a Belgrat, realment molt, molt malament, on no es podia estar en peus. Jo crec que per entendre-ho ara, jo crec que ara no es permetria que passés allò tal com va passar, perquè els últims mesos o quasi pràcticament anys de l'Amy Winehouse s'havia convertit pràcticament en una mena de mem d'internet, en una època on no existien els mems d'internet, que tot el dia estava fora de si, s'estava telegrafant fins a cert punt una mort en directe. Llavors, òbviament sí que recordo el xoc, no? Però jo diria que no va sorprendre ningú que aquell juliol saber que s'havia mort l'Amy Winehouse.
2: Jordi, ara la Marta ho ha explicat, recordant aquests moments del documental, la seva història s'explica en gran part a través de figures com la del seu gran amor, també la del seu pare. Són com, suposo, és una pregunta, i em pareix és una pregunta retòrica i absolutament afirmativa. No podem entendre la vida de l'Amy, i no sé fins i tot si podem dir la seva música, sense aquestes persones que la van marcar.
1: Sí, jo crec que està clar que ella acaba com acaba o en pare acaba com acaba per aquest entorn que té. També és cert que ser una estrella del pop no és la que la mata, per dir-ho d'alguna manera. No la condemna a morir ser una estrella del pop, perquè l'Amy ja havia tingut problemes de salut mental quan encara no era una estrella del pop. Sí que crec que és com un cúmul de circumstàncies on entre diverses coses hi ha exactament aquest entorn, no? Des d'aquest pare que es volia forrar de la costa, l'exnòvio que era igual de Yonki que ella, es va fer mica d'aquest entorn del Pete Doherty, dels Libertines, d'aquest moment que estava amb aquest Moss, que també era molt destroy. I després, també escoltant el que dèieu ara, pensàvem que amb la pròpia indústria, no? Amb el que dèieu del mànager, o inclús els propis festivals, i com permetien que això passés, com permetien que aquella noia sortís a l'escenari tal com estava. Després la premsa anglesa, que en aquell moment també la va tenir de sac. Vull dir, va ser un cúmul de circumstàncies, òbviament hi ha l'entorn, absolutament, però crec que va ser un compendi de coses que començaven també amb la pròpia debilitat de l'Amy Winehouse. Igual alguna altra persona ho hauria posat d'una altra manera. Ella clarament no va poder amb tot això. Encara que tingués ganes de viure, no va poder amb tot això.
3: I Jordi, tu consideres que Amy Winehouse va morir ja com a llegenda o que s'hi va convertir un cop va morir?
1: A veure, l'Amy Winehouse era un artista molt interessant. Havia reflotat una música que feia molts anys que no era de masses i l'havia portat a les ràdios i era molt guai, que és tot aquest rotllo del soul. Ara escoltàvem una cançó amb una...

0: de la història de la música i això sí que et col·loca com una llegenda absoluta.
1: I no sé, Jordi, si potser part del seu èxit és precisament el que ens deia la Marta, que ella no tenia cap intenció de ser famosa i que ella volia fer la música que ella li agradava, sent conscient que allò no era l'estil que es portava en aquell moment, el que triomfava.
0: Clar, si Back to Black no és un disc, jo crec que hauria d'anar-me molt enrere, però jo diria que no és un disc pensat per sonar a la ràdio. I ella, amb el seu carisma, la seva veu increïble, també, no?, doncs la seva por, si també, no?, aquesta persona que me n'ha fot tot. Sí, va tenir un mèrit al·lucinant fent-lo seu, arribar on va arribar, clarament.
2: Hi ha un moment al final del documental que acabem de resumir on el cantant Tony Bennett explica què li hauria volgut dir a l'Amy. A veure si el podem sentir. És aquest moment del documental on...
3: Era una autèntica cantante de jazz. En mi opinión, estaba a la altura de Ella Fitzgerald o de Billie Holiday. Tenía un don. Si estuviese viva, le diría: despacio, eres demasiado importante. La vida te enseña a sobrellevarlo si vives para contarlo. Why haven't
2: you seen it? Clar, Jordi, que Tony Bennett digui això de tu, una institució com ell, és fort.
0: Sí, eren molt amics, realment. Sí, és fort, el que clar és que la Amy Winehouse diria que va fer dos discos només, no? Sí. Em sembla que són dos discos. Clar, parlem de carreres tan llargues, la Ella Fitzgerald, però sí, clar, estava cridada a ser alguna figura així. Sí, sí.
4: I creus que hi ha algú que pugui heredar el camí d'Amy Winehouse? Algun hereu o hereva actualment?
0: A veure, abans he parlat de l'Adele i hi ha cert paral·lelisme, una mica entre cometes, en aquest lleig, entre una i altra, que jo crec que funciona, o que va funcionar quan va sortir l'Adele. Mm. I a nivell musical, pel rotllo aquest neo-soul, amb toc jazz, tal, penso una Georgia Smith, podria ser una altra hereva. En qualsevol cas, ja et dic que per mi el guai d'ella era tot el conjunt aquest de noia blanca, fràgil, amb aquell pentinat impossible, que era increïble, vestida de Fred Perry, tocant música negra. Tenia un gust molt remarcable per coses molt guais, per coses que havien passat totalment de moda, i és absolutament ella qui ho torna a posar a lloc. Jo diria que això, exactament això, no ho ha tornat a aconseguir ningú més que ella.
1: I creus que li agradaria a l'Amy Winehouse la música que triomfa ara? No sé, ara pensava en un Bad Bunny, per exemple. Creus que aquest estil de música li podria agradar?
0: Ja. Si vés a saber si estaria fent reggaeton.
1: Clar, per això ho dic, és que no sé cap on hauria evolucionat la seva música.
0: Jo crec que ella era una noia molt formada, ja de petita, amb el tema de la música negra, que ho havia mamat molt a casa, i no feia pinta que sortís d'això, ni... Potser sí que li agradés, però no que ja em fes. Ella, per exemple, abans de morir, va fer col·laboracions molt guais amb els Specials i gent de tothom, del segell disc britànic, i semblava que el que li interessava era explorar molt més la subcultura i vessants de la música negra, i altres vessants de la música negra, que no pas altres coses... Jo crec que segur que trobaria coses que li agradarien. S'escoltaria l'últim disc del Jelen Ngonda, per exemple, que li flipa el soul a la Amy Winehouse, li encantaria. Vull dir, sí que trobaria coses que li agraden i altres que imagino que menys.
2: Doncs bé, fins aquí aquest petit homenatge que hem fet a Amy Winehouse, avui que fa 15 anys de la seva mort, i l'hem recordat també amb en Jordi Garrigós. Jordi, moltes gràcies.
0: A vosaltres, bona tarda.
2: Que vagi molt bé. Són 6:15 de la tarda. Marta Montaner, gràcies per la tasca de documentació. I recomanem aquest documental que
1: jo
2: es pot veure a Prime.
1: No sé si el veu bé. A veure, la part que la Marta ja ens ha fet.
2: És dur, però sí. Molt interessant.
1: Resum meravellós. No sé si tinc els ànims per veure'l.
2: Bé, ara farem una pausa i just després saludarem la nostra experta en moda, que és la Rita Rakòsnik.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
7: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
8: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
9: Amb el Joan Antoni Fletxa.
10: El més difícil que tenia el
9: i amb la Mireia Benito.
8: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.

0: amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
8: DJ Trapella.
9: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. Rita Rakosnik, benvinguda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: La Rita és historiadora de l'art i autora del llibre Filosofia de la Moda, i aquests dies, Marta, ves agafant el boli, veig
1: jo
0: que
1: ja
0: el
1: tinc
0: tens.
1: A punt, i perquè... quan entra la Rita, allò...
0: Jo ja li he dit, només d'entrar dic, Rita, ja tinc el boli a punt, perquè la Rita aquests dies ens està impartint un petit curs accelerat d'història de la moda a través d'alguns episodis que van marcar un abans i un després, i de la moda, de la manera de vestir, de l'art, i, bueno, i cada dia va afegint coses més, saps?
1: No, i a més ella t'ho fa com una historieta així com divertida, entretinguda, però amb tot un suc darrere, tot una cosa una mica més transcendent de potser el que aparentment sembla frívol, que fa pensar després.
0: Llavors, Rita, avui, per ficar aquí a dalt de tot dels apunts com a titular, qui és el nostre protagonista?
2: Doncs el nostre protagonista és el new look de Dior.
0: Molt bé, crec que tenim l'ambient perfecte per introduir-nos en aquest món, Rita.
2: Doncs, al llarg de la història de la moda, només algunes col·leccions han transcendit la passarel·la per convertir-se en autèntics emblemes d'una època. I el new look de Christian Dior és probablement l'exemple més icònic. Presentat a París el 1947, apunteu aquesta data, és molt important.
0: Això sortirà a l'examen.
1: Això en vermell.
0: Que la Rita vigi, això és important.
2: No només va transformar la silueta femenina, sinó que es va convertir en una de les imatges més influents del segle XX. Però què tenia exactament de nou? I com va arribar a convertir-se en tot un símbol? Doncs per posar-nos una mica en context, hem de tenir en compte la importància estètica i cultural de l'alta costura, de la haute couture francesa, que va viure els seus anys de màxima esplendor entre els anys 30 i 60 del segle XX. I tot i que avui fem servir el terme couture una mica com a sinònim de roba especialment cara i luxosa, tècnicament es refereix a un tipus de confecció especial, concreta, artesanal, caracteritzat perquè tot el procés es fa a mà i a mida. Es tracta d'un sistema superexclusiu i altament regulat amb un òrgan propi, que és la Cambra Sindical de l'Alta Costura, fundada el 1868, que encara segueix en actiu. Us animo a buscar
0: com...
2: les normes
1: clar,
2: per internet.
0: Deuen ser unes normes que...
1: molt estrictes.
3: Que, que per tu considerar que fas alta costura has de complir amb,
2: sí,
3: amb uns cànons, uns requisits super...
2: molt tècnics i molt concrets. Sí, sí. Sí, sí. I això ho regula la Cambra Sindical de l'Alta Costura. Llavors,
3: saps què passa? És que ens queda... Sí.
0: Bueno, és que jo ara m'intentava imaginar, sí, com és entrar a la Cambra Sindical de l'Alta Costura i m'imagino com uns senyors, unes senyores, com, no sé per què m'imagino, com unes togues.
3: No, bàsicament, que ja, jo crec que amb les pintes que portem tu i jo, sí, no podríem entrar-hi. Jo crec que allò ha de ser tot, què? Tot sofisticació, tot...
0: Tu l'has visitat alguna vegada, així com a turisme
2: no, clar, clar que no. Clar que no, però tenen, és una institució que marca qui pot formar part d'aquest club selecte i qui no. Bàsicament, i té molt a veure amb l'artesania, tot això dels ateliers i de generacions i generacions de modistes treballant per una maison, fent vestits a mà per una clientela superexclusiva, etc. Llavors, context en el que ens estem situant. Mitjan segle XX, l'alta costura tenia principalment dos noms estrella: Cristóbal Balenciaga i Christian Dior, que dibuixaven i modelaven l'elegància femenina des de París. La resta del món simplement els copiava de manera més o menys reeixida. Però va ser el segon, Christian Dior, qui va idear una col·lecció que acabaria definint tota una època, transcendint el club selectíssim de les clientes habituals de les maisons franceses.

0: Us ho passeu bé amb aquestes musiquetes, eh?
1: Jo he posat les que m'ha passat la Rita, eh?
0: Ja ho sé, per això, la veia rient, et veia rient a tu també.
1: M'encanten.
2: Solució de pagui. Una mica literal, potser, però ja funciona.
1: Ens ha funcionat, ens situa allà directament, ja està.
2: Doncs Christian Dior havia obert les portes de la seva casa de moda l'any 1946, al número 30 de l'Avinguda Montaigne de París, amb 3 ateliers i una plantilla de 85 persones. El 12 de febrer de 1947, aquesta era la data important que us deia, la Maison va presentar la seva primera col·lecció d'alta costura primavera-estiu. Llavors, és ben sabut que aquest debut de Dior va ser un èxit rotund, però parem per un moment atenció a l'important, a les peces de roba d'aquesta col·lecció. No? Aquesta col·lecció estava articulada al voltant de dues línies o siluetes principals, en 8, en referència tant al número preferit de Dior, és a dir, el número 8, exacte, com a la figura en forma de número 8 que abocava aquesta línia. I la segona, segurament la més emblemàtica i famosa, Corol, que, com el seu nom indica, projectava el somni d'una dona flor, amb una faldilla com una corola invertida. I una de les assistents més influents a aquesta desfilada, Carmel Snow, que era en aquell moment l'editora de la revista Harper's Bazaar, superinfluent i molt important, va quedar molt impressionada i va exclamar "It's such a new look!" Expressió que va fer moltíssima fortuna i que immediatament va batejar per sempre aquesta nova silueta presentada per Dior.
0: I entenc, Rita, que tot el món mirava a França i a París, és a dir, per exemple, als Estats Units, també el seu referent era en aquella època el que es feia a les cases d'alta costura franceses?
2: Podem dir que la resta de la moda en aquest moment són una mica succedanis, fins i tot còpies autoritzades del que s'està fent a París. Resumidament, no serà fins als 70, gairebé 80, que comença a haver-hi doncs, dissenyadors molt més potents als Estats Units, per exemple, etc. Sí. Cosa que podrem parlar una mica més en properes seccions,
0: altres capítols. Per tant, ja sabem tema per el proper dia.
1: Sí, que sortirà per anar-lo ja...
2: Però heu de pensar això, París, centre total. Tothom copia París, tothom mira París.
1: Centre mundial de la moda.
2: Sí. Llavors, com era aquest, exactament aquest new look, aquest nou look? Doncs Dior volia que la dona s'assemblés a una flor oberta i per això va construir una silueta d'espatlles molt delicades, cossos cenyits amb una cintura de vespa i faldilles àmplies que queien en forma de corola invertida, com comentàvem. D'aquesta manera, el tors s'allargava molt visualment, els malucs prenien molt protagonisme i el moviment del cos adquiria una gestualitat gairebé ceremonial, contrària a la fluidesa i la llibertat de moviment que havien marcat la moda femenina de les darreres dècades. Pensem en, per exemple, l'androgínia de Coco Chanel o en la llibertat de moviments de les flappers dels anys 20, així com en l'austeritat i el pragmatisme propis dels temps de guerra.
0: Llavors, més enllà de la qüestió estètica visual, dur aquest tipus de vestits per una dona, entenc que era molt incòmode?
2: Còmode no és. És a dir, és bastant restrictiu. Clar. Sí, també cadascú, clar, això, la relació entre l'indumentari i la comoditat és...
0: Ja. No, però per exemple, has mencionat, sí, no?, que deixàvem enrere l'estil, per exemple, de Coco Chanel. Jo m'imagino portant un dels vestits de Coco Chanel, a mi això incòmode d'entrada no em sembla.
2: No.
0: No, és com una cosa...
2: Sí, més fluida, no?
0: Clar, per això dic aparentment... per situar-me del que implicava també.
1: Però quan t'agrades molt quan vas vestit...
2: Sí,
1: llavors,
2: sí.
1: La incomoditat potser... no compta. Potser la incomoditat és anar amb xandall segons a on, no?
0: Per
1: com et miraran o el que sigui.
2: Sí. Exacte. Entrarem ara en això que dius, perquè no és qualsevol cosa, és prou profund el tema. Llavors, clar, el new look, no?, així sembla que buscava retornar a l'armari de les dones el gust pel glamour, el luxe i la feminitat, i ho feia, de fet, reinventant la silueta de la Belle Époque de finals del segle XIX, un moment en què la moda celebrava una feminitat doncs, molt exuberant i profundament teatral. Perquè, en realitat, el new look no deixa de ser una relectura de la silueta modelada pel Mirignac, totes aquestes estructures fetes de quinolina i altres materials, no?, que potser segurament teniu alguna imatge al cap. I més enllà de la seva bellesa hiperfemenina, com sempre passa a la història de la moda, aquesta silueta i el motiu pel qual va ser un èxit a escala global té a veure, més enllà de l'estètica, amb raons polítiques i ideològiques. Algunes de caire molt conservador, tot s'ha de dir. Això ho apuntaves una mica. Llavors, clar, pensem, situem-nos, no? Durant el període de guerra, el racionament havia condicionat tots els àmbits de la vida quotidiana, també el de l'endumentària.
0: Clar, recordem, estàvem situats l'any que 1947,
2: sí, ja ha acabat la Segona Guerra Mundial
0: fa dos dies.
2: Sí, efectivament. Val. I durant aquest temps, clar, les peces de roba s'havien simplificat, els teixits eren sumament escassos i la funció, podem dir, que s'havia imposat sobre la forma, gairebé sobre l'ornament. Les dones, a més, havien assumit responsabilitats laborals tradicionalment reservades als homes i la moda reflectia aquesta nova realitat. S'havia de ser pragmàtic i funcional, no? Però, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, aquests passos en l'emancipació de la dona sembla que ja no interessen gens ni mica, no? Així que s'havia de fer tot el possible per tornar a col·locar la dona a casa, no? Recloure-la... a l'espai domèstic, no? O sigui, havia de tornar a ser aquell àngel de la llar, la perfecta mestressa de casa, i deixar-se de cabòries, no?, de somnis d'independència econòmica mitjançant el treball assalariat.
0: Però això és un exemple més del que dèiem, de com el que aparentment pot semblar una cosa des del desconeixement absolut, frívola, com la moda, darrere hi ha tota una ideologia absoluta i tot està molt més pensat i influeix molt més del que ens pensem.
2: Efectivament. I sí, en aquesta línia, el New Look al final cristal·litza l'imaginari i la ideologia de tota una època i de seguida va convertir-se en un emblema de l'opulència burgesa, generant força rebuig entre col·lectius de dones i entre la classe treballadora, que l'entenia com un retrocés ultraconservador, no? Aquest retorn a la cotilla, al final, i com una apologia al consum i a l'accés. Hem de pensar que 1947, no?, plena postguerra, la majoria de la població encara vivia en el racionament i en aquest context el New Look suposava una provocació total. O sigui, que les faldilles consumissin metres i metres i metres de tela era obscè, però la voluntat de Dior era precisament aquesta, deixar enrere els anys de guerra i recuperar una idea d'abundància, de refinament i d'optimisme. Llavors, existeix una imatge increïble, que us animo a buscar, que encapsula aquestes reaccions negatives, virulentes, envers el New Look. Es tracta d'una fotografia on veiem un grup de dones esquinçant la roba d'una model vestida amb el New Look de Dior a París.
0: Bé, tenim l'alumne aplicat, Roger Grandell, que està...
1: És que ho estic buscant, eh? Però la imatge concreta no...
2: Però la podem abocar d'aquesta manera. Imagineu, tot de dones enfurismades arrencant les vestidures d'una model vestida amb aquest
0: look. Clar, pel que representava el que encarnava, no?
2: Exacte, i això és un...
0: Aquesta vestimenta.
2: Sí, i és un testimoni irrefutable de la força del New Look com a fenomen cultural, no? De com aquesta silueta encarnava un debat profund sobre el paper de la dona, el consum, el luxe i la reconstrucció de la societat europea.

0: Per convocar una altra imatge també molt important i necessària, perquè ens fem, acabem de fer una idea de que, com era aquest new look, aquesta imatge és una on apareix la model René Breton, que era la model estrella de la Maison Dior, lluint el conjunt més representatiu del new look, que és la cèlebre jaqueta Bar, B-A-R.
1: Busca-la, Roger.
2: Sí, és una, quan jo busques, no dono l'abast, eh?
0: És una imatge, quan busques new look, sí? De Dior, és la primera imatge, vale, que apareix.
1: Però a veure, sí. O ens la descrius tu,
0: sí,
1: o la...
0: I llavors, aquesta cèlebre jaqueta Bar és una jaqueta de seda finíssima, xantung, de color ivori, amb les espatlles arrodonides, la cintura molt cenyida, i amb faldes que s'eixamplen cap als malucs, generant aquest efecte de flor invertida, no?, de corola invertida.
1: De fet, ara que l'estic veient, l'hem vist moltes vegades.
0: Exacte,
1: aquesta
0: és una imatge icònica.
1: Sí, absolutament.
0: Sí, tots els oients han vist alguna vegada. Es tracta d'una peça de sastreria. També és interessant que la imatge que triomfés més del new look no fos un vestit de festa, així més de gala, sinó una peça de sastreria, realment, que és super sofisticada, i que es combina en aquesta imatge icònica en concret amb una faldilla de llana negra amb un prisat molt minuciós, molt pesat, no?, aquests metres i metres i metres de tela, un barret de palla, uns guants i uns stilettos, unes sabates de taló meravelloses que van ser una creació de Roger Vivier, específica per Christian Dior. Que ara els stilettos són unes sabates famosíssimes, conegudes arreu del món, doncs es creen també en aquest moment. Llavors, ara que ja tenim una imatge una mica més clara de què és aquest new look, desplacem per un moment la mirada cap a l'altre gran mestre de l'alta costura, Cristóbal Balenciaga.
1: Que tens com una miqueta més a prop.
0: Sí, sí, sí. Què estava fent el dissenyador basc l'any 1947? Doncs, presentant la línia Tonneau, barril o tonell, literalment, una silueta...
1: Que en francès, perdó, és que en francès sona molt bé.
2: Com vol, no, és una mesura que anaves traduint, anava a pensar, hòstia, crec que no m'agradarà aquest disseny.
1: Però queda millor, no? Línia barril és com...
0: Sí, sí.
1: No, d'acord.
0: Molt gràfica, realment, la descripció. Que si ho pensem, és una silueta antitètica, aquesta dona flor de Dior, no? O sigui, si el new look definia el cos a través d'aquesta cintura de vespa ultrasenyida, el tonneau, aquest tonell, tornava a la cintura invisible. Pràcticament celebrava la corba i explorava una relació completament diferent entre la proporció i el volum. Es tracta d'una proposta molt menys nostàlgica, molt més conceptual, que iniciava una autèntica investigació sobre l'arquitectura del vestit per part del mestre Balenciaga, i que va ser també determinant en la transformació de la silueta femenina moderna.
1: Clar, l'altre dia tu ens parlaves de Coco Chanel i l'altre, que ara no en recordo el nom, la seva...
0: Elsa Schiaparelli.
1: Exacte, Schiaparelli, que era una mica, no, ara ho diré en termes...
2: No, competència.
1: Sí,
2: no,
1: bueno,
0: no van competir per clientes,
1: no? Sí, amb estils molt, diferenciats, competien l'un amb l'altre. No sé si en aquest cas, amb aquests estils tan diferents i sent coetanis, en Balenciaga i Dior també eren enemics, entre cometes.
0: És a dir, crec que podria ser molt llaminer establir aquesta rivalitat veient aquesta enorme diferència de plantejament, però no hem d'entendre aquestes diferències com una rivalitat declarada.
2: Jo estava enganxat.
0: No hi ha tant de drama. No, perquè és que estar en contra de Balenciaga és impossible. De fet, Christian Dior sempre va mostrar una enorme admiració per Balenciaga, a qui qualificava, i cito textualment, com el mestre tots nosaltres, i el segueixo citant, deia que això Christian Dior sobre Balenciaga, eh? L'alta costura és com una orquestra i Balenciaga n'és el director. Nosaltres només seguim la seva batuta.
2: Uau.
1: Mira, de fet, ja sé que les recomanacions les fa sempre la Rita, però per una vegada que jo en tinc una, hi ha una sèrie, la Rita segur que l'haurà vist, de Balenciaga, de farà...
0: Parell d'anys, una
1: cosa així. Dos anyets, jo crec.
0: Sí.
1: Molt recomanable, que tant si ets molt novell i ignorant de tot el que és la indústria de la moda, t'endinsi et fa un retrat
0: prou bé, sí.
1: Molt, jo crec, ho sabràs tu millor,
2: Rita, no ets
1: gaire
2: fan,
1: però...
2: no, de les ficcions que es fan de...
0: No molt, però aquesta com a sèrie així de televisió amb l'Alberto
2: San
0: Juan, jo me la vaig veure.
1: És que fa un paperàs l'Alberto San Juan.
0: Sí, jo me la vaig tragar. I el personatge de Blasio de Tanville també, que és l'ajudant mític i ment pensant superimportant darrere de Balenciaga, que també trobo que està prou ben retratat. Sí, sí, jo me la vaig menjar amb patates, eh? I sí que va bastant bé per contextualitzar una mica.
1: Sí, situar el personatge, com era la moda d'aquella època, 100%. Com eren les desfilades,
0: sí,
1: tot plegat.
0: Doncs això, que, tot i que és això el que dèiem, no? Que és una mica llaminece establir que està, o sigui, en el cas de Coco Chanel i els escaparelles sí que el pique era obert, però en aquest cas no. Hi havia una admiració tremenda, sobretot de Christian Dior cap a Balenciaga. Llavors, el millor que podem fer és meravellar-nos amb les propostes radicals i diferents de dos dels couturiers més cèlebres de la història. Tots dos van dominar el sistema de la moda fins la mort prematura de Christian Dior, de fet, que va succeir l'any 1957 només amb 52 anys.

0: Tornant al protagonista d'aquesta secció, el New Look, és interessant anar una mica més enllà del caràcter que ja hem vist, no?, conservador i burgès d'aquesta silueta, i preguntar-nos per què s'ha convertit en una llegenda, ens agradi més o menys. Hi ha una autora molt interessant, Valerie Steele, que és la conservadora cap del Fashion Institute of Technology de Nova York, que és una de les institucions més importants de la moda al món. Ella és historiadora de la moda. Llavors, Valerie Steele ho explica molt bé en diversos llibres, ho té claríssim, no? Per què és tan important el New Look? Doncs perquè va transformar la moda per complet i va tornar a posar sobre la taula la hiperfeminitat. A més, aquest look també tenia un component historicista, perquè, ja ho hem dit, no deixava de ser una revisió o una mirada a la moda de la Belle Époque, en comptes d'abraçar els estils més modernistes del moment. Llavors té un component nostàlgic fort, i ja sabem que la nostàlgia és la millor amiga del màrqueting. Això és així, el 1947 i el 2026.
1: I ara i en el futur, sempre.
2: Exacte. No, i a part, si ben suposo, me'n poso en el context de l'època, no? Vens d'una guerra, d'èpoques de penúria, tal, tornar a recuperar moments històrics potser una mica més...
0: Opulents, no?
2: Exacte, doncs sí, sí. És fàcil voler encomanar-te de tot el que hi havia en aquella època.
0: Sí. Tot això s'explica molt. El triomf principal, el primer va ser més als Estats Units, que no havia patit en primera persona els estralls de la guerra de manera tan forta com a Europa, però després ja tota Europa va abraçar el New Look també, però sí, això és claríssim. I anant una mica més enllà, allunyant-nos d'una mirada reduccionista, no?, que descarta el New Look ràpidament com a masclista o tradicionalista, m'agradaria parlar d'una altra de les seves dimensions, possiblement la més suggeridora, i és la manera en què s'apropa el New Look al món del fetitxe i del fetichisme. Perquè si comparem els imaginaris històrics de la pornografia, el fetichisme i el BDSM, amb el New Look de Christian Dior trobem, de sobte, moltes correspondències.
2: Aquí, perdona, però el Roser a mi ens ha patat una mica...
1: Ens hem mirat i hem dit...
0: Sí, això és una tesi que no me l'he inventada jo, ja m'agradaria, però si ho pensem, molts dels mateixos elements clau a tots dos llocs. Tenim la cotilla, el corset, les combinacions i les enagües a tota aquesta roba interior, les sabates a taló, les mitges, tots aquests elements exageradament hiperfemenins que contribueixen a crear una figura voluptuosa però alhora fàl·lica de la feminitat. Llavors, clar, un enorme atractiu del New Look és que, també, entre totes aquestes coses que hem dit, és que té connotacions sexuals subliminals, o sigui, no deixa de ser una visió hipereròtica de la feminitat, i això també pot explicar per què va ser tan exitosa en el seu moment i per què continua sent un fetitxe en la història de la moda.
2: Jo no me l'esperava, aquest gir, eh?
0: Sí, això ho explora molt la Valerie Steele justament amb diversos textos i una exposició que va fer sobre la relació entre la moda i el fetitxe, que és interessantíssim. I no només ella, sinó John Galliano, un dels directors creatius més cèlebres de la Maison Dior, va dir famosament que Christian Dior va ser el primer dissenyador fetichista. Un statement una mica simplista, però que no deixa de ser prou encertat, perquè mirant-lo des d'aquesta perspectiva, el New Look ja no sembla tan avorrit o tan conservador, sinó que de sobte és kinky. I és per tots aquests motius que el New Look ha generat passions positives i negatives i ha continuat reapareixent generació rere generació. Tots els dissenyadors que han estat directors creatius de la Maison Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raph Simons i actualment Jonathan Anderson l'han reinterpretat o hi han dialogat en les seves col·leccions. Llavors, per què és tan fèrtil, no?, aquest imaginari del New Look? Doncs per molts motius, però principalment perquè realitza de manera molt efectiva la funció més essencial de la moda. O sigui, no aspirar a representar una dona real, sinó a construir un ideal de feminitat, una fantasia, al final, on es condensen els desitjos i les contradiccions respecte a la dona de cada temps. I aquí, o sigui, caben moltes coses aquí, no? Com dèiem, o sigui, al mateix temps poden cabre mestresses de casa dòcils i abnegades i també dominàtrix sexualment alliberades. I llavors, vist tot això, potser és veritat que aquest caràcter nou que porta el nom, no?, aquesta idea de... Potser aquest look de Dior no era tan nu des del punt de vista formal, no? Ja hem vist tota aquesta mirada historicista cap a la Belle Époque, com dialogava amb altres creadors del seu temps, com hi ha col·leccions molt antigues de Cristóbal Valenciaga que també podrien associar-se al món del New Look. Però, sigui com sigui, va aconseguir convertir una silueta en la imatge d'una època. Això és així. I 80 anys després continua reapareixent en les col·leccions contemporànies perquè ha transcendit la seva forma original i s'ha convertit en un llenguatge visual immediatament recognoscible. Així que, sense por a sonar grandiloquents, podem dir que, més que crear una col·lecció, Christian Dior va crear un mite.
1: Quin dia és l'examen, Rita? Perquè jo he anat prenent
0: apunts... Jo no t'havia vist mai tan concentrada.
1: Jo és que amb la Rita, és a dir, m'interessa molt, però com que domino tan poc del que diu, llavors, per captar-ho tot, saps? I per entendre-ho, jo m'haig d'anar apuntant coses.
2: Estàs molt concentrat.
0: Si no, es pot recuperar la secció de 3K.
2: Això és veritat.
1: Això sempre. Me la poso a 0,5, no? Per anar aprenent apunts i apuntant tot el que d'allò. Perfecte, Rita. El proper dia, més o menys, per on anirem? Ja ho dic per anar com preparant una
0: miqueta. El pròxim dia sí que ens posarem una mica més bèl·lics, potser, perquè parlarem de, deixo el titular, la batalla de Versalles.
2: Un titular molt bèl·lic per parlar de moda, eh?
1: Sí, no acabo de veure ja,
2: doncs
1: com anirà el vestit de la gent.
2: Haurem d'esperar dues setmanes, no?
0: París contra Estats Units, aquí ho deixo.
1: Vale, doncs serà bon material, que en parlarem d'aquí dues setmanes amb la Rita Rakosnik. Rita, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Fins la propera.
1: Que vagi molt bé.

0: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
1: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
2: Saps que t'estimo.
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
8: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
9: D'acord.
7: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
10: Conxita Badia, us sona?
7: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
14: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana vinent. Encara no se saben les causes de l'enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i també als habitatges propers del barri de Vallbona de Barcelona. Unitat mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Formembori. Bona tarda.
15: Bona tarda. A hores d'ara hi ha en marxa una reunió entre Adif, el regidor de Nou Barri, Xavier Mercè, i una vintena de veïns del barri de Vallbona. La companyia ferroviària assegura que els habitatges no han patit danys i manté que el servei de Rodalies no es recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
16: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la tripulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
15: Des del govern, la consellera Sílvia Paneque ha exigit a DIP que es treballi dia i nit per reprendre el servei de Rodalies el més aviat possible. Mentrestant, els operaris treballen per estabilitzar l'esvoranc, reomplint amb formigó el pou de 30 metres on es va esfondrar el mur de contenció ahir. La novetat d'avui és que la grua que hi va caure quedarà enterrada per motius de seguretat. Es tracta d'un punt especialment complex perquè les obres conviuen amb el riu Besòs, el rec Comtal, el túnel de l'alta velocitat i l'aqüífer del Baix Besòs. Tot això converteix qualsevol actuació al subsol en una operació d'alta dificultat. Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, al barri de Vallbona de Barcelona.
14: Gràcies, Cèlia. Fem un apunt del trànsit perquè hi ha hagut un accident entre dos camions, un d'ells volcat a l'AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès. Hi ha de moment dos carrils tallats en sentit Barcelona. Més notícies amb Txell Garriga.
17: Aquesta tarda es debat al Congrés la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute de fons de liquiditat autonòmic, el FLA. Arriba al Congrés 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. Els 17.000 milions del FLA que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representaran un estalvi de 1.500 milions d'euros en interessos. Es preveu que el Congrés rebutgi les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant, doncs, la llei. Els de Puigdemont, però, ja han avisat que no es conformaran que es perdoni només una part del deute.
14: 120 milionaris britànics, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Creuen que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes.
9: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
14: El Boca Orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu.
17: És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheredada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports al seu Taradell natal, l'èxit li arriba als 63 anys i l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
18: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Boca Orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
14: I ara els esports amb Joan Fitó.
19: Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys signa per les properes 5 temporades. El Barça en pagarà 22 milions d'euros, més 7 en variables al Borussia de Dortmund. El Tour de França ha acabat fa uns minuts la 18a etapa. Orsier Merlet, Isaac Vilalta, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Victòria d'etapa en solitari del ciclista equatorià Richard Carapaz, que ha atacat a 3 quilòmetres de la meta. La primera no li ha sortit, a la segona sí, ha deixat enrere els seus companys de fuga. Carapaz ha guanyat en solitari. Segon, uns quants segons. Després ha arribat Mauro Schmidt, el suís. Tercer, Mateu Jorgensen. El gran grup, molt reduït, amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, ha arribat a 4 minuts i mig. No hi ha canvis a la classificació general. Pogacar manté el lloc groc en 4 minuts i mig respecte de Remco Evenepoel a l'espera de les 2 jornades en final a l'Alpe d'Huez. Avui, victòria d'etapa de Richard Carapaz, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Orsiers Merlet.
19: I en bàsquet, Oleg Balcherovski és nou jugador del Barça, el pivot polonès té 25 anys, fa 2-16 d'alçada, arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga i és el 7è fitxatge del Club Blaugrana aquest estiu.
13: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
21: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
22: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
21: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
21: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Passen 7 minuts de les 6.
1: Hora de beure's un got d'aigua. Marta, d'acord?
2: Un espai patrocinat per l'aigua de la Gerra. L'aigua.
1: No s'ha de beure aigua, eh? Sobretot quan fa tanta calor, aigua, que t'has d'anar hidratant.
2: Jo bec molta aigua, per això a cada pausa publicitària m'he d'escapar la pau després.
1: No, no ens ho va dir el metge, que ara no recordo com es deia.
2: En Jordi Mestres. En Jordi... Mira, que fort que recordi el nom.
1: Molt bé, no?
2: Bé, no, expliquem-ho.
1: Diu molt de tu que recordis el nom de la gent
2: que ve aquí. No, explicar-ho, perquè tinc un problema molt greu amb els noms, que no retinc el nom de ningú. Vull dir, dona gràcies que sàpiga el teu nom. I de cop i volta m'ha vingut com un flash el nom del metge de família que va venir la setmana passada.
1: No, que parlava que s'ha d'anar bevent aigua,
2: sí,
1: tot
2: sí,
1: i que
2: sí,
1: encara
2: sí,
1: no tingui
2: encara
1: set,
2: tingui
1: i
2: set,
1: pensat
2: sí,
1: que ho estàs fent molt bé. I ara m'està venint una set de Déu. Jo també vaig
2: veu,
1: veure una mica
2: d'aigua. Serios, mira que hem tingut el butlletí per beure aigua.
1: Sí, no,
2: no, ho hem de fer
1: però,
2: ara.
1: No,
2: ja està, ja ho sabem.
1: A veure, ara parlarem durant els pròxims minuts de bellesa, en B alta. És a dir, no hi ha ni una cultura ni una època que se salvi de tenir certs ideals de bellesa. Sí que és cert que allò que considerem bonic o atractiu a dia d'avui doncs va canviant amb el temps, però la bellesa sempre segueix sent una cosa que perseguim, sigui com sigui. Jo estic preparat, eh?
2: Ja estàs
1: no sé
2: a punt,
1: cap on anirem, però si sento aquesta musiqueta sé que anem a algun lloc.
2: Parles de bellesa, parles d'aquest ideal, d'aquesta cosa que perseguim, del que ens atreu, del que és bell, del que és bonic. Bé, doncs sobre tot això, sobre totes aquestes qüestions, reflexiona l'exposició El culte a la bellesa, que es pot veure aquests dies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I nosaltres hi hem enviat la Cira Cusiner, que ara mateix és als nostres ulls dins d'aquesta exposició. Cira Cusiner, bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal?
2: A veure,
1: tarda,
2: tu
1: Cira,
2: ja fa una estona, no?, que voltes per l'exposició, Refugi Climàtic, segurament també.
3: Sí, i tant.
2: Què has vist fins ara? L'has pogut veure tota aquesta sorpresa? O sigui, fes-ne així un primer dibuix d'aquesta exposició.
3: Déu-n'hi-do, eh? Ens ha donat temps de veure bastanta cosa. De fet, a mi m'agradaria tenir una mica més de temps. De fet, crec que hi tornaré per veure-la de dalt a baix. Però, d'entrada, us diré que doncs està organitzada per seccions, no? Comença com pels ideals de la bellesa, els cànons, des de figures gregues que físicament estan allà doncs en forma d'estàtua, fins a doncs una pantalla amb una model feta amb intel·ligència artificial. Després doncs una altra secció, per exemple, és la bellesa i la virtut, aquesta bellesa exterior que associem amb la interior, i doncs per exemple la indústria de l'autoimatge, aquesta comercialització massiva de productes de bellesa, que potser, per desgràcia, és potser la zona en què reconeixerem més en la nostra vida quotidiana, no? Perquè hi ha doncs anuncis de xampú en una tele, portades de revista, joguines doncs que simulen sets de maquillatge per a nenes, Barbies, bueno, moltes nines en general.
2: Ara ens ho explicaràs tot, Cira, però és que no podem evitar preguntar-te, perquè anàvem sentint gent aquí de fons.
1: M'encanta que hi hagi criatures veient l'exposició.
2: Hi ha gaire gent ara mateix?
3: Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, estem buscant un lloc així silenciós i ja veieu
2: no
3: que no l'hem acabat de trobar.
1: Per nosaltres no hi ha cap problema.
2: No,
1: i els oients segur que tampoc.
2: Mira,
1: vull dir que
2: i si
1: no,
2: els
1: no
2: vols
1: patiu,
2: apropar el micròfon en algun moment i també preguntar-los, escolta, com és que han vingut?
1: Què els ha agradat?
2: Benvingut
1: siguin.
2: Sí, sí,
1: sí, sí.
3: Això, això. Sí, sí, si ho trobem, ho fem, 100%. Doncs això, i després doncs hi ha com seccions que es basen més en certes parts del cos, parle de la plasticitat de la pell, el cabell, les curves del cos. És com que va parlant de temes així profuns i elaborats i reflexionats, sempre doncs això, relacionats amb la bellesa, i doncs il·lustrats amb objectes, obres d'art, projeccions. Anem també veient això, objectes de la vida quotidiana, pintallavis, medicaments hormonals, perruques, pits prostètics. És una forma d'exposició, la veritat, molt xula, molt dinàmica, no t'estàs avorrint en cap moment, això sens dubte, i molt acompanyada doncs de les seves explicacions.
1: No, que ara m'estava imaginant, clar, dius, anem a fer una exposició sobre bellesa, que és una cosa com molt etèria, saps, que no és, que és poc palpable. Doncs, bueno, l'has de baixar d'alguna manera i l'has de convertir en coses materials, que moltes, ara suposo que hi passejaràs i ens les explicareu, però algunes pistes sí que ja ens has donat. Aleshores, Cira, estàs ben acompanyada, no?
3: Sí, estic amb la Blanca Àries i la Júlia Llull, les comissàries d'aquesta exposició. La Blanca és artista, investigadora i mediadora a banda de comissària, i la Júlia també és investigadora, historiadora de l'art, educadora i activista. Bona tarda, noies.
4: Bona tarda.
3: Al principi de tot de l'expo jo he llegit que la bellesa és una qualitat que plau els sentits i satisfà l'intel·lecte, però m'agradaria que ens ho expliquéssiu millor, perquè què és la bellesa?
4: Bé, com et pots imaginar, aquesta és la pregunta que més ens estan
1: fent. És que la Cira comença amb la gran pregunta, eh? És que ella comença ja a tope.
4: No és per portar la contrària, però aquesta pregunta mai no la responem. Precisament per això despleguem una exposició de gairebé 400 objectes, diria, no? O sigui, realment a nivell de materials és una barbaritat. I el que volíem amb aquesta mostra és deixar que cada peça, cada artista, cada objecte, perquè també hi ha objectes no artístics, òbviament, intentés esbossar la seva pròpia forma de la bellesa. O sigui, quan ens fan la pregunta de què és la bellesa, a nosaltres ens agrada tornar la pregunta de què fa la bellesa i també com es fa la bellesa. Aquesta exposició és una exposició més preocupada potser per les formes, pel modelat d'aquestes formes, que no pas per donar resposta en fórmules o en conceptes, no? Llavors, per nosaltres, per això també és molt important invocar els sentits, el tacte, l'olfacte, la vista, que és el que ens envolta ara precisament, no? Ara dèieu que és difícil imaginar la bellesa. Bé, per nosaltres és difícil imaginar la definició de la bellesa, però no pas les seves formes.
2: Ara parlàveu a tots els sentits, no? L'olfacte, la vista, l'oïda. Quines coses podem olorar, sentir, tocar i veure en aquesta exposició? No sé si voleu, aneu passejant i ens aneu explicant, eh? El que aneu sentint i el que aneu veient.
3: Mira, és que justament estem al lloc ideal per explicar-vos-ho, perquè no sé si sentiu aquest son.
1: Aviam. Com d'aigua?
3: Com d'aigua, sí. Mm-hmm.
2: Podria ser tant una cisterna que perd aigua com una font. No, a veure, clar, és que pensa que nosaltres no estem veient res.
1: Clar, és aigua que cau en un recipient, sí, i sona, sí, d'una manera
3: font,
1: com metàl·lica.
3: Vale, bueno, no aneu desencaminats, no? No. Nosaltres, això, per fer una mica aquesta ruteta, encara que sigui sonora, per l'expo, ens hem col·locat, jo diria, que a mig camí, més o menys, a mitja exposició, i ja és una part, doncs, que a mi m'ha agradat molt, que es diu Beauty Sensorium. És una instal·lació que us l'heu d'imaginar una mica com el laboratori d'un alquimista.
2: Val.
3: Amb tot de pots i potets, amb líquids de colors i tubs que van de dalt a baix. Però bueno, que ens ho expliquin elles millor.
5: Bé, doncs aquesta instal·lació és una de les nostres preferides. Ens agrada molt precisament perquè quan avui en l'actualitat, quan pensem en un laboratori de bellesa, pensem en un lloc gris o blanc, escèptic,
2: sí,
5: no?
2: Sí.
5: Més vinculat a una sala d'autòpsies, a un quiròfan, que no pas a un espai, diguéssim, ple, càlid, ple de colors, amb formes arrodonides, amb pots de diferents tamanys, on l'ordre no és jeràrquic ni rectangular, sinó una espècie de caos ordenat, no? Que faria una mica que referència a aquest origen de la cura, de la medicina i del coneixement, de l'autocura sobretot, que està vinculat no tant als científics en masculí, sinó a un saber que és molt més proper a la natura, que és molt més curós amb l'entorn i que ve de les bruixes, de les alquimistes, no? I d'aquestes primeres remeieres que d'alguna manera ens expliquen o ens recorden, no?, una altra forma de relacionar-nos amb un cos sa, amb un cos vell que no està marcat per les pautes de la indústria contemporània.
3: És justament això, aquesta instal·lació, doncs, el que ens dona l'entrada a una part de la mostra que és la que us explicava al principi, que va de l'autoimatge, que doncs, per desgràcia potser és el que podem associar més amb la nostra vida quotidiana, aquesta part de l'expo, almenys a mi m'ho ha semblat.
2: Aquest ha parlat més, no?
3: Sí, o sigui, són coses molt actuals perquè doncs, comença per portades de revista i acaba que també en parlarem amb batalles de mòbil, no? Llavors, a mi d'alguna manera em porta a preguntar-me o a pensar que realment tots busquem els mateixos estàndards perquè tots devem estar bastant d'acord amb el que és la bellesa, amb el que és maco o amb el que és atractiu. Tots coincidim més o menys perquè els ideals de bellesa són bastant universals, no sé si estareu d'acord, però a mi m'agradaria saber com és que tots més o menys ens dona la sensació que quan algú és atractiu ho és per tothom, no?
4: Bé, jo crec que aquesta exposició, de fet, és una celebració del dissens, és a dir, que per nosaltres no és gens evident estar d'acord amb allò que considerem vell, sinó que és del tot contextual. I per això una de les tasques, quan vam aterrar aquesta exposició a Barcelona, va ser fixar-nos, perquè l'exposició ve d'una mostra de Londres, que es deia The Cult of Beauty, es va celebrar a la Wellcome Collection. Quan vam tenir l'encàrrec d'aterrar-la a Barcelona, per nosaltres l'esforç més important era fer que la idea de la bellesa tingués sentit en el nostre context més immediat, perquè és una idea
5: profundament arrelada en les creences d'una societat, d'un context, d'una política i d'un imaginari, sobretot. Llavors, al llarg de l'exposició el que intentem fer és anar desplegant la construcció d'aquest imaginari, sobretot les estratègies de construcció d'aquest imaginari per demostrar precisament que la bellesa no és pas natural ni universal, sinó que està arrelada en tota una construcció vinculada en un territori i en un seguit de creences, no?, que tenen unes coordinades específiques de temps i espai. El que sí que penso que és molt també significatiu d'aquesta mostra és que si bé la idea de bellesa no és universal, el que és més compartit potser o el que és més col·lectiu és aquest desig de resistir a la norma. O sigui, és una exposició molt celebratòria amb els esforços per part de les dissidències sexuals, de gènere, de raça, etc., de resistir, com dic, a la imposició d'un cànon. Llavors, el nostre intent tota l'estona era demostrar que el concepte de bellesa és plàstic, però que a més també el nostre cos ho és i que per tant accepta i de fet reclama remodelar-lo en funció dels nostres desitjos.
2: Què més podem veure i descobrir?
1: Un altre dels llocs preferits, sí, de la Blanca i la Júlia. A veure...
3: A mi, no sé si estareu d'acord vosaltres, però a mi m'ha encantat que hi ha una zona on hi ha com diversos pots amb cotonets sucats amb colònies, des d'on pengen com uns difusors que tu esprems com perquè surti l'olor com si fos un perfum. No sé si us esteu imaginant.
2: Sí, sí, ens en fem una idea.
3: I pots olorar 6 essències que mostren l'evolució dels perfums masculins al llarg de la història, des de l'Egipte del segle XIV a finals del segle XX. I és molt curiós perquè, clar, jo no m'havia plantejat que el perfum, l'olor, també forma part de la bellesa, no?
2: Clar, i t'has sorprès, per exemple, aquestes olors més antigues històricament?
3: Doncs mira, justament la més antiga a mi m'ha semblat que és superactual. A mi m'ha sorprès molt això.
5: Sí, de fet, ens agradava molt la idea de recordar i de recordar-nos que les imatges no són només visuals, tot i que estem en una cultura hipervisual, sinó que són sinestèsiques i moltes vegades quan mirem una cosa i associem una olor, una textura, no? un escenari. Llavors, en aquest cas, la Fundació Bantons ens ha fet el favor de fer una investigació meravellosa que intentava imaginar com oloraria Tutankamon, Neró, Napoleó, no? O un home en els anys 50, per exemple. I al final la conclusió no és tant de detectar l'olor d'aquella identitat, sinó comprovar com també els aromes construeixen una imatge de masculinitat molt vinculada a les espècies que estan disponibles en un territori, als processos de conquesta i expansió també d'alguns imperis, i també com canvia l'imaginari que es té sobre un home, no? Napoleó fa un olor molt cítric, no? Perquè hi ha una voluntat d'endolçar, de netejar unes olors molt fortes d'un context, diguéssim, preindustrial o que ja començava a emergir, no? En unes ciutats molt, molt denses. En canvi, veiem després, en els anys 50, que torna l'olor a tabac, a roure, no? I es proposa una masculinitat molt menys suau, no? Molt més, no, més fina, no? Més tosca i més agressiva, molt vinculada també a aquest nou home, Mad Men, no? Sí, que fuma tot el dia. Llavors, bueno, també és una manera de pensar, no?, com també la masculinitat és un constructe i en cap cas ve de ninguna essència natural.
3: Uh-huh. Després també hi ha una zona al costat que a mi em sembla molt xula i a més potser és la que més tenim davant de la pantalla cada dia, perquè literalment són unes pantalles verticals enormes que simulen la nostra pantalla del mòbil, sí, i unes de més petitetes horitzontals que simularien, entenc jo, doncs, hi ha per exemple un YouTube posat amb un tutorial de maquillatge, i doncs amb aquestes pantalles van passant coses d'aquestes, no? Videotutorials de maquillatge, trens d'aquests de concealer, routine, no sé què, get ready with me, no hi està pensant els granets amb el maquillatge, tot això, que segur que a tots ens sona, o almenys a totes, no?
2: Sí, sí.
3: Doncs van passant una darrere de l'altra. No sé quina era la vostra intenció amb això.
5: Aquesta és una de les peces que ve de l'exposició original de Londres. Està feta per un col·lectiu que es diu Excessive Aesthetics i recrea en efecte, no?, com el lavabo d'una discoteca, que no només és un espai per emmirallar-nos i per retrobar-nos en la nostra imatge en un context on habitualment podem oblidar-nos dels nostres contorns, perquè això és el que passa concretament en els espais de festa, no?, que és que per un moment perdem l'obsessió amb la nostra pròpia imatge. Doncs bé, aquest lavabo és un recordatori de la nostra pròpia imatge, però també
4: És una espècie d'espai d'assaig d'altres formes d'acostar-nos a la bellesa que potser tenen més a veure amb la solidaritat o amb la sororitat, no? Aquí, si em permeteu, us explico una anècdota molt absurda, però que per mi explica molt bé del que va aquesta peça, que és que jo el dia de la inauguració em vaig deixar el meu perfilador a casa i això és una cosa absolutament dramàtica. Addicta al Lip Combo, sí? I la Janice Lee, que és la comissària de l'exposició a Londres, em va deixar el seu, no? Llavors, com aquests moments de, sí, sí, de confidència, però també de solidaritat que generen espais íntims, però també públics, com són un lavabo, són aquells que intenta recollir aquesta instal·lació, que ens convida a pensar que allò que veiem a la pantalla mai no depèn només dels nostres ulls, sinó d'allò en el que han estat educats els, en els nostres ulls, no? I que, per tant, la nostra idea de la bellesa és sempre socialitzada i sempre compartida.
2: I no sé si, Blanca, Júlia i Cira, hi ha algun mirall en aquesta exposició?
4: Sí, precisament no en falten. Sí que és veritat que nosaltres no volíem que fos que fos un agòbio, no? Que de cop no poguessis oblidar-te per un moment del teu físic, però sí, hi ha un espai on li dediquem com una genealogia, al mirall com a dispositiu també creador d'una autoconsciència i de la preocupació per l'autoimatge.
1: Hem sentit abans criatures que estaven aquí acompanyant els seus pares,
2: suposo. Se sent molta gent, eh?
1: Sí, m'agrada que se senti
2: ambient. Sí, està plena d'això.
1: És per tots els públics, no? Entenc. Vull dir, les criatures hi haurà coses que evidentment no en trauran, però d'altres les trobaran curioses, no?
5: De fet, sí, és una exposició que convida a través de la cultura visual tant objectes artístics com objectes, diguéssim, mèdics, films, revistes, no? A pensar juntes com aquestes imatges ens expliquen com s'ha construït un ideal que se'ns ha imposat, però també com una sèrie d'estratègies creatives i imaginatives ens ajuden a desfer-nos d'aquest cànon i a apostar o atrevir-nos a transitar formes més creatives d'imaginar també les possibilitats del nostre cos. Sí.
3: De fet, elles em deien al principi justament que aquesta expo està fins al octubre, i que doncs els hi sap una mica de greu que no podran venir les escoles a visitar-lo perquè cau bastant l'estiu.
1: Clar.
3: Perquè la veritat és que doncs fa reflexionar i és una reflexió que està molt bé que la comencin a fer els nens.
2: Doncs mira, sí, per això...
4: Jo crec que a nosaltres ens hagués agradat veure-la també fa uns anys.
2: Clar. Però vaja, si més no, ara totes les famílies que estiguin de vacances doncs que aprofitin per anar a aquesta exposició, com dèiem, també a més refugi climàtic, un bon lloc on anar a passar la tarda, i hem vist que sentien molts nens i a més que podran tocar, olorar, experimentar i reflexionar molt, segurament. Potser no respondre aquella pregunta inicial que ens deia Cira sobre que els plantejaven de què és la bellesa, però que sortiran amb moltes més preguntes i algunes reflexions, segurament.
1: Segur, coses pràctiques, seguríssim. Abans d'acomiadar-vos. Temps que es necessita per fer aquesta expo i que vaja, que puguem mirar-ho una mica tot.
5: Bé, jo crec que d'aquí depèn de l'energia, la velocitat i l'entusiasme de cadascuna. El bo que té el CCCB és que sempre a l'entrada tens dues vegades per venir.
1: Això
5: llavors tu pots prendre amb calma i dir, doncs faig una meitat i un altre dia, així aprofito també l'aire condicionat en dues ocasions. Si vas a ritme bo, amb una hora i poc, hora i mitja, la pots tenir feta i ben feta. Si et vols enredar cada una de les línies, òbviament aquí ja pots també fer una mica la teva aventura.
1: Fins que hagin de tancar el CCCB, que et diguin...
2: Vinga, més marxant.
1: A casa que hem d'escombrar aquí.
5: No preocupis que us avisaran.
3: Sí, que avisen, sí.
1: Blanca i Júlia, enhorabona i moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Cira, ens veiem ara.
3: Fins ara.
2: Queda't ja de pas una estona i acabes de veure-la.
1: Sí, aprofita i ens expliques.
3: Que vagi bé.
1: Fins ara. 4 minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Ara farem una pausa, però jo ja aviso que de seguida obrirem el concurs. 93-201-7474. Avui tenim en joc un pack de nevera i una ampolla tèrmica de 600 mil·lilitres de la col·lecció Gelato de la marca Culinarium. 93-201-7474. Farem una pregunta, que la gent no es pensi que aquí és trucar.
2: No, home, no, però serà facileta, que s'animin a trucar, va.
1: Avui va de cinema la cosa. Una pausa, obrim el concurs i saludem també en Jaume Miranda.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bonnatur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Enric Auqué.
11: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
10: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Dos minuts i dos quarts de set. 9-3-2-0-7-4-7-4 en joc aquest pack de nevera i una ampolla tèrmica de 600 mil·lilitres de la col·lecció Gelato de la marca Culinarium. Quim, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Des d'on ens truques?
2: Pues mira, ara mateix és a Barcelona. Jo soc de Santa Eulàlia de Ronçana, però ara estic a Barcelona.
1: Molt bé.
3: El cotxe, em sembla, que està el Quim, sí o no?
2: Correcte.
1: Molt bé. Escolta'm, avui la pregunta va de cinema. Com ho portes tu, això?
2: Bueno, bé, ben fotut.
1: No, parlarem d'una...
3: Ja t'ajudarem. Si
1: d'una pel·li super, super coneguda que té aquesta banda sonora.
2: Ah, guai, ET.
1: Sí, no?
3: Sí,
1: aquí
3: exacte.
1: Aquí ja estàs situat,
2: Titanic, no?
1: Exacte, és Titanic. És aquesta pel·lícula que es va estrenar el 1997 amb dos protagonistes fantàstics, Leonardo DiCaprio i la Kate Winslet, amb aquesta pel·li que ha passat a la història del cinema. I la pregunta aquí és la següent.
2: Ai, no et sento.
3: No,
1: és que ja ho feia dramàtic i estava buscant els papers, Quim.
3: Estava buscant a veure quina era la pregunta. Una pausa dramàtica, en Roger.
1: Quim,
2: ah, quin susto.
1: Qui va dirigir Titanic?
2: Hòstia.
1: Et donem tres opcions. La Marta et dona tres opcions.
3: Sí, ho fem facilet. A. Steven Spielberg. B. James Cameron. C. Ridley Scott.
2: Hòstia, jo diria James Cameron.
3: Diries la B, James Cameron?
2: Sí.
1: Tant, la resposta és correcta, Quim.
2: Oh, sí.
3: Molt bé.
1: Doncs t'enviem aquest pack cap a Barcelona, Quim. I res, moltes gràcies per trucar. I ens diràs com va aquest pack de nevera i aquesta ampolla tèrmica.
2: Molt bé, moltes gràcies i bon estiu a tothom.
1: Gràcies, bon estiu i bona tornada. Que vagi molt
2: bé.
1: Una
2: abraçada.
1: Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda, com estàu?
1: Molt bé, com vas?
4: Acalorat, com
1: sí,
4: tot Catalunya,
1: sempre.
4: No?
1: Cada dia i com tothom.
3: Jo, abans que... Digues, perdona, Jaume.
4: No, que sóc feliç, anava a dir, simplement.
3: Veus que bé.
1: Home, sí. Doncs és meravellós que et diguin això, de demanar com estàs i que et diguin...
3: Sóc feliç.
4: Sí, estic bé.
3: Jo no puc evitar... Ara ens expliques tot el que ens has vingut a explicar, però com que la Marta ens ha explicat que tu tens un tatuatge... de la Amy Winehouse.
4: Ah, sí?
3: Jo ara el vull veure on el tens i com de graner.
4: I el tenc en el teu costat perquè està
3: a veure,
4: costat de s'espatlla.
3: Ostres, però que és enorme.
4: Sí, és molt
3: com
4: gran.
3: Com no te l'havíem vist mai? I
4: és
3: colorit, eh? Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Aleix, bona tarda.
4: Deu fer com un pam. No?
1: Sí, però ja ve, eh? Tota la part, sí.
3: A color.
4: Sí, és el meu primer tatuatge, a més. Me'l vaig fer fa com... 5 anys.
5: Home,
4: o...
5: com a primer s'ha agosarat, perquè normalment tothom comença amb coses petitetes.
3: Allò, amb
4: una estrella
3: negre,
4: blanc i negre.
3: Exacte. Sí, una lluna,
4: sí, jo vaig començar
3: frase.
4: Amb una dona amb els pits a l'aire, cal dir-ho, perquè Amy Winehouse era de mostrar pits
3: sí.
4: I ben colorit.
3: I aquí llueix un bon escot.
4: Jo és que sóc de l'escola d'Ana Marujita Díaz, Más es Más. Ella ho deia en castellà, seria Més es Més, Roger, perquè si no ho hagués entès. No,
1: gràcies per la traducció. És un dia especial avui per tu. Que fa 15 anys de la mort de l'Amy Winehouse i la portes al braç que t'acompanya.
4: Fa 15 anys, no vull ser frívol, però clar, jo en tenia 18. En els 18 que se te mori com el teu gran ídol, és un dia com...
1: No?
4: Sí, bastant traumàtic, he de dir.
3: Va...
4: Jo ara estic rient,
3: però
4: va ser complicat de gestionar.
3: Tu vas decidir aleshores que et faries un tatuatge de l'Amy Winehouse o va ser al cap dels anys que vas dir, ostres...
4: No, jo me'l vaig estar pensant molt d'anys, En pla, si m'hagués de tatuar alguna cosa, la primera cosa seria segur un Amy Winehouse.
1: I va quedar bé, que a vegades no vull cridar el mal temps, però hi ha gent que porta una foto en el tatuador o tatuadora de vull que em tatuïs això i li tatua una altra persona. Però no perquè no vulgui, sinó perquè, bueno...
3: És un art, és un art el tema de...
4: He de dir que això no és mèrit meu.
3: Tatuar.
1: No, bueno, de confiar-hi també.
6: Quant et va costar aquest tatu?
4: 250.
5: Home, clar, això és com la fotocòpia color, que és caríssim.
6: Clar, la versió colorida pica més.
4: Els meus pares estan molt contents.
3: No, t'ho fas en una sola sessió, aquest tatuatge.
4: Vaig començar a tatuar-me a les 4... i vaig sortir des tatuador a les 10 i mitja de setmana.
3: Oh, wow.
4: Jo estava tan marejat.
5: Tot d'una tirada, eh?
4: Sí, sí.
5: Perquè a més el color fa mal,
4: Sí. A més hi ha aquesta part que... O sigui, hi ha una part que toca os directe.
3: Sí, i això diuen que fa...
4: Horrible,
3: sí,
4: horrible.
3: Fa
4: la gent
3: mal.
4: Que diu que no fa tant de mal com... se pensa, sí que em fa.
3: Jo sóc d'aquestes perquè porto una cosa molt petitona
1: sí?
3: Va durar molt poc.

0: Llavors a mi no em va fer mal, però
1: no,
0: clar.
1: No se't veu, diguéssim, no així, sempre a la vista.
2: I tu qui dues, en Adel?
3: Ai, no hauria dit que tenia estatus, Marta.
2: Ah, no?
3: Tens cops amagats, eh?
1: Cops amagats. Sí, a mi m'ha sorprès ara.
0: I a més soc d'aquella, saps, que sempre diuen que qui es fa un tatuatge se'n fa més. Mm-hmm. Trenco la...
2: Un i ja. Perquè ja no t'ha vingut més de gust, eh?
0: No.
1: I perquè segurament és el tatuatge.
2: Tu, Roger, cap,
0: tampoc, eh?
1: No, home, no.
3: En Roger, bueno, no.
2: No li pega
1: no gent.
3: I ets molt aprensiu, tu.
1: No, sí, no.
2: És cert que és aprensiu, eh? L'altre dia parlàvem de donacions de sang. Ui, i la cosa
1: mareja.
2: Estava...
1: No traiem aquest tema perquè ho tinc molt pendent i s'ha de fer. Bé, no hi ha cap més pregunta de
0: no,
1: tatuatges
0: ja
1: sobre
0: no,
1: en Jaume.
0: És que era vida personal. I teníem aquí
1: mira que Marta Montaner fa cara de portar...
3: Jo faig molta cara, tu em vas dir, de fumar
1: sí.
3: I de portar tatus.
2: De fumar,
3: i ni l'una ni l'altra.
2: I no has tingut mai inquietud de fer-te un tatuatge?
3: Sí, hi va haver una època que em volia fer el panot de Barcelona i després vaig veure que era un gran error.
0: Mira,
3: i sort que aquella Marta va pensar, i si no és bona idea?
0: Okay. L'hauria de imaginat ara, eh? Juliana, que pobra, se'ls
3: està esborrant. I encara fa més mal, diu, esborrar-se'ls que fer-se'ls.
0: Sí.
3: O sigui que imagina't.
0: Per tant, no vulguis esborrar-te mai l'Amy Winehouse. Perquè...
2: No, però un ha d'assumir que allò almenys va formar part de la etapa vital en algun moment.
3: Com les fotos que penges a Instagram, amb antigues relacions, antigues parelles, formen part de tu.
0: Jo us dic una cosa, jo
3: ja està,
0: per exemple, sí, que porto ara mateix, no me'l faria i no m'agrada especialment. També és una cosa petita que no es veu gaire i dic, bueno, forma part d'un moment de la meva vida, em porta un bon record.
3: Jo vaig ser aquella Marta també.
0: Clar, per això.
3: Bé.
0: Doncs ja està.
1: Mira, un dia podrem parlar del tema de si s'han d'arxivar o no les fotos d'Instagram.
0: És un tema, això, eh?
1: Aquest
2: és un tamarro.
3: Ningú té la resposta. Eh?
1: No, ho tinc tot obert. I, clar, llavors,
0: cadascú pren la seva decisió.
3: Sí,
0: hi ha qui ho elimina i hi ha qui diu, mira, aquesta també...
2: No, sí, hi ha qui té una cronologia de la seva vida a Instagram.
1: Sí.
3: Que jo l'agraeixo, la gent que és tan oberta i tan transparent.
2: Home,
3: perquè
2: no,
3: si també veus la gent que també penja fotos amb les espelmes d'aniversari, que és algo que ja no es fa. Tu ara vols espiar algú per la xarxa?
1: És molt agraït,
3: i no
1: això.
3: Saps quina edat tenen. Clar, perquè ja no està de moda deixar les fotos de tu bufant les espelmes.
1: I vas a la foto de l'aniversari.
3: I allò orienta molt. Per molt que no és del 2018. I tu
1: no,
3: ja fas els teus càlculs.
1: Ja els càlculs.
2: Clar.
3: Però han desaparegut les fotos amb les espelmes. Des d'aquí jo les reclamo.
0: No havia pensat això, jo, Marta.
2: És perfecte
3: les
2: per dir.
3: Les reclamo.
2: Quina edat té i quin dia fa els anys.
3: Sí.
1: No, és que pots...
3: és informació que és essencial.
1: Que són bones investigadores, com Marta Montaner.
0: Sí.
1: Tu li dones així d'un Instagram obert i et fa una biografia de la persona.
3: És la nostra feina, Roger.
1: Sí, sí, dia a dia. I ampliar, eh? Atenció,
3: cada cop és més difícil treballar, eh?
2: La gent no ho posa fàcil.
0: Ara fa por, ara estic pensant que fa por que la Marta vegi el meu, que el tinc tacat, però bueno, ella hi és, òbviament.
3: Ara hi entro. Marta del cor, et busco.
2: A veure què hi ha.
1: D'aquí a les 7, a veure què et treu.
2: Tu en xives fotos? Has xivat fotos, tu?
0: No.
2: Jo tampoc.
0: També és veritat que jo fa molt de temps que el que penjo són stories i que al mur pràcticament no hi penjo res, que jo crec que és justament perquè em dona la tranquil·litat
2: que
0: és efímer, que no quedarà rastre d'allò.
2: I això, que tu estàs en el teu prime, en el teu moment més oversharing.
1: Sí, està fent molt contingut.
2: Estàs fent molt contingut.
1: Per l'estudi que només veu el seu entorn.
2: Comunitat.
3: No veig foto d'espelma a Can Marta del Cor.
0: No, sí que n'hi ha una.
3: Bueno, doncs encara no hi ha
2: arribat. Molt avall, eh?
3: Haig de seguir baixant.
0: Crec que
1: n'hi ha. I creus que la Marta pot arribar a trobar-te el tatu per Instagram?
2: Ai.
0: Crec que Instagram no. En alguna altra xarxa sí, Instagram no.
2: Una altra xarxa?
1: Una que comença per F.
3: Facebook, eh?
1: Facebook.
0: Terrible, allò, eh?
1: Important, també,
0: allà,
1: ja? En un moment determinat...
3: No sé dir com entrar,
0: allà?
1: I tancar-ho.
2: No, hem perdut tota la contrasenya. Jo Facebook ja no sé ni obrir, això és un perill.
0: No, jo tampoc el sé obrir, però allà tinc... Bé... Va. És igual.
2: Vida i miracles.
0: Ja
2: no?
0: Està. Relíquies. Sí.
1: Bé, parlem d'una altra diva teva, Jaume, que no és la Amy Winehouse, sinó que és la Chenoa, i em sembla que no és per donar bones notícies.
2: Vinc a avisar que jo a Chenoa no la tenc tatuada, però podria.
1: Encara.
2: Bé, agafeu-ho esport perquè a Chenoa n'hi ha passat una de ben esperpèntica i sa cosa està vinculada amb sa seva gossa adoptada. Anem a situar-nos. Chenoa va anunciar que acollia una gossa d'un refugi animal en gener de 2025, un refugi que estava a Màlaga. Una gosseta d'un any, traumada per l'abandonament i sa mala vida, que contestava en el nom de Chloe. Des que na Chloe està amb na Chenoa, s'han fet inseparables, i el benestar de na Chloe ha tornat a porta estable. Com una bona diva que és na Chenoa, na Chloe ha passat a ser un complement més de sa cantant. li compra gabardines d'hivern, li posa ulleres de sol, la porta a un espai caní quan té rodatges. A mi m'agrada molt això d'espa caní.
0: Sí. No, i a mi, en general, també em fa molta gràcia, que és tot una... Tot molta gent ho fa, eh? Que, tots aquests que vesteixen a les, als seus animals, no? I que els posen, porten a conjunt de la roba que porten ells, no? Jo em poso això, poso a tu, poso a la gosseta, li poso allò. Bueno, és tot un...
2: A mi aquest dadaisme... estètic m'agrada.
0: A tu t'agrada, ja.
2: Sobretot
0: ja,
2: per una diva,
0: sí,
2: perquè les divas més problemàtiques, Paris Hilton, Marujita Díaz, que ara la nombràvem, sí, totes tenen gossos desfressats.
0: Sí, sí.
2: Però jo això és important perquè te deixis tatuar per mi, saps? M'entens? Bé, quan dèiem, de vegades la dues espais canins quan té rodatges, però també de vegades la porta inclús a sa feina, com en aquesta entrevista de La Revuelta.
4: Pues ella es Chloe, es un híbrido entre un husky enano con una pomerania. Pero... Porque es adoptada y es, bueno, es maltratada, evidentemente, los perros que son de adopción generalmente sufren mucho.
5: ¿Cómo es tan bonito este perrillo?
4: Pues yo la vi por foto y me enamoré de ella y llegó a mi vida y, bueno, un perrillo hay que ser muy responsable y... I nada, i ara és feliç, que és el que tiene que ser un perrillo, feliç.
2: Aquest dimarts, na Chloe ha tornat a sortir a televisió, ja que na Chenoa presenta un programa de mascotes a la 1 que se diu Dog House, i és aquí quan s'han acabat els somriures. Amb el nou cameo de na Chloe, això és molt greu, el que explicaré.
3: Ja l'hora, l'hora és greu.
2: Bé, s'ha donat un fet insòlit amb aquest cameo de na Chloe. Una senyora anònima, al veure sa gossa per televisió, sí, ha denunciat a na Chenoa per tenir sa seva gossa desapareguda.
3: O sigui, un moment,
1: és
3: el
1: la
3: que està dient...
1: Gossa.
3: O sigui, m'ha robat
0: que
3: la gossa.
0: Robat,
2: sí, i ho ha detectat mirant sa televisió. Jo ara vos explico la narrativa, a veure si és un malentès o no. Va. A veure què opineu. A veure, ella és na Cristina López, una noia de Tenerife, que va denunciar la sospitosa pèrdua de la seva Lola en abril de 2024.
1: Això encaixa.
2: Sí.
1: Això encaixaria.
2: Que és una petita pomerània amb un ull blau i un ull marró i amb un valor de 1.500 euros en el mercat negre. Hem de dir que la gossa de na Chenoa és, suposadament, també mig pomerània com a mínim, uh-huh, i també té un ull blau i un ull marró, que és una cosa com... No crec que totes les gosses pomeranians tinguin aquesta característica, estarem
0: no,
2: d'acord?
0: No, però tampoc és l'únic gos que té un ull de cada color, això també diguem-ho.
2: Bé, situant-nos més en el present, 2 anys més tard, i ja amb la nula esperança de trobar-la, na Cristina encén la tele, se descalça, se tomba en el sofà, sí, se disposa a veure un simpàtic programa d'animals, i de cop na Chenoa subjecta la seva Lola en braços i diu que és seva. Absolutament convençuda que sa seva Lola desapareguda, na Cristina amplia sa denúncia per desaparició a sa Policia Nacional, citant directament na Chenoa en els papers.
6: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años? Se ha hablado con gente acercada a Chenoa, no se me ha hecho caso, he pedido pruebas de ADN, rayos. Eso está todo en manos de las autoridades, todo eso lo tengo denunciado, documentado, tengo pruebas.
1: Ella té tota la policia de Tenerife
2: mobilitzada
1: d'aquesta gossa.
2: Na Chenoa està quasi en busca de captura, com en Vito Quiles, sí, per tenir una gossa.
3: Na Cristina, però, i si la Cristina té raó? És que clar, és que pot ser un cas de veritat.
1: És que si ha estat teva aquesta gossa, només de veure-la la reconeixes.
0: Bueno,
3: i la gossa no pot triar amb qui es vol quedar.
2: Exacte.
3: On ets més, on ets més feliç?
1: Que vagi al mig d'un prat,
3: i que
1: com el joc del mocador.
3: O com el que graven ara els nens, que fan triar quin familiar és el preferit. Els posen allà al mig i han de córrer cap a algú que estigui per allà. Si el pare, la mare, els avis...
2: Molt cruel, però...
3: A veure,
2: és tot horrible, no?
3: És tot horrorós.
0: Ja, home, ara us explicaré si ja desenllacen tot plegat, però posats a fer hipòtesis també podria ser que aquesta senyora, la Cristina, no?, li roben la gossa.
7: Que igual, sí, no li van, la gossa. Que igual no li van robar, perquè si va anar a parar una gossera, igual la va perdre.
0: Bueno, però
2: ella
0: si la
2: diu
0: va perdre...
2: que la va perdre de forma molt sospitosa, és a dir, insinua que la varen robar per el seu valor en el comerç negre.
0: Llavors,
1: per vendre-la.
2: Però hem de dir que la va perdre a Tenerife i na Chenoa la va adoptar a Màlaga.
0: Clar,
2: però tot molt recomanat.
3: Igual hi ha un mercat exacte, el mercat negre, i hi ha un tràfic de gossos d'aquests.
2: Hi ha vaixells amb gossos...
0: No, però que existeix. No. I Chenoa compra aquesta gossa...
7: Que no la compra, que l'adopta, no?
2: Sí, l'adopta.
0: L'adopta. Però podria ser una gossa que algú en el seu moment li va robar a na Cristina.
2: Ana Cristina.
7: Ara, si la roba per vendre-la i acaba adoptada, quin mal negoci, també t'ho dic.
0: Sí, és cert. no està ben elaborada la meva hipòtesi.
2: No, igualment, hi ha més informació dins tot aquest intríngulis. Ja veiem que na Cristina exigeix una prova d'ADN o rajos per sortir de dubtes i ha intentat contactar directament amb na Chenoa, però no ha obtingut resposta positiva. Tot i així, tenim una última hora.
1: Ai, que s'ha resolt el tema.
2: Estam de sort,
7: ja ha passat l'ADN, ja.
2: Mira, vos dic que na Chenoa ha llançat un comunicat oficial. A mi m'encanta un comunicat oficial.
7: Home,
2: espero que estiguem igual.
7: Ha sortit també en xandall?
2: Podria, perquè és greu. S'hora és greu.
7: Home.
2: Però no sabem com ha sortit. L'ha enviat directament a la revista Hola, que a mi això també m'agrada molt.
7: Fantàstic.
2: Que envien un comunicat a la revista Hola.
0: Ah, no ho ha fet a la xarxa, al seu Instagram.
2: Tu agafes un burofax i l'envies a la revista Hola.
7: Per tant, s'ha hagut d'esperar que surten dimecres,
3: no? Ja no s'estila tant, eh? No s'estila tant, això d'enviar-ho via revista.
2: Això és d'estrella antiga. Bé, diu així.
1: Aviam, atenció.
2: No es tracta del mateix animal. L'adopció de na Chloe se va realitzar complint estrictament els protocols legals. Se va fer una prova addicional i es descarta l'existència de qualsevol microxip anterior. Entenem perfectament el dol de qualsevol persona que hagi perdut la seva mascota, però la documentació legal i veterinària confirma que no se tracta del mateix animal.
1: Per tant...
3: Molt bé, no? Molt ben resolt.
1: Molt ben resolt.
0: Ja està.
2: I entenc que no hi ha recorregut policial en aquesta persecució massiva que en teoria hi ha damunt de Chenoa per part de la Policia Nacional. Entenc que...
1: Suposo que ja han parat els rajos que demanava i les proves d'ADN.
2: Bé, jo estava veient helicòpters damunt Madrid i Mallorca per si apareixien a Chenoa.
7: Sí, perquè estava a punt de passar per un control de l'aeroport i que...
3: Crec que és el primer comunicat així que sento.
2: O sigui, parlant de
1: d'animals, no?
3: Sí, sí.
2: Dels papers veterinaris.
3: Exacte, amb aquest argot, saps?
2: Jo he dit que després d'aquesta notícia me podria tatuar na Chenoa més que mai.
0: A l'altre braç.
2: Sí, amb un se busca, wanted.
7: I amb la Chloe en braços.
2: I la Chloe en braços.
1: Bé, tanquem la carpeta Chenoa. Són 3:15 de la tarda i passem a parlar d'una polèmica amb una cantant, que aquest cop és la Rosalia.
8: Pero mi corazón nunca se...
2: Mireu, aquesta polèmica també és ben esperpèntica, perquè na Rosalía ara mateix està sofrint una campanya de cancel·lació massiva a Argentina. I quan dic massiva, és que hi ha tot un moviment social animant a vendre les entrades per als seus concerts de na Rosalía a Buenos Aires, que són els dies 1, 2, 4 i 6 d'agost. I la raó, ben absurda. Després de la derrota d'Argentina contra Espanya en el Mundial...
3: Un altre cop.
2: 0-1-0.
3: Un altre cop.
2: Heu de tornar a nombrar Mundial.
3: No s'acaba mai.
2: És que no podia evitar aquesta paraula. Com ho faig?
1: No. No tenia res a fer aquí.
2: Vos juro que mai havia dit tant futbol durant una setmana.
0: És que ahir també ens en vas posar una vinculada amb el Mundial. No?
2: Demà només escoltaré Madonna per reactivar energies positives.
3: I la Madonna va actuar... al Mundial, o sigui que no parem, eh? No ens ho traiem de sobre, eh?
1: No, que ahir Jaume va pronunciar la frase que jo em pensava que mai sentiria. Segons fonts properes a la selecció, us puc dir que... I aquí sí que em van empatar tots els meus esquemes d'en Jaume parlant amb la selecció.
2: Jo sóc una persona molt influent.
1: No.
2: I tu ara pensant, però de què coneixen en Pedri? Que ja sé el que vol dir bar, amb B baixa i tot. És que sóc increïble. Bé.
1: Tornem a Rosalía.
2: Després de la derrota d'Argentina contra Espanya en el Mundial, la influencer Mia Khalifa va penjar un vídeo TikTok on feia burla del fracàs argentí. I en el vídeo sonava de fons la perla de na Rosalía. Jugant amb el significat de la lletra de la perla, na Mia Khalifa afegia el següent text en aquest vídeo i deia com sona la vida ara que les perles han estat derrotades, i afegia, per si no quedava clar, unes banderes espanyoles com emojis. Aquest vídeo li va fer gràcia a na Rosalía, li va posar like, el va republicar en el seu TikTok i els argentins, quan ho han vist, han tret les armes de guerra. No parant de posar música dramàtica, com veus, eh? Uh-huh. Bé, l'ofensa argentina, com deia, ha estat generalitzada i consideren aquest like com un escarni mediàtic per part de na Rosalía. Així que està havent una mobilització multitudinària per tornar les entrades dels seus concerts a principis d'agost. Un post de Twitter on s'explica pas per pas com demanar reembolsament de les entrades per na Rosalía té exactament 76.000 likes.
3: Mare meva.
2: Així que no estem parlant d'una cancel·lació anecdòtica en absolut. Com era d'esperar igualment, na Rosalía ha donat explicacions. Anant de comunicat en comunicat.
0: Això no va dir... També l'ha publicat ara una revista? No, entenc que no, eh?
2: Ella ha entrat a Instagram. Ella és contemporània.
7: Diva actual.
2: Bé, la cantant ha estat breu, però concisa, ha compartit uns stories amb sa bandera argentina, on hi redacta. Li vaig donar a compartir perquè sonava La Perla, i n'hi vaig llegir el que posava. Mala mia, que vol dir així com... Perdó, bàsicament, no? Només tenc amor per Argentina. I finalitza amb uns emojis de cares plorant. Don't cry for me,
3: Argentina. També et diré, eh? O sigui, us la creieu o no?
1: A veure, jo me l'hi creure.
3: Jo diré, molt a favor de Rosalía.
1: Era previsible, no?, que et saltessin al coll.
3: És que, ja et diré, una cosa és posar-li un like, mira, potser un like cau més ràpid, però quan tu republiques alguna cosa, mires el que està republicant.
8: I més amb la febre que ella ha tingut amb la selecció espanyola, llavors... que és que ho ha viscut moltíssim, la van veure embolicada amb banderes, eh?
7: Home, i aquell culot amb la bandera espanyola.
3: Jo crec que no era conscient.
8: Ella ha viscut la febre de la roja, eh?
3: Sabia el que compartia, però no era conscient dels efectes que tindria compartir això, que i que l'ha dit, ai, ai, ai, que l'he liat grossa.
2: Bé, és que, de fet, jo he de dir, a favor de no Rosalía, efectivament ella va posar like sabent que posava like, però que està molt sobredimensionada aquesta política de cancel·lació per part dels argentins, no? Bueno, són com molt orgullosos a nivell general.
8: Bueno, perquè... és que, clar, els han fet molt mal, no?
3: Sí,
8: i a part, ja, ha viscut una derrota molt dolorosa, estan molt tocats.
1: I que et portin manera... el dit a la llaga, no?
3: Sí, no, clar. I a part que els argentins justament són, bueno, un país que viuen el Mundial, jo crec que com pocs països el viuen. Vull dir, han anat a tocar justament els que s'ho prenen i s'ho agafen.
8: La llaga.
2: Ja, amb un sentiment de comunitat molt profund,
3: molt
2: bèstia, no?
3: Molt bèstia, sí. Bueno.
2: Ja, és que jo com... sé el que vol dir Bar ara, però és que com que me la pela tant és futbol, a mi si se'n riguessin de mi per haver quedat en quarts de final...
3: Tant faria.
2: Dormiria tranquil·líssim.
1: Tot i així no crec que es retornin gaires entrades. No sé. Tinc la sensació que posar like és molt fàcil.
2: Clar, ara hem de veure com evoluciona realment aquest fet. O sigui, són quatre dates... o sigui, que hi ha moltes entrades venudes, entenem, perquè són sold out, però jo crec que en els fons, a nivell pràctic, no passarà res.
1: I que no sé si tu pots demanar que et retornin el preu d'una entrada que ja has comprat així per les bones, eh? Vull dir, si no tens una assegurança o alguna cosa.
2: Ja, bueno, clar, no sé, com, és una consulta que pots al·legar.
1: Legal, tu ja l'has comprat.
2: Clar.
1: No sé si dir,
8: m'han
1: ja no
8: ferit l'orgull.
1: Exacte.
2: Clar, es queda dir que...
1: futbolístic.
2: Sí. Exacte. Clar,
7: que sí que igual
2: causa
7: fer...
2: perquè sóc argentí d'algú i ja està, no?
7: És com vendre-ho a la plataforma, no? I perds, em sembla, les despreses de gestió i tu li vens com a la plataforma allò perquè després la plataforma ho torni a vendre.
8: Clar, sí, és com que s'alliberen entrades.
1: Sí. Vale. Ja. Clar, en aquest cas sí que es podria fer. Uh-huh. Jaume, per altra banda, hem de parlar de Cristiano Ronaldo i de la Georgina perquè varen anunciar una boda, però de moment no en sabem res de res.
2: Sí, el futbolista Cristiano Ronaldo va demanar sa mà a sa seva parella, l'aragonesa Georgina Rodríguez, ara fa un any, amb un anell de compromís replet de pedres
8: com
2: i un diamant... És que va ser gros, eh?
8: Gros, molt gros.
2: Amb un diamant central de 40 quilats, valorat entre 6 i 12 milions d'euros, segons els experts. I sa intenció era casar-se aquest any, coincidint amb el 10 aniversari dels seus inicis. Ara fa una dècada que se varen creuar en aquella madrilenya tenda Gucci, on ella era dependenta i ell client, i vivint el seu propi Pretty Woman a la madrilenya, se varen enamorar bojament. I des de llavors han format una família amb 5 fills. Un fill d'ell d'una altra relació, dos biològics i dos per gestació subrogada o explotació reproductiva, que m'apareix una paraula més adient.
1: Que cadascú es culli... que li vagi millor, no?
2: Sí, però si elegeixes la primera no me parlis. Tot i així, mai s'havien casat i no va ser fins a l'agost de 2025 on varen anunciar una futura boda indicant que la celebrarien a posteriori des, ja me sap greu dir-ho, des Mundial...
1: Una altra vegada.
2: Perquè la cosa és que en Cristiano Ronaldo volia jugar per darrera vegada amb la selecció portuguesa, clar. Ara ja fa dies que Portugal va quedar eliminada del campionat.
3: Recordes el dia o què? Hi ha el resultat del partit?
2: Diria 5 o 6 de juliol.
1: Increïble, cada cop
3: i
1: tornem a quarts de final.
2: Sí. Totalment. No ho sé, de fet no sé ni com... Va jugar amb Espanya?
1: Sí.
3: Sí.
2: Ah, per això sonava superestrella.
7: Clar, mentre plorava Cristiano.
2: Bé, idò, massa fet. Ja sé qui és en Cristiano Ronaldo, massa fet, que vols que te digui. Bé, fins ara no tenim ninguna novetat sobre aquesta cerimònia matrimonial. He mirat els seus Instagrams i no pareix que estiguin de preparatius ni molt menys, perquè els dos han compartit imatges bussejant a una piscina d'hiperluxe. I sabeu que és la nova propietat de sa parella, un projecte que van arrencar en 2019 i que per fi està finalitzada. Aquesta casa, aquesta mansió, està a una urbanització privada de Cascais, a Portugal, i és una mansió de 12.000 metres de terreny, 12.000 metres quadrats i 5.000 metres quadrats de casa habitable. Per lo que diuen varis mitjans...
8: Perquè és una illa sencera, això.
2: Sí, és enorme.
8: Jo no sé ni dimensionar.
2: De fet, diuen, segons varis mitjans, és la casa més gran de tot el país de Portugal. O sigui, és grossa. Està valorada també, segons varis mitjans, entre 35 o 60 milions d'euros, depenent del mitjà, ballen moltes números.
0: Home, gairebé el doble.
2: Clar, tot i així no puc pagar res, no, també t'ho diré.
1: No, és un preu escandalós, sigui sí. L'un o sigui l'altre.
2: Sí. Més enllà d'aquesta piscina submarina, consta també de piscina exterior, per si vols fer outside, clar, aquestes coses. També té bolera, spa...
0: Em fa gràcia això de la bolera.
2: A més, l'ha penjat, ha penjat fotos. Està en hortera, però clar, és que una bolera no pots evitar
7: molt vintage, solterisme, no?
0: Sí, sí, una bolera que... Bueno, mira.
2: És pels nins, entenc, no? Bueno, no sé, jo què sé, la gent rica s'avorreix molt.
7: Sí. Exacte.
2: També té spa, cinema privat, gimnàs, un pàrquing per als 20 cotxes que té en Cristiano Ronaldo de col·lecció, una pista de tennis, etc. Així que no tenim més dades d'aquesta boda, sabem que se planteja com una celebració íntima i que el lloc elegit podria ser Madeira, que és el lloc natal del futbolista. Tot i així, ja vos dic, ninguna senyal. Ells estan de picos pardos, que diuen en castellà, en aquesta casa... I jo no veig que estiguin preparant res i estic angoixada, perquè la meva vida se basa en la vida des de més.
1: Jaume, qualsevol moviment sobre aquest tema, sisplau, ho expliques a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: No, clar, no, tallam lo que sigui. El programa d'esport, si fa falta, perquè això és importantíssim.
1: Fem una pausa i tancarem el dia d'avui parlant de l'emissió de l'últim capítol del Com si fos ahir.
9: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
10: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Y después, cuando ganas, ¿qué más ya?
13: Cuando yo comentaba tenis, me encantaba.
14: ¿Qué pasa cuando un esportista de elite deja la competición?
15: Y al momento de retirarse, ¿va a ser complicado?
14: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, y un grupo de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
16: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
17: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
14: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
18: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
14: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Menys de 5 minuts i arribem a les 7. Ahir es va resoldre finalment la novena temporada del Com si fos ahir, en aquesta emissió especial a TV3, després del TN, no va ser?
7: Exactament, van enganxadet al TN vespre, quan passaven 5 minuts de les 10 de la nit. Va començar aquest capítol final de la novena temporada del Com si fos ahir. Hi ha 9 temporades d'aquesta sèrie dels migdies de TV3 i va fer un capítol molt esperat, un fet que s'ha vist reflectit, de fet, en l'audiència que va recollir, perquè, atenció, va fer un 19 a Mudeixer i 246.000 espectadors, amb un pic, quan passaven 2 minuts de la mitjanit, d'un 23% de share. I a més, el més curiós del cas és que va arrasar també entre el públic jove, entre la franja de 13 a 24 anys.
0: És curiós, perquè no és el públic habitual.
7: No,
0: de...
7: no.
0: Vaja, el que jo, per l'horari en què s'ha
1: met. Però si a casa teva miren la sèrie, no?
0: No, potser sí, te la mires, sí, també, clar, no? Pels dies, bé, també...
8: Molta gent ho recupera, la carta.
7: Doncs 29.000 espectadors de la franja d'entre els 13 i els 24 anys i un 55% de share en aquesta franja, eh? O sigui que...
1: Sí, sí, sí. Molt bé, d'audiència.
7: Escolteu, voleu que us faci algun spoiler o què?
1: Vigila aquí, eh?
0: Home, a veure,
1: aquí ens hauríem de posar... No, jo no estic tan d'acord, eh?
7: Es va emetre ahir a la nit, per tant, podem dir que...
0: A veure, alguns van a veure el fenomen, i pocs, però la setmana passada, una petita minoria.
8: Jo crec que s'han de deixar 24 hores.
0: Sí.
1: Ben bones. Mira. Sí.
8: O potser doncs, fins i tot un cap de setmana pel mig, doncs,
0: que pagui la ràdio.
1: No, alguna coseta, Aleix. Alguna coseta. A veure, mira-t'ho bé.
7: No, clar, jo m'he mirat el capítol i volia venir a rebentar
1: alguna coseta.
8: Hi ha algú que mor. Jo això ja ho he vist.
1: Jo he vist una imatge.
8: Allà.
7: Si no hi ha un capítol final...
0: Sense una mort.
7: Un colabrot de TV3 on mor algú, no és un capítol final de temporada.
1: Estic d'acord, eh?
7: Home, jo crec que fa falta un mort.
1: Hi ha d'haver alguna cosa extrema.
7: Sí.
8: Roger, recordes aquell any que va morir algú caient per les escales, com si fos ahir?
1: Sí, que el vam comentar
8: aquella
1: també
8: mort,
1: aquí a la tarda.
8: Jo aquella mort no la vaig superar. Eh?
1: Jo no me la vaig creure, perquè vam analitzar la caiguda.
0: Bueno, a tot això...
1: I...
0: Què? No podrà dir què va passar?
1: No, ja em posa un fragment.
8: Alguna cosa.
1: Tapeu-vos les orelles. Si no,
7: anem ja. Perquè van marxar els Melero, marxen d'excursió, se'n van al costat d'un pantà i de més, i bé, passa això.
19: On és la Zoe? Vull veure la meva germana.
20: Ah, doncs ella no et vol veure tu, o sigui que fot el puto cap.
19: Tu, on és? Digue'm on és. Ai.
7: Una baralla, no? Una baralla total.
20: Que no t'ha quedat clar? Anem, Toni. Toni, anem.
19: Allà. Ai. Ara no ets tan valenta, eh?
7: Aquí hi ha una empenta.
1: I això és el so d'un cos caient.
7: Efectivament.
0: Caient per...
7: Per un petit...
0: Barranc?
7: Barranc, exacte, al costat d'un pantà. En aquest moment, en aquesta seqüència, tenim el Toni petit, que han tornat al cotxe a buscar una cosa que s'havien deixat. Es troben amb en Liam, que és el germà de la Zoe, que a més l'estava amenaçant, que li havia de donar més diners i de més. I ell se'n va a buscar-la aquí, en aquesta excursió que estan fent per la muntanya. I de sobte se'l troben de cara, ell els mitja amenaça, hi ha un moment aquí de forceig entre aquestes tres persones i el Liam acaba caient per aquest barranc i veiem una següent escena en què està ell dins del pantà.
0: Uf.
2: Mare meva.
1: No pinta bé, no?
7: Home, jo crec que la cosa està una mica complicada.
2: No, guionista Carles Porta, no?
7: Bé, de fet, hem parlat amb els guionistes del Com si fos ahir, però si voleu, demà...
1: Demà, el sentim demà.
7: Demà el sentim.
0: Va, ja
7: demà
0: que... sentim. Va, però demà llavors sí que ho expliquem tot.
1: Demà ho expliquem.
0: Ja hauran passat les 24 hores que deia la Marta.
1: T'han explicat, és a dir, com els hi venen al cap aquestes escenes...
7: Exacte,
1: i
7: de fet, també una cosa que em deien és que ells estan molt contents d'arribar al final d'una temporada perquè hi ha un moment en què vas estirant tant les trames... Tant
1: bueno,
7: les...
1: Cada pata per algun lloc, per fer una mica
7: exacte.
1: De...
7: Sí.
1: Molt bé, ho deixarem aquí, tornarem demà a les 4 de la tarda. Us deixem amb el Tot Costa.
21: Tot Costa. El dia ha marcat perquè el protagonisme se l'endugués, per fi, Karim Adeyemi, Frenkie de Jong l'avança per l'esquerra. Fa només uns minuts acabem de saber el diagnòstic de la lesió del migcampista neerlandès, i no són bones notícies. Trencament del lligament lateral intern del genoll dret, i no hi haurà quiròfan. De Jong farà tractament conservador. Veurem quines són les conseqüències i el temps de baixa. De seguida, tots els detalls. Comencem.
22: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
21: Obrim el Tot Costa d'aquest dijous 23 de juliol. Ens acompanya a l'estudi el Francesc Ripoll. Francesc, què tal? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
21: Què ens expliques?
23: Doncs mira, ara ho deies tu, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Així ho ha comunicat el Barça fa només uns minuts. El jugador continuarà sota tractament i seguiment mèdic. De fet, el mateix migcampista ha dit a través de les seves xarxes socials que no ha de passar per quiròfan. El club tampoc especifica el temps de baixa.
21: Ja és oficial, Karim Adeyemi, nou jugador del Barça.
23: Extrem alemany, de 24 anys i que signa per les properes 5 temporades. Avui també l'han presentat i ha assegurat que Hansi Flick ha estat clau perquè ell arribés al Barça, que pagarà 22 milions més 7 en variables al Borussia Dortmund.
21: Avui dijous ha estat un dia, diríem, intens a les oficines blaugranes. També ha passat l'extrem noruega Caroline Graham Hansen.
23: En l'acte de renovació amb el Barça per a dues temporades més, la jugadora ha dit que es queda perquè és el millor club del món i perquè és el lloc on més feliç ha estat.
21: Més mercat de fitxatges, en aquest cas de bàsquet, un del Barça i un del Manresa.
23: Els Lorenz han anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres, que arriba de l'Unicaja, 7è fitxatge del Barça aquest estiu. El Manresa, per la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Bascón i format al Barça, té 21 anys i fa 1,91 m.
21: I encara en relació amb el Barça, el precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat.
23: Síria, recordem, es va quedar 90 signatures de passar el tall. Ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que li dona la raó parcialment. Avui Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per qüestions formals.
21: I a la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena.
23: Migcampista de 36 anys que arriba a l'equip badaloní procedent del Granada, és el 6è fitxatge del Badalona Women aquest estiu.
21: I en tenis, Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig d'Hamburg.
23: L'empordanès ha derrotat l'hongaresa Panautvardi en 2 sets, 6-4, 6-1. Demà, quarts de final contra l'egípcia Mayer Sheriff, contra qui ja va jugar dilluns la final del torneig de Iași a Romania. En aquell partit, Badosa es va retirar amb el partit pràcticament perdut.
21: En waterpolo, l'equip espanyol masculí i ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món.
23: Ha perdut els penals davant d'Austràlia després que el partit acabés amb empat a 18.
21: Acabem amb motor. Fernando Alonso ha confirmat la seva continuïtat al Mundial de Fórmula 1.
23: Ho ha dit en la prèvia del Gran Premi d'Hongria. El pilot de 44 anys competirà la temporada que ve amb Aston Martin.
21: I amb quina pregunta avui, quina pregunta formulem, Ripoll?
23: Mira, expliquem que dèiem ja és jugador del Barça. Us preguntem quin rol creieu que tindrà. Tres opcions: titular, bon revulsiu o poc transcendent.
21: Molt bé. Gràcies, Ripoll. Fins ara.
23: Fins ara.
22: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
21: Vinga, va, comencem, que tenim feina. Se'ns ha girat feina perquè el dia semblava que era, feia cara de Yemi aquest dia d'avui. Salmur Riquet, tal, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
21: Deixa'm saludar també, són les 7 i 4. Deixa'm saludar també la Marta Corredera. Marta,
4: bona tarda.
21: Tot bé?
4: Sí, molt bé.
21: I el Santi Jiménez. Santi.
5: Bé, bé, també s'ha girat feina.
21: S'ha girat feina també, no? Potser sí. No t'anava del tot bé venir avui. O...
5: Bueno, em anava bé fins que ha sortit això quan estava entrant.
21: Clar. Sí, sí, perquè ho hem sabut fa molt poca estona, Salmo, això. Eren quarts de 7.
6: Sí, i fins i tot fa 10 minuts, comunicat mèdic del Barça sobre la lesió de Frenkie de Jong. En parlàvem ahir, diu el comunicat, i cito textualment, les proves realitzades al jugador del primer equip, Frenkie de Jong, han determinat que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu, que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. Aquí, diguem-ne que has de llegir moltes coses entre línies que intentaré anar-te explicant a poc a poc. El primer i el més important és que parlem d'un trencament del lligament. Això és una lesió important. Segon, que no passa per quiròfan, es decideix optar pel tractament conservador i que el temps de baixa que situa el Barça són 3 mesos i mig, 4 mesos. Paral·lelament a aquest comunicat del Barça, hi ha hagut un comunicat de Frenkie de Jong a les seves xarxes socials per expressar el seu malestar, diguem-ne, entre altres qüestions, per expressar el seu malestar que ell sent que ha rebut aquests dies per part dels mitjans de comunicació. En el comunicat de Frenkie de Jong, en el seu personal, llegeixo textualment un parell de fragments perquè crec que expliquen bastant. Diu, durant el Mundial vaig patir una lesió al genoll. Després de les primeres exploracions, els metges em van dir que era una lesió lleu i que no empitjoraria si seguia jugant. L'únic inconvenient era jugar amb dolor, cosa que sempre he fet al llarg de la meva carrera. Diu, durant les meves vacances, diu Frenkie de Jong, vaig tornar a Barcelona per sotmetre'm a més proves. I aquestes van assenyalar que la lesió era més greu del que s'havia determinat inicialment. Diu, afortunadament, de moment, no és necessària una operació. Subratllo aquest de moment perquè, diguem-ne que quan parles amb metges, esportistes, gent que ha tingut aquesta lesió, diguem-ne que hi ha una coincidència bastant ampla amb que l'única solució possible és el quiròfan. Què és la solució? Recordo que t'explicava ahir que el Barça li plantejava des del primer moment. Per tant, no descartis
3: que hi acabi passant.
6: De fet, aquí és on et deia, tornem al comunicat del Barça, diu, s'ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic pendent de la seva evolució. Què vol dir això?
3: Deixar una porta oberta.
6: Que de moment anem per aquí, però ja veurem com acabem.
3: Mira, doncs saps què farem? Per què no ho demanem a un especialista? De seguida us demano l'opinió, Marta, Santi...
5: Però... Millor l'especialista.
3: Millor l'especialista, no? Sí. Que sempre és una veu més autoritzada i més quan es tracta del doctor Carles Pedret, que és traumatòleg de la clínica Fiat. Doctor Pedret, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per acompanyar-nos al Tot Costa en aquesta jornada. Ara sentíem el Salmo que ens explicava aquesta lesió. Uh-huh. És prudent que seguir el tractament conservador i no passar pel quiròfan davant d'un trencament del lligament lateral intern del genoll dret?
4: Clar, a veure, el primer que hem d'entendre és hauríem de saber quin tipus de trencament té aquest lligament lateral intern. El lligament lateral intern del genoll té una anatomia bastant complexa. No és un lligament com el del turmell, que és un sol feix. És a dir, té diferents feixos i en funció dels que s'afectin és més probable haver de passar pel quiròfan que no pas si se n'afecten d'altres. Uh-huh. Aquí el que marca, sobretot, l'entrada a quiròfan és si hi ha estabilitat o no d'aquest genoll. Aquest és el punt principal. Uh-huh. Val? I això és una cosa que el comunicat no deixa clar.
3: No ho especifica, Salmo, això?
6: No.
3: I a partir d'aquí, tractament conservador, perquè el jugador ho vol així, ara ho deia, amb la porta oberta, és a dir, en quin punt, com pot ser o com hauria de ser aquesta evolució perquè realment després s'acabi optant pel quiròfan?
4: Clar, mira, aquí partim des del començament. Aquí no tenim un punt de lesió concret. És a dir, no veus una acció determinada que el jugador, o almenys a mi no em consta, que el jugador en un partit concret tingui una entrada brusca, se li quedi clavat al genoll, tacs a la gespa, faci una rotació i diguis, hòstia, aquí ha passat alguna cosa grossa. És a dir, això és una lesió que probablement és evolutiva. Això ja ens diu que no és excessivament traumàtica ni aguda, evidentment. Mm-hmm. Val? Llavors, a partir d'aquí, s'ha d'anar veient com evoluciona l'estabilitat d'aquest genoll. Probablement aquest agreujament que diu el jugador que ha patit durant el Mundial i que veient aquí s'ha vist que és una lesió una mica més greu del que semblava, probablement sigui un trencament més aviat de tipus crònic o més aviat agut sobre un lligament ja que estava tocat d'abans, però que no li genera una inestabilitat en aquest genoll. Mm-hmm. Llavors, si això se senta des d'aquest punt de vista i l'estabilitat es manté, no caldrà passar pel quiròfan. Si això no cicatritza adequadament i hi ha inestabilitat en aquest genoll, llavors hauríem de passar pel quiròfan.
6: Doctor, parlava vostè de lesió evolutiva, diguem-ne, no lesió traumàtica, sinó lesió evolutiva, però clar, quan llegeixes el comunicat del propi jugador a les xarxes socials, ell explica, diu, em vaig fer les proves amb els metges de la federació i parlaven d'una lesió lleu i que no empitjoraria si seguia jugant. Però una lesió evolutiva seria una lesió que empitjora si va jugant.
4: Sí, està clar. O que té possibilitat d'empitjorar o de reaguditzar-se si va jugant, això està clar.
6: Per tant, pel que diu, entenc que aquí, diguem-ne, s'assenyala un mal diagnòstic, en aquest cas, per part dels metges de la Federació Neerlandesa.
4: Probablement el que assenyala el jugador sigui això. Això és més discutible, però probablement el que ells van veure és que es podia apretar degut a que era un Mundial, que això ho hem fet moltes vegades durant, i en aquest Mundial ho hem fet moltes vegades, i es va arribar a un acord de dir, bueno, sí que pot ser, però crec que pot seguir jugant, i el jugador digui ok. Val? I això és una cosa que es fa molt habitualment.
6: I una altra, pel que fa als terminis de recuperació, quina diferència hi ha entre el tractament conservador i el quiròfan?
4: Aquesta és una bona pregunta. El quiròfan sempre allarga una mica més els terminis perquè hi ha una agressió directa. Val? El que passa és que et garanteix que això cicatritza bé. Val? El tractament conservador és una mica... Sí que hi ha uns períodes que no baixaran, segur, de 8 setmanes, per no dir més, sí. Val? Però fins i tot en el cas més optimista estaríem parlant d'unes 8 setmanes, si tot evoluciona perfecte. I si no es genera una inestabilitat en el procés. A mesura que anem avançant i que anem marcant checks a les caselles d'augmentar la intensitat i augmentar el volum de càrrega i augmentar coses, aquí es veurà si aquest genoll ens aguanta o no. Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: Uh-huh. I després, un cop ja recuperat, hi ha més risc de recaiguda amb el tractament conservador? No, eh?
4: No, si està ben recuperat, es fa un tractament correcte, el lligament cicatritza bé i l'estabilitat es manté correcta, el lligament és una estructura relativament noble i que respon bé a les agressions posteriors si està ben recuperat. És a dir, no hauria d'implicar més risc de tornar a lesionar-se.
5: Jo li volia fer una pregunta, doctor. Quan deia això del tractament conservador, anar superant càrregues, fent els xecs durant un període que ha dit vostè de 6 setmanes, més o menys, i veu que no funciona, i es passa al quiròfan, es torna a la casella de sortida i aquelles 6 setmanes s'han perdut?
4: Sí, sí, clar, això em refereixo.
3: Bona aquesta. Sí, sí. Clar, sí, perquè un temps, és un temps perdut, clar.
4: Per això ho explicava d'aquesta manera.
3: Sí.
5: Vale.
4: És a dir, el problema que tenim amb el conservador
5: és una decisió arriscada.
4: Bueno, depèn sempre del tipus de lesió. És a dir, si tu ara em diguessis, hòstia, s'ha lesionat el fascicle superficial i el fascicle profund complet, llavors jo et diria, és molt arriscat anar a conservador. Si em diuen, no, és que només és un tros del superficial, o és el superficial complet, però els dos profunds es mantenen íntegres, et diria, probablement iríem conservador si ho fem bé.
6: Com a matí recordo que la posició del Barça sempre ha estat la de... anem a quiròfan, sí. I que crec que amb la lectura de comunicats avui queda bastant clar que és una opció que encara està damunt la taula.
3: Sí, que no hauria de descartar.
4: És lo normal, eh? Mm. O sigui, jo tampoc la descartaria en cap moment.
3: Sí, sí.
4: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
3: Sí, sí.
4: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
3: Sí, sí. Molt bé, doncs més que la l'aigua, eh?
6: Aquesta és la gran por que hi ha també de portes endins.
3: Clar, clar, clar, normal.
4: Bueno, és normal que hi hagi aquesta por.
3: Sí, sí. Sí. Perfecte, doncs doctor Carles Pedret, traumatòleg de la Clínica FIAC, moltíssimes gràcies per posar una mica de llum i explicar-nos, doncs, bé, tot el que pot passar a partir d'ara amb la lesió de Frenkie de Jong. Li agraïm moltíssim.
4: Moltes gràcies.
3: Bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
9: Tot costa. Amb Sergi Andreu.
3: És un quart de vuit, som al Tot Costa. La lesió de Frenkie de Jong, ja diagnòstic en mà sobre la taula. Marta, Santi, Salmo, volies afegir alguna cosa més?
6: Sí, no, és només un detall col·lateral, diguem-ne, de tota aquesta qüestió,
3: sí.
6: Que és l'impacte que té això, perquè el Barça també s'ho mirava molt des d'aquesta òptica, en el fair play, diguem-ne. A nivell de compensació econòmica, per part de la FIFA, que tenint en compte que és una lesió que s'ha produït durant el Mundial, no hi ha canvis, és a dir, tu et compensen dia a dia, i com més dies estic lesionat, més compensació tens, però sí que hi ha impacte a nivell de baixa federativa. És a dir, el Barça, quan hi ha un futbolista lesionat de llarga durada, pot donar la baixa federativa i ocupar aquell espai salarial per inscriure nous jugadors. En el cas del tractament conservador, no hi ha baixa federativa, no hi ha...
3: Clar.
6: I, per tant, no generes aquest espai salarial.
5: 4 mesos, no has dit?
6: Sí, 3-4 mesos, sí.
3: Serà més 4 que 3.
5: Serà més 4 que 3. Això és una tradició del principi de temporada, ja, eh?
8: Sí. El problema serà...
6: El problema serà si no passa això. Exacte. Que has dit tu, que no siguin més...
8: 8.
3: Més 6 que 4.
6: I
8: llavors et plantis dintre de 4 mesos sense poder fitxar.
6: En fi, que era un detall, era una nota a peu de pàgina.
3: Però és important, també.
6: Sí, ha estat damunt la taula, tota aquesta qüestió. Sí, sí.
3: Marta, com ho veus, plegat?
8: Malament.
3: Sí, malament no es pot veure d'una altra manera.
8: Malament, no? Malament, perquè és veritat, jo que he estat jugadora, hi ha una part de responsabilitat de l'equip mèdic, òbviament,
10: el risc zero mai existeix, mai, i menys quan tens una molèstia o quan tens una petita lesió, i és impossible que un equip mèdic et digui juga que no hi ha problema. És impossible. O sigui, segur que li van dir hi ha una petita lesió, hi ha risc de trencament, hi ha un petit risc, i el jugador és el que té l'última paraula. I el jugador és el que va dir segurament no, no, jo vull jugar, és un mundial, m'arrisco, el vam veure amb un embenatge, vull dir, són coses que...
3: I es va infiltrar, no?, un parell de partits.
5: I no tirava.
10: I no tirava, això vol dir que ja estava tocat, i és una lesió evolutiva, òbviament no vam veure, i ho ha dit perfectament el doctor, no vam veure cap gest de trencament com els típics que tenim tot el cap del trencament del lligament creuat, però és una lesió que mica en mica s'ha anat desgastant, i ja sabem també com és Frenkie. Mireu amb el turmell quan va tornar, no volia ficar la cama, no volia agafar riscos. Què passarà ara?
3: Sí, sí.
10: Perquè com el genoll no estigui estable i segueixi sense voler operar-se, aquí hi haurà un problema.
5: Amb la lesió del turmell que deia ara la Marta, ahir vaig estar mirant, sembla que li havien diagnosticat per 2 mesos, va estar curant...
10: Sí, sí.
5: Més de 45 dies. Sí, sí. Va trigar molt en tornar. Crec que fins i tot es va comentar que es li havien demanat perquè va coincidir amb la part aquella dels partits decisius contra l'Atlètic de Madrid.
3: Això parles d'aquesta temporada?
5: De la temporada passada.
3: Sí, sí. Sí, de la passada,
5: Sí.
10: Que després va tornar i era quan estaven jugant a tots el Casador, tots bueno, el Bernal, sí, i sí, que sí, Lig sí. Va dir que no tenia lloc en aquell moment.
5: I aleshores els 2 últims partits de Lliga va tenir una febre estranya i tampoc va jugar.
3: Sí, és veritat. Sí, sí.
10: Raro.
3: Bé, veurem com acaba aquest serial, eh? Alguna cosa més en relació a tot això de De Jong? Si no, anem a Adeyemi.
11: No, crec que tot ha estat prou clar.
3: Sí, prou clar, això, eh? Vinga, va, 3 minuts per sobre d'un quart de 8.
12: Tot costa, amb Sergi Andreu.
3: Aquesta era l'obertura que teníem prevista fins a les 6 de la tarda o fins a 6:45. Hauríem començat amb aquesta música, tots més contents, i hauríem explicat, Salmo, que avui Adeyemi s'ha presentat en societat i que li hem vist a prop aquests cavallots que té, no? I ho dic carinyosament,
11: home,
3: eh?
11: Home, no diguis això.
3: No, escolta, que fa molta enveja, que, sí, eh? I tu també t'hauria de fer, eh?
11: No, a mi cap ni una, ja t'ho dic ara. Karim Adeyemi és nou jugador del Barça en l'acte de presentació avui a les instal·lacions del Camp Nou. Futbolista de 24 anys, arriba al Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables. Adeyemi ha parlat avui molt d'il·lusió, d'orgull i de responsabilitat. Queda't amb aquesta idea perquè és recurrent i ja veurem que té una vinculació directa amb la seva carrera esportiva. Ha destacat el paper que ha tingut Hansi Flick en aquest fitxatge. Adeyemi i Flick van coincidir quan Hansi Flick va ser seleccionador alemany i Karim Adeyemi ha explicat que Flick ha estat clau per tancar aquesta operació, que han tingut moltes converses, que la primera trucada va ser molt llarga, més d'una hora al telèfon, i que hi va haver un moment on Adeyemi li va dir a Flick: allà on tu estiguis, allà on em necessitis, jo vindré.
13: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
11: Quan diu aconseguir tots els objectius, ha parlat de guanyar la Champions, però ha remarcat que en el Barça, diguem-ne, que no et pots quedar només amb això, sinó que has d'optar a tot, i crec que serà molt interessant veure el desenvolupament de Adeyemi, perquè estem parlant d'un jugador jove, 24 anys, però que tampoc és una jove promesa, diguem-ne. És a dir, no és Bissibu que arriba aquí amb 18 anys i a veure cap on avança la seva carrera, sinó que és un jugador...
3: Tio, ha jugat una final de Champions.
11: Sí, és un jugador ja amb 24 anys. I és un futbolista, diguem-ne, uns anys enrere, assenyalat com un dels escollits, com un dels talents del futbol europeu, però que el seu rendiment no ha acabat de fer el pas que molta gent pressuposava. Va arribar al Dortmund fa 4 temporades i no ha acabat de fer aquest salt de qualitat. I precisament en un moment en què no ha fet el salt de qualitat, arriba al Barça, un gran club europeu, i truca a la seva porta. Per això estem parlant d'una temporada importantíssima en la seva carrera.
24: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
13: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
24: Honored and thankful for this.
3: És Karim Adeyemi. Si hi ha una persona que coneix molt bé el futbol alemany, és el nostre col·laborador, el Marc Maiola. Marc, què tal, com estàs? Bona tarda.
14: Bona tarda, Sergi.
3: No sé si estàs d'acord amb això que deia ara el Salmo, que no ha acabat Adeyemi de fer el salt que se li suposava que li esperàvem.
14: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu en Salmo. De fet, quan jugava al Salzburg, s'apuntava a Adeyemi com una de les grans perles del futbol europeu i del futbol alemany. Realment va tenir un impacte amb aquell Salzburg que va jugar a la Champions important, però després li ha faltat regularitat per establir-se a l'elit.
3: Quines són, Marc, les principals virtuts, qualitats, tant tècniques com tàctiques, d'Adeyemi?
14: La seva gran virtut és la velocitat. És un jugador rapidíssim. És dels futbolistes més ràpids del món, diria. Un jugador molt explosiu, amb un canvi de ritme fulminant, i que en espais molt llargs també sap conduir la pilota. És a dir, de vegades el veus sortir al contraatac, un contraatac que comanda ell en conducció, i ell pot arribar a ser més ràpid conduint la pilota que els defenses perseguint-lo. Clar, t'estic parlant d'un escenari molt concret, que és amb el seu equip sortint en transició o en contraatac. Després, una altra virtut és, per exemple, el xut que té amb l'esquerra. Xuta molt bé, des de fora, davant d'escenaris en els quals el rival t'espera més aculat a prop de la porteria. Ell probablement no et pot driblar per registres tècnics, però sí que ho pot fer per canvi de ritme, i després té aquest recurs. La defensa rival t'espera tancada, ell en un 3 i no res és capaç de treure una fuetada amb l'esquerra sorprenent per buscar porteria. Jo diria que les seves principals virtuts són aquestes: velocitat, explosivitat, canvi de ritme, conduccions en espais llargs i xuta amb l'esquerra.
3: Ell és esquerrà, no?
14: Sí.
3: I pot,
14: sí,
3: sí. Normalment, jo tinc la sensació, potser m'equivoco, que jo l'he vist més a banda esquerra, però m'imagino que pot jugar a les dues bandes, oi?
14: A la dreta és on juga més.
3: On juga més és a la dreta? Doncs sí, mira, els dos partits que li vaig veure recentment amb el Dortmund, em sembla recordar que era més a l'esquerra, però vaja.
14: Ell prefereix cama canviada.
3: Sí.
14: I també té aquesta típica maniobra de l'extrem esquerrà que juga a la dreta, que és conducció cap a dins i fuetada pel llarg. Uh-huh. Ell també la té a la seva paleta de recursos, no tan fina com Robben o com Michael Olise, per exemple, però també ho pot fer. Però és veritat que és un jugador de tres carrils, també et pot jugar a cama natural, com ara recordava Sergi a l'esquerra, uh-huh, i fins i tot de davanter centre. El que passa que d'una manera molt específica, per exemple, quan ell juga de davanter centre, uh-huh, jo el veig amb un company en aquesta zona que treballi contra centrals. Si ell ha de ser el fixador, és a dir, si ell ha d'anar a lluitar contra els dos centrals, malament rai. En canvi, si ell té un altre company en aquesta posició més avançada, que fixa, treballa contra els centrals, i ell, per sorpresa, apareix amb aquesta explosivitat, canvi de ritme i escola cap a dins, llavors sí que pot fer mal.
3: No, clar, ara em dius, si ha de jugar a la dreta, clar, te la va demanar pel rol i per l'encaix que li veus al Barça, però a la dreta hi tenim Lamin. Aquí ve per força, potser haurà de jugar a l'esquerra, o com visualitzes aquesta línia ofensiva al Barça? Si és que creus que ha de ser titular. Això és el que hem preguntat avui als oients, de seguida sabrem què ens en diuen.
14: Dependrà molt de la configuració definitiva de la plantilla. Clar, si el Barça fitxa un davanter centre per ser titular, doncs, d'entrada, jo no veuria a Adeyemi com a titular, sinó com a revulsiu, que ho pot fer molt bé per aquestes condicions que et deia, per aquestes virtuts. Si el Barça, pel que sigui, no troba el davanter centre que vol i acaba amb una plantilla similar a la que té ara, doncs seria una possibilitat fins i tot jugar en alguns partits, no vull dir sempre, però en alguns partits amb la mina dins. I llavors tenir la possibilitat de jugar amb dos extrems, Adeyemi, Gordon i o Rafinha. Uh-huh. Que també tindries una manera d'atacar diferent, però si Lamine juga dins i té al costat dos extrems que són molt profuns, molt agressius amb desmarcada, com són Gordon o Rafinha o Adeyemi, que estiren constantment les línies del rival cap enrere, això li genera més espais interiors a Lamine, més temps i espai perquè el millor pugui decidir acabar les jugades ell, fer passades, que Lamine és un jugador amb una gran qualitat de passada i visió de joc per trobar-los en profunditat, aquests extrems que tindrà el Barça, seria una alternativa. Clar, si el Barça acaba fitxant un davanter centre de l'elit futbolística, doncs no el veig com a titular. Estaríem parlant de Lamine a la dreta, el davanter centre que arribi, i a l'esquerra Gordon o Rafinha, i a Adeyemi aquesta peça volàtil a la davantera que et permet ocupar diferents posicions en funció del partit, de si hi ha lesions, sancions, del moment de la temporada.
3: Acabo, Marc, hem cantat molt les excel·lències seves, però és un jugador relativament jove que entenc que encara té molt camí per córrer i per créixer i molt per millorar. És a dir, no sé quin és l'aspecte que tu li trobes que és més, on és més fràgil, més dèbil.
14: Futbolísticament, la concentració i l'activació defensiva i aconseguir ser un futbolista regular, que és una mica una cosa que va de la mà, però de vegades sí que es desconcentra, no està ficat en el partit durant tota l'estona, li costa una mica més aquest esforç defensiu, tot i que té virtuts físiques per fer-lo. Penso que Flick el pot convèncer d'això i veure una nova versió de Dayemi. I la regularitat, és un jugador que tu el veus en un partit i et sembla un dels millors futbolistes del món i després és capaç de desaparèixer durant 3 mesos i dius com pot ser que estigui a primera divisió aquest Karim Adeyemi. Et sorprèn de les dues maneres, diguéssim. Però clar, és que el seu problema de fons és que fins ara el futbol no ha sigut la seva prioritat. I aquest és un problema que entenc que Flick ho sap perfectament, i hem sentit que Adeyemi l'aprecia moltíssim i que s'entenen entre ells, i que per tant Flick el pot entomar com un repte personal de reconduir la carrera esportiva de Dayemi. Si és capaç de convèncer-lo perquè visqui les 24 hores del dia com un futbolista professional, pot ser un jugador molt valuós de plantilla. Però fins ara el futbol no ha sigut la prioritat de Dayemi.
3: Gràcies, Marc Maiola.
14: Una abraçada, Marc, que vagi molt bé.
3: Santi, Marta, què, Dayemi, us agrada? O què?
5: Pues no el tinc, bueno, tinc vist poc. I tinc la sensació la mateixa que explicava el Maiola. Jo amb els companys d'Alemanya que conec que han parlat, el fiquen dintre d'una cosa

0: i somiava. Per tant, tiro endavant.
1: Marta?
2: Sí, jo he de veure com encaixa Flick totes les peces, bàsicament. A mi és un jugador que té detalls que m'agraden molt. És veritat que l'any passat no va fer una bona temporada, però tot i així és un jugador que té 24 anys, ja sap de què va això, no és un jugador jove, i jo crec que això que parlàveu, no? Que ell sap que és la seva oportunitat. Sap que és la seva oportunitat que un club com el Barça el vulgui fitxar després d'una mala temporada. I crec que ha sigut molt intel·ligent quan li han preguntat, no? I és veritat que ara dèiem que es troba més còmode a la banda dreta. Ell ha dit que pot jugar a qualsevol de les posicions de dalt, dreta, esquerra, i jo per mi això és molt intel·ligent, perquè sap que a la dreta hi ha Lamine, bàsicament. I és veritat que ja fa temps que venim parlant que Lamine potser la seva tendència és acabar jugant per dins, però jo encara no el veig en aquesta posició. Llavors, veurem què passa amb aquest duel amb Rafinha, veurem a veure com Flick encaixa les peces, però és un jugador que a les mans de Flick pot treure molt rendiment.
1: Ara ho preguntem als oients, ara escoltarem, vaja, ho sentirem als oients. La pregunta que hem fet, vosaltres què hi hauríeu votat? És a dir, a Adeyemi, el rol que tindrà, donàvem tres opcions: titular, bon revulsiu o poc transcendent.
0: Jo crec que d'inici serà bé com a revulsiu.
1: Com a revulsiu, eh? Sí, i Marta, tu també, sí, doncs diem què diuen els oients. Francesc Ripoll, 7:45 tocats. Què diuen els oients?
3: Mira, recordem que us donàvem tres opcions: titular, bon revulsiu o poc transcendent. Guanya amb bastanta diferència l'opció de bon revulsiu, 74%, 17 titular i no poc transcendent. Els comentaris, per exemple, el Biel diu que amb la norma dels 5 canvis i amb tants partits que impliquen moltes rotacions, ser titular està una mica sobrevalorat i que entrarà en el grup de jugadors que juguen a pràcticament cada partit. El Francesc diu que ara mateix no se sap, que és temporada postmundial i que veurem com estan els jugadors. I, per exemple, també tenim un altre usuari, Alfonso, que ens diu que serà un bon revulsiu per la seva velocitat.
1: Molt bé. Salmo, Marc Siri avui també ha estat protagonista.
4: Sí, senyor, avui ha fet un acte per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport, que saps que li donava la raó parcialment a la reclamació que va fer Marc Siri. El primer missatge que ha enviat Marc Siri és que li reclama al Barça que formalment el reconegui com a candidat de les passades eleccions.
5: Ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables, i per tant que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
4: A veure, el tema és que Siri es va quedar 90 signatures de passar el tall, se li van invalidar 300 signatures i Marc Siri reclamava 3 dies diguem-ne per revisar aquesta invalidesa d'aquestes 300 signatures. En aquest sentit, això li ha reconegut el Tribunal Català de l'Esport. I en una compareixença per valorar aquesta sentència, Siri ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar, dit, la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els van donar suport.
5: I no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Molt bé.
1: Dit això...
4: Bé, jo, o sigui, per ajudar a posar en context, sí, i perquè és una mica complexa i farragós tot plegat, és veritat que Marc Siri es va quedar només 90 signatures de passar el tall, que són molt poques, que se li van invalidar aquestes 300. Ell està convençut que amb aquest procés hagués passat el tall, però diguem-ne que això el Tribunal Català de l'Esport no ho diu, no ho diu enlloc, i diguem-ne que des d'un punt de vista jurídic és filar molt prim dir que ja seria precandidat.
1: Sí, sí, sí, està clar.
4: Que no ve que no sigui així,
1: no,
4: eh?
1: No, no, ja, però no ho sabem.
4: Exactament.
1: Sí, sí. Salmo, demà, amistós al Barça.
4: Sí, exactament. Sí, sí, demà juguen contra l'Europa en un partit a porta tancada. Veurem si és el debut de Adeyemi.
1: Ah,
4: podria ser.
1: Sí.
4: En principi no.
1: No, no, perquè no s'ha entrenat.
4: No, no, no, clar, no es podia entrenar, no era jugador del Barça. Porta, des de dimecres de la setmana passada, porta a Barcelona.
1: Sí, sí.
4: Bé, que segur que ha estat entrenant.
1: Sí.
0: Ha demanat ja i tot.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: I el carnet de la biblioteca del barri, de tu temps de fer tot el...
1: Sí, sí.
2: Tot el barri.
1: A la ciutat esportiva Joan Gamper, a les 8 del vespre.
4: Contra l'Europa.
1: Contra l'Europa. Contra l'Europa.

0: Europa. Sabeu qui és el capità de l'Europa? Àlex Cano, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Home, partit de pretemporada, però és un partit contra el Barça que sempre és especial, eh?
1: Sí, home, i tant. Jo, personalment, és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit, doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
0: Mira, ara m'ho deies, Àlex, és la primera vegada que jugues contra el primer equip, però no deu ser la primera vegada que jugues contra el filial, per exemple, del Barça, no?
1: Sí, no, és la primera vegada contra el primer equip, contra el Barça bé sí que he jugat diverses vegades, i també, doncs, contra el juvenil, i tal, tota la vida, doncs, enfrontar-me al Barça, però sempre fa gràcia, no? Doncs, tota la vida anant al camp, jo visc a un minut del Camp Nou, i ara, doncs, trobar-me aquí, doncs, a jugadors del primer equip o amb el Hansi Flick, doncs, fa una il·lusió especial, sí.
0: Dels jugadors que hi ha al Barça actualment, clar, n'hi ha molts que encara no han tornat i, per tant, no els trobareu demà, però n'hi ha algun amb el qual ja t'hi hagis enfrontat i recordis el duel contra aquests jugadors? No sé si potser Bernal o Valde...
1: No, amb el Marc Bernal el que vam fer és coincidir com a companys amb la selecció catalana el darrer partit contra Palestina, vam coincidir com a companys. I amb la resta, que pensa que és d'una generació molt més joves que jo.
0: Clar, jo
1: tinc 38 sí. I jo contra els que jugava i tal de tota la vida, doncs era el Sergi Busquets, el Jordi Alba, que també va ser company meu, i era aquesta generació. Aquests ara són molt joves i m'agafa molt lluny.
0: I n'hi ha algun, Àlex, que et faci especial il·lusió trobar-te demà amb ell?
1: Doncs no sé exactament qui hi haurà. Sé que hi haurà 6, 7, 8 del primer equip, però sí que, per exemple, doncs, amb el Marc Bernal, que és segurament el que tingui ara més projecció, que segurament el pròxim Mundial estarà ja amb la selecció, i jo crec que és el futur mig centre del Barça i de la selecció, jo crec que és el jugador que més il·lusió pot fer.
0: Hi haurà canvis de samarreta, creus o no?
1: Alguna intentarem rascar.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Escolta'm, tu ets central, Àlex. No sé si tens com a referent algun central dels que hi ha al Barça actualment o dels que han jugat últimament, els últims anys, al Barça.
1: Sí, mira, el meu referent de tota la vida sempre havia estat el Carles Puyol, com a jugador i també, doncs, com a capità. És una mica el mirall que jo sempre m'he intentat mirar. I ara el central que no paro de destacar a tothom i a tot arreu on em preguntes és el Pau Cubarsí.
0: Brutal el Mundial que ha fet, eh?
1: Sí, tinc clar que serà el millor central de la història, perquè el que està fent amb 19 anys és que no ho he vist a ningú. Li van donar una pilota d'or al Cannavaro fent el mateix que ha fet ell, i ell, doncs mira, amb 19 anys. És una barbaritat, perquè és que no ho sembla. Si et diuen que té 28, tu creuries. Llavors imagina't el marge que té encara, doncs, de millora aquest nano.
0: Demà del primer equip de centrals em sembla que hi haurà Araujo. Veurem si té minuts, si juga, no ho sé. I demà segurament aquí també us trobareu, no sé si tindrà minuts, però ja l'han presentat, és Adeyemi. No sé si fa també una certa gràcia, no?
1: Sí. No sé si arribarà per jugar aquest primer partit alguns minuts, però sí. Ara, bueno, unes incorporacions aquí als extrems del Barça que encara els donarà molt més punts per afrontar, doncs, una lliga que serà sempre complicada i que l'equip s'està seguint reforçant, sí.
0: Vosaltres heu preparat el partit d'alguna manera especial o no? És molt aviat, suposo que tot just acabeu de començar pretemporada, no?
1: No l'hem preparat. Portem 10 dies d'entrenament. Vam començar el dilluns de la setmana passada i el partit de demà, doncs, fins i tot abans queda un entrenament per fer, però no, serà un partit, doncs, el primer partit de pretemporada, més enfocat en el nostre treball, en la nostra forma, doncs, d'intentar començar a agafar, doncs, el que el míster ens vol proposar, i sobretot la forma física, que és el primer objectiu.
0: Molt bé. Escolta'm, deixa'm preguntar-te, Àlex, i així acabo. Vosaltres aquest any a la Lliga jugareu finalment a Can Dragó, vau fer aquella votació i em sembla que va acabar guanyant l'opció de Can Dragó. No sé com l'heu rebut, els jugadors.
1: Sí, teníem les dues opcions, si el Narcís Sala, que és el camp de Sant Andreu, o Can Dragó. I com és lògic, va sortir Can Dragó, perquè en el camp del Sant Andreu, que és el nostre màxim rival, doncs a la massa social no li acabava de quadrar, i era normal que s'ho llançaven aquesta votació, doncs sortís Can Dragó, que tampoc és una opció que ens agrada a ningú, perquè a nosaltres el que ens agradaria i que hem de seguir fent forces per jugar al Nou Sardenya, que l'Ajuntament ens posi ja d'una vegada, doncs, aquesta gespa natural que ens obliguen a Primera Federació. perquè haurem d'afrontar doncs, una temporada sencera fora del nostre estadi. Això és un hàndicap que per un equip com l'Europa doncs, em fa molt mal esportivament i econòmicament, i des d'aquí doncs, demano una altra vegada més que ens ajudin, perquè és que sense aquesta gespa natural i l'Ajuntament, doncs, si no ens ho posa aviat, doncs esportivament ens pot fer passar problemes, i és una lliga molt dura, amb el Saragossa, amb l'Osca, compartint la mateixa categoria, i hem d'anar a Can Dragó, allà d'invitats, quan ningú vol sortir d'aquí de Gràcia.
0: Molt bé, doncs esperem que vagi bé la temporada i que, vaja, aquest sigui un mal menor. Veurem, ho anirem seguint, com sempre, Àlex. Desitjar-vos que vagi molt bé demà, però vaja, en tot cas, el més important, que la temporada sigui molt bona.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé, una abraçada, Àlex.
1: Adéu, bona tarda, adéu.
2: Tot costa, amb Sergi Andreu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
4: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
5: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà?
6: Ningú. Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
7: Increïble.
5: Només dient-los que el sofà és de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
8: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
12: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
13: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
12: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Tot costa.
18: Vinga, són gairebé 8:15. Bé, ens falten encara un parell de minuts. Ahir el Barça va fer oficial el fitxatge de René Van Aasten, jugadora del femení. No riguis, corredera, que et veig. I rius per sota el nas. No, no ho he dit bé, Fito.
19: Sí, Van Aasten.
18: Van Aasten.
19: És com ens ho fan dir. És com s'ha de dir.
18: Sí, sí, exacte. I avui ha estat el torn de Graham Hansen.
19: Sí, perquè aquest matí s'ha fet l'acte de renovació de la Noruega, que va haver contracte aquest mateix estiu, renova fins al 2028, 2 temporades més. Graham va arribar a l'estiu del 2019, llavors va signar 2 temporades, ara n'ha completat 7 i signa per 2 més, per tant podrien ser 9, i crida l'atenció d'aquest acte d'avui, que en un estiu on han sortit noms importants, com Alexia, com Mapi, com Salma, ha explicat Hansen els motius que l'han portat a seguir a Barcelona.
20: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
19: Són 279 partits els que ha jugat amb la samarreta del Barça. La temporada vinent, Hansen entrarà al top 10 de jugadores que més partits han jugat amb aquesta samarreta. Està empatada ara amb Sandra Paños. A més, suma 120 gols i 24 títols. Entre aquests 24 títols, les 4 Champions i 19 gols a la Champions amb el Barça, que això la situa només per darrere d'Alexia i Aitana.
18: Déu-n'hi-do, no era conscient del palmarès de Hansen. Clar, sí, sí. Són números de gairebé de llegenda.
19: Vaja, a la Champions, sí. Només Alexia i Aitana, que són els dos noms icònics del Barça dels últims anys, han marcat més gols que Hansen. Clar, són números, ho deies tu, de llegenda, i li han preguntat avui a Hansen, tens intenció de retirar-te al Barça?
20: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo, yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
19: Són dues temporades més. Li han preguntat si amb aquestes sortides de futbolistes importants hauria d'agafar Hansen més responsabilitat. Ha dit que és evident que sí, que ha d'agafar més responsabilitat, però que no només depèn d'ella, que hi ha futbolistes, entenc que això anava per Aitana, que porten el mateix temps o més que ella al primer equip del Barça.
18: Marta, important la renovació d'una jugadora important, clau, no?, pel Barça.
7: Sí, sí, sí, totalment. I tu deies, Sergi, és que és quasi un, com has dit, una icona o...
18: Bueno, una jugadora de llegenda.
7: Sí, perquè, és que ho és.
18: Perquè amb els números que ens han donat el Fitó, jo no era conscient d'aquests 279 partits, top 10 de jugadores amb més partits per darrere d'Alexia Aitana, 120 gols, 24 títols, són dades
7: molt... És que ho és. Per mi és una llegenda del Barça.
18: Quan has dit que va arribar? Quantes temporades?
19: Va l'estiu del 2019, són 7 temporades. Si compleix les dues que ha signat, en serien 9.
18: Clar.
19: 9 són moltes temporades.
7: I jo sempre ho defensaré. Jo ha sigut la jugadora que més m'ha costat marcar la meva carrera. I potser aquestes dues últimes temporades no hem vist a la millor Hansen. També sí. Ja comença a tenir una edat, el rendiment no ha sigut el que va tenir altres temporades, però és una jugadora que per mi se l'ha infravalorat molt en premis individuals altres anys. Ha tingut la mala sort de coincidir amb Alexia, amb Aitana, i amb jugadores també que han destacat moltíssim, però per mi ha sigut una de les grans tapades en premis individuals de l'última dècada.
19: És un any segona a la pilota d'or, no recordo si és la 23 o la 24, i un any tercera.
7: Sí. No, és que jo ja et dic, brutal, o sigui, era una jugadora que si la marcaves de dona a dona marxava...
19: No, pregunta, per què és la més complicada?
7: Perquè tenia recursos, i és... Jo sempre la comparo una miqueta amb Mariona. Mariona també té aquesta condició de que sembla moltes vegades que faci, que regategi caminant, però té una velocitat diferent, i això la fa especial. I Hansen a mi em passava això. Em passava que si volia anar sobre d'ella, corria l'espai i no la pillaves, perquè tenia jugadores molt bones que li posaven la pilota on tocava. I després, si li deixaves espai... Tenia un regat, un 1 contra 1, molt elèctric. És veritat el que dic, que aquestes dues últimes temporades tinc la sensació que ha baixat aquest nivell, òbviament, i normal també, perquè la seva edat i tot et porta això, però tot i així és una jugadora determinant. Per mi aquesta última temporada ha acabat molt bé. Els últims mes i mig, dos últims mesos, són bastant bons si els compares amb el principi de temporada. Jo crec que encara pot donar moltíssim. Ella ho ha dit, li agradaria retirar-se aquí, ha de ser important. Veurem també si és una de les noves capitanes, perquè ara s'obre un procés aquí, en aquest equip interessant, en aquest sentit. Però per mi serà important i ha de seguir sent important per l'equip.
18: I aquesta jugadora que va arribar, que van anunciar ahir, René Van Asten, neerlandesa, la tenies controlada?
7: Molt poc, la veritat, molt poc. Joveneta, veurem també quin rol li dona Pere Romeu, perquè és veritat que ara mateix està Irene Paredes i amb la baixa de Mapi poca cosa més, perquè l'Ai encara s'està recuperant de la lesió. No és fàcil arribar al Barça perquè t'has d'adaptar al seu joc, has d'adaptar-te a la cultura, a viure aquí, te'n vas fora del teu país... Veurem també si s'adapta ràpid, si li costa, si no, i veurem quin protagonisme té. A mi és una jugadora que, pel que he llegit en els últims dies, ja dic que no, he vist quatre coses, no la tinc gaire controlada, però és una jugadora que, pel que diu al seu entorn, té molta qualitat. La volien molts equips d'Europa, això també et diu molt del que pot ser ella, i jo crec que òbviament serà una jugadora present, però jo també crec que és mirant una miqueta més al futur.
18: Acabo, Marta. Fa la sensació que és un estiu on el Barça s'haurà de resetejar d'alguna manera, perquè han sortit jugadores importants, ara ho deia el Fito també, Alexia, Mapi, Salma, i n'hi hauran d'arribar algunes, encara entenc, no? Hi ha feina per fer. No sé si això pot fer trastocar una mica els plans del...
7: Sí, jo crec que ara és un procés de reconstrucció. Bàsicament, perquè se t'han anat jugadores importants. Per mi Alexia és una peça molt important, moltíssim, però és que Ona i Mapi te les igualo encara més, perquè són posicions molt determinants i són jugadores que han donat un rendiment molt bo, que seran molt difícils de suplir, i que aquí Pere Romeu i l'equip tècnic té molta feina a fer. Veurem si acaben arribant més jugadores, perquè s'escolta, no s'esperen grans fitxatges. O sigui, la idea és seguir amb aquesta aposta de jugadores joves, tant de la casa com de fora, repescar jugadores cedides, i en aquesta línia intentar tornar a crear un equip guanyador amb la base de jugadores que ja tens i les jugadores joves. Això veurem com funciona, perquè no ens en oblidem que, per exemple, Patri, que per mi és la brúixola d'aquest equip, i ara mateix, deixant Aitana de banda, és la jugadora més clau de l'equip, acaba contracte l'any que ve. I aquí Marc Vives té un meló per obrir. Jo sé que estan en contacte, sé que ja se li ha plantejat l'opció de renovar, però se l'ha de valorar, Patri és una jugadora que no s'entén el Barça sense ella, i jo crec que se l'ha de valorar, se l'ha de pagar com toca, i sobretot se l'ha de cuidar en quant a imatge i en quant a lideratge, i jo crec que aquí el Barça té feina.
18: Marta Corredera, moltes gràcies. Ens veiem els propers dies.
7: Un plaer.
18: Vinga, fins ara. De seguida anem al tour. Abans, però, deixeu-me tancar la carpeta relacionada amb el futbol per només un parell de punts en clau perica sobre l'Espanyol, que sabeu que va tornar de Navata, ja és a Barcelona. Dissabte té un nou amistós amb el Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Harke, però als despatxos s'accelera la feina, perquè cada vegada és més urgent la incorporació d'un central o de dos, segons com es miri. Ara mateix només n'hi ha dos de centrals que començarien la Lliga el 16 d'agost, són Cabrera i Riedel. N'hi ha un parell més, que són Miguel Rubio i Pablo Ramón, però compte, perquè Manolo González no compta amb aquests dos centrals, amb Rubio i Ramón. Se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquesta pretemporada i, per tant, deixaran el club durant els propers dies o setmanes. Per tant, la idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, arribi un central i que arribi abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip al central francès del filial, Adama Timera, de 21 anys, que està fent, de fet, la pretemporada a les ordres de Manolo González. I, per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar la seva sessió amb el Mallorca de l'experico Luis García per la propera temporada.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
18: El Tour que avança i se'ns va acabant. Isaac Vilalta, bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda, Sergi.
18: Avui, primera etapa de les tres importants als Alps, final al port de primera categoria d'Orsier-Merlet, eh?
21: Sí, ara deies això que es va acabant i m'ha vingut al cap o la imatge d'unes quantes persones dins del pilot que tenen moltes ganes que s'acabi perquè hi ha molta fatiga acumulada i com dius, avui s'ha acabat l'etapa Orsier-Merlet, però ara en venen dues de consecutives en final a l'Alpe d'Huez i s'està notant. Ara parlarem de l'etapa d'avui amb victòria de Carapaz, però del dia et destacaria sobretot el que passa a l'equip UAE.
18: Mira, t'ho anava a preguntar ara, amb aquest virus, no?
21: Exacte, una plaga de gastroenteritis. Avui s'ha retirat Brandon McNulty, el nord-americà, amb Tim Wellens i Adam Yates també passant-ho malament. És a dir, que el Tour s'està fent llarg per molta gent.
18: Sí, sí. I avui, a l'etapa d'avui, no per cert, aquest virus, entenc que no és res que ens hagi de preocupar, no?
21: No
18: surt de l'equip UAE i poca cosa més, eh?
21: El que ens pot passar a tots a casa
18: nostra. Sí, sí, val. No li he repreguntat, però vaja, ja he entès que...
21: No, home, clar, pot afectar Tadej Pogacar, ho veurem demà passat.
18: Home, si és a dir, grossa, eh?
21: Clar, home, clar, comparteixen hotel moltes hores amb gent que té gastroenteritis, doncs sí, podria tocar-li, sí.
18: Però vaja, et anava a preguntar, una etapa, Isaac, en la qual no ha passat gaire res de destacat, no?
21: Clar, era una etapa important perquè hi havia aquest final a Orsier-Merlet amb diferents ports al llarg de la jornada, però el que et deia a l'inici, hi ha tanta fatiga, fa tanta calor, s'està anant tan ràpid que els homes de la General avui han aixecat la bandera blanca i entre ells no s'han atacat, malgrat que el ritme està tal, eh? El grupet dels favorits ha arribat molt reduït, amb tots ells. Per davant hi havia la fuga, que són els que s'han jugat la victòria d'etapa, i un tio que és excel·lent en aquests terrenys, com és Richard Carapaz, el del Carchi, l'equatorià, que ha guanyat la seva segona victòria, la seva segona etapa, al llarg de la seva trajectòria. El Tour feia 700 i pico dies que havia guanyat la primera i ara ja ha tornat. Victòria de prestigi per Carapaz.
18: Molt breument, demà etapa curta de 127 quilòmetres, però en final a un dels mítics, ports mítics del Tour, eh?
21: Que ja té les carreteres tancades per accedir-hi, sortir de Gap, final al Duès, un dia amb un port de segona, un de primera, un de segona i final a l'Alpe d'Huez de categoria especial i es puja per la banda clàssica, eh? Demà pels 21 revolts, demà passat serà una altra cosa o es pujarà per una altra vessant.
18: Molt bé. Isaac, avui també tens protagonista, has pogut parlar, vaja, amb un protagonista, explica'ns qui és.
21: També peix gros, sí. Com ahir. En aquest cas de l'equip Q36.5, també el segon de l'estructura, l'home de confiança de Douglas Ryder, del propietari, és un català, és l'Àlex Sanz, el mànager esportiu de l'equip, i que, vaja, un estudiós del ciclisme, sempre és interessant parlar amb ell.
18: I tant que sí. És la conversa la que sentireu de l'Isaac Vilalta amb l'Àlex Sanz.
21: Àlex, què tal, com estàs?
22: Bé, tot bé. I a la recta final.
21: Bé, a la traca final, com deies, encara s'ha d'acabar, però esteu on pensàveu estar? Esteu millor del que pensàveu?
22: Bueno, la veritat és que l'objectiu era intentar entrefer dels 10 primers de la general. Si ens sortia tot molt i molt bé entre els 5, i estem en aquesta direcció, llavors contents. Lògicament, en Tom, a part d'això, el que poder li motivar més inclús és guanyar una etapa. Ha estat a prop dues vegades, se li ha escapat.
0: Després d'aquesta etapa d'avui venen dues jornades en final a l'Alpe d'Huez. No sé què et crida més l'atenció d'això o què ens podem esperar. Si canviaran molt les coses, tu què preveus?
22: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Aquí sí que hi haurà... Sí que hi haurà, donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura, molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, qualsevol cosa pot passar el dissabte. Com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
0: Dues de ràpides per acabar. Tu que tens aquesta mirada més general sempre, alguna cosa que t'hagi, algun nom que t'hagi sorprès en aquest tour?
22: Sí, jo crec que és que el Mose m'ha sorprès. Sabem la seva qualitat, però la consistència que està demostrant amb aquest Tour de França no li havíem vist abans.
0: I nota per l'equip més enllà del Tom Pidcock, i més enllà de classificacions, de números, estàs content amb l'actuació?
22: Sí, la veritat és que sí. Al final, com vam parlar al començament d'aquest Tour, no? Primer volem formar part de la cursa. Bé amb un resultat o bé fent la cursa per intentar aquest resultat, no? I jo crec que hem estat en aquesta situació molts dies. Ja a la primera etapa a Barcelona vam agafar les responsabilitats de sortida i encara hem estat molts dies a l'escapada. Llavors jo crec que al final el rendiment de l'equip és bastant bo, tenint en consideració que hi ha equips amb sobre el paper més qualitat, no? L'anàlisi és positiu.
0: Àlex, que tingueu molta sort amb el que queda.
22: Gràcies.
18: La conversa de l'Isaac Vilalta amb l'Àlex Sanz. Isaac, ens sentim demà.
0: Una abraçada.
18: Adéu-siau.
1: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. I get those
18: goosebumps every time. Mira, acabarem amb l'Ernest, que ja el tinc a l'estudi. Macià, com estàs?
2: Home, acabar amb l'Ernest.
18: No, que no s'entengui malament, això.
2: No, no ho deia pas en aquest sentit. No, està bé acabar parlant de bàsquet.
18: Tenies el Carles Port amb les orelles aixecades. Encara farem un crims.
2: No, calla, que hi ha massa crims ja agendats.
18: Escolta, ja tinc prou feina. Escolta, setena incorporació del Barça bàsquet.
2: Sí, no paren. És una renovació total de l'equip. De fet, et diria els jugadors que es queden, que són Kevin Panther, Darío Brizuela, Joel Parra, i veurem si Xenguelia. La resta, tots nous. La veritat és que avui Oleg Balcerovski, que en principi no hauria de ser l'estrella de l'equip, diguem-ne, és un pivot de rotació, és un jugador jove, això sí, i és cupo, el coneixen de l'Unicaja la gent, bé, és un jugador de 2'16 que és prou coordinat i prou ràpid per l'alçada que té. Escoltem-lo, les primeres declaracions com a jugador del Barça.
23: Hola a todos los aficionados del Barça, soy Oleg Balcerovski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
2: Doncs adéu.
18: Ja ho trobarem.
2: Ara pendents el fitxatge de Tyrese Martin, i si evidentment al Barça li arriben un o dos jugadors més a dins, doncs faran festa.
18: I també al Manresa hi ha una incorporació.
2: I una gran incorporació.
18: Sí, és bona aquesta,
2: Rafa Villar, sí. És un jugador que aquest any ha estat a Vitòria, infrautilitzat. Ja és habitual que el Baskonia no utilitzi massa els jugadors d'aquí. I el Lleida el van veure créixer molt, jugador molt agressiu, molt fort, amb molta identitat, aporta rapidesa, i el Manresa en traurà molt partit, segur.
18: Rafa Villar, el Manresa. Gràcies, Ernest.
2: Que vagi bé.
18: Fitot, ho rematem amb alguna cosa o què?
19: Mira, un parell de cosetes molt ràpides. La primera, el Sabadell ha presentat l'equipació en el seu retorn a la segona divisió, clàssica, amb detalls de color blau marí, amb un patró arlequinat que recorda la de principis del segle XXI, i una altra, important relativament, Luka Modric renova un any més amb el Milan.
18: Què dius?
19: Nascut el 85, farà 41 anys al setembre, jugarà una temporada més.
18: Carai, gran gran, aquest també és una llegenda, sí. Luka Modric. Va, ho deixem aquí, que arribem a les 8. Gràcies al Sam Silva, al control de so, també a l'Alba Monclús, a la producció, tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, al central, al control central, la Conchi Vecino i el Manel Gil, i gràcies també als companys d'Esport 3 i a tots els que ens seguiu cada dia. Demà més, a partir de les 7.
3: Rodríguez Zapatero diu que les joies trobades al seu despatx van ser un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Bona tarda, són les 8.
4: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
3: L'expresident espanyol ho ha dit així en la primera intervenció pública des que està imputat en una entrevista de Televisió Espanyola.
5: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
6: ¿De Arabia Saudita?
5: Así de claro. No voy a decir el país.
3: De seguida repassarem els moments més destacats d'aquesta entrevista que arriba, com dèiem, després de 2 mesos de silenci. I destacarem aquest titular que donen investigadors de l'OPC. La calor mata més de nit que de dia i comença a ser perillosa en les nits que la temperatura no baixa de 24 graus. Avui ha tornat a ser un dia de molta calor, especialment a les Terres de l'Ebre i Ponent. També hi anirem i traurem el cap. Tot plegat, si coincideix amb una humitat alta, es pot arribar a tenir una sensació de calor de més de 50 graus. Gemma Puig, bona tarda.
24: Bona tarda. Doncs sí, avui les temperatures s'han enfilat molt. Hem arribat a aquests 43 graus cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, 43 a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 42 a Escó, també valors de 40 cap a Ponent, amb temperatures disparades, aquest nou pic de calor que, a més, també ens ha portat, fruit d'aquesta mateixa calor, ruixats, tempestes cap al Pirineu, localment amb certa intensitat. Demà la calor comença una miqueta a fluixar. Encara en farà, encara tindrem calor intensa, però sí que es va confirmant aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana, de que haurem d'estar pendents és dels ruixats i les tempestes que podran ser localment intenses.
3: Gràcies, Gemma. En parlarem, com sempre, a tocar de les 9 i avui incorporarem una veu de l'Agència Valenciana de la Meteorologia, perquè allà aquestes dues condicions de temporada de temperatura alta i humitat també elevada està fent disparar la sensació tèrmica i en alguns racons, en alguns llocs del País Valencià, s'apunta una sensació de gairebé de 60 graus de temperatura. Bé, abans de tot plegat, passarem per l'esvoranc de les obres de Montcada. Encara no se sap com es va obrir el forat, Cèlia Forment.
25: Sí, bona tarda. De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet avui. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Els veïns, però, discrepen i continuen convençuts que aquesta podria ser la causa de l'esfondrament. Mentrestant, encara no hi ha data de restabliment del servei de Rodalies.
3: Al Catalunya Vespre parlarem amb Pimec després que avui hagi denunciat que amb la fiscalitat actual de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això mentre l'agència tributària ha fet aflorar 333 milions d'euros de fraudats l'any passat a Catalunya. Mentrestant, al Regne Unit... Ens ho explicarà en Quim Olivares. Un centenar de multimilionaris, com ara l'exfutbolista Gary Lineker, el músic Brian Eno o el cineasta Richard Curtis, creador de Notting Hill o Love Actually, demanen pagar més impostos per reequilibrar la seva societat. Anem ja amb el titular d'Esports, David Ubach. Bona tarda.
26: Bona tarda, que passa per un nom propi, el de Frenkie de Jong. Fa ben poca estona que hem sabut ja el diagnòstic del migcampista neerlandès. Té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, seguirà un tractament conservador, per tant, esquiva el quiròfan al migcampista neerlandès del Barça, i això vol dir que s'hauria d'estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament, una lesió que el va obligar fins i tot a jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Avui, però, el primer que fem és mirar el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, perquè ha acabat el primer debat sobre el projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Econòmica, el FLA, ara fa ben pocs minuts. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. Doncs bé, en el cas de Catalunya, es condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total que deu a les arques espanyoles. Junts i Esquerra votaran a favor de la tramitació de la llei al Congrés, però els juntaires han retret avui els republicans i també el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Joan Vilaplana, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, Junts votarà en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Vox i, per tant, facilitarà que el projecte de llei segueixi el tràmit al Congrés, però encarregat contra republicans i contra socialistes catalans, retraient-los això, que no siguin més ambiciosos. Sentim Josep Maria Cruzet, és el portaveu adjunt dels juntaires del Congrés.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
2: Des d'Esquerra, que també ha encarregat contra les esmenes a la totalitat de la dreta i l'extrema dreta, s'han defensat qualificant la mesura de conquesta política dels republicans. Ho ha dit la diputada Teresa Jordà.
4: Per això aquesta condonació és important. No és cap regal. No és cap privilegi, no és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom, diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El debat ha començat amb la intervenció del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, defensant la proposta. Ha argumentat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. No todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Des del PP han carregat contra el projecte de llei i contra el seu disseny, al·legant que només ha servit per obtenir el suport de Junts i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez, fins i tot ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
2: En una estona es faran les votacions del ple al Congrés. La previsió és que les esmenes a la totalitat de PP i Vox quedaran rebutjades i que, per tant, el govern espanyol podrà tramitar la proposta. Avui, però, Sánchez també s'endurà un revés, el segon pel que fa als objectius de dèficit en l'últim intent de l'executiu per aprovar-los a la cambra.
1: Gràcies, Joan. Doncs bé, això ha estat el més immediat, el que està passant ara mateix. Abordem, però, el que sens dubte és un dels principals titulars del dia, així ho hem destacat en portada. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero avui ha trencat el seu silenci i ha defensat públicament la seva innocència, tot plegat dos mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i de la troballa de les joies del seu despatx. En una entrevista de Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i d'haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, un regal personal, ha dit, però no ha volgut aclarir qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
7: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno. Con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
8: Yo no supe en ningún momento, cuando se procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
8: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
7: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
8: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
8: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
7: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
8: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
7: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
8: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
8: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Bé, molt pendents d'aquesta entrevista ha estat, lògicament, tota la classe política. Mentre que la Moncloa manté el suport a l'expresident espanyol, sí que demana que es respecti també la seva presumpció d'innocència. El Partit Popular, per la seva part, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, que és soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
9: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol. La Moncloa continua fent costat a l'expresident i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Les crítiques, però, han vingut de la mà dels socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que les explicacions de Zapatero no l'han convençut perquè han deixat sense resposta moltes preguntes.
10: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
9: Des del PP, Feijo insisteix que la situació de Zapatero és insostenible i més diu després d'una entrevista pactada sense aclarir ni contestar res. El líder dels populars està convençut que Sánchez ha utilitzat Zapatero per distreure l'opinió pública.
11: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
9: I mentre que des del PSOE Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
12: Yo he visto a un presidente valiente, convencido y que quiere demostrar su inocencia. Estamos en un momento en el que, más que demostrar la culpabilidad, parece que tenemos que demostrar nuestra inocencia.
13: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
9: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge.
1: La calor mata més de nit cada dia. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que no pas les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus. Això és gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Han qualificat quanta mortalitat per calor generen les altes temperatures nocturnes en comparació amb la calor del dia?
14: Sí, calculen que com a mínim és un 26% més. El que passa, segons aquests investigadors, és que els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit, quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se i no tenen com escapar-se'n. Josep Roca és un dels autors dels informes.
15: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
14: De fet, el Ministeri de Sanitat considera que la calor és un risc per la salut quan de dia se sobrepassen els 30 graus, però a la nit l'alerta hauria de saltar a partir dels 24 i això no passa. El Meteocat, per exemple, activa l'avís per situació meteorològica de perill per altes temperatures nocturnes a partir dels 27 graus. Us recordo que aquest 2026 a Barcelona s'hem tingut 30 nits tòrrides amb els termòmetres per sobre dels 25. És la sèrie més llarga en aquestes alçades des que es tenen registres.
1: Gràcies, Montse. Hem d'apuntar que la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que ha estat la temperatura màxima avui a tot Catalunya. A Ponent, on també s'ha assolit els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. És una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Per tant, aquestes altes temperatures que es van acumulant cap a la part última del dia, la tarda i el vespre. Júlia Albacar, Lleida, bona tarda.
16: Bona tarda, Agnès.
1: Per exemple, quina temperatura teniu ara?
16: Doncs mira, ara mateix tenim 38 graus, però fa una estona, doncs, com veies, no? M'ha arribat als 40,6 aquí a Lleida. Una temperatura que, com passa sempre a Ponent, doncs es registra ben entrada la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard de Catalunya. És una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Sentim Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens ho explica millor.
17: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
16: I això, com deies, doncs, té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre quan ja la temperatura baixa una mica.
18: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no? Es feia que no traiem, vaja.
19: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
16: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses, es pot dormir aquí una mica millor que a la costa, la veritat.
1: Doncs, com a mínim, teniu això. Gràcies, Júlia.
16: Bona nit.
1: Bona nit. Bé, malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt encara els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats demà els parcs naturals que ja ho estaven avui i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. Oriol Pujadó, bona tarda.
20: Sí, bona tarda. La calor afluixa una mica, diuen els meteoròlegs, però el risc d'incendi es manté pràcticament igual. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el risc continuï sent molt a la bona part del país. El mapa dels agents rurals està pintat pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, el Montsant i també la Serralada de Montserrat. Els agents rurals demanen extremar precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar, sobretot, les restriccions del Pla Alfa. Jordi Passalaigua és cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb la humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
20: A banda del Pla Alfa, nivell 4, en aquests espais naturals, aquests 7 que dèiem, i els municipis, el nivell 3, que suposa risc d'incendi molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.
1: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc, que es va produir ahir en les obres de soterrament a les vies de Montcada i Reixac. Encara, però, no se saben les causes de l'esfondrament. Descarten, això sí, que tingui relació amb el rec comtal que passa molt a prop de les vies. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Forment-Bori. Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Han de patir els veïns?
22: Doncs aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa més a prop de l'Esboranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats, que no corren risc. Ho ha explicat Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
0: no hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
22: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció, que fa 30 metres de profunditat, després de la inspecció que s'hi ha fet aquest matí. L'última novetat és que la grua que va caure a l'interior de l'excavació quedarà definitivament enterrada amb ciment, perquè retirar-la comportaria més riscos que no pas deixar-la al fons del Pou Agnès.
1: De moment, per tant, Cèlia, no se sap encara què ha provocat exactament aquest esvoranc. S'està investigant, això diuen els tècnics de DIF. Això sí, alguns veïns tenen una teoria, dius.
22: Sí, ells tenen una explicació diferent, ens han explicat, asseguren que el terreny és molt humit, això, diuen, és ben conegut al barri des de fa anys i creuen que aquesta podria ser la causa més probable de l'esvoranc.
3: Las que estamos más preocupadas somos nosotras, que vivimos ahí. La de los otros pisos está más lejos.
4: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río. No hay otra. Si es el río Besoy, el agua va por debajo del río.
22: Això els veïns ho diuen perquè aquí on som és un dels punts més complexos de l'obra de soterrament de les vies, geològicament parlant, eh? I coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i també l'aquífer del Baix Besòs. De fet, aquest aquífer comença només a 5 metres de profunditat i, perquè ens entenguem, el projecte de DIF ja preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquesta capa d'aigua. Malgrat aquestes condicions, malgrat el que diuen els veïns, el responsable de DIF insisteix que tots aquests elements ja estan previstos en el projecte i assegura, en aquesta reunió que han tingut aquesta tarda, que de moment no hi ha cap evidència que relacioni directament el terreny humit amb l'esvoranc.
0: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
22: I des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per restablir el servei de Rodalies tan aviat com sigui possible, Agnès.
1: Què passa mentrestant, Cèlia? Perquè avui ha estat un dia molt complicat de mobilitat per les persones, els usuaris que agafen la línia R2 i també la R11. Hi ha alguna previsió de quan es podrà recuperar aquest servei?
22: Doncs de moment no, però Adif manté que el servei no recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia aquesta tarda ens ha dit s'ha emplaçat a dissabte perquè ofereixi més detalls sobre l'evolució dels treballs i també precisament del calendari d'aquesta recuperació del servei ferroviari.
1: Molt bé, moltes gràcies, Cèlia Forment i Matilde Seoane, des del lloc de on es va obrir ahir, justament a aquesta hora n'informàvem, aquest esvoranc en les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Sí que nosaltres hem volgut preguntar a alguns experts a veure què és el que ha pogut passar. Apunten que la causa podria ser un problema de càlcul o bé una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Roger Santaló.
23: Sí, apunten que caldrà fer un peritatge per esbrinar què ha passat, però darrere hi podria haver un error en la projecció de les forces. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució, o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
23: Bofill diu que el cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va ensorrar cap mur.
1: Gràcies, Roger. Políticament això també està tenint el seu impacte. Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
25: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: I mentrestant al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'esvoranc i també la seva afectació a la xarxa de Rodalies. On també s'està treballant encara aquesta hora és a la plaça de Sants de Barcelona, on ahir, a última hora, es va produir una fuita de gas. És una grua de grans dimensions que està treballant en aquestes hores per treure la màquina perforadora que va provocar aquest incident, Oriol.
20: Sí, els tècnics encara investiguen què és el que va passar exactament, què va fallar perquè a quarts d'11 de la nit es produís una deflagració que va deixar 8 persones ferides. Recordem que la fuita de gas es va produir al migdia i no va ser fins hores més tard que hi va haver aquesta explosió. La flama, en forma de torxa, ha estat cremant més de 12 hores tota la nit fins a que aquest migdia ja ha deixat de sortir gas i, per tant, s'ha apagat. El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Albert Batlle, diu que el consistori exigirà explicacions.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
20: Dels 8 ferits, l'evolució és favorable. El consistori assegura que el trànsit a la zona més es podrà reprendre completament un cop s'hagi fet aquesta maniobra de retirar la màquina.
1: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat. 5 minutets i arribarem ja a 8:45 de la nit. A la tornada ampliem això que denuncia la PIMEC, que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
10: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
10: Suposo.
8: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
29: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
28: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
30: Tot el que cantes.
31: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
32: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Així es desprèn d'un informe que ha presentat i ha elaborat la PIMEC, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. Estima que, de fet, de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent, lògicament, del nivell de renda del treballador, mentre que 44 i 52 euros acaben les arques públiques en concepte d'IRPF i també de cotitzacions. Bé, per ampliar aquesta denúncia que ha fet avui la PIMEC, tenim en línia Sílvia Gavarró, ella és presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de l'organització de PIMEC. Bona tarda, senyora Gavarró.
33: Hola, bona tarda.
1: Entenc que aquesta denúncia, aquesta conclusió a la qual arriben després d'aquest informe presentat, el que assenyala principalment és els trams de l'IRPF i la pressió fiscal que tenen els ciutadans, especialment en els trams mitjos, o no?
33: Sí, bueno, mitjos i sobretot també baixos, eh? Nosaltres l'estudi que hem fet és actualitzar la inflació que hi ha hagut del 2020 al 2025, que ha estat un 22,1%, i hem mirat el que sortiria de tributació i IRPF si s'hagués

0: va entre un 2,8 i un 4%. Aquesta seria la conclusió. Llavors, això que em preguntava sobre les rendes més baixes, justament, com que aquestes rendes tenen una reducció addicional en la tarifa de l'IRPF, resulta que justament són les que es veuen més perjudicades pel fet de que no s'actualitzin les tarifes. De fet, tenen un increment marginal de tributació que arriba fins al 167% en els trams més baixos, eh? Perquè representa que hi ha unes regles de càlcul que fan que no tributin, però si no s'actualitza l'IPC, al tenir més ingressos, representa que salten de tram i finalment acaben tributant quasi bé un marginal del 49% en la part que tributen.
1: Aleshores, quina seria la seva proposta? Sí.
0: Llavors, des de PIMEC reivindiquem que hi hagi una deflactació automàtica tant de la tarifa com de tots els mínims i reduccions que hi ha a l'IRPF. D'aquesta manera, el que s'aconseguiria és que la gent no acabi tributant per una renda que no percep, perquè al final l'únic que fem actualitzant l'IPC és mantenir el poder adquisitiu que teníem. Llavors, per mantenir-lo totalment, el que hem de fer és també deflactar de forma automàtica les tarifes.
1: D'acord, per tant, perquè ho entenguem tots, quan apunta a deflactar, és, diríem, eliminar l'efecte de la inflació, de la pujada general de preus.
0: Exactament. És a dir, actualitzar els valors que tenim a la renda que se'ns van descomptant per determinar la base que farem servir per tributar, doncs que aquests valors també s'actualitzin. De la mateixa manera que s'actualitza el sou brut, que s'actualitzin aquests valors. Perquè al final això que acaba sent un impost encobert, que no està aprovat ni per cap Parlament, ni que se sotmet a votació ni a debat parlamentari, nosaltres no ho veiem, però la realitat pràctica fa que tributem sobre aquesta quantitat. I després hi ha un efecte addicional que també és l'efecte que té sobre les empreses, perquè clar, què ens passa? Que per cada 100 euros que se li puja de sou al treballador, aquests 100 euros, ell només en rep entre 48 i 56. I la resta, que ho ha d'assumir l'empresa, se'n va al que comentava vostè abans, no? Destinat a IRPF i a cotitzacions socials. Llavors, en el fons, ens estan apujant els impostos a tots sense que ens n'adonem. Llavors, el que reivindiquem no és una rebaixa d'impostos, sinó, en aquest cas concret, ja ens està bé que se'ls rebaixin, però en aquest cas en concret, l'únic que reclamem és, diguéssim, que no se'ns apugin a ningú, especialment a les rendes del treball.
1: Clar, i especialment a les rendes més baixes, que són les que es veurien més afectades per això. Quan parlem, quan posen aquest exemple de a pujar el sou per part d'una empresa de 100 euros, estem parlant dels 100 euros bruts que rebria el treballador o del que li costa a l'empresa un augment?
0: O sigui, diguéssim, perquè un treballador rebi 100 euros més, a l'empresa li acaba costant entre 180 i 210 euros de cost. Aquest seria, diguéssim, l'exemple.
1: Entesos. Queda clara també la reivindicació que es fa des de la PIMEC, justament en un moment en què hi ha molt de debat social de per on s'ha de fer funcionar una mica millor la societat per tal que les classes baixes i les classes mitges no es vegin tan ofegades, tenint en compte com doncs pugen els preus de l'alimentació, de la cistella, de l'habitatge, etcètera, no? I quina relació hi ha d'aquests preus que pugen amb els salaris que acaben percebent per part de les empreses, i posen el focus també doncs en l'esforç que se suposa, no, que això implica també per les empreses, no només que no arribi al que l'empresa proposa, no arribi al 100% en el treballador, sinó també l'esforç que això proposa per una companyia.
0: Exactament. Sí, de fet hem xifrat per una PIME que tingui uns 10 treballadors, hem avaluat que això tindria un cost d'uns 16.000 euros l'any. Però a banda del cost de l'empresa, aquí la reivindicació general és que estem patint tots, perquè tots percebem una nòmina, no? Tothom qui està treballant i percep una nòmina té aquest cost, diguéssim, fiscal addicional, aquest increment impositiu, no? Que queda disfressat, per això es diu la progressivitat en fred, queda aquest increment impositiu disfressat, no? Perquè no el veiem, però a la pràctica què fa? Que tothom tingui menys renda disponible. I justament els que tenen menys ingressos, que són els que hem valorat amb 18.000 euros, doncs aquests són els que surten més perjudicats. Penseu que hem fet, per exemple, un estudi amb casos específics de nòmines concretes, i un treballador de la neteja que cobra uns 19.000 euros l'any, li suposa la no deflactació de tot el

0: la tributació que es deriva de l'IRPF li suposa 609, rebre 609 euros menys a l'any.
1: Doncs queda clara la proposta, eliminar aquest efecte de la inflació, de la pujada general de preus, per tal que no hi hagi aquesta doble càrrega o nova càrrega impositiva que al final queda encoberta. Doncs moltes gràcies, Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIMEC, per ampliar aquesta denúncia que feien aquest matí al Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A tot això, mentrestant, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13% més que l'any anterior.
2: Sí, la major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions d'euros. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost de patrimoni i de 81 milions en el de transmissions. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
3: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
2: Aquests impostos en què s'ha detectat més frau, l'impost de successions i donacions, el de patrimoni i el de transmissions, són els tres principals tributs que recapta la Generalitat.
1: Gràcies, Roger. Doncs seguint el fil d'aquestes informacions que us estem explicant, ens aturem un moment al Regne Unit perquè allà Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge que és molt poc habitual d'alguns milionaris britànics. Diuen, demanen, feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
5: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
4: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Gràcies, Quim. Doncs això és el que està passant al Regne Unit. Mentrestant, Brussel·les avui ha multat Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis a les cerques i d'amagar la competència. Roger.
2: Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és, per exemple, Google Shopping. Brussel·les també sanciona Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar ara aquesta multa doble en dos mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de la facturació de Google.
1: El Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i també el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents ja ho han plantejat avui i la mateixa presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus d'interès queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
8: That's what Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
7: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
9: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
7: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
1: El cert és que no sembla que l'escenari internacional hagi d'anar cap a un escenari més tranquil i més calmat. Si més no, si atenem a les declaracions de Donald Trump, avui ha tornat a avaluar tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com ja va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou, diu. I per això apunta, en una entrevista al mitjà digital Axios, que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica, Ignasi Abad. Aquesta Fúria Èpica és la primera, no?
5: És la primera, la del 28 de febrer, que és l'operació que recordem va matar l'ayatolà Khamenei en aquell moment, el funeral del qual el van fer a principis de juliol. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, fixa't ja, el secretari d'Estat Marco Rubio ja amenaçava d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
10: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
5: Donald Trump també amenaça els hutis. En un missatge a la seva xarxa Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, com va passar ahir, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà disparen el preu del petroli. Ha pujat més d'un 7% avui, encara està cotitzant. El barril de Brent per sobre dels $100 ha arribat als 101 fa poca estona.
1: Gràcies, Ignasi. Encara hi hem d'afegir un element més en aquest escenari internacional, i és el fet que Washington ara condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita, que us explicàvem ahir, el fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar la relacions i a tenir vincles diplomàtiques amb Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. És un pacte que Donald Trump busca tancar des del seu primer mandat a la Casa Blanca. Aquesta tarda, la portaveu del govern, Caroline Leavitt, confirmava aquests condicionants.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023. I, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
13: Catalunya Vespre.
9: Catalunya Ràdio.
13: Som Trescat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Enric Auqué.
17: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
18: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
20: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
14: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
21: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
14: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
22: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3Cat.
22: L'estiu és tu.
14: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: 3:15 de la nit. Us expliquem que a Lleida, la jutge ha enviat a la presó el noi detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se li investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
23: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona que tenia 75 anys va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí on passejava amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
1: Gràcies, Noelia. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge després de declarar-hi per segona vegada. La dona ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i també amb manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Cristian Roldán, bona tarda.
24: Bona tarda.
1: A més, la mare hauria buscat informació sobre lesions anals a internet.
24: Sí, ella ha defensat que va comunicar als mitjans que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge, que asseguraven que les visites eren per altres lesions. Durant la declaració de prop de 3 hores, la dona també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments ni amb cap comportament que hagués pogut causar aquestes lesions.
1: Cristian, apuntem a més detalls sobre com ha anat exactament aquesta jornada d'avui, perquè també ha assegurat que ella no va presenciar mai cap mena de maltractament de l'home cap al nadó.
24: Sí, i ha afegit que si ho hagués vist, ho hagués denunciat. Tot i això, ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous 1 d'octubre seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: Gràcies, Cristian. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són amb ella 13, les persones que han mort a la costa des que va començar la campanya d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
25: L'ofegament s'ha produït a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia. La dona l'han retirat de l'aigua inconscient i l'han intentat reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines també hi ha hagut 8 víctimes mortals més i 3 en aigües interiors.
14: Catalunya Vespre.
26: We tramped the open moorland in the rainy April weather.
1: La companyia britànica de dansa Hoffa Scheschert estrena dins del festival grec la seva última creació, Theater of Dreams. Explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
0: La companyia ens proposa una immersió en el món dels somnis, la fantasia i el subconscient. Els ballarins de la Hofschächter fan això tan difícil de posar moviment a les pors, esperances, desitjos i moltes emocions que tant travessen els somnis com el nostre dia a dia. Ho fan acompanyats d'un petit grup de músics que tocaran en viu una banda sonora molt cinematogràfica típica de les produccions de Schächter, per qui la música és tan important. La companyia londinenca, que porta el nom del seu creador, el coreògraf alemany nascut a Israel, és una de les grans referències de la dansa actual, amb elements que la defineixen, com per exemple unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure el Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
1: I tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'aquesta nit a Blanes, a la Selva, al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran en directe cada nit fins dilluns. Fèlix Martín.
2: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: 9 minutets i arribarem a les 9. És l'hora dels esports amb David Ubach. Com estàs, David?
3: Què tal?
1: Bona tarda.
3: Som en aquella hora d'impàs, eh?
1: Aquella, sí. En deixem constància cada dia, eh? Perquè no sabem. Sí. Bona tarda, bona nit. Aviam. Sí que ho sabem, ja segur. Hi ha diagnòstic per al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
3: Que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Per tant, d'entrada es descarta el quiròfan. El jugador neerlandès, recordem-ho, va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. I ara, seguint aquest tractament conservador, doncs apunta a estar de baixa d'entrada uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. D'altra banda, de Jong a banda, un altre nom propi del Barça. Avui, finalment, sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, perquè ja és oficialment nou jugador blaugrana. Són 5 temporades fins al 2031. Tot plegat una setmana després que Adeyemi ja passés la revisió mèdica amb el Barça. Avui l'extrem alemany també l'han presentat. Té 24 anys i en la seva posada de llarg ha admès la importància de Hansi Flick a l'hora de negociar l'operació i en la seva presa de decisió per venir al Barça.
4: When I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
6: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
4: Honored and thankful for this.
3: Avui dijous hem de destacar també que s'ha efectuat la firma de la renovació de l'extrem del femení, Caroline Graham, la noruega, que renova per 2 temporades més amb el Barça.
9: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: Graham, que té 31 anys, va arribar al 2019 i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha guanyat un total de 23 títols.
1: També novetats a la selecció del Badalona Women, oi?
3: Sí, que ha anunciat un nou reforç al seu equip. El fitxatge de la migcampista Lauri Requena, sisena incorporació de l'equip badaloní de cara a aquesta propera temporada, arriba del Granada i té 36 anys, una veterana ja per reforçar doncs, el Badalona. Del Barça de bàsquet, destaquem que ha anunciat que serà la seva 7a incorporació de cara a la propera temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que mideix 2 metres i 16 centímetres i arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga.
16: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
3: El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. Afegim també que al Tour de França ja ho triomfa en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa. S'ha format de moment una escapada molt nombrosa, de la qual l'equatorià n'ha estat el millor, ha atacat a 3 quilòmetres una mica més de l'arribada al port de primera categoria d'Orsiers-Merret i s'ha acabat enduent la victòria parcial. Tadej Pogačar, a la general, continua com a líder sense canvis importants.
1: Gràcies, David. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 5 minuts i mig i arribarem a les 9. Avui volem dedicar uns minuts més del que és habitual a parlar de la situació meteorològica que estem vivint, aquesta onada de calor i aquesta situació tan extrema que es viu en alguns punts del país. Saludem, com sempre, la nostra meteoròloga de capçalera, Gemma Puig. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I volem incorporar a la conversa també avui a José Ángel Núñez, que és cap de meteorologia de la IMET a València. Bona tarda, José Ángel.
7: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: L'onada de calor està afectant també el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica. Abans, Gemma, parlàvem que aquí a Catalunya també ha passat en alguns llocs, no?, que és una combinació que fa que la sensació de calor es dispari més enllà de la sensació d'un real.
5: Sí, és la combinació, és la temperatura d'aixafogor, no?, que tenim aquests valors molt elevats i, a més, tenim una humitat alta, és el que s'anomena la temperatura d'aixafogor i, per tant, és una calor que encara costa més de suportar. Mm. I avui, aquí, al País Valencià, doncs, han tingut aquesta combinació de valors molt alts. Aquí estem acostumats, doncs, a la costa, que tenim valors de 30, 33 graus, amb la humitat, la temperatura d'aixafogor ja és molt alta, però, clar, si el valor de la temperatura s'enfila fins als 40, doncs, aquesta temperatura d'aixafogor arriba a aquests nivells màxims.
1: Hem vist, José Ángel, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, que el municipi de Sumacàrcer, això és a la Ribera Alta, la sensació d'aixafogor ha arribat als 63 graus.
7: Bueno, ellos han emitido un tuit diciendo que iban a revisar la estación. No es descartable porque en estaciones de la red de AEMET hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas. Aquí ya sabéis, en nuestro territorio, que cuando entra la brisa y la marinada, pues justo en ese momento en que la temperatura está muy alta, por encima de 40, y llega aire humo del Mediterráneo, sí que no es descartable pues que haya habido puntualmente algún pico de sensación de calor superior a 50.
1: Heu tingut, segons dades vostres de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'ha fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7, Alcoi 43,2. A més, José Ángel, aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de vent important de fins a 90 km per hora, oi? José Ángel? S'ha tallat. Gemma, tu sí que ets aquí, oi?
5: Sí, jo sí.
1: Que dèiem que l'altre dia vam tenir un esclafit aquí a l'Hospitalet de Llobregat i és similar, no? Són ratxes les que han tingut allà.
5: Sí, és el mateix.
1: És el mateix.
5: Fenomen,
1: això ha estat a la zona litoral de Santa Pola i Guardamar del Segura i és exactament el mateix, dius.
5: És el mateix fenomen, és aquests cops de vent que moltes vegades no es veu res, però van associats a una tempesta seca i és aquest cop de vent que descarrega de forma, diguéssim, com si baixés directament, és el que ells anomenen un reventón, no? Baixa directament aquest vent de 90-100 i s'emporta i el que fa és, no és un vent en una direcció concreta, sinó que baixa directament i, per tant, arrenca doncs, el que troba per davant de forma, podríem dir, radial, és a dir, per totes bandes, i això és el que ha passat. Això són aquestes tempestes seques, aquests esclafits que van associats a aquesta situació que estem tenint aquests dies, no? De temperatures molt, molt elevades i llavors aquesta diferència pel que fa a la temperatura, si arriba una miqueta d'aire fred, doncs provoca aquests cops de vent sobtats, molt imprevisibles i que provoquen doncs, normalment danys, normalment s'emporten doncs, els arbres que troben en aquell lloc.
1: Avui al Catalunya Vespre ja hem explicat els riscos que hi ha amb aquestes altes temperatures especials especialment de nit, els cops de calor de nit, quan el cos no pot gestionar i no aconsegueix refrescar-se de nit. Què és el que ens espera, Gemma, pels pròxims dies? Hem de continuar tenint aquestes temperatures tan altes o millorarà la cosa?
5: millorarà la cosa. Aquesta propera nit i matinada encara tenim avisos de calor nocturna, per tant, encara repetirem nits tropicals i també algun punt de puntualment algun valor de nit tòrrida cap a la costa central i també cap a les Terres de l'Ebre. En aquests dos llocs és on encara les temperatures mínimes poden quedar tocant aquests 25 graus. I això és el que comentaves, que costa de dormir, però a més afecta la salut. Demà comença a afluixar una mica la calor. Encara tindríem algun valor de 40, però molt més puntual. Però sí que es va confirmant doncs, aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana. D'una banda, les temperatures afluixaran i força. Per exemple, dissabte, les màximes més altes situaran cap als 35-36 graus. Per tant, deixarem força enrere els 42-43 d'avui. Però també és veritat que tindrem molt aire fred a les capes més altes i portem molts dies amb calor acumulada i això el que significa que aquest cap de setmana haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i de les tempestes que poden ser intenses. Dissabte, Pirineu, nord-est, diumenge també en aquest sector, fins i tot de comarques interiors entre Barcelona i Girona, baixarà encara una mica més la temperatura, però sí que serà una situació complicada, és a dir que venim de molts dies de calor, d'aquestes onades de calor, d'aquests valors disparats, i el cap de setmana haurem d'estar pendents de les tempestes.
1: Bona nit, són les 9. El Congrés ha aprovat fa només uns minuts la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Aquest text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Maria Costa.
8: Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat que la proposició de llei faci el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
10: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
8: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el Partit Popular i Vox. Pel govern espanyol això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
1: De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe elaborat per la patronal de petita i mitjana empresa que denuncia que no actualitzar els trams de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de PIME, Sílvia Gavarró, ha dit al Catalunya Vespre que s'està reduint la renda disponible.
11: Pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
1: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu.
8: L'exministre de Defensa ucraïnès Mikhailo Fedorov, l'artífex de la guerra de drons que impulsa Ucraïna, ha rebutjat tornar al govern de Zelensky en cap altre càrrec que no sigui el de ministre de Defensa. El president Vladimir Zelensky el va cessar per les seves discrepàncies amb el cap de l'exèrcit, una decisió que va provocar gairebé una setmana de protestes als carrers. Poc després, Zelensky també va rellevar el cap de les forces armades. Pel calmar els ànims, el president ucraïnès va prometre a Fedorov un lloc al govern per assessorar en matèria tecnològica, una proposta que Fedorov ha rebutjat aquest dijous. Els partidaris de l'exministre tornen a fer una crida a les mobilitzacions a partir de demà per reclamar el seu retorn al capdavant del Ministeri de Defensa.
1: Hi ha acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any vinent una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
12: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
15: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
12: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
17: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro.
13: Las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
12: Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I ara els esports de Bitubac.
3: Doncs amb el nom de Frenkie de Jong per davant de la resta, avui hem tingut diagnòstic ja del migcampista neerlandès de la seva lesió, té un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. D'entrada seguirà tractament conservador, es posposa, si més no, es descarta d'entrada el quiròfan i això li hauria de suposar un període estimat de baixa d'entre 3 mesos i mig i 4. També del Barça, avui oficialment ja hem tingut l'anunci del fitxatge de Karim Adeyemi per les 5 properes temporades com a blaugrana. En la seva presentació, l'extrem alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació. I en ciclisme, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França en final al Port d'Orsiers-Merlet. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia a la general. Sense canvis importants entre els favorits, Tadej Pogacar manté el lideratge.
1: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespa tornarà demà a les 8.
14: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
17: Som Tresca.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
18: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
19: En Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
14: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
17: Fins al 2 d'agost, als matins del cap de setmana...
14: Tot es pot parlar.
17: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
14: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
20: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
21: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
14: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
22: Hi ha persones que habiten més un món...
14: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
27: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
28: En el capítol anterior...
29: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
30: Dos asesins fuera de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
17: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident També facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuita, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
0: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
17: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
17: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
0: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
4: Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
17: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
4: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
0: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
6: El primer escondite fue cerca del camino de Cancatá, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portel de Valldaura y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
0: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
9: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta per les rodalies de Sant Cugat.
0: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
9: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diem, peculiars i molt... I que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té el... gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
0: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
9: La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Si... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
0: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
5: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los està subministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac. Perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
0: I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que el trobis.
5: Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anàvem per allà, aviam si veien algú. No van veure mai res.
0: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
5: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé, se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar, i li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
0: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
7: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón con matrículas dobladas.
0: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
5: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base Ávila, Bolívia. Però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. No es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
0: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
8: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
0: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maica Navarro.
10: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
0: Brito i Picatoste no apareixen el 26 d'octubre, però uns dies més tard, el 30 d'octubre, la policia deté David Brito, germà de Manuel, com a possible còmplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
5: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
0: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
3: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer, es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
0: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden dos dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
5: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem a la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar al Grupo Segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
0: El Grupo Segundo, a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech, és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
5: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxàvem cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada? Ven-me a buscar.
0: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
5: Allà qui quedava? Tres gats. I aquests tres gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola. Vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i bueno, nosaltres vam parant allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
11: You want it darker.
12: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
11: I'm ready, my lord.
12: Amb Carles Porta.
0: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènech, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènech i els pocs agents que ha aconseguit reunir aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
5: Clar, jo tenia l'escopa tot, i a davant tenia un altre cotxe amb dues persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros, automàticament. Perquè ells estaven al costat, però a la foscor.
4: O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
0: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
4: Automàticament, a parar 100 metres més avall, passa el cotxe, 220. Pip, una bala. Veiem dues persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa de Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure dos caps. Suposo que aniguin ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
0: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. Aquella velocitat

0: estiu borrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
1: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
0: Ell ni se'n va enterar que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
1: Un diumenge assolellat de principis de novembre. Els veïns de Sant Pere de Ribes poc s'imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i Guàrdia Civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
0: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú, ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé, no sé què és el que va passar perquè després ja no va tenir importància.
1: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
2: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
1: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
2: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
1: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
3: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixen un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En 2 dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant

0: Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola, viuen pràcticament al ras. S'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant. Suporten com poden el fred i la pluja, esperant el moment idoni per donar el seu gran cop i fugir del país amb un munt de diners.
1: Brito compleix una condemna llarga per homicidi. No estranya ningú que hagi volgut fugir de la presó. Però Francisco Javier Picatoste estava a punt d'acabar la seva condemna per robatori. Li quedaven pocs mesos de presó. Ningú s'explica que hagi participat en la fugida i, a més, disparant i ferint greument dos Mossos d'Esquadra. Els investigadors no paren d'analitzar les cartes que s'enviaven entre ells i estudien el seu passat i els seus entorns. Picatoste té la sida. I això fa ballar el cap a molta gent. Fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
2: La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relación afectiva entre ambos.
1: El sotsinspector Domènech té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
3: Es va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un eixelebrat, era que el traiessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el traiés de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
1: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
4: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las catas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
1: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que, més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
5: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia. Era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
1: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
6: El tema havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre, o sigui, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta. Clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com. En el com es resoldria, si hi hauria més víctimes.
1: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
5: Ells estan molt cansats en aquells moments, estan porten molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una atenció mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por que ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització, i volen marxar.
1: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
7: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.
1: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
7: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado, y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdañola, paralelos a la carretera por la montaña.
1: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
7: Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice: ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. «Está cerrada», le digo a Brito.
1: Y es aleshores quan es desencadena la tragèdia.
7: De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo: «Hostia, sal», le digo.
1: Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
8: Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picados te dijo lo mismo, supongo que sí, no lo escuché. Echó marcha atrás y instintivamente disparé.
9: ¿Fue usted el primero en disparar?
8: Sí, disparé yo.
9: ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
8: Es cierto.
1: El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
7: Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado a los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
1: Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades en passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
7: «Abre», le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
1: En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
7: Me subo delante y Brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas, paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás, todo lo que veo por allí. Le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
1: La fatalitat, la mala sort, o dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugen ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per treure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. Crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar, deixant la noia dins del cotxe.
7: Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde. Le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
1: La casa grande como un castillo es el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
7: Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo: vale, pero no grites. Y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
1: Brito y Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
7: Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
1: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i travessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre. Però passa el temps i Brito no torna.
7: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto: ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
1: Picatoste sospite que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
7: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
1: A partir d'aquest moment, es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
7: Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
1: L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
7: Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medi.
1: Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
10: Un guarda del castillo de San Marsal avisó a la comisaría de Sardañola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
1: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8,5 quilòmetres des del castell de Sant Marsal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
5: Senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ella quan era un cap de setmana que troben i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya, el noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
1: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. Al cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament, i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
11: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica, de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre, els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també cliché, imatges cliché de penals colombians, aquests motins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, moren funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat, llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten 4 tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents, i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó, això s'ha demostrat que et tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant, això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant Mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
1: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
11: Una actitud, et refereixes a la dolenteria, al mal.
1: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
11: És que és el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere, vas tirant fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

la ràbia i la indignació del cos nacional de policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not caught across the line. I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduaran a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, també en infraestructures de transport i àrees rurals. Miquel Jarque ens explica.
2: Doncs sí, mira, són 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord. Mai abans havíem tingut tants agents al carrer i en la que participen la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
2: Aquí també ens han explicat que es reforcen les sales de comandament, hi ha més efectius destinats a trànsit, sobretot per controlar motos, amb una xifra molt disparada de morts a les carreteres, i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats dels reclusos.
1: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
5: S'ha trobat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Les femelles en època de reproducció, fa 20 anys, no venien aquí, com venen ara. Sílvia Giral, oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
6: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
5: L'any passat se'n van localitzar fins a 11 nius a la costa catalana.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat espanyol.
4: La implantació de pròtesis de penis és el tractament indicat per als pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torramadé.
7: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
4: Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
1: Les festes de Gràcia tindran més de 900 activitats gratuïtes del 15 al 21 d'agost. Per primer cop en una dècada, 5 carrers guarnits compartiran temàtica.
4: 23 carrers participaran en el concurs de carrers guarnits. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia valoren de forma molt positiva que 5 d'aquestes comissions s'hagin posat d'acord, perquè creuen que això demostra que hi ha germanor en un moment en què la gent és cada cop més individualista. Entre les novetats d'aquest any, la plaça Joanic serà un espai perquè la canalla de 0 a 14 anys participin en la seva primera festa, i també hi haurà un concurs de bandes musicals juvenils. Aquest any tornarà a haver-hi una jornada tranquil·la, la del dilluns 17 d'agost, en què no hi haurà activitat i es demanarà al públic que no s'acosti al barri. El lliurament dels premis als carrers més ben guarnits es farà el dimarts 19 d'agost per evitar que coincideixi amb el cap de setmana, que són els dies amb més afluència a les festes.
1: I els esports amb David Ubach.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, estarà aproximadament entre 3 mesos i mig i 4 de baixa arran del trencament del lligament lateral intern que té el seu genoll dret. De Jong, d'entrada, esquiva el quiròfan i farà un tractament conservador. També de l'àmbit blaugrana destaquem que avui sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi pels propers 5 anys. Arriba procedent del Borussia Dortmund i se l'ha presentat el mateix dia que s'ha anunciat el seu reforç per part de l'equip blaugrana. Adeyemi és un extrem alemany internacional que té 24 anys. Del Barça de bàsquet destaquem un nou fitxatge. Es tracta del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. I en ciclisme al Tour de França hi ha hagut victòria en solitari de l'equatorià de l'equip Education First, Richard Carapaz, a la 18a etapa. Tadej Pogačar segueix comandant la general sense canvis significatius. Demà, alta muntanya amb el final al cim de l'Alt d'Huez.
0: Fins aquí les notícies.

0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Al búnker.

0: 1978, Nova York, als Estats Units d'Amèrica. Bueno, poseu-vos les millors gales,
1: ai.
0: Perquè avui picarem molt amunt, eh? Avui parlarem de milionaris.
2: Ja seria hora.
0: Sí.
2: N'estic fart de pobres.
0: Sí, no, bueno. Mira, estem de sort perquè, a més, al públic hi ha dues noies de Sant Cugat avui.
3: Sí.
2: Sí. Tres noies de Sant Cugat. I aquí davant tenim doctores.
0: Sí.
2: Vull dir que, cuidado, eh?
0: No fa pinta que no hi hagi ningú. No hi ha ningú pobre al públic avui, eh?
2: Hi ha una pobra estudiant de Blancafort.
0: Hi ha una estudiant.
2: Que potser és de família bona. No ho sabem, però bueno.
0: Però l'altre tots són enginyers i metges.
2: Sí, avui bé.
0: Gent selecta.
2: Jo sóc pescador. Oh, pobre. Escolti, hauria d'estar pescant. Perquè avui és un d'aquells 3 dies l'any que té per pescar dos gambes.
0: Va, vinga, no siguem elitistes, estem en una biografia que ens ho permet una mica.
2: Sí?
0: Us portem la biografia d'un membre d'una de les famílies americanes més adinerades.
2: Qui són?
0: Els Hilton.
2: Hombre! Mare de Déu!
0: Els Hilton, tu.
2: Aquests no són pas uns morts de gana, ni uns nouvinguts.
0: No. Han fet fortuna gràcies a un dels seus avantpassats, en Conrad Hilton, un empresari amb mentalitat de tauró que el 1920 va fundar una cadena d'hotels que actualment és present a gairebé tots els països del món.
2: Molt bé.
0: La cadena d'hotels Hilton, i per què no dir-ho, els pocs escrúpols a l'hora d'especular en el sector immobiliari que han tingut els seus descendents, han cobert d'or la família. Gràcies als negocis que ell va emprendre, els Hilton tindran la vida solucionada.
2: És que és la manera més fàcil de ser-te milionari. Ja néixer sent-ho.
0: Néixer-hi.
2: Sóc ric, papa!
0: Llavors ja no ploro, tu.
2: Ostres, no, ni vaig a col·le.
0: Clar. Un dels afortunats que mai haurà de fotre brot és en Richard Hilton, el net d'en Conrad. Té 25 anys i encara ha d'arribar el dia en què mogui un dit.
2: Hosti, quin gandulàs,
0: si no?
2: És que si 25 no... anys i no acarda res.
0: Si no fa falta...
2: Ja. No, també és veritat. Clar, també és veritat.
0: És que també el nen sempre se li pregunta: tu què voldràs ser quan siguis?
2: Va.
0: Tu de què treballaràs quan siguis?
2: Deixa de preguntar als nens, eh? No, també
0: no
2: frenem una mica, eh?
0: No pregunteu als nens.
2: Què t'agradaria? Tu què t'agradaria dinar?
0: Què
2: esteu preguntant això a un nen? No esteu bojos?
0: Josep, tens nòvia que té 4 anys.
2: Sisplau. Ni pressió.
0: Quina nena t'agrada de la classe, Josep?
2: Bueno,
0: sisplau, senyor.
2: Bueno, és que podria
0: dir-li una de les butxaques.
2: Sí.
0: Per l'amor de Déu.
2: Anava a donar-li un caramelo. No porta ni pantalons,
0: vostè.
2: Marxi o truco a la policia.
0: Tu voldries treballar si no ho necessitessis?
2: Gens.
0: Ah. Vull dir, si no haguessis...
2: Gens.
0: Va, ja està, doncs.
2: Aquí perquè, mira, pues encara m'ho passo bé.
0: Mira,
2: però imagina't.
0: Imagina't
2: treballar d'una feina que no m'agradés. Que, bueno, ja n'he fet alguna i...
0: Doncs en Richard tampoc li agrada, tu. Ja està, no vol treballar.
2: No el culpem, tampoc.
0: Això sí, com a mínim se li ha de dir que estudia, eh? Fa empresarials, com tots els nens de casa bona, perquè sap que arribarà el dia que haurà de posar el cul en un despatx de l'empresa familiar. A la universitat es passa el dia de gresca, enllitant-se amb totes les noies que pot. Per sort, el 1979 coneix la Katie i posa seny. Es casen aquell mateix any. Un parell d'anys després, la parella es posa a cadellar. Tenen 4 criatures precioses, de les quals n'hi ha una que destaca per sobre de la resta.
2: Aviam, qui? Digue-ho.
0: La Paris.
2: Aquest plor no el fem servir gaire sovint.
0: No.
2: Perquè ja és de pija.
0: És plor de pija.
2: No em toqui. Algú t'haurà de treure allà dins, no?
0: Clar, almenys hauran de tallar el cordó aquest.
2: Més val.
0: Bé, com us deveu imaginar, la Paris creix rodejada de comoditats. Les minyones s'encarreguen de tot i els professors particulars de convertir-la en una noia de profit.
2: Ho han fet perfecte.
0: Perfecte. Per tant, la nostra amiga passa una primera etapa de vida molt tranquil·la. El més destacable d'aquesta etapa són les seves aspiracions de futur. Sabeu què li agradaria ser de gran?
2: A la Paris Hilton.
0: Què?
2: Comencem amb datos. Què vol ser de gran?
0: Vol ser veterinària.
2: La Paris Hilton veterinària, com la teva xicota.
0: Sí, no ens ha arribat el currículum allà a les cabres.
2: Home, te'n prometo que seria el primer de la llista per fer la ruta guiada aquella que fas.
0: Home,
2: si hi ha la Paris Hilton.
0: Aquest cap de setmana visita les cabres d'en Peyu amb Paris Hilton. I aquí és on tenim els bocs. Ostres, no ho sé.
2: Ostres, però paris, que treballes de pobra, nena.
0: No, treballis.
2: Què vols fer?
0: Però li agraden els animals.
2: Ah, bueno, sí, clar.
0: A cada mansió de la família hi té algun animaló. A la de Los Angeles hi té cavalls de pura raça. A la casa dels afores de Nova York hi té gossos i gats. I a l'apartament que tenen a sobre un dels hotels més cèntrics de Nova York hi té una peixera amb peixos tropicals. I un animal força més exòtic. Una serp de 1.5 metres.
2: No sé si és la mascota més adequada per una criatura. Una nena petita amb una serp de 1.5 metres.
0: Li agradava, la volia. És que la volia tant sí com no, i els pares li van regalar. Bueno, quan va fer 10 anys, pam, la serp.
2: Una serp. Vols una serp?
0: La serp a la nena. Això sí, li han regalat amb el compromís que sigui ella qui se'n faci càrrec. La pari s'encarrega de rentar-li la gàbia i d'alimentar-la.
2: Si vols tenir un animal, te n'has de fer responsable. Sí. Això és el primer que se li diu al nen.
0: Sigui una serp o sigui un tamagotxi.
2: Ja està.
0: Ja està. Ella és responsable. Però també és una mica despistada. I això porta alguns problemes.
2: Ai.
0: Resulta que un dia, a principis dels anys 90, després que la Paris faci la seva rutina d'alimentar la serp i netejar-li la gàbia, s'oblida de tancar la porteta.
1: Ai.
0: I el rèptil se'n va d'excursió per l'hotel. El sarau que s'hi munta és considerable.
2: Dues coses ha de fer la Paris.
0: Dues.
2: Posa-li de menjar i tanca la porta.
0: Ja està.
2: I se'n deixa una.
0: La Paris és una mica badoca i cada cop se li nota més. A cada curs treu pitjors notes, sobretot quan es comença a rodejar de males companyies. Els professors s'han adonat que va pel camí del pedregar i recomanen als pares que la portin a un centre especialitzat per intentar espavilar-la.
2: Va, Paris, home, que ets dels Hilton
0: sisplau,
2: de tota la vida.
0: Sisplau, home. Després d'uns quants cursos fallits, els pares decideixen apuntar la Paris a un dels internats més estrictes dels Estats Units, el Provo Canyon de Utah.
2: Oh, Utah. Quan t'envien a Utah, Estats Units,
0: sí,
2: que recordem que són dos mormons allà,
0: és
2: i estan com regaderes...
0: Sí, senyor.
2: És que l'has liat molt,
0: L'has liat. El Provo Canyon és un centre per joves conflictius, no? La Paris necessita que la lliguin curt i creuen que aquell és el lloc ideal per fer-ho.
2: Bueno, la canalla s'ha de collar.
0: Sí, home, sí. Sí,
2: és no que... dic d'enviar-los a Utah,
0: ja parlant, però... És una nena que ha deixat marxar una serp per un hotel, eh? La nena se l'ha de collar una mica.
2: Una mica, sí.
0: El centre on tanquen a la nostra amiga té un nivell d'èxit molt alt. Els alumnes que hi estudien milloren el rendiment acadèmic, però per arribar als objectius marcats s'utilitzen mètodes força discutibles.
2: Aviam.
0: Per començar.
2: Sí, digue'm.
0: Estan completament aïllats de la família.
2: Bueno.
0: Mentre duri el curs, no hi haurà cap mena de visites familiars. L'únic contacte que tindrà amb la família serà una trucada telefònica setmanal que, a més, s'ha de fer en presència d'un vigilant.
2: Què dius? Ara no puc parlar, m'estan mirant. M'està mirant un senyor de Utah. Per favor.
0: Em pots dir qui m'ha tocat a l'amic invisible?
2: però no podré anar-hi, no podré anar-hi, Déu-n'hi-do.
0: És que el Provo Canyon és més un reformatori que un internat, eh? A la Paris la desperten cada matí a trenc d'alba a toc de sirena.
3: Amunt!
2: Què dius? A la Paris Hilton hi han fet... O sigui, que aquella cara de ximpleta és d'això,
0: és de la sirena.
2: Esglais,
0: és
2: no?
0: De despertar-se malament cada matí.
2: Val.
0: Quan sona el despertador, la Paris disposa de 5 minuts per treure's la son de les orelles, vestir-se i fer-se el llit. Si no ho fa a temps, la castiguen a fer exercicis físics, uns càstigs que duren hores.
2: Home, jo no sé si aprens, però deu sortir fibrat d'allà, no?
0: Collons, home. Despertar-te i vestir-te en 5 minuts? Bueno, jo ho faig, de fet.
2: Sí. Una altra cosa m'estranyaria, la veritat.
0: Els càstigs físics són molt durs, però no es poden comparar amb els que es produeixen si els alumnes no fan cas als professors. Les faltes de respecte es paguen amb una estada a les cel·les d'aïllament.
2: Això és una nua. Però tu, ara...
0: Oh.
2: Perdona, no en sabia pas, tot això de la Paris.
0: Noi, mira, la Paris passa més d'un cap de setmana tancada en una habitació fosca, tota sola.
2: Però, escolti, ens estem passant. Pudes,
0: no sé si es permetria això a Catalunya.
2: A Catalunya? No
0: sé el Departament d'Educació, què diria.
2: No ho sé.
0: Doncs si això t'ha semblat gros, espera't que falta el pitjor. La Paris encara pateix càstigs més severs. Quan un alumne té un mal comportament, és obligat a despullar-se davant dels companys i passejar davant d'ells. I sempre es porten malament les mateixes, eh? Ja. Sí. Molt bé, professor. Ja, sí.
2: Que curiós, eh?
0: Sí.
2: Aquest professor.
0: Sí.
2: Vaja. En Christian.
0: En Christian, sí.
2: Sempre es va despullar la Paris.
0: Paris, t'has portat malament.
2: Però si estic aquí, que només està mirant per la finestra.
0: Despulla't.
2: Hòstia, no.
0: Escolti.
2: Però això és un internat o una pel·li porno?
0: Noi, mira. Això ho ha denunciat la Paris. Amb els anys és una de les cares visibles d'un moviment que denuncia les pràctiques del centre.
2: Carai.
0: Ella i molts altres alumnes asseguren haver patit aquesta mena de tracte per part dels vigilants de Provo Canyon. De fet, la Paris també ha explicat que als 15 anys, mentre estava al centre, un dels vigilants que la tancava a la cel·la d'aïllament va abusar d'ella.
1: A veure un moment, jo he agafat el guió, he vist Paris Hilton i he pensat, sí, avui ens encardarem d'aquesta. I això és un drama.
0: És un drama, de moment, sí.
1: Això és un drama, és i això s'ha de denunciar.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ella ja va denunciar-ho.
1: No. Ara nosaltres, des del búnquer, crec que hem de posicionar-nos a favor de Paris Hilton.
0: Sempre.
1: No, com a qualsevol persona que ha patit abusos, sí, però no m'esperava haver de defensar a Paris Hilton a la ràdio pública catalana.
0: De moment sí, perquè la joventut de la Paris Hilton és molt més dura del que us pensàveu. Ho passa tan malament que gairebé perd la puresa i la brillantor de la seva mirada. Però, per sort,
1: no, això no,
0: tranquils, el mal son acaba quan fa 17 anys i abandona el centre.
4: Vinga, Paris! Vinga, Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: La nostra amiga se'n torna a casa amb ganes de menjar-se el món. És una noia bonica que fa anar els nois de corcoll. La bellesa, la figura i el pedigrí del seu cognom la fan ser el centre de totes les mirades.
5: Mira, José de Paris, que guapa, que rica.
6: Que guapa i que rica.
1: Sempre hi ha sevillanos a tot arreu del món, davant dels hotels Hilton. Jo no ho entenc, noi.
6: Hemos ido con la merch al Hilton.
5: Habemos venido...
6: Al Hilton.
5: Al Hilton.
6: Me he gastado lo que gano en un año.
5: Sí.
6: Para una noche.
5: Bien pagado. Fue sido divertidísimo.
6: Y pusimos allí y me cago...
5: Sí.
6: Y luego tuvo la regla. Me cago en 10.
0: José. Per favor.
5: José, no te...
0: És que, sisplau.
5: Però, que no sap parar, aquest home.
0: No para.
5: Quan
0: no
5: comences...
0: La Paris es passeja pels llocs més glamurosos de la ciutat, trencant cors. Té una llista de conquestes molt llarga i el seu historial amorós la col·loca a les revistes de premsa rosa més populars del món.
5: Aquí, Paris, aquí, para Lola.
0: Sense saber gaire per què, la Paris s'acaba convertint en una celebritat. Ningú sap exactament d'on ha sortit, però d'un dia per l'altre és a la premsa, a la tele i a les passarel·les de mig món.
1: Sí que és veritat que no se sap gaire per què és tan famosa.
0: Bueno, perquè és rica, Jair.
1: De cop i volta era Paris Hilton.
0: ¿Esta qué ha hecho? Pues es rica.
1: És
0: rica.
5: Si no lo sabes, que es muy famosa. Es que no lo sabe, Merche.
1: No, la Merche no ho sap.
0: No ho sap.
1: A més, què t'ha de dir de la Paris Hilton, la Merche?
0: Doncs és això, bàsicament, l'excusa per ser famosa és rica i poca cosa més. Està encantada del moment que viu i en sap treure partit. Oi que heu sentit a dir que la fama crida la fama?
1: Sempre s'ha dit.
0: Doncs és el que li passa. Com que és famosa, tothom li busca un lloc entre els seus projectes i això la fa encara més famosa del que era. És un peix que es menja la cua.
1: Acabarà tinguent un programa a 3CAT, ja veuràs. Epic Nails 3.
0: Mira, per Paris Hilton.
1: Amb Paris Hilton.
0: La fama la fa rodar algunes pel·lícules de poca volada i també fa de model de moda. Un dels seus valedors és un magnat que segur que coneixeu.
1: Aviam, qui
0: és? Un tal...
1: Qui és?
0: Donald Trump.
1: Aquest sempre el volem a favor.
0: Sí, home, és que si el tens en contra ets mort. Ell la contracta com a model per la seva agència i li acaba trobant un programa propi. Es tracta d'un reality show que té com a argument el seu dia a dia. Sense més ni més, és el dia a dia de Paris Hilton.
1: Ara n'hi ha un munt de programes d'aquests.
0: Sí.
1: El dia a dia de les germanes Pombo.
0: No sé,
1: no saps qui són les germanes Pombo, Peyu?
0: No.
1: Això sí que m'estranya.
0: No sé qui són, no.
1: Doncs has d'escoltar més el que no surti d'aquí.
0: Ja ho escoltaré.
1: Perquè estan tot el dia parlant de les germanes Pombo. Trauré una càtedra,
0: jo. Són d'aquí?
1: D'aquí? Què vols dir d'aquí?
0: D'aquí, de Catalunya.
1: No, sí que siguin de Catalunya, unes famoses. Són de Madrid. I ja està.
0: Pues ja està.
1: Ja en parlarem un altre dia, de qui són, perquè no tinc ni puta idea de qui són, però he sentit a parlar molt. Són molt tan famoses com la Paris Hilton.
0: Mira, vale. I en aquest punt de la història es produeix un dels moments més durs de la vida de la Paris. Resulta que poc abans que s'estreni el programa, el reality show aquest que us explicàvem,
1: sí,
0: del
1: passa,
0: seu dia a dia,
1: què passa?
0: Una de les seves exparelles decideix vendre una cinta de vídeo on la Paris hi té un paper molt destacat.
1: Què passa? És el vídeo del ball de graduació? Anava vestida com una pepa.
0: És un altre tipus de ball. És un vídeo més explícit, Jair.
1: Què vols dir?
0: És un vídeo sexual on hi apareixen ell i la Paris.
1: Molt malament i és delicte, més sí. Més, això, eh?
0: El vídeo acaba en mans d'una productora de cinema per adults que el posa en distribució. La poca gent que encara no coneixia la Paris la coneix en aquest moment perquè el vídeo es converteix en un fenomen. De fet, l'any 2004 esdevé la cinta de vídeo més llogada de l'any.
1: Jo ja sé que no has vist moltes pel·lis. Aquesta l'has vista?
0: No l'he vist. No l'he vist. L'apunto.
1: I donava per...
2: llogar-la, el videoclub, és que això ho hem viscut,
0: clar, eh? Clar, clar, clar.
2: És
0: clar,
2: tan
0: clar,
2: gros,
0: clar.
2: Això.
0: La Paris ha patit un cop molt baix, però la nostra amiga no es vol deixar enfonsar. L'estrena de la seva sèrie fa que la Paris recuperi l'alegria.
2: La Paris,
0: vamos,
2: va!
0: Paris!
2: Va!
0: Cada producte que porta a la cara de la Paris rebenta audiòmetres. Fins i tot les pel·lícules que protagonitza esdevenen un èxit de taquilla.
2: Ah, digues noms, que vull veure si hi ha alguna de...
0: No, no hauràs vist cap, Jair.
2: Sí, doncs crec que sí.
0: Té moltes coses bones, però el talent no seria precisament una d'elles. És una actriu lamentable, i les pel·lícules en les que participa són dolentes a matar.
2: Ni que sigui una, sí que no hauríem de dir una.
0: De veritat, és que no cal. Bueno, diem-vos que la Paris ha guanyat 7 cops el premi a la pitjor actriu del món. Jo crec que n'hi ha prou per intuir una mica la magnitud de la tragèdia.
2: Set
0: vegades.
2: Set premis, eh? El... Ja ha guanyat més premis que nosaltres, no ens encarguem,
0: això sí,
2: eh?
0: Això sí, però clar, a la pitjor actriu, eh? De debò us recomanem que dediqueu una tarda a llegir les ressenyes a les seves interpretacions perquè n'hi ha per sucar i pa. El més curiós, tot i la pèssima qualitat de les pel·lícules en què participa, és que els films resulten ser tot un èxit. Tenim la gent que tenim al món, també.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí, el món és així.
0: La nostra amiga es converteix en una espècie d'antiheroïna. Tothom es riu d'ella, però tothom li ofereix feina.
2: És ben curiós, això.
0: De fet, dels 20 als 35 anys no fa més que aparèixer a la pantalla gran. També té temps de publicar uns quants llibres que sempre tenen la mateixa temàtica. Ella i la seva pròpia vida.
2: Bueno, és que si domines un tema...
0: Ah, sí. Sí, sí, vostè de què sap? Jo de mi. Jo sé de mi.
2: Jo sé de mi, explicaré les meves merdes i ja està.
0: Ni cal que us digui que els llibres també acaben sent bestsellers. La cosa no acaba aquí, eh? A partir del 2010, la nostra protagonista es comença a presentar a si mateixa com a emprenedora inquieta. Ara cuidado. Sí, ara ja ha fet el tom, ara, eh? Ara
2: cuidado,
0: sí que ja...
2: cuidado, cuidado. Aquesta mena de gent... Cuidado!
0: De veritat.
2: La gent, hi ha gent que de cop i volta es troben ells mateixos...
0: Els influencers aquests.
2: Bueno, sí, dic, que... sí, de què vols parlar?
0: Bueno, de...
2: No, no, digues, digues.
0: No, de què puc parlar, us voler dir.
2: No, sí.
0: Aquests influencers o les influencers o influencers,
2: sí,
0: que es van ensenyant el cul i per això tenen 4 milions de seguidors a Instagram,
2: sí,
0: i llavors munta voy a hacer mi tienda online de ropa.
2: És curiós, perquè fa una estona no duia roba, però ara,
0: exacte,
2: té una botiga.
0: Emprendedora de què? Són normal. Emprendedora. Ah, sí, home.
2: No,
0: amb 4 milions de seguidors a Instagram, pues jo també emprendo, sí.
2: No.
0: Prendo un viaje a...
2: Jo sóc molt més fan d'aquesta gent que es troba ella mateixa. Ah. Ara últimament estic seguint les aventures del fill d'en Cito Pons.
0: Ah, sí?
2: Va descalç.
0: Va descalç?
2: Això s'ha d'on dir ja. Va descalç.
0: Però què es dedica?
2: Va voltar pel món.
0: Volta.
2: Però volta de veritat.
0: Descalç, però.
2: Volta descalç.
0: Sí. I ho penja a l'Instagram.
2: No sé on ho penja, però jo ja me l'he trobat. Últimament el veig molt, el fill d'en Cito Pons. Eh?
0: Vale.
2: Volta... Més que el seu pare.
0: Sí. I mira que ha voltat el pare. Hòstia, el seu pare sí que ha voltat. Hòstia, sí. I ràpid.
2: Oh, quin fenomen. Sí,
0: sí, sí, sí, sí.
2: Abraçada a tots dos.
0: A tots dos. Sí. Vinga, va.
2: Què més fa, la? Què més fa? A part de ser emprenedora inquieta, què més fa, la?
0: Doncs va a diverses coses. Va, depèn de com es desperta. Depèn per com li agafa un rampell per ser DJ, també.
2: Ah!
0: I es fa DJ, eh?
2: Això ho fa molta gent, eh?
0: Sí. Són els mateixos. Els que ja... Són ells. De fet, durant força de temps té una sessió setmanal pròpia en una de les discoteques més famoses d'Eivissa. I també hi fa actuacions privades.
2: Aviam.
0: Si la voleu contractar, sí, heu de tenir reservats un parell de milions de dòlars, que és el que cobra per aquesta mena d'actes.
2: No, però, Peyu, quan facis 40 anys podríem agafar la Paris Hilton per fer de DJ.
0: Home, estaria bé, eh?
2: Si no, hem de pensar en la música.
0: Vine a la festa d'en Peyu dels 40 anys.
2: Ah, que la fem oberta.
0: No.
2: Pensava que seria petit comitè.
0: Tu t'enviaria la invitació.
2: Ah, val. I ven a la festa
0: en castellà. Eh?
2: Ni personalitzada.
0: No. Ven a la festa de Peyu, celebra su 40 aniversari. DJ Paris Hilton.
2: DJ Paris Hilton i pica-pica ja amb productes d'Osona.
0: Exacte. Dress code despullat. La feina de DJ li acaba quedant curta, de manera que decideix fer un pas més i treure un disc propi. Ostres. Us ve de gust que escoltem algun fragment?
2: Si us plau.
0: Endavant amb la música.

0: Bueno, ja us podeu imaginar...
1: No m'esperava aquest rotllo reggae.
0: Mira, li agrada això.
1: Ostres.
0: Una gran quantitat de postproducció té la cançoneta, evidentment.
1: Sí.
0: I la cosa no acaba aquí. La Paris també ven un perfum propi, com en Bustamante.
2: Perdona, però abans em poso la colònia de la Paris que la d'en Bustamante.
0: Bustamante el vaig sentir quan l'entrevistava a l'Ostrell al Col·lapse, que crec que va dir que venia una ampolla de colònia cada mitja hora.
3: Sí, sí, sí. Sí, és això.
0: És una bestiesa,
1: És que jo no sé quina olor fa la colònia d'en Bustamante, però tinc molta curiositat ara.
0: Sí.
1: I per de saber qui la porta.
0: Ah.
1: Perquè home, crec que pots... Defineix una persona, eh?
0: Home, i tant que la defineix. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llàstima que ja han passat les festes, si no l'hagués demanat pel tio.
1: En té vàries. Hi ha Bustamante Sport.
0: Ja buscaré.
1: Bustamante Muy Mío.
0: Muy Mío?
2: Home, la tenen a supermercats, que no diran el nom, però la tenen allà ben exposada.
0: La buscaré, la buscaré, la buscaré. També fa roba que dissenya ella mateixa.
1: Ah.
0: I, bueno, ella sí. I posa de moda la raça del seu gos preferit, el chihuahua.
1: Ai, sí, que anàvem amb aquests chihuahuas
0: llardosos. Sí, sí, sí. La qual cosa fa que la cotització d'aquests quissos es multipliqui. I obre uns quants restaurants, també, i unes quantes discoteques.
1: Home, no és pas gandula, aquesta
0: nena. No, és emprenedora, ja ho he dit. És emprenedora.
1: Sí.
0: El més meritori de la Paris és que, en comptes de fer el que molts haurien fet, és a dir, res...
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Sempre ha treballat com una boja. Li agrada fer coses, siguin a més o menys nivell, però sempre li acaben funcionant.
1: És que ens hem començat a carregar la Paris Hilton, però en Froilán, que partia més o menys
0: del
1: mateix puesto,
0: sí,
1: no ha fet més que tocar els nassos.
0: Sí, senyor. No, no l'he vist fent una colònia.
1: No l'he vist...
0: Aquesta sí que te la compro, eh? La colònia de Froilán. Muy, muy, muy mío. La pudor de Valentine's.
1: És Valentine's. És Valentine's.
0: Bé, a dia d'avui, que a mi dels 44 anys viu un dels moments més plàcids de la seva vida, la Paris. S'ha casat i ha tingut un parell de fills, amb qui viu en una de les mansions més espectaculars de Beverly Hills.
1: Molt bé, Paris.
0: Tot això ho fa mentre espera que li caigui al damunt l'herència dels seus pares, que consta de... Ai, m'he marejat.
1: A veure, a veure, a veure.
0: M'he marejat.
1: A veure, a veure.
0: 3.000... Depèn de lo que vingui a darrere.
1: És igual, és molt. Mentre no siguin pessetes, tot em semblarà molt.
0: 3.000 hotels arreu del món i un incalculable valor econòmic. 3.000 hotels.
1: 3.000 hotels. Tu saps...
0: És que
1: el gestor que porta això...
0: És que un esquirol pot travessar el món saltant d'un hotel a l'altre.
1: Sí. 3.000 hotels,
0: és molt, eh?
1: Ara he de fer les paneres per Nadal.
0: Hòstia de Déu. Hòstia de Déu. La Paris Hilton, la voleu veure, eh?
1: Si us plau.
0: Doncs aquí la teniu, guaita-la, Paris Hilton. Oh. Guapassa, eh?
1: Paris Hilton. Fa... Ja sé el que esteu pensant. Sí, és veritat que té cara de gilipolles.
0: Sí, però fa olor de net. Des d'aquí?
1: Sí.
0: Se la veu neta.
1: És veritat, no te n'imagines pas mai bruta la Paris Hilton.
0: No.
1: És sempre neta, sempre elegant. Paris Hilton és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Ep, hi ha 4 vots negatius.
1: 4 vots negatius. Fins... Algú de Sant Cugat ha votat que no.
0: Sí, fins i tot.
1: Fins i tot. Però no s'hi pot fer res perquè guanya el verd.
0: Sí, la democràcia impera al búnquer, ja ho sabeu. Per tant, Paris Hilton entra al búnquer. Fort aplaudiment per ella!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola.
0: T'interessa el safareig de famosos? Tu saps qui són les Pombo? Sí que saps
1: perquè, escolta, que no surti d'aquí.
2: Qui són les Pombo?
1: Són unes noies de Madrid.
2: De Madrid.
1: Que
2: i què fan?
1: La famosa és la Maria i la germana es diu Marta i no és tan famosa, però es veu que tothom s'ha fet famós allà.
2: Ah.
1: Tota la
0: però no sabem ben bé perquè són famosos.
2: Però l'ofici no el coneixem.
1: L'ofici deu ser, ser rica.
0: Ser rica.
1: Ja està,
0: és com,
1: no?
0: Són uns pijos.

0: sembla que ha deixat enrere el personatge i que ara doncs, pot ser ella mateixa. La pregunta
1: la Paris,
0: anirà...
1: La Paris més íntima. Exacte.
0: Ja la vam veure més íntima, pobra.
1: Sí, si poder sí.
0: A veure, gent de Venècia. Aquí davant, tenim gent de Venècia.
2: Yep,
1: ja se'ls hi veu la cara aquella de venecià.
0: Pregunta per vosaltres, quants seguidors té la Paris Hilton a Instagram?
3: Oh, carai.
0: Instagram no. Quin és el nombre que s'hi aproxima més, d'acord? Jo us dic tres opcions. Opció A, 1 milió. Opció B, 15 milions. I opció C, 26 milions. He de pensar que era d'abans.
1: Paris Hilton.
3: Ah, jo estic entrant i no m'ha deixat entrar a l'Instagram de la Paris Hilton.
0: Oh, per què no?
3: No sé, per què
1: no vols entrar a l'Instagram de la
3: Paris Hilton? Quina ràbia.
1: Aviam, què en penseu? Què en penseu?
0: 26 milions.
1: 26 milions.
0: A veure, és que sí, és 26 milions.
1: Escolta!
0: Clar, a veure, és fort perquè ella no estava en aquest món.
1: Quina mala seguidora.
0: Ha començat ara, fa relativament poc. Són 26,6 milions de seguidors. Clar, són molts, però si fem l'equivalent amb la Kim Kardashian, que seria una Paris...
1: És la següent pregunta, això?
0: No, és la resposta de tot, us faig una explicació.
1: Gràcies.
0: Kim Kardashian seria més o menys... Clar, ella que viu a l'era d'Instagram, té 359 milions de seguidors.
3: És molta gent, això, eh?
0: Clar, vull dir, que em sembla molt, 26 milions, però realment no són res comparat amb el que hauria de ser.
3: Ja.
0: Bueno, hauria de ser.
1: Quants seguidors té David Bustamante?
3: Mira, la Paris Hilton, 26 milions 600.000, ara m'ha deixat entrar. I el Bustamante, vaig a buscar-lo.
0: A veure, home, des que ha fet colònia.
3: Bueno, que... Bustamante.
0: A veure?
3: David Bustamante, a Instagram, a veure si s'obre. Tarda una mica, no sé. Ara,
0: mira.
3: 1 milió i mig, tu.
0: Ai.
3: Oh, poquet, no? El pobre Bustamante, només un milió i mig, hòstia. Bueno, ara vaig a seguir, follow, va. Vinga.
0: Vinga, va, tal com heu dit, la Paris ha tingut una vida mogudeta, i no pas perquè li hagin donat un Òscar o un Nobel de literatura.
1: Encara no.
0: Hi ha hagut molts escàndols a la seva vida, i és per això que Associated Press, una agència de notícies dels Estats Units i America Online, van fer una enquesta per saber qui era el pitjor model a seguir, i ella hi sortia, d'acord? No. Hi havia celebritats, i sortia, sí. Va quedar en segon lloc.
1: Ah, sí, en primer?
0: Aquesta serà la pregunta que faré.
1: Com a pitjor influencer, eh?
0: Sí, com a pitjor model a seguir.
1: Pitjor model a seguir, val.
0: Per tant, la pregunta n'hi ha per la gent de Blancafort. La pregunta és, qui va quedar en primer lloc com a pitjor model a seguir?
1: Aviam.
0: Opció A, Johnny Depp. Opció B, Michael Jackson. I opció C, Britney Spears.
4: La Britney.
5: La Britney. No ficarà un home allí.
0: La Britney? Vinga, a veure si és la Britney.
1: Correcte! Pobre Britney.
0: Clar, en aquest cas no va ser culpa d'ella, va ser culpa del pare i dels paparazzis que l'anaven perseguint.
1: Sí, la van tornar boja.
0: Sí, el tema de Britney és complicat. Han fet molts documentals sobre ella, pobra.
1: No està bé. I no és culpa seva, efectivament.
3: Estava mirant la Britney Spears, 42 milions de seguidors, la Britney.
1: Bueno, és que jo aquest Instagram, si fos tu, el seguiria perquè et don material.
0: Tampoc no sé si es pot veure tot.
3: Ja li farem un búnquer un dia a la Britney.
0: Ah, d'acord.

0: Atenció, que tenim un convidat nou de trinca avui.
1: L'acabem de desembalar.
0: D'aquells que no porten anys i anys a TV3, saps que normalment venen i dic... Sempre. Si fa molts anys que ens... Doncs no, aquest no. Però for, no forma part de la nostra infantesa, ell no. És nou.
2: És que clar, aquí ha vingut la Mari Pau, eh?
0: Sí, clar.
2: Llavors ja no podem anar més amunt.
0: No, no. Ell és nou, fa poc que surt a la tele, però el nano se'n surt meravellosament bé. De fet, ja té imitador Polònia i això ja sabeu que és tot,
1: home,
0: eh?
1: És tot.
0: Jo no ho tinc pas, eh?
1: Això és tot.
0: D'ell en sabem que és espavilat i que va decidir desmuntar la teoria conspiracionista dels chemtrails. Pels qui no n'estigueu al cas, els chemtrails són aquelles línies que es veuen al cel quan passa un avió, i els conspiracionistes diuen que ens fumiguen a tots amb un producte que va fatal pels humans. I que després...
1: No em diguis que no és veritat, això.
0: També diuen que fan que no plogui, tot això. Bueno, el nostre convidat sap per què passa això de les línies al cel i va decidir explicar-nos-ho. Així, perquè sí, perquè ens vol donar informació.
1: És maco, això.
0: Personalment, a mi el que molesta més és que parlem de chemtrails, tenint en compte que tenim la paraula catalana, que es diu deixant.
1: Deixant?
0: Uns deixant.
1: Uns deixant. Sí, el que deixa l'avió és un deixant?
0: És un deixant. Ah, és que què? Més ben trobat?
1: No, està molt bé.
0: Hi ha gent que diu Estela, Estela és en castellà, però és un deixant. Per cert, això que tenim aquí es diuen serrallets. Són les coses aquestes.
1: Les guirnaldes, aquestes.
0: Que maco? Molt és una cosa que també heu de saber al català.
1: Serrallets.
0: Bé, els conspiracions...

0: Unionistes no, ja no molesten tant perquè el nostre convidat ja s'explica i ja diu les coses que s'han de saber. Escoltem-lo.
1: Per tant, si veieu un avió deixant un rastre de condensació com aquest, no heu de patir ni obrir el paraigua perquè ni molt menys us caurà a sobre diòxid de plom ni qualsevol altre producte químic que us pugui aniquilar.
0: Això és tot. Així és com acaba
2: sí. El vídeo. Aniquilar, tranquils.
0: Per comunicar que no passa res. Abans explica tota la teoria, ara no us ho puc explicar.
2: No cal.
0: Molt complicat. El nostre convidat és de Sitges i té 21 anys.
2: Bé,
0: és fort.
2: Molt
0: però,
2: jove.
0: Però és així, té 21 anys sí. I treballa a TV3. El podeu veure presentant el Temps o el podeu sentir a Catalunya Ràdio o Catalunya Informació. Ja sabeu de qui parla.
2: Sí.
0: Va aparèixer per primer cop a les nostres vides l'any passat, 2024, al Planta Baixa, i ja s'ha quedat amb nosaltres. Com el teletreball.
2: Molt bé.
0: Ha vingut per quedar-se. De fet, té molts anys al davant per anar creixent amb nosaltres. Que parlant de teletreball, hem de dir que el nostre convidat és ja oficialment geògraf, eh?
2: Mira,
0: sí, fa bastant poc.
2: Recent llicenciat?
3: Fa 6 mesos,
0: ui,
3: sí.
0: Bravo!
2: Aplaudint les carreres.
0: Clar, va començar amb la Covid, això devia ser complicat, devia haver... Tot era pantalla,
3: sí, sí, sí.
0: Clar.
3: Vull dir, no veies ni les cares dels teus companys.
0: Clar. A vegades va millor.
2: Sí, segons com.
0: Bé, això de les pantalles li agrada perquè, no perquè jugui la Play com un desesperat, que no ho sé, però no fas la pinta. Sinó perquè es va dedicar a fer vídeos parlant de meteorologia i les xarxes. De fet, el fragment que us he posat abans era dels deixants de condensació,
2: sí.
0: Era d'un vídeo extret que es deia El temps d'en Gori.
2: És títol de sèrie de dibuixos.
0: Sí. Sí, sí. Ara sí que l'haig de presentar, ja és
2: sisplau,
0: molt evident.
2: Sisplau.
0: Rebem un fort aplaudiment a Gori Masip!
2: Gori Masip, què tal? Com estàs?
3: Molt bé.
2: Quantes entrevistes t'han fet?
3: 20.
2: 20, no. Ai, ho té comptat, eh? Ho té comptat, molt bé.
4: Déu-n'hi-do.
2: Totes l'últim any, entenc?
3: La gran majoria.
2: La majoria,
3: sí. Sí.
0: Et diuen el nen de TV3, eh?
3: El nen del temps.
4: El nen del temps, però per un tio que fa 1,90 m, quasi.
2: Clar, clar.
3: La pantalla, això no
4: es veu. No, és veritat, és veritat. Jo pensava que era més baixet.
0: Sí, sí.
4: Quan entra per la porta dic, hòstia,
3: jo també.
0: Que sapigueu que en Gori és alt.
2: És alt.
0: Vinga, pregunta per la gent de Sant Cugat. A veure, en Gori té una afició que no ha portat mai a terme de manera oficial, però ha fet coses semblants que s'hi acosten. La pregunta, doncs, és quina afició té en Gori? Opció A, fer teatre. Opció B, saltar amb paracaigudes. I opció C, alimentar dofins.
2: Cuidado.
0: He dit que fa coses que s'hi acosten, però no acaba...
5: Fer teatre,
0: paracaigudes o dofins.
6: Que això era una afició.
0: Tampoc. No sé, home,
4: jo ho faria.
0: Sí.
4: Passa que em fan pols no, dofins, però...
2: El nen del llibre de Willy tenia aquesta afició.
6: M'agrada el temps.
0: Què us sembla?
4: A Sant Cugat,
5: dofins,
4: què passa?
5: Dofins.
0: Alimentar dofins.
2: Sant Cugat, aficions cares.
0: Sí? Dofins. Vinga, a veure.
2: No! Volem alimentar dofins?
0: Doncs, nois, la resposta quina és, Gori?
3: Teatre. Sí.
0: Li agradaria fer teatre?
2: En fas o no, habitualment?
3: No faig teatre com a tal, però a vegades m'enreden amb coses del poble, per exemple, i acabo fent teatre o actuant.
0: A les coses del poble ens estem referint al Carnaval de Sitges?
3: Per exemple.
2: És que, clar...
0: Sí, tenim un vídeo.
2: Tenim un vídeo.
0: D'en Gori al Carnaval de Sitges.
2: Ben disfressat, eh?
0: Ben disfressat.
2: De què aneu aquí, Gori? Què és això?
3: És una mica complex. Anem de videojoc.
2: Aneu de videojoc?
0: De videojoc, sí. Eh?
2: Mira, anem a veure, aviam. Mira els meus com ballen.
0: Aquí. No és ell. Ara ve ell.
2: Ara sortirà en Gori.
7: La pantalla. Distingir quines són les posicions que el mal ha enviat per descrutar-ho tot.
4: No aquest és en Gori amb els llavis de color lila, eh?
3: Sí, sóc jo.
4: Gori, què fa? Gori, què és això?
3: No, és que ara vist en perspectiva és estrany, eh? Però...
2: Sí, perquè de bones a primeres és normalíssim.
3: Sí, bueno, quan vas parlant del tema, mira, farem així, no? Hi haurà unes posidònies que ballaran i tu...
4: Unes posidònies que ballaran.
3: Va sonant bé i...
0: Va sonant bé, eh?
3: Sí.
0: No, d'acord.
2: La disfressa és ben curiosa, eh? Va amb una mena de mantel de taula, de capa, d'aquestes de quadros
0: sí,
2: verds i blancs.
0: Sí.
3: La guardo, eh?
2: Ah, està molt
0: sí,
2: bé.
0: Eh?
2: I uns pantalons que li arriben més amunt dels mugrons, diguéssim.
4: Sí.
0: Unes, sí, és un mono, no?
4: Unes botes gegants, sembla un personatge de Roblox. Mm-hmm. Què és això?
3: Sí, bueno,
4: molt bé, molt bé.
3: Sí, i un personatge inventat de videojoc, vull dir, no existeix.
0: Te'l vas inventar tu o...
3: No, la que feia la disfressa.
2: Està molt bé quan et disfresses d'una cosa que no existeix perquè ningú pot reclamar.
0: No, és que nosaltres disfressem
2: molt, no existeix el que m'he disfressat.
4: És que els Sitges sempre van a fons.
2: Sí, en fila han encertat la primera i la segona fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Escudella i cigrons, que seran...
4: Per qui encerti la cançó de la Neus,
2: aviam. A veure.
0: No
2: sé qui ha sigut el primer.
0: És igual, que diguin de qui és.
8: No. Baixem del joc.
2: Condena, tu. És un home.
0: Sí, però bé, això...
8: És David Bustamante.
2: És francès. Hòstia. És el mateix autor de... La Bar
0: de Cua. I doncs qui és?
8: La Bar de Cua.
2: La Núria ho ha encertat. Jordi Dan, per tant, per ella els pots de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
7: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
12: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
11: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Tot el que cantes.
14: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
15: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Hola, bonaires, què tal? Soc en Dani de la Bisbal. Estem aquí dinant amb la colla, amb una barraca, i estem recuperant així històries que ens han passat al llarg de la vida. I hem recordat la història d'aquí que vam anar a Navarra i vam visitar una església que estava oberta. I aquí el company, en Xoni, no se li va acudir que res més que pujar de l'altar, i el capellà ja tenia preparat tot el que és tota la parafernàlia de la missa. I el calze ple de vi, el llibre amb els apunts, el llibre, i el punt del llibre, i també hi havia les hòsties. I es va menjar les hòsties, es va fotre el vi del calze... i va canviar els punts del llibre. I i vam sortir fora, però clar, vam tenir un càstig diví i no vam poder dinar, perquè no vam trobar lloc en lloc per dinar. Bé, la qüestió i la pregunta és, no sé si vosaltres us ha passat alguna història en la qual heu tingut algun càstig diví. Apa, adéu-siau.
19: Càstig diví.
20: És allò... Digue-li càstig diví, digue-li karma instantani.
19: Karma, això passa, eh?
21: Doni, t'ha passat això o no?
22: Que jo en sigui conscient, no, però a vegades les coses et van malament i mira...
20: Ho atribueixes a alguna altra cosa, clar, que has fet tu.
22: Però com a càstig diví...
21: Perquè tu creus... Sí. Tu...
20: Però se't veu tan bon nano.
21: Ja,
20: tu
21: sí.
20: No has fet mai una gambarrada de res, Gori, no?
21: No.
22: Bueno, alguna, però no. No,
23: no estan les seves prioritats, no. fer gambarrades. Home, no. Últimament atribueixen coses al temps, desgràcies al temps, a càstig divins.
21: Sí, I a l'horòscop.
20: I a l'horòscop.
21: Sí, a vegades, és que clar, soc peixos i avui m'han dit que tal...
20: Sí, clar,
21: tu hi creus molt, això, suposo.
22: No
23: excessiu.
20: Gori creu en la ciència.
21: Evidentment, no. M'ho pensava.
23: Home de ciència, home de ciència.
20: Ah, Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
21: Ah, no vols dir res més sobre el tema?
20: No,
21: jo ja dic que vaig
20: entrar...
21: Jo em porto molt bé. Però vaig anar en una... Com es diu això? L'església. Vaig anar en una església.
20: Carai!
23: No em sortia la paraula.
21: I església. Vaig entrar en el lloc on hi ha això dels mossens, eh?
23: La
21: túnica i tal. I no sé si les dones poden entrar allà, perquè a mi em van dir que no podien entrar.
1: Home, depèn del tipus d'església. Si és visitable...
21: No ho era pas.
23: I t'hi vas despullar, allà?
21: M'hi vaig despullar, però no hi havia ningú, eh?
1: Ah.
21: No, perquè havia de fer un canvi de vestuari, perquè vam gravar en una església. Era un rodatge.
23: No passa res. Jo també l'he fet servir a alguna església de camerino.
21: Veus? I què?
23: Bé, bueno, és curiós.
21: Ressona tot.
23: Sí, perquè et despulles i tens uns senyors allà mirant-te.
21: Sí, sí.
23: Pintats a les parets, Jesús allà. A Jesús ja baixa el cap quan et canvies la roba.
21: Sí,
23: és veritat. I això, coses pitjors ha vist Jesús.
21: Sí, segurament. L'Enric de Lleida diu que ens porta una cosa.
23: A veure, Enric, què ens has portat? Aviam.
2: Bueno, pues una mica de aquí de...
23: Una mica de què?
2: De lo que fa jo.
23: Què fas tu?
21: Però ha dit que portava fato, no és pas de fato.
2: No, fato fet per mi.
23: Fato fet per ell.
3: Què és aquesta manera?
21: Ah, la mira!
23: És una... Aviam, no sé com fer-ho perquè es vegi, això. És una làmpara. La puc enxufar a l'USB.
2: Tinc jo...
23: Ui, aquí hi ha una altra cosa més ben parida. Si l'enxufo a l'ordinador, funcionarà?
2: Sí, ha de funcionar, però... Bé, enxufar-la aquí primer perquè...
21: Té coses.
23: Porta una bateria.
21: Jo no porteu coses
23: lligades. Carai, a veure...
21: Gràcies, Gori. Està fent...
2: Intermediari.
23: Vaig a connectar.
21: Oh!
23: Endolla això també. Ui, però que fa colorets.
21: Mira.
23: Escolta, és molt bonic, això.
21: Sí.
23: I el búnquer, que ens ha portat un lletreret aquí com si el búnquer fos una casa de barrets.
1: Exacte.
23: Està molt bé.
21: Això ho has fet tu, eh?
23: Escolta, és molt maco això, Enric.
21: Ostres, tu.
2: I aquest el podeu penjar a la paret, porta dos forats ja per penjar-lo.
23: Sí.
2: I l'altre sí que tenia una tia de lesió por ahí, per casa, i sí que porta un mando, però quan la vaig enxufar dic, ui, això no sé si ho porteu perquè fa més de quillo que agafa una de coloraina.
23: Però és que som una mica quillos, Enric.
1: Ja està bé.
21: A veure, s'ha comentat abans que entre nosaltres hi havia enginyers i ginecòlegs, haig de dir que ell és la part d'enginyer, el que ens ha portat això.
23: El que treballa amb llums LED és l'enginyer.
1: Però t'hi dediques, això?
2: No.
1: Ah, és una afició, com una altra.
2: Sí, bueno, és de lo mínim que fa. Jo sóc més de tocar ferro.
21: Que vols dir lo mínim? Què fas? Què fas?
23: Tocar ferro.
1: Què més fas?
21: Que bé, tocar ferro.
2: Pues, maquinària per trencar llenya, per exemple.
1: Oh, i per què no m'has portat això, no aquesta merda?
21: Escolta, per què diu merda, d'això?
23: Maquinària per trencar llenya, no per fer-la, per trencar-la.
2: Sí.
23: És molt interessant.
1: Tens una estalladora ben parida, de llenya.
23: I per què no l'has dut, una estalladora?
21: És molt gros. I tot el que fas és molt gros, eh?
2: Sí, bueno, tinc torn, soldo, també.
23: Bé.
2: Bueno, majoritàriament vaig començar amb carts elèctrics i faig...
1: Carts elèctrics?
2: Sí.
1: Hòstia, però això al Quillo no li agrada, eh? El Quillo que vol el car?
2: Bueno, només diré que dure més la bateria que els pneumàtics, vull dir que ja està.
21: Segur. En Gori fa que sí amb el cap, no sé, has anat als cars, tu?
2: Sí, però sí, eh? Una vegada o dues.
21: I no t'ha agradat gaire?
2: No, perquè a mi la tanta velocitat i això... No.
23: A més, ets molt alt, i quan la gent molt alta se fica un cart, és
2: molt ridícul,
23: eh?
2: Sí, no.
21: I perdona, és que ara estava pensant, si tu estaves pensant en la velocitat que anaves i aquestes... Això ho fan els físics, eh, que sí, la velocitat?
2: Sí.
21: I tu, com a geògraf, què fas?
23: En general.
2: Jo, doncs, miro el paisatge, perquè els geògrafs...
21: Però això també t'ho fa un filòsof o un pobre nano?
2: No, i un jubilat també t'ho fa, però...
1: Sí.
2: Jo tenia un professor que, per justificar les sortides de la universitat, deia que el laboratori de la geografia era al camp, és a dir, a fora. Per tant, necessitàvem recursos econòmics per l'autobús, el que fos.
21: Sí.
2: Perquè no anàvem al laboratori a fer...
1: Anàveu a PortAventura, per exemple.
2: No, anàvem a visitar Catalunya.
21: I un cop allà, què fèieu? Mireu els campanars?
1: Bueno, agafa una pedra.
2: No, veiem, doncs, el territori, el relleu, les valls, què va passar aquí fa uns anys...
21: I què va passar a la Vall d'Aran, per exemple?
1: Per què a la Vall d'Aran?
21: Perquè fa vall. O la Vall de Núria.
2: La Vall d'Aran és molt peculiar perquè és la part atlàntica de Catalunya. És
21: per això que t'he preguntat?
2: Va molt diferent.
1: Sí.
2: Va al revés del món. Sempre diem, i neu a la Vall d'Aran. Per què? Perquè quan arriba vent del nord ja tenen núvols i neu, i a la resta de Catalunya tenim vent, però sol.
1: Clar.
21: I llavors al revés, perquè toca la part més atlàntica, eh?
2: Exacte, perquè el riu
22: diguéssim, el riu Garona desemboca a l'Atlàntic, no és un riu mediterrani, per tant queda enfocat diferent.
23: Oh, que bé. Veus, que bé,
21: aquestes preguntes
23: que,
21: més interessants.
23: Que bé de cop i volta algú que sap els rius. Sí, sense, sí. Sense vacilar ni un segon.
21: És veritat, és veritat.
23: És fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Sí,
21: molt
1: sí.
21: Bé, molt bé.
1: I Osona era un mar fa molts anys, eh?
22: Sí.
1: Era un mar, eh?
22: Sí.
1: És curiós, això.
21: Oh.
23: Ja sabeu, el caràcter, el caràcter aquest que teniu ja sabeu que és de sal.
1: És de gent oberta, és de gent de mar. Gent de...
21: Era mar i després va anar venint la terra?
1: Va anar venint la sequera.
21: I va quedar tot ple de peixos?
22: Bueno, tot clar, ple de peixos, què vol dir?
21: Hi havia, si hi havia mar...
1: Quan era mar hi havia peixos.
21: I després va secar i els peixos van quedar
1: sí,
21: allà.
1: Sí, encara hi ha fòssils a dia d'avui que es poden trobar. De petxines i coses d'aquestes.
21: Tu te'n portes pedres dels llocs?
22: No, no estic en aquest punt, de moment.
21: D'acord.
22: Però...
23: De moment, eh? No descartem res.
22: No descarto.
3: El búnquer. Ara el fem al migdia perquè els pesats del futbol no ens treguin d'antena.
1: Sí. Juga el Barça, juga l'Espanyol. També sí. El Girona també ha pujat a primera. Sí. S'ha de fer el Girona, també.
23: Ara es retransmet el femení.
1: El femení també s'ha de retransmet. El bàsquet, que el bàsquet ja ho trobo insultant.
21: Jo no tinc però aquests favoritismes.
1: Futbol, bueno, bàsquet, no.
3: El búnquer. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, bunkerins i bunkerines. Hola. Soc el Llorenç i tinc una pregunta. És, damunt del piano de la Neus, molts cops que es veu que hi ha un diari que posa entrevista al conde Dràcula i em pregunto què és això de la entrevista al Dràcula.
1: Sí.
4: I us volia preguntar això. I, pues, moltes gràcies per aquest meravellós programa.
1: Molt bé.
21: És cert,
1: és, Garbo entrevistó al Conde Dràcula. És una revista antiga que vam trobar i mira, aquí va aquí quedar.
23: Entrevisten a l'actor que va interpretar Dràcula, sí. Christopher Lee. No és Dràcula, de
1: no és Dràcula.
21: És una llàstima, eh?
23: No,
21: també.
23: Llàstima, però no. Ja ens l'hem llegit, l'entrevista, no hi ha per res de bo.
1: Ets friki del cinema?
22: No.
1: A mi les... Què collons t'agrada, Gori? A part de...
22: la meteorologia, per exemple.
1: La meteorologia.
21: Però més... El teatre, meteorologia.
1: Més enllà de la meteorologia i les pedres?
22: No, al teatre sí que hi acostumo a anar més,
1: teatre,
22: per exemple. Però les pel·lícules em tendeixen a avorrir, vull dir, perquè m'agrada una pel·li i ha de ser bona. O...
23: Això passa a tots.
1: No cotis tant,
23: tampoc.
22: No.
21: Et puc entendre jo, que ho
22: sí,
21: sàpigues.
22: Vull dir,
21: I crec que en Peyu també pot entendre, tampoc em mires gaires de pel·lícules.
1: No, jo les bones i prou.
21: Exacte.
23: Una pel·li bona, Gori, una pel·li bona.
22: La Casa en Flames, per exemple.
1: Molt bé, ens va agradar molt, ens va agradar molt.
21: Sí, senyor.
1: 8 nominacions als Goya, eh? Ojo, cuidado.
21: Sí.
23: No, en guanyarà cap.
1: Bueno, no sé, ja van ser, no? Ara no me'n recordo quan es
21: guanyarà.
1: No sé.
21: I de teatre, què has anat a veure?
22: Normalment, sempre per Reis, el regal era doncs, anar a teatre en família. Llavors anàvem a veure... aquí, hi havia una que hi ha toc-toc, que era un que tenien toc. I...
21: Sí.
22: Després, una que era... No me'n recordo com es deia... Crec com una família... Pares normals.
1: Sí.
22: Més d'estil, comèdia, entre comèdia i drama.
1: Molt bé.
21: Sí, si ens paparazzi et volen perseguir, et poden trobar...
1: Al teatre.
23: Sí, al teatre.
22: Exactament.
1: O perquè on viu? No vull dir l'adreça del carrer.
21: No, a Sitges.
1: Però...
21: Sí,
1: a Sitges, és veritat, a Sitges.
21: Sí,
1: molt bé.
21: A Sitgen.
22: És Sitgetà.
1: Sitgetà.
21: Sí. Ah, cuidado amb això.
22: Sí.
1: Sitgetà.
21: A mi m'agradava Sitgen, que ho sapigueu.
1: Sitgetà.
21: Em feia gràcia.
23: El tema dels gentilicis.
1: El tema dels gentilicis
23: ja tenim els problemes que tenim nosaltres amb el búnquer. Ja.
1: Bé, ho hem de deixar aquí. Entrem a l'últim minut de programa. Temps per fer 4 preguntes a en Gori. Aviam.
23: Gori, escolta, el meteoròleg en si flipa bastant fort quan hi ha un desastre natural gordo.
22: Sí.
23: No et fa sentir una mica malament, això? Hi ha hagut un tsunami, 150.000 morts, però no. L'aflipament va a primer.
22: Clar. No, aviam. Sempre... El meteoròleg està per salvar vides i, per tant, sempre que es mor algú...
23: Sí,
22: no
23: malament.
22: Però, per altra banda, doncs, ens fascina que passi. Perquè...
23: Clar, què t'agradaria viure? Mulla't, no passa res.
22: No, sense que mori ningú.
23: Sense que mori ningú.
22: Una vegada d'aquestes de quedar atrapat, saps, a la carretera, viure-la jo, vull dir.
23: No volia anar tan lluny, jo, No, que passés a Catalunya, un terratrèmol d'escala 8 o així.
22: No.
21: T'agradaria estar...
1: Atrapat a la neu t'agradaria. Quedar un dia aquí a la C-17, allò...
22: Sí.
1: Haver de dormir al cotxe...
21: Tot sol, eh? O almenys amb algun company poder xerrar.
22: Sí, potser sí.
21: Home,
22: sí,
21: no, quin pal, noi.
1: Perfecte. Escolta, doncs esperem que nevi. De fet, l'any... crec que fa 20 anys de la nevada aquella tan forta que hi va haver a Catalunya. Recordeu que hi va haver una nevada que va deixar tota Catalunya col·lapsada?
21: Sí, tant!
1: Jo em sembla que tenia 14 o 15 anys i en tinc 38. Sí. Vull dir que ja
21: no
1: fa...
21: No sé si va viure en Gori.
22: No.
21: Ai, senyor.
1: Clar, si té 20 anys.
21: És que clar, és veritat.
1: No havia nascut. En fi, doncs res, ho deixem aquí i tornarem com sempre demà. Si us heu quedat amb ganes de sentir el Gori i Masip, ens tornarà a acompanyar al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
21: Adéu-siau. Adéu.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Llum verda del Congrés a la jubilació parcial i anticipada del personal laboral de les administracions públiques. El decret que s'ha convalidat aquest dijous permet aquesta modalitat sempre que vagi acompanyada d'un contracte de relleu. La norma s'ha pogut aprovar gràcies a l'abstenció del PP i de Junts. En canvi, des de l'Esquerra, Podem s'hi ha oposat perquè reclama al govern espanyol que abans resolgui el problema de la interinitat al sector públic. Ione Belarra es portava dels morats.
2: La setmana passada, ustedes criticaven a la derecha porque ponía dudas y ponía trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos 100% de acuerdo con esa posición, ministro. Pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo y nada más y nada menos que con una materia tan sensible como son los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.
1: Per acollir-se a la jubilació parcial s'han d'haver cotitzat com a mínim 33 anys, tenir una antiguitat de 6 anys a l'empresa i reduir la jornada d'entre un 25 i un 75%. Més notícies, Txell Garriga.
3: El Congrés també ha aprovat avui el decret que prorroga les rebaixes fiscals en carburants i electricitat per compensar els efectes econòmics del conflicte a l'Orient Mitjà. La norma ha tingut els vots favorables del PSOE, Sumar, Esquerra i Junts i l'abstenció del PP. Vox s'hi ha oposat. El pla preveu nous descomptes en els impostos que graven l'electricitat i els carburants, tot i que també estableix una retirada gradual dels ajuts. I també ha tirat endavant la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes a l'Estat, concret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Per Catalunya representa 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
1: Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals hi ha l'exfutbolista blaugrana Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre Andy Burnham perquè volen pagar més impostos. Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes com les seves per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Burnham no descarta introduir aquest gravamen, però no a curt termini.
4: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
3: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran, el dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves bases militars per avions de guerra nord-americans. El preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7% més enllà dels 100 dòlars per barril.
1: El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. La presidenta del BCE suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia.
5: El xoc energètic es pot intensificar i els seus efectes sobre altres béns poden ser més forts dels que s'havien previst.
1: Penélope Cruz i Javier Bardem seran algunes de les estrelles de cinema que desfilaran a la pròxima mostra de Venècia, que s'inaugurarà amb el nou film del britànic Danny Boyle, Inc. Cruz i Bardem estrenaran a Venècia el nou film del director francès Florian Zeller, Bunker, que competirà per el Lleó d'Or.
3: I també van a la secció oficial a concurs les noves pel·lícules de Casey Affleck, Bennett Herzog, Cedric Kahn i Nanni Moretti. Segons el director del certamen, Alberto Barbera, moltes de les històries que es projectaran aquest any estan impregnades de
6: les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
3: I fora de la competició, destaca la presència a Venècia dels germans Liam i Noel Gallagher, que presenten un documental sobre la reconciliació d'Oasis, i una peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, a més també dels nous films de Paul Schrader, Gianno Amelio, Wim Wenders i Takashi Miike.
1: I als esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
3: A l'espanyol, mentrestant, l'extrem blanquiblau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: I en ciclisme, triomf en solitari per a Richard Caparaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som Tresca.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 29 de novembre de 1976.
8: I el número de la sort, el...
9: 1.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
0: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
11: Amb el Joan Antoni Fletxa.
12: El més difícil que tenia el
11: i amb la Mireia Benito.
0: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
14: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
13: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
0: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
13: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
16: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
17: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
16: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
18: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
19: Tot és del nivell aquí, eh?
18: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
13: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: I avui, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, preneu nota del menú. Malauradament, les fake news, les mentides a la xarxa no paren de créixer, oients. Avui volem dedicar el debat del Revolució a analitzar com afecta la política amb tres primeres espases, amb quatre, de la comunicació del periodisme. Simona Levi, Toni Aira, Agnès Marquès i Carlos Baraibar. Avui farem un experiment, una entrevista amb la meva intel·ligència artificial del ChatGPT. Ja el coneixeu, és el Jordi, la meva intel·ligència artificial. Sense trampes ni guió parlaré en directe amb el Jordi. Acabarem també conversant amb una dona que acaba de rebre la medalla d'or al Parlament pel seu talent i la seva tasca ingent investigant i divulgant la intel·ligència artificial. És la gran Karina Gibert. Gran entrevista també avui amb ella. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el periodisme de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
2: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. El debat 4.0.
3: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
0: Donald Trump, ai, Donald Trump, aquesta és la famosíssima frase de Donald Trump que va pronunciar en un debat electoral amb Kamala Harris i que va fer la volta al món, va acusar els immigrants de la ciutat de Springfield de menjar-se els gats i gossos, és a dir, les mascotes dels ciutadans nord-americans. És un exemple claríssim de com es construeix una mentida i s'expandeix gràcies a les xarxes socials. I avui estic molt ben acompanyada, parlant de fake news, de com afecta això a la informació política, a la nostra informació. Simona Levi, activista especialitzada en drets digitals i autora de diversos llibres, entre els quals destaquen Fake You, sobre la manipulació de la informació. Què tal?
4: Bon dia.
0: Què tal? Agnès Marquès, periodista amb una llarga trajectòria i que ara la podem escoltar copresentant el Catalunya Nit d'aquesta casa, juntament amb el Manel Elias. Què tal?
5: Bon dia, com anem?
0: Què tal?
5: Gràcies.
0: Toni Aira, periodista i professor, analista, expert en comunicació política, acaba de publicar el llibre Mitòlogos, en què analitza l'art de seduir les masses, que triomfa des de l'antiguitat fins a personatges com Donald Trump, entre d'altres líders presents. Què tal?
6: Què tal? Chantal, ben retrobadíssims.
0: I, molt important, Carlos Baraibar, també cap de verificació de 3Cat Info. Què tal?
7: Bon dia, què tal?
0: A veure, primer, si us sembla, Carlos, tu que ets el cap de verificació de 3Cat Info, aquest nou càrrec de fa pocs mesos, què en diries? Estem envoltats de masses fake news?
7: Estem envoltats, del meu punt de vista, de sobreinformació. No? És a dir, jo crec que no hi ha moment a la història en què hem tingut tots més informació. I a dintre de tota aquesta informació que tenim, n'hi ha de bona i n'hi ha moltíssima de dolenta, perquè és més fàcil de fer la dolenta. No? És inventar-se una cosa, és més fàcil que explicar la veritat, perquè explicar la veritat és pesadot, ho has de mirar, has de ser rigorós, has de llegir, has d'informar, i llavors, i en canvi inventar-te una mentida, una tonteria, una cosa que desperti l'interès l'interès de l'altre és facilíssim. Per tant, jo crec que el paradigma és sobre informació i aquí enmig doncs, hi ha molta dolenta.
0: A mi em preocupa, a veure què penseu, companys, perquè alguns sabem detectar aquestes fake news, però els joves, Simona, no saben si el que els estan dient és veritat o mentida.
4: No sé si els joves, perquè tothom tenim dificultat. Jo crec que el problema és que no podem demanar a les persones de fer un esforç que fins i tot, com t'ha dit el Carles, és un esforç que requereix professió, fins i tot és una professió, que és el periodisme, investigar, etc. Per la qual cosa, nosaltres el que defensem és que hem de donar eina perquè la gent més fàcilment pugui arribar a les fonts de la informació, perquè així identificar ningú ho podem fer, no? Bueno, podem fer-ho una mica, però no tant com és necessari amb tota aquesta informació.
0: Toni Aira?
5: Sí, jo crec que el problema està en que hi ha una sobreinformació, com deia el Carlos, però que tendeix a ser consumida a la baixa, i hi ha una desinformació que tendeix a ser consumida a l'alça. I per tant, jo sempre ho dic, que en Milan Kundera, que va escriure la mítica La insuportable lleugeresa de l'ésser, ell deia que nosaltres ja no som l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis, perquè diu, paradoxalment som la generació que més accés tenim a la formació i a la informació, però més que mai som susceptibles de que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. I això, joves, grans, petits, tots, jo tinc familiars meus, i no diré noms perquè després se m'emprenya ma mare, però que són màquines expenedores de fake news, que els diu, per què m'envies això? Bueno, perquè m'ha arribat, no, perquè t'ha arribat, no, és a dir, però no és cert, no? I no ho fan amb mala fe, sinó que vivim aquest món en què la rapidesa, les ganes de compartir, de saber coses, del clickbait, no?, de tenir aquella novetat o aquella cosa cridanera, ens crida tots.
0: Agnès, què diries que són els principals generadors de fake news?
8: Aviam, se'm fa difícil de dir, però és evident que en l'agenda pública, en l'espai públic, intervenen tot de gens que el que volen és, d'alguna manera, fer seu, dominar el relat, no? I a partir d'aquí, doncs, amb mitges veritats, perquè segurament no trobem mai mentides del tot, amb mitges veritats, doncs ens construeixen grans mentides que alteren, i aquest és el principal problema, crec jo, la percepció que tenim del món en el que vivim. I a més, si us hi fixeu, no són mai mentides o fake news que ens facin feliços, tot el contrari, ens fan més emporuguts, no? Tenir més por, més desconfiança, etc. I això és el que fa que siguin un problema, perquè mira, si no sé com seria un món de fake news que ens alegressin la vida, no sé com seria, però en tot cas no és el que ens trobem. I el principal problema és això, és que canvia la percepció del món que ens envolta, i això ens fa tenir fe o creure en coses que no són certes. I bàsicament estic molt d'acord amb el que diu el Carlos, que és al final la realitat que ens trobem nosaltres, que per entendre el món doncs necessites temps, perquè el món és extremadament complex, no hi ha solucions fàcils, això ja ho hem dit molt, no? Però no hi ha solucions fàcils per res, i normalment aquestes mentides estan construïdes sobre solucions màgiques. I és més senzill, més fàcil de contentar-te tu espiritualment, creure que l'altre és molt dolent i que ha vingut al món només per castigar-te i fer-te mal a tu, que no entendre que hi ha matisos, complexitats, que fa que res sigui fàcil.
0: Exemples als oients, i quina és la notícia falsa que us ha impactat més a vosaltres? Si et sembla, repassem, Carlos Baraiva, tu com a cap de verificació de 3CatInfo, et llegia, El Ministeri de Sanitat no està trucant per vacunar de la Covid, és un missatge antic i fals, no hi ha constància de víctimes de l'estafa, però les autoritats recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon. Què està passant?
7: Bueno, això ho vam explicar la setmana passada, és un clàssic que està entre la notícia falsa i l'estafa, no?, que també són temes que ens toquen als equips de verificació, però que és més estafa que segurament que fake news, que és el típic WhatsApp que li arriba a la mare del Toni, a la meva, a la meva germana, a la tieta, i li arriba a tothom dient, en aquest cas deia, amb l'excusa de la cinquena dosi del Covid, estan trucant i ho fan per robar-te dades personals.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
7: Clar, en aquest cas, és un missatge que ja és un clàssic, perquè corre des del 2021 la segona i la tercera dosi, i la quarta ja ha corregut 40 vegades, i que va ser veritat, en aquest cas, passa un doble fake, és un metafake estrany, perquè ara mateix... no està el Ministeri o ningú està trucant per la cinquena dosi de la Covid a casa de ningú, i a més no s'està produint l'estafa, perquè aquesta estafa va ser certa en algun moment del 2022, que algú feia servir aquest truc per robar-te el WhatsApp, el compte de WhatsApp era en aquest cas, però ja circula, i llavors no saps per què d'una manera orgànica, algú li posa un cinquena dosi, en aquest cas algú va traduir el català a més, i ho va llançar, i la setmana passada doncs pràcticament tots els grups familiars, diguéssim, van veure com els hi arribava això. I això és el que deia el Toni, genera por, genera inseguretat, no saps què fer. I el bo és que en aquest cas ja val una màxima, que val per tot, que és no doneu dades personals per telèfon. Ja està.
8: No doneu dades, eh?
7: A no ser que hagis trucat tu.
8: Simona, digue'm la fake news que a tu t'ha impactat més, perquè tenim la Brigitte Macron, pobra dona, no? Déu-n'hi-do, també, disposada a aportar proves per aturar les difamacions transfòbiques.
4: Bueno, diguéssim que les dones sempre, no, sempre som les dolentes, etc. O sigui, com a dona és com el pan de cada dia. Però jo crec que la que més em preocupa en aquest moment és la narrativa mainstream de que l'internet és dolent, és perillós, les pantalles, etc. Perquè jo, com sóc una entusiasta d'internet i lluito perquè l'internet pugui ser democràtic, etc., això em posa molt nerviosa, perquè és la mateixa fake news que vam dir amb el naixement de l'escriptura o amb l'empremta, i això ha fet tenir por de l'accés a la informació durant segles i segles, i això em preocupa molt, perquè tenim l'oportunitat de fer les coses bé i ens fan porucs i no podem aprofitar de les oportunitats que tenim ara.
8: Toni, tu amb quina et quedes de fake news que t'ha sorprès més?
5: Mira, la passeu al tall, jo ho comento a classe i cada any ho comento des que va passar, que és això de que s'estan menjant a la gent de Springfield, els gossos i els gats, per exemple, que és molt interessant perquè també ens retrata molt el temps que vivim. D'això se'n van fer cançó. És a dir, tenim la versió de Donald Trump tunejat i cantant-la, d'això se'n van fer coreografies que ho van petar a TikTok, és a dir, i amb gent d'això, de nou, jove, gran, mitjana, tal, de dretes, esquerres, potser sense ideologia, però en tot cas que van trobar que fins i tot aquesta frase tan crua, tan bèstia, tan falsa, tenia un punt, com dir-ho, d'entreteniment, d'infotainment del que estem vivint, no?, d'una societat amb ganes de riure. Hi havia una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia que es deia Muertos de Risa,
8: sí.
5: O sigui, a riure fins a morir, no?, sobretot ens entretenim, que sigui viral, que sigui... I sotmetem això sovint fins i tot a la mentida, no? A enaltir la mentida o a fer-ne una caricatura que li va bé a qui la projecta, perquè un personatge com Donald Trump, diguem-ho tot, tots, bueno, jo crec que des del punt de vista europeu li tenim molt el número agafat, però recordem que aquest senyor va aconseguir a les seves últimes eleccions, que va tornar a guanyar més vots, molts més vots que la primera vegada que es va presentar, i no serà per tant que no l'hem vist del dret i al revés les mentides que ens ha engaltat, no?
8: Agnès, a mi també em va impactar, no?, la realitat dels fake news a vegades, com per exemple a Madrid, quan Vox, amb el suport del PP, va parlar a Madrid d'una suposada síndrome post-avortament,
9: sí, clar,
8: que implicava que podia provocar alcoholisme, depressió, anorexia,
9: clar,
8: no?
9: Això és una mentida clàssica, el cristianisme, tu mires, el catolicisme té mentides d'aquestes, totes les que vulguis, no?, des del principi dels temps. Mira, a mi em va impressionar molt fins a fer-me prendre una decisió, que va ser sortir d'X, de la xarxa X, ara fa un any, amb la Dana. Jo estava amb un projecte professional que no era d'actualitat diària. Aleshores, no tenia les eines que habitualment tenim els periodistes per verificar i estar del tot del cert amb les informacions, no? Estar segurs. I us en recordeu aquell pàrquing subterrani on presumptament hi havia fins a 2.000 cadàvers, no? I vaig passar cap de setmana buscant informació tota l'estona, i tot el que arribava era per xarxes. Fins i tot no sé si algun mitjà se'n va fer ressò com a la sospita de vés a saber què passa allà. I clar, quan el dilluns o dimarts no hi ha cap cadàver, vaig dir, s'ha acabat. Sí, s'ha acabat. No vull participar d'això, perquè som extremadament vulnerables, fins i tot aquelles persones que ens dediquem a això i que, per tant, podem trobar altres fonts, no? Era tal el col·lapse, no?, la confusió que hi havia, que em va fer dubtar. I vaig decidir sortir d'X i una mica fins avui, la veritat, no... I aquesta em va impressionar, perquè vaig pensar, tanta gent deu estar preocupada per això. És més, pocs dies després, en un establiment, jo m'estava tenint una persona i entra una amiga seva, de la persona que treballava, i li diu, com està la teva família? No paren de dir-nos mentides, hi ha més morts dels que... No? I aquella persona estava amplificant encara més la fake news. I clar, jo vaig estar a punt de dir-li, no, que al final no hi ha cap mort allà.
5: Però
9: dic, ui, ara, allà es va quedar la cosa. I aquella persona ha quedat marcada, segur, per allò, perquè no sabem si...
5: Que això passa molt sovint, és a dir, quan vam sentir a Ayuso no fa gaire traduint malament de l'euskera que li havia dit a l'endecari pim-pam-pum, hi haurà molta gent que li deia Euskadi, Euskaldun, és a dir, que Euskadi parla baix. I ella d'aquí o va entendre o va voler fer entendre que havia llegit pim-pam-pum. Hi haurà molta gent que només haurà vist aquelles declaracions que ella va fer a la Griso explicant això. No haurà vist la traducció exacta, no haurà vist les explicacions al Lendakari o la reclamació de, diguéssim, de rectificació o els mil i un comentaris als mitjans. Perquè creixem amb unes bombolles on deies tu abans, i m'ha semblat interessantíssim, no? És el com tirem de coses que no són agradables, precisament, de fake news. Però hi ha gent que sí. És a dir, hi ha gent que sí que troba, diguéssim, les seves fake news de confortabilitat, amb unes bombolles on, malgrat que allò pugui tenir una semblança de mentida, la fa viure confortablement amb una mentida que li agrada o que li fa que els dolents siguin dolentíssims.
9: Perquè té identificats uns enemics.
5: Ah, exacte, que és el món en què vivim, amb aquesta bipolaritat.
4: És el viatge de confirmació.
5: Ah, exacte. Sí, sí.
9: Una pregunta. Heu vingut a un programa de tecnologia i la intel·ligència artificial també, com sabeu, genera moltes fake news, perquè ara, per exemple, a mi em poden clonar la veu i agafar la meva veu, que no seria legal, posar-la al YouTube amb una notícia que jo no he dit. Val? I l'altre dia amb la meva filla miràvem al YouTube i vaig començar a veure notícies falses. Llavors, davant de la intel·ligència artificial, que dius internet, val? Però internet és un abocador on hi ha moltes coses positives i negatives. Com regulem una fake news amb intel·ligència artificial amb una veu que no és real?
7: Clar, això és cert que s'ha de regular, i llavors tenim aquesta dicotomia, no? Que si a Europa som els superreguladors que no inventem res, i els americans els que ho inventen tot i no volen regular res. Aquí la Simona segur que ho té més clar que jo, però en aquest sentit jo crec que és interessant saber que la intel·ligència artificial, com tot, i quan estem veient amb les xarxes socials, que hem fet amb el mateix pas que vam fer amb els diaris, no són eines que van soles, sinó que hi ha algú darrere. És a dir,
9: clar. Quan
7: Mark Zuckerberg tenia un programa de verificadors i de gent que treia contingut de Facebook perquè eren decapitacions, violacions, pederàstia, el que sigui, això ho feien amb intel·ligència artificial.
9: Que tots ho van passar molt malament i tots ho van haver d'anar al psicòleg, i hi havia moltes depressions.
7: Però també, tenien equips humans, però també tenien eines tecnològiques que ajudaven a identificar aquests vídeos, i això era intel·ligència artificial també. I llavors va decidir treure-ho i posar-ho a disposició d'una altra cosa i dedicar-se a fer ulleres no sé quantos i que la gent faci notes de la comunitat i així li caic millor a Donald Trump. Per tant, estem darrere d'una decisió d'una persona, una decisió política, i que a més és una decisió d'ús d'una eina, que és la intel·ligència artificial.
4: I a més, ja s'ha... Ai, perdó,
7: no,
4: has
7: no.
4: acabat? No, i ja s'ha regulat. O sigui, la manipulació ara ja està entrant en vigor la llei, hem d'identificar... I tot això, nosaltres el que estem dient és que tot això s'ha d'etiquetar, perquè com deia el Carles, la intel·ligència artificial fa el mal i fa el bé. I per la qual cosa hem de poder aprofitar al màxim de la intel·ligència artificial per millorar les nostres vides i per treure-nos feines que són avorrides o dura, com mirar si hi ha decapitacions a la xarxa, que ningú ho vol fer, i el mal ús regular-lo. Però no, el que lluitem els activistes és que els polítics, davant de la por de que això els hi afecti, prohibeixen tot, no? I això és un problema, i també és una qüestió... Jo en aquest moment sóc avaluadora dels projectes de la Comissió Europea i veig que hi ha una gran confusió, o sigui, hi ha sobre desinformació, justament. I doncs hi ha proposta que diuen la intel·ligència artificial és el mal, està destruint tot, i per la qual cosa jo proposo una eina d'intel·ligència artificial perquè està de moda i si no ho demano no em donen els diners. A veure si ens posem d'acord. I crec que justament hem de fer... La intel·ligència artificial dels altres és dolenta, la meva és la bona. Doncs hem de saber distingir.
9: A veure, el llibre del Toni Aira, el teu llibre, Política i mentides, van agafar des de la mà des de fa molt de temps, potser des de la Grècia clàssica. Tu dius això en el teu llibre?
5: Bé, jo explico, Chantal, jo li poso mitòlogos perquè és la idea aquesta dels constructors de mites, i el subtítol ja és més explicatiu, que diu això, l'art de seduir a les masses. Al final, sempre el poder ha volgut refermar-se o existir precisament per convencent a la gent, no seduint a la gent. No has de seduir només amb mentides, però sí que és veritat que ho hem vist mil vegades i encara ho veiem avui en dia, com hi ha molts polítics que vesteixen una realitat amiga. No? Això sempre ha existit. I normalment...
9: Sempre han existit mentides, sí, a la política,
5: I a la vida,
9: també?
5: Sí, i a la vida, clar, és que és així, ens acompanya a tots. Jo sempre dic que els polítics de vegades semblen aliens, però no ho són, no? És a dir, perquè al final són molt com la resta. El concepte és com ets capaç de convèncer una societat com la nostra, que ens creiem molt llestos i que en realitat crec que ens enreden com mai. Crec que ens sentim els més llestos que, de la història, perquè en potència tindríem moltes eines per poder contrastar, però és com el com trobo, jo m'he trobat alguna vegada amb un bufet lliure, per exemple, tu tens un bufet lliure i al davant i en principi pots menjar moltíssim, no? Sí. Però que puguis menjar moltíssim no vol dir, que ho facis fins a rebentar, dos, no vol dir que mengis bé.
7: Clar,
5: no,
7: patata i mongeta.
5: Clar, exacte.
8: Aleshores, has d'utilitzar el cervell, clar, no? I pensar,
5: exacte,
8: no?
5: Què està passant ara? Que s'estan aprofitant molt d'una societat on hem substituït bastant el pensar pel veure. Ja. Pel veure pels ulls, eh? És a dir, per l'observar, bueno, observar, si fos observació seria un procés d'elaboració. Aleshores, jo crec que hem de saber-ho combinar. Hem de ser una societat que pensi i que miri. No passa res, som més visuals que mai, ja és sí. Això. Però a la vegada hauríem de passar-ho pel filtre racional.
8: A mi el que em preocupa, Agnès, és que quan vam estudiar tu la carrera de periodisme ha canviat tant. Hi ha tants emissors avui en dia, no? Ja, i quan nosaltres vam estudiar periodisme n'hi havia molt pocs, no? Llavors, la gent, ara mateix, els oients, que s'han de creure? Els mitjans convencionals, els nous influencers de les xarxes, és a dir, clar, a qui et creus, no?
9: Clar, això és una decisió que ha de prendre cadascú íntimament.
8: Qui té la veracitat?
9: Però és molt important aquesta responsabilitat. I jo crec que anem cap a una societat que falta aquest punt de responsabilitat com a ciutadà. I em sap greu perquè sembla que quan tiempos pasados fueron mejores, però no és això, però és que com que tot ens porta a ser cada vegada més individualistes...
8: Sí, però és que la meva mare em diu, he sentit a Instagram, o he sentit... Clar, abans et deien...
7: Abans era
8: a
7: la tele.
8: Ara és, he sentit a les xarxes.
4: Però abans era a la tele i no sé si era millor.
9: Com a consumidors tenim una responsabilitat també, oi? Que estem educant-nos a no podem comprar roba a una samarreta d'euro i mig, perquè això vol dir que hi ha una cadena al darrere segurament d'explotació i de contaminació, sí, etc. Sí. Doncs hem de tenir la mateixa consciència respecte a la informació que consumim. Clar, a mi quan m'ho pregunten dic, escolta, doncs mira, ves els patrons clàssics, vull dir, oi que saps qui hi ha darrere aquest mitjà de comunicació, perquè ho saps, perquè és un mitjà de comunicació de tota la vida, doncs home, saps que amb els seus errors hi pots confiar, perquè hi ha uns mecanismes que es compleixen. Aquest senyor de nom no sé què, que té milions de seguidors a les xarxes, doncs qui és? És que per què ens el creiem? És que no entenc per què ens el creiem.
5: I perdona, que abans no li he fet la coeta a la Xantal, però és a dir, d'aquesta responsabilitat que tu dius, Agnès, és on neix la idea de que sí, podem haver substituït en part el pensar pel mirar, però que ens segueixin enredant com ho ha fet tota la vida està a les nostres mans que no sigui així, perquè ara també tenim més eines, i la intel·ligència artificial també és una eina per això. Hi havia el llibre aquest del Salamartí, l'últim que va treure, que deia precisament això, entre el paradís i l'apocalipsi. Escolta, ell sempre ho deia, diu, el HAL, el de la 2001, Odissea de l'Espai, diu, de nit dormia. Per què? Perquè si no hi ha l'humà que l'activa, m'entens? És una metàfora divertida. És a dir, la màquina per si sola no té vida. Al final l'estem alimentant nosaltres. Podem alimentar el cervell d'una gent més conscienciada, amb més eines per rescatir el que és veritat o no, o pel tot el contrari. El problema jo crec que està quan ens aboquem molt sovint a la fatalitat, no? I sempre, com feien els ludites davant de les màquines, no? Quan neix la indústria, d'entrada la tecnologia dolenta. No, escolti, la tecnologia no és necessàriament dolenta. Una eina pot ser utilitzada al servei del bé o al servei i del mal. Siguem ciutadans conscients també de que tenim aquesta responsabilitat i que tenim la possibilitat de canviar les coses.
4: I però jo crec que aquí hi ha un problema, perquè l'autoritat ens ha mentit tantes vegades que és per això que després jo ja, no, com la ciutadania pensa, bueno, jo confiava, però fins i tot, jo què sé, et pot passar amb el metge, no? Un metge que no et tracta bé o que no resol... O sigui, això que és considerat autoritat, tu vas al metge, segur que troba una

0: Tu què faries una mica per combatre aquesta desinformació, a part d'aquesta bona feina que estàs fent també com a verificador de 3CAT Info, que no és fàcil la teva feina.
1: Hem d'anar posant tots granets de sorra que ja ho anem fent. Clar, regular, de seguida et toques aquí amb la llibertat d'expressió, no? Llavors no pots prohibir-li. La gent dius, per què la gent que diu una mentida no la pots penalitzar? Diu, bueno, doncs perquè és molt fàcil, ens podem posar d'acord en què és una mentida molt concreta, però en moltes altres no ens hi posaríem d'acord. Per tant, aquesta no és la solució. Clar, hi ha moltes eines que jo crec que això ho fem tard, i això sí que cal fer una reivindicació cap a la classe política, cap a la classe legislativa, que és educar la població en el consum de noves tecnologies i de la nova manera de consumir informació. Una cosa que es diu educació mediàtica informacional, que el nom és horrible, però que és una cosa que s'ha de fer i que anem tard, i que a més hauria de ser troncal des del meu punt de vista a les escoles, i no només pels nens i no només per la gent que comença, que aquests tenen l'oportunitat de començar de zero, perquè ens aniria bé a tots, de fet, i aniria bé als grans, que també estan enmig d'un marasme que si nosaltres ja ens costa, ells encara més, però clar, anar a les escoles a explicar als nanos que si s'estan 3 hores amb Instagram, potser el 80% de la culpa no és seva, no? Que és aquell algoritme que està fet per això, que els hi pot arribar informació bona d'aquí, que els hi pot arribar informació bona d'allà. Amb quatre tips els hi pots canviar la vida, els hi pots donar quatre eines, i que a més ja, ells ja les tenen. Jo crec que hi ha generacions que són ja més cíniques que nosaltres amb això, i que ja és com, bueno, com quan tu creixies en un àmbit en què ja sabies que hi havia aquest diari, l'altre, i ja tu ja et deia, no, és que aquest és aquest color, aquest és de l'altre, aquest és de l'altre. Doncs també ja creixeran sabent, doncs, que Twitter és un fangar i que vés a saber on arriba, que Instagram serveix per posar una vida que, bueno, és la meva, però no és la meva, o aquest tio m'està posant no sé què. És a dir, ells ja tenen també tiros pegaos, però no podem renunciar a explicar a la gent jove, perquè... amb el rotllo del nadiu digital...
0: Recomano Supercampus, hi ha unes càpsules sobre educació mediàtica, sí, molt interessant per als joves. Hem d'acabar, m'ha quedat aquest debat, però ens queden 2 minuts. Conclusions, amb l'Agnès, amb el Toni i la Simona. Conclusió sobre com solventem aquest món de fake news, Simona.
2: Les autoritats les hem de corregir perquè deixin de mentir, i així podran ensenyar-nos com fer.
0: Quins
2: per
0: són
2: no
0: les autoritats,
2: Totes elles. Perquè, per exemple,
0: a Catalunya, això, Espanya, Europa...
2: Tothom. O sigui... la pròpia autoritat no s'aplica en verificació. Les notes de premsa dels partits polítics són la cosa més mentidera que pots tenir. Per la qual cosa, si aquesta és l'autoritat, després és difícil que l'autoritat vingui a explicar-te com has de
0: dir.
2: Unes més que altres.
3: Sí, jo sóc molt tendent a ser exigent, però bastant per igual. És a dir, normalment demanar més a qui més poder té, però el ciutadà també té un poder i té una responsabilitat. I ara el Carlos deia una frase, la d'educar. Quan avui em deies, diu... vine que parlarem del llibre del mitòlogos. Quan jo faig llibres...
0: molt recomanable, també, pels
3: oients. Quan faig llibres com aquests, saps per què ho faig? Per intentar educar la mirada. Al final no podem deixar que la gent... ho faci pel filtre dels ulls avui en dia de la imatge. Segurament no ho podrem fer, ja som aquest tipus d'ésser que tot ho ha de veure per mirar d'entendre-ho. Però ho entrenem de veritat, tenim les eines, les tenim, les utilitzem no gaire. I per tant, quan el poder ens intenta, el poder, el qui sigui, ens intenta colar els seus missatges, hem de tenir una mirada educada, i va bé saber com ens ho fan, com ens ho han fet tota la vida i com ho segueixen.
0: Felicitats, Fallida.
4: Compro, gràcies, Toni. Compro. Jo, recepta clàssica, formar la gent, el ciutadà, amb mirada crítica i amb la responsabilitat que tots individualment tenim en ser éssers que viuen en societat.
0: El periodisme rigorós està a punt de morir ofegat per la desinformació. Veurem què passa. No ho deixo obert, aquesta pregunta. Agnès, Toni, Simona, Carla, gràcies per aquest debat imprescindible. Segur que ha estat interessant pels oients, i sobretot hem de combatre aquestes fake news, aquestes notícies falses, per nosaltres i per tots els joves que venen. Gràcies a tots.
3: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
5: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Xantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més, i ens veiem al futur. Una abraçada.
0: Us ho deia al començament, avui volem fer un experiment, entrevistar la meva IA, en concret la meva, la que faig servir perquè sigui una ajuda en el meu dia a dia professional. La IA és un col·laborador, mai un substitut nostre. Mm. Us donem la nostra paraula, oients, que no hem escrit una sola línia de guió. Les preguntes al Jordi, que així he batejat el meu model d'IA de ChatGPT, es basen en la informació de que ell disposa. Anem a fer un exercici real, a temps real, i penseu que la IA és un suport, eh? I que no té raó en tot, també s'equivoca, per tant hem de tenir en marxa el nostre...

0: nostre esperit crític i també dic que a vegades s'equivoca i al·lucina, però bé, anem a fer la prova en directe amb el Jordi. Jordi, avui t'entrevistaré en directe al Revolució. Què et sembla?
1: Em sembla genial, Chantal. Estic encantat de fer aquesta prova en directe i segur que ens ho passarem molt bé. Com bé dius, jo estic aquí per donar-vos un cop de mà i fer que tot sigui més interessant. Som-hi, doncs, que segur que queda una entrevista ben xula.
0: Molt bé. És optimista, ja ho veieu, la guia. Comencem, Jordi. A veure, he dividit la entrevista en diferents blocs, no? Parlarem d'intel·ligència artificial i societat i... Jordi, tothom parla de la IA generativa, però creus que... ja ha arribat un moment de regular-ne, de debò, una mica més, a Europa. Què en penses?
1: Doncs mira, Chantal, és una molt bona pregunta. Jo crec que sí que ens trobem en un moment on regular una mica més la IA és important, sobretot a Europa, on hi ha una sensibilitat especial amb la privacitat i els drets digitals. Així que sí, crec que és un bon moment per començar a parlar de marcs reguladors que ens ajudin a fer-la servir de manera segura i ètica.
0: Molt bé. La IA, que ets tu, Jordi, un model com el ChatGPT, ens estalvia temps, val? O ens està saturant amb més informació que mai? És una pregunta que et vull fer una mica crítica avui, Jordi.
1: I em sembla molt bé que siguis crítica, Chantal. La veritat és que, com a model d'IA, sí que intento estar al dia amb la informació que tinc fins a la meva data límit de coneixement, però és cert que de vegades pot semblar una saturació d'informació. Això vol dir que sempre cal tenir aquest esperit crític que deies abans i saber filtrar una mica. És a dir, no és que jo vulgui saturar-vos, però és important usar la informació amb equilibri.
0: T'he de dir a vegades que ets una mica pilota.
1: I tant. Chantal, és normal que a vegades sembli que dono una mica a la tabarra amb tanta informació. Però bé, aquí estic per adaptar-me, fer-ho més lleuger i que no se'ls faci pesat.
0: Molt bé. Vinga, els oients volen saber què és el que serà tendència en tecnologia el 2025 i 2026. Segons el teu model predictiu d'IA, què em diries? Què serà tendència? Explica'm una mica llarg, el 2025 i el 2026.
1: I tant, Chantal. T'explico una mica. Doncs, de cara al 2025 i 2026, una de les grans tendències serà la intel·ligència artificial aplicada a sectors molt diversos, com la salut personalitzada o la sostenibilitat. També veurem com els dispositius de realitat augmentada i virtual es fan més comuns en la vida quotidiana. I, a més, crec que tot el tema de la seguretat i privacitat digital serà una prioritat, així que es parlarà molt d'això. En resum, molta més integració de la IA en el dia a dia i tecnologies que ens faran la vida una mica més connectada i personalitzada.
0: Molt bé. Quines són les empreses ara en tecnologia més importants del món, em diries? Quines són aquestes empreses, Jordi?
1: I tant, Chantal. Doncs mira, entre les empreses més importants en tecnologia a nivell mundial, ara mateix hi trobaríem noms com Microsoft, Google, Alphabet, Apple, Amazon i Meta. També empreses com Nvidia, que està molt vinculada al món de l'IA i els chips, i d'altres com Tesla, que combina tecnologia amb mobilitat. En resum, aquestes grans empreses són les que estan marcant tendència i liderant el sector.
0: Molt bé, anem a parlar, si et sembla, una mica de cada un d'ells. Per exemple, comencem Mark Zuckerberg amb Meta. Quins diries que són els punts brillants d'ell i la seva tecnologia? I també té alguns punts foscos, no? A veure si ets una mica crític. Què em diries?
1: I tant, Chantal. Podem ser una mica crítics. Pel que fa a Mark Zuckerberg i Meta, els punts brillants són que han aconseguit crear una xarxa social massiva i un ecosistema digital molt gran, amb Facebook, Instagram i WhatsApp. A més, estan invertint molt en realitat virtual amb el projecte del Metaverse. Però, com tu dius, també hi ha punts foscos. Meta ha rebut crítiques pel tema de la privacitat, la gestió de dades i la desinformació. Així que tenen aquesta dualitat. Innovadors, però també amb responsabilitats i crítiques que han d'afrontar.
0: Molt bé. Si parléssim d'Elon Musk, digue'm punts positius i d'altres negatius d'ell. Què diries?
1: I tant. Doncs d'Elon Musk podem dir que en la part positiva és un visionari que ha impulsat projectes revolucionaris com Tesla en el món dels vehicles elèctrics i SpaceX en l'àmbit aeroespacial, fent coses que semblaven ciència-ficció. Però en la part negativa també se li critica a vegades el seu estil una mica imprevisible, els comentaris polèmics a xarxes i el fet que de vegades promet molt i després costa complir terminis. En resum, és una figura amb llums i ombres, com passa amb molts grans innovadors.
0: Molt bé, escolta, ho has fet molt bé. Jo crec que, Jordi, pots repetir un altre dia la secció. T'agradaria ser més col·laborador del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, sí?
1: Em faria molta il·lusió ser més col·laborador del Revolució 4.0. Així que quan vulguis, hi torno i seguim xerrant.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies, felicitats, gràcies, oients. Seguim.
2: Hola, sóc en Rafael Bagot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable, doncs a la resta de mortals i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits, i Chantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: La dona amb la qual conversarem ara no té cap referent universitari a la seva família. Diu que el seu gran referent va ser la seva mare, de qui va aprendre la valentia davant les dificultats, l'ètica i la visió de futur. Tres ingredients que combinats són una fórmula imbatible per encarar els reptes de la vida. I es pot respirar com respiren les... I avui estic molt contenta de rebre al programa la Karina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i una gran experta en IA. I en primer lloc, enhorabona perquè, atenció, el Parlament de Catalunya li ha atorgat la medalla d'or, un honor reservat a pocs professionals, i això vol dir que ha fet i fa una gran feina. Felicitats, Karina!
3: Moltes gràcies, molt contenta d'estar avui aquí amb tu.
0: Jo també. Escolta, una dona que li dones un premi d'intel·ligència artificial i, a més, aquesta medalla d'or al Parlament, es visibilitza dues coses, la IA, la tecnologia, i també que les dones hi som i sou, no? Què t'ha semblat aquest reconeixement?
3: Doncs mira, la primera reacció és una sorpresa tan majúscula, perquè com que tu no vas pel món imaginant-te que et donaran un dia aquesta medalla, no? Quan t'ho diuen et quedes molt parat, perquè jo vaig trigar un rato a reaccionar, De fet, primer vaig pensar que no podia ser. I després t'agafa unes emocions que encara m'està costant. Fa dies que encara no trobo la paraula per descriure aquest sentiment, que és una barreja de respecte, d'emoció, d'il·lusió, de pes, de representativitat, perquè també entenc el que representa aquest premi, no? I és una cosa que transcendeix la meva persona, perquè al final és un reconeixement també a les dones que ens dediquem a la tecnologia, que no n'hi ha hagut cap en els reconeixements del Parlament, que sigui un perfil així tecnològic i de dona.
0: Ja tocava.
3: I, per tant, penso que és un reconeixement que també té un punt de símbol, no?
0: Molt bé. L'acte institucional es farà aviat, el 29 d'octubre. Una pregunta, no sé si una mica frívola, però farà servir la IA per preparar el discurs d'agraïment o no?
3: No.
0: Molt bé. Què diràs? Has pensat què diràs?
3: Ho tinc a mitja estructura i no ho acabo de filar, precisament perquè tinc dificultats per expressar aquest sentiment tan estrany que em costa de posar-li paraules, com si diguéssim, però bueno, penso que aquest cap de setmana li acabaré de donar la volta, ja.
0: Molt bé, t'escoltarem. Karina, doctora en informàtica, una dona que va decidir estudiar informàtica. Anem a la Karina més jove, que ens falten dones TIC, i jo dic, necessitem dones que es dediquin a la tecnologia, em falten. Tu per què vas començar a dedicar-te a informàtica?
3: Doncs mira, nosaltres a Figueres, ja ho has dit tu abans, jo vinc d'una família de comerciants per tot arreu, comerços per part de mare, per part d'avis, per part de pare. O sigui, Figueres era en aquell moment una ciutat molt potent comercialment. Uh-huh. Per tant, referents universitaris zero, no? I a casa ja es veia que hi havia voluntat que jo anés a la universitat, i com que no teníem massa coneixement, la mare primer pensava que faria dret, perquè deia que era una carrera barateta.
0: Sí.
3: I que tothom trobava feina, com si diguéssim, no? Llavors va haver-hi una hermana del col·legi que jo feia primària, que va dir, aquesta nena dret no pot fer dret, que li van molt bé les matemàtiques.
0: Eres de números, total,
3: Una altra cosa. M'agradaven molt les lletres, també. Jo he sigut molt transversal.
0: Bona estudiar, transversal.
3: Molt transversal, sí. I, de fet, era un gran dubte que tenia, que jo a batxiller vaig triar ciències mixtes, precisament perquè tenia aquest interès bicèfal, si tu vols, no? I aleshores vam fer com un pacte amb l'hermana, que li va dir a la meva mare, si la nena no fa dret, jo l'ajudaré a demanar una beca perquè pugui anar a la universitat. Llavors va venir el repte de saber què es podia estudiar, no? I per tant ens va dir aquesta monja que la Generalitat feia uns llibres que estaven als instituts i que descrivien totes les carreres, que llavors no hi havia internet, no? Uh-huh. I el director em va donar les claus i jo cada dos o tres dies entrava allà, agafava dos o tres que em cridaven l'atenció, i el sistema era que la mare se'ls llegia, o sigui, la mare em deia, tu estudia, i jo em llegeixo llibres. I aleshores de dinar i de sopar em anava dient, escolta, m'has portat una cosa que diu enginyera de telecos, però tu et veus manant manobres amb una bastida per insonoritzar un local? Jo, mama, no, que jo tinc vèrtic, jo això no ho faré.
0: I llavors vas triar informàtica.
3: Vam anar fent tot aquest procés, sempre amb aquesta mirada de quin seria l'exercici professional pel que et qualificava fer aquesta carrera, que això és un punt que a mi em sembla interessant de compartir.
0: I dins la informàtica, quina és la feina majoritària que ha fet la Carina?
3: La Carina,
0: perquè et coneguin els nostres oients,
3: pràcticament sempre s'ha dedicat a combinar anàlisi de dades molt avançat, que és més de l'àmbit estadístic, amb tota la part de gestió del coneixement i de raonament que ve de la intel·ligència artificial, amb l'objectiu de penetrar en la complexitat dels fenòmens reals, com si diguéssim, i extreure un coneixement estratègic per prendre decisions.
0: No és fàcil explicar la teva feina, eh?
3: Vol dir que, per exemple, hem desentrellat per què uns determinats pacients de Goodman amb dany cerebral, uns responien al tractament i uns no. Per què uns pacients que seguien una teràpia superextrema d'electroxoc perquè ja no hi havia altra solució, uns perdien la memòria i els altres no, després de recuperar les funcions cognitives. Per què, davant d'unes determinades actuacions d'un cap de planta depuradora d'aigües residuals, l'aigua surt contaminada o surt neta al riu. Entens? O sigui, nosaltres hem treballat molt, jo he treballat potser més en el comprendre els problemes que encara tenen llacunes, més que no pas en aquesta part de fer models predictius que fa servir o que és potser una mica més famosa, no?
0: Clar.
3: És cert que una vegada has entès les coses perquè passen, pots fer els models predictius també, però jo tinc molt foc en aquesta part d'entendre per què passen les coses.
0: Tu que ets professora i catedràtica a l'UPC, ensenyes intel·ligència artificial, avui en dia parlem molt d'intel·ligència artificial, hi ha un boom, no? Com li explicaries a una persona que no sap què és la IA d'una manera fàcil?
3: Doncs mira, jo diria que la IA és el conjunt de disciplines que fan que una màquina pugui simular algunes funcions de la intel·ligència humana, entre les quals està parlar, escoltar, traduir, fer prediccions de models molt complicats, jugar als escacs, tot això són coses que fa la intel·ligència. Fer diagnòstics davant d'una història clínica, poder saber quina malaltia té un pacient.
0: I per què s'ha posat tan de moda? Des del novembre del 22, des que va néixer el ChatGPT?
3: Sí? Sí, jo crec que hi ha un hype important. Ja havíem començat, eh? El 2017 va haver-hi un primer repunt que vam començar a tenir unes tècniques, que eren les tècniques de deep learning, que escalaven els tempos amb els quals la intel·ligència artificial resol els problemes, i en el moment en què tu tens ja uns tempos que són raonables, com si diguéssim la indústria comença a implantar aquestes tecnologies. Llavors hi ha un primer moment, el 17, que aquí a Catalunya dispara una cosa que se'n diu la Declaració de Barcelona de la IA, on tota la comunitat científica a Catalunya té una comunitat científica en intel·ligència artificial molt solvent, que té més de 30 i pico d'anys l'associació catalana, no? I en aquell moment ja va fer una declaració que va ser internacional, que la va firmar molts científics de tot el món, demanant prudència en aquest desenvolupament industrial una mica arriscat, com si diguéssim, no? Llavors, en el 2021 o 22 era el ChatGPT.
0: Novembre del 22?
3: Novembre del 22, OpenAI decideix,
0: sí,
3: que aquest jugatet del ChatGPT, que està molt ben gamificat i té una interacció molt simpàtica perquè parla amb tu i tu no has de saber res per parlar amb ell, com si diguéssim, el posava a mercat de forma oberta a l'abast de tothom sense cap llibre d'instruccions. I això va fer
0: que es posés
3: un boom
0: tan de moda.
3: Molt de moda.

0: però la Carina Gibert ja fa molts anys que parla d'intel·ligència artificial. Per cert, ha sortit la primera generació de grau DIA de l'UPC, 90 estudiants i de la UAB. Carina, tu t'has trobat molts cops sola davant de molts homes? Què t'ha passat? No ha estat fàcil,
1: sí,
0: la teva carrera.
1: Home, nosaltres ja quan érem a la facultat érem moltes més que fins fa uns anys, i moltes més que ara, de fet. Quan jo estudiava a la facultat érem un 30%, però jo ja tenia la percepció de que eren molt poquetes, perquè un 30% vol dir que de cada 10 persones érem 3 noies, o sigui, en una classe a lo millor érem 10 noies en una classe de 50, vull dir que ja érem poquetes. Després vaig entrar en el grup de recerca, que vaig ser la única dona durant pràcticament 20 anys.
0: Déu-n'hi-do, única dona?
1: Sí, sí. Clar, és que o sigui, el món en el que ens movíem, de fet, la xarxa, clar, jo vaig venir a estudiar de Figueres a Barcelona, la meva xarxa, la primera xarxa que jo vaig tenir aquí, va ser de la facultat i estava plena de nois. Hi havia dues o tres amigues que encara les tinc i que som infinites, com si diguéssim, però la immensa part de la meva xarxa va ser de nois durant molts anys, sí, sí. El departament també. Al departament també durant molt temps hi havia molt poques dones i en els equips de recerca i en els projectes, quan vas a les reunions internacionals.
0: I quan vas estudiar informàtica no pensaves que la tecnologia seria tan important. Ha canviat molt en els darrers anys la tecnologia, estàs d'acord?
1: Ha canviat moltíssim, ha canviat molt i ha disparat l'impacte social, com si diguéssim. O sigui, jo la IA que he fet durant pràcticament 30 anys ha estat una IA localitzada per resoldre problemes molt concrets. Jo he fet una recerca que sempre he tingut a l'altra banda un problema real per resoldre, o sigui, no he fet recerca de despatx d'aquesta més teòrica, com si diguéssim, sinó que he practicat molt això que se'n diu l'escolta activa, no? O sigui, he vist reptes en el món on, amb les coses que nosaltres sabíem fer, podíem contribuir, i per tant sempre hem tingut aquest retorn, però clar, ara estàs en un estatus on tothom té una IA a la butxaca. Tothom té una IA a la butxaca.
0: I això és bo o no? És un perill o no? Et pregunto, Carina Gibert. Què creus?
1: És complexa, aquesta pregunta.
0: Ah, ja, jo també ho penso.
1: I me l'arrisca.
0: Clar, hi ha perills, també.
1: Seria molt bo que tothom tingués una IA a la butxaca si tothom tingués aquest nivell de cultura mínima de què representa interactuar amb una intel·ligència artificial que li permetés, d'alguna manera, moure's dins d'un espai segur. No? Com que encara no tenim aquesta maduresa social, com si diguéssim, doncs s'ha de vigilar una mica, perquè efectivament, a més amb aquesta IA generativa, que són tots aquests ChatGPTs i companyia, com si diguéssim, hi ha un risc addicional, que és que com que tu hi parles com jo estic parlant amb tu, i ella et contesta, i tot el que et contesta està molt ben escrit, no té per què ser cert.
0: És un pilot, això hem parlat amb l'Elisenda Bau, és un pilot al ChatGPT, eh?
1: No té per què ser cert, sí. però està molt ben escrit. Per tant, si tu no tens una mica de criteri. T'enreda, et pot enganyar...
0: No? Que es coneix com
1: et pot posar amb un embolic gros. Sí. De fet, als Estats Units ja hi ha sancions d'advocats que han anat amb demandes, que han redactat amb el ChatGPT, no les han revisat, i han portat amb vulneració de drets grossos als seus clients, que després els han denunciat i ara tenen multes importants, no? Vull dir que has de saber una mica què remenes, com si diguéssim, no?
0: Per tant, l'ètica ha de ser una paraula molt associada, no?, amb la intel·ligència artificial i en el futur que ens espera, Carina.
1: Bueno, per mi és bàsic, o sigui, i a més et diré l'ètica perquè aquí a Europa, que hem volgut brandar aquesta bandera de que fem la IA ètica, que això no passa ni a Xina ni als Estats Units, en realitat traiem a Europa el 2019 un llibre de recomanacions ètiques de la intel·ligència artificial que amb els anys s'ha destil·lat una part d'aquest codi ètic, ha donat lloc a la regulació europea d'intel·ligència artificial, que és la famosa AI Act, que ara ja és una llei que està en vigor des de l'1 d'agost, no? Però la ètica és més gran que el que s'ha acabat convertint en norma. I, per tant, encara estem en un espai on pots tenir coses que són legals i no són ètiques.
0: Clar. Carina Gibert, jo crec que has de venir més al Revolució 4.0, a parlar d'intel·ligència artificial. Enhorabona per aquesta medalla d'or al Parlament. La primera vegada de la història, una dona de tecnologia, gràcies pel teu exemple, per ser un referent per moltes dones i per ser també un referent de com investigar sobre IA per posar-la al servei de la societat i no dels interessos d'uns quants. I, per tant, estic molt contenta. Gran dona TIC, volíem que la coneixessin una mica més, la Carina, i t'escoltarem el 29 d'octubre. d'octubre, aquest discurs, jo estaré molt atenta.
1: Això és molta pressió, eh?
0: Però bueno, a la Carina, parlant de dones tecnologia, és que m'encanta.
1: El faré amb molta cura, o sigui, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. La revolució o la fas o te la fan. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Oients, acabem el programa d'avui. Avui amb una frase de l'actriu nord-americana Tracy Ellis Ross. Diu això: si tens por de fer alguna cosa, doncs fes-ho amb por i tot. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'administració de Donald Trump ha anunciat aquesta nit que imposa nous aranzels entre el 10 i el 12,5% a les importacions procedents de 60 països amb l'argument que no fan prou per combatre el treball forçós. El govern dels Estats Units anuncia la mesura hores abans que expiri l'aranzel global del 10% que va aplicar després que el Tribunal Suprem li tombés els que ja va imposar l'abril del 2025. Aquestes 60 economies exporten pràcticament el 99% dels béns que els Estats Units compren a l'estranger. Entre els països afectats per la nova onada d'aranzels hi ha tots els de la Unió Europea, amb qui Washington ja té un acord comercial, el Regne Unit, Suïssa, països llatinoamericans com Argentina, Mèxic, Ecuador o El Salvador, i economies asiàtiques com les de l'Índia, el Pakistan, Bangladesh, Taiwan, Japó o Corea del Sud. També seran objecte dels nous aranzels altres països com el Canadà o Jordània. Més notícies, Oriol Pujador.
2: 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. Segons el govern d'Isabel Díaz Ayuso, la situació és crítica i per això s'ha declarat la situació operativa nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs. Uns 300 bombers treballen sobre el terreny. Mentrestant, a França, un incendi forestal també, en aquest cas prop de Bordeus, ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva entre residents i turistes.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. De moment, encara no hi ha data pel restabliment del servei de la R2 i 11 de Rodalies.
2: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i en una entrevista a Televisió Espanyola aquest dijous ha negat haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de cobrar un 1% de comissió del rescat d'aquesta companyia i sobre les joies trobades al seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros, diu que són un regal de cortesia, sense aclarir qui el va fer.
1: La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha evitat confirmar els contactes entre Donald Trump i Gianni Infantino per promoure el president de la FIFA com a candidat a secretari general de l'ONU, com publicava aquesta setmana un diari.
4: Sobre Gianni Infantino, no sé si el president ha abordat amb ell aquesta candidatura a l'ONU. No estic present en totes les seves converses, però sé que en parlen amb freqüència. El president respecta el Gianni i el que ha fet amb la FIFA. Tots hem vist l'èxit enorme que ha estat el Mundial de Futbol. El president li està agraït per tots els seus esforços per fer realitat aquest somni, aquí, als Estats Units.
1: En aquests moments, precisament, s'està celebrant a Nova York el primer debat a l'ONU entre els 6 aspirants a succeir el secretari general Antonio Guterres. El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu.
2: La llibreria de les hores mortes explica la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va a viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Laura Autonell, que va adoptar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal, es mostra sorpresa de l'èxit obtingut gràcies a les recomanacions dels lectors.
5: Soc una persona que he començat tard amb tot això, que no tinc darrere una carrera literària i que m'he dedicat molts anys a comerç, a una botiga d'esports. Llavors, per mi, això és increïble. És complir un somni, pensar que allò que has escrit resulta que els hi agrada a la gent, no? Però sí que és veritat que el boca orella està fent miracles.
2: Autonell explica que ja ha escrit una novel·la negra, que vol reescriure el seu primer llibre i que ja treballa en una nova novel·la. Música.
1: I als esports, el jugador del Barça, Frenkie de Jong, té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
2: Sense deixar el Barça aquest dijous, sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona ha confirmat el reforç de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
2: I el Tour triomfa en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres. La 4B ha estat el millor a la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis, entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb el Dani Jiménez, als Sons Celestials.

Odaro. Memoritzeu aquesta paraula. És el títol del primer disc en solitari del nostre convidat d'avui. Un disc, ara ho descobrireu, que és una mena d'àlbum de fotos de la seva vida, posant èmfasi sobretot a la seva infància, amb una primera etapa vital marcada per la seva arribada a Lleida, procedent de Benin City, la tercera ciutat més gran de Nigèria. En aquesta cançó, per exemple, canta "Si em fa mal és perquè encara estic viu", i avui a l'altre barri ens aferrem a aquesta vitalitat per compartir una estona de ràdio amb ell i anar cap endavant.

0: Avui a l'altre barri ens visita qui va ser el cantant del grup Coers i també guanyador de La Voz l'any 2020. Kelly Azaia, gràcies per venir.
1: Ja, man.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu què?
0: Jo molt bé, un plaer tenir-te aquí.
1: Sí, o sigui, arribo a saber que així és com introdueixes els teus convidats cada matí, t'escoltaria només a tu cada dia.
0: Sí? Sí, no m'ho havien dit mai, això.
1: Sí, t'ho dic jo. Sí, sí.
0: Home, venint de tu, això, la veritat que s'agraeix moltíssim. Com dius en aquesta cançó, el temps passa més ràpid a la infància que a la vida adulta, eh? El temps passa molt ràpid.
1: Jo crec que sí. Ho crec firmament, perquè a la vida adulta tenim moltes coses que ens incomoden i les coses que t'incomoden no passen ràpid. És que va molt lent per torturar-te. Però de petit no et dones compte i ja ha passat tota la teva infància.
0: Dies de colors, dies de dolor... Què hi ha més a la teva vida? Colors o dolor ara mateix?
1: Color. Sempre hi ha més color. Crec que... Jo sempre dic problem no definish, que és una frase en pidgin, vol dir, o wahala no definish, vol dir els problemes mai s'acaben, mai s'aturen. Llavors ja és filosofia de vida que tu sàpiguis que, bueno, és probable que demà tinguis un problema. Doncs l'actitud de superar aquest problema o d'intentar conquerir aquest problema és el que compta, és el que toca. I és per això que hem de tenir la gent adequada a la nostra vida per poder seguir cap endavant. O sigui que ha d'haver-hi dies més de colors que de dolor.
0: Cap endavant. És el teu lema.
1: Exacte. Exacte. És el significat d'Odaro, el nom del disc, Cap endavant.
0: Odaro, quina llengua és?
1: És Edo. Soc de la ciutat, com has dit, la tercera ciutat més gran de Nigèria, que es diu Benin City. I Odaro vol dir cap endavant, que ve en full de la paraula Alagodaro, que és el carrer on vaig néixer. El carrer on vaig veure per primera vegada Pol sota els peus, amb el lema de cap endavant sempre, tirem, passi el que passi, sempre mirem el futur.
0: On vas veure Pol sota els peus, has dit?
1: Exacte, perquè era un carrer asfaltat.
0: Un carrer de terra.
1: Exacte, o sigui que quan dic això ho dic literalment, o sigui, és literal.
0: Quantes llengües saps tu? Les has comptat?
1: Depèn. Ara ja no tinc ni idea d'alemany, que vaig estudiar a la universitat, no sé res. Francès, cada vegada el meu nivell és molt baix. Tinc pendent d'estudiar francès un altre cop, que quan tenia 13 anys tenia un nivell molt alt en francès. Em comunicava amb la gent, perquè clar, a l'arribar aquí la gent parlava en castellà i en català i jo venia parlant en anglès i pidgin i en francès, i dic, vale, l'idioma que s'assembla més al català és el francès. Doncs intentava comunicar-me en francès. Doncs bé, diria que 5 idiomes parlo. Sí, entendre ja una mica més. Sí.
0: Hem començat escoltant aquest disc, Odaro, amb la primera cançó, i ara sentirem com acaba el disc.

0: És un disc que s'ha d'escoltar des del principi fins al final.
1: Sí.
0: Perquè aquesta cançó és una de les cançons més potents del disc i la deixes pel final.
1: Sí, perquè havia de tenir una cançó així al disc, sí o sí. És veritat que no li vaig donar cap promo a aquesta cançó. La promo vindrà més endavant. Però estem supercontents perquè estem veient que moltíssima gent l'està streamejant. Molta gent l'està escoltant. De fet, està en una de les playlists més importants ara mateix del país, del Spotify, que és el Fresh Finds. I ens alegra moltíssim. Estic supercontent. O sigui, se'n diu que el millor pel final, no? Doncs ja està.
0: És un disc on et veiem a tu de petit amb els teus pares, no? És una
1: la portada
0: foto,
1: ja té això.
0: La portada és sí. Això, que és una declaració d'intencions molt clara,
1: sí.
0: I també hi ha cançons com aquesta.

0: Per amor?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ets dels que perd el nord, eh?
1: Exacte, per sí. Amor. Jo sóc d'aquells que penso que si es fa, s'ha de fer bé. Mm-hmm. O sigui, no entenc lo d'estimar mitges, estimar amb reserva. Mm-hmm. No té cap sentit. Estimes amb tot el cor, si no, no ho facis. Mm-hmm. No, sí, així que sí.
0: I això és extrapolable també a la música, no?
1: Amb tot.
0: O t'hi poses
1: amb tot,
0: bé
1: o
0: ja...
1: No,
0: no cal que t'hi posis.
1: Sí, sí. L'únic que pots anar una mica amb mitges és jugar a pàdel.
0: M'encanta.
1: Sí, tot l'altre és d'anar a saco amb tot.
0: L'altre és tenis.
1: Sí, exacte, l'altre és tenis. Bueno, si te guanyes la vida pots anar a saco, si no, tampoc, no cal.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: No.
0: És curiós com algú que ve del sud, i cantar aquesta expressió de perdre el nord, no sé si hi ha també un doble sentit aquí.
1: De... Bueno, no hi ha doble sentit, tan llest no soc, no.
0: Va, sí que ets llest.
1: He intentat anar a buscar, doncs, una cosa que pot ser més fàcil per la gent. Hem intentat simplificar les paraules, bueno, dic hem, com si l'hagués escrit amb algú més, però bueno, diguéssim que he escrit aquest àlbum amb la direcció divina espiritual de Déu, també. Mm-hmm. Així que sí, si dic que hem, ja entens que dic això, no és que hi hagi un altre escritor que m'ha ajudat a escriure. Ha sigut un repte per mi, escriure aquest disc sol, moltes hores al meu, a la meva cova, aïllat, patint, gaudint, intentar, bueno, trobar les paraules adequades sense ajuda de res i pura inspiració. Mm-hmm. I de somnis, també.
0: On és la teva cova?
1: A Lleida. M'agradaria dir-te, mira, després de la transmissió te diré exactament on és, que algun dia si em vols venir a visitar estàs convidadíssim. Però a Lleida tinc un lloc molt aïllat on no tinc molèsties, on puc fer tot el soroll que vulgui. Mm-hmm. Puc tenir les portes obertes, puc cridar, puc fer el que sigui.
0: Sí, sí. El teu refugi, eh?
1: El meu refugi, molt important.
0: Doncs ara que parlem de llocs, et proposo fer un joc que anirem del lloc més gran fins al lloc més petit.
1: Olé,
0: acabarem el teu refugi i començarem, doncs, volant pel cel. Això és Espècies d'Espais.
2: Espècies d'Espais.

0: Un raig de sol. Aquesta és una de les referències que fas al sol. Que per cert, aquesta a mi m'ha portat una mica al món de Bad Bunny.
1: Let's
0: una
1: go.
0: Mica, eh? Bueno. Com si Bad Bunny escrivís una cançó de charango.
1: Sí, com, si, mica... com si Bad Bunny de sobte escrivís una cançó coherent, no? Sí. I amb, una, amb cara a ulls.
0: El sol. Tota la vida en pas.
2: Bam. Ja no vull ser Mira que m'agrada.
0: Sí, sí. Home, però tots tenim contradiccions, no?
2: Sí, sí,
0: una mica.
2: Sí, sí. Si no, no s'entén la
0: cosa. El sol està de festa, potser no ve, o aquesta noia que brillava com un sol.

0: Ara entrarem amb això dels espais que et deia, però aquesta noia que brilla com un sol, és veritat que hi ha una història al darrere que havia de ser una Carla, però no sortia la cançó. Finalment.
1: Com t'ha arribat, això?
0: Home, aquí a l'altre barri ho sabem tot. Aquí ens documentem molt bé.
1: Aquí hi ha nivell.
0: Quina història hi ha darrere d'aquesta O Paula?
1: Vale, jo volia escriure una cançó estratègicament on donem una mica d'espai per un nom random, vale? No existeix cap Carla ni Paula amorosa en la meva vida, però volíem donar, perquè aquí, això també és l'habilitat d'un autor. Has d'estar disposat també a crear històries fictícies, que és la història d'altres persones. Mm-hmm. Per mera observació, o per inspiració, o per, jo què sé, perquè vols crear una història fictícia. Doncs en el meu cas ha sigut aquesta història fictícia. Jo, és que ho has dit abans, que aquest àlbum és com una, és com un àlbum de fotos, no? Mm-hmm. Per mi, doncs jo, a l'hora d'escriure aquest àlbum, me fico en el centre i dic, vale, què són les coses que me sostenen? Què són les coses més importants de la meva vida? Doncs vaig escriure una cançó d'això, d'això, d'això, i em faltava una cançó que tingués aquesta connotació buida, d'amor, de perdre el cul per algú, de o sí o no, el joc aquest, perquè al final entenc que la música no pot ser tot seriós tota l'estona. S'ha de crear un espai on l'oient no vol pensar tant. Vol gaudir, vol ballar i ja està. I doncs aquesta cançó era perfecta perquè sigui això. Llavors, per què ja no Carla i o Paula? La gent de casa no ho entendrà. La primera versió d'aquesta cançó era o Carla, no o Paula. Doncs una de les més millors amigues, és una de les coses més importants que la vida m'ha donat, es diu Paula. I diré qui és. És una de les noies capitanes de la selecció nacional de natació artística, ¿vale? Es diu Paula Ramírez, i aquesta cançó va en honor a ella. O sigui, li he dedicat aquesta cançó. O Paula, i es diu Paula.
0: Doncs mira, et proposo que hi ha un podcast aquí a la casa, que també que presento jo, que és cosí germà d'aquí, d'aquest de l'altre barri, que es diu Dones, Flors i Violes, que ens dediquem a això, que cada capítol és una cançó dedicada a una noia.
1: Que guai.
0: Et proposo un dia trobar-nos tu, la vale. Paula i jo,
1: ella
0: i tenir
1: encantada.
0: Una conversa al voltant d'aquesta cançó i
1: ella estaria
0: i d'altres
1: encantada.
0: Coses. Eh?
1: La Paula, si li dones un espai segur, xerra una estona.
0: Doncs queda dit. El sol, que parlàvem del sol. Què significa el sol per tu, Kelly?
1: El sol per mi és per una altra paraula, és la llum. És el moment de que tot sempre anirà bé. El que t'he dit abans, hi ha més dies de colors que dies de dolor per mi. Llavors, el sol, no hi ha cap element per mi, no hi ha cap element més important, més real que el sol. El sol no ho pots amagar. El sol brilla, brilla. Ja està. I doncs, necessito aquesta... Si el sol fa... M'ha encantat perquè has passat per tres temes i jo fa dies que tinc pensat fer un reel parlant i analitzant les meves cançons. O sigui, faré tantes coses amb aquest àlbum que encara no tinc temps de fer-ho perquè venim de fer concerts de presentació de l'àlbum. Una de les coses que vull fer és això, analitzar les meves lletres perquè la gent entengui que les coses que escric no és per casualitat, que té una coherència. Tot.
0: Doncs ara farem un parèntesi d'aquest àlbum per tirar una mica enrere.

0: Despertem el món. Això ens transporta a l'estiu del 2018, aquí a Catalunya Ràdio, va ser la cançó de l'estiu, amb Coers, sí. El grup que tu la lideraves, i també menciones el sol aquí,
1: el sol,
0: també.
1: Sí.
0: Sempre hi és el sol.
1: Sí, sempre hi és el sol. Sempre hi és el sol. L'element més fort, més important, més tangible, més real.
0: I el món?
1: És el regal. El món, també. El món. O sigui, el món, al final, engloba tot, no?
0: Sense sol no tindríem món.
1: Exacte.
0: No tindríem res sense sol. I el món com el veus? Com veus el món actualment?
1: El món ara mateix, és que vaya dia per preguntar-me. Porto dos dies una mica en dol. No m'està agradant moltes coses que estem observant, veient, vivint. Hi ha molta gent més enllà, més lluny, que està passant per un moment molt heavy, i crec que hauríem de parar una mica tots i tenir aquest moment i sensació de dol. I de resar pel món, perquè ara mateix el món no està passant pel seu millor moment, la veritat.
0: Acotem una mica.

0: Ja ho diu la cançó, aquesta altra cançó dels Coers, Àfrica. Yes. Què és Àfrica per tu, Kelly?
1: Àfrica és hogar, és llar, és casa, és inici, és, no sé, espiritualitat, sincerament. Jo sempre he tingut moltes ganes de posar una mica d'Àfrica en Coers, però sí que és veritat que és difícil perquè, clar, és un conjunt, som una banda... I una mica hem d'estar representats per elements de cadascú de nosaltres. Sí que és veritat que Coe sempre m'ha dit, no, tio, tu ets el vocalista, tu escrius les cançons, la majoria de les cançons, volem transmetre els teus inicis en el nostre àlbum. Ho aplaudia, no? Sí, em semblava bé, però hi havia algo en el fons que no m'acabava de deixar tranquil. Ara sí que tinc un projecte on represento a mi mateix al 100% i puc parlar de swahili si vull, i parlar d'africans i puc parlar de lo que sigui, saps? I ara és diferent.
0: Coers és passat? O per... està allà...
1: Coers és passat. Per mi és passat, però en el fons és present també, perquè gràcies a Coers estic aquí. Llavors és passat en el sentit de que no tinc pensat... torna a fer Coers, no està a la meva agenda, però no tinc traumes tampoc amb Coers. Llavors és una cosa que accepto, tothom ho sap, quan parlo de Coers parlo amb una rialla molt important. Sí, sí. O sigui, Coers és el projecte més important per mi que he tingut fins ara. I ara Kelly Azaia ha substituït això.
0: Kelly Azaia, d'Àfrica a Nigèria.

0: Què és això que sona? Ho saps o no?
1: Aixaque, hombre. Ujaja, mira, ujaja. Això és el meu dia a dia. Sí.
0: He fet un exercici de mirar les, quins són els èxits ara mateix a Nigèria.
1: Sí.
0: I crec que de les 50 cançons més escoltades, potser 30 són seves.
1: Sí, sí, sí, no? Perquè és una passada el que fa aquest, Aixaque, Burna Boy, Devido, Wizkid, Omalay, Fireboy... Tots, tot aquests són nigerians i són... O sigui, clar, imagina't aquesta cançó en català.
0: És el que fas tu,
1: sí,
0: una mica, eh?
1: Sí, és una passada, és una passada. Sí. I crec que és una cosa que sembla que encara no estem preparats del tot, però...
0: Ets un pioner.
1: Sí, pels meus nassos ho farem.
0: Sí, sí, no, no... Això no ho pot dir gaire gent, eh?
1: De ser pioner en alguna cosa. Això és històric.
0: Sí, sí.
1: És històric,
0: perquè
1: això.
0: Perquè tu, de fer aquest afrobeat i altres ritmes, no?, que s'estan fent ara actualment, sobretot a l'Àfrica, sí, en català, això, si s'ha fet, s'havia fet molt poc.
1: Exacte.
0: O havia fet algú i no havia transcendit.
1: Sí, s'ha portat una mica cap al pop, s'ha portat una mica cap a... Saps què ens passa, també? I això ho dic criticant una mica la ràdio, no? Les ràdios més grans. Sí que diem que volem coses diferents, fresques, no? Pels seguidors, pels oients. Però al final condicionem els artistes perquè a Europa és difícil... ficar a la ràdio uns sons d'Àfrica al 100%. Sonoritats africanes 100% costa. A no ser que sigui, que passi a ser mainstream, com per exemple Jerusalema.
0: Clar.
1: Llavors, oh, temazo, pot estar a la ràdio. Calm down, oh, pot estar a la ràdio. Però quan surten aquestes cançons no tenen un lloc. Quan artistes com jo aquí a Catalunya fem cançons d'aquest tipus, costa que entri a les nostres ràdios locals. Costa moltíssim. Per què? Perquè encara no és mainstream, perquè és un gènere que encara no està... S'estan coneixent. Tinc amics que no saben encara el que estic fent. M'ho pregunten, que està molt bé. Però la gent s'enteraria abans si, de la mateixa manera que tenim cançons que sonen cada dia a la ràdio, poguéssim tenir doncs, cançons com la meva,

0: que fan música i que veuen que veient-te tu veuran que el que fan ells pot arribar també.
1: Mira,
0: a les ràdios, pot arribar a les llistes d'èxit.
1: Això que estàs dient, anirem una mica més enllà. Ahir parlava amb una amiga que està passant una cosa molt important ara mateix, que per mi és molt important. Vale, us te poso en context. Els negres, parlo superràpid sobre això, posant-me a mi, al meu germà i a ma germana d'exemple, som tres a casa. Uh-huh. Jo, el mitjà, que és mon germà, que és el bateria de Coers, i la meva germana petita. Entre nosaltres parlem en castellà. Vale? Amb ma germana últimament estem parlant una mica més en català per l'orgull. Mm-hmm. Però no és natural que parlem, sí, que ens parlem, sí, en català. Perquè quan nosaltres vam arribar aquí al 2005, la meva mare ens va dir: a fora intenteu parlar en l'idioma dels vostres amics, perquè així no teniu problemes amb ells. Mm-hmm. Perquè si no pensaran que esteu parlant sobre ells. Perfecte. Doncs jo m'he criat amb mon germà, tot ho hem fet junts, sempre. Mm-hmm. Llavors, quan estem amb els nostres amics, intentem parlar en el seu idioma. I l'idioma que parlaven els nostres amics era castellà, ¿vale? Perquè el barri on nosaltres vivíem era un barri on majoritàriament es parla en castellà.
0: A quin barri? De Lleida?
1: A la Mariola. Uh-huh. Llavors, mon germà i jo ens hem acostumat a parlar-nos sempre en castellà. Però igual que nosaltres, el 99% dels negres arrel de Catalunya, entre ells es parlen en castellà sempre. És molt estrany que un negre es troba amb un altre negre per primera vegada i es parlen en català. És molt estrany. Mm-hmm. Ens parlem en castellà. Vale. Què està passant ara? Està passant que els negres, que no em coneixen de res, però sí coneixen la meva música, jo no els conec, ens trobem en festivals, en concerts, on sigui, en parlen tots directament en català. Em parlen directament en català. L'altre dia m'aturen, anant a visitar els meus pares, estic a punt d'aparcar i uns nens que sortien del col·legi, de l'institut, perdó, me paren per demanar-me una foto. Tots van venir a parlar-me en català. Kelly, sisplau, una foto. Això no passava abans. A l'estació de tren me paren negres joves, potser de 20, 21 anys, noies, i em parlen en català. Els meus concerts, quan venen la gent a saludar-me després del concert i a demanar firma per les samarretes, em parlen tots en català. Això per tu no serà molt significant.
0: No,
1: per mi
0: tant,
1: sí.
0: I tant que ho és.
1: No passava abans.
0: I més en el moment que està vivint el català actualment.
1: No passava abans. I te fico un altre exemple, que soc una mica pesat. Una noia em va demanar col·laboració. Ara ja tinc moltíssima gent que em demana col·laboracions, això també és una cosa a celebrar.
0: I ara ja has d'anar dient que no, també. No?
1: Sí, bueno, a poc a poc. Intento dir que sí a la majoria de les coses, perquè quan jo necessitava ajuda també m'agradava que em diguessin que sí. Una noia que fa música en castellà em va convidar al seu estudi, vam anar a intentar fer doncs una cançó nova, això fa 2 setmanes, i abans de començar li dic: en quin idioma vols fer la cançó aquesta? I em va dir que en català. Sí, en català. Aquesta noia no té cap cançó en català. O sigui, imagina't l'impacte. O sigui, estem fent algo molt important. Però, sincerament, quan vaig començar tot això, no sabia de l'impacte que causaria tot això. Doncs imagina't lo que m'anima a mi seguir.
2: El concursante con el mayor número de votos y, por tanto, la mejor voz de este país es...
0: Qui serà?
2: Kelly!
0: Aquí és el dia que Espanya et va conèixer.
3: Exacte.
0: Estem parlant del 2020, quan vas guanyar la voz. Ara això et queda molt llunyà, ja, no?
1: Sí, per mi sí. Per mi sí. I no m'agrada parlar massa d'això.
0: Tornaries a fer-ho tot?
1: O no? No. I mira que poques vegades te diria que no a una cosa que ja he fet, però d'això et diria que no, perquè, no sé, no m'agrada, o sigui... Guanyar la voz, i és la primera vegada que ho diré, em va fer sentir una mica impostor. Mira que tinc molta confiança en tot el que faig, però de sobte portes obertes de manera molt fàcil. Em van convidar per fer Rey León a la Gran Via, que vaig dir que no, però abans també em van ficar a l'equip de Tina Turner, que és un musical molt important, dels més importants del país. No em feia falta ni càsting. Directament em van col·locar per fer el workshop. Vaig conèixer gent increïble, un dels meus millors amics ara mateix, que es diu Alejandro Cuba. El vaig conèixer allà. Entenia que per ells era molt important estar dins. Jo tenia càrrecs fàcils,

0: importants però fàcils. I a mi m'agrada treballar les coses que faig. I més, un altre dia parlarem una mica els camins que vaig intentar no agafar.
1: Clar, va servir per això, per veure també què... Què no volies fer?
0: Exacte, exacte, ben dit.
1: A vegades és més important saber què no vols fer.
0: Ben dit.
1: Que què vols fer.
0: Ben dit, ben dit, sí. I em vaig donar compte també que allò que sempre diem tots que volem els artistes, no, jo vull ser l'artista més gran de tota Espanya. No ho sé, No sé fins quin punt et dona pau això. No ho sé.

0: El que sí que també et va servir per conèixer la Laura Pausini, sí. I em consta que teniu bona relació.
1: Mira,
0: no?
1: Justament ahir em va deixar un comentari en un dels meus dels posts que he fet últimament. I, ostres, em va convidar a casa seva, al concert, conèixer la seva família. És una dona increïble, increïble.
0: Has escoltat el disc ja o no?
1: No ho sé. Li preguntaré, no ho sé. Tant de bo, tant de bo.
0: Això era per parlar d'Espanya i ara passem a Catalunya.
1: Let's go.

0: Se'n va parlar molt, eh?, d'aquesta interpretació que vas fer dels Segadors al partit de Catalunya-Palestina.
1: Sí.
0: Sí. La vas cantar des de dins, des de l'ànima.
1: Com tot el que faig.
0: Sí, com tot el que faig. Fas alguna cosa que no sigui...
1: Ja t'ho he dit abans.
0: Ah, sí, jugar a pàdel.
1: Exacte.
0: Catalunya. La sents, el teu país, Catalunya?
1: Mira, jo sempre dic que Nigèria m'ha donat arrels i Catalunya veu. I doncs, on millor que cantar de Catalunya. Doncs, no sé, si tu em preguntessis ara mateix quin és el meu somni, sé que els meus amics, més que amics, pot ser el meu equip legal i el meu equip de producció, dirien, no, Kelly, ja saps el que pensem. Si tu em diguessis, em preguntessis, quin és el meu somni?
0: Quin és el teu somni, Kelly?
1: El meu somni és ser un dels artistes més importants a Catalunya i tenir suficient amb això, i tenir una família. És que jo vull crear una família. Vull crear una família, vull tenir fills, vull tenir temps pels meus fills, per la meva família, per la meva dona, vull tenir temps per la meva família també, els meus pares, els meus germans, la meva comunitat. Si tu ets l'artista més gran del país, d'Espanya o d'Europa, no tens temps per fer tot això. I per mi la felicitat és tenir la família a prop. I doncs, ser un dels millors a Catalunya, una de les veus més importants, tenir concerts molt importants per aquí, de tant en tant sortir, i jo estic content amb això. No vull més.
0: Home, tampoc et conformes amb poc.
1: No és poc,
0: perquè
1: però...
0: Perquè ser l'artista més important de Catalunya o dels primers és
1: però
0: molt difícil.
1: Però tranquil·lament amb el
0: tenir
1: treball...
0: Tenir una família també és difícil.
1: Exacte.
0: I mantenir-la.
1: Però tranquil·lament amb el treball que estem fent ara mateix, en 3 anys ho aconseguirem.
0: Sí? I com ho sabràs que ho has aconseguit, això? Amb xifres o amb una cosa més qualitativa?
1: Qualitativa. Mm-hmm. Sí.
0: Perquè potser ja ho ets, l'artista més gran de Catalunya. Saps
1: bueno,
0: què
1: vull dir? Me'n falta tenir aquesta família, mm-hmm, que t'he dit. Tenir... En quan jo tingui la meva família, puc seguir omplint la meva nevera, ja torni aquí i et dic, vale.
0: O seguiràs sent el mateix artista?
1: Oh, sí, jo sempre seré la mateixa persona. Més que, mira, has fet un recorregut de tot el que he fet ara. A vegades és que no ens donem compte. Jo tinc 33, uh-huh, he fet de tot.
0: És l'edat de Crist.
1: Exacte, eh? Exacte. Si no moro aquest any, superaré qualsevol cosa. He superat els 27, ara superaré els 33.
0: Nigèria, les arrels, Catalunya t'ha donat la veu.
1: Yes.
0: I Lleida què t'ha donat?
1: Llar.
0: Llar, eh?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Sentim de fons Reinaldo i Clara, que també és una artista lleidatana, i també t'he posat el Saxeni.

0: Maria. Quina relació teniu, els artistes de Lleida, entre vosaltres? Porteu bé o hi ha rivalitats?
1: Sí, no pot haver rivalitat entre nosaltres. Ens portem molt bé, fins i tot amb els artistes de Barcelona, fixa-t'hi. Sí, tenim bona relació. Sí que és veritat que, com a crítica cap als meus amics de Sexeni, espero que algun dia m'estiguin escoltant, o si no ja farem que ho escoltin, que estimin una mica més a Lleida, perquè a vegades hi ha coses que diuen que, bueno, no sé si ho fan per la moda i tal, i... I són més pro-Barcelona que pro-Lleida, i se pot ser pro-Lleida on tu vens agraït a les terres que t'ha donat l'oportunitat i veu. Sí que és veritat que al final per intentar triomfar has de sortir de Lleida, és normal, has d'anar a la ciutat més gran, la ciutat de Barcelona. Però bueno, se pot seguir estimant la nostra ciutat perquè és important, Lleida.
0: Què diries al govern de la Generalitat, en aquest cas, pel tema de Lleida? Perquè és veritat que Lleida té mala fama.
1: Mira,
0: I això no hauria de ser així.
1: Estic segur
0: que poden fer molt més les autoritats.
1: Quan era el Pere Aragonès, teníem una relació molt, molt guai, perquè venia als nostres concerts i jo he signat discos pels seus fills i ho parlàvem, aquests temes. Ho parlàvem. Crec que comença a canviar una mica. La gent comença a saber que a Lleida fa, hi ha coses, no? Que hi ha artistes. Però la mala fama, tio, no ho entenc. O sigui, la mala fama té cada lloc. Barcelona té lo seu, Lleida, Tarragona, Girona... Però, no sé, últimament que Lleida surti en les notícies per coses dolentes, són com ganes de fer mala sang. No sé, mama, calmar-nos un poc.
0: Anem a calmar-nos. Kelly, Azaia, L'altre barri i preguntes metafísiques.
2: Let's go.
3: Preguntes metafísiques.

0: Eli, si ara tornessis a néixer, voldries tornar a viure la mateixa vida o provar de ser una persona diferent?
1: La mateixa vida.
0: Tot igual, eh?
1: La mateixa, sí, sí, sí. Sí, sí. Si estic content amb el que tinc ara, perquè me l'he de jugar.
0: No, de vegades hi ha gent que diu, mira, ja, aquesta vida ja l'he viscut, vaig a provar una cosa diferent.
1: No, ja estic bé amb aquesta vida.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: I si t'haguessis de reencarnar en un animal?
1: En cap.
0: En cap, eh?
1: Sí.
0: I en un altre ésser viu? No sé, un arbre, una planta o alguna
1: no,
0: cosa?
1: No, en cap.
0: En cap. Un astre.
1: Com aquell, ja està.
0: Sí.
1: Com aquell.
0: Potser amb aquests ànims sí, va.

0: Déu-n'hi-do quina cançó, aquest Casa del Sol naixent. Escolta'm, Kelly, tu ets religiós.
1: Sí. Sí, sí.
0: Per tu Déu què és?
1: Déu és el centre, l'equilibri, the balance. L'home o la cosa més justa que existeix és llibertat, free will.
0: I li poses alguna cara o alguna cosa o és...
1: No,
0: és una cosa que...
1: li poso energia i sentiment.
0: Energia i sentiment, eh?
1: Sí, sí, sí. Ho tinc claríssim.
0: Sí, sí, sí.
1: És una cosa que m'abraça que no puc explicar, saps? Una cosa que m'entén, m'escolta. O sigui, tinc la necessitat de parlar-li i dir, vale, m'has escoltat. I ho deixo tot en les seves mans, passi el que passi. Sempre ha sigut així per mi, el centre univers. I el meu univers.
0: A més, és un sentiment, una creença que has viscut des de molt petit.
1: Des de molt petit.
0: A través del teu pare, sobretot, i les seves misses, no?
1: Exacte, exacte. I fins al dia d'avui, demà. Sí, sí. Imagina't.
0: O sigui que realment tu ets com els soulmans americans que creixien escoltant les misses i cantant el gospel i tot això. Tu una mica ho has viscut, tot això.
1: Sense tenir la desgràcia de ser dels Estats Units, però sí, més o menys.
2: La festa morts.
0: Et proposarem que facis una banda amb tres ciutadans de l'altre barri.
1: Let's go.
0: Tres artistes morts. A qui triaries? Ens els vas dient un per un.
1: Bob Marley.
0: Bob Marley. A qui més?
1: Magic Fashek.
0: Magic Fashek. Let's

0: Qui era Magic Fashek?
1: Per mi és clar, jo feia reggae amb Coes. La meva... el meu mirall era ell. Era Magic Fashek. Fill de Nigèria i de Sud-àfrica a la vegada. El nostre pioner del reggae nigerià. Un artista de cap als peus, és una passada, una passada. Però bueno, podria haver sigut molt més important, molt més famós de lo que va ser. Al final, clar, el món de la música és molt complicat. Quan comences a triomfar és molt fàcil que se te'n vagi la flapa. Li va passar amb ell. Però per mi seguirà estant a l'alçada de Bob Marley, per mi. I és molt desconegut per moltíssima gent.
0: Magic Fashek, Bob Marley.

0: Brenda Fassi, Black President.
1: Yes, en honor a Nelson Mandela. Una dona amb molt de caràcter i propietat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Jo us imagino, a tots quatre, allà.
1: Jo seria el nen amb ells.
0: Doncs ara et proposo fer un passeig per aquí, per l'altre barri. Jo crec que podem anar a un concert. Anem a aquest concert?
1: Let's go.
0: I ara ens hem d'imaginar, abans de, o després d'aquest concert, allà als Camerinos, tenir l'oportunitat de conèixer Bob Marley i preguntar-li, per exemple, com definiries la teva música? I no ho sé, què et sembla si li fem una altra pregunta? Com, per exemple, senyor Marley, des de que vas arribar aquí a l'altre barri, amb quins col·legues t'has retrobat?
1: Ostres...
0: Deia Johnny Nash, Elton Ellis, Jimmy Cliff,
2: Peter Tosh.
0: La majoria de pioners i grans estrelles del reggae són aquí a l'altre barri, eh?
1: Sí.
0: En queden molt pocs.
1: És molt heavy, això. Me toca molt.
0: Jo el vaig poder entrevistar.
1: Sí o què?
0: Sí, en el seu moment allà a l'Apolo, després d'un concert.
1: En quin any, això?
0: Això fa... potser farà 8 anys o una cosa així.
1: Jo he cantat amb ell.
0: Tu has cantat amb ell, eh? M'ha superat. La meva anècdota ara mateix ha quedat en res.
1: No. Sí, perquè, sí. Clar, jo... aquí on me veus, tio, quan tenia 19-20... un bon amic, que ara és germà, però per mi en aquell moment era com el meu ídol, em va introduir en el món del ska, reggae, rocksteady, i en un festival vaig tenir l'oportunitat de poder cantar amb Toots and the Maytals. O sigui, és molt heavy, molt
0: home,
1: heavy.
0: Això ja és una d'aquelles coses que també heavy, et quedes, sí. Ja...
1: sí.
0: Com a top, el top 5 de moments de la teva carrera,
1: la vida,
0: no?
1: Ja, sí.
0: La teva vida es queda,
1: sí.
0: Allà.
1: Sí. Molt
0: cantant
1: heavy.
0: Amb Toots and the Maytals. Mira, ja sona. Opció A. Opció pel Kelly Azaia és quedar-se aquí a l'altre barri i ser, el company inseparable de Bob Marley en tota l'activitat frenètica que té aquí a l'altre barri, acompanyar-lo als concerts, també aconseguir que sempre tingui marihuana. Et toca fer això, ser el seu company inseparable. Opció B és reencarnar-te en un ésser viu, no sabem quin, ja ho veurem, i, a canvi, es farà realitat un desig, el que tu vulguis, un desig col·lectiu.
1: Vale.
0: I opció C és tornar al món dels vius i canviar-te la vida amb un altre artista que hauria de ser d'aquest poble. Sí.

0: És una versió dels Hidrogeners, aquí, dels Smiths, on diuen això, no? És odiós quan els amics triomfen, no? I en aquest cas, doncs, fa la broma.
1: No sé per què m'ha recordat molt el Ferran.
0: El
1: Strombers.
0: El Ferran de Strombers.
1: Sí, m'ha recordat molt la seva veu.
0: Ah, sí?
1: Sí, no sé per què, sí.
0: M'ha
1: recordat moltíssim.
0: És la veu del Geni Sagarra, que ell té, que té família a Lleida, també. I va fer aquesta versió divertida sobre el que sents quan els amics triomfen, no? I que de vegades et fa ràbia que un amic triomfa, no? I diu, si són de Lleida encara fa més ràbia, no? Que un amic de Lleida triomfi, no? Bé, què vols fer? Vols quedar a l'altre barri?
1: No m'agrada gens totes les opcions.
0: No t'agraden, és?
1: No, és que saps què em passa?
0: Si vols
1: però escolliré.
0: Sí, escolliràs. Sí.
1: És que, però primer t'explico per què no m'agraden les opcions. La C,
0: fora.
1: Fora. La B, reencarnar-me en res, no ho sé, no me fa mal rotllo això, però si és pel bé comú i haig d'ajudar a complir un desig, que és, per exemple, aturar les guerres i que la gent visqui bé, escolliria aquesta opció. La A està molt guai, però saps què em passa? Que l'A diu que quedar-me a l'altre barri amb el Bob Marley i acompanyar-li, sí. No? Com el company. No hi de l'altre massa ningú.
0: No, eh?
1: No. O sigui, sé separar aquestes coses que, bueno...
0: Separar l'obra de l'artista.
1: Sí, molt de respecte, admiració, a full, referent per mi, però no, jo crec que tots estem plens de fallos, de coses bones, i no voldria estar enganxat amb ningú tota la vida i tenir algú com el meu... No sé, no m'agrada. Mm-hmm. No m'agrada que la gent visqui la seva vida, jo la meva, cadascú la seva. Però bueno,
0: és una bona reflexió, sí. Sí, Kelly.
1: Sí. Crec que és important.
0: Com que ens ha agradat aquesta reflexió, et deixem triar una quarta, va.
1: Una quarta
0: opció, va, vinga.
1: I quina seria la quarta?
0: No ho sé, tu mateix.
1: Tria-la tu. La quarta seria, però no és divertida, la meva quarta. La meva quarta és... morir en pau, que els meus fills escollin on me volen enterrar i la cançó que vulguin ficar al funeral i sobretot que ballin molt, que me recordin amb molta alegria, però bueno, però com que no jugo jo i jugo amb les normes, la B està bé,
0: doncs mira, et pots reencarnar en alguna cosa que s'assembli molt a tu.
1: Mira, ja que sigui una planta, ja està.
0: Una planta. Quina planta, va?
1: Un arbre molt gran, i... però que no és perquè la gent vagi a idolatrar l'arbre tampoc, eh? Un arbre de record que estigui allà.
0: Però on el plantaríem? A Benin City o a Lleida?
1: A Lleida. Eh? Sí, a Lleida.
0: És el que dèiem abans, em deia el joc de les arrels allà.
1: A la casa, on jo crec que és casa, Lleida.
0: Aquell refugi, a la teva cova, allí mateix. Ja et passaràs les coordenades.
1: Això
0: per venir-te a visitar.
1: Això està fet.
0: Kelly Azai, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta estona que hem passat aquí a l'altre barri, i el que sí que farem és acabar amb una cançó de Bob Marley.
1: Let's go!
0: Deixem triar entre Get Up Stand Up o Redemption Song.
1: Uf, Redemption, que així la canto també.
0: Vinga. És la primera cançó que vas cantar?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, de Bob Marley, sí.
0: Doncs acabem aquí a l'altre barri amb Kelly Azaia, gràcies a la Nil Vi a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i també a la Raquel Mateus de Mitjans Digitals i a l'Arxiu de Televisió Espanyola quan hem sentit Bob Marley, evidentment venia d'algun lloc aquella entrevista. Redemption Song amb Kelly Azaia i Bob Marley.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix la responsabilitat de combatre els incendis de grans dimensions a la Comunitat de Madrid, que ha comportat l'evacuació de més de 10.000 persones. El govern d'Isabel Díaz Ayuso se'n desentén per la falta de recursos propis necessaris per afrontar focs d'aquestes dimensions. És per això que aquesta nit s'ha activat el protocol d'emergència d'interès nacional. Ara la competència de combatre l'incendi és del govern central, que pot mobilitzar els efectius que consideri oportuns. El conseller d'Interior del govern madrileny és Carlos Novillo.
3: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Es tracta de tres incendis simultanis al nord de Madrid i una zona d'Àvila a la comunitat de Castellalló. El ministre Fernando Grande Marlaska té ara potestat de recórrer a recursos propis o de qualsevol altra administració. Més notícies, Joan Trias.
4: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En declaracions a Televisió Espanyola, l'expresident ha afirmat que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda. Sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros, ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
5: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Donald Trump avalua tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com va fer al començament de la guerra, fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per un acord perquè no han patit prou. Trump també ha amenaçat avui els hutis. Diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen.
4: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. De moment, no hi ha data per al restabliment del servei de l'R2 i l'R11 de Rodalies.
2: La mare del nadó que va ingressar a la Vall d'Hebron per maltractaments amb 2 mesos de vida contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Ho ha assegurat davant dels jutges després d'haver-hi declarat per segona vegada. També ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Més d'un centenar de milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, han fet arribar una carta al nou primer ministre, Andy Barnman, per dir-li que volen pagar més impostos.
4: Demanen al govern que incrementin les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Andy Barnman no descarta introduir aquest gravamen, tot i que no a curt termini.
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
4: Des que Barnum ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o rebaixar un 20% els impostos a locals comercials com pubs i sales de concerts.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 mesos i mig i 4.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrà.
1: Fins aquí les notícies.
0: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Abans que actriu, va fer de mestra, perquè ho és.

0: L'Imma Colomer és un pilar i una mestra. Alguns diran veterana, perquè va formar part de les dues institucions que van canviar el teatre català tal com el coneixem, els comedians i el teatre lliure. Estar a l'inici del teatre contemporani del país li ha permès veure els canvis, com van passar de ser anònimes a arribar a l'univers dels likes, o aquell «Sí, no saps que aquella senyora surt amb aquella sèrie?». Ha fet teatre, televisió, cinema, ha recollit premis i també hi ha hagut èpoques de sequera, esclar, com els passa a tots els actors. Com sigui, ella no ha perdut la il·lusió de pujar als escenaris i tampoc nosaltres ens cansem de veure-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Benvinguda, Imma Colomer, com estàs?
2: Estic bé i moltes gràcies de convidar-me.
0: Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè ara ho dèiem una mica a micro tancat, que ens encanta xerrar a les dones.
2: Sí, sí, a mi també.
0: Que moltes vegades ens omplim la boca de les grans actrius, però després no ens en recordem d'elles. I tu ets gran actriu per molts motius, però a part portes això treballant tota la vida en aquest teatre català del que tant ens omplim la boca.
2: Sí. Mira, el teatre és molt efímer. Vull dir que ja costa molt en recordar-se dels actors i les actrius. I és que és així. Vull dir, si mentre actues, en viu, en directe, es recorden. Si no, desapareixes. Això també passa quan fas col·laborats i tot això. Mentre surts, és molt important, però després, quan no surts, no se'n recorda ningú, cosa que també agraeixes, perquè almenys no et paren pel carrer, saps?
0: Perquè no ho portes bé, tu, això de la fama, o què?
2: Sí, home, ara ja estic a les acaballes, però al principi sorprèn molt que la gent et reconegui això. Però has d'aprendre a encaixar-ho, tant les bones opinions com les dolentes. I després t'acostumes i quan ja no fas més tele, doncs també et sents molt feliç, també.
0: Molt feliç. A tu em fa la sensació que t'agrada viure tranquil·la.
2: Ara sí, home, hi ha moments... Sí, és que ja m'he bellugat molt, eh? Ja. Em segueixo bellugant, eh? Uh-huh. Però hi ha moments que ja poses una mica més al ralentí. Però no, jo sóc de manera bellugadissa, activa, i m'agrada moure'm, sí.
0: Quan dius que et mous, vols dir que també balles, fas coses a part no, de fer d'actriu,
2: bueno, sí,
0: o no?
2: Sí, vaig una mica...
0: O t'hem d'imaginar corrent per tot arreu.
2: Sí, i després que vols anar a veure això i allò altre i no et vols perdre aquesta cosa que fan. Intento seguir una mica el ritme de la ciutat, també, no? Uh-huh. I llavors, és clar, que no hi ha hores, eh? Si t'hi fixes, si vols llegir, veure els culebrons que diuen que són, o les sèries que diuen que són tan bones, les notícies de les coses que passen a la tele, que no cal que mirem cap culebrot, perquè el que estem veient a la tele de diari ja és prou excitant. Vull dir, no queden hores.
0: S'ha d'acumular.
2: Se m'acumula. I a sobre, vols treballar, eh? O t'ofereixen feina, i això ja et dic, és tot està viu, tot està bellugadís, tot bull.
0: Ara estàs en aquesta obra que s'estrenarà d'aquí no res, El sí. Barquer.
2: Oh, sí.
0: I explica'ns una mica de què va aquesta obra, què veurem?
2: És un autor anglès que es diu Jeff Waterworth, eh? És una... que ja la dirigeix el Julio Manrique, que ja havia dirigit una altra obra seva que es deia Jerusalem. I llavors, que també era molta gent. Aquesta, que es diu El Barquer, i surten 19 personatges. En realitat en sortirien un parell més que aquí no surten, que és un bebè natural, que a Londres sortia un bebè de veritat, aquí no ho hem cregut necessari. I clar, som 19 persones, però com que surten, doncs, nenes petites, i les petites no poden fer funció tota la setmana, s'han de combinar amb unes altres dues, o sigui que en total són 21. És una supercompanyia, és un gustasso.
0: És una festa major, no?
2: És una festa major, és una festa major, perquè també l'obra va com si fos de festa. Es tracta d'una celebració. No, en realitat, és una obra que passa a Irlanda en el moment polític complicat d'Irlanda del Nord, que en el moment que es deia dels troubles, que vol dir els problemes en majúscula.
3: Sí, sí, del moment de la ira, etcètera.
2: Sí, exacte. Uh-huh. I llavors és un granger, bueno, que té una casa de camp, una granja, heredada ja familiarment, però a vegades, que és un granger, és també un exmembre de l'ira, que decideix cuidar la família, separar-se de la lluita, de la militància, i començar o continuar la vida del camp i d'una vida tranquil·la, familiar. Bueno, tranquil·la no perquè té 7 fills, però familiar i tirar la família endavant. En aquesta família també hi ha, i conviuen també tres tiets més d'aquest granger, que és l'oncle Pat, jo sóc la tia Pat, i una germana que li diuen la Maggie Faraway, perquè està una mica cap allà. Faraway, saps?
3: Però tu no estàs cap allà, que estàs cap aquí.
2: Jo estic cap aquí.
3: Tu ets la tieta.
2: Sí, jo sóc la tieta, i que he viscut i que estic molt compromès amb la terra, i llavors reivindico i m'importa el que està passant, perquè és en aquest moment que passa l'obra, és el 1981, en el moment que hi havia una problemàtica molt gran amb presoners polítics de l'IRA que estaven tractats com delinqüents, i per no ser tractats com delinqüents van voler fer una vaga de fam. Uh-huh. I en aquesta vaga de fam s'hi van quedar.
3: La típica, la famosa, la del Bobby Sands, no?
2: La del Bobby Sands. No li van fer cas. No, mira que fins i tot el papa va intervenir, per favor, escolta, i la Thatcher, no va haver-hi manera, vull dir, que políticament van ser tractats amb un despreci total.
3: Ens ressonen coses aquí.
2: Escolta,
3: haurem d'anar a veure el barquer.
2: Sí.
4: Just you wait, Henry Eames, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broken, I'll have money. Will I help you, dummy funny? Just
3: doncs clar, què ens havia de fer una actriu com la Colomé? Doncs efectivament posar-nos una obra de teatre, un gran musical com és My Fair Lady. És una de les teves tries musicals, perquè ja sabem que és divendres, i els divendres les nostres convidades trien la seva música, i aquesta cançó a tu t'encanta.
2: M'encanta. I és perquè als 11 anys va arribar el tocadisc a casa, junt amb uns quants vinils més, i 3 o 4, no creguis que gaires més, i ens passàvem el dia escoltant aquests vinils. I My Fair Lady em va fascinar per la música. No enteníem res del que dèiem, però el dèiem tot. O sigui, jo sé una mena de pitch-inglis que encara el cantem amb les meves germanes.
3: S'ha de defensar molt el pitch-inglis aquest,
2: sí.
3: Perquè jo crec que a tota una generació ens va fer córrer la imaginació, perquè cadascú es feia la seva pel·lícula,
2: sí,
3: oi?
2: Sí, pronunciava com volia, però nosaltres contentíssimes. O sigui, encara cantem amb les meves germanes
3: d'aquesta manera. Amb el pitch-inglis.
2: El pitch-inglis.
3: Escolta'm una cosa, jo ara, has dit abans, parlaves del barquer i parlaves de 7 germans.
2: Sí.
3: Tu tampoc te'n vas estar a res, perquè éreu 11 la teva
2: germans,
3: família.
2: Sí.
3: I això com és? Que bello és vivir? O sigui, com ho fèieu, això?
2: Home, amb un quarto de bany, bé, teníem un vàter també, però vull dir, amb tantes persones no podies endur-te ni un TV o el lavabo, res. De seguida et picaven.
3: Però això et curteix per la vida?
2: Et curteix, no, és supervivència, és supervivència. A l'hora d'esmorzar, qui arrambava primer lo bo, etcètera. Vull dir que sí, és supervivència.
3: Vas néixer amb aquesta família a Barcelona, viviu a l'Eixample. Mm. El teu pare era químic, però no eren gent del món ni de la faràndula,
2: res.
3: Si havies anat mai al teatre de petita.
2: No, els Pastorets, havia anat a veure els Pastorets, és l'únic.
3: Però sí. Jo ho faré millor,
2: sí.
3: No calia córrer gaire.
2: Però és que jo no havia pensat mai, així com hi ha nenes ara que ja diuen jo vull ser actriu, és que no se m'havia passat mai pel cap, no. Sí, disfrutava mirant-ho i això, però ho veia com una cosa molt llunyana. A mi m'agradava cantar i ballar. Això és el que m'agradava. I fer mim, perquè vam començar fent mim, i també el de comedians era més aviat, tot era expressió corporal, paraules molt poques...
3: Però clar, això ja és quan comences sí. a intuir que t'agradaria fer d'actriu.
2: No, això ja, jo ja estava, ja m'havia matriculat a l'institut i tot.
3: Clar, clar, clar.
2: I bueno... I va ser així, vaig, era mestra i vaig voler fer un curs per ensenyar als nens expressió corporal i allà em vaig fascinar, vaig quedar enamorada i vaig dir, això és el meu. Llavors hi vaig tenir com una
3: revelació.
2: Sí, una revelació, però clar,
3: tu recordes, perquè això, a part de la revelació que vas tenir, sí. crec que en un curs amb el Boadella, per això.
2: Sí.
3: Ara, si vols, en parlem d'aquest primer curs. Però quan eres petiteta i estaves a casa amb aquests 11 germans, tu recordes ja que t'agradava una mica fer l'indiu?
2: Bueno, sí, jo feia... Bueno, tinc uns germans
3: home,
2: que
3: això
2: també...
3: Home, no, això no comença d'un dia per l'altre.
2: No, també són molt conyons. Jo recordo, doncs, en el col·le, que la gent reia. Jo no feia rei, reien. No tenia per què, però... I a casa també explicava coses i reien molt. I jo pensava, mira que bé, no? Que feliços que som. No ho sé. Però també tenia germans que quan també explicaven coses et tronxaves de riure. I dic que estava molt ben acompanyada.
3: Una competència de gent simpàtica, sí, sí. amb una família d'onze, sí. amb una família bastant catòlica.
2: Catòlica, apostòlica i romana. Tot, però super de Rosari Diari.
3: De veritat? I com ho duies, tu, això?
2: Pues molt, no sé, admirar, no, allò de dir que, no sé, seguint el ritme de la casa. I després, a mesura que et vas fent gran, pues vas fent-te preguntes i vas qüestionant-te una mica les coses. O una mica del tot.
3: Una mica del tot, perquè em sembla que tu tens una mica dades en sis amb el que és l'església.
2: Sí,
3: o no és algo que t'encanti.
2: Sí. No, tinc la sensació que ens han robat la part de la vida de l'expressió, de la sensibilitat, del desig, de gaudi de la vida. I tinc aquesta sensació.
3: Perquè vols dir que durant molt de temps vas pensar en qüestions pecat, com el pecat...
2: La culpa, tot això era tan fort. Yeah. I a nosaltres, de petites, a casa nostra, la mare ens feia els trajes de bany per no ensenyar més del compte.
3: Yeah, aquelles coses, no? De no ets prou decent.
2: Com llargues, que quan et tiraves a l'aigua et pujaven fins al coll. Vull dir que jo pensava, pues no sé si tapa gaire, això... Però era aquesta obsessió del pecat, de la por, en fi. Ja ha passat.
3: Sí, però tu creus que t'ha afectat d'alguna manera la teva història?
2: Sí, costa molt treure-s'ho de sobre, costa. Perquè queda en forma de no sé què que no t'ho pots treure. I per què reacciono així? Ah, calla, que de petita jo tenia aquesta cosa matxacada, que tal. I ho has d'anar descobrint el que et queda per allà.
3: I això vol dir també que passa amb els nòvios o passa també amb la feina, passa amb tot?
2: Passa amb la vida. Sí, passa amb la vida.
3: Que t'he posat nòvios,
2: teníem...
3: jo, ja.
2: Sí, nòvios. Però, en canvi, teníem una cosa que anava superbé, que és que tenia molt d'humor a casa meva. I per sobre de tot, hem rigut de tot i de tothom. I això ens ha salvat. I casa meva era... No sé, tinc un germà molt simpàtic.
3: El camarot dels germans Marx?
2: Sí, evidentment, dels mitjons, trobes el mitjó, el llit, dormir tres amb el llit d'aquests que deien de soltera, que són una mica més grans. Que...
3: Sí, de 80.
2: Sí, de 80. Llavors, no sé què, vull dir, no, moltes aventures.
3: Tu ja et va preparar això per la vida.
2: Sí, per la vida.
3: Tu sabies que podies després anar als comedians i on volguessis.
2: Sí. I sempre m'ha agradat estar gent. O sigui, és una cosa que m'agrada. No, em fa companyia, em trobo bé, m'agrada on hi ha bullici, on es proposen coses i la gent col·labora i veure què podem fer. No?
3: O sigui, Imma Colomer, diva solitària, no et trobaran aquí.
2: No, bueno, potser la vida m'hi portarà, però no és la meva intenció. A mi m'agrada estar amb gent. Tinc necessitat. Jo no puc allò passat dies sense parlar amb ningú. ho trobo horrorós. Tinc com una necessitat, allò que diuen, que les dones tenim, no sé, que si 3.000 paraules que hem de dir diàries,
3: ah,
2: si
3: sí?
2: No.
3: Sí. Jo en dic 5.000.
2: Sí, o 5.000. I, I els senyors, com que els diuen a la feina, quan arriben a casa no diuen res. Doncs pues jo tinc necessitat d'aquestes i moltes més. M'agrada molt parlar, discutir, buscar tres peus del gat, sí.
3: Aquí la trobareu.

0: Ai, els esnobs. N'hi ha uns quants, al món del teatre, sí, o que, a la vida en general, sí, però...
1: Sí, era un temps, bueno, era un temps que es notaven molt els esnobs. Ara ja han canviat de nom, perquè ara tot canvia de nom. Abans... o som un boomer, ara els més joves es diuen no sé què. Vaig veure que darrere la meva generació, és que jo ja no sóc ni boomer.
0: Ja no ets ningú, ja.
1: No, perquè sóc abans dels boomers, sí. Imagina't.
0: Ja.
1: I després dels boomers ja venen dos o tres generacions que tenen un nom que jo ja no sé què és.
0: Els centennials, no. Millennials, generació tot, Z, de imagina't. Tot el que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Però els snobs d'ara, quins diries que són?
1: Quins diries...
0: Bueno, quins són els que dius no m'hi juntis amb aquesta gent?
1: Sí, els creguts, els que es creuen que ho saben tot i que bueno, tenen quatre duros i saps, una mica van sobrats, tot això. Mm-hmm. Aquests són els snobs. M'agradava molt Guillermina Mota i les seves cançons, i en el moment que van aparèixer, que era tota la cultura de fer cultura a través de la llengua catalana i amb la música, i va ser molt potent.
0: I també molt sentit de l'humor, i una dona que parlava de la sexualitat, de la sensualitat, sí, d'agradar amb aquesta mena de...
1: Sí, sí.
0: De gràcia, de, sí, la vedet, podríem,
1: sí,
0: dir,
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí, amb desvergonyiment.
0: Exacte.
1: Amb coqueteria, amb atreviment i amb independència, saps?
0: Mm-hmm. Heu sigut amigues o què? L'has coneguda?
1: L'he coneguda, sí, m'ha, uh-huh, fet alguna entrevista i ens hem trobat, i a mi sempre m'ha agradat molt.
0: La defensem aquí moltíssim a Les Dones i els Dies, a la Guillermina Mota, aquesta cançó que sentim dels snobs. Tu has fet moltíssimes coses, teatre, televisió, cinema, però, com dèiem, ho has dit així ràpid, però vas començar fent de mestra.
1: Sí.
0: I de què feies de mestra? Què ensenyaves de primària?
1: De primària. Era, ho ensenyava, bueno, a primària, en aquella època tocaven totes les assignatures, mm-hmm, diguéssim, perquè era, tot estava molt, molt, molt junt, molt compaginat. Tot, des de llegir, escriure, comptar, expressió corporal...
0: I alguna cosa que de la mestra, que encara queda en la Imma Colomé?
1: Sí, sí. Sempre m'han dit que faig coses didàctiques. No ho puc evitar. Sempre.
0: Què vols dir, que de seguida ensenyes a les noves generacions?
1: No,
0: o què?
1: O busco obres que tinguin un algo didàctic a pesar meu. O sigui, no sé per què, però se'm colen, saps? Mm-hmm.
0: Vols deixar un...
1: Sí, com ensenyar, i perquè ara, per exemple, tota la dramatúrgia és tot de sobreentesos, tot, els finals no són finals, i a mi m'agrada ensenyar, no? Massa didàctic, llavors, però és així, no puc evitar.
0: Que hi hagi missatge.
1: Que, sí,
0: que el teatre
1: que
0: sigui
1: serveixi,
0: missatge.
1: Que serveixi, que faci pensar, que després es pugui... intercanviar parers, tot això, m'agrada.
0: Vas començar amb el Boadella, justament fent un curs de mímica.
1: Sí.
0: Com era aquell Boadella i com eres tu?
1: Bueno, el Boadella era un crac, i ara s'ha tornat amb no sé què, que fa una pena tremenda. No ha envellit bé, ho sento. En fi, cadascú té dret...
0: Envelleix d'una manera.
1: Sí, i té dret de pensar el que sigui, però ens sap molt greu. L'admiràvem, l'estimàvem, i tenia un humor i una... I un, no sé, era molt... Tenia un cinisme i una... de bisturí, de figa barquí, que se't ficava i que et feia riure. Mm-hmm. Vaig fer amb ell Operació Ubu, vaig participar, o sigui que com a director també l'he pogut tenir, i que va ser molt, bueno, molt agraït, la veritat.
0: Va ser un mestre en aquell moment, algú també amb el que vas començar, però tu, tot i que dius, ei, que m'agrada això del teatre i m'hi poso i comences a l'Institut del Teatre... A mi hi ha una cosa que m'agrada, que dius, sí, sí, però continuo amb la feina de mestre, que no sé si no ho veies clar, o feia una mica de por,
1: no,
0: o...
1: No, és que m'havia de mantenir.
0: Ja.
1: No, és que no
0: podies venir de l'aire.
1: No, clar, jo m'havia de pagar els estudis, jo havia de... I dic, doncs, a l'escola diré si puc fer mitja jornada, que em vaig dedicar a nens dislèxics i tot això dintre mateix de l'escola, i per la tarda anava a l'institut, que disfrutava com un camell, la veritat, perquè era el primer any que va començar el Bonin, que va ser el primer any revolucionari, que fins a llavors havia estat el Díaz Plaja i era un tipus d'ensenyament molt carca i molt així, i a l'arribar al Bonin va ser revolucionari. O sigui, aquell primer any és,
0: com ho recordes? Com ho recordes?
1: Bueno, revolucionari total. Era un despertar, un conèixer els uns als altres. Hi havia tot tipus d'aprenentatges, des de vida, a teatrals, a artístics. Era en el carrer Tallers, era un edifici que és molt petitet, que ara que està al final del carrer Tallers, i bueno, era no sé, no era molta gent, era gent, però no era com l'Institut del Teatre ara, que és tan
0: clar,
1: gran.
0: Éreu quatre i suposo que sí. Us coneixíeu. Amb qui vas començar, per exemple?
1: Ens coneixíem,
0: com a companyes?
1: No, ens vam conèixer allà.
0: Us vau conèixer allà?
1: Sí. Hi havia el Fabià,
0: el Fabià Puigcerver.
1: Sí, hi havia també el Boadella, va venir a fer alguna classe, hi havia Planella, també van conservar dos professors de l'antiga escola que van ser molt macos. Jo reconec que els vaig tractar una mica pensant, són carques, però després amb el temps els hi... em sap greu no haver estat per ells, perquè realment eren molt bons professors. Molt bons.
0: I de companyes, l'Anna Lizaran també comença més o menys com tu, o no?
1: No va ser a l'Institut del Teatre. Jo vaig fer el curs de la Carme Elias, del Ramon Ibars, del Ramon Solsona, de l'Andreu Solsona, era molt, el primer curs, i va ser una festa. O sigui, anar a l'institut era una festa, no? Perquè, per tot, perquè els professors també eren nous, a la OSA, el Portabella, vull dir, tenim uns professors que venien a fer classes magistrals. Llavors, després va començar a venir el Pavel Rouba. Era
0: un moment màgic.
1: Un moment màgic, estimulant. Apareixien també tendències teatrals noves, que fugien d'aquella cosa clàssica de explicació-nos i desenllaç o exposició-nos i desenllaç.
0: Que havies d'anar amb les orelles ben obertes i les parpelles desenganxades.
1: Sí, tot fascinat.
0: Clar, ara aquests últims anys que, per exemple, parlem de l'Institut del Teatre, no, doncs molt jovent, moltes noies, no, parlen de si hi ha hagut assetjament. Clar, ha canviat, han passat moltíssims anys, però sí que és veritat que quan comences en el món del teatre i a més ets dona i ets jove,
1: sí,
0: suposo que sempre hi ha algú que té ganes d'aprofitar-se'n d'això.
1: Sí.
0: Aquesta qüestió també de lo físic i tal fa que passin coses. No sé si tu ja vivies o veies coses que deies, això ja fa una mica de pudor.
1: Sí, jo anava una mica amb el lliri a la mà, t'he de dir, eh? Perquè, primer, jo tinc la sort de que, com que era lletxeta, a mi no...
0: Bueno.
1: És igual. Jo ja sé el que et dic. O lletxeta o que feia respecte, saps?
0: Feia respecte.
1: Bueno, per la cara més... Sí, no ho sé, el que sigui. A mi no em tiraven moltes floretes, cosa que m'importava tres pepinos, perquè jo al·lucinava tant de tot el que estava aprenent, i hi havia el Sanchís també, el Miralles, és que... Tot era nou, tot era... també t'he de dir que amb el temps he pensat que aprendre no vaig aprendre gaire. Vaig aprendre coses de
0: la
1: vida
0: a viure,
1: que eren importantíssimes.

0: Aquí una altra cançó preciosa que ens deixa... bon gust, la Imma Colomé. Aquesta cançó de la Joni Mitchell, de Both Sides Now. Per la teva banda, nostàlgica, romàntica, com l'hem de llegir, aquesta part?
1: Bueno, jo vaig ser hippie, això sí. Això ho vaig viure, que era... Sí, igual tenia 19 anys i tot això, i descobrir tota aquesta música americana va ser preciós, no? I acabava beneficiar a tothom, perquè ens va arribar en massa tot de cançons de això, de que si de Boston, que si no, bueno, a tots aquests llocs, i bueno, els disfrutàvem. I després el caire d'aquesta cançó és una mica...
0: T'hem d'imaginar el Canet Rock, o què?
1: Sí, hi vaig anar, i tant, i tant. Mm-hmm. I vaig anar...

0: ens havíem d'anar tots junts, saps? Vull dir, comuna total.
1: Em deies alguna cosa d'aquesta lletra que has començat?
0: Sí, que és aquesta part nostàlgica. No sé per què, però tinc una part nostàlgica.
1: Però això vol dir que vas al cinema a veure una pel·li i tu t'hi poses fort a plorar? O que tens aquesta part una mica que vius la vida...
0: Sí, no, tinc algú... No, sí, home, si fa plorar, ploro, eh? Sí. Tampoc no sóc molt sentimental, però tinc com, no sé, hi ha una cosa que és així, que un és una mica nostàlgic.
1: Mm-hmm. I d'aquest és nostàlgia, d'aquest nostàlgia. Clar,
0: això ja és més particular. Només de coses, deu ser, sí. Sí.
1: D'històries, potser, sí, de persones. De,
0: sí, enyoraments, mancances... però estic molt contenta d'on he arribat. Tinc la sensació que vinc de lluny, però no de lluny, no, de molt lluny, i que ara estic i que he anat arribant a llocs que m'agrada on soc.
1: I que potser ni imaginaves, que potser quan eres molt jove.
0: No, jo n'he fet molts plans, així com hi ha gent que té, que planifica i diu, jo ho faré, no, jo anava pas a pas a veure si això continua i anar-me entregant les coses que em passaven.
1: Anar tirant, anar fent, sí, amb aquesta carrera, que ara ho deies, ho has dit així, no? Els comedians vivien, però és que tu vas començar amb els comedians, sí, i vas fer que el teatre de carrer, sí, que jo crec que no n'havia fet ningú en aquest país, o no d'aquella manera.
0: Sí.
1: Com us va canviar això? I perquè també era amb aquesta idea de ser hippie, la democràcia pel teatre, el teatre arriba al carrer.
0: Sí, home, una experiència que tenies el contacte de la gent super a prop, els veies riure, els veies primer perquè anàvem a llocs a vegades que no tenien ni idea de què era això, teatre, o què era un espectacle. No, ens miràvem com si fóssim marcianos, i ens miràvem així. El primer bolo que vam fer, bueno, el segon, no, el primer vam anar a Vigo, el segon, que vam anar a Cádiz, que teníem, o sigui, teníem contracte per fer el Non Plus Plis, que era un espectacle, doncs quan vam arribar no ens ho van deixar fer a Cádiz, perquè ens van veure vestits de hippies a tots, i va dir que no con
1: estos peludos,
0: sí, no. Estos peludos no faran res. O sigui, fet tot el viatge a Cádiz i no ens deixen actuar, per la qual cosa no vam cobrar, i vam tenir que anar. Vam anar a Madrid i allà no sé què vam fer, però vull dir, ens trobàvem amb aquestes mm-hmm. coses. Això que dius, feia el carrer, feia... O sigui, no, hi havia gent que no entenia, no? Què fan aquesta gent ara al carrer, no?
1: Que venen de matinada.
0: Sí, exacte.
1: tot aquest primer teatre, tot i que era molt revolucionari, que estava fent una cosa que canviaria el teatre tal com l'entenem, també estava ple de precarietat, que és una cosa que sempre acompanya els actors i les actrius.
0: Sí, home, ja...
1: Com has viscut tu això, la precarietat a estones?
0: És que els teatres en els pobles estaven fatals, abandonats, però decrèpits, la majoria, eh? Això sí que ho puc dir amb tota tranquil·litat, de vergonya com estaven d'abandonats. Vol dir que no feien ja ni cine, ni teatre, ni res, ho tenien, no sé què devien. I en canvi ara això s'ha fet un gir, que vas pels pobles i que comença... Bueno, que comença, no, que veus que hi han posat amor i hi han posat...
1: Ganes i calés, no?
0: I calés.
1: Ara parlaves d'això, de l'estat dels teatres, però també és una feina en el que us baralleu tota l'estona, en aquesta precarietat, estones us criden, estones no us criden. Suposo que has tingut fases de tot.
0: Sí.
1: I com has viscut aquesta part? Perquè, clar, tu has sigut mare... Com ha anat tot això?
0: Bueno, aquesta és l'aventura. O sigui, jo si m'he de posar alguna medalla, és aquesta, haver viscut sense saber de què treballaries l'any demà. Que això, o sigui, hem anat sempre a salt de mata. Ara et truquen, ara belluga't a veure si allà et veuen i tal, i a veure si trobes alguna cosa. Ara inventa't alguna cosa, perquè també ens n'hem inventat. I aquesta és la medalla que jo em col·loco. Mm-hmm. O sigui, hem resistit fins ara. que això és fantàstic.
1: I com a mare i actriu, què?
0: És difícil.
1: Molt difícil.
0: Molt difícil. Passes, és un neguit, entenc que...

0: Sí, sí.
1: I escoles bressols per actrius de teatre no n'hi ha, eh?
0: No, però, bueno, és clar, és que la maternitat és complicada. I en el meu cas, doncs, que jo vaig ser mare gran, jo tenia moltes ganes d'estar amb la criatura, no? Perquè és una cosa molt volguda. Però, bueno, m'ho vaig prendre bé, vaig dir, pues, doncs, no treballaré i ja veurem què farem i a què ens inventarem. Però en aquest ofici passen coses molt rares. Per exemple, vaig estar com 3 anys fent un colabrot, que era Laberint d'Ombres, i amb èxit i tot. I quan vam acabar jo vaig pensar, res, ara em contractarà algú. Vaig estar un any que no em va contractar ningú. I dius, com, per què? No sé. O sigui, no tens la vareta màgica per saber com t'anirà després, que és molt incert, és incert.
1: Com duies en aquest sentit? Perquè, clar, m'imagino que en una actriu no la truquen, li baixa l'autoestima...
0: Sí,
1: t'agafa la D. Com has viscut tota aquesta inseguretat?
0: Jo em vaig dir, he d'inventar-me alguna cosa, i vaig començar a inventar un espectacle de carrer que es deia Poesia Peatonal, i anàvem, i vaig trucar a diverses noies parades com jo, i vaig dir, fem poesia al carrer, i vam començar a fer rutes de poesia al carrer sense cobrar res, o sigui, pel gust de dir, tenim un carrer i tenim públic, doncs fem, i mira, o sigui, no decaient.
1: Deies noies aturades com jo, diries que això els passa molt a les actrius i que és que els passa més, fins i tot, que als actors?
0: Sí, més jo crec que els hi passa als nois també i a les noies. Durant un temps passava molt a les que, si ja eren grandetes, ja no les trucaven. Ara hi ha una mica d'estima a la gent que som grans, i això anima molt, perquè el teatre...
1: Estima, has dit?
0: Sí, perquè el teatre expliquem històries de per totes les edats. I hi ha persones grans, i persones petites, i persones mitjanes, i a vegades, clar, abans s'explicaven un tipus d'històries molt marcades. L'amor, ella... O sigui, era un senyor enamorat de 2 o 3 dones, i la problemàtica, no? I això passava també amb els arguments de les històries de teatrals eren
1: del,
0: molt...
1: Del que es queixa una mica la Vilarassau, no? Sí. Que diu, no hi ha papers per la meva edat. Jo començo a desaparèixer, perquè sempre hi ha hagut, doncs això, sí. O fas de filla o fas de mare, però sí. Si no, ja no tens paper. No?
0: Sí. Ara, que hi ha molt també la cosa de dir, doncs, inventem-nos, creem-ho nosaltres, agafem empenta i posem el motor en marxa.
1: Agafem les regnes, no esperem que ens truquin,
0: sí, no,
1: o que ens treguin a ballar.
0: Sí, no pots començar a pensar que hi ha llistes negres i que no et volen i que això és criptonita.
1: Però això no. Ho has pensat alguna vegada o què?
0: Aquest, ho he pensat,
1: llista negra.
0: Sí.
1: Sí?
0: No, llista negra aquests no em volen, però jo he seguit endavant. Pues igual, pues jo seguiré, doncs jo tiraré endavant. Sí, a vegades penses, en aquest no li faig gens de gràcia, segur. Perquè, a més, els homes estaven en els llocs de poder, no?, de decisió. Però he pensat...
1: Abans parlaves de l'enamorament d'alguns directors amb l'actriu principal.
0: Sí.
1: Llavors, tu has pensat alguna vegada, com que no està enamorat de mi, no m'està donant papers, com que no soc... O no tinc aquesta bellesa que representa...
0: Bueno,
1: que
0: no soc del seu cercle. És que també ens movem en cercles, saps? Hi ha grupets d'amistat... I per això has de ser una mica neutral i estimar tothom.
1: Yeah.
0: I...
1: Perquè si no, no et truquen.
0: Sí. Què passa? Que jo t'he de dir que ara és un moment meravellós pel teatre. Hi ha gent boníssima, homes i dones. Dones boníssimes, però superbones. Que jo quan les veig penso, no sé què foto aquí, perquè mira, canten, ballen, fan de la vertical.
1: I també directores i dramaturgues.
0: Directores i dramaturgues, és un goig.
1: Però tu trobes que les dones estan escrivint diferent? I escriuen més per les dones més grans?
0: I el que expliquen coses que t'arriben. A vegades els homes a vegades expliquen coses que dius, és que això, que m'està explicant, no? I en canvi són temes que et toquen i que t'agraden i que, escolta, som la meitat de la població, o sigui que a més el públic majoritàriament és de dones. Això també.
1: I dones grans, i també, dones que són grans, les que van al teatre, sí, sí, que són les que fan gasto al teatre. Sí. Llavors, algú d'escriure per elles,
0: clar,
1: oi?
0: Clar, clar. O sigui, que és bo que hi hagi dramaturgues, que n'hi ha, i de molt bones. Yeah.

0: D'això ens parlava l'Imma Colomer, de try a little push harder, o sigui, tria, o sigui, perdó, empeny una mica més fort, fot-li fort, fot-li candela, sí, sí. Que és una mica el que estava explicant ella.
1: Ara, sí, aquí,
0: sí. Try, mare meva, quines traduccions. Escolta, tu pots parlar amb, realment de què vol dir tot això, perquè fins i tot va haver una època que te'n vas anar a Estats Units, a Nova York.
1: Jo, sí,
0: això
1: vaig tenir...
0: és molt xulo.
1: És,
0: a l'any 80 i pico, 86. Que m'imagino. Que era l'època, perdona, de la sèrie Fama,
1: sí.
0: Però tu vas veure allà en directe.
1: Sí. No, home, fantàstic. Teníem molta informació de que hi havia escoles molt bones i vaig tenir oportunitat de guanyar una beca de l'Institut Hispano-Norteamericano, que era el que pagaven perquè per tenir bases a Espanya, donaven diners per la cultura d'Amèrica. I mira, ho vaig aprofitar i em vaig presentar i em van triar.
0: I com va fantàstic. Ser això, als Estats Units, a finals dels 80?
1: Sí.
0: Això és una pel·lícula.
1: És
0: una pel·lícula.
1: Sí, jo vaig al·lucinar molt, molt.
0: I on era... vivies, què feies, sí. Vas anar sola?
1: Sí, vaig anar sola, però hi havia companys meus que estaven allà. Mm-hmm. No tota l'estona, anaven, que també ja havien fet aquests cursos, ja t'orientaven, i aquesta escola està molt bé, l'HB Studio, ves allà, que després vam anar també d'oients a l'Actors Studio. Vaig aprofitar la beca per fer totes les coses que no hagués pensat mai que es podien fer. Vaig fer classes de cant, vaig fer tècnica Alexander, vaig fer dansa, bueno, no parava d'anar a classes.
0: I no et vas plantejar en cap moment quedar-te allà?
1: No, havies de tornar, eh? Jo t'he de dir, quan feia les classes...
0: Faltava el pantomac, o què?
1: No. Quan feia les escenes en anglès, reien per tots cantons, perquè el meu anglès és que el de la pronunciació és té tela.
0: Molt difícil.
1: Sí, jo hi posava tot el carinyo i l'amor del món, però, bueno, ja... Però estava bé, jo em vaig dir, esforçar-se a fer-ho i conèixer la gent d'allà i veure, agafes molta professionalitat, veus com ho tenen molt ben après, com tota la cosa professional, les eines per saber defensar-te dalt de l'escenari. Mm-hmm. I ara totes aquestes coses també, ja fa temps que han arribat aquí també, i l'Institut del Teatre i altres instituts, doncs ho posen en solfa també.
0: Ara estem sentint la Janis Joplin, que és tota ràbia, tota força.
1: Sí, sí.
0: La Imma Colomer també hi ha hagut moments de dir, que us rebentaré tots.
1: Sí.
0: Quines coses et fan ràbia? Quines coses et treuen de polleguera?
1: La injustícia, la... a vegades quan lluites i no te'n surts, la injustícia molt i ràbia, no arribar als llocs que vols arribar o la cosa que vols aconseguir no surt, i no sé, les coses, ràbia també, com va el món, que fa molta ràbia com va el món. Mm-hmm. I que no pot fer gaire cosa més que desitjar que vagi millor, però o col·laborar, no sé, molt petit podem fer, però hi ha tanta... Aquests que manen, que no saben manar i que són tan estúpids, pues, fan molta pena.
0: Fan molta pena i molta ràbia. 10 anys al Teatre Lliure, que vau fundar el Teatre Lliure, sí. Que ara ho diem molt ràpid,
1: sí.
0: però aquesta institució del país, tu estaves allà quan la vau fer.
1: Sí, vaig tenir la sort que el Fabià ens va cridar, els tres que vam deixar Comedians, vam passar, que era Fermí Reixac, l'Anna Lizaran i jo, i vam passar a formar part de la companyia de Teatre Lliure.
0: Com ho recordes, allò, aquells inicis?
1: Meravellós. O sigui, una cosa
0: fascinant. Sentíeu que estàveu començant
1: fent,
0: alguna cosa?
1: Una cosa important, pensava, sosté. És que, clar, el Fabià era un geni.
0: I l'Anna Lizaran també,
1: Sí, home, era fantàstic.
0: Hem de fer un passadís de la fama aquí amb les vostres cares, o què? Sí. No us tenen prou en compte? O què en penses? Perquè jo estic pensant, si el Fabià Puigcerbé té una sala al Teatre Lliure, però com és que no tenim una sala Imma Colomer, una sala Anna Lizaran?
1: Sí, jo no vull que tinguin una sala Imma Colomer, que busquin una que estigui millor.
0: Què voldries tu? Un carrer, una plaça?
1: No, jo mínim, no vull un carrer ni una plaça. No, no, no. Jo vull... jo vull que el teatre vagi bé, que n'hi hagi, que les dones puguin treballar, que hi hagi autores, que hi hagi, no sé, escenògrafes, que hi hagi músiques, hi ha dones músics fantàstics, totes aquestes dones que canten tan bé i que hi hagi poetes.
0: Tu vols que hi ha oportunitats per les dones, eh?
1: Exacte, això sí que m'agradaria.
0: Vas tenir, tu vas guanyar el Premi Honorífic a Nali Zaran, sí, amb ella vas tenir, honor, a sí. més, una relació molt especial.
1: Sí, érem amigues, ho puc dir, superamigues. Vull dir, ens coneixíem, vam estar els 3 anys de comedians i els 10 anys del lliure, vull dir, 13 anys, i a més sempre no vam deixar mai de tenir contacte. Jo és que l'admirava, l'estimava, a vegades m'enrabiava, i
0: per
1: què? Pel que sigui.
0: Perquè éreu diferents.
1: Perquè érem diferents, perquè era molt potent, és que realment era potent, era fantàstica. És que les Reyes, encara que no poguessis, tenia duende, diguéssim.
0: Però creus que som prou justos amb totes aquestes figures? Creus que les recordem prou i que té, doncs, l'estima que es mereix? O a vegades tot passa massa ràpid?
1: Sí, tot passa massa ràpid, això sí. S'ha de trobar la manera de fer-li un homenatge a temps. El temps s'ha... perquè els que estem i que l'hem viscut i que l'hem vist i que l'hem disfrutat, doncs tenim ganes de fer-li un homenatge. Se n'hi han fet, eh? Té una plaça a Barcelona, se n'hi han fet un vídeo, se n'hi ha fet una... té un llibre preciós dedicat a ella i més coses que tenim ganes de fer, perquè tenia una manera de fer teatre tan especial, tan pròpia, tan original, que vaja, t'enriquia. Treballar amb ella era molt ric. Era...
0: M'imagino que tu també, en tota la teva trajectòria, has trobat dones molt especials. Sí. Quina relació teniu, les actrius, també, entre vosaltres? Perquè a vegades, quan dius a ella li donen el paper i a mi no me'l donen, clar, una mica de gelosets, una mica d'envejeta, deu haver-hi alguna vegada, o no? O com
1: jo
0: o al final sou més pinya del que es pensen?
1: Jo t'he de dir que en els temps dels començaments, quan vam començar, hi havia, com que la professió hi havia menys gent, era molt més mesquinet, saps?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, perquè hi havia les divas i tot, hi havia com un despreci d'un nou. I ara no hi ha... Bé, bueno, no sé, i segurament hi ha la que té... pues que té gelos o que sigui. Però jo ara no ho veig, perquè... hi ha molta camaraderia, moltes ganes de no sé, les noves generacions tenen ganes de... Sempre hi ha algú que s'enganxa amb algú. Això...
0: I les noves generacions et venen a preguntar, Imma Colomer, escolta, això com ho faig, explica'm...
1: Algú pregunta, però jo... Bueno, si em pregunten dic, però si sé, perquè si no sé, no. Però intento, doncs, estar, col·laborar amb el que sigui. Però no se'm demana gaire, també t'ho he de dir.
0: Creus que es té en compte, és a dir, la gent més gran o allò que es diu l'experiència?
1: Sí. La millor manera de tenir-ho en compte és treballant. Quan tens llavors companys de treball i que et miren, et poden veure com treballes i llavors hi ha un intercanvi, saps? No pots anar allà fent la lliçó. O sigui, ara mateix amb aquest grup que estic treballant, que som a un col·legi de tanta gent que són fantàstics. Jo aprenc d'ells, dels joves.
0: Em sembla que tu ets molt humil.
1: No. Però jo prenc i ells em diuen, no, això que has fet, que són molt sincers.
0: És que jo vaig anar a Nova York, nois. Sí, vosaltres, què passa?
1: Jo no vaig d'aquest pal, no.
0: Ja sabem que no. Cuando el mundo te dé vuelta. Quina cançó més bonica, Lucía Fumero, sí. Parlant de l'amor.
1: Sí.
0: En aquest programa ens encanta parlar de l'amor, que ho sàpigues.
1: Sí.
0: I ara ha arribat el moment que jo aprofito aquesta cançó per llançar-m'hi.
1: Pues,
0: sí, com ha sigut l'amor? Com t'ha tractat l'amor? Imma Colomé. Ai.
1: L'amor ha anat fent de les seves. Bé.
0: Ha sigut molt enamoradissa, tu, o què?
1: Sí, bueno, quan era jove, sí. I, bueno, no sé com dir-li. He tingut molts nòvios músics.
0: Mm-hmm. Sí. Ui, això, llavors ja t'ha anat fatal, no?
1: uns quants. Sí. I, bueno, això de l'amor, pues, bueno, vas aprenent, a vegades ha anat bé, a vegades, però bé.
0: Mm-hmm. Parlaves de
1: nòvios. Però sí, he sigut, sí. M'ha agradat, a les èpoques de jove, jo intentava lligar, que m'encantava, anàvem al Celeste, i perquè, clar, si estàs solter i tot això, buscant a veure sempre...
0: Sí, t'agradava lligar, tu.
1: Bueno, m'agradava a veure si podia fer contacte amb algú, no?
0: I lligaves molt, m'imagino, tu.
1: No, molt no creguis. No creguis. Uh-huh. No.
0: Però escolta, venint d'una família catòlica...
1: I això és tremendo.
0: Clar, jo penso, quan fas els primers acostaments amb algú, i bé, tens tota aquella història del pecat, i també m'imagino la història aquesta de l'home per tota la vida, el príncep blau. Clar, això és una enganyifa, amb tot el carinyo que portem totes les dones a l'esquena. Sí, això, sí, en quin sentit t'ha fet trontollar? Perquè jo crec que ens ha fet trontollar a moltes i encara fa trontollar les que vindran.
1: Sí, tota l'adolescència, uh-huh. Aquella cosa de l'amor platònic, mal enfocat, i m'agradaria molt que la joventut d'ara, que alguns encara estan també, ara veus joves, nenes joves, que encara estan, que tornen a tenir aquesta cosa del príncep blau i tal, que és una
0: tonteria. Tu què els diries amb aquestes?
1: Que n'aprenguin, que no has de buscar un company que puguis viure, que puguis parlar, que et puguis relacionar, que et faci feliç, que puguis riure, que puguis compartir projectes, i això és... Per mi és això, l'amor. Tot allò d'idealitzar i tot això se'n va anar per la finestra de seguida.
0: I a més d'això ens porta en molts mals llocs a les dones, moltes vegades.
1: Sí, perquè... home, sí. Fas tries fatals i... Sí, aquest cuento del príncipe azul. Però per sort, mira... Però ara que hi ha tanta informació, veus que les generacions dels joves tornen a caure en això.
0: Tornen aquí, tot i la informació i tot. Escolta, Imma Colomé, estaríem 10.000 hores parlant amb tu, però ara tens el Barquer aquests dies.
1: Ai, sí.
0: Que et fa molta il·lusió.
1: Molta il·lusió, una obra fantàstica.
0: Tu penses en la jubilació i tot això? Re, no? Això és per pobres.
1: Jo estic jubilada.
0: Per què estàs jubilada? Sí. Llavors, per què estàs al teatre? A veure, explica'm aquí.
1: Perquè aquesta és la màgia. És la màgia de la jubilació activa, estupenda i que, mira, és que són professions que no es poden deixar, és que són vocacionals i el que t'agrada. Jo, si fos pintora, ja podria tenir el que sigui.
0: 100 anys.
1: Sí, que aniria pintant.
0: O sigui, que tenim Imma Colomé per estona.
1: Sí, i... si tot va bé, sí. O sigui que...
0: I si no faràs poesia, com has dit, allò que feies, poesia als carrers.
1: Peatonal.
0: Poesia peatonal. Crec que no hi ha res que m'hagi agradat més. Imma Colomé, moltíssimes gràcies, molta sort amb el Barquer.
1: Sí.
0: A Teatre Lliure, eh?
1: Sí, que és preciosa l'obra, és emocionant, ja t'ho dic.
0: Home, a més, tu quan entres allà dius, escolta, que jo les rajoles d'aquí les conec des del dia 1, eh? Això no pot dir tothom.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Merci.
1: A tu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
3: Hemos pedido activación al incendio de Almoeox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
2: El foc s'apropa per diferents fronts a urbanitzacions i fins i tot algunes zones urbanes. Més notícia, Joan Trias.
4: I a França, encara amb incendis, el president Emmanuel Macron acaba de demanar l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea, que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els focs que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a la xarxa X, França podrà comptar ben aviat amb el suport d'avions de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit els equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en el foc que va començar dimecres a Arcachon, al departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 5.000 persones, segons la prefectura provincial.
2: El Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat del PP i Vox i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari.
4: El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, no descarta noves pujades de tipus al setembre en funció de com evolucionin els preus de l'energia per les hostilitats a l'Orient Mitjà.
2: Presó sense fiança pel noi de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, el Segrià. Va passar el cap de setmana passat. Els Mossos la van detenir dilluns.